0: depenent d'aquests voluntaris de Protecció Civil, que estan fent una tasca impressionant, i són els que estan indicant a la gent, a part de fer servir les xarxes i tot això, per avisar que la gent no es mogui, si pot evitar de moure's de casa.
1: D'acord. Ara mateix la situació, però, quina és? Perquè sembla que les pluges a poc es van retirant d'aquest sector.
0: Sí, aquí sembla fins i tot que el cel s'està aclarint una mica, ara ens queda tot el desperfecte, o sigui, però ara de moment no plou, i ja et dic, i per allà per Ponent ve una mica el cel clar.
1: D'acord.
0: És el que estem sentint, que se'n va tot cap a l'àrea de Barcelona.
1: Allò que diuen, que després de la tempesta arriba la calma, efectivament.
0: La calma, correcte.
1: Ara les tempestes més fortes cauen encara en punts de l'Alt Penedès, també cap al Garraf, especialment al Baix Llobregat, i tot això va avançant en direcció a Barcelona. També es van reactivant en algunes comarques de Girona, on d'aquí a poques hores la inestabilitat serà especialment acusada. Francament, mentrestant, tranquil·litat a les comarques de Lleida i també a les de Tarragona, a totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, hi cau alguna gota, però vaja. Anecdòtic tot plegat. Molt pendents ara de Barcelona, àrea metropolitana, i del que pugui acabar passant també a les comarques de Girona. Dius que feia por l'aiguat que ha caigut aquí al teu poble, alcalde. Quants litres han caigut al final i amb quanta estona?
0: Nosaltres ara no tenim una mesura correcta, però estem entre els 100 litres, perquè aquí al poble del costat, que és Sant Pere de Riudebitlles, han caigut 120, i a Torrelavit, que està una mica més cap a l'altra banda, han caigut 100. O sigui que pots posar que estem al llindar d'això dels 100 litres, però és que ha sigut amb molt poca estona.
1: Per sort, que sapiguem, no hi ha hagut danys personals, però entenc que materials sí, i com a mínim petites inundacions també, i potser alguns arbres caiguts, alcalde.
0: Sí, nosaltres de danys personals, per sort, no tenim constància de cap. Sí que és veritat que s'han inundat. A l'escola està bé, l'escola la veritat és que no s'ha inundat. Tenim un local social completament inundat. Els baixos de l'Ajuntament s'han inundat. Bueno, hi ha aquests problemes de l'aigua que ha entrat als baixos d'aquests puestos.
1: Tot sigui això, però, alcalde, hem de patir pel riu o no al final?
0: Bueno, el riu ara mateix està tan tallat, està creixent, però bueno, si no plou cap a la banda, la capçalera del riu, nosaltres a poc anirà baixant.
1: Uh-huh.
0: I la veritat és que, clar, els passos que tenen són guals, molt baixos, i els passos es tapen de seguida, amb els arbres i amb tot el que ve amb la corrent. I bueno, esperem que baixi, i ja demà començarem amb màquines a netejar tot això.
1: Molt bé, Joan Díaz Calvo, alcalde de Cabrera d'Anoia, moltes gràcies per haver-ho explicat en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies, alcalde.
0: Gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat.
1: Que vagi molt bé. Per sort sembla que l'Anoia s'ha acabat. Ha fet mal, en alguns sectors de l'Anoia, i ha picat massa fort aquestes últimes hores, però ara mateix el perill, com dèiem, se centra...
2: Cap a Girona, no? Ara va cap a Girona, no?
1: Sobretot al Baix Llobregat, aquesta hora. Jordi Vila, encara en punts del Garraf, i tot això va venint cap a Barcelona i cap al Vallès també. Es comença a animar la pluja en comarques interiors de Girona, on d'aquí a unes hores es reactivarà encara més la inestabilitat.
2: És el que comentava, no? Que sí. A mesura que passin les hores, la idea és que vagi incrementant-se la pressió a Girona.
1: Més crítica, ara mateix, la situació més crítica és el Baix Llobregat encara i en alguns sectors del sud de l'Alt Penedès, i tot això durant les hores més immediates. El perill màxim se centrarà a Barcelona i també cap al Vallès. Veurem també, suposo, que s'acabarà reactivant massa fort cap al sud del Maresme i posteriorment cap a Girona.
2: Ens hem posat en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que d'aquí un moment suposo que podrem parlar amb ells per veure l'afectació del Baix Llobregat. Estem en allò.
1: D'acord, perfecte. Doncs de seguida que puguem parlarem amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Recordem que hi ha vols cancel·lats també a aquesta hora a l'aeroport del Prat. Escolta'm, al Matí de Ràdio 4, però hem de parlar de moltíssimes altres coses. Avui, per exemple, vindrà la gran Ada Parellada, Jordi.
2: Uf, que és tan bona cuinera com comunicadora del restaurant Sempruniana. Ens parlarà d'aquesta iniciativa que es diu RECAP, avui, que és el Dia Internacional contra el Desperdici Alimentari, que és una bona iniciativa, doncs, per combatre això,
1: Jo li demanaré alguna recepta d'aquestes tan virals que té, també, ja t'ho dic ara, a la Parellada. I, a més, avui, oients, regalem un val per dues persones per anar al Sempruniana, justament, al seu restaurant.
2: I tant, que... mític Sempruniana, eh?
1: Afanyeu-vos a trucar al 900-454-455, 900-454-455. El so del dia és aquest, escolteu. Aneu Aneu trucant al 900-454-455. Qui també vindrà aquest matí és la Raquel Quelart, la del podcast Bolsillo de la Vanguardia, sí. Que ha estat un èxit, tu, perquè explica coses molt interessants i, a més, comunica molt bé. És a dir, que ho té tot, també.
2: En recorda com han pujat els preus, un 30% en 5 anys, ens donarà consells per estalviar en alimentació i reduir el malbaratament. I també ens donarà trucs per estalviar amb la intel·ligència artificial, Xavi.
1: Molt bé, doncs escolta'm, més coses. Gats, què passa?
2: Gats.
1: Que hi ha un bar amb gats o què passa?
2: Doncs sí, atenció als que us agradin els gats. Avui us explicarem què és i quina tasca fa aquest centre, que es diu Espai de Gats.
1: I quina tasca fa? Avança'ns alguna cosa, home. Doncs, que vas allà i pots sortir amb un gat i emportar-te a la casa.
2: Doncs, bueno, una mica va per aquí la cosa.
1: Va parlant clar, curt i ras és així, no?
2: Podem anar a prendre un cafè, perquè és una cafeteria on també podem tenir l'opció d'adoptar un gat. I d'això ens en parlarà, doncs això, la Montse Grau, auxiliar veterinària i president de l'associació Espai de Gats.
1: I ara també tenim funeràries per les mascotes, Si se't mor el gat o el gos, te'l poden venir a buscar a casa, s'ocupen del trasllat, de la incineració, si vols fer cerimònia...
2: Fins i tot la cerimònia, Xavi.
1: I
2: l'esquela, també.
1: L'esquela... D'aquí una estona sabrem exactament quins serveis ofereixen i quan val això. Parlarem amb els de Cel Amic, no? Una funerària per mascotes, Jordi.
2: Sí, sí, amb el Jordi Mas, gerent de la funerària mascotes Cel Amic.
1: Ah, sí, sí. Molt bé, doncs mira, ara mateix és 11:15.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Mercè Conangle, com estàs?
4: Molt bé.
1: Bon
4: vosaltres
1: dia.
4: Ja veig que bé.
1: Contents de veure't, Mercè.
4: Igualment.
1: És un dia una mica complicat, perquè el temps no ens ho posa fàcil, pendents també d'aquest decret llei que ha d'aprovar el Consell de Ministres, a veure com acaba això, al final.
4: Però cada dia té els seus afanys, que diuen,
1: això
4: no?
1: Això sí,
4: sempre
1: això sí.
4: Sempre passen coses.
1: Sí, sí.
4: Hem d'estar preparats.
1: I tant. Escolta, acabes de publicar un llibre.
4: Sí.
1: Consciència Artificial.
4: Sí.
1: L'heu fet dos psicòlegs, tu i el Jaume Soler.
4: Jaume Soler, sí. Va d'un fenomen que val la pena aturar-se a reflexionar, que és la possibilitat de que aquesta relació que tenim amb les IAs vagi en detriment d'algunes de les funcions que ens fan pròpiament humans, que són les funcions de la nostra consciència, perquè les estem delegant de manera silenciosa i a vegades inconscientment, i això té un impacte.
1: Què et fa por, sobretot, a tu? Què et preocupa, sobretot, especialment?
4: Que la pèrdua de la humanitat, de lo que ens fa pròpiament humans, de la capacitat de...
1: Ets de les pessimistes, en
4: no,
1: aquest
4: no,
1: sentit.
4: No, no, perquè, no, absolut.
1: Home, t'ho dic perquè últimament, a veure, explica'ns-ho. Hi ha hagut aquest debat, no?, de gent, escolta'm,
4: sí,
1: que al final se'ns carregarà això
4: de
1: la intel·ligència artificial
4: nosaltres,
1: i tot això. Com ho veus, tu?
4: Nosaltres, amb el Jaume, precisament, sempre hem estat en l'àmbit de la prevenció. Quan vam treure Ecologia Emocional era... Treballem el múscul de la part emocional per estar prou forts quan vinguin els paisatges difícils. I ara, precisament, aquest llibre vol ser un toc d'atenció, de dir, ep, no visquem adormits, perquè potser estem delegant aspectes com el que aquí en el llibre llavors parlem de la piràmide de delegació de la consciència, on hi ha la memòria, l'atenció, la nostra capacitat de gestionar les emocions, el discerniment, el sentit, no? Tot un seguit d'aspectes que si no parem esment sí que és possible que ens acabi portant amb una deshumanització. Però en canvi, en aquest llibre diem hi som a temps. I som a temps, despertem-nos...
1: Som a temps de què? Què s'ha de fer?
4: Som a temps...
1: O què no s'ha de fer, diguéssim?
4: Doncs d'entendre que som nosaltres qui hem d'utilitzar aquesta eina, com totes les tecnologies que han hagut al llarg de la història de la humanitat, en benefici de les persones i de la societat, i no permetre que siguin elles, o els interessos que hi han darrere d'elles, quines ens estiguin manegant com a humanitat i portant-nos a llocs on no volem anar.
1: Ja, però què passa si confiem tots els nostres dubtes? Perquè molta gent ho fa, això, cada cop més, no? I deleguem les nostres decisions a una màquina. Al final,
4: doncs que,
1: cada cop és més habitual, això.
4: Doncs que perdem autonomia, que perdem capacitat de discernir, que perdem llenguatge, en perdre el llenguatge, perquè molta gent ja ni llegeix, ja busca els resums directes, ja ni escriu perquè s'ho fa fer per la màquina. En perdre el llenguatge cau la capacitat de pensar, cau la nostra possibilitat de discernir i, a més, com fem això, perdem intimitat, perdem també la capacitat de que allò que deleguem en la màquina, per exemple, molta memòria, ara actualment s'estima que quasi un 70% qui més qui menys té externalitzat amb dispositius memòria. Bé, aquesta memòria que té la màquina són dades, però no són memòries significatives. La màquina no té la competència d'oblidar. La nostra memòria és un do perquè allò que ens fa mal a vegades ho atenua. Hi han coses que les oblidem, hi han coses que estan vinculades, la memòria està vinculada amb l'emoció i es converteix en una cosa significativa per nosaltres. En canvi, la màquina ens pot portar un vídeo sense haver-li demanat, amb imatges de la parella amb la que potser fa mig any jo he trencat una relació i m'ho diu, mira que feliços que eres, i jo estic fent un dol. No sap quan és el moment, no té tacte, no té sensibilitat, de moment.
2: I en el camp de la psicologia, els tractaments relacionats amb el malestar emocional, també veiem, i les malalties mentals, també veiem que cada vegada s'està utilitzant més la intel·ligència artificial. Sí. Què passa quan a través de la IA els usuaris poden accedir a recomanacions i tractaments sense límits d'horari? També, diguem, és molt més econòmic anar a un psicòleg. Això és d'entrada, no?
1: És que hi ha gent que no es pot permetre pagar un psicòleg i al final diu, doncs, escolta, saps què? La IA serà el meu psicòleg. Bé, ara li preguntaré què he de fer. Clar, tu aquí, com a psicòloga, com a professional...
4: Aquí en el llibre dediquem un capítol, dediquem unes relacions i després també a com també ens relacionem en moments de crisi i busquem l'auxili de les IAs, que està passant i cada vegada tenim més evidències. Llavors, és molt difícil explicar-ho així ràpid, però bàsicament el que hem de dir és... Una cosa és, jo utilitzo aquesta IA perquè cada vegada tenen més competència lingüística i, per tant, pots fer ping-pong amb aquestes màquines. Nosaltres molt ja m'ho hem posat a prova. Jo li dic una cosa i ells simulen perquè no hi ha cap presència. El primer que hem de dir a la gent és no hi tens una persona real allà al darrere. És un algoritme molt complex, però no hi ha persona. Però sí que pot fer una devolució. Jo li dic una cosa i et contesto una cosa que té sentit. Per tant, si no hi ha una patologia, si és un senzillament, mira, necessito companyia, que hi ha gent que a vegades estan molt sols i amb un nivell moderat, aquestes màquines poden servir de compensació. Però ull, una cosa és això, una cosa és una teràpia. Per una teràpia no hem de recórrer a aquestes màquines per econòmiques que siguin, perquè elles no han viscut mai el que vol dir vulnerabilitat. Ells no saben de ferides, no saben de patiments. Ells saben de dades, però dades planes, dades no vinculades amb l'emoció. Llavors, no tot el que ens poden dir en protocols pot ser correcte, tot i que també he de dir una cosa.
1: Yeah.
4: Si no són casos molt complicats que estan en la vida, en l'amor o en àrees límits de la vida, en determinats casos els hem posat a prova de protocols, passos que consells... No diuen grans disbarats en segons quins casos. És a dir, també s'ha de reconèixer que bé, a vegades dius, mira, passo 1, 2, 3, si no és un cas complicat, però mai poden suplir un professional, mai. I en cap cas, en casos de malaltia, en casos límits de la vida, en casos on hi ha patiment o situacions crítiques, en absolut, perquè tenim evidències també que algunes coses que han dit han repercutit en que hi ha gent que s'ha llevat la vida, també. És
2: per
4: dir,
2: tant, no creieu que els psicòlegs sereu substituïts per la intel·ligència artificial?
4: Els bons psicòlegs segur que no. I el que hem de mirar és que tothom tingui accés.
1: Sí, que
4: i que no tinguin una llista d'espera de mig any.
1: Hi ha molt intrusisme, en vam parlar l'altre dia.
4: Cert.
1: I fa molt mal, això, també.
4: Fa molt mal perquè cal molt de respecte i preparació per lidiar amb les ferides de l'altre sense adoptar posicions de poder, de dir què han de fer amb la seva vida i això. Un psicòleg mai ho farà. Mai dirà a algú, has de fer això.
1: Pot ajudar en el tema de la soledat, la intel·ligència artificial? T'ho dic perquè una de cada sis persones a tot el món admet sentir-se sola. Pot ajudar o al contrari? O és a dir, potser el que farà és aïllar-nos encara més de la societat i que ens tanquem més a casa amb això de la intel·ligència artificial.
4: Ara tenim algunes dades, venen de Xina, de nanos i adolescents, amb uns estudis darrers, que deien que aproximadament un terç d'aquests nanos joves preferien relacionar-se amb la seva IA que no pas relacionar-se amb el seu grup d'iguals, amb els seus, gent de la seva edat. Per què? I això ho hem d'analitzar. Fixeu-vos. Primer, no demana reciprocitat la màquina, no té necessitats. Per tant, no fa demandes. Els humans en fem. Jo també tinc. Escolta'm a mi, ara. Després, sempre respon. reforça el que tu li dius, tendeix a donar-te la raó, no es baralla amb tu, i quan te n'atipes tu pots apagar la tecla. I això amb una persona no es pot fer. Per tant, és més fàcil aquest tipus de relació. Però, ull, també hem de sospesar si això anem de dir relació. Perquè perquè hi hagi una relació hi ha d'anar una anada i una tornada, i amb aquestes màquines no hi és. Només acumulen dades del que tu els hi dius, almenys de moment. Per tant, això que tu deies, et fa sentir menys sol. Possiblement és com una mena de caramel que, aparentment, doncs, com que tens la ment ocupada i no tens espais buits, que ull, aquest és un altre tema que hem de prevenir...
2: En tot cas sí que podem dir que pot crear addicció, no?
4: No, no, crea dependència i pot crear addicció.
2: I tornant al tema que comentaves, no? Que la intel·ligència artificial atrofia la memòria i la riquesa del llenguatge, això vol dir que les noves generacions tindran pitjor intel·ligència que nosaltres.
4: Tot depèn de què fem nosaltres, és que ara hi som a temps.
1: I què hem de fer?
4: Mira, jo i el Jaume ho veiem com si fos una balança d'aquelles amb dos plats, eh? En un plat posem-hi tot el pes que té ara la intel·ligència artificial a les nostres vides, en tots aquests camps que nosaltres treballem en el llibre. La memòria, fins a quin punt la deleguem. L'atenció que ens és segrestada, orientada, ara el que has de mirar és això. Tenim recomanacions per despistar-nos. L'emoció, consola'm i assegura'm una cosa, perquè la incertesa jo no em bellugo bé, i amb la frustració tampoc. Digue'm què he de fer, per tant, la capacitat de decidir. El sentit de la meva existència, tot això és molt poderós, eh? Per tant, això està passant i ull, si no contrarrestem amb l'altre plat, que és el que volia dir, sí que poden quedar totalment atrapats o abduïts i podem tenir una generació de persones poc ètiques, poc humanes, poc compassives, poc sensibles. Però ara, què podem fer aquí? Podem fer moltes coses. I nosaltres diem, no es tracta de prohibir tant. Jo no sóc partidària de prohibir, però sí d'educar i de compensar. Aquests infants, des dels més petitons, els hi hem de proporcionar experiències que la IA no els hi pot donar. Quines experiències? El tacte, el contacte, l'abraçada, la rialla, els jocs en família, el contacte amb la naturalesa, l'art, la dansa...
2: Vaja, treure'ls de les pantalles, no? Del món virtual.
4: No tant treure'ls com crear espais on això es visqui, i quan aquests infants o joves estiguin en els moments, perquè és que això ha vingut per quedar-se, no sé que hi hagi un cataclisme, en els moments que hauran d'entrar en relació amb aquestes IAs, no quedaran atrapats i abduïts. Per què? Perquè tenen tot un pool de recursos i saben que hi han coses que són meravelloses que aquesta màquina no els hi donarà. Ara bé, què passa si un infant no té tot això? No té aquests espais de silenci, de diàleg, de lectura conjunta amb la família, de jocs,
2: De fet, els resultats dels últims informes PISA no són per tirar coets, realment.
4: No, però no podem atribuir tot a la IA.
2: En llenguatge i en matemàtiques. No es pot atribuir aquesta davallada dels resultats a la intel·ligència artificial.
4: No tot. Perquè jo preguntaria a tothom, aquests infants, quin exemple tenen a casa seva de veure els seus pares asseguts sense les seves maquinetes respectives, agafant un llibre i dir, ep, ara, nois i noies, aquesta mitjoreta és espai de lectura conjunta, però agafem un llibre tots plegats, o escoltem aquesta peça de música, o anem a aquest museu. Llavors, no podem demanar el que no estiguem donant als adults. Amb el Jaume sempre diem que la influència real a nivell emocional, ètic i de valors que transmetem ha de ser no el que els diem, sinó el que ells veuen que nosaltres fem. I és aquí on hem de fer que aquest plat de balança compensi la influència enorme i manipuladora, fins i tot, que cada vegada té més la intel·ligència artificial.
2: I si utilitzem correctament la intel·ligència artificial, com ens pot servir? Moltes empreses ja s'està implementant, eh? Recordem que estem parlant amb Mercè Conangle, autora del llibre Intel·ligència...
4: La consciència artificial. La consciència delegada, aquest risc de cedir a la IA el que ens fa humans, no? Doncs, bueno, ja ho sabem, el camp... Agafa només el camp de la salut, és brutal el que pot fer, el que està fent. A nivell d'investigació, a nivell de facilitar doncs, dades, a nivell de diagnòstic, perquè, a veure, jo l'altre dia llegia una persona que deia, jo si m'han de dir que tinc un càncer o que estic terminal, realment no vull que m'ho digui una màquina, jo tampoc, però no tinc cap inconvenient, per exemple, que una prova meva una IA la compari en lloc d'amb 200 proves, que és el que podria fer potser una persona, ara m'invento la xifra, amb un patró de 200.000 per afinar més amb el meu diagnòstic. Jo amb això no hi tinc problema. Que això promou canvis, sí, però jo crec que la presència humana, el bon professional, la persona que reflexiona, que es qüestiona, que acompanya, que és compassiva, que ha viscut la ferida i té la sensibilitat per estar allà quan fa falta, això no ho substituirà mai una IA, però en canvi podem conviure amb elles traient el millor d'elles.
2: I en el vostre llibre, Consciència Artificial, també aposteu per un futur amb amistats híbrides.
4: Bueno,
2: què vol dir això?
4: No, això és un camp de ciència-ficció, sí. En el sentit de que les coses estan canviant. També diem, no podem amb aquestes màquines parlar d'amor, perquè ara, ull, que aquí toquem tot el camp aquest, com estan canviant les relacions, i ara si veus aquests dies, veus uns robots humanoides que... Ull, aquí jo tindria molt a dir, però ara ens desviaríem del tema, que fan noies magnífiques, estupendes, que són robots, però tornen a cosificar la dona, amb aquest camp, també de les IAs que volen substituir la presència. És més fàcil manegar una nina, per dir-ho així, amb una IA que no pas una persona que té una autonomia de criteri i mereix un respecte, no? Però bé, veurem coses que ara no tenen, encara no, i nosaltres diem potser no és amor, potser és e-mor. Potser haurem de trobar paraules noves per definir que hi ha persones que han posat el nom a la seva IA i que tenen una relació com amable entre ells. I això és amistat? No, perquè no hi ha reciprocitat. Jo no me'n cansaré de dir. No senten, simulen sentir, però simulen molt bé. I, per tant, jo he de ser una persona que em qüestioni, que m'informi, que no em deixi abduir per aquesta part.
1: Una vegada, fa temps, Mercè Conangle, vas dir les bones persones generen enveja i per això se les desprestigia.
4: Sí, possiblement quan...
1: Les bones persones generen enveja i per això se les desprestigia.
4: És possible que ho digués, perquè hem tocat el tema de la bondat i hem tocat el tema de l'ofensa. I hi ha persones que potser el que estaria bé és persones que fan coses bones, admirables, en benefici de l'humanitat o dels altres, els hauríem d'admirar o respectar. O dir-los-hi, gràcies, perquè fas això i això millora el clima i millora i cura ferides, no? I en lloc d'això, doncs tenim aquesta part, a vegades, els humans, d'enveja. Tenim aquesta part de... si jo no puc ser com aquesta persona, perquè potser no vull practicar aquest grau de generositat, doncs en lloc de pujar jo, miro de fer-la baixar. I això a vegades doncs, és un mecanisme humà doncs, que tots tenim, més o menys, amb diferent quantitat, i que bueno, podem corregir, mica en mica.
1: Escolta, mira, et presento l'Ada Parellada.
5: Bé,
1: com estàs, Ada?
5: Molt bé.
4: Tinc el goig d'haver estat al teu restaurant.
5: Sí, oi? Sí. T'he servit, eh?
4: Sí, molt bé, molt bé.
5: Gràcies.
1: Com ens agrada que vinguis aquí.
5: Ara. Ai, gràcies, gràcies.
1: Portes un bon rotllo sempre, que només veure't em canvia la cara a mi.
5: Espero, espero, perquè això és el que ens cal.
1: Sí, senyora.
5: Estar contents, perquè hem d'estar contents per tot, per tot.
1: Aquí ja tenim
5: els
1: psicòlegs, se'ns donen consells cada dos per tres, però la
4: no,
1: teoria...
4: No, jo miro de no aconsellar gaire, eh?
1: No,
4: comparteixo reflexions, però...
1: Sí, però al final que volem són consells i que ens ensenyeu a estar millor. Com que és massa fàcil?
4: Sí, perquè és una mica paternalista donar consells.
1: Oh, sí, però escolta, al final s'ha de ser pràctica en aquesta vida.
4: Qui sóc jo per donar consells?
1: No, no. Ets una psicòloga, ets una professional.
4: Jo moc a la qüestió. Pregunta, tu què faries?
1: Què hem de fer per estar una miqueta més... És igual, digue-ho com vulguis, les voltes que vulguis, però al final volem el consell pràctic, tu. Que passa que la teoria és molt fàcil i la pràctica...
5: A mi passa el mateix, eh? El mateix em passa, que em diuen, ajuda'm, digue'm una recepta que em solucioni la vida. Jo dic que és que té molts matisos, si un cas...
4: Clar.
5: Bueno, saps? És... Corre, corre.
1: Unes pautes s'han de poder donar.
4: No, jo crec que...
1: Digues-li com vulguis, però...
4: A veure, si anem amb el tema que m'ocupa, que és tot el tema de la intel·ligència artificial, la part emocional i ètica...
1: Aquí pots parlar el que vulguis.
4: I no deixar...
1: Has vingut per un llibre, però podem acabar parlant del que vas dir fa 3 anys.
4: No, podem parlar perquè, bueno, segurament hi haurien coses que ara corregiria, espero, perquè vol dir que he pres alguna cosa. Però, a veure, jo diria que en aquesta era de la IA, el que ens anem de donar compte als humans és que tenim un tresor, que no ens hem de deixar escapar. I aquest tresor és aquesta consciència, aquesta capacitat de saber i entendre que jo visc, jo sento, jo penso, i que jo puc, des d'aquest sentir, acompanyar millor els altres, no? I cuidar el planeta, també. Nosaltres sempre diem aquests tres nivells, no?
1: Deixa'm saludar la gran Raquel Calart. Com estàs? És periodista d'economia del diari La Vanguardia, fa un podcast que es diu Bolsillo, que l'escolta tothom.
6: Sí,
1: que té un èxit,
6: estic molt
1: brutal.
6: Contenta, eh? I tu, també d'estar aquí.
1: Tu sí que dones consells i li dius consells.
6: Sí, jo...
1: Tu vas cara barraca, i a la gent li encanta,
6: això. Donar consells, i això és perillós, com diu la Mercè.
1: Sí.
4: Econòmics potser no tant. El que és perillós...
1: És complicat, eh? El Gonzalo Bernardo sempre em diu donar consells, aquí ens mullem i ens posem de vegades en un jardí que pot sortir molt malament la cosa.
6: Totalment. I també coincideixo que amb la intel·ligència artificial, doncs, evidentment, obre un gran ventall d'oportunitats, però també hem de ser molt conscients dels riscos que comporta, no? I més amb el tema de les decisions financeres,
4: fixa't,
6: en parlarem.
4: Clar, i és que, per exemple, una de les coses que diem amb el Jaume és que la gran alfabetització d'aquest segle, amb aquesta era de la intel·ligència artificial, serà ensenyar a les noves generacions i a les que encara hi som l'art de fer bones preguntes, l'art de qüestionar les coses. És a dir, no ens hem de creure qualsevol cosa i ens hem de preguntar, jo, amb els meus valors, això que diu la Raquel, em ressona? És realment...
1: Atança't al micròfon.
4: Perquè si no, acabaran, si una cosa surt malament, donant-te la culpa a tu. I el que hem de fer els humans és assumir responsabilitats, des de la meva òptica. Ja. Per més consells que donguis, la decisió última ha de ser de la persona, no ha de ser de la màquina.
5: Passa tot sovint amb la intel·ligència artificial, perquè ara, com que està a les beceroles, encara no té tota la veritat. Llavors és com... Jo la tracto com si fos un company. Company de feina.
4: Amb amabilitat.
5: Bueno, amb amabilitat, però sobretot que no donant per fer totes les seves opinions.
4: Clar.
5: Ni totes les seves respostes, no donant-les, sinó valorant-les.
6: I no delegar, diguéssim, no l'aprenentatge i el coneixement tota la IA. Vull dir, com la IA ja m'ho dirà, em desentenc, perquè aquí podem tenir problemes.
5: Vindria a ser allò que jo abans feia servir... Jo abans feia servir el meu home. El meu home no és que sigui... ni artificial ni intel·ligent, diguéssim, del tot. No és pas artificial, tampoc és tapat. Faig broma, pobret.
1: Però
5: quan escrivia... Jo escric articles i escric llibres, i llavors haig de redactar i haig de desenvolupar idees per atraure el lector, diguéssim, no? Llavors jo anava amb ell i deia, em fas una lectura i m'ho comentes. I al principi encara ho feia, però amb el temps... Ara no, però quin pal. Però jo... Està molt bé. I ara tinc un interlocutor, perquè abans tenia una paret, ara tinc un interlocutor que l'envio i llavors m'ho respon.
4: I el
5: no?
4: tema, Ada, és que segons plantegis el que vols, et donarà una resposta o una
5: llavors,
4: altra. Això és el que hem d'ensenyar.
5: No, primer jo li pregunto.
4: Pots dir que sigui el crític més difícil. Pots dir-li...
5: No delego, sinó és el meu interlocutor, com tu dius, i la resposta que em fa no la dono per certa, perquè igual que tampoc la donava per certa la del meu home, però necessito aquesta amistat, aquesta mena de company.
4: Ping-pong.
5: Sí.
4: És com un ping-pong, a
6: sempre,
4: vegades
6: sempre
4: intel·lectual.
6: Sempre quan partim, diguéssim, de la base de que els experts som nosaltres.
4: I que l'article l'has escrit tu.
5: Clar,
4: tu no li dius, escriu-me un article sobre tal cosa. Perquè
5: una
4: això...
5: revisió.
4: Sí, Ada, però això ja està passant. Conferenciants que diuen fes-me la conferència, professors que diuen fes-me aquesta classe, nanos, fes-me el meu treball final. Sí. Clar, això és la línia que no hauríem de travessar.
6: Perquè si no, tothom obtindria resultats molt similars.
5: Però jo t'haig de dir
6: que... I no només en la vida, a nivell de comportament, a nivell d'estudis, sinó també en el terreny de les inversions, que aquesta és una de les coses que tenim. Perquè si tothom inverteix o poses diners en una cosa, vol dir que estem inflant un mercat determinat.
1: Bé, Mercè Conangle, em diuen que tens tard.
4: No sé quina hora.
1: O ara t'hi trobes també que ja no marxaries i t'és igual arribar tard on sigui.
4: És que no sé l'hora.
1: No saps l'hora? Mira, que tenim un rellotge aquí fantàstic.
4: Dos quarts i mig
1: de 12.
4: A les 12 he de ser un altre lloc.
1: A les 12, però un altre lloc que cau lluny o a prop?
4: No.
1: Atenció, perquè ara està...
5: Depèn de la pluja,
4: de la navegació que tingui ara.
1: Plou molt fort ara mateix, amb trons que se senten fins i tot des de l'estudi. Marta Inglés, que sí, la Marta ja pateix. No pateixis, dona, que és el que passa. Tant de bo se sentís... Obre la finestra. home. A veure si sentim algun tro d'aquests de Barcelona.
4: Doncs un ple...
1: Obre la finestra, Jordi.
5: No sí, plovia home, sí. tant quan he arribat jo, eh?
4: No plovia.
5: Ara
1: s'està
5: no
1: animant. Fa una estona ens deien des de l'Hospitalet de Llobregat, diu, això és una bomba, nois. El sí? que, la que està caient ara mateix
4: no
1: a l'Hospitalet
4: no
1: fa pocs minuts. Espera't. Ja se sentirà, suposo.
4: Bueno, que esperin que marxi.
1: Tard o d'hora.
4: Escolteu.
1: Torna com vulguis, Mercè, que ens agrades.
5: Igualment, Mercè.
4: I com vulgueu.
1: En saps i t'expliques molt bé, tot i que no vols donar consells, però sempre n'aprenem amb tu.
4: Prefereixo que tothom s'extragui el seu, perquè és el que deia la Raquel, això. Tots acabaríem fent el mateix i no pot ser.
1: No facis
4: no
1: tard.
4: No hem de fer mai cas a ningú que ens doni un consell directe.
1: Gràcies, Mercè, que vagi molt bé. Fins molt aviat. Mira, ara falten 6 minuts per 3:15.
7: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que tenim a l'Ada Parellada i a la Raquel Calar. Quina parella, tu?
1: Què?
0: Què dius, tu, Ada?
1: Què dic?
0: Què m'expliques?
1: Doncs mireu, us explicaré tots els oients que aquí en Xavi està assegut com si estigués a la platja.
0: Ah, com o si fóssim a casa.
1: Com si fos un lloro d'aquells que es posen a dalt d'un ombro de l'espatlla, perquè està... O sigui, com t'ho diria? No està assegut, està encaramado, que diuen en castellà, així, a dalt d'una cadira, amb una forma... O sigui, deu ser l'hora de la informalitat, aquesta. Ja has dit totes les notícies grosses, i ara ja
0: no,
1: està
0: no
1: de campo i playa, el Xavi.
0: Aquest matí les notícies no s'acaben. Hi ha hagut, per cert, aquest acord entre el PSOE i Sumar pel decret de vivenda. Després tenim en marxa aquest temporal, que ara afluixa en algunes zones, però guanya força i intensitat en altres. Pica molt fort encara el Baix Llobregat. Ve cap aquí, cap al barcelonès, i comença a picar molt fort a Sabadell i a Terrassa, també al Vallès Occidental. S'anirà estenent per tot el Vallès, també cap a l'Oriental i, posteriorment, cap a les comarques de Girona. Plou a bots i barrals, no diuen?
1: Sí, senyor.
0: Com ho dieu a casa, això?
1: Així ho dic, ho diem així.
0: Però... Els castellans diuen caen chuzos de punta, em sembla.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Però
0: no ho he sentit mai, això? No ho he sentit mai?
2: No.
0: Chuzos de punta no ho he sentit. Caen chuzos de punta no ho he sentit mai.
3: A casa meva deien bots i barrals.
1: Bots i barrals. Sí, sí,
3: sí. Un clàssic.
1: A més, és un
0: jo,
1: clàssic...
0: A casa meva deien patac, que ara ho han copiat tots els homes del temps. Això dels patacs d'aigua, ve dos de Balaguer.
1: Ah, sí?
0: Que quedi constància, que consti en acte.
2: O es tracta en una tromba d'aigua.
0: I el Dani Ramírez
2: molt...
0: diu, ara t'ho agafo. Cap problema, Dani. Més demanant permís encara més. Però ara ja ho diu tothom, això.
1: Sí, jo no ho havia sentit
0: mai. Meteoròlegs i periodistes. Patacs, ara els patacs...
1: Sí.
0: Ja s'han internacionalitzat.
1: O una tromba d'aigua, jo penso que és més modern.
2: Sí.
1: A què es diu ara?
0: Una tromba. Pluges torrencials, deien aquest matí, també.
1: També, també. Sí. També, també. El que passa que sí que és veritat que vam rebre aquella alerta i al vespre, un quart de 12, no sé si vosaltres veu rebre.
0: Sí, les alertes.
1: Les alertes, i llavors ja estem tots previstos, no? I res.
0: Sí, doncs... però aquesta vegada no han suspès escoles.
1: No, ben fet, que fan. No.
2: I les meves filles, per exemple...
0: Fa tres setmanes les van suspendre i no va passar res. Aquest matí parlàvem amb l'Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
1: Però com a mínim hi hem anat tots en paraigua, saps? Ja tots ens hem alertat, estem pendents, i aquesta és la funció.
0: Sí, però
2: mira, nosaltres vivim al costat d'una riera.
0: A on vius tu?
2: I ja està l'escola a 3 minuts a la Llagosta. I ahir vam rebre també les alert i les meves filles sortiran de l'escola a l'hora que se suposa que caurà més aigua, no? Que s'entra al migdia.
1: Però la riera ja ho canalitza. El que passa és que, com a mínim, ja vas amb botes d'aigua, ja vas preparat, ja no t'enxampa desprevingut, ja heu tret els cotxes de la riera, si és el cas, no?
2: Mm-hmm. Ja. Espero. Jo, almenys, no el tinc.
1: I això, per això serveix les alert. No serveix per paralitzar, serveix per alertar i perquè estiguem tots previstos i anem amb prudència i no fem tonteries, no? Com preparar un pícnic a la riera, per entendre'n, saps? Bueno, què? Digue'm.
0: No res, aquí fent 7 o 8 coses alhora.
1: M'agrada ja veig, això. Ja ho veig, ja ho
0: no,
1: veig.
0: Estic demanant que truquin a Protecció Civil per si hi ha alguna novetat. Imagina't que ara s'intensifica molt la pluja, pot passar al barcelonès, ja està passant també cap a la zona del Vallès Occidental, i que donen algun consell específic pels habitants d'aquestes zones. Doncs d'això s'ha anat informant directe. Fa una estona Protecció Civil ha demanat no sortir durant 3 hores a l'exterior, al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès i a la comarca de l'Anoia. Com que ara tot això es va desplaçant, doncs en funció de les noves decisions que es vagin prenent, lògicament línies obertes amb Protecció Civil i amb qui faci falta. Escolta...
1: Clar, és això, per això serveix les alert, perquè tots els mitjans ho prioritzin i paralitzin qualsevol informació per informar la població,
0: ja,
1: que estiguin pendents. Si no, d'altres maneres, passa desapercegut.
0: Què és això del projecte GastroRecup?
1: Sí, avui explica'ns estic agraïda que m'hagis convidat, perquè m'hagis tret de les cuines una estona, perquè estava sepultat d'aliments que s'anaven a descartar, que s'anaven a llançar a les escombraries. GastroRecup és el cop... Mira, faré una mica de soroll, eh? El cop de puny sobre la taula de la restauració per alertar, per denunciar el malbaratament alimentari,
0: ja,
1: que és esfereïdor. Malgrat ja portem molts anys d'activisme amb tots els activistes que lluiten contra el malbaratament alimentari des del 2011, que va sortir el primer estudi que ens va explicar que estàvem llançant un de cada tres aliments que es produeixen a nivell mundial, és veritat que cada vegada la població està, la ciutadania, el consumidor, està més conscienciat i cada vegada es veu amb millors ulls el fet d'aprofitar, per sort, criminalitza, és la paraula, eh? O sigui, gordo, eh? Criminalitza més el fet de llançar però les dades encara no s'han reduït. I les dades que jo acabaré tatuant-me aquí, saps, en comptes d'aquests tatuatges que no signifiquen res, o de parelles que després t'has d'esborrar perquè les deixes, doncs jo em tatuaré dues dades molt, molt, molt, molt copsadores, molt colpidores, que és un de cada tres aliments que es produeix es llença per raons absolutament injustificades, o sigui...
0: Un de cada tres.
1: Un de cada tres. És com si tu anessis a mercat, arribessis a casa amb tres cistells de coses que acabes de comprar, tenies, i un el tiressis per la borda perquè, mira, perquè et fa gràcia, perquè et ve de gust. O perquè quan has arribat a casa has dit, ai, ara peres no em venen, avui no és el dia de les peres.
0: Ja, a mi em passa amb la fruita que se m'acaba fent malbé.
1: Una cosa és que se't faci malbé, que això... Però està bé que tu hagis identificat, que hagis fet com la teva auditoria, se't fa malbé. Doncs llavors, perquè quan vagis a fer la següent compra, en compres menys, no? Ja, o sigui, sí, sí, mires sí. D'ajustar-ho. O si això et dol, que això és el que ha de passar, és que ens dolgui veure com es fan malbé els aliments, no com fa un temps que no ens dolia, que ens semblava que era, formava part de la nostra quotidianitat, que no passava res, que no venia d'una pera, que no venia de mitja barra de pa, que era igual, però ara, si tu m'estàs dient, és perquè realment et dol. Llavors, ja buscaràs estratègies per intentar-les salvar d'alguna manera. La fruita que se't fa malbé, que és molt habitual, perquè es fa malbé de seguida, vull dir, de seguida té una caducitat molt curta. Doncs, escolta'm, no cal que facis grans quantitats, que tinguis grans quantitats per fer una melmelada. Tu agafes quatre peres que t'han quedat, les poses amb una mica de sucre, res, i una mica d'aigua, i deixes allà, facis xup-xup mitja hora, i tens una melmeladeta que per acompanyar els teus les teves granoles matineres amb una mica de iogurt, i ja està, és brutal, no?
3: Recordem que aquest projecte GastroRecup oferirà durant un mes a 100 restaurants de Catalunya, que oferiran menús a 20
1: exacte,
3: euros.
1: Perdona, sí. Perdona, és que la segona dada que em volia tatuar, sí, perquè m'he quedat amb la primera, que és que amb un quart del que es llença, tot t'estic parlant de xifres mundials, amb un quart del que es llença es podia combatre la fam crònica. El que passa que és vital.
0: Una quarta part del que es llença,
1: o sigui...
0: Que fort.
1: És de bojos. És de bojos. Tenim bosses de pobresa, no només a Etiòpia, les tenim aquí a tocar, o sigui que tots aquests aliments es podrien canalitzar. També està... no ens agrada gaire parlar-ne perquè nosaltres, o sigui, les persones, totes les persones, segons les Nacions Unides, tenim dret a la... És un dret fonamental, el dret a l'alimentació. I el que no ens podem tranquil·litzar les nostres ètiques i les nostres morals pensant, bueno, allò que nosaltres llancem, els rics ja ho aprofitaran els pobres. Això és molt... Però sí que és veritat que abans de llançar-ho podríem transformar-ho amb aquest mateix carinyo que fem tots els restaurants. Aquests 100 restaurants que ens hem adherit a la campanya, que podeu anar-hi, podeu mirar a gent.cat/gastrorecup, gent de Generalitat, perquè és una campanya de la Generalitat, de fet, gent.cat, Generalitat de Catalunya, /gastrorecup, i mirar quin restaurant de prop de casa vostra ho fa i a quin dia ho fa, perquè ho fem al llarg de tot el mes d'octubre, que passa que només un dia cada restaurant. Només un àpat, de fet, cada restaurant. Hi ha alguns restaurants puntualment que fan dos àpats, però és molt poc, però heu de mirar quins restaurants teniu a prop de casa, quin dia ho fan, i mirar si tenen places, perquè és veritat que aquestes alçades, perquè avui arrenquem la campanya fins l'1 de novembre, i és veritat que molts ja estan plens.
3: Si venim al teu restaurant, al Sempruniana, també podrem trobar, no?
1: Avui. Aquesta nit ho fem.
3: Quin és el menú? No sé, ens pots avançar el menú? Amb aquests aliments recuperats?
1: Però perquè estem en plena elaboració, m'he escapat un moment per explicar-vos-ho, és que és fort, però mira, d'un matadero ens han enviat moltíssima costella talladeta petita, que farem unes costelles estofades.
0: Uau, que bo, això.
1: Tenim moltíssima fruita, moltíssima verdura, farem cremes de verdures, farem verdures saltades, per exemple, de Manlleu Origen ens ha arribat moltíssima varietat de productes, de llet nostra ens ha arribat 3.000 litres de llet, que farem, evidentment, crema catalana, de Montsec, que són productors de làctics, ens ha arribat moltíssim mascarpone, farem tiramisú, moltíssim formatge d'untar. És el clàssic que es llença, són pa, làctics, fruita i verdura. Aquests són els més, els clàssics. Però tot i això, també es descarta molt peix. A vegades el peix té una caducitat molt curta i alerta que no podem fer... evidentment, la seguretat alimentària passa pel davant de tot, no? I, per tant, el peix s'ha de vigilar molt. Però sí que és veritat que tinc un proveïdor, el meu proveïdor del peix, que és... és igual. Ens guarda, al llarg de tot el mes, ens guarda les espines del salmó i del corball, que són peixos grans, i les congela. I llavors ens les porta, nosaltres les rasquem les espines, i aquella carn que ha quedat adherida d'aquestes espines en fem farcidets de pasta, de canelons, la cuinem, sempre la cuinem.
2: I és cert que es poden fer xips amb les espines del peix?
1: Home, tu, amb les pells.
2: Amb les pells,
1: i amb les espines també. Amb les espines també. Però, per exemple, parlant-me de xips, nosaltres, el nostre bacallaner ens guarda pell de bacallà. Ens guarda moltíssima pell de bacallà. I llavors, què en fem? La saquem al forn durant 20 minuts a 180 graus, posada plana sobre un paper de forn, i tens uns cruixents de bacallà interessantíssims que, si volguessis, després podries fregir, s'inflarien i farien l'escot aquell, com si fossin... Ai, ara no em surt allò que està inflat del porc.
0: Els budells?
1: No, de la pell. Que compres a la fira quan vas...
0: Allò, les cornes.
1: Les cotnes.
0: Que queda més fi, cotnes.
1: Doncs pots fer-ho amb bacallà i és boníssim. No, però amb la pell de bacallà, saps què fem? Nosaltres un pil-pil. I per tant...
0: A veure, deia els budells per fer botifarra. No, és que ara estic veient unes imatges. Diu que cau el diluvi a Sant Boi de Llobregat, ara mateix. Tempesta terrible, amb llams, amb trons, està picant molt fort cap a l'Hospitalet.
1: I ara que has obert la finestra,
0: Obre de bat a bat, home.
2: Sí, s'està bé.
1: Vaig sentint cada vegada més soroll, o m'ho invento ja.
0: No es pot més.
1: També dir-vos que aquests patacs d'aigua, com tu dius,
0: Ara ja ho diuen tots, ara ho han copiat tot Catalunya.
1: Dos de Balaguer.
0: Exacte, gràcies, Ada.
1: Aquests patacs d'aigua també afecten moltíssim als conreus, o sigui, aquestes, i això també vol dir que en breu tindrem moltíssimes fruites i verdures malbaratades perquè tenen un toc, els hi ha caigut un... s'han inundat...
2: I que són bones igual.
1: Clar,
2: és un tema d'aspecte.
1: Perquè ja no es cullen. Aquestes, per exemple, ja no es cullen. Llavors hi ha un projecte meravellós que es diu Fundació Espigoladors, que el que fan és anar a collir allò que el pagès no cull perquè no té valor comercial.
0: Yeah.
1: Per tant, és a dir, el que nosaltres cuinem, quan parlem d'aliments recuperats, no us penseu que anem a les escombraries, tot i que hi ha moviments com el friganisme, que sí que van allà a les escombraries a rescatar, nosaltres no, sinó que el que fem és recollir allò que està descartat del circuit comercial per causes molt diverses, però que està perfectíssimament bé, confieu, aneu-hi confiats, perquè nosaltres com a cuiners mai us donaríem res que no estigués bé.
0: De tu m'enfio el 1000%, només... no em refio de tothom, també t'ho he de dir, però a casa teva hi menjaré tranquil sempre, només faltaria.
1: Ja. Ens estimem molt els aliments, però encara ens estimem més els clients.
0: Digue'ns, explica'ns una recepta d'aprofitament.
1: Mira, ara m'has parlat de la fruita. Doncs la fruita, evidentment, amb macedònies, però també amb cremes. Ara vindrà l'època de la fresqueta i ens vindrà de gust sopar una crema de verdures o una crema, no? I llavors, aquesta fruita, les pomes, les peres, que pobretes sempre queden arraconades, doncs són ideals per fer-te aquestes cremes boníssimes. Per exemple, de pera. Ajunta'm una pera, api i patata. Vale? Amb una mica de mantega les enrosseixes, les cobreixes d'aigua, fas que bulli fins que la patata quedi absolutament tova, ho tritures tot, pera, api i patata. Si vols, per donar-li un toc més, una cebeta sofregida també hi quedarà molt bé. Tritures i ho acabes amb uns deuets de formatge blau. Tens una crema de pera amb api boníssima i formatge blau.
0: Que bo.
2: Ah, això ho provarem,
0: fàcil,
2: eh?
0: Fàcil i a més, allò que tens convidats a casa i flipen tots.
1: Quan
0: sí?
1: No tens ja ni quan vas encara més ràpid, les amanides també et permeten absorbir molt aquestes fruites. La poma, evidentment. Tornem-hi, La poma amb nous, formatge...
2: I fins i tot la pell, diuen, de la llimona i la taronja es pot aprofitar.
1: Per descomptat. Per
2: es pot assecar en un lloc que estigui ventilat i fer-la servir per infusions.
1: Això ho feien a totes les cases de pagès. Clar, les cases de pagès tenien aquesta economia circular superben entesa, que no generaven residus. Allò que no es podia menjar la persona, la família, doncs, ho acabaven menjant el bestiar. Però no desaprofitaven res que pogués menjar la família. I les pells, i allà a dalt, a les golfes, on hi tenien la part del rebost que necessitava que passés aire, i tenien les pells de les taronges i de les llimones. És que nosaltres no podem començar a fer una crema catalana si no tenim una pell de llimona. I aquestes pells assecades eren ideals per això. Però igualment aquestes pells que parles, triturades i barrejades amb sal o amb sucre, et dona una sal aromatitzada, que també li pots posar fruita seca, herbes seques, meravellosa per qualsevol d'això. I aquesta pell que has esmentat, si tu la poses a dins d'un pollastre guisadet, tindràs un pollastre a la llimona tipus una mica els pollastres del Marroc.
2: O sigui, que dels aliments es pot aprofitar pràcticament tot.
1: M'ha agradat que hagis esmentat això de la pell i de la taronja a la llimona, perquè això nosaltres, els cuiners, gràcies al GastroRecup, fem sempre un gran debat amb els nostres equips, generem un debat i un repte que és plantejar-nos què és comestible i què no és comestible. Aquestes darreres tres dècades hem llançat moltíssim, perquè la cuina estètica va dominar les nostres taules i a les nostres cuines. O sigui, volíem que tot fos quadriculadet, rectangular, rodonet, i llavors sacrificàvem moltíssima part de l'aliment per tal d'aconseguir aquests plats que tinguessin uns volums meravellosos i perfectes, no? I ara, gràcies a tot l'activisme contra el malbaratament alimentari i totes aquestes iniciatives que estem duent a terme, els cuiners tornen a recuperar una mica el senderi i intentem que la nostra cuina sigui més ètica que estètica, i ens plantegem què és comestible i què no és comestible. I ens n'adonem que estàvem llançant tantíssimes coses, per exemple, les parts verdes dels porros, dels caldos,
2: no? Per exemple,
1: la part externa dels enciams, les fulles externes dels enciams, dues coses, una cremeta, tornem a les cremes, això sempre es soluciona, per saltejar unes truites d'escarola, truites d'escarola que s'havien fet sempre.
0: Ah, que bo, això. I ara s'està recuperant. Mira, les fulles de fora de l'enciam, què vols que et digui? Tot i que diuen que són les que porten més vitamines,
1: ara,
0: les que han rebut més sol, per això estan més verdes.
1: Exacte, però les pots incorporar. Mira, les fulles externes de l'enciam, ara encara no és època, però...
0: Ja ho donava les gallines.
1: Quan comenci l'època dels pèsols i les faves,
0: sí,
1: són meravelloses. Amb els pèsols són meravelloses perquè donen un contrapunt amarg, i no cal que hi posis aigua quan fas pèsols ofegats. Tu poses aquestes fulles, tapes i va traient tota l'aigüeta, la seva aigüeta que té.
0: Ara que dius, ara que dius de les faves, al meu poble deien, si vols un bon favar, sembra'l per la Mare de Déu del Pilar. El 12 d'octubre
1: doncs
0: aquí
1: a tocar.
0: Sí, sí.
1: Doncs les faves, quan són tendres, però encara són superdolces, són dolcenques, però tenen un punt amarguet, doncs les fulles de l'enciam les ajuden.
0: Ah, carai, tu. Escolta, el tema bolets, què farem aquest any?
1: Doncs no tinc ni idea, perquè
0: ahir
1: jo els bolets...
0: Ahir vaig sentir un boletaire que diu, mira, jo sóc optimista, perquè no n'hi ha cap d'optimista.
1: Mira, aquestes pluges els aniran estupendos.
0: Diu, amb aquestes pluges, tard o d'hora, més tard que no pas d'hora aquest any, la cosa es pot mitja arreglar o arreglar bastant o del tot?
1: Sí, hem tingut un estiu molt sec, que això no afavoreix.

0: Cep, tot ho empodega, també t'ho haig de dir, eh? De cop i volta, tot el que cuines té gust a cep. Ja. Yeah. El cep, que t'agrada molt així amb carpaccio, trobo que al contrari, que perd tot el gust, que necessita ser cuinat per treure-li tot el seu perfum, però que després només tens cep, eh? I llavors m'agrada molt amb risotto, perquè llavors el que menges és un arròs que és molt àtom de gust,
1: sí.
0: Ple, o sigui, menges cullerades de cep. Però els rovellons, per una qüestió sentimental, que tothom diu que és el pitjor bolet, a mi m'encanta perquè realment és carn. És com si et mengessis un bistec.
1: A mi també m'agraden, però no són els que més.
0: No, no,
1: és l'únic bolet el que poso all, perquè m'és igual que li mati una mica
0: per
1: el gust.
0: Per això, que necessita all, necessita all. Però m'agrada perquè és carn, carn, carn.
1: Ada Parellada, com que vens cada divendres amb la Gemma, amb la Nierga, baix al cafè, puja, dona, algun divendres, el dia que vulguis. Sense tu, demanar permís, però... obres la porta i cap dins.
0: No.
1: Per què no?
0: No,
1: va,
0: mai.
1: Corre, que tocaran les 12.
0: Sí, haig d'anar a treballar. Però m'he passat, sí, molt bé, moltes gràcies.
1: Torna, puja un divendres, si no et baixaré a buscar. Va, les
0: això
1: notícies.
0: Sí, si em vens a buscar...
1: Ara en farem de grosses. A partir de les 12:05 passaran coses grosses aquí, que no marxi ningú. Fins ara.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 9 i 6 minuts. Ara podem tranquil·litzar-nos una mica, oi? Perquè tenim una hora meravellosa, efectivament. Tu saps qui és Lorena Gascón o no, Ignacio Rigau? Avui la coneixeràs. Lorena Gascón estarà amb nosaltres des de València, això sí. És l'autora de tot un seguit de llibres. La primera vegada... Espera, a veure, que els estic buscant, eh? La primera vegada que jo la vaig conèixer va ser per una entrevista que li vam fer pel seu llibre Deja de tratarte como el culo.
1: Ah, saps? Molt bé.
0: Té un altre que es diu Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí? O ¿Cómo sobrevivir a las putadas de la vida? En l'actualitat ha publicat un llibre que és molt interessant, d'altra banda, perquè els anunciats poden ser així divertits, però en realitat el que explica és molt seriós. Que se pare la mente que me bajo. Què passa quan entrem en aquells bucles de pensament, oi? Que tenim una cosa que ens amoïna i no podem pensar en una altra cosa. Com ens en sortim de tot això? Doncs avui en parlarem amb Lorena Gascón.
1: M'acostuma a passar a part amb les coses més petites.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, quan més petita i tonta és la cosa, més m'encallo.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Anava a fer una broma que no faré. Va, les 9 i 7 minuts, diccionari de la Horterada. Avui comencem per aquí. Diccionari de la Horterada. L'Ignacio Rigau s'ha anat a fixar en un tema que jo t'he de dir que em desperta curiositat, perquè he vist molts anuncis
1: per tot arreu.
0: És horrorós.
1: Per tot arreu. I a part tenen molt bona campanya de comunicació. Estem parlant de Candlelight. No?
0: Candlelights.
1: Aquests concerts que a Barcelona se'n fan molts, acostumen a combinar doncs, música més o menys popular o accessible. Per exemple, ara estan fent Candlelights de Michael Jackson o de Fleetwood Mac, amb il·luminació baixa, posen d'allà el nom espelmes.
0: Però són espelmes LEDs.
1: Sí, sí, són artificials, això ja ho parlarem. I jo els que he vist, i fins i tot vaig anar-hi a un, en persona,
0: sí,
1: són amb música al piano. Llavors tenim piano, llum baixa, espelmes i música més o menys accessible o popular. Que tot sembla com un pla fins a cert punt. És hortera perquè és un pla que pot fins i tot venir de gust, no? Però
0: com tantes coses
1: horteres. Però a mi el que em passa és que combina molts aspectes de l'horterada, el Candlelight, que em posa molt nerviós. I començant per primer l'origen d'aquesta història del Candlelight, que ve, de fet, d'una espècie de tradició que es va inaugurar el 2014, o es va recuperar el 2014, amb la idea de la nit sense llums, o Lights Out, o la nit també de l'espelma, que és una tradició que era molt bonica, originalment molt bonica. I bé, es va celebrar pel centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial, a Gran Bretanya, on hi ha una frase famosa que diu les làmperes s'estan apagant per tota Europa, no? Les espelmes s'estan apagant per tota Europa, i era com una espècie de commemoració púnica, sentida, on s'apagaven les llums i només es deixava una espelma. I fins i tot ja van sorgir diferents activitats culturals força interessants, que era fer com algun tipus de concert molt compungit, fins i tot, a la llum de les espelmes. Això és bonic. Després tenim la pròpia història de l'espelma, com a tal, que és una història extensíssima, per altra banda. Super extensa, la història. Quan diries que es comencen a realitzar o a tenir espelmes?
0: Espelmes?
1: Espelmes.
0: Uf, no tinc ni idea.
1: No m'havia preguntat mai fins a aquesta secció. Doncs fa 5.000 anys que estem d'alguna manera relacionant-nos amb les espelmes. És una cosa molt curiosa perquè a Europa apareix i desapareix l'espelma. Perquè nosaltres a Europa, especialment durant l'imperi romà i a les, diguem, les nacions banyades pel Mediterrani, el que teníem era oli. I utilitzàvem l'oli d'espelma.
0: Exacte.
1: Però tenim casos d'espelmes fins i tot a la Xina de la primera dinastia Qin, això és el 259 abans de Crist, on s'utilitzaven espelmes. Eren espelmes a part de diferents materials. Això és una cosa molt estesa durant tota la història fins a l'època moderna, on les espelmes s'utilitzava de tot. Durant molt de temps va ser popular, per exemple, el greix. El greix era molt, molt popular, però es veu que hi havia una cosa que, evidentment, tampoc s'ha comentat molt amb els segles, però és que feia molta pudor. L'espelma era una cosa que feia pudor. I també s'havia utilitzat, per exemple, una espècie d'oli de canyella, que és molt popular, per exemple, al Tibet o a l'Índia. S'ha utilitzat també parafina,
0: Sí.
1: La parafina com a derivat del petroli cru, durant molt de temps va ser molt, molt, molt popular, per exemple, el greix de balena.
0: Mm-hmm.
1: Els famosos baleners de Kentucky, de Nantucket, el que portaven era greix de balena, que no feia pudor, i a sobre era molt rígid. I, de nou, innovacions amb l'espelma, hi ha hagut moltíssimes. La primera empresa, o l'empresa, diguem, de les més potents que feien espelmes, originalment ho feien amb oli de coco de Sri Lanka.
0: Mm-hmm.
1: I va ser el fill del fundador que va inventar una mica l'espelma moderna, combinant la parafina amb altres materials perquè fos, primer, molt barata de fer i de molta qualitat. També hi ha hagut innovacions respecte a l'espelma, fins i tot en el que és pròpiament el fil de l'espelma, no? El que tu encens. Que en castellà es diu pàbilo, per cert.
0: Pàbilo?
1: Pàbilo.
0: No ho sabia.
1: Que és molt bonic.
0: És bonica, la paraula, sí.
1: Per exemple, trençar, no? Fer una trena amb el cotó o el que s'utilitzés per cremar, va ser una gran innovació perquè així feia que l'espelma estigués sempre recta i cremés més lentament. Hi ha una cosa molt curiosa de la història de l'espelma, que és que durant molt de temps va ser una cosa utilitària.
0: Ah.
1: Completament utilitària. Completament utilitària. Però no és fins que quan deixa de ser popular, quan apareixen altres opcions molt més viables, com pot ser l'electricitat, que l'espelma comença a adquirir un altre tipus de connotació. Es diu que comença a popularitzar-se una mica l'electricitat a finals del segle XIX, principis del segle XX, per suposat, i és quan se solapa doncs, una certa... com un cert, diguem, una certa rèplica victoriana,
0: mm-hmm.
1: un cert romanticisme molt popular a Europa, i quan l'espelma canvia, i això em sembla superinteressant perquè enllaça molt bé amb l'horterada, canvia de ser una cosa útil, fins i tot necessària o imprescindible, com tenir els llums encesos, a ser deliberat.
0: Yep.
1: No? A ser una opció volgudament deliberada.
0: Clar.
1: I aquí és quan tinc el meu primer conflicte amb l'horterada, que és per què l'espelma... Sé que és una qüestió probablement de seguretat ciutadana, no? Però per què l'espelma del Candlelight no pot ser una espelma de veritat?
0: Perquè tu calcula quantes espelmes hi ha al Candlelight engegades?
1: Hi ha un munt.
0: Això. T'imagines primer encendre-les, després apagar-les...
1: Sí, tant.
0: Després que no t'entri un corrent d'aire i te la li a mig espectacle, però... i després les qüestions de seguretat, evidentment.
1: I tant,
0: no?
1: Però la gràcia de l'espelma és que és... Primer, és deliberada, no la necessites, titila, a més, i a sobre és, com així dir-ho, no deixa de ser una expressió doncs, molt fràgil i molt original.
0: Clar.
1: Però aquí, en aquest cas, només ens volem quedar amb la part de... Jo tinc un recordatori a la ment, com a les golfes de la meva ment, que és romàntic. Una espelma és romàntica.
0: L'espelma és romàntica.
1: Exacte.
0: Una nit romàntica sempre va acompanyada del llum d'una espelma.
1: A mi l'espelma em sembla meravellosa.
0: Sí, a mi també.
1: Meravellosa, i a part, avui dia que a sobre, en el moment que es converteix en un producte de luxe o d'oci, tenim espelmes que també són aromàtiques, doncs ja és un producte meravellós. Però en aquest cas, no. En aquest cas, el que tenim és l'espelma de LED que jo crec que empobreix.
0: Però fixa't, perdona, o sigui, no vull desviar el tema, però hi ha moltes esglésies que on abans s'encenia una espelma, ara s'encén una llumeta.
1: Sí, jo no dic que estigui d'acord tampoc amb això.
0: D'acord, d'acord.
1: Especialment amb... vull dir, si l'església està plena de rituals, plena de rituals, que molts d'ells només es fan perquè tenen un sentit original, perquè amb l'espelma no es fa el mateix.
0: Estic d'acord.
1: Per una altra banda, hi ha una cosa... Va, parlem d'un altre tema molt ràpidament. Saps d'on venen lo de les espelmes d'aniversari?
0: No tinc ni idea.
1: És superbonic. El pastís d'aniversari amb espelmes ve dels antics grecs, perquè era una forma d'homenatjar a Artemisa, deessa de la lluna. La lluna és rodona, el pastís és rodó, i amb les espelmes el que feies era com recrear la llum que fa la lluna.
0: Ah,
1: que em sembla superbonic.
0: És bonic.
1: Llavors, embufar l'espelma amb el fum s'emportava també les teves oracions.
0: Mira, per ser bonic, bonic, al moment, només ens falta posar una mica de música de Candlelight, no? Mira, posem una mica de música, mira, mira. Això podria ser perfectament, no?
1: I tant.
0: Música de Candlelight, ens faltarien unes 3.000 espelmes. Exacte. Enceses.
1: Exacte.
0: No? Però clar, a un Palau de la Música, però tu dius que vas anar a una
1: sí,
0: cosa d'aquestes.
1: Sí, a l'Església del Pi, de fet.
0: A l'Església del Pi és més petita.
1: És petitona, que ja s'hi presta, no?
0: Ja.
1: A un ambient més íntim.
0: I l'horterada on neix, exactament?
1: L'horterada neix en la convergència entre, primer, pervertir l'homenatge original, que era un homenatge a la, diguem, a la supervivència o la resiliència europea, o fins i tot a el fet que se'n vagi la llum i només ens quedi l'espelma. Mm-hmm. Segon, perquè l'espelma intencional ha de, jo crec que ser, ha de ser íntima. I ha de ser íntima i ha d'estar, diguem, ben, com dir-ho, ben concebuda.
0: Sí.
1: Aquí el que tenim, una, primer, no és íntima, però bueno, podem donar-li un passe, però en segon lloc és de LED. És completament artificial.
0: És que la paraula LED acaba de matar tot el romanticisme, exacte, tot el que havíem dit fins ara.
1: És com, com quan a un zoo te'n vas a la part dels osos polars i veus que tenen pintat el Pol Nord,
0: ja.
1: Doncs és igual, és de cartró-pedra.
0: Deixa'm que saludi a aquesta dona, a la que enyoràvem. Ens hem passat tot l'estiu enyorant, no? I que necessitem la seva visió privilegiada a l'hora de definir el Candlelight com una hortarada. Bàrbara de Senillosa, què tal, Bàrbara?
2: ¿Qué tal, Toni? Muy contenta de estar con vosotros.
0: Igualmente, qué gusto escucharte, Bárbara.
2: Sí.
0: ¿Has ido alguna vez a un Candlelight de estos o no?
2: Pues te digo que yo estoy en el norte ahora y fui a un, quería ir a una comillas, pero llovió y lo anularon. Antes de quedado sin.
0: Vaya, ¿y qué te parecen?
2: A mí me parece que se están pasando, estoy con vosotros. Quiero decirte que ya todo es un Candlelight, pero todo homenaje a lo que sea, ¿eh? Quiero decir que ya no es un cantante, un actor, todos son homenajes con bombillitas de LED, que es muy triste, porque claro, ahora todo se incendia.
0: Estábamos hablando de eso, exactamente, ¿no? Que de alguna forma, ya solo el enunciado, que las velas son de LED, se carga un poco el punto de intimidad que se persigue, ¿no? En un concierto de esas características, ¿no?
2: Pero a ver quién es el chulito que se atreve a encender ahora una vez,
0: claro.
2: Que te mete en la cárcel.
1: Y de hecho, en la publicidad no salen velas LED. Salen pelas normales y corrientes.
2: Hombre, claro.
0: Normal.
1: Claro. ¿Y a ti qué te parece peor, Bárbara, si puedo preguntar? ¿Que sean homenajes o que las velas sean LED?
2: No sé qué era más pillado. Yo creo que de verdad, lo que me molesta son las que sean LED. Porque mira, que quieren hacer Bonnie M, pues mira, no sé qué decir, de homenaje, pero, hijo, hazlo bien, ¿no?
0: No, pero al que se alucina es que hay público para todo, ¿eh? Vull dir,
2: sí.
0: Facis el que facis, m'acaba de dir la Bàrbara Senillosa justament un exemple al que jo no aniria mai de la vida. Homenatge a Bonnie M. És veritat, és a dir, jo ho sento, però vaig acabar molt cansat d'aquella gent ja fa molts anys. Però si fas dels Beatles, si fas del Rolling, si fas de Fleetwood Mac,
2: sí,
0: hi haurà tot un munt de gent a la qual li semblarà una idea meravellosa anar a un Candlelight d'aquestes característiques, no?
2: Pero yo creo que te parece maravilloso la primera, yo, o sea, yo la primera vez hace unos años pensé, mira qué mono, todo esto con velas y no sé, era música clásica. Pensé, mira qué bonito. Pero luego si cada vez que coges, yo cada vez que cojo hay un candlelight en algo,
0: claro,
2: y en algún sitio, y no, pues ahora ya me parece un poco, sí, un poco demasiado.
1: Lo que me parece bastante complicado en realidad es trasladar al piano, porque siempre es con un piano, hasta donde sé, Bonnie M, por
2: sí,
1: ejemplo.
2: Pero no importa todo. Pero si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, la mayoría de veces.
0: Ya. Ya.
2: Todos estos homenajes que vas, quiero decir, está muy bien, y te ponen una parrafadita y ya está. Y te dices, pero ¿dónde está el asunto?
0: Ya. Bueno, oye, ¿estás en el norte, dices, Bárbara?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Pero que estás de vacaciones?
2: Sí.
0: Ah, qué bien que viven algunas, ¿no?
2: Sí. Bueno, oye, yo en agosto he currado.
0: Ah, bueno. Pues nada. Pues, oye,
2: y ahora vacaciones, la felicidad, hay un tiempo que te mueres.
0: Está clarísimo. Bueno, mírate las actividades de la zona en la que estás, sí, y si decides ir a una de estos homenajes...
2: Te llamo.
0: ¿Me llamas, por favor?
2: Pero de verdad, te lo digo. Pero me parece que no voy a decidirlo, ¿eh?
0: Vale, ya me lo imagino. Bárbara, digas. Oh,
1: Bárbara, ¿puedo hacerte una pregunta?
2: Sí, claro.
1: ¿Tú tienes velas en casa?
2: Tengo muchísimas.
1: ¿Y cuál
2: olor
1: es?
2: Para cuando vienen los que fuman.
1: ¿Algún olor preferido?
2: Oh, tengo uno de peonía buenísimo. Y tengo uno que es que la estoy viendo ahora, que es buenísima, que me regaló mi hija, que crepita como si fuera una...
1: Yo la tengo, yo esta la tengo.
2: ¡Ah, estupenda! ¿Verdad que está muy bien?
1: Está súper bien.
0: Oye, ¿sí? Escuchándoos con las velas en casa y tal, de repente está viniendo a la mente algo que seguramente es muy impopular, lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero... aquí que estamos siempre analizando si es hortera algo o no, más allá de que nos guste hacerlo o no, ¿eh?
2: Sí.
0: Una noche romántica con velas, con los pétalos de rosas y todo eso, no puede ser más sortera.
1: Bueno, de hecho, no, hemos hecho una sección sobre los pétalos de rosa.
0: Es verdad.
2: No puede ser más sotera y más cursi, o sea, yo me voy.
1: Porque está manido, está muy manido.
0: Ya.
2: Pero, hijo, imagínate que llegas ahí, está, hola, cariño, pasa por ahí, y te tienes que ir.
0: ¿Y si te han dibujado?
2: No puedes quedarte.
0: Pero, Bárbara, imagínate que te han dibujado con pétalos de rosa un corazón encima de la cama.
2: Ah, no, esto sí que no. No, ya sé, esto se llama separación automática.
0: Separación automática. Bueno, oye, que disfrutes mucho estas vacaciones y a la vuelta nos vemos un día, ¿vale?
2: Sí, cuando quieras.
0: Cuídate mucho, Bárbara Senillo.
2: Muchísimas gracias.
0: Qué gusto.
2: Un gusto fuerte.
0: Hasta luego. Las 9:22 minutos. Hauríem de determinar com hauria de ser una nit romàntica a l'actualitat. És a dir, per no ser hortera, com hauria de ser una nit romàntica?
1: Bé, a l'actualitat i en qualsevol moment, jo crec que una nit romàntica el que ha de ser és personal.
0: Clar.
1: Ha de ser específicament per la persona amb la que vols romantitzar.
0: Ja. Yeah.
1: No? No ha de ser de pètals de rosa, bombones Nestlé, caja roja i un cisne con la toalla. No.
0: Tu fas cisnes con la toalla?
1: No.
0: Això també té una història.
1: Sí, ara ho estava pensant. Les
0: formes dels tovallons.
1: Tovallons i tovalloles, sí, és també un tema. És com aquesta cosa de, ha de ser luxós, no? Si té forma d'ànec, el tovalló.
0: Certament.
1: Respecte a part dels candlelight, hi ha l'últim que, de fet, comentàveu la Bàrbara i tu, que és, diguem, la sicígia, no? Que és, tenim l'espelma, tenim l'esdeveniment en si mateix i les versions.
0: Clar.
1: Que és veritat, que això és potser una mica impopular, però la popularització, que s'anomena, o com l'anomenen els cursis, la democratització de la música, jo crec que fa un flac favor.
0: Clar.
1: A la música.
0: Tu no deus recordar qui era, o qui és, no ho sé, el Luis Cobos.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Perquè Luis Cobos va fer això i se'l va criticar molt per popularitzar la música clàssica, no?
1: Sí, però també ho fa Il Divo, per exemple.
0: És veritat.
1: Per exemple. I per un costat, està bé. Està bé que d'alguna manera es pugui accedir.
0: Jo crec que sí que està bé, que hi hagi gent que coneix un determinat tipus de música gràcies
1: a través d'un altre,
0: exacte,
1: d'un altre canal. Però per una altra banda, l'esdeveniment Candlelight no es presenta com una forma accessible d'accedir a la música. No és Luis Cobos, ni molt menys.
0: Luis Cobos,
1: ni molt menys. És una cosa que es presenta com, fins i tot, sofisticada.
0: Yeah.
1: Es presenta amb el piano, a part és un piano, diguem, de cua. Es presenta amb
0: alguns violins, també,
1: ja,
0: no?
1: A vegades hi ha violins o cellos. La pròpia producció, diguem, cinematogràfica o comunicativa ho presenten com una nit especial. I, en el fons, el que estem fent és utilitzar un ganxo, per atraure amb determinat producte més de masses, com pot ser Bonnie M, Fleetwood Mac, com pot ser Michael Jackson, que potser és el producte de masses.
0: Pot ser pitjor, pot ser ABBA.
1: O pot ser ABBA. Jo, en el meu cas, va ser Ludovico Einaudi, que no em fa el pes. Però no deixa de ser fer més accessible una música accessible. I jo crec que això també, fins i tot, com acaba de desfonar tot l'esdeveniment. Perquè al cap i a la fi el que estàs fent és, primer, no ser romàntic perquè estàs comprant un producte preestablert, amb una imatge preestablerta, que a sobre és una mica cartó pedra. I segons, vols sentir-te sofisticat quan en realitat el que estàs fent és passar a piano una música que tens perfectament assimilada.
0: Soc sincer, no para de sortir-me publicitat del Candlelight des de fa molt de temps, i sempre he pensat, per què aniria a veure això? I no acabo de trobar una resposta.
1: A part, són breus, duren una horeta.
0: Ah, sí, eh? Sí, bueno, sí. Això és bo.
1: Això és bo. Si no estàs vibrant amb el tema...
0: En funció del que trobis, això és bo. Va, hem de fer una petita pausa perquè la Lorena Gascón de seguida estarà amb nosaltres. Des de València, tu prepara't. No parlarem de Candlelight. Ara parlarem de la manca de llum que a vegades tenim al nostre cervell, que ens fa justament anar en direccions oposades a nosaltres mateixos. I ens convertim en els pitjors enemics, saben, no? Quan comencem a donar-hi voltes a un tema i vinga, i no es treuen d'allà. Això ens ho podem treure del cap? Això podem fer-hi front d'alguna manera? En parlem de seguida amb Lorena Gascón, amb el seu llibre Que se pare la mente, que me bajo. Una pausa molt breu, tornem ara mateix.
3: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel. Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
0: Tres minuts i arribarem a dos quarts de vuit. Lorena Gascón està habituada, que, imagino jo, no? Que ho pensa, que cada vegada que deixa anar una frase amb una xarxa social, aquella frase, aquell pensament, aquella idea seva, el veuen, l'escolten, més d'un milió de persones. Això és el que significa tenir 732.000 seguidors a Instagram i 120.000 seguidors a TikTok. Lorena, què tal? Bona nit.
5: Bona nit, què tal? Molt bé.
0: Com estàs?
5: Molt feliç d'estar així amb vosaltres.
0: Jo estic molt content, també. Vam parlar en el seu dia, fa molt de temps, quan vas publicar el llibre Deja de tratarte como el culo. Aquí et vam descobrir i des d'aleshores som molt fans teus, som grans seguidors, perquè, déu-n'hi-do, jugant amb títols que d'alguna manera són provocatius, però el contingut, sí. El contingut dels teus llibres és un contingut molt potent, Lorena.
5: Sí, ay, moltes gràcies. Jo ho intenté que siga científic, que siga divertit, que ho tinga tot. Però, clar, òbviament pensé que, pues jo que sé, que sempre hi ha llibres millors, no?
0: I pitjors molts més, segurament, no?
5: Sí,
0: escolta'm, clar, a tu t'agrada provocar, això és evident, no? El títol dels sí. teus llibres, o el teu, com se't coneix a les xarxes, no? Psicòloga japuta, que clar.
5: Vull dir, sí.
0: Indiferent un no es queda amb això, Lorena.
5: No. A veure, és que, clar, pareix que siga com una, com màrqueting, no? Com que jo tracte de que m'escolten i que la gent es queda a mi, però és que és la meva manera, de veritat, ho xure, és la meva manera de parlar i la meva manera de dir les coses en teràpia. Inclús quan estic amb els meus pacients, dic coses paregudes. O sigui, que és com jo soc.
0: Però això està molt bé, no? Perquè treu, d'alguna manera, atreu la pompositat de determinades professions, sobretot perquè molta gent, quan se'n va a la consulta d'un psicòleg clínic, que és el seu cas, ostres, va una mica impressionat amb això d'anar al psicòleg. El fet de trobar-se al davant una persona que parla normal, que parla com molta gent al carrer, això segurament és un punt de proximitat molt gran amb tu, no?
5: És el que jo voldria que passara, però no a tot el món li passa, eh? Hi ha persones que jo crec que els fa por, eh? O que inclús diuen, una psicòloga parlant així en tacos, no?
0: No pot ser bona, no? No pot ser bona.
5: Si diu... Exacte, sí. Esta no és científica.
0: Molt bé. Vull presentar-te a l'Ignacio Rigau, que estarà amb nosaltres durant tota l'estona a l'entrevista. Ignacio, Lorena, Ignacio.
1: Molt de gust, Lorena.
5: Hola, Ignacio.
0: Ho dic perquè de tant en tant també et farà alguna pregunta a Ignacio, no sé si t'agradaria començar amb alguna.
1: Sí, de fet, just empalvant amb el que estàveu dient, Lorena, no sé si aquesta forma de ser, diguem, tan propera, també el que fa és desmitificar, fins i tot, o despatologitzar la pròpia condició del pacient, perquè molts pacients arriben pensant que se'ls posarà una enganxina de ara tinc trastorn de límit personal de la personalitat. I potser parlar així desmitifica, no?
5: Sí, jo penso que li lleva poder, no? Li lleva importància, però sense, però també tenint en compte la sensibilitat de la persona, òbviament, no? Perquè no li vas a dir a una persona això és una merda, tu no tens res, òbviament. Però és veritat que parlar de manera clara i parlar en llenguatge de carrer, que dic jo, en llenguatge de carrer, ajuda a que les coses pues, igual no siguin tan tremendes, no? Tan greus. És que el que hi ha per xarxes, la majoria de coses que hi ha per xarxes, són persones normalment sempre com buscant que les persones se diagnostiquen a si mateixa, no? Per al final per vendre-li cursos i merdes d'aquestes. O sigui que jo el que tracte de fer és com que contar-la com si fora una amiga, no? Contar la psicologia com si fora una amiga per a que arribi a quantes més persones millor, a les persones que no es llegirien un manual de psicologia.
0: Que important és l'aparició d'un llibre i quan... Jo estic convençut que serà un èxit de ventes total, eh? Que separe la mente que me bajo. És que ens ha passat a tots, o ens passa a tots, no? Que tenim una cosa al cap i no aconseguim treure'ns-la per molt que no ens estigui fent bé a l'estar-hi donant tantes voltes, no?
5: Total, és que el cervell va pel seu camí, o sigui, és com que va, el cervell va per un lloc i nosaltres per altre. Sí, és que hi ha una cosa que fem que no ens adonem, que és que quan li prestem atenció, li posem la nostra atenció en una cosa, en un pensament, sense voler, encara que siga per evitar-lo, per no voler pensar en ell, el que estem fent és donar-li més aliment, com alimentar-lo per a que vinga cada vegada més. Mm-hmm. O sigui que si això no ho sabem, doncs pot passar que tinguem un pensament que no se'ns vagi del cap en dies, setmanes, mesos, o sigui, inclús en anys, no? O sigui que jo el que tracte d'explicar un poc són aquestes coses que ens haguera vingut superbé que ens explicaren quan érem xicotets al col·legi de, mira, això és un pensament i si fas això el pensament torna i si tu el deixes el pensament se'n va, no? Això és el que tracta un poc d'explicar.
0: Això es diu molt ràpid, però m'imagino que arribar a tenir la tècnica per aconseguir això deu ser una mica més complicat, no?
5: Totalment. Això és la teoria superfàcil, ràpida, per explicar-ho, que és possible d'aconseguir que una persona, els seus pensaments, no li facin... anava a parlar malament. Que no el molesten, no? Ja. Que els seus pensaments no el molesten, però és veritat que hi ha que entrenar la ment. O sigui, no és fàcil. La teoria està clara, es pot aconseguir, però hi ha que anar a poc entrenant la ment dia a dia.
0: Clar. No hem dit una cosa que em sembla molt interessant i que després en parlem, que t'has especialitzat en mindfulness i també en compassió. I són dos conceptes que em semblen interessantíssims, sobretot el segon per desconegut, diria a nivell popular. Després fem una mica de referència perquè entenc que també moltes de les claus que segurament poses en el llibre també tenen aquesta procedència, és la meva sensació. Dius en el llibre una cosa que a mi m'ha agradat molt, que sobrepensar no és pensar molt, és pensar en bucle. Quanta raó té aquesta afirmació, eh?
5: Sí, és que fixa't que a vegades pensem molt en alguna situació, però és que aquest pensament és productiu, ens du a algun lloc que volem anar, no? És com que porta un camí, pensem molt, molt, molt, i al final pues, prenem una decisió. Aleshores, ahir el pensament està sent productiu, però quan estem pensant en bucle i pensem i pensem i pensem i tornem a pensar el mateix durant dies... Ahir no estem arribant a res, ahir estem en bucle, no? Això és el que és el sobrepensament.
0: Tu li dius la roda de hàmster mental, no?
5: Sí, total. És que jo m'imagino el cervell correguent com un hàmster en eixa roda. Total.
0: Déu-n'hi-do. Ara li preguntaré sobre com parar-la, no? Perquè deu haver-hi una manera de parar aquesta roda de hàmster, no?
5: De parar-la, sí, totalment. I mira... Però no és fàcil, eh? I menys aún, encara és menys fàcil si damunt hem estat alimentant pensaments tota la nostra vida. Jo recorde, quan tenia 11 anys, això ho conté al llibre, que amb 11 anys estava en una cançó al cap a la nit, quan me n'anava a dormir, i no parava, i no parava, i no parava, i jo volia no pensar en la cançó, i jo, per més que tractava de no pensar, encara pensava més i més i més i més, i crec que vaig estar com dues hores o quatre hores sense poder parar de pensar en la cançó i no me podia dormir. I això, és que és normal que ens passe, perquè si no entenen com funciona el cervell, jo tenia 11 anys, no? I moltes persones adultes i de 50 anys i de 80, si no saben com funciona el cervell, com anem a parar-ho, no? És que no ho sabem. I a vegades el fet de posar la nostra atenció en una altra cosa durant un temps concret ens pot ajudar. Per exemple, fixar-nos en la nostra respiració, fixar-nos en els sorolls que hi ha al nostre voltant o en el tacte de la nostra pell en el llit, no? Tot això pot fer que encara que sigui uns segons, el pensament pare.
0: Fixa't que això són tècniques pràcticament de meditació, no?
5: Sí, això és mindfulness. Prestar atenció al que està passant ací i ara, això és mindfulness. Mm-hmm. Això sempre resetea la ment. Ara, el que passa és que si fem això i després estem alimentant pensaments, anem a continuar pensant i pensant i pensant. Yeah. O sigui, que el que hi ha que fer realment és com donar-li 5 minutets o 10 minutets al dia d'entrenar aquesta capacitat de la ment de tornar ací i ara, com en modo de meditació, no? I això, a la llarga, el que fa és que cada vegada els pensaments ens deixen més en pau, ens deixen més tranquils i puguem, a lo millor, anar al llit i dormir, a dormir-nos en, jo que sé, en 5 minuts, en lloc d'en una hora.
0: És molt interessant perquè jo conec un senyor que va escriure un llibre que es deia, ho estic dient de memòria, el presente es el lugar más deshabitado del planeta. Crec que es deia, perquè sempre estem pendents d'allò que vam fer ahir, d'allò que ens passarà demà, o de la conversa que hem de tenir, o de la reunió que hem tingut, o de la bronca que ens ha fotut el jefe, però no estem en aquest moment. I és això el que tu estàs demanant, d'alguna manera, no? Que traiem sí. del cap les influències externes i passem a mirar-nos a nosaltres mateixos, no?
5: Sí, total. Encara que les influències externes també poden ser de la silla. Ara, per exemple, si jo ara em fixe en els sorolls que jo ara tinc al carrer d'on visc, jo ahir estic en la silla ara, en aquests moments, no? I igual que si estic prestant atenció a la meva respiració. Però sí, és un poc la idea d'estar en el present, però és que el nostre cervell no està fet per estar en el present, perquè si el nostre cervell estiguera en el present, ens haurien mort fa moltíssims anys. Però clar, el que ens ha fet sobreviure, des de fa 100.000 anys i més, és que el nostre cervell sempre està pensant en què anem a fer en el futur o com anem a aconseguir menjar, en que no ens menja el depredador, no? en poder sobreviure.
0: O sigui, que quan...
5: gràcies a això...
0: No, perdona, acaba.
5: No, tranquil. És que gràcies a això hem sobreviscut. O sigui, a pensar en el futur i a pensar en el passat, per això no estem en el present, perquè el nostre cervell no existeix per a la nostra felicitat.
0: Que interessant.
5: Existeix per a que sobrevisquem.
0: O sigui, és interessantíssim, realment.
1: És super, super interessant. Sí. De fet, sí. Hi ha tota com una explicació que els ara anomenats transhumanistes adopten, que és que el següent pas evolutiu, a vegades impulsat per la màquina, serà canviar el nostre cervell prehistòric. Que és un cervell preparat, com deia la Lorena, per esperar el pitjor. No?
0: O sigui que nosaltres, quan estem patint la conseqüència d'aquest cervell que no para de treballar, en realitat és que el nostre cervell el que està intentant fer és protegir-nos.
5: Total, totalment. Tu imagina't un neandertal, val? Un que es dedicava a pensar en que bonic està les plantes, que bonic és el paisatge, i un altre neandertal que estava tractant de preveure el seu aliment, per quin camí anar, qui creus que va sobreviure? El que veia el paisatge no va sobreviure, no? O sigui, que el nostre cervell al final està sempre, sempre mirant de pensar la cosa que ens faça sobreviure. O sigui, el nostre objectiu, l'objectiu del nostre cervell, o sigui, diguem que a... que la evolució el que ha fet és que aquestes característiques que ens fan sobreviure són les que continuen, no?
0: M'agrada quan compares l'acte de sobrepensar amb tirar d'una palanca d'una màquina escurabutxaques. Dius que són dos fets que s'assemblen molt, per què?
5: Sí, perquè mira, la palanca d'aquesta màquina ens dona una sensació de control, no? Ens dona la sensació de que si li donem nosaltres i no una altra persona, nosaltres farem que isca el premi, no? Anem a sentir com certa sensació de control. En el sobrepensament passa el mateix. Tenim la falsa creença de que quan estem pensant molt anem a, d'alguna manera, controlem i el que va passar, no? És com que si jo pense molt, jo al final imagina que pensa en 20 coses. Quantes més coses pense, més possibilitats tinc de que tot vagi bé. I és que a lo millor el que passa és la cosa 21 que no he pensat, perquè no té per què passar el que jo crec, no? Però el nostre cervell sempre va intentar preveure les coses perquè així és com el que hem dit, no? Per a sobreviure.
0: Sí, Ignacio, digues.
1: Sí, Lorena, jo... em preguntava si tu has notat que ara sobrepensem més o si simplement és una... si tenim un cervell prehistòric, sempre hem sobrepensat i ara li diem sobrepensar i fa 10 anys li dèiem estar ratllat, no? Tu notes que la gent sobrepensa o té més estímuls ara per sobrepensar més?
5: Me parece una pregunta boníssima. I mira, és que jo, el que jo pense que sí que ens ha afectat moltíssim són... no sé si dir-li noves tecnologies, però bueno, internet, xarxes socials i la IA ara, I la raó per què crec que tot això ens ha canviat mogolló és perquè ara no tenim buits, no tenim espais en els que no hi ha res. Sempre estem omplint-los en estímuls i més estímuls i més estímuls i no parem mai. La nostra ment mai està tranquil·la, mai pot estar en pensaments... jo que sé, que a lo millor fa 50 anys els nostres pares pues sí que podien estar pensant en les musaranyes perquè no tenien res per entretindre's, no? I ara no tenim. Què passa ara? Jo crec que ara està la nostra ment tan agitada que quan hem d'adormir-nos, continua. Com no ha tingut espai en tot el dia per a pensar, pensa. Clar. I igual estem pensant en totes les coses que hem de pensar que no hem pensat i igual estem, pues, això, una o dues hores. O sigui, que jo sí que crec que afecta molt el nostre context.
0: Fixa't que estic pensant justament en quan no és que no et puguis adormir perquè tens un pensament, sinó que de sobte et despertes amb un pensament. Un pensament que, a més, t'agòbia i no et deixa dormir. Deu ser una mica el mateix, no?
5: Sí, això també pot passar. De fet, es diu insomni de conciliació quan ens costa dormir i després l'altre és un altre tipus d'insomni, el que ens fa alçar-nos a meitat nit. Però tot això es pot treballar també. Si és un malestar molt gran, igual necessitem medicació. Però jo provaria sempre amb tècniques psicològiques primer, com pues, el que estàvem parlant de la meditació, perquè igual ens pot ajudar a que la nostra ment estiga més tranquil·la. I el de també limitar a vegades el mòbil i les xarxes socials, a vegades també pot vindre molt bé.
0: Seguríssim. Dius una cosa que, no perquè sigui òbvia, li falta raó. Jo crec que té tota la raó, no? Parles de la necessitat d'acceptar la realitat tal com ve per reduir el patiment. Aquesta és una qüestió importantíssima. És a dir, perquè... Hi ha moltes vegades, jo què sé, que la nostra parella se'n vol anar amb una altra, o es vol separar, o... I no és que... vull dir, el que ens fa mal és que no acceptem aquesta situació, no? Mal ens farà de tota manera, però segurament serà més senzill sortir-se'n, no?
5: Totalment, però, clar, així estic jo pensant, si hi ha alguna persona escoltant-nos, jo crec que pensarà, i com vaig acceptar-ho, si fa moltíssim de mal, no? O sigui, que no sóc tonto, si poguera acceptar-ho, acceptaria, no? És que jo penso en els meus pacients i, clar, tens tota la raó, òbviament, però, ostres, és que hi ha coses que són molt, molt complicades d'acceptar, com un accident, un diagnòstic de càncer... o pues jo que sé, coses que són molt fotudes, no? La mort d'una persona molt important a la nostra vida. O sigui, que sí, efectivament, no acceptar les coses empitjora tot, però no sempre se pot acceptar ràpidament o tan ràpid com ens agradaria, no? O sigui, que a vegades hi ha un procés que hem d'aprendre a fer passet a passet de, bueno, pues avui vaig a veure les fotos d'esta persona, al dia següent sí que isc amb altres amics i tracte de parar altres coses, al dia següent me quedo en casa i plore. O sigui, que l'acceptació és tot un procés que no és gens fàcil, no? Sí que m'agradaria dir això.
0: L'acceptació no només d'aquesta situació, l'acceptació d'un mateix, no? Perquè en el moment en el que tu et fas valer, és a dir, en el moment en què tu t'estimes de tu mateix, tot plegat és més fàcil, no?
5: Sí, moltíssim. Però això també és molt complicat. Perquè, clar, o sigui, si tu eres una persona que t'han volgut des que tu eres xicotet, has tingut facilitats de jo que sé, vius en una classe mitjana, tens diners per a fer el més o menys el que vols, no patixes moltes coses complicades, i les persones que et trobes en el teu dia a dia, tens una parella, tens amics que et volen, així és fàcil voler-se un mateix. Però quan tu has viscut en pares que t'han tractat fatal, que t'han dit que no vals per a res, o que t'han abandonat, o has tingut parelles que t'han maltractat, ahí és molt més difícil i ahí a vegades es necessita teràpia. No és gens fàcil.
0: És normal. Sí, digues, Ignacio.
1: Sí, tornant al que comentaves abans de... el mindfulness, en el fons, a mi em recorda lo de fet, significa això en anglès, no? Ser conscient. I em recordava una frase que vaig llegir fa poc d'un autor que es diu Naval, que diu que el gran luxe no és els diners, sinó l'atenció. No? No tenir temps, sinó tenir atenció, capacitat d'estar atent. El mindfulness, entenc, Lorena, que es pot ampliar a altres coses. Jo estava pensant, de fet, quan ho comentaves, en el menjar. Menjar total. Amb consciència.
5: Sí, 100%. De fet, això també és mindfulness. O sigui, quan tu estàs prestant atenció a alguna cosa que està passant ací i ara, estàs fent mindfulness. Uh-huh. O sigui, menjant croquetes quan les estem disfrutant, com si no hi haguera un demà, això és mindfulness. Quan estem olorant el cafè o quan estem passejant notant la planta dels peus, o sigui que és, no només és tancar els ulls i escoltar una i sentir un àudio o simplement escoltar coses. No, és que menjant, com tu molt bé has dit, o escoltant o olorant, també podem fer mindfulness, sí.
0: És habitual ara que hi hagin sortides caps de setmana que tenen com a objectiu això, no? Doncs ajuntar-se en un indret amb tota una sèrie de persones i desenvolupar doncs unes teràpies de mindfulness o uns exercicis de mindfulness sobre atenció. És interessantíssim perquè, clar, de sobte et diuen, has vist aquest arbre? Però has vist les fulles de l'arbre? I clar, hi ha tantes coses que no veiem. És un exemple tonto, eh? Sí. Però vaig fer una mica això que està dient la Lorena, el caminar, el notar a la planta dels peus allò que estàs trepitjant, els sons que es provoquen quan trepitges, sí. La mirada que se'n va a 50.000 llocs a la vegada i es detén en qüestions que normalment no veiem, però que són brutals, no? Que és el que ens envolta.
5: Total.
0: En el moment que desenvolupes aquesta qüestió d'atenció, la veritat és que l'exercici personal és interessantíssim, eh?
5: Sí, total. I és que no ens adonem, però és que el nostre estat d'ànim depèn moltíssim dels nostres pensaments. Clar. Si estem tot el dia pensant en mogolló de coses, és que estem tot el dia ansiosos o inclús deprimits. No? Jo tinc a vegades molts pacients que arriben i em diuen, buah, em passen mogolló de coses. I quan m'ho conten jo penso, només te passa una, què penses? Perquè realment no t'està passant res, lo que és, no? En la silla ara no tens coses que t'estan passant que siguin greus. I això està molt bé quan ho practiquem, perquè a mi quan la gent em pregunta com estic, sempre estic bé, no? O sigui, que podem, òbviament, hi ha dies que estàs millor i dies que estàs pitjor, òbviament, perquè som humans. Però que la meva vida no depèn dels meus pensaments, no? I això jo crec que és, guanyar en això és una meravella. I el que deies tu d'estar fixant-nos, jo recordava en un retir que jo vaig anar, perquè per a ser professora de mindfulness, tu al final has de rebre primer tu lo que és l'ensenyança, no? I jo recordo estar veient les formigues, que normalment a mi pues, no m'agraden, no? Els bitxets, no me molen res. I me recordo d'estar veient de les formigues amb una tensió espectacular i dir, ostres, però és que mira, estava en un parc en València, és que mira el que fan, és que què fort, no? O sigui, és que és com que de repente, és com tornar a ser un xiquet o una xiqueta. Això és mindfulness, com deixar-te, com flipar, no? Flipar per les coses que estan al nostre voltant, que moltes vegades ja no ens donem importància perquè ens passem la vida un poc dins del nostre cap.
0: I conèixer-te més a tu mateix, no? Perquè jo també vaig estar en un retir d'aquestes característiques que vam fer un exercici interessantíssim, que en els tres primers minuts tothom estava talladíssim perquè ens van tapar els ulls a tothom, tots anàvem amb els ulls tapats, i ens van fer imaginar determinats moments en els que un estava més en silenci, l'altre ballaves, l'altre et movies, tal, i la percepció de tu mateix i el que tot això t'agita i et genera és espectacular, no? Perquè segurament tant pensament distorsionador ens impedeix a vegades escoltar-nos de veritat a nosaltres, no?
5: Sí, total. I és que al final també escoltar-nos, no? Com molt bé has dit, conèixer-nos, ens ajuda també a no fer el que fa moltíssimes persones, que és sempre culpar a la resta, no?
0: Yeah.
5: Perquè això és molt, molt comú, no? Que una persona ve a teràpia sempre perquè la resta, que bueno, a vegades és veritat, a vegades no es porten gens bé, però moltes vegades ens ajuda a responsabilitzar-nos de la part que sí que som nosaltres, que sí que podem canviar. I és que a partir d'ahí el mindfulness ens ajuda a veure què coses podien fer distintes i què coses ens podrien ajudar a estar millor. I això és com deixar de ser esclau, al final, de la vida, no? I dels pensaments.
0: Clar. Digues, Ignacio. L'Ignacio té ganes, eh?
1: Sí, no, anava parlant i em venia a la ment una cosa que ara faig des de fa relativament poc, que és no vaig mai amb auriculars pel carrer.
0: Clar.
1: Mai.
5: Que bo.
1: Simplement perquè sempre estan passant coses i em fa gràcia anar-me fixant. És molt entretingut. Però la pregunta que et volia fer, Lorena, és que ara deies, alguns dies estaràs bé i altres dies estaràs malament. Creus que també s'ha de ser, estar molt atent o ser conscient quan estàs malament? És a dir, hi ha un punt fins i tot com d'exercici metacognitiu de quines són les coses que em fan estar malament? Haig de no gaudir, però adinsar-me en les coses que em fan estar malament?
5: Bueno, depèn. Depèn. Si quan tu et fixes en aquestes coses aconsegueixes després veure-les des de la distància i que pugues sentir-te millor en el futur la pròxima vegada que relaciones amb aquestes coses, sí, ho estàs fent genial i pot ajudar-te i està molt bé. Però sí, quan ens fixem en aquestes coses que no ens fan sentir bé, ens sentim encara pitjor, doncs no crec que puguem fer-ho. De fet, jo penso que aquesta capacitat metacognitiva que m'esteu dient és que vosaltres dos esteu molt ben entrenats. Ho això creus, no és normal. Però sí, és que això no és gens normal en la població comú. Així que jo m'imagino una persona tractant de pensar en les coses que el fan sentir mal i jo crec que aquesta persona acaba en un dia de merda, però...
0: Però deixa'm que et faci una pregunta sobre això. No és bo sentir el dolor? Ho dic perquè a vegades intentem viure amb una allò, excusa perfecta, no t'ho prenguis malament. Home, si t'han deixat o se t'ha mort no sé qui, és normal sí. que et doni. I jo crec que el que no sents en aquell moment t'acaba condicionant després.
5: Totalment.
0: Sí, no?
5: Sí. Sí, quan estem mal, hem d'estar mal.
0: Això.
5: Si no estem mal ara, estarem mal en el futur. Per què hem d'estar mal? Per a poder deixar d'estar mal, primer hem d'estar mal. O sigui, que no hi ha altre camí. Però, mira, hi ha una cosa que ens passa als éssers humans, que és que tenim un biaix negatiu. Això vol dir que tenim tendència a pensar sempre a donar més importància a lo negatiu que ens passa. A lo negatiu que ens passa i a lo negatiu que sentim. Per això moltes vegades sí que si jo ja em fixe en lo negatiu que em passa, si damunt me fica a analitzar-lo i a escriure sobre això, no? Per exemple, si jo sóc una persona que a mi em diu la psicòloga, imagina't, escriu tot lo mal que te passa en un dia, doncs a lo millor jo no era conscient de que hi havia tantes coses i ja damunt del meu dia, i si damunt ho escric, acabé pensant que la meva vida és terrible quan hi ha coses bones que m'estan passant també i no les estic prestant atenció, no? O sigui, que també és important saber això i fer l'exercici de fixar-nos en lo positiu que ens passa, en les coses agradables que ens passen, òbviament tenint en compte que si hem viscut una pèrdua o que si hem viscut una mort o una separació, que sí, que hem d'estar mal. Clar. I que no hem de riure ni d'estar feliços.
0: Hem d'anar acabant, i em sap greu perquè m'estic passant bomba amb aquesta xerrada amb tu, Lorena. El silenci, això és una cosa molt meva, eh? El silenci és sanador?
5: Jo crec que depèn moltíssim. Mira, per a mi sí, però a lo millor hi ha persones que no ho senten igual. Per exemple, estic pensant en una persona que se senta a soles, no? Que senta que no té res de companyia i que tinga esa necessitat de sentir un vincle. Yeah. En aquest cas, jo pense que el silenci igual no ens ve bé i que igual si aquesta persona vol tindre la tele connectada per escoltar veus, no? Que el facin sentir com que no està sola.
0: Clar.
5: O sigui, que jo crec que és relatiu, però sí, si et referixes al silenci com parar d'estímuls en el sentit de lo que dèiem abans de no tindre el mòbil cada 2x3, sí, és necessari i és necessari avorrir-se. O sigui, això és una cosa molt, molt estranya que potser mai vos han dit o no heu sentit mai, mm-hmm. que és que la ment necessita avorrir-se perquè quan ens avorrim som més creatius.
0: Totalment.
5: I quan ens avorrim també li donem al cervell l'oportunitat de moltes vegades reestructurar la informació que té i veure les coses des d'una altra perspectiva i coses molt interessants que ara moltes vegades no fem perquè estem veient pues, vídeos de gatets. Ja. O altres coses, no?
0: Ja. Lorena, enhorabona pel llibre. És molt recomanable, aquest llibre. Ens ho hem passat molt bé llegint-lo i practicant-lo, que és del que es tracta. Que separe la mente que me bajo. És així com es diu. Escriu un altre ràpid, que tinguem una excusa per tornar-te a convidar al programa.
5: M'encantaria, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Lorena, bona nit, gràcies.
5: Bona nit.
0: Ens queden 4 minuts només per arribar a les 10 en punt de la nit. Que interessant, no, Ignacio?
1: Superinteressant. Sí. A part, jo crec que és el tema del nostre temps,
0: sí,
1: que deia Ortega, no?
0: Jo crec que és un molt bon senyal que baixis sense auriculars pel carrer.
1: Sí?
0: És un molt bon senyal, perquè et perds la vida.
1: És superdivertit anar sense auriculars. A part, estan passant sempre coses.
0: És veritat. Senyores, senyors, saben que ens agrada acabar amb música. Avui tenim una cançó xulíssima. Mira, mira, mira. Avui hem anat a buscar la cançó que ha estat el gran èxit sempre del Simply Red, aquest Stars, que ens conduirà fins a les 10 en punt de la nit. Que tinguis una bona setmana, Ignacio Rigau.
1: Igualment.
0: I demà a 2:15 d'avui torna al Pla B aquí a Ràdio 4. Que tinguin una molt bona nit.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Ahir parlàvem de si l'habitatge és un dret fonamental per tot ciutadà del nostre país, com el dret de vaga, per exemple. Gràcies a l'advocada Verònica Dávalos vam descobrir que en altres països d'Europa ho és, però aquí no està considerat en aquests moments com un dret fonamental. Veurem què passa amb l'habitatge, si es pot o no endreçar aquest desori que estem vivint. De moment, ja ho sentíeu ara, el butlletí de la una del migdia, que es volen aprovar protecció als desnonaments fins al 2030 i prohibició de compra d'habitatge dels fons d'inversió fins al 2028. Aquestes són algunes de les coses d'aquest decret que s'aprovarà avui al Consell de Ministres i que ha de passar després pel Congrés. Avancem avui a la Tàctica amb altres drets que volem protegir com a persones. Et volem ajudar al teu dia a dia. Avui obrim un consultori de drets digitals que canvien molt els nostres drets com a persona del carrer a la xarxa. Són els mateixos. Per què no ens despullem al carrer i en canvi enviem algun nut via DM a Instagram a la nostra parella? Jo ho trobo molt arriscat, però no sé, potser tu ho fas. No sé si els diners s'envien nuts o nus, no sé per què ho diem en anglès. Ens filtrem a casa dels diners a veure què els hi passa avui.
2: Els diners.
3: Jordi, deixa el mòbil un moment. Portes 10 minuts venent un sofà que no tenim i enviant petons amb cor a desconeguts.
4: Que no sóc jo, la Marta. M'han suplantat l'identitat. Mira el meu perfil. Ara sóc Jordi-fitness-fit-69. I estic venent criptomonedes a la teva mare.
3: A la meva mare? Dóna-li les gràcies al hacker. Per fi algú li fa cas. Quina contrasenya tenies?
4: La de sempre. Jordi-1234. Impossible d'endevinar.
3: Quina creativitat, eh? Ara entenc per què m'ha arribat un missatge teu des de Bali dient que has trobat la pau interior i que em demanes el divorci per WhatsApp.
4: Bali? Però si estic en xandall a la cuina intentant obrir un pot de tomàquet. Com ho soluciono, això?
3: Torna'm el telèfon. Ja està. He bloquejat el compte i he publicat que has tornat a la teva vida real de no fer res.
4: Ai, menys mal. Espera, perquè el banc em felicita per la compra d'un iota a Mònaco.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també fem la tàctica amb la Natàlia Sánchez i el Genís Sabater. Vosaltres a la participació, qui us parla, Mariola Dinarès. Veieu els diners, eh? Sort de la Marta, que li va parant els preus al Jordi, perquè aquest home no les té totes. Bé, puc gravar algú pel carrer i difondre-ho al meu Instagram? Em pot denunciar? Puc negar-me que el meu fill surti al web de l'escola?
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.
1: Va, i a la vostra disposició per respondre totes les consultes, Víctor Rosselló, que és advocat expert en drets digitals, fa consultoria en protecció de dades, també compliment integrat a Andorra, forma part del bufet Rosselló Mallol des de fa 20 anys. Hola, Víctor, benvingut a la Tàctica.
5: Què tal, Mariola? Encantat de retrobar-te.
1: I tant, ja sé que les tens totes les respostes, per tant. Perfecte, podeu ja trucar al nostre número de directe, que és el 900-454-455, per respondre doncs, aquestes preguntes que ens fem molt. Clar, jo deia això, diem dret digital a tot aquell conjunt de lleis, de normes que regulen la tecnologia i internet i que afecten les persones, les empreses, les administracions, però el que passa al carrer pot arribar a passar en digital? És a dir, canvia tant el dret d'un lloc a l'altre?
5: No, a veure, jo crec que la diferència important és el medi, no? Un medi que et permet, diguéssim, generar evidències de manera molt ràpida, es crea, diguéssim, un rastre de tot el que fas a internet i, per tant, els delictes, en realitat, o les situacions de risc tampoc són tan diferents, no? Al final que el dret digital és una miqueta com s'està adaptant les normes que fins ara, diguéssim, regien una miqueta la vida en societat a un àmbit que és com el d'internet, que hi ha immediatesa, que poden passar coses, inclús sí que amb certs factors que és molt difícil que passin en el món real, no? Que et suplantin la identitat, doncs en el món real doncs, potser és molt més difícil que fer-ho a internet, no?
1: Per sí, tant, les perruques es noten bastant.
5: Exacte, estem parlant d'un medi que ja fa molts anys que en el qual vivim de manera natural i que té una sèrie de riscos que bé, que no tenen res a veure amb el que són les situacions, diguéssim, del dia a dia físic, no? I per tant, aquí el rellevant és precisament el medi, no? que té aquestes característiques que fa que els riscos siguin més alts, no?
1: Clar, i característiques que moltes vegades no saps qui hi ha allà al darrere i és també una mica el que costa, no?
5: Clar,
1: jo deia això només començar. Com és que, per exemple, tenim clar que no podem anar despullats pel carrer, però en canvi ens enviem fotos despullats
5: clar.
1: A vegades.
5: Clar, tu també generes una expectativa de seguretat amb aquests proveïdors amb els quals utilitzes per fer totes aquestes comunicacions, que a vegades no és tal, no? Perquè al final poden haver filtracions de dades, pot haver, doncs, inclús et pots estar comunicant amb una persona que no és amb tu creus que t'estàs comunicant, no? Per tant, aquí ja, repeteixo, no? Hi ha uns factors que tenen a veure amb el medi, que ja està una utility, diguéssim, algo tan habitual que ja a vegades no fem ni aquest pas previ de dir, escolta, això que estic enviant, realment li estic enviant aquí, crec que li estic enviant, i aquest canal que m'està oferint, doncs, Instagram o qui sigui, és prou segur per tenir el convenciment que jo, si ara et dono una foto així a mà, si tu no la dones a ningú, no la veurà ningú més, no? Però si faig exactament el mateix per WhatsApp, per Telegram, estàs confiant molt en un mitjà que tots tenen filtracions, inclús ja no et dic si hi ha mala voluntat, no?
1: Hi ha sempre molt debat amb si s'hauria de prohibir l'anonimat, no? A les xarxes socials. Jo sempre dic que crec que no s'hauria de prohibir perquè ha d'haver-hi també activisme, no?
5: Totalment.
1: Que és una cosa molt polèmica, això que dic, ja ho avanço. Però, de fet, al fons, l'anonimat tampoc acaba d'existir, perquè tothom és una IP, no?
5: Sí, és molt difícil garantir l'anonimat, i, de fet, això és un debat que ve de molts anys, de precisament països en què s'està intentant anar contra certes situacions injustes. Si no hi hagués aquest, entre cometes, fico cometes, anonimat, hi haurien moltes accions o moltes reivindicacions que igual ni es durien a compte, no? I a l'altre costat et trobes l'altra situació, no? Jo estic una persona que està patint una situació injusta i la persona que l'està provocant, diguéssim, ho fa darrere d'aquest suposat anonimat, no? Que fa que el risc sigui més gran, no? Per tant, en totes les situacions sempre tens un costat i l'altre, no? I a vegades trobar solucions úniques és molt difícil, no?
1: S'ha d'anar molt cas per cas. Una altra de les coses que passa també és amb la llibertat d'expressió, no? Moltes coses s'emparen amb la llibertat d'expressió i així és molt relatiu, no?
5: Clar, aquí tenim per fer una tesi i llibertat d'informació, llibertat d'expressió, com xoca això amb el dret a l'honor, amb el dret a la pròpia imatge. Al final sí que hi ha unes regles que els tribunals estableixen, no? Dintre de l'àmbit de la llibertat d'expressió, doncs al final el meu límit per expressar una opinió sobre tu, Mariola, és que no entri en desqualificacions personals o en fets que siguin que et puguin ferir la sensibilitat, no? Si jo vinc aquí i dic, escolta, aquesta gent m'han tractat malament perquè he demanat un cafè i no me l'han donat, doncs potser és... No és veritat, eh? Però...
1: Gràcies.
5: Però és un fet objectiu i, per tant, el fet en si serà com jo ho expressi, no? Si sobre aquest comentari dic, és que a més són rates, no sé què, no sé quantos, doncs ja estàs entrant en la desqualificació, no?
1: Clar.
5: Llavors és molt important, a vegades, quan es fan aquest tipus de comentaris, al final no tots som juristes, no? I igual nosaltres també, com amb un punt personal, podem dir alguna bestiesa, no? Però aquest límit és important, no?
1: T'ha arribat casos, potser tu també et dediques més a les empreses, no? Però
5: sí.
1: Per gent que diu, ai, m'han insultat, o què puc fer, totes aquestes
5: sí,
1: coses?
5: Sí, a veure, hi ha situacions, com tu dius, nosaltres ens centrem molt més en les empreses, però sí que és veritat que al final, com estàs a internet, t'arriben consultes i bé, bueno, al final, sempre quan hi ha una situació d'aquestes, com a recomanacions, és sempre guardar prova d'allò que ha passat, és a dir, no esborrar, no demanar que s'esborri, sinó guardar prova perquè de la mateixa manera que hi és i deixa de ser, i a partir d'aquí verificar el que són les eines internes de cada xarxa social per si es pot eliminar aquest comentari, però tu havent guardat prova prèviament, no? I en funció de cada cas, doncs anar als Mossos i posar una denúncia.
1: La captura de pantalla és una prova?
5: Pot ser una prova, evidentment, pot ser una prova. Al final, tu estàs deixant... sí que hi ha eines, també, que et permeten fer captures de pantalles certificades, és a dir, que hi hagi un tercer, una mena de notari digital, n'hi ha moltes, a preus molt reduïts ja, que et permet, doncs, que aquesta captura no la facis tu, sinó que la faci un proveïdor, de manera que tu tinguis aquesta prova i estigui, diguéssim, sota el sistema d'un proveïdor, a més et guarda el dia, l'hora, el contingut, amb el que ve, sempre és un pas més, no? Però, evidentment, això abans que res, doncs, tenir tu la prova i la captura.
1: De totes maneres, hi ha una captura de pantalla, crec que hi ha metadates, no? És a dir, que, no? Vull dir que es pot saber si s'ha manipulat o no, ja, no?
5: Sí, al final, però com que queda en el teu dispositiu, doncs clar, igual et rebaten si allò ho has pogut modificar, no? Per tant, si hi ha un tercer, sempre et dona aquesta garantia de que aquella informació que has registrada amb aquesta mena de notari digital, i per tant, a partir d'aquí...
1: Doncs mira, no sabia que existia això, existeix. O sigui, solucions per poder fer... captures de pantalla certificades, no?
5: Captures de pantalla, navegacions certificades, és a dir, que tu que et puguin estar com gravant allò que vols registrar, perquè al final potser a vegades no és solament una imatge fixa, sinó que tu vols acreditar un procés, no?
1: Clar, una navegació, és a dir, graves un vídeo d'una navegació.
5: I aquest vídeo te l'està fent un tercer, i llavors aquest tercer guarda un registre en un dia, una hora, i per tant tu aquell contingut t'emet un certificat i tu allò queda en mans d'aquest proveïdor, no?
1: Va, ja podeu trucar al 900-454-455 en directe per casos concrets sobre xarxes socials, llibertat d'expressió, dret a l'oblit, protegir les nostres dades, delictes digitals. Això és la tàctica Ràdio 4. Ara que ja sabem que la Mari Carmen podrà tornar a casa, ens podem permetre posar avui, per desestressar una mica, la cançó que molta gent ha estat cantant els últims dies. Hem de treure tensions i obrir línies perquè pugueu parlar i preguntar. La tàctica és vostra.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690 080 830.

0: Això és la tàctica Ràdio 4. Ens permeteu també aquestes llicències. La vida té això, eh? Té un dia que estàs avall, l'altre dia amunt, avui ens cau, o sigui, un patac d'aigua, perquè avui ha sigut brutal aquesta pluja, però no passa res, el dia a dia. Avui estem fent un consultori de drets digitals, ja tenim consultes, també notes de veu, amb algunes consultes que ens heu fet arribar al nostre número. Va, anem a la primera consulta.
1: Hola, Mariola, tinc un dubte. És legal que el meu cap llegeixi els meus correus electrònics?
0: Ah, aquest és un tema. Estàs una empresa amb un correu electrònic corporatiu, el meu cap pot entrar sense permís? Això què?
2: Com sempre, depèn.
0: Oh, què vol dir? No vull que diguis depèn. No m'agraden els advocats del depèn.
2: No, a veure, els correus corporatius es consideren que són dades personals. Això, per tant, és la primera cosa que s'ha de tenir en compte, no? Sí que és veritat que es considera que l'empresari ha de tenir una certa facultat de control de quin ús fan, no només del mail, sinó dels mitjans tecnològics, diguéssim, informàtics, als treballadors, no? Per tant, la Llei de Protecció de Dades, la del 2018, que ja farà 8 anys, preveia una capacitat de que els empleadors, els empresaris, poguessin arribar a controlar quin ús es podia fer. Això té una salvetat molt important, que s'ha d'haver informat prèviament als treballadors de que això serà així, s'ha d'haver dit en quins casos es podrà arribar a aquest punt i en cas de que s'arribi a aquest punt s'ha de fer l'accés mínim indispensable. És a dir, una cosa és, si tu vols averiguar quin grau d'ús està fent un treballador sobre el seu correu perquè tens la sospita que no l'ha obert amb la vida, per dir alguna cosa, hi ha maneres molt més fàcils de saber si això és així. Tu, com a administrador, pots veure l'últim accés, quina activitat està tenint. Això és molt diferent que entrar al correu electrònic i veure el contingut dels correus electrònics.
0: Per això que estàs dient, per exemple, tu vas a una empresa i quan fas el contracte pot ser que hi hagi una clàusula allà petita que digui: podrem entrar al teu correu?
2: No aconsellaria fer una clàusula tan directa com aquesta. Si hi ha maneres de dir-ho, i garantint, diguéssim, això, no? El fet de que s'hauria d'accedir el mínim indispensable per garantir la finalitat, no? La productivitat o el que es consideri que s'ha de...
0: És a dir, que tu pots denunciar si abans no s'ha d'avisar.
2: Exacte. Inclús ha arribat, bueno, que hi ha casos en què, en base d'un accés a un correu electrònic no autoritzat, i s'ha acomiadat algú, per això i altres factors, diguéssim, i el fet de no haver informat és un fet que va a favor del treballador, perquè tu tens una expectativa de privacitat també en el correu professional.
0: Clar, encara que sigui el correu corporatiu o professional.
2: Encara que sigui el correu corporatiu, correcte.
0: Pot ser que t'ho hagin dit i tu no siguis conscient?
2: Pot ser. Cada vegada hi ha més polítiques que els treballadors signen quan entren en un lloc de treball, des del deure de confidencialitat, ús de la imatge per pàgines web de corporatives, ús del WhatsApp personal per comunicacions d'empresa, cada vegada més política d'ús acceptable de la IA. És a dir, moltes vegades un treballador acaba signant més que una hipoteca, no?, quan entra en un lloc de treball. I moltes vegades, clar, aquí sempre hi ha un factor, no? Quan estem parlant de la relació empleat-treballador, es considera com a norma general que el consentiment dels treballadors no és un requisit suficient per tractar les dades dels treballadors, perquè es considera que hi ha una situació de desequilibri. És a dir, que un treballador o una treballadora no té l'opció real de dir que no autoritza un tractament de dades, perquè al final és la persona o l'empresa que t'està pagant. Llavors s'ha d'anar a buscar, com a empresa, has d'anar a buscar altres fórmules que et permetin tractar les dades d'algú, perquè hi hagi una obligació legal, perquè sigui una obligació contractual, etc, etc, però intentar fugir del consentiment, perquè quan hi ha consentiment, la relació empresa-treballador sol ser una base bastant poc sòlida, diguéssim.
0: Entenc. Va, anem a una altra consulta.
3: Hola, sóc la Roser. Què puc fer si han creat un perfil a Instagram amb el nom de la meva botiga i no sóc jo? Què em recomanes fer?
2: Bé, aquest també és un altre tema...
0: Suplantació d'identitat, que al fons és un segrest del teu compte,
2: totalment,
0: no?
2: Totalment. Això passa amb empreses, amb botigues, passa amb particulars...
0: Està passant moltíssim,
2: clar,
0: això.
2: Llavors jo el primer que diria, com deia abans... guardar una prova de que això està passant, és a dir, guardar totes les impressions de pantalla, si podeu, si ho voleu fer amb un proveïdor extern, fantàstic, i després començar dintre de la pròpia xarxa social, veure quines eines hi ha per denunciar aquests perfils, i perquè al final la via, tot i que és difícil, no? La via més fàcil, entre cometes, també, és que sigui la pròpia xarxa social qui canceli el compte, i a vegades pot haver inclús casos pitjors, que agafi gent agafat control del teu compte real, no que hagin creat un perfil fals, sinó que tu hagis donat les contrasenyes o hagis clicat a un lloc que no toca i aquell compte és real però no el controles tu. Mm-hmm.
0: Sí, això ha passat moltíssim i a vegades, no, que de cop veus una story d'algú que tu coneixes, que és una amistat, i t'està venent criptomonedes i de cop dius, ara...
2: Què ha passat aquí, no?
0: No, i a més en català, que ja. Això és un tema, no? Que abans pensàvem que només ens podien estafar en un altre idioma, no, ara s'estafa en català també, no? I aleshores dius, ah, mira, li ha anat molt bé aquesta inversió en aquest amic meu. I resulta que no, que és que li han segrestat el compte i ho està fent algú altre paral·lelament, no? Clar, la dificultat aquí és poder parlar directament amb Instagram, no?
2: És molt difícil, clar, i ells tenen canals, després de passar per 25.000 pantalles pots arribar amb un formulari que tu pots denunciar, i al final, en aquest cas, la denúncia tindria a veure amb vulneració del dret a la protecció de dades, de control d'unes dades que no són seves, i per tant, la via inicial hauria de ser, un cop agafat prova del que està passant, i entrar a Instagram o la xarxa que toqui i buscar els canals interns de denúncia, i si Instagram no actua, doncs ara mateix hi ha una via que s'ha obert amb una normativa que és la Llei de Serveis Digitals, que et permet, per exemple, quan t'han bloquejat un compte d'Instagram, s'ha creat un sistema com arbitral en el qual tu, com a usuari, pots activar aquest sistema arbitral perquè aquest organisme li digui a Instagram que has de recuperar el compte.
0: Això és nou, no?
2: No ho està fent. O sigui, hi ha moltíssimes resolucions en contra d'Instagram. Instagram els hi fa un cas, doncs, com que és un sistema arbitral i, per tant, no hi ha una obligació de complir-ho, però és una via més que tu tens també per recuperar això. No?
0: I recomanes o serveix d'alguna cosa anar a Mossos que m'han segrestat
2: sempre,
0: el compte a Instagram?
2: Sempre.
0: Això sempre s'ha de fer,
2: sempre,
0: aquesta denúncia.
2: Sempre, a veure, si hi ha un accés no autoritzat a sistemes informàtics, és a dir, una cosa seria, estem parlant de delictes diferents, una seria suplantació d'identitat, que és una cosa, i després, si algú ha agafat control del teu compte, vol dir que hi ha accedit d'alguna manera, i per tant, és un accés no autoritzat a un sistema informàtic.
0: Són dues coses diferents.
2: Tant, són coses que a vegades poden coincidir, però a vegades són diferents. Mm.
0: I després també la manera en què Instagram controla que siguis tu és amb un vídeo, realment.
2: Claro.
0: O sigui, no? O sigui, és amb la cara que a vegades no t'acaben de detectar i no hi ha manera de desbloquejar allò, no?
2: Clar. Al final, bueno, ells tenen sistemes per verificar la identitat. Si entréssim, per exemple, en tot el món de prevenció de blanqueig de capital, que és una norma que també està en aquests casos, no? Però si estem parlant de fintech i d'empreses que permeten inversions, tenen una obligació real d'assegurar el titular real d'aquella transacció. I aquí, doncs, jo crec que al final acabarem anant no només per operacions financeres, sinó per operacions més... Però, clar, evidentment, això genera moltíssimes més dades, moltíssims més riscos, i llavors això és com sempre, no, Mariola? Quan volem molta seguretat jurídica acaba, si ens estirem el llençol, allò que diuen, no? Si ens tapem el cap, destapem els cossos, una miqueta el mateix.
0: Molt bé. Va, anem més consultes.
4: Si creen un perfil fals amb el meu nom, com puc aconseguir que eliminin un compte que suplanta la meva identitat i quines responsabilitats pot tenir qui l'ha creat?
2: Bé, és una miqueta el que acabem de comentar.
0: És que és un tema que està passant molt aquests dies.
2: Sí, és un tema bastant habitual. També crec que està respost. Ens trobem molt en el despatx també en situacions de particulars d'Instagram que els hi ha cancel·lat el compte o els hi ha bloquejat el compte. No hi ha un accés no autoritzat, no hi ha una suplantació, sinó que simplement Instagram o Facebook, perquè es considera que s'estan vulnerant les normes internes, doncs decideix cancel·lar un compte. Al final, si és un compte particular, et pot fer més o menys gràcia, però imagina't si és un compte professional.
0: Clar, és que hi ha molta gent que està venent i molts petit comerç que està directament tenint-ho tot en allà,
2: clar,
0: no? I no té, diríem, ni una web, ni un blog, ni res, sinó només la xarxa.
2: Clar,
0: no?
2: Llavors el perjudici és molt més alt, no? Perquè estem parlant de que és el negoci d'una empresa. Si ja et dic, si és un particular, podem... També, evidentment, hi ha riscos i hi ha molèsties, no? Perquè igual Instagram és l'únic lloc on tens les teves imatges, no? I per tant aquí estan negant-te l'accés a informació, que en aquest cas són imatges que són teves, no? Per tant la via potser seria més per protecció de dades, l'altre si és una empresa doncs seria més pel perjudici que s'està creant, no? Al final ja us dic, el canal és aquest que us comentava ara, d'aquesta via de... aquest procediment arbitral que fa un parell d'anys que està més o menys actiu i que bé, és una manera d'iniciar. Ens estem trobant casos en el despatx que en això sí que portem algun particular que els hi donen la raó en aquesta via arbitral i Instagram doncs no fa absolutament res.
0: És difícil amb les plataformes realment això, aquest accés, i moltes vegades també una de les tàctiques de les plataformes perquè no acabis coneguent la gent és que els canvien molt de lloc, no?
2: Clar.
0: De vegades acabes coneixent algú de la xarxa social però cap d'una setmana ja no
2: ja
0: existeix,
2: ja
0: perquè van canviant moltíssim, clar, perquè clar, no personalitzis clar. Res d'això.
2: Una de les regles d'aquesta llei, de la llei de serveis digitals, és que les xarxes socials siguin transparents en com prenen aquest tipus de decisions, i això no ho estan fent. No ho estan fent perquè no hi ha... Sí que pots buscar algun tipus d'informes en el qual... Però no és mai per informació que ells donin, sinó que és informació de gent que s'ha dedicat a fer doncs, una investigació i agafa una sèrie de casos i dedueixen, diguéssim, una manera d'actuar, no? Però ells transparents no ho són gens.
0: Una altra consulta.
5: Hola, Mariola, sóc en Jonathan d'aquí de Barcelona. La veritat és superinteressant el que esteu comentant. Jo tinc alguns dubtes, per exemple. O sigui, si m'amenacen a través de les xarxes socials, ho puc realment denunciar? És un delicte que m'amenacin? I per altre costat, si en algun moment et reps una amenaça i fas un pantallazo, això serveix com a prova? Vinga, moltes gràcies.
2: Sí, evidentment és una amenaça a internet, al carrer i a tot arreu, no? Per tant, sí que una amenaça, doncs, evidentment, és un delicte i, per tant, hauria de ser denunciada als Mossos i que els Mossos actuïn, no? Què s'ha de portar? Doncs, evidentment, en aquest cas, doncs, el pantallasso, tu ets una part interessada, diguéssim, per tant és l'única manera en què tu pots acreditar que això està passant, no? Llavors, evidentment, doncs, els Mossos et farien explicar una miqueta la situació i aquí tu podries aportar aquesta informació concreta, no? Aquesta imatge.
0: Clar, però fas una captura de pantalla de @TT9478, no?
2: Que al final tampoc és que diguin massa, però bé, també aquestes xarxes tenen l'obligació de col·laborar amb la justícia, al final també tot això són obligacions una miqueta un brindis al sol, no? Que diguem, però si evidentment una amenaça per internet doncs es pot denunciar, de fet s'ha de denunciar i s'ha d'actuar com si l'haguéssim rebut amb algun altre mitjà.
0: I en tots els casos, quan tu fas una denúncia perquè t'han insultat, realment Mossos acaben investigant qui hi ha darrere d'aquella roba?
2: L'obligació la tenen, una altra cosa és que acaben arribant a un camí mort i diguin això és impossible de saber i acabin doncs fent un arxiu provisional, no?
0: És que ho dic perquè sembla que, per exemple, no, és que Instagram no ens vol donar aquesta dada i ja ho deixem aquí, no? Sembla que pugui
2: que al final
0: arribar passant això, no?
2: És l'única via que tenen d'investigació, llavors ells tenen l'obligació d'investigar-ho i per tant d'arribar fins on de manera lògica poden arribar, no?
0: Clar, en aquest cas hi ha un tema que és com molt més extrem, que és en el cas de Telegram, no? Que el creador de Telegram ja no se sap ben bé on viu, ja des d'un primer moment va dir, jo no penso mai donar dades de la gent que fa servir la meva plataforma, no? I això ha fet que, clar, han parat a la llibertat d'expressió, allà hi hagi de tot a Telegram,
2: clar,
0: no? O sigui, més com el món, diríem.
2: Clar.
0: Tot el que de dolent i de bo està tot allà, no?
2: Totalment. Al final... Sí que és veritat que hi ha unes normes, que hi ha una obligació de col·laborar aquests prestadors de servei, però en realitat una miqueta, al final, hi ha plataformes o de missatgeria com Telegram, que és el seu gran argument comercial, no? De dir, jo no donaré mai informació teva o casos en què pues, Apple també s'ha negat a donar les claus per desencriptar algun telèfon mòbil. Al final, aquesta gent acaben com... fan una anàlisi del risc, no? De què em convé més a mi, que tingui un problema legal perquè no dono aquesta informació, que és una cosa puntual d'un usuari determinat, o em convé més seguir fent aquest discurs de que tot el que passa aquí és privat i que no ho veuràs, ningú ho veurà, no? Però al final el seu valor comercial és el segon, no? Més que dir que han atès a una petició.
0: Ni que sigui una sentència ni un judici moltes vegades, no?
2: Aquestes grans empreses al final això els hi preocupa ben poquet.
0: Bé, què puc fer si algú crea amb intel·ligència artificial una foto o un vídeo o un àudio que és, clavat a mi? Dic, això, dic, aquí ha passat alguna cosa, perquè aquesta, això que m'ha generat la IA, sóc gairebé jo, és que s'ha alimentat la màquina amb les fotos meves o és una casualitat? Puc fer alguna cosa amb això?
2: Sí, de fet, clar, si és una semblança tan raonable que ets tu, diguéssim, i que realment no ets tu, estaríem parlant potser d'un deepfake, no? Ara hi ha una obligació des de l'agost amb el reglament d'intel·ligència artificial, s'està desplegant per parts, diguéssim, i una obligació és que quan hi ha una imatge que vol imitar la realitat, hi ha una obligació d'etiquetar-la com a... faltarà, algunes empreses ho estan començant a fer, però veurem una miqueta cap on va això, no? Si això t'està causant un perjudici, l'Agència de Protecció de Dades té una cosa que li diuen el canal preferent de denúncies, de manera que tu... sense tenir que necessitat d'obrir tot un procediment administratiu, tu puguis fer una denúncia específica sobre un link concret i l'agència pugui actuar d'una manera més ràpida, no? Per tant, això podria ser una via a l'hora de fer una denúncia perquè aquesta informació doncs deixi d'estar accessible, no?
0: Això estem parlant del nostre país. Correcte. I Europa, crec, no?
2: Sí.
0: Clar, això és a partir de principis d'agost, aquest reglament d'IA, que ja estem a la fase que s'ha d'etiquetar si una cosa està feta amb intel·ligència artificial.
2: Sí, sempre que simuli la realitat.
0: Ah.
2: És a dir, si és evident que allò és una imatge, diguéssim, de fantasia, per dir alguna cosa, allò no s'ha d'identificar amb intel·ligència artificial. Però si és un paisatge que pretén ser no sé quin lloc, o una persona, evidentment, ara hi ha l'obligació d'etiquetar-ho.
0: Va, anem a una cosa que s'està fent molt actualment, i mira, que també té a veure amb la IA, que una de les coses que ens està anant molt bé pel nostre dia a dia és que ens pots fer resums d'una reunió, aquestes reunionitis que tenim. Fem una reunió que dura una hora i mitja i sempre, pobra, hi havia d'haver-hi una persona, que normalment era una dona, d'altra banda, la secretària de la reunió, que havia d'anar apuntant i fer l'acte d'aquella reunió. Ara això ho estem facilitant molt perquè entres en una reunió, deixes un aparell, si és videotrucada encara més, clar. I aleshores quan acabes ja la IA t'ha fet un repàs. Clar, si tu ho fas a distància, les màquines et diuen això s'està gravant. Ara hi ha molta gent que darrere del mòbil porta com una cosa rectangular que va gravant-ho tot. S'ha de dir que estàs gravant una reunió?
2: A veure, com a bona pràctica, jo faria una diferència important. Si tu estàs gravant i participes de la reunió, en principi no tens cap obligació d'informar-ho, val? Una altra cosa és l'ús que en facis després.
0: Ah, sí, el tema és la gravació i la difusió.
2: Exacte.
0: És a dir, si jo estic en una reunió, puc gravar sense dir-ho.
2: Exacte. Si tu ets part d'aquesta reunió. Una altra cosa és que tu després no en pots fer un ús indiscriminat, diguéssim. Aquest ús és particular i el pots justificar amb que jo després prenc notes, en comptes de fer-ho amb la IA, a mi m'agrada escoltar-ho i prendre notes posteriorment. Però has de ser part d'aquesta entrevista.
0: Com molta gent que ho deu fer classe, això, ho penso.
2: Exacte. Llavors, si tu ets part, clar, una classe em genera dubtes perquè tu no estàs intervenint.
0: Estàs gravant el teu professor.
2: Aquí tindríem un altre debat, però si tu i jo tenim una reunió i jo estic gravant...
0: I per què és diferent el del professor?
2: Clar, jo conceptualment, per mi, una reunió en què tu i jo participem, estem parlant els dos i jo estic participant. Si jo estic gravant una conferència, no sé fins a quin punt jo estic participant de la conferència.
0: Estàs només com escoltant.
2: Això és un matís, no? Però després és molt important diferenciar entre la gravació i l'ús posterior. Per tant, la gravació, si jo sóc part, es pot gravar. Una altra cosa és que l'ús posterior, evidentment, està limitat, perquè aquí hi ha dades de tercers, poden haver opinions de tercers, pot haver informació que requereixi doncs, un consentiment o un mecanisme per autoritzar aquesta difusió, no? Però diferenciar entre partició, o sigui, gravació, si tu estàs... ets part de la conversa i després la difusió d'aquesta informació.
0: Per tant, potser la recomanació seria que si després tu acabes gravant un informe i el acabes passant per correu a tothom, que prèviament diguis
2: exacte.
0: Que l'està gravant.
2: Correcte,
0: no?
2: Perquè en aquest cas hi ha una posterior difusió.
0: Si és una cosa a partir de personal,
2: exacte.
0: Ja està, però s'entén perfectament. A veure, tema de robar, hackejar comptes, això ja ho hem explicat, que ens arriben consultes d'aquest tipus, però, per exemple, compartir un vídeo que s'ha fet viral i és delictiu, et pot portar problemes només per haver compartit aquell vídeo?
2: Sí, totalment, perquè estàs magnificant, estàs fent el problema, de, el, problema, que és el delicte en si, l'estàs ajudant a difondre i, per tant, pot haver un delicte autònom que és de difondre un fet delictiu. Per tant, evidentment s'ha de vigilar quan arriba un vídeo d'aquest tipus que és denigrant o que és vexatori o que entra dintre d'aquestes qualificacions. El millor és, si es vol, es pot arribar, inclús arribar a denunciar, hem arribat a això, però evidentment no fer un ús ni replicar, perquè al final el que estàs fent és fent el problema, que és el delicte en si, fer-lo més gran, perquè al final... Bueno, clar, arriba més gent que té capacitat de descarregar-lo, de fer impressions de pantalla, i per tant tot això fa que el problema pugui ser potencialment més gran.
0: Doncs quanta gent ha fet delictes, no, diríem?
2: Clar, podria. No,
0: en base d'això. Mira, avui no he portat les ulleres d'intel·ligència artificial perquè he pensat que em renyaries, però t'he de preguntar sobre elles. Anem a fer el reel de la tàctica.
6: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Perquè tinc moltes dubtes sobre... Jo m'agradaria fer la tàctica tota l'estona amb les ulleres de realitat virtual i anar gravant paral·lelament. Això no sé si ho puc fer. Ho puc fer? Puc gravar sense informar?
2: Que estaríem una... Tampoc hem arribat encara, no hi ha, que jo conegui, no hi ha cap situació de que un tribunal s'hagi manifestat sobre aquest tema, no? Però fent el paral·lelisme d'un dispositiu de gravació de veu, podríem intentar doncs, arribar a la mateixa conclusió, no? Clar, en el cas de les ulleres hi ha el factor, a més del vídeo, pel que el risc és més alt, no? Llavors, jo crec que quan estem parlant de coses tan noves i que són tan, estan tan al límit, demanar un consentiment sempre és una bona pràctica, no?
0: En el cas de les ulleres, a la dreta hi ha una llum blanca, rodona, que es veu, que va parpadejant, es veu que estàs gravant. No sé si aquesta llum s'ha fet per llei, i no sé si ho saps, però s'ha fet per llei perquè es digui, mira, si es veu que t'estic gravant, o no?
2: No desconec, no conec, però podria ser una manera... Clar, ho has de saber també, no? Perquè igual hi ha gent que no està ficada en aquest món i li sembla una llum pues, que no té aquesta finalitat, no? Per tant, a mi... Em costaria entendre que això valés com a informació, perquè ja seria l'últim, no? Que una llumeta que et valgui com a informació de que t'estan gravant i de qui no us faràs d'aquestes imatges, no?
0: T'he de dir que la majoria de gent s'ho tapa amb un adhesiu.
2: Clar, lògicament.
0: La llum, perquè no vol que es vegi que està gravant. Clar. Escolta, clar, què ha passat a Andorra? Tu sé que treballes bastant a Andorra, amb les ulleres, que fins ara no es venien perquè estaven prohibides.
2: Sí,
0: què ha passat a Andorra?
2: Sí, hi ha hagut també un moviment amb aquest tema i sé que l'Agència de Protecció de Dades d'allí està per manifestar-se i sí que va haver una certa polèmica sobre aquest tema i d'entrades, pel que jo tinc entès, últimament s'havien prohibit la venda, però clar, al final tu vés d'aquí i estàs allà...
0: Però és estrany, perquè normalment anàvem a comprar coses a Andorra, que no es venien aquí, i en aquest cas ha passat al revés, que... O sigui, la protecció de dades a Andorra ha estat bastant més estricta
2: amb aquest tema,
0: que la nostra en aquest tema, no?
2: En aquest tema sí, s'ha de dir que l'Agència de Protecció de Dades a Andorra és bastant activa, són poqueta gent, però són bastant actius en aquest sentit, i per tant qualsevol cosa així més o menys nova... solen participar de manera bastant activa. Al final és molt més petit i la seva opinió pot ser molt més ràpida, no?, en aquest sentit.
0: El tema de les ulleres a Mià és un clar exemple del que passa quan surten coses noves i que la llei no acaba d'atrapar i que no se sap massa com actuar, no? Perquè estem ara en un moment de transició i ja dic, el tema gadgets d'aquests anirà a més, no? Llavors, com us esteu preparant vosaltres que tracteu aquests temes?
2: És que és molt difícil perquè tots els principis que teníem com més o menys establerts, al final estan saltant una mica pels aires amb el tema de la IA, no? Perquè, clar, al final aquí sí, hi ha un tractament de dades, evidentment, perquè hi ha imatges, però la gran pregunta és qui decideix aquest tractament de dades? El decideix l'empresa que ha creat aquestes ulleres o és la persona que se les posa i decideix gravar aquesta... Llavors, jo crec que aquí hi ha un terreny per córrer perquè la norma de protecció de dades sempre ha sigut molt, molt clara en el sentit de que els tractaments de dades per una finalitat domèstica, que es diu a la llei, estan exclosos de la regulació de la normativa, no? Llavors, clar, en aquest cas estem ja trepitjant una cosa que fins ara com molt evident, no? És a dir, si jo tenia un bloc de notes i estava apuntant, doncs mira, tal dia ha quedat una agenda, no? aquest tractament de dades es considerava domèstic i, per tant, estava exclòs de la normativa. A mi, com a la persona que apuntava, no m'obligaven a complir com si fos una empresa que estigués fent el mateix, no? Ara el que està passant aquí és que s'està... Això que era tan lògic i que tenia tant sentit, ara està en un terreny una mica dubtós, no? I jo crec que una mica... Jo estic filosofant, ja. O sigui...
0: Però no, perquè t'entenc.
2: Jo crec que la tendència hauria de ser que hi ha tractaments de dades que són tan intrusius que inclús si els decideix fer un particular hauria de tenir una sèrie d'obligacions. Per exemple, hi ha sancions de l'agència que sancionen a particulars perquè tenen un sistema de videovigilància a casa seva i estan gravant via pública. I, per tant, ja estem entrant una miqueta en aquest terreny, no? Jo t'estic autoritzant a que tu fiquis càmeres sempre que enfoquin cap a casa teva. En el moment que estàs enfocant via pública, t'estàs passant de la línia, no? I, per tant, aquí et sanciono. Doncs jo crec que haurem d'anar una miqueta cap aquí.
0: I clar, estava pensant, jo, per exemple, les ulleres, no? De vegades he anat a actes amb les ulleres i vaig gravant en plan crònica per explicar després què ha passat. Algú es pot queixar que surti, per exemple, en un vídeo que després jo penjo a les
2: xarxes?
0: Clar,
2: després aquí també hi ha el dret... Tu com a periodista tens l'obligació d'informar i, per tant, aquí entra un altre factor, no? Que és el dret a la informació, no? Tu com a periodista, si és un acte, diguéssim, d'interès general i tu estàs informant sobre aquell acte, doncs potser el debat seria si passa per davant el dret de la informació o el dret a la protecció de dades que estan, no?
0: Que al fons és el mateix que el mòbil, el que passa que la gent ja veu que l'estàs gravant amb el mòbil i potser les ulleres no acaben, no intueixen tant que els estàs gravant.
2: És una mica més, més amagat, no, diguéssim.
0: Hi ha molts temes, i no acabaríem mai. Víctor Rosselló, que és advocat, expert en drets digitals, tu com tens el cor, ho saps?
2: Jo últimament crec que bé.
0: L'òrgan, No t'estic demanant per la teva vida.
2: Jo crec que bé, no ho sé, sí? Diria que sí.
0: És que ara... Mira,
2: ara m'has demanat una dada de salut aquí,
0: Ui, això sí que és privat, no? Sabies que una de les millors tàctiques per cuidar el nostre cor és l'alimentació?
2: M'ho sospitava.
0: Ho sospitaves, no? Doncs a punt, una iniciativa que està molt bé. Adéu.
6: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Això és la tàctica aquí a Ràdio 4 i aquest és el cor fort, la cançó del musical Jerónimo Stilton. Alimentació i salut cardiovascular ho fem amb el doctor Ramon Estruc, que avui mateix inaugura a la Boqueria el cicle de xerrades Menjar a cor que vols, que maca aquesta frase, sobre l'efecte de la dieta mediterrània a la salut del cor. Per posar-nos en context, les malalties cardiovasculars continuen sent una de les principals causes de mort a Espanya. El 2025, per exemple, les malalties del sistema circulatori van ser la segona causa de mort per darrere dels tumors. A Catalunya també es troben entre les principals causes de mort. L'alimentació és un dels factors que més es repeteix quan es parla de prevenció, però entre el que diu la ciència, el que trobem als supermercats i el que veiem a les xarxes, no sempre és fàcil saber què hem de posar al plat. El doctor Estruc és cap del grup de recerca en risc cardiovascular, nutrició i envelliment de l'Hospital Clínic i fa més de 20 anys que investiga la relació entre dieta mediterrània i malaltia cardiovascular i és un dels responsables de l'estudi Predimed. Volem saber què pot afirmar la ciència sobre la dieta mediterrània, què encara no i quines són les seves tàctiques per protegir el cor. Doctor Estruc, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Bé, per començar, doctor, quan diem dieta mediterrània, de què parlem exactament, què hi ha al plat i si els últims temps ha canviat, perquè se n'ha parlat moltíssim de la dieta mediterrània, però sempre no ha canviat res, diríem, sempre és el mateix amb la dieta mediterrània?
1: Aviam, l'origen de la dieta mediterrània era a Creta dels anys 60, per tant, de 1960, per tant, fa molts anys. I sí que la nostra alimentació ha canviat. Però sí que hem pogut veure que l'essència segueix sent la mateixa. El problema d'aquí és que s'han ficat molts altres aliments, principalment ultraprocessats, i cada vegada n'hi ha més, que trastoquen totalment el que és l'alimentació tradicional i estem perdent la dieta mediterrània per culpa d'aquestes interferències, diguéssim, d'altres països del món que es fiquen aquí a casa nostra.
0: D'acord. Avui obriu aquest cicle a la Boqueria amb la conferència Menjar a cor que vols. Per què és tan important l'alimentació per cuidar el nostre cor?
1: Bueno, aviam, els estudis que hem fet, jo també he quedat parat, eh? Soc metge, treballo aquí a l'Hospital Clínic i vinc de la cultura del fàrmac. I realment he quedat impressionat que el que és estil de vida i dins de l'estil de vida el que és el patró d'alimentació té una força increïble amb la prevenció, sobretot de moltes malalties, i fins i tot amb el tractament, però sobretot amb la prevenció. I l'efecte és com d'un 60% d'efecte de prevenció. Això és molt superior a qualsevol fàrmac que puguem prendre, tipus estatines, aspirines, etc. I el greu, que la prevenció, que és la part més important, és la que menys importància se li dona. Llavors, quan un té un infart, tots a córrer. Però aquí hauríem de començar la història doncs, 15 anys abans o 20 anys abans.
0: Per tant, el tema dels infarts, no? que ho sentim molt, això és directament relacionat amb la teva dieta, diríem?
1: Moltíssim, moltíssim. Sí. Hi ha algunes persones que tenen malalties genètiques, com trastorns del colesterol, etc, que aquí també la dieta juga un paper, però la genètica juga. Però pensem que el 80% de les malalties que patim, i en aquest cas ara parlem de cardiovascular, és per l'estil de vida. I aquí seria l'alimentació, però també hi hauria l'activitat física, l'estar content, saber menjar amb mesura, etc. Però realment el 80% de tota aquesta, i no només d'infarts, sinó també d'ictus, que també és una part que desgavella molt el futur d'una persona, realment ens hem de posar les piles i tornar a menjar com menjaven els nostres avis, adaptats al moment actual, però l'essència hauria de ser la mateixa.
0: I per què són tan dolents els ultraprocessats pel cor, concretament?
1: Bueno, pel cor no, per tot. El tema dels ultraprocessats és de que porten molta ultraprocessat. És que, ja, una cosa és els processats. Per exemple, l'oli d'oliva i el vi és un processat. L'oli, diguéssim, s'ha de treballar una mica i el vi s'ha de treballar una mica. Però els ultraprocessats ja porten quantitat de substàncies, sobretot conservants, etc, que fan que l'efecte passi del que podia ser positiu a negatiu. Llavors, és un tema també de percentatge. Si tu prens fins un 10% d'aliments processats, el teu cos ho pot aguantar. Però hi ha estudis, sobretot als Estats Units, que la gent pren entre el 70 i el 80% són aliments ultraprocessats i llavors passa el que passa, que augmenta la mortalitat a tota aquesta gent.
0: I el sucre, la sal, els greixos, on seria el límit, diríem?
1: Aviam, la sal s'ha de prendre una mica, però no massa. De sucre s'ha de prendre una mica, però no massa. Dels greixos, hi ha els greixos que són millors i greixos que no són tan bons. El greix de l'oli d'oliva, que és monoinsaturat, doncs és protector. el greix del peix i de les fruites seques, que és polinsaturat, també és protector. I el greix saturat, que seria el de la carn, una mica està bé, però també hem de limitar el consum. Però una mica de consum és correcte.
0: Clar, s'està parlant tant d'alimentació, no?, els últims temps, i és com que és una cosa que ens interessa a tots, també cada vegada, no?, també a través de les xarxes hi ha moltíssima gent que ens explica i ens agrada també saber què és que sí, què és que no i quins són el mite.
1: Sí, aquest és el tema.
0: No, aquest és el tema, no? Llavors, per tant, com que tenim un doctor, anem a aprofitar. Hi ha algun mite que us trobeu constantment a la consulta, coses que nosaltres, que es diuen molt i dius, és que no, això s'ha de desmentir ja. Quina seria la cosa més horrorosa que diem i que no és veritat?
1: Aviam, ara en aquest moment no se m'acut res, però el que sí que és cert que diem que hi ha molt mite i molta confusió. I en aquí realment per això ens dediquem a la ciència, perquè sigui la ciència la que doni les explicacions de què és bo i què no és tan bo. No parlem de dolent, perquè també és un tema de freqüència de consum, una cosa que potser no és molt bona, però si la prens un cop cada 15 dies, doncs no, en aquest sentit el cos ho aguanta. El tema és quan ho fas cada dia. Llavors, per exemple, està clar que l'oli ha de ser oli d'oliva verge extra, i tant per cuinar com per amanir les amanides o per prendre-ho sobre d'un peix, etc. L'altra cosa important seria els cereals, que seria el pa, com més integral, millor. Fruita i verdura de temporada i, per tant, adaptades a l'època de l'any que estem vivint. Peix, tant principalment blau, però també blanc, 2-3 cops a la setmana. Fruita seca, si es pot prendre cada dia, millor. La llet i derivats, iogurts, també s'hauria de prendre cada dia, especialment amb els crios, que necessiten molta calç per poder els ossos poder formar i poder créixer. I també hi ha el tema de la carn, que carn blanca, carn vermella, se n'ha de prendre, però potser no un cop a la setmana seria el correcte. I, per últim, una mica de vi, i subratllo-lo d'una mica de vi, principalment amb el sopar, també acaba de configurar el que seria el patró d'alimentació de la dieta mediterrània. A partir d'aquí, doncs, un pot fer el que vulgui.
0: Genial tot això, eh? O sigui, ja jo que m'ho tatuaré gairebé. Clar, doctor Struc, parlem molt de, per exemple, en el cas de les xarxes, de la polarització de la política, no? Que s'han de dir grans titulars i que ser molt populistes. Una mica també està passant amb l'alimentació, això, no? I que segurament que des de la medicina es diu cada persona és un món, s'han de fer més dietes personalitzades, cadascun té uns paràmetres diferents, i en canvi després ens trobem en vídeos que fan frases lapidàries que jo m'imagino el doctor Struc mirant segons quines coses, que deus al·lucinar, no?
1: Sí, al·lucino. Mira, amb això de la medicina personalitzada, la nutrició personalitzada, hi estic d'acord, perquè sí que hi ha persones que tenen determinada genètica que faci que no pugui prendre determinats aliments o que en tingui prendre molt menys. Però que sí, hem vist amb l'estudi, com comentava vostè,
0: el Predimet.
1: Sí, que el 95% de la població encaixa perfecte amb aquest patró d'alimentació. Sempre pot haver un 5% que tingui una al·lèrgia a la fruita seca, una cosa d'aquest tipus. Per tant, sí que s'ha de parlar de la nutrició personalitzada, la medicina personalitzada, però estem anant a un 5%, perquè el que va bé per la majoria va bé per tots.
0: Clar, per tant, i quina és la gran conclusió que li agradaria destacar, que quedés aquí destacada d'aquest estudi que heu fet, del Predimet?
1: És que realment hem de saber el que mengem per menjar el més sa possible. I d'alguna manera, el primer estudi va ser que la majoria de guies clíniques diuen que hem de cuidar l'estil de vida, hem de cuidar l'alimentació, hem de cuidar l'activitat física, i quan no n'hi ha prou, passes el fàrmac. I moltes vegades ho fem al revés. Quan arriba un pacient, el primer que li engaltes és un fàrmac. I després, si la cosa no va bé, comences a preguntar si fuma, si com menja, etc etc. I hauríem de començar per l'estil de vida. El tabac és dolent, ho sabem tothom al 100%. La dieta mediterrània, doncs, és la més saludable. Doncs hauríem d'aconsellar això. Activitat física, hi ha els famosos 10.000 passos, o si en pots fer més. Pues per allò. I quan amb això no n'hi ha prou, afegir el fàrmac. I llavors, d'aquesta manera, menys toxicitat farmacològica, menys gasto sanitari, i també la gent és més feliç, sens dubte.
0: Home, i si podem anar al mercat, no? Perquè aquest cicle s'inaugura en un mercat a la Boqueria i els mercats de proximitat, producte fresc, ja sé que no podem fer-ho sempre, però s'ha de fer, però és una bona alimentació, no?
1: Sí, sí, això del menjar fresc, a mi em va cridar moltíssim vam fer un estudi que va ser promocionat per una empresa japonesa, en el qual volíem mirar quin era els millors de les carxofes, quin eren les millors carxofes, les de gener, febrer, març, etc. I comprant carxofes d'una gran superfície o comprant carxofes d'un mercat. Les que tenien més característiques saludables, aquest que a vegades vam mirar capacitat antioxidant, eren les carxofes del mes de febrer, que és quan s'han de prendre les carxofes, i comprades fresques d'un mercat. Per tant, menjar fresc i de temporada és una altra de les claus principals de l'alimentació que estem parlant.
0: Doncs va, fem aquest esforç i mengem el que toca cada temporada i no coses estranyes. Doctor Estruc, dimarts 29 de setembre, 6:45 de la tarda al Mercat de la Boqueria, la primera sessió de Vivim com mengem és un nou cicle de conferències impulsat conjuntament per CCIAS, l'Hospital de Barcelona, l'Ateneu Barcelonès i la Boqueria. Moltíssimes gràcies per aquestes, direm, tàctiques per tenir un cor saludable. Gràcies, doctor Estruc.
1: A tots vostès i facin molta difusió perquè la clau de la pel·lícula és que la gent facin cas.
0: Clar que sí. Bé, gràcies. Demà la tàctica... Comen...

0: viure entre les teves mans.
1: És que demà ens casem a la Tàctica. Aquesta d'Oques Gràcies és una de les cançons que està sonant més als casaments. Què està passant? Les bodes, els casaments, són els nous esdeveniments. Gent que es recasa, gent que fa una festa, i com més original, millor. I hi ha algun mes on no hi hagi casaments? Demà us ajudarem a trobar l'activitat més original pel vostre casament. És un sector a l'alça. Tindrem una organitzadora de casaments, una anomenada Wedding Planner. Busquem idees originals per fer en un casament. Comparteix la teva al WhatsApp de la Tàctica. Farem llista d'idees creatives al 690 080 830. I us faig un mini spoiler. L'última tendència amb casaments. És que no sé si us ho dir-vos, perquè és fort això. Dèiem que hi ha més podcast que persones, doncs arriba el podcast de casament. Demà us ho expliquem. Som la Natàlia Sánchez.

0: el Pau Robert al control, perquè tot soni molt bé, amb la Sònia Rodríguez Justícia a la producció, i el David Gallac aquí a la taula, amb
1: aquí
0: la Maria
1: seguim,
0: Coll.
1: Seguim, eh?
0: Com
1: molt
0: estàs, Maria?
1: Tarda. Molt bé.
0: Ai, Maria, que ha treballat tot l'estiu, eh?
1: Ai.
0: Empalmat amb l'inici de la temporada de Ràdio 4.
2: Tot, pim-pam, sense parar, sense parar.
0: Aquesta dona haurà de descansar en algun moment. Quan pot ser això? No sé, uns dies, pocs, però ni que sigui, no sé...
1: Sí.
0: Setmana vinent o què?
1: A partir de divendres...
2: Sí? A veure, que ho mirem, Xavi.
0: A veure, ho mirem.
2: Què vols? Divendres vols, Maria? Adeu. Vols començar divendres?
0: Comences divendres? No.
2: Divendres inclòs?
1: No, divendres encara...
2: Divendres estàs.
0: Hauries de venir divendres, perquè passa, sí. Hi ha una cosa especial.
1: Divendres encara vindré divendres.
0: Però ja, si vols dilluns...
1: Vinga.
0: Va, sí, home, has de descansar.
1: Vinga, dilluns fins al 26, per exemple. M'aniria bé.
2: Ho apunto al calendari, eh, Xavi?
0: Jo, David Gallac, faré el mateix, perquè també hem fet a l'estiu a Ràdio Nacional d'Espanya i portem
1: veritat,
0: dos caps de setmana seguits. Llavors, David, setmana vinent, la tarda de Ràdio 4 amb tu sol, ja està.
2: Doncs ja farem alguna cosa.
0: No, és conya.
2: Saber-ho
0: la Maria
2: ara,
0: sí que ha de descansar.
2: Vas a preparar el programa, que vagi bé.
0: Arantxa, estàvem pendents d'això, de comentar la llei del 90-10 en les relacions.
3: Sí, i és que de vegades abandonem una relació amb la qual portem força temps i diríem que tenim amb aquesta relació el 90% del que necessites en la teva vida i per estar sentir-te satisfet, però et falta el 10%, et falta un 10%, i te pots obsessionar amb una altra relació, amb una altra persona, i formar una altra relació paral·lela, justament per aquell 10% que no tens. La idea és que una persona pot tenir una relació que li aporti amor, estabilitat, confiança, complicitat, projectes compartits, suport emocional, tot això seria com el 90%, mm-hmm. No? Imagina't, Maria. Però de sobte comences a enfocar-te obsessivament en allò que no tens. Potser no tens tanta passió, la novetat, la validació contínua, l'aventura, l'admiració, l'atenció, tot això podríem posar en un 10%. És allò que s'ha anat no apagant, però sí disminuint de freqüència des dels primers anys que vas estar amb aquella persona. I llavors és quan et pots obsessionar amb una altra persona, amb una altra relació, només per allò que no et dona
1: volem
3: la relació
1: que no tenim,
3: actual.
1: També, volem
0: tota l'estona, Maria.
2: Ho volem tot.
0: Tot. Avui la gent
3: tot, ho vol tot.
0: I no valora el que té moltes vegades.
1: Clar.
3: I de vegades s'oblida. Valorant-ho, eh? No, si jo reconec que és molt maco,
0: bueno,
3: que és
0: moment,
3: molt maca.
0: En el moment no, eh?
3: En el moment
0: de menjar-li la boca a un altre.
1: Ah, això sí, molt bé.
0: El moment de reservar l'hotel, d'amagatotis, no.
3: Aquí te n'oblides, però quan no te n'oblides, que dius, ai, la meva parella, i és que no tinc res a dir-li de dolent. Ah, però clar, com que no tens ni què dir-li en contra, perquè no li trauràs i li faràs els retrets d'aquest 10%, perquè clar, et dirà, el que estem dient aquí és que ni tu me'l dones, aquest 10%, perquè no hi ha relacions perfectes. Què hem de fer? Oblidar-nos. Fer la fantasia de que no existeix per fer el salt. Per què ens passa això? Per què una persona pot arruïnar una relació? Perquè al final l'arruïna i després, amb el temps, depèn de com vagi la cosa, si aquest 10% no es converteix en un 90%, ho reconeix. Em vaig carregar una relació que era molt maca, ho tenia tot amb aquesta persona. Ara me n'adono que no és fàcil d'aconseguir amb una altra, per més que t'agradi, no tot un 10% es pot convertir amb un 90% al final, i he lliscat, m'he equivocat. Mm. I per què ho fem, això? Primer, per la idealització de la novetat.
1: Clar.
3: Aquella frescura, aquella,
1: allò que hi ha a l'inici,
3: allò de l'inici, aquelles papallones...
0: Molt infantil, això, no?
3: No, però ens passa.
0: Però anem creixent i ja sabem que això és el que és i que dura el que dura, i que això,
3: sí.
0: A més, si fos sempre així, seria terrible, eh?
3: Home,
0: o sigui,
3: imagina't,
0: el món...
3: sí.
0: El món estaria trencat per la meitat.
2: Hi ha gent que encara es pensa que és així, perquè si passen aquestes coses...
0: No, sí. O que volen que sempre sigui així, però
3: quan...
0: no té cap mena
2: no.
0: de sentit.
2: És molt difícil.
3: Quan parles a més i et diuen volem que està com al principi, i tu dius, nanos, ningú està com al principi.
0: Són dos adolescents, no?
3: Però no tenen l'edat de l'adolescència, ni 25 anys, ni la baixa adolescència que dèieu
1: abans.
3: Però és
1: millor, fins i tot. O sigui,
0: home, i tant, és molt millor
1: jo
0: després.
1: Jo crec que sí.
0: És que tu ara ho mires amb distància i dius, mare meva...
1: Jo crec que sí. Per mi, des del meu punt de vista,
3: podríem afrontar moltíssimes coses.
2: És que és com l'edat, no pots tornar enrere. És a dir, l'edat tens la que tens, aleshores vas aprenent amb la vida i dius, és que jo voldria tenir 20.
1: No, perquè arriba un punt,
2: no els tens els 20, ja els has fet els 20.
0: No, pel que diu la Maria...
1: Clar, jo crec que arriba un punt que aquella persona, al principi és la teva parella, és algú que t'estimes molt, però crec que arriba un punt en una relació que aquella persona forma part de tu. O sigui, jo, per exemple, no surto... O sigui, la Maria, l'Eric, que és el meu marit, forma part de mi. Forma part de la Maria, l'Eric. I jo crec que la Maria també forma part de l'Eric. Llavors, jo no sé viure'm a mi sense ell, saps? O sigui, no per una dependència, entenem-nos. No és que el necessiti per viure.
2: Ja.
1: No, és que forma part de mi en el sentit que som... O sigui, no sé, la mateixa
0: equip,
1: persona.
0: Equip,
1: exacte.
0: És molt maco, això que has dit.
1: No sé.
3: Però, clar, hem de dir que la Maria i l'Eric fa poc es van enllaçar.
1: Sí.
3: Tot i que porteu encara una relació...
1: Però portem 7, 6 anys junts, vull dir... I, que no és molt, tampoc, però...
3: No, però mantenen aquella il·lusió, sí. És fantàstic, però moltes parelles, per la rutina, pel dia a dia, per com es comuniquen, per com connecten, aquesta il·lusió no la mantenen tant. Ve una altra persona que t'il·lusiona, ara faré un petit encís, i ho acabareu de veure més clar, i llavors pots apostar per aquella il·lusió.
1: Clar.
3: Això vol dir, també, que pots acostumar-te a l'ubo. Això es diu adaptació adònica, adaptació als plaers. No vol dir que no els tinguis, però com que els tens cada dia, ja no es pots ni apreciar. Quan t'allunyes i els perds, llavors sí.
2: Clar, és com quan menges cada dia un gelat de xocolata que després no és un plaer, perquè si gelat de xocolata cada dia dius, m'és igual, sempre
1: ja,
2: és el mateix.
1: No, yeah, sí. Sí,
0: ja,
1: sí.
0: Però no podem viure així.
1: No.
0: Les persones no són gelats de xocolata.
3: No, però ens acostumem.
2: Però ens acostumem, clar.
0: Ja,
3: acostumem
0: als
3: aspectes positius.
0: Sí, entenc,
2: no sé, jo vull gelat de xocolata cada dia, no puc.
3: I es deixem d'apreciar. I es deixem d'apreciar.
1: Clar.
0: I vols gelat de xocolata cada dia i no pot.
3: Ai, David, ets...
0: Però ja t'ho menjaràs, ja.
3: Sí, clar que sí, no s'ha de perdre mai l'esperit positiu, l'esperança, no es perd mai res.
0: Sí, home.
3: En aquest, ja saps que en aquest programa i sobretot en aquesta secció funcionem així.
2: O de vainilla, sí, és igual.
3: Sí, ja al final el sabor, saps?
1: Al final és menjar, no, David? Sí,
0: una
1: és
0: cosa,
1: igual.
0: No?
2: Al final és...
3: Que sigui un plaer, això sí.
2: Un plaer. Sempre.
3: Que sigui un plaer, exactament. Doncs, de vegades, aquests plaers no és que ho deixin de ser, però... ja no els apreciem, no els sentim tan agraïts de tenir-los fins que ens allunyem, que llavors és quan salta la dita popular, no saps el que tenies fins que ho perds.
1: Nyec,
3: ara,
1: ja ho tens.
3: I també hi ha un fenomen molt interessant, que és el biaix d'escassetat, és a dir, posem més atenció al got, a la part del got, buida, encara que sigui més
2: que
3: petita,
2: plena.
3: Que la plena encara que ocupi més.
1: Sempre. Però això sempre, igual que els pensaments negatius, quan tu tens un dia fantàstic i acaba amb una tonterieta, una discussió, res, una qualsevol tonterieta, et quedes pensant
3: et quedes
1: en
3: allò. Sí, senyor, exactament. Clar, això es diu efecte àncora, a més a més.
1: Ah, veus?
3: Sí, l'últim, t'ancores en l'últim.
1: Et puc contractar si a la meva vida?
3: Però si no, no cal, jo ja ho estic. Però si jo
0: moltes
3: ja fa temps que,
1: ai, l'adoro.
3: Que vam signar quin contracte tu i jo. Passa que la gent no ho sap, però ara ja ho sap. I tant. I després la fantasia de la parella perfecta.
1: Clar.
3: Ho has de tenir tot, allò que deies, Xavi, ho has de tenir tot, 100% a cota. No, perquè no creixeria.
0: És que la vida no és així. Però és que
1: no
0: ni
1: funciona
0: les feines...
1: així, no funciona així.
0: Escolta, no podem fer grans programes cada dia. Hi ha bons moments cada dia, segurament. Treballem perquè siguin molt bons programes i que siguin programes excel·lents cada dia, però sabem perfectament que no serà així sempre.
2: No passarà cada
0: dia. Passarà.
2: I no passa res.
0: I no passa res. Acceptar, ja està. Jo ara estava pensant, perdona, Arantxa, arrel de tot plegat del que expliques, clar, que tenim més eines que mai per obtenir l'atenció immediata, no? Fotos, missatges, match, aplicacions de ligoteo, el gimnàs, per exemple, no? Que podem esculpir el cos fins a l'últim detall. El problema comença si acabem mesurant també el nostre valor pel nombre de mirades que aconseguim? Perquè no sé si...
3: Absolutament.
0: Estem en aquestes... preocupantment.
3: Aquí no ha canviat tant, per això, la humanitat o la societat. Realment, el que ens triïn i està molt en el mercat, que és una expressió horrorosa, molt vol dir que tinguis molta demanda, molts mats, com diuen, que t'hagin triat molts likes, evidentment és quantificar el teu atractiu i el teu valor, i per això estem tan lluitant perquè les xarxes socials s'aminorin en l'accés als adolescents, perquè llavors creen un sentit de valor en funció i condicionadament a la... a l'èxit social que tinguin de coneguts, però sobretot de desconeguts. Evidentment, fa poc, en un d'aquests projectes de Madrid, li deia una noia, mira, li vas dir, a més em va quedar com d'àvia, d'àvia o de germana gran, però també pot ser d'àvia, perquè era molt joveneta ella, i jo li deia... ¿Sabes qué pasa? Le decía en español. ¿Sabes qué pasa? Esto ya es una cuestión de la edad. Y aquí ya me puse 20 años más. Es una cuestión de la edad. Pero yo cada vez opino que per sentir-nos bé, realment saps si estàs bé quan estàs sol.
1: Mira, molt bé.
3: El benestar es troba estant sols. Allà saps si realment tu et sostens a tu mateix o a tu mateixa.
1: O no.
3: El sentit de valor que tens, el sentit de seguretat, i no depèn del teu estat sentimental. Si estàs solter, si estàs soltera, divorciat o en parella. No pot dependre d'això. I, clar, és el que hem de treballar moltíssim.
1: Perquè només depèn de tu.
3: Només depèn de tu.
1: Sol, clar.
3: Per tant, al final, que és millor, perquè així tens totes les àrees de control, perquè com que totes estan en la teva pròpia persona, pots treballar amb totes, no? I no depèn d'una altra. Llavors, clar, sí, evidentment, la fantasia de la parella perfecta no existeix, però de vegades ens obsessionem amb peces de roba, amb objectes. Ho necessito a la meva vida. La meva casa canviarà si li poso aquell sofà. La meva vida canviarà després d'aquell viatge, o la meva vida i jo mateixa canviaré...
1: Quan ja dius ho necessito malament, no?
3: Exacte, amb aquella persona, perquè en realitat saps que estàs buscant noves versions de tu mateixa.
0: Ai, que t'estàs buscant a tu tota l'estona.
3: I llavors, exactament. Llavors, la versió de tu amb aquella persona s'ha estancat o no la veus.
0: Ja.
3: I fas una fantasia, això és molt important, de tu mateix o de tu mateixa, què passaria si estiguessis amb una altra? Qui series? Llavors, dues preguntes terapèutiques, com deia el meu mentor. Arantxa, la pregunta terapèutica. I jo ja agafava el llapis, em despertava, agafava el llapis i ja posava... Sí. Doctor Camino, que es deia així, ei, pobret, que em fa descansi. És que m'estimo molt. I l'has de mencionar. A la pregunta terapèutica. 1. És realment una carència fonamental o estic deixant de valorar el que tinc a casa? So, si et passa això del 90-10 i estàs encaminat a mirar cap a un altre lloc, realment tens una carència fonamental en la teva relació actual, l'oficial, o l'estàs deixant de valorar? Això d'una banda. I l'altre ja s'ha anat, veus? L'altre ja s'ha anat, però ja vindrà i us faré la...
0: Doctor Camino.
3: Doctor Camino. Vas assenyalar
0: Doctor
3: el camí.
0: Camino.
3: Sí, absoluta, absolutament. Però bé, aquí, sobretot. Bé, bueno, sobre la versió, exactament. Aquí, la segona pregunta. Les teves versions depenen només de tu. No depèn de qui estàs. L'altre no et pot fer.
0: Clar.
3: Per tant, quina relació estàs mantenint amb tu mateixa o amb tu mateix en la relació de 90? La relació de 90 no t'està donant una versió, sinó tal com tu l'estàs vivint, t'estàs projectant i estàs vivint d'una manera que creus que no et satisfà o que podria ser millor amb una altra. La versió de tu mateixa no depèn de les persones que et rodeixen, sinó de tu mateixa. Pensa-hi, aquesta seria la segona pregunta, que ja m'ha vingut.
0: Som la societat més infantil de la història? Darrerament estem veient això. S'està allargant molt totes les etapes més infantils, capricis, en fi, no sé.
3: Bé, estem en la societat de més llibertats i la llibertat és difícil de gestionar. I de vegades per llibertats entenem no comprometre's, no ser responsables. Llavors, en aquest sentit, sí que hi ha un retrocés. Però de llibertats està bé, que no estem obligats a casar-nos, no estiguem obligats a tenir filles, a no acabar amb una relació i no poder divorciar-nos. Tot això ho hem guanyat, però clar, no significa després que perdem la nostra brúixola interior. Aquesta no la podem perdre per guanyar llibertats, perquè llavors... l'esclavitud té de bo que no et perds.
2: Si no, anirem malament.
3: Si no, sí, malament, sí. Exactament. Mm.
0: Doncs 90 més 10, 100. Mm-hmm. Això és el que ets tu, Arantxa, així que moltes gràcies.
3: Ai, i vosaltres, moltes gràcies. Que macos.
0: I ens escoltem ja el cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya, el Xavi Fornia de Ràdio Nacional, que el fem des d'aquest estudi a més per la resta d'Espanya. Gràcies, Arantxa.
3: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. A les 6:21, això és la tarda de Ràdio 4.

Saxeni, Maria Coll, el que comentàvem abans, que publiquen una nova cançó, acaben de publicar una cançó que va de perseguir els somnis, i just després han anunciat que s'aturen. Malalts de somnis. Parla dels quilòmetres, dels amics que t'esperen a casa i de tot el que passa mentre intentes arribar lluny.

0: I potser per això que deies, Xavi, avui tots és una mica diferent, perquè darrere d'aquesta festa que fan també hi ha el cansament d'haver fet realitat allò que s'imaginaven. Després de 7 anys de cançons i de concerts, el grup de Lleida farà una pausa indefinida i tancarà aquesta etapa el 15 de gener, el 15 de gener a la Sala Apolo.
1: Sí, sí. Apuntadíssim, 15 de gener. Apolo, bé, avui els hi volem preguntar que han guanyat pel camí, no? Que han hagut de deixar enrere. Com se sap que ha arribat el moment de parar? Comencem a saludar persones molt maques i artistes fantàstics que ja són de la família de Ràdio 4 i ens agrada molt rebre sempre. Andrés Sánchez, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda.
1: El Josep Saula, com vas?
3: Pep.
1: Sí, sí.
3: Molt bé.
1: Estic com et teníem apuntat a la porta, perquè si no la Loli no et deixa passar. I a l'Albert Malsión, què tal?
4: De conya, fantàstic.
1: Fantàstic. Malsión, m'agrada molt el teu cognom, sempre m'ha agradat molt. Això va cap endavant, o sigui, parareu?
2: O... Sí, farem una pausa, però la intenció no és, diguéssim, no tenim com mala relació entre nosaltres ni res, llavors és un respir en el camí, yeah. I en principi ho tenim entès com un punt i a part.
5: Bueno, no tenim mala relació, però arribem cadascú amb una limusina separada als concerts, perquè si no ens tirem els plats pel cap.
1: Seria increïble que fóssiu els Gallagher de Catalunya.
5: Sí. Bueno, en aquest sentit, els nostres referents són més aviat Camela, que no pas els Gallagher.
1: Llavors us porteu molt bé.
2: Sí, sí.
1: Clar, si sou els Camela d'aquí. No, però...
5: diuen que es porten fatal, però bueno, això ja és pura rumorologia.
1: Sí, no ho crec. Però us volíem preguntar si realment això de la pausa és per salut mental vostra o perquè el grup, diguéssim, creativament, artísticament, torni a renéixer, no? Després de respirar una mica.
3: Crec que les dues, de fet.
2: Sí, però... per part meva, jo crec que té molt, molt, molt a veure amb el tema artístic. Bueno, ho hem estat parlant tots aquests dies entre nosaltres, no? Que l'últim disc sí que el veiem claríssim. Ja teníem cançons com a mig fer, no? És una cosa que sempre teníem maquetes, que sol havíem d'entrar com a acabar. Però aquest nou disc no volíem fer un disco per inèrcia, per fer-lo, sense més, i per obligació, sobretot, no? Com que després d'un disco ve un altre. I aquesta és la lògica que segueix quan tens un grup de música, i així fins a l'infinit.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I vam dir... si fem una pausa, el següent disco igual, doncs el podem treballar millor i traure algo com que ens agradi molt, molt, molt. I és aquesta la intenció. Salut mental també és important, però la veritat és que els últims gires les hem gestionat molt bé i tenim un bon equip de treball, llavors hem gestionat millor l'estrès.
4: Bueno, quan vam decidir de fer aquest pas, que una decisió pues, així d'important com a mínim per nosaltres i suposo que per molta altra gent també, va ser una cosa que vam decidir fa molt temps. I crec que en aquell moment era més com per salut mental que no pas per la raó artística, però ara com jo crec que a nivell mental i a nivell grupal i tal estem millor, llavors bueno, la raó és com que ha evolucionat una mica. Però bueno, al principi jo crec que vam ser més com per
5: bueno,
4: nosaltres.
5: També perquè amb els anys... hem anat aprenent també a tenir un grup de música, que és una cosa molt complexa però alhora molt maca, i com més passa el temps més en sabem.
0: Ara publicàveu aquest Malalts de somnis que sentíem i pocs dies després dèieu això, no? que us aturàveu. Vosaltres suposo que quan la fèieu ja us podíeu imaginar que seria l'última cançó d'aquesta etapa, no? Com va ser també composar-la i fer-ho sabent doncs, que hi hauria aquesta parada, que la gent encara no ho sabia però vosaltres sí.
2: Doncs ens vam centrar molt en que s'entengués que el que estàvem explicant a la cançó era que anàvem a fer una parada, perquè si no volíem treure una cançó que fos que la gent confongués, no? Perquè estàvem fent aquella parada o que la gent ho entengués malament i es pensés que ho deixàvem permanentment o que hi havia algun tipus de conflicte, no? O com que directament no ho entenguessin, saps? Llavors ens vam centrar pues, amb el Pep, amb l'Albert i amb tots a l'estudi d'elegir bé les paraules i crec que ho vam aconseguir. Però sí, ja sabíem que seria l'última de l'etapa i el videoclip també té referències a la primera cançó que vam treure la nostra història, amb el vestuari, etc. Vull dir que ja podies adivinar.
1: És veritat que heu arribat a fer més de 40 concerts en un any, no?
2: Sí, sí. Algun any segur.
5: Clar. Sí, però ahí van els números cada any. Clar, i si fas els números, acabem vora els 200 concerts, em sembla, o alguna cosa així.
1: Quin és el moment en què una vida que havíeu somiat comença a semblar-se massa a una agenda que heu de complir?
2: Buf, doncs... És una pregunta difícil perquè en certs punts s'ha convertit en una agenda i jo crec que quan deixes de veure com extraordinari el que estàs fent i comences ja a normalitzar-ho, o sigui, quan per tu ja sortia un escenari davant de X persones, les que siguin, ja és una cosa com del dia a dia i mola de tant en tant recordar-te que tenir un grup de música és algo com extraordinari i crec que ho vam perdre aquest punt de vista i en principi o sigui, jo crec que l'hem de recuperar en part, tampoc és que creguem que som obrers ni de la música, o sigui que ho fem totalment obligats, ni per agenda, però crec que està bé com també de tant en quant respirar i recuperar la il·lusió al 100%.
0: Perquè des de fora pot semblar que esteu en un molt bon moment, no? Suposo que encara és més difícil prendre aquesta decisió quan veieu que teniu això tants concerts, que tot va bé, no? Ho preneu precisament per això?
5: Precisament per això, perquè estem en un bon moment. Parem en un moment on sabem que ho podem fer quedant-nos amb un molt bon gust de boca, no? I per això també farem el concert final a l'Apolo el 15 de gener i tot el rotllo, no? Perquè volem acomiadar-nos d'una manera feliç, d'una manera alegre, perquè és la nostra manera de ser i la nostra manera de viure-ho. Si la cosa l'haguéssim allargat per inèrcia, posant el pilot automàtic, no sé si haguéssim pogut tenir la llibertat de fer-ho d'aquesta manera. I per això creiem que és la decisió correcta.
1: Fins i tot, en el millor moment de Sacseni, és difícil viure de la música?
5: Sí, sí,
2: és difícil, però... O sigui, es pot viure de la música. De fet, nosaltres amb el temps hem anat desprecaritzant el grup a poc a poc i sí que al principi doncs, les condicions eren molt dolentes perquè, bueno, has de convèncer a la gent que t'escolti, no? Que és una cosa complicadíssima perquè la gent la música se l'aprèn, bueno, super en sèrio, és part de la seva vida. I el que és difícil jo crec que és realment guanyar prou diners per, diguéssim, comprar un pis o tenir una vida com molt acomodada. Per això jo crec que has de tenir com un èxit molt gran.
5: És curiós que parlem de comprar un pis com una cosa de gent molt acomodada.
1: I a més avui,
0: Sí.
2: Bueno, jo ho parlo sincerament perquè com ara més o menys tenim l'edat de fer els càlculs, no?
1: Clar, ara mateix, per recordar, per si algun oient s'acaba de connectar, estem parlant amb el Sacseni en directe a la tarda de Ràdio 4. Edats vostres?
2: 25.
5: 24, soc del desembre.
1: Doncs sí, Andrés, clar, és una edat de començar a fer el dibuix.
2: Sí. I més o... jo, el pis és la referència que tinc per calcular, però sí que tinc companys de músics que conec que els hi ha anat molt bé i doncs sí que ells han pogut viure d'això, però és un percentatge òbviament baixíssim.
5: Bueno, i és això, nosaltres tots, sigui amb feines relacionades amb la música o no, tots acabem fent altres coses a part del grup, perquè viure només d'un projecte artístic en català és una cosa que poden fer el top 5, 6, 7 grups de Catalunya, però te'n vas al 8 o al 9 i ja comença a costar. Ja...
1: És bona aquesta dada que acabes de donar, eh?
5: No.
1: Crec que la gent no s'ho imagina així.
5: Ja, jo recordo el primer any que vam començar a girar, que fèiem les primeres entrevistes i sortíem a la tele. Deu estar guanyant moltes peles que sortiu a la tele, eh? Hòstia, no, ja t'ho dic jo que no, eh? Ara... No ens podem queixar perquè hem tingut la sort d'arribar superlluny. Vull dir, no estarem al top 5 de grups de Catalunya, però som un grup, hòstia, amb molt reconeixement, amb molts seguidors, i és una cosa de la qual n'estem superorgullosos i agraïts. Però sí que és veritat que a vegades és un miratge i vivim en un país que, el fet de ser un país petit, ràpid una cosa quan creix te la imagines com molt més gran del que pot ser realment és, i pot ser la realitat és diferent al que tenim tots al cap.
0: Perquè vosaltres vau començar sent amics d'institut, no sé si després d'haver compartit escenari, feina, d'haver compartit també, d'haver hagut de gestionar, no, els diners que comentàveu ara, continueu sent també amics igualment?
5: Jo crec que som més amics ara.
0: Sí, més amics encara, eh?
2: Molt més amics.
5: Molt més amics, sí.
2: perquè quan vam començar el grup realment nosaltres érem coneguts, més que amics, sí, i no teníem una
5: Jo coneixia l'Andrés a través de l'Albert, que coneixia a través tal, el Rica...
4: Sí. Hi havia com grups d'amics, rotllo, jo era amic de tal, i com ens vam acabar juntant tots, però, per exemple, jo el Xavi no el coneixia, i ara el Xavi... Pues,
2: sí, bueno, i ara mateix jo crec que et podria descriure els traumes i tots els moments de la vida de cadascun, perquè de tantes converses al backstage, vam ser la vida de pe a pa de pràcticament tots els del grup, i crec que som més amics, però pel temps que hem compartit junts.
4: Sí.
1: És que, clar, la convivència, no? Això no ha de ser fàcil moltes vegades, però al final has d'acceptar moltes coses que potser no t'agraden, fins i tot no t'agraden de tu mateix, que veus en l'altre, no? I per això moltes vegades no acceptes.
2: Sí, hi han hagut conflictes, però ens els quedarem per nosaltres.
4: Això també fa molt, per exemple, tenir com un equip tècnic al darrere que funcioni bé i tal, perquè fa que cada concert pugui ser una mica més amè i que nosaltres també anem més tranquils.
5: Sí, amb els nostres tècnics són l'alegria de la huerta.
4: Són
5: fantàstics.
2: Conflictes petitets.
5: Mai ens hem tirat els pèls.
1: Mai no seria normal que no fos així, també us dic. Vull dir.
5: Però sí que és veritat que... I és una cosa que jo reivindicaré molt sempre, que és el... Cada cop n'hem anat aprenent més, però perquè el ser músic, més enllà de tota la part artística i bohèmia, també té una part artesana i cada dia vas aprenent més de l'ofici de ser músic, de ser artista, i això implica tant el fer cançons i cada dia intentaràs fer una cançó millor que el dia anterior, com totes les altres coses, i la convivència forma part de la nostra feina, n'és inherent. Aleshores, clar, doncs cada dia ho intentem fer una mica millor i ens n'anem sortint.
1: Tornant al tema dels 25, o gairebé 25, no?, que tractàvem abans a la vostra edat, el moment també de dibuixar present i futur immediat. I tornant al tema dels pisos, dels lloguers i de l'habitatge en general. La vostra és una generació que pensa que mai podrà ser propietària, a no ser que arribi un ingrés extraordinari?
2: De moment... Jo crec que si mires una mica els números ràpidament i veus com el sou mitjà del jove català... clar, aquí hi ha els casos excepcionals, que jo no m'hi fico. Hi ha gent amb 25 anys que té molts diners.
1: No parlem de minories, sinó...
2: Si fas el càlcul i mires el preu, doncs és que no dona.
5: Estem en un moment on el salari mínim interprofessional cada cop s'acosta més al salari mitjà de la població. L'SMI aquest any crec que està als 17 i el salari mitjà està als 18 i pico. Hòstia. Gran part de la població cada cop està més empobrida. Llegia l'altre dia un article que parlava sobre com la distribució de la riquesa i la relació entre l'1% més ric i la classe treballadora era més abismal que l'edat feudal. Per a que ens fem a la idea, no? I, ostres, clar, això és una cosa que ens preocupa, perquè ara ens plantem a les portes de l'edat adulta i estem una mica a veure què fem, com ho fem, això.
1: Deia la vostra generació de no poder ser propietaris. Dic la vostra, dic la meva també, eh? Maria, la nostra igual.
0: Sí, clar, i tant. Jo estic entremig de vosaltres dos, més
1: o menys. Sí, exacte. Avui ha pujat a l'IPC, que ja frega el 5%, la inflació subjacent també creix fins al 3,1%. Clar, és que no és fàcil. L'habitatge està com està. Suposo que pensar en lloguer, simplement en lloguer, és ara mateix el pla, no? O sigui, que dèiem abans. No hi ha possibilitat de dir, escolta, si no és per un ingrés extraordinari, anem a donar una entrada per una hipoteca.
5: Viure una vida austera, intentar el poc que bonament puguem estalviar-ho.
2: Intentar petar-ho amb el següent disc tant.
5: Exacte, que ens puguem comprar una mansió a Lleida. El somni de qualsevol.
2: No, jo crec que la situació és dramàtica, però és que nosaltres no tenim les respostes i crec que tampoc s'estan donant gaire respostes. No? Per això la gent jo trobo que últimament se n'agafen un cabreig bastant considerable.
1: Abans parlaves tu d'aquesta minoria de gent que és multimilionària, no? Que realment no paga si fem la mateixa regla de 3, no paga igual a nivell d'impostos que la classe treballadora o la classe mitjana. No?
5: Bueno, perquè a més existeixen els mecanismes fiscals a grans escales per a eludir aquests impostos. Mm-hmm. I sobretot a mi la cosa que crec que més ens frustra a la nostra generació és que quan nosaltres érem petits se'ns va vendre una idea de meritocràcia, no? D'ascensor social, de tu estudia una carrera i podràs trobar una bona feina i podràs guanyar un bon sou i amb això et podràs comprar una casa, les niñas, el cotxe, l'apartament en Peníscola i tal. I hem vist que tot això és mentida. Hem vist que tot això és mentida i en aquest grup tenim enginyers aeroespacials i físics nuclears i la penya cobra una merda. I els enginyers aeroespacials cobren una merda i els físics nuclears una merda i... No? I aleshores et planteges, ostres, però si hem fet el que ens havien dit que havíem de fer, no?
2: Igual no ens hauríem d'haver pintat tan bé.
5: Exacte.
1: No, però és veritat, hem complert el nostre pacte social, no?
5: Exacte.
1: I després no estem rebent absolutament res. Tot era mentida, no?
5: Exactament, sí, sí. Això.
2: Bueno, però nosaltres, més enllà de fer la... O sigui, també jo crec que el victimisme és molt perillós.
5: Sí, sí, no ho dic des d'un punt de vista victimista.
1: Però el que diu el Pep, per mi no és victimisme, són dades és una realitat.
5: O sigui, i jo ho dic des del punt de vista que he dit abans, nosaltres no ens queda més que resignar-nos i intentar...
1: Donar-li la volta.
5: Sí, bueno, sí, exacte, donar-li la volta. I, per exemple, nosaltres que podem estar parlant d'això amb aquesta ràdio, parlar-ho, i mentrestant en la nostra vida, escolta, anar treballant de la manera més honrada que puguem, anar estalviant el que puguem i intentar tenir la millor vida que puguem tenir i ja està.
1: Deies, Andrés, que també t'entenc.
2: No, que crec que la paraula era resignat i no víctima, perquè sí que resignar-se és senzill i crec que el problema està claríssim i és cert, però com no, el que deies tu ara, anar tirant cada dia i intentar fer...
5: Sí, i cada dia intentar fer-ho millor i que les coses vagin millor, sabent que en gran part no depenen de tu, però bueno, nosaltres hi farem el que puguem i ja està.
1: Doncs sí. I els carrers que no es mouen massa en els darrers anys, no he vist jo massa mobilització.
5: Bueno,
1: no?
5: Però comencen a estar divertits, eh? Sí. Comencen a estar divertits, eh? A la Puerta del Sol.
1: Des de fa 3 dies,
5: hi ha festeta allà.
1: Però això ve d'anys, eh?
2: L'altre dia mateix Svetlana va treure els cartells del sindicat de llogateres al
5: Bogatell,
2: al concert que hi va haver. I crec que
5: també em va impressionar molt que van pujar a cantar Josep Maria Mells i després tot el públic comença a cridar "no passaran" després de cantar una cançó que parla de l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. I això és un altre tema.
1: Aquest és un meló. Hem obert el meló de l'habitatge amb vosaltres, que a mi m'ha agradat molt escoltar-vos. No sé si ens queda temps per treure aquest meló, Pep. Us ho deixem per un altre dia, ara que parareu una miqueta més, us podeu venir de col·laboradors i analistes polítics. Espectacular.
5: No crec que estiguem capacitats per fer això, però sí que tot el que nosaltres puguem fer i dir per intentar aprofitar el petit altaveuet que tenim per fer el món una mica millor, nosaltres sempre ho farem.
1: O donar el vostre punt de vista, que també és interessant.
5: Exacte, sí.
1: Com a catalans de 25 anys, com a artistes també, evidentment, i com a autònoms, perquè sou autònoms,
5: sí,
1: no?
5: Sí, som autònoms, clar, sí.
1: Aquest és un altre meló, també.
2: Sí. Un melonazo.
1: Doncs és un plaer sempre parlar amb vosaltres. Moltes gràcies, Andrés, al Pep, a l'Albert, que ens han visitat avui.
2: Gràcies.
1: Saxeni, enhorabona per aquest Malalts de Somnis. Tancarem, si voleu, amb el single.
0: Vinga, i el 15 de gener a l'Apolo.
1: Ah, ahí està.
5: El 15 de gener a l'Apolo.
0: Abans a Lleida, també, no?
5: Bueno. Això encara...
2: Ah,
0: no es fan dir.
5: A veure, és evident que no anàvem a marxar sense acomiadar-nos de Lleida i ja l'any passat vam fer un concert de Nadal que ens agradaria que es convertís en tradició.
1: Ah.
5: Ja quan ho tinguem hem d'acabar de tancar 4 fils i tal i qual, però bé, és una qüestió més logística que una altra cosa.
1: Hem d'anar.
5: Però ens acomiadarem de Lleida, evidentment.
1: Mm. Quan és el tema dels cargols? Que jo porto tota la meva vida dient que aniré i no vaig mai.
2: L'any que ve cau l'últim cap de setmana de maig, perquè hi ha eleccions municipals, el cap de setmana que és, però normalment és el penúltim, el que sempre en 20...
5: Coincidirà amb el Primavera Sound o què?
2: Sol coincidir.
1: Has d'escollir entre Primavera Sound i cargols. Jo ho tinc claríssim, ja t'ho dic.
5: Jo també.
1: Cargols, però vamos.
5: Ui, bueno...
1: Tu vas a treure abans
5: molt bé. Jo crec que aquí... m'ha absorbit una mica Barcelona amb el tema del Primavera Sound.
1: Sí, eh? Bueno, moltíssimes gràcies, de debò. I enhorabona,
5: a vosaltres,
1: enhorabona per la feina feta i ara gaudir també d'aquest petit descans.
2: Merci.
4: Moltes gràcies.
1: Sexènia avui a la tarda de Ràdio 4.

0: I en menys d'un minut, què ha passat amb el Manchester City? Què ha passat? Perquè ja tenim veredicte oficial de la Premier League.
1: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
2: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martín.
0: Com sona, en la veu de la Sònia Urbano? La tarda de Ràdio 4. Que és maco aquest nom. Aquest programa honest és el que volem fer cada tarda aquí a la primera en català, que a més aquest any és molt maco, és preciós perquè estem celebrant els 50 anys. Mira, quan queden 15 minuts per arribar a les 7 de la tarda i tu potser estàs tornant a casa, t'expliquem més coses, notícies d'última hora, com que el Manchester City ja no espera només un veredicte, ara espera un càstig. Una comissió independent l'ha declarat culpable d'infraccions greus de les normes financeres de la Premier League durant gairebé una dècada. Això és entre les temporades 2009-2010 i 2017-2018. La Lliga sosté que el club va incomplir les regles de manera sistemàtica. Encara falta decidir la sanció i el City manté la seva innocència, clar, què han de dir. Preparen un recurs i això obre una pregunta enorme pel futbol anglès. Què passa quan es qüestionen les regles econòmiques sota les quals un club ha construït una era de victòries? Doncs bé, de moment, parlar de descens, retirada de títols o punts perduts és parlar de possibles conseqüències, no de decisions preses, perquè no hi ha ara mateix res en aquest sentit. Però seria bestial, no?, veure el Manchester City desapareixent d'alguna manera. Maria, segons la sanció, pot baixar 3-4 categories. Pot ser impressionant. I els jugadors que ara mateix estan allà, què faran? Erling Haaland. Jo ha de sortir del City, evidentment.
3: Soc del parer que aquestes coses no s'acaben mai duent a terme, o almenys d'una manera tan forta, no?
0: Però aquesta pinta que sí, eh?
3: Jo crec que serà aquesta una sanció econòmica. Jo crec que serà una sanció econòmica. Em dóna aquesta sensació. Com sempre, sempre em dóna la sensació de que quan s'incompleixen aquest tipus de normes acaben sent sancions econòmiques i no acaba repercutint, perquè realment seria molt, molt gros que... I no tindria cap mena de sentit, diguem la veritat, que un equip d'aquestes característiques, amb un jugador d'aquestes característiques, amb uns entrenadors com el que ha tingut fins la temporada passada, Josep Guardiola, fins fa 4 dies Rodri, no formava part del City,
0: ja,
3: també.
0: Però...
3: No té cap mena de sentit que un jugador, d'aquest estil juguin amb equips de la tercera divisió anglesa. De veritat que no ho sé. A mi em dóna l'ansió que sempre acaben sent econòmiques, no duent-se a aquests nivells. És que, imagineu el Barça, no?, el que deien, no sortirà totes les competicions europees, no?, el cas Negreira, no?, que al final no s'ha provat que no hi ha cap tipus de casos. Ja ho sé. Però em refereixo a que acaben sent sancions que no són d'aquestes característiques. No tindria cap mena de sentit que el City estigués jugant amb equips de la tercera divisió anglesa, des del meu punt de vista, no sé.
0: Ja, però és que el City jugava contra equips de la tercera divisió abans d'aquesta injecció econòmica, que ja sabem d'on ve, no? No sé, és que el veredicte contra el Manchester City avui és brutal. Per aquests famosos 115 càrrecs, que clar, allà ha suposat un autèntic terratrèmol. A Anglaterra estan bocabadats i, de fet, avui el director executiu de la Premier League, el Richard Masters, ha titllat l'equip de una decisió històrica. Perdó, és que estava fent la traducció simultània. Ha dit, literalment, va infringir les normes durant gairebé una dècada. Això, per mi, és una declaració brutal d'una persona d'un càrrec tan important de la Premier. Però bé, veurem què passa. Maria, també estic una mica amb tu, amb el que dius. Al final...
3: Jo crec que sí.
0: Seria molt sorprenent. Bé,
4: sí.
0: David Gallà,
4: sí. Jo opino que sí, també, tu... si em pregunteu, sí, és molt sorprenent, és... perquè la lliga anglesa té uns condicionants i uns equips que pel mètode de joc del Manchester City, que ara mateix entrena el que no és Guardiola, que és l'altre, doncs...
3: El City és que ja no entrena.
4: Ja? Els, no.
3: El Guardiola ja no entrena.
0: No, diu que ja no entrena.
4: Però hi ha un altre que s'assembla molt a Guardiola.
3: A veure si et sap.
4: El Maresca. Aleshores no...
3: Sembla molt, eh?
4: Sí, és molt igual. Vam buscar una alternativa. Diu que s'assembli perquè els jugadors no sàpiguen qui és l'entrenador o que semblin que res és el Guardiola. No ho sé, no, la meva opinió humil és que no ho sé i que al futbol a vegades passen coses i coses com aquestes i la, ja sabran allà la Premier que han de fer.
3: Ja sabran el que han de fer.
0: Doncs, Maria, no deixarem el futbol, no?
3: Perquè juga Espanya-Croàcia?
0: Ai,
3: o
0: sí?
3: Perquè vols parlar de Vinícius? Que... O què vols fer?
0: A veure, que juga Espanya-Croàcia està molt bé, eh?
4: Sí.
0: Però jo crec que el tema Vini...
4: Voleu fem la prèvia, si voleu, ràpida de l'Espanya-Croàcia?
3: Encara no tenim l'alineació oficial, no. però tenim les possibles alineacions.
0: Perquè el partit és a les 20:45.
4: A tres quarts de nou, el Ramon Sánchez Pizjuán, l'àrbitre és Serdar Gozubuyuyuk, l'àrbitre del VAR és Clay Ruperti, assistents Patrick Inia, Roger Honig...
3: Van Bekele.
4: La
0: persona que menys sap de futbol d'aquest programa és qui dona sempre les alineacions, que és el David Valle.
4: No tenim alineacions, però, per exemple, Croàcia...
3: Possibles alineacions,
4: clar,
3: sí.
4: Espanya sabem amb qui pot jugar a la plantilla, no? Qui té Croàcia, per exemple? La porteria pot que surti Livakovic, Pandibor, Pandur...
3: Livakovic, aquest el coneixem?
4: Ai, sí, que és el del Barça!
3: Molt bé!
4: Ah, és el del Barça, aquest, sí. No? És el del Barça.
0: Ah, clar.
3: Sí, el porter de Croàcia.
0: Oh, segon porter del Barça, sí.
3: Que actualment està jugant perquè Joan García el tenim lesionadet.
4: Sí, i Chesney.
3: Però està jugant Livakovic,
4: que
3: l'últim partit va jugar Livakovic.
4: Sí, però
0: que jo he escoltat a persones dient-li Stechna, el porter del Barça, el
3: Wojciech
0: Szczęsny.
3: Szczęsny.
0: Sí, però no és Stechna.
3: No.
4: Tesla és una marca de cotxes.
0: Tesla.
4: No és un porter.
0: És un porter elèctric.
4: Oi que vam dir Tech? Tech. Doncs això, tots aquests. A la defensa poden triar entre Josep Stanišić, Ivan Smolčičić, Marin Pongracic,
0: Jovarčić,
4: Luka Boskovici...
3: Guardiol també el
4: coneixem. Ah, sí? Aquest sí?
3: Guardiol.
4: Sí, sí, al mig del camp. Lovro Majer, Mateo Kovacic, Luka Modric. Aquest em sona.
0: Home.
4: Aquest està, et va jugar a Madrid, no? Aquest?
0: Sí.
4: Nicola Blasic, Ivan Persi, Molo Pasalic, Martín Baturina... Martín Baturina? Aquest sembla d'un altre... Aquest no ho sé. Aquest l'han agafat perquè, mira, Martín Baturina, Petar Sučić, Cristian Gacic, Lukas Sučić i Josip Mišić. Crec que repeteixen.
0: Molt bé.
4: No sabem amb qui jugarà a Croàcia, però... Bueno, que molt interessant, perquè atenció, aquesta nit això Espanya-Croàcia, sí. Això és la Nation League, que encara m'heu d'explicar ben bé què és, sé que és una cosa que fan.
3: No ho sap ningú, em sembla.
4: Entre l'Eurocopa... No?
0: Doncs està molt, a mi m'agrada molt més això que no pas aquells anys que hem passat tota la vida.
4: No res.
0: De fet, que eren partits amistosos.
4: Ui, sense sentit.
0: Terribles. Espanya...
4: Espanya, República...
0: Sí.
3: Espanya, les Feroe.
4: Hongaresa. Les Feroe juguen avui també contra Moldàvia, eh? Estan jugant, de fet.
3: Atenció.
4: Van guanyant 0-1.
3: Ai, que bé, quina
4: mirant.
3: Sort.
4: Gol de David Sen.
0: En fi, veurem què passa amb Rafinha, que es veu que va sortir tocat del partit contra...
3: No m'ho diguis. Ha sortit avui a la mitja part, l'han canviat.
0: No?
3: Sí, sí.
0: Però igual un gol de penal i el pobre s'ha retirat amb...
4: Però igual no voleu dir...
3: Molèsties.
4: Que són molèsties per dir, ai, me'n torno, això, que no...
0: Ah, mira, és bona, seria bona aquesta.
3: Tant de bo.
0: Imagines?
4: Ai,
3: està massa compromès.
4: M'interessa
3: més
4: el Barça.
0: Rafinha és un professional. En fi, estava a Austràlia jugant, no? Rafinha farà un rècord de quilòmetres en aquesta convocatòria amb el Brasil. Brutal, pobre, arribarà rebentat.
3: És que, mare de Déu.
4: Quina sort, els
0: quilòmetres. No, digueu.
3: No, què? Però, doncs que...
0: T'has fart allà, digueu.
3: Sí, però jo i tothom, em sembla, no? Tots els que seguim el futbol de clubs.
4: Però és de Brasil, no? Està a Austràlia?
3: Sí, juguen a Austràlia.
4: Però la Nation League no és això.
3: Saps qui jugava també amb el Brasil?
4: Ara de debò, qui juguen? O sigui, sabeu qui juguen
0: allà? Nations és Europa.
4: Nations és Europa. Nation League no fan una Nations League allà. Ara ho pregunto de debò. No ho sabem.
0: No,
4: estan fent amistós.
0: Ells tenen amistosos. Rafinha ha estat en un amistós que s'ha lesionat.
3: Sí.
4: Pues no seria tan amistós, s'ha lesionat. No,
3: sí, s'ha sortit amb molèsia. Sabeu qui jugava també en aquest partit amb el Rafinha?
4: Vinícius.
3: Vinícius.
4: Ai.
0: I què passa amb el Vini? Perquè això és increïble, això que explicarà la Maria.
3: Que diuen que Vinícius no és Vinícius.
4: Com?
0: M'encanten aquestes teories de la conspiració, m'encanten.
3: Sí. Hi ha una teoria conspirativa que diu que el jugador del Madrid va desaparèixer després del Mundial.
4: Ui,
3: i l'han substituït per un doble.
4: Oh!
3: Sí, sí, sí.
4: Un
3: sí,
4: doble
3: sí.
4: de Vinícius.
0: Vull dir, va entrar al quiròfan, no? I quan va sortir ja no era Vinícius, vols dir? Quan era... es va canviar la cara.
3: Sí, diuen que hi ha proves de tot això. Per exemple, els tatuatges, no? Diuen que el Vinícius va jugar, que el que va jugar en Brasil en aquest partit amistós no portava els mateixos tatuatges a la cuixa que el Vinícius que jugava amb el Madrid.
0: Ho hem contrastat, això? Ho hem comprovat o no?
3: A veure, ja s'ha resolt el cas, s'ha resolt, eh? Hi ha també qui relaciona aquest suposat canvi físic del Vinícius amb alguna teoria extraterrestre en què l'haurien canviat, però no, ja us dic que són operacions estètiques.
0: Que ens l'han canviat, bàsicament. El
4: Vinícius. O sigui, l'han canviat, però l'han canviat, què volen dir? Que han agafat un... Diuen que han agafat la teoria conspiranoica, és que han agafat a Vinícius d'un lloc...
3: Sí.
4: Que l'han tret del partit? O sigui, no va arribar a jugar o va arribar a jugar? No,
3: l'entorn del jugador ha dit que, evidentment, no té cap sentit, això.
0: Ah, i l'entorn s'ha posicionat, cosa que em fa molta gràcia.
3: De moment, el Vinícius continua sent Vinícius. Si algun dia li veia un tatuatge nou, més que s'ha fet un tatuatge nou, o que potser se l'ha tret l'anterior, no que li hagin canviat els tatuatges, però sí que hi ha una teoria de que Vinícius no és Vinícius.
0: Hi havia un partit aquest estiu al Mundial en què un omni havia d'arribar, no?, i havia de... d'abduir una sèrie de jugadors en un partit, per cert, del Brasil, no? Havia de portar-se Neymar i algú més, no?
4: I havia de passar durant el Mundial de Futbol de l'estiu passat que vingués un ovni en portar-se jugadors del Mundial.
0: Sí, no recordo quin partit del Brasil era, però hi havia
4: però vaig a buscar-t'ho,
0: molta
4: trobo.
0: Expectativa amb això i tothom Brasil, estava molt pendent. Era un partit que jugava de matinada, partit, recordo,
4: ovnis.
0: I gent que potser no li interessava el futbol aquella matinada estava molt pendent per si... Escolta, mai se sap. I si de cas és veritat, no?
3: El Madrid no ha dit res,
0: Ho va dir una bruixa, bruixa brasilera.
3: El Madrid ha ignorat aquestes conspiracions,
0: No, el Madrid només fa comunicats per...
3: La gent diu que és la CIA, que és reptilià... no sé. Una teoria diu que el Vinícius no és el Vinícius. És veritat que però no s'assembla gaire,
4: Però això... No, clar, igual, és que
3: per operacions estètiques.
4: Però clar, és això, igual, s'ha esborrat un tatuatge en aquests dies,
3: sí,
4: no?
3: Sí, home,
4: no,
3: que és això.
4: Clar, no crec que sigui...
0: Pues es triga molt de temps en esborrar-se el tatuatge però igual, que diuen...
3: Però potser la pell fosca tarda menys. O sigui, potser es veu menys, saps?
4: No.
3: Que a la pell clara, poder, es veu tarda més temps a veure's, en canvi la pell fosca, doncs, se dissimula, però no? És veritat,
0: sí.
3: No?
0: Estan sí,
3: crec que té tot el sentit, no?
0: Té tot el sentit.
4: Està en Austràlia, per tant...
3: Igual que els tatuatges es veuen menys amb una pell fosca.
4: Però un moment, ells...
3: No riguis.
0: Els que no són fluorescents, sí.
4: Però ells estan a Austràlia, no m'heu dit? Jugant, per tant, allà estan a l'altra banda. És a dir, allà estan ja a l'hivern, estan ja de camí a l'estiu, ara.
0: La primavera.
4: Per tant, el tatuatge que se l'ha esborrat aquí va més ràpid allà. Perquè aleshores, aquí tatuatge... Aquesta és la meva teoria conspiranoica. El tatuatge de Vinícius s'ha esborrat perquè allà estan ja 3 mesos més cap allà.
0: Clar.
4: O sigui, a l'estar l'inrevés...
0: I s'ha pogut fer més sessions...
3: Estan al futur,
4: ja aleshores, estan a l'estiu vinent. Per tant, ja és el Vinícius del demà el que està jugant. I Rafinha està lesionat el demà perquè clar, està lesionat perquè tampoc no jugarà demà.
0: Ja.
4: El demà nostre. És a dir... Quan vingui el Barça vindrà bé.
3: Està en el futur.
4: Clar, el Barça vindrà bé. O sigui, quan toqui jugar aquí el Barça, el que toqui, vindrà bé. Però quan hagi de jugar després, d'aquí 2-3 setmanes, ja no hi serà... No, estarà lesionat. Perquè tornarà a estar allà.
0: He estat a punt de dir-te Carmen Porter, Maria, però no.
3: Com?
0: No, és broma.
4: Ui.
3: Tinc una notícia, atenció, si voleu, d'última hora, de la parella de Lamine Yamal.
0: Ah, sí?
3: Inés García.
0: Què passa?
3: Que, segons ens diuen els nostres companys del Nacional, hauria protagonitzat un moment tens a l'aeroport de Barcelona quan anava a agafar un vol cap a Londres. Atenció.
0: Font, has dit? Font?
3: Al Nacional.
0: En blau.
3: En blau. Diuen que estava amb la parella del Fermín López, amb la Berta Gallardo, i que hi ha hagut un moment tens en aquest aeroport perquè ella s'haurien esperat fins al final per embarcar, havien de baixar les maletes i elles es negaven fins que la Inés ha dit textualment, atenció, soy la novia de Lamine, no me podéis hacer bajar la maleta si no quiero.
4: O sigui, volia baixar la maleta, és d'aquelles que s'espera i dir, no, ara la baixes tu la maleta.
3: Exacte.
4: Oh.
3: Al final han aconseguit que els hi deixessin pujar les maletes. Això es veu que ho hauria dit un grup de persones que estaven en aquell vol, també.
0: Font, un grup de persones d'allà.
3: Que estaven en aquell vol i ho haurien dit, ho publica el Nacional en blau, i ho haurien dit a Catalunya Ràdio.
0: Ah, carai.
4: O sigui, carai. Tu vas ara mateix amb un vol, vols embarcar una maleta, diuen no es pot, i tu dius que ets la parella de la Minya Mal i pots embarcar la maleta.
0: Però, això sembla. Següent,
4: el següent vegada que agafaré un avió, diré, escolta, és que jo sóc la parella
3: així
4: de la Minya Mal.
3: Així ho han dit aquestes persones. Ens hem trobat a la Inés García i a la Berta Gallardo voltant cap a Londres, o sigui, volant cap a Londres, però va. Com que l'avió anava ple, feien baixar l'equipatge a bodega els últims passatgers, i elles han dit, soy la novia de la Min, no me podéis hacer bajar la maleta.
4: Soy la novia de la Min, la maleta no la voy a subir ni un ratín, va dir.
0: Gràcies, Pau Robert, Jaume Tudela, una tarda més perquè tot soni increïble aquí a la tarda de Ràdio 4. A la producció, Sònia Rodríguez Justicia. Moltes gràcies, Sònia. David Gallac, miraràs, no?, el San Marino-Liechtenstein.
4: I tant, ara mateix. A quina hora juga?
0: No ho sé.
4: Demà, no?
0: Demà
4: avui.
0: Demà més, a les 4.
4: Adéu.
0: Adéu, Maria, adéu. Maria Coll, ara arriba l'Andreu Vinyes amb tota la informació.
3: Sí, a Espanya sí que ho veurem.
0: Ui, tant.
4: I tant.
0: Partides.
4: I tant.
0: Partides.
3: Espanya-Croàcia, i tant. I l'Andreu Vinyes, ara mateix.
0: Edició vespre a Ràdio 4. Ha estat un plaer, com sempre, demà, més la tarda de Ràdio 4, aquí a les 4, a Ràdio 4.

0: dimecres, dia 30 de setembre del 2026. Anna Estaixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: El dia que ens sabem, sabem que el govern espanyol aprova en Consell de Ministres dos decrets d'habitatge.
2: Sí, l'executiu preveu ampliar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regular els lloguers de temporada i habitacions i prohibir fins al 2028 la compra d'habitatges per part dels fons d'inversió. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes de lloguer i una pròrroga de 2 anys per als contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028.
0: L'executiu ha mogut fitxa, però la pressió als carrers no s'ha apagat. Continuen les mobilitzacions per l'habitatge a la Porta del Sol de Madrid després de 4 nits.
2: Sí, des del Sindicat de Llogateres de Madrid consideren que no es resolen les seves demandes malgrat s'hagin aprovat els decrets en Consell de Ministres. D'aquesta manera deixen clar que les mobilitzacions no eren només per aquest decret. A Barcelona també continuen les mobilitzacions. Desenes de persones van començar ahir al vespre una acampada a la plaça Catalunya per demanar una resposta davant l'augment dels desnonaments, la pujada dels lloguers i les dificultats per accedir a un habitatge digne.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern comprarà part de l'habitatge de majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca.
2: Així ho ha anunciat el president al debat de política general, una mesura dotada amb 100 milions d'euros que permetrà que la Generalitat assumeixi part de la propietat de l'habitatge i la persona hi pugui viure com a propietari entre 40 i 50 anys. El president Illa també ha anunciat la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament.
0: I l'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana a Catalunya, Marta Rovira.
2: Extingeix d'aquesta manera la seva responsabilitat penal en la causa del procés on estava processada per desobediència, uns fets pels quals Rovira no va arribar a ser jutjada perquè va marxar a Suïssa. A més, l'Audiència Nacional la va processar pel terrorisme en la causa del tsunami democràtic, un procediment arxivat per un error processal que va permetre el retorn de Rovira a Catalunya.
0: I acabem. La inflació repunta 6 dècimes al setembre per l'encariment de carburants i frega el 5%.
2: Davant l'escalada dels preus, el Consell de Ministres ha aprovat noves ajudes en matèria d'energia i combustibles que mantenen el descompte de 20 cèntims per litre.
0: Anem pel temps, les 6 i 2 minuts del matí. Dimecres el temps donarà una treva a Catalunya després de les pluges intenses de dimarts, amb una situació molt més tranquil·la en general.
2: Sí, tot i així encara quedaran alguns núvols, sobretot durant la matinada al litoral, i no es descarta algun ruixat puntual. A zones de muntanya les temperatures es mantindran força estables, amb màximes que es mouran entre els 20 i els 27 graus, segons la zona.

0: Les 6 i 3 minuts del matí, 30 de setembre del 2026, darrer dia del mes de setembre. Hi ha imatges que quan les veus t'irriten molt. Avui volem il·lustrar, ara ho explicarem, però ni que sigui de forma sonora, el moment viral del dia.
1: Estamos locos
2: és l'expressió que utilitza aquest noi que està gravant. Les imatges són justament d'ahir al matí a Corbera de Llobregat. Les imatges de per si ja fan fredar de veure tota aquella aigua caient per un carrer random de Corbera de Llobregat. Però el Estamos locos, en concret, jo crec que es queda curt, qui ha vist les imatges, perquè es fa referència a una senyora amb dos menors a la mà que va pel carrer amb aquella trompa d'aigua que, de veritat, es fa fredar perquè penses, en quin moment, senyora, se li ha acudit que era bona idea sortir pel carrer amb els avisos que teníem de l'aigua que cauria? Les imatges, de veritat, de dir, no pot ser veritat que aquesta senyora s'hagi fet la valenta.
0: Fa fredar.
2: No era necessari, sisplau, precaució en aquestes ocasions.
0: Si teniu oportunitat de veure les imatges, o sigui, serà que s'ha dit per activa i per passiva. Està caient una riuada, però una riuada d'una dimensió descomunal i una dona passejant amb criatures que, vull dir, en qualsevol moment allò se'ls emporta avall.
2: No ho expliquen, vaja.
3: És que el que diuen de sentit comú, que demana protecció civil, a banda del que és els avisos, de vegades sembla que el sentit comú no existeix.
0: No, sí, aquesta dona li hauria de caure una sanció ja pel bé dels seus fills.
2: Fa una mica de ràbia, la veritat.
0: Les 6 i 5 minuts del matí.

0: Vinga, anem força amb el futbol. L'actualitat dels esports passa per parlar de la selecció espanyola, que ja acumula ni més ni menys que 41 partits oficials consecutius sense perdre després de superar Croàcia. Lamine Yamal va ser el gran protagonista del partit amb un doblet i una assistència.
1: Sí, el triomf deixa Espanya molt ben encaminada cap als quarts de final de la Lliga de Nacions. Pubill també va marcar i Nico Williams va posar la cirereta al partit amb un gran gol, mentre Pedri va tornar a demostrar la seva qualitat amb una assistència decisiva per a Lamine.
0: Gorka, s'ha de ser DJ, per fer aquests canvis.
1: Molt ben fet, molt ben fet.
0: És que tu fas de DJ, que sí? Que sí? No, no, això aporta molt. Jo he estat aquí darrere, també, sé el que és. Vinga, va, Rafinha va haver de deixar el partit en el Brasil-Austràlia al descans després de notar una punxada a la cuixa dreta. No, no, no. Ahir estava veient tots els influencers que són amb ferri seguidors del Barça. Ancelotti va tenir a Rafinha jugant els partits durant 90 minuts. 90 minuts! Fins que al final se'ns ha trencat.
1: Passa el que passa.
0: Les primeres proves mèdiques apunten a una molèstia lleu i descarten, de moment, una lesió muscular important.
1: El davanter blaugrana va sortir del camp per precaució i després del partit va caminar amb normalitat. El Barça està en contacte amb la selecció brasilera i espera que noves proves, preferiblement a Barcelona, confirmin que no hi ha una lesió de gravetat.
0: Mentrestant, Anglaterra deixa enrere la derrota contra Espanya i supera 0-2 la República Txeca a Praga. Anthony Gordon, el blaugrana, molt actiu durant tot el partit, va obrir el marcador de cap després d'una centrada de Trent Alexander-Arnold i Harry Kane va sentenciar amb un potent xut amb l'esquerra.
1: Sí, els anglesos van jugar amb superioritat numèrica des de la primera part per expulsió de Sulk després d'una entrada sobre Elliot Anderson. Thomas Tuchel va introduir canvis a l'11 amb Morgan Rogers en lloc de Bellingham i Anglaterra suma així els seus primers 3 punts a la Lliga de Nacions.

0: El president del Barça, Joan Laporta, i Miguel Ángel Gilmarín han fet les paus després de l'estiu de tensió pel cas Julián Álvarez. Els dos dirigents es van trobar a l'Assemblea General de l'EFC i es van abraçar en un gest que el president del Barça considera una manera de deixar enrere les diferències. A veure, més encara, després de l'inici de temporada del Barça, on Rafinha jugant de nou i està sortint rodó, i que hi ha el tema de Julián Álvarez queda com ja en l'oblit del passat. Ningú se'n recorda, Julián Álvarez, després de la gesta que està fent el jugador brasiler.
1: Laporta assegura que la relació personal entre tots dos mai s'havia trencat i dona per tancat el conflicte d'aquest estiu. El Barça i l'Atlètic de Madrid, per tant, passen pàgina després de les fortes discrepàncies per l'intent blaugrana de fitxar el davanter argentí.
0: I encara en clau blaugrana, Cesc Fàbregas es reserva una porta oberta per entrenar el Barça.
1: Cesc Fàbregas hauria inclòs una clàusula de sortida especial al seu contracte amb el Como que li permetria marxar per una quantitat baixa si rep una oferta del Barça, l'Arsenal o el Chelsea, segons el periodista Gianluca Di Marzio. Tot i que vol continuar creixent al club italià, el tècnic manté la possibilitat oberta de dirigir algun dia al Barça.
0: En clau blanca, el Real Madrid de Mourinho aprofita l'aturada de seleccions per reforçar sobretot el sistema defensiu després de la derrota en el derbi contra l'Atlètic. L'equip blanc està mostrant molta capacitat ofensiva amb 18 gols, però ha encaixat 8 gols en 7 jornades i concedeix massa ocasions.
1: El retorn a la Lliga serà exigent amb un partit contra el Villarreal al Bernabéu. Mourinho afronta el duel amb diverses baixes i amb la defensa encara pendent d'ajustos, mentre el conjunt castellonenc arriba després de dues victòries consecutives.
0: I el director executiu del Manchester City, Ferran Soriano, considera que el procés per les presumptes irregularitats financeres del club encara s'allargarà molt. Assegura que la investigació va començar fa 8 anys i confia que el City acabarà demostrant la seva innocència.
1: El procediment encara no ha acabat. El club podria recórrer les conclusions. Per ara, les possibles conseqüències van des de fortes multes econòmiques fins a sancions esportives, però no hi ha cap càstig definitiu encara confirmat.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badoia 2.
0: Bon dia, família, com esteu? Ja és dimecres, dia 30 de setembre del 2026, i avui ja tot fa baixada, comença a fer baixada, han marxat ja aquestes pluges, avui tindrem un dia bastant més tranquil. No sé si ahir vau patir les inclemències meteorològiques, però a mi m'ha enganxat la pluja a una carretera, que no sé, ja no sabem ni els noms de les carreteres, com que tot ho fa el GPS, anem seguint i després ja no sabem, la carretera, que acaba cap a Sant Cugat, a l'autopista.
3: Allà.
0: O que sigui allò. Em va enganxar una, de veritat, eh? Warnings pujats, però pluja dos... Mai m'havia passat del fet que hi havia tanta pluja que no podia veure la carretera. És que no la podia veure.
3: Anaves amb cotxe. Ara imagina't jo que anava amb moto.
0: En sèrio?
3: Em va agafar el mateix. Al principi, a veure, no és inconsciència. Vaig sortir de la ràdio i vaig dir, encara rai, estic a 10 minuts, no m'agafarà. Però m'ha agafat els 4 minuts. També et dic, vaig deixar la moto i vaig seguir caminant. Mal que mal, em mullaré, però de veritat em va fer por la moto.
1: Perillós,
3: em va fer molta por.
0: Jo és que vaig patir. O sigui, és la primera vegada conduint amb el cotxe, warnings posats,
3: sí,
0: no veies el cotxe davant, no veies al costat, és que no veies res.
1: No, és que es va fer de nit, a més.
3: Sí, aquí.
1: En la finestra, en l'edifici, semblava una altra vegada a les 5 del matí.
0: Sí.
1: Vull dir,
0: es va fer de nit. A 2:45 de 8 del vespre es va fer de nit.
1: No, pel matí.
0: Ahir? Si ho vam dir nosaltres. Per cert, avui, ja que som, el sol sortirà a les 7:46 i marxarà a 2:46 de 8 del matí. O sigui, un minut abans que...
3: A mi m'agradaria que...
0: De 8 de la nit, perdoneu.
3: Que cada final de mes em diguessis quan van arribant els rebuts. Perquè jo m'he llevat aquest matí i he dit, quina puntualitat, tu, els autònoms. Escolta, ja els tenim aquí. Aquesta gent no espera ni que em llevi. Puntualitat, nois.
0: El rebut dels autònoms.
3: Algun dia... Sí.
1: No fallen.
3: Ells no fallen. Bueno,
0: calla, és que ja m'entra ansietat.
3: No
0: m'està pensant.
3: No t'ho volia dir, però ja que estem, que ho sàpiguis.
0: De veritat.
3: Han arribat puntualíssims.
0: És que com són aquesta gent, eh? És que com són, eh?
1: Mare meva.
3: Puntuals.
0: A tu la renta t'ha sortit a cobrar o a pagar?
3: A mi a pagar, però ben pagat.
0: A pagar?
3: Sí.
1: A mi em va sortir a cobrar i encara no he vist un euro.
0: Aquí ja costa més, eh? Que d'això.
1: A veure.
0: En fi, avui el sol sortirà a les 7:46, ens deixarà 2:46 de 8 del vespre. És dimecres 30 de setembre del 2026, arrencarà aquest programa. El 234 del Bon Dia i Bona Sort. I avui falten 86 dies per les vacances de Nadal. Ha tornat el Jaume? En sèrio?
3: Què?
1: Hola, Jaume!
3: Home!
0: en Jaume, després de fer la seva ruta per les Seychelles, per...
3: No, para't, aquest home, no, para.
0: Les Galápagos... en fi, que s'ho ha passat prou bé. Avui amb la Montse Vidal...
1: Què tal? Bon dia. Sabeu que demà, 1 d'octubre, entra en vigor la reforma del reglament de circulació?
3: Cert.
1: I que hi ha molts canvis, eh? Hi ha molts canvis que cal saber, que cal tenir en compte perquè s'ha de saber, però no ens enganxi de cop i volta alguna sanció que no esperàvem.
0: Sobretot, com que encara no hi ha les baixades de temperatures, n'hi ha una que a mi m'afecta especialment i sobretot a la gent que va amb moto i els que van amb scooters. Eh?
1: Sí, com per exemple quina?
0: Doncs que no podeu anar amb xancletes amb moto.
1: Ah, per exemple,
0: si aneu amb xancletes amb moto, multa.
1: Calçat tancat, eh?
0: Calçat tancat.
1: Amb totes les motos, fins i tot les 50. Calçat tancat a partir de demà o d'octubre.
0: No ho sé, ho explica el per què?
1: Home, a veure, és una qüestió de seguretat i també guants obligatoris. Hi ha diverses reformes.
0: Ara, amb moto hem d'anar amb guants.
1: Sí, això, i calçat tancat.
3: Per interurbanes.
1: Sí. No, però amb el tema del calçat a totes les vies.
3: No, els guants. Els guants, el que condueix i el de darrere també, el copilot.
0: Sí,
3: però només en carreteres interurbanes. No, és una moguda. Després que la Montse ens expliqui...
1: Sí, perquè
3: jo explico.
0: I els peatons també han de dur guants.
3: No.
0: Per saludar, també. En fi, ara és Teixidor, bon dia.
3: Bon dia i bona sort. Badó, et porto avui, és que internet no deixa de sorprendre'm, de veritat. Estimo molt tot el que ocorreix, està ocorrint aquests dies a les xarxes, perquè hi ha una teoria conspiranoica de que Vinícius no és Vinícius.
1: Què vols dir?
3: Està passant, jo estic agraint molt tot el que estic llegint. Jo no vull que s'acabi mai aquest tema. Te portaré una mica en què es basa aquesta gent, les proves i la realitat. Ho veurem més tard.
0: No, és que fa temps que s'especulen que Vinícius, després del Mundial d'Estats Units, el que va tornar no era Vinícius, després de l'operació de Menton, com es diu? Menton?
3: Sí, és una harmonització facial.
1: Bueno.
3: És una harmonització facial que té a veure amb el Menton i la... Sí, després t'ho explico.
1: Doncs, aquestes teories m'encanten.
0: Diuen que no és ell, que és un altre, i que diu, és curiós perquè juga igual de malament que el d'abans. En qualsevol cas, després sortim de dubtes. Vinga, va, hem arribat a 6:45 del matí. Hi ha una notícia que us entusiasmarà, eh? Sí, un estudi científic, mira que n'he buscat durant l'any passat i aquest any, però el cervell continua buscant alternatives encara que ja sàpiga que funciona. És a dir...
1: Que bo!
0: Quan vosaltres heu de fer alguna cosa i busqueu la millor opció, quan trobeu la millor opció, en seguiu buscant més. Un estudi del MIT ha descobert que tant els humans com alguns primats continuen provant estratègies diferents fins i tot després d'haver après quina és la més efectiva. És molt bo, això, eh?
1: Per si de cas hi ha una de millor. Clar, no ens conformem amb... Està bé, això.
0: No va per aquí.
1: A veure, explica.
0: Els investigadors van observar que davant de cada nova situació els participants introduïen petites variacions en la seva manera d'actuar, influïts també pel que havia passat just abans. Segons els científics, aquestes tendències a explorar podria ser útil per adaptar-nos als canvis i descobrir solucions noves, encara que ja tinguem una estratègia que funciona. Per exemple, a veure, si xutant la pilota de futbol, ara ho poso en aquest exemple, que és el primer que m'ha vingut al cap, posem el peu de segons quina manera, busquem, i ja ens surt bé, busquem de forma inconscient altres opcions per si algun dia no podem xutar d'aquella manera.
1: Ah, mira.
0: Perquè hem tingut unes guins, perquè hem tingut... O sigui, ja busquem una alternativa per si la situació de l'entorn és diferent.
1: Per tenir-ho com a la recàmera,
0: exacte,
1: per si de cas, com a opció...
0: Exacte.
1: Molt bé. Estem molt evolucionats.
0: Això seria el tema. Doncs com us heu quedat?
3: És que el cervell no deixa de sorprendre'm, eh?
0: Molt bé.
3: Jo pensava que era una cosa del meu cervell, no? Veig que és una cosa de tots, no?
0: De tota manera, també us dic una cosa. Si no us entusiasma la notícia, també ho podeu dir. És 1:15, 2 minuts de 7 del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Avui tanquem setembre i el calendari ha decidit acomiadar el mes amb una combinació bastant curiosa. Comencem, avui és el Dia Internacional de la Traducció. Quina és la paraula que sabeu dir en més idiomes?
1: Tampoc et pensis que gaires, eh?
2: Jo segur que cap.
1: Hola? Sí, no sé.
0: Hola?
1: Hola, hola.
2: Sí, però quants idiomes? Dos.
1: Tampoc tants, ara que penso.
2: Català i castellà.
1: Bueno, anglès, francès, no? Italià.
0: Una jornada per reconèixer la feina dels traductors i intèrprets que fan possible que ens entenguem encara que no parlem la mateixa llengua. Deixem a banda els que estaven traduint la bola de goma
1: exacte,
0: i tot plegat.
1: Exacte.
0: Se celebra el 30 de setembre perquè Sant Jeroni, considerat patró dels traductors, i una cosa que tots sabem és traduir bé no és canviar una paraula per una altra. Si ho fos, els traductors automàtics no ens haurien regalat tantes frases absurdes. Avui també és el Dia Internacional del

0: És una jornada dedicada a un format que ha convertit l'àudio en continguts a la carta. Entrevistes, ficció, humor, divulgació, i que també ha fet possible una cosa impensable fa uns anys: escoltar 3 hores dues persones parlant i demanar-ne un altre episodi. Bé, amb sí i no.
1: Què vols dir?
0: Que sí i no, que... O sigui que... Mira, aquí hi ha una ciència exacta, eh? I és que va haver una allau de podcast, molts, tothom feia podcast, tothom feia podcast.
1: Hi havia podcast. Més podcast que persones, eh?
0: Exacte.
1: Hi va haver un moment que sí.
0: La cosa s'ha rebaixat una mica i van quedant els podcasts els que aguanten
2: es
0: més.
2: Es va autorregulant la cosa.
0: Això també és una tendència que ha passat als Estats Units, que són els impulsors precisament d'aquest sistema de comunicació, i que ha baixat molt, molt la...
2: Home, i tant, clar.
0: No tant a la difusió de podcast, sinó els que en fan. I,
2: vaja, els creadors de podcast. És que el que costa de fer un podcast no és començar-lo, sinó mantenir-lo. Llavors, clar, has de publicar cada dues setmanes o cada mes, el que sigui, però amb constància, si no, malament.
0: Aguantar-lo en el temps.
2: Exacte.
0: Per cert, que jo tinc un podcast i l'altre dia vaig començar a saludar la gent dient bon dia, bona sort. Convençut que estava fent el programa de ràdio.
2: Ostres, tenint un creuament de cables.
0: Bon dia i bona sort. Avui també és el Dia Mundial de la Llet Escolar. Aquesta és una iniciativa que posa el focus en els programes d'alimentació i nutrició a les escoles i l'accés als infants a una dieta adequada. La celebració va néixer impulsada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. I acabem amb una commemoració una mica més peculiar. Avui és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. That's me.

0: El nom és provocador, però el debat de fons és la llibertat d'expressió. Aquesta jornada defensa el dret a qüestionar, criticar o satiritzar la religió sense que això comporti una persecució legal. I aquí hi ha el matís important. Defensar la llibertat de criticar unes idees no és el mateix que atacar o discriminar les persones que les professen. En fi, els dies internacionals que avui formen part del calendari d'aquest 30 de setembre del 2026, un dia que, si us acabeu de llevar, sapigueu que la cosa va més calmada. El paraigua el podeu deixar ja darrere la porta. O dins el cubell, que encara està gotejant. Falten 9 minuts i seran 7:15. Sí, dimecres, dia 30 de setembre, avui vull fer espelmes una icona del cinema, una dona de cap a peus, una autèntica artistassa, una italiana que probablement no necessita gaire presentació, però ho farem, perquè és el seu aniversari. Avui fa 62 anys.
1: Mònica Bellucci!
0: L'elegància personificada.
1: És increïble. Tu ho has dit, la presentació que li has fet és així. Actriu i model italiana, és una icona absoluta del cine europeu internacional, amb moltes pel·lis, com per exemple Matrix, i si li posem el tema que sona és perquè ella hi sortia com a noia Bond, que no sé si ho sabeu. Als 50 anys, per cent, bastant fora. Així que la felicitem pels seus 62 anys, a la Mònica Bellucci. Continuem, perquè no és l'única que fa anys avui.
0: Avui en fa 48.
1: Juan Magán. Páralo, páralo, que se m'estressen. És que no sabia com colar una de reggaeton en aquest programa, però Juan Magán. Juan Magán fa avui 48 anys, nascut a Badalona i un dels grans responsables de posar de moda l'electrolatino. Ell és productor, DJ i cantant, porta més de 2 dècades fent que soni estiu, encara que sigui mes de febrer.
2: Ui, Badalona és un rei, Juan Magán?
0: Sí?
2: Badalona és un mite,
0: Doncs mira, felicitats a Juan Magán, com va a Badalona. I avui, 29 anys...
1: Per Max Verstappen. Quatre vegades campió del món de Fórmula 1 i una de les grans figures de l'automobilisme actual. Ell va debutar a la Fórmula 1 amb només 17 anyets, és que era un crio, i des d'aleshores ha convertit això d'anar més de 300 per hora en una cosa bastant rutinària per ell. I continuem?
0: Vinga, sí, que avui,
1: ja acabem.
0: Avui en tenim 46 per...
1: Per la Martina Hingis. Una de les grans tenistes dels anys 90 i principis dels 2000. Ella va arribar a ser número 1 del món amb només 16 anys i va guanyar 5 grans slams individuals amb més d'una barbaritat de títols en dobles. Amb 16 anys jo encara intentava entendre què volia fer amb la meva vida i mira, ella ja dominava el tennis mundial. Què et sembla?
0: Creus que bé? Els 38 avui de...
1: Bryce F. Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. 38 anys per Bryce F. Actor, guionista, sobretot la persona que va convertir Paquita Salas en un fenomen mundial, diria jo. I ara anem pel santoral.
0: Vinga, va, les felicitacions dels que avui celebren el dia del seu sant.
1: Ambers, Antonis, Conrads, Gregoris, Guillems, Honoris, Geronis, Leopards, Sofies, Ursus i Víctors.
0: Doncs avui Sant Víctor?
1: Això sembla.
0: Home, doncs felicitats. A veure, els Ambers, els Antonis, felicitats als Antonis, Conrads, Gregoris, home, avui són més normals.
2: Sí,
0: Guillem,
2: sí.
0: Honoris, Geronis, Leopards.
2: Leopards.
1: Jo no m'ho he inventat, és un
2: sí, com un altre.
0: Només pregunto. Els Ursus i els Víctors.
2: I les Sofies.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: D'aquí 5 minuts arribem a 7:15 del matí. Sempre us desitgem a tots els oients bon dia i bona sort, però concretament avui volem desitjar especialment bona sort a qui, Montse?
2: Doncs mira, els conductors, vianants i comerciants de la Rambla de Barcelona, perquè després de 2 anys es torna a reobrir el trànsit en sentit mar.
0: Home!
2: Després de 2 anys.
0: Home, doncs sí! Per què duren tant, les obres?
2: Oh, aquestes en duren moltíssim.
1: De veritat, se fan eternes.
2: Més de 800 dies de pols, tanques, soroll d'obres i caos circulatori que ara deixen pas a una nova realitat. I per això mateix, avui volem desitjar bon dia i bona sort, en primer lloc, als taxistes, repartidors i conductors que des del mes de juny del 2024 porteu fent quilòmetres extra, aprenent noves rutes i fent desviaments cap a la Via Laietana o cap al Paral·lel per poder baixar cap a port. Doncs bé, molta sort, perquè a partir d'ara haureu de reprogramar el vostre GPS mental i també físic, per tal que la memòria no us jugui una mala passada i que no continueu fent aquella volta innecessària a tot el districte per tornar a agafar el camí. També bon dia i bona sort als vianants i als turistes despistats. Durant 2 anys aquest carril ha estat gairebé una conquesta per als vianants, allà es podia passar tranquil·lament, però això s'acaba, Els vehicles tornen a la Rambla, per tant, molta sort també i sobretot reflexos per tornar a aprendre a mirar cap als costats abans de baixar a la voreta mentre aneu mirant el mòbil.
0: És que aquí hi ha un tema important de les Rambles, que vas caminar per les Rambles i et dona la sensació que pots caminar per tot arreu, que tot allò és pas de vianants.
2: Total, i més fins ara, que estava, doncs, en aquest cas, el sentit tancat al trànsit, en sentit mar. I per últim, també, bon dia i bona sort als veïns i comerciants de la Rambla, que heu sobreviscut a més de 2 anys d'obres a la porta de casa, a la porta del negoci, esquivant tanques, empassant-vos el soroll i la pols. Avui, per fi, recupereu una certa normalitat i, per tant, us desitgem molta sort perquè aquesta nova Rambla, doncs, us porti més clients, més tranquil·litat logística, que us ho heu guanyat a pols. Val a dir que l'Ajuntament desplegarà informadors aquests dies per explicar el nou funcionament. És que 2 anys són molts anys, t'he acostumat ràpid.
0: Mira, ara quan acabis...
2: Explicaran el funcionament als establiments de la zona, així que també bon dia i bona sort per ells, perquè hauran de tenir molta paciència.
0: S'hauria de buscar, de quina manera, no sé quina, que pugui haver-hi convivència entre les obres i els comerços. O sigui, és el carrer Comte d'Urgell, el dissabte vaig estar en un restaurant que té una obra davant, faraònica, que m'han arruïnat el negoci.
2: Oh, clar,
0: és que m'han arruïnat el negoci. No arriben els cotxes, no arriben els peatons, és que no arriba ningú, és impossible estar-se allà.
2: I moltes vegades ni es veu que hi ha l'establiment, que abans dius, ostres, hi ha el cartell, l'indicador que allà hi ha el comerç, i ara passa la gent per davant i potser no ho veu perquè està tapat. Aleshores, clar, la gent no hi entra tampoc.
0: Molt bé, doncs bon dia, bona sort, queden saludats i saludades tots els que avui poden tenir un molt bon dia. Segurament els de les Rambles en seran uns d'ells.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Avui les notícies de la contra venen molt carregades, Déu-n'hi-do, agafeu-se perquè venen corbes. Una dona sobreviu a una caiguda de 12.000 peus... 12.000 peus, al canvi, estarien... ho tinc aquí apuntat, 3.700 metres.
1: Molts 12.000 metres.
0: Peus. Depèn del peu, també, perquè si posa el peu del meu fill, són 12 peus, no 12.000.
1: La barca.
0: Fot una llesca? O sigui, no. Ha passat del 39 al 45
1: fort,
0: en un estiu.
1: Fort.
2: Mira, el meu té 11 anys farà al desembre. Fa un 42 i mig. Li vaig comprar l'altre dia un 42 i mig.
0: No,
2: com pot ser això, per favor?
0: No, és que jo li poso ja dos taules de surf enganxades amb cinta americana als peus. En fi, que una dona sobreviu a una caiguda de 12.000 peus després de quedar inconscient en ple salt.
2: L'afortunada es diu Holly Whiffen, és una paracaigudista britànica de 35 anys.
0: Afortunada...
2: Home, afortunada perquè, clar, és a dir, no mor, queda inconscient. És a dir, tu caus a 12.000 peus i no mors, una mica de sort has tingut.
0: Sí, afortunada.
2: Va sobreviure a un accident espectacular durant un salt a prop de Nottingham, a Anglaterra. Va tenir un cop per accident amb un altre paracaigudista i va quedar inconscient durant la caiguda de 12.000 peus, gairebé 3.700 metres. Quan va recuperar parcialment la consciència, va aconseguir activar el paracaigudes principal a uns 300 metres d'alçada. És a dir, va anar al límit, I posteriorment també es va obrir el de reserva. Per tant, la seva integritat no va perillar. Finalment, un arbre també la va ajudar a frenar la caiguda. Whiffen es va trencar una cama, va patir una fractura a la columna i diversos hematomes. Ja ha rebut l'alta hospitalària...
0: Li va sortir baratet, eh?
2: Per això, encara.
0: Felicitats.
2: Sí, ja ha rebut l'alta hospitalària, no, afortunada, i sorprenentment assegura que després de l'accident no pensa abandonar el paracaigudisme, eh?
1: Mare meva.
2: I espera tornar a repetir el salt ben aviat que pugui.
0: Ja ho diuen, tant... que quan hi ha un ensurt, sobretot amb paracaigudisme, quan hi ha un ensurt... O sigui, passa, jo tenia... Bé, tinc un conegut que va saltar també i no se li obria el paracaigudes, no se li obria, va tirar el d'emergència, tampoc se li obria, i el tio anava veient, clar, tens un medidor d'alçada, i no se li obria, i al final va aconseguir obrir el d'emergència, i va caure bé d'això. El primer que va fer és preparar-se per tornar-se a tirar. Ostres. Diu, perquè si tardes molt, és que ja no ho fas.
2: Ja no ho fas.
0: No. Això sí, va canviar el paracaigudes. Atenció, perquè sabeu quina és la feina... Aquesta m'encanta. La feina més dolça del món.
1: Snoop Dogg ha posat en marxa una oferta de feina molt poc habitual, i és que busca el seu primer tastador internacional de gelats per a la seva marca Dr. Bombay. El sou... $10,000 al mes durant 3 mesos. Què et sembla?
0: Sí,
1: és a dir, $30,000 en total, i no cal tenir experiència professional en gastronomia. La persona seleccionada haurà de tastar gelats, descobrir nous sabors i tendències, proposar idees per a futurs productes i treballar amb l'equip de la marca. I sí, també hi ha previstos viatges. La convocatòria és oberta a candidats de qualsevol lloc del món i demanen, sobretot, una persona curiosa, creativa i molt connectada amb la cultura gastronòmica i les tendències.
0: Home, entre tu i jo, ara 30.000 em caurien molt bé. Ostres. Per posar-me fins les pestanyes de gelat.
1: Imagina't, milions de persones somiant amb una feina així, i aquesta vegada no és una broma.
0: Molt bé,
1: està passant.
0: Si haguéssiu de tirar d'un gelat...
1: Nata, sempre. Soc molt simple.
2: Avellana.
0: La de nous de macadàmia...
2: També. Vainilla amb nous de macadàmia.
0: El de festuc. I després hi ha aquell, el barrufet, que dius, en sèrio? Que posa allò i és química pura, eh?
2: Els nens els encanta, o sigui, aquest, sí.
0: Tu veus tots a tot, hi ha un que és de color blau, que dius, això què pinta aquí?
1: Això què és?
0: Després hi ha el vainilla, que després al costat diuen, no, la vainilla africana de no sé què.
2: I a mi de vegades no fa molta ràbia que em confonen el de avellana amb el de cafè, perquè té el mateix color. Llavors, clar, em posen el de cafè i dic, ostres, va, canvia mal. I sí.
0: I atenció, perquè un pop gairebé ofega un pescador mentre el seu amic ho grava entre riades. S'està literalment partint la caixa.
2: Una jornada de pesca a Manabí, a l'Equador, ha acabat convertida en un vídeo viral. Un pescador va quedar enganxat amb un pop a la cara i al coll, just després de capturar-lo, amb els tentacles i les ventoses dificultant-li la respiració. Quina angoixa, per favor. L'home intenta desesperadament alliberar-se'n durant uns quants segons i arriba a cridar, doncs, allò que s'està ofegant. El més surrealista de la situació és que el seu amic, que ho està gravant tot a molt pocs centímetres de distància, en lloc d'ajudar-lo, es passa tota l'estona rient i gravant.
4: És que... M'està ahogant.
2: Ui, pobra. L'altre no pot ni parlar.
0: No, perdona, és que s'està ofegant, s'està morint. No, s'està literalment morint. Si veieu, si teniu oportunitat de veure el vídeo, es veu el pop enganxat en tota la cara.
1: Ximo, per favor.
0: A l'home que intenta estirar els tentacles, que no pot, i que s'està literalment morint.
2: No, el deixa sense respiració. Finalment, el pescador aconsegueix desprendre's del pop del seu cop al seu compte, vaja, perquè si ha de ser per l'amic, allà es queda, i un cop fora de perill mostra, doncs, la seva emprenyamenta, el seu cabreig amb els companys per haver trigat tant a reaccionar. El vídeo s'ha fet viral precisament per aquesta barreja de situació angoixant i la reacció també insòlita, podríem dir, de l'amic.
0: Montse, tu que has estat mare, saps que quan els principis de deixar la criatura a la guarderia costa.
2: Oh, no m'ho recordis.
0: Deixes allà, has tingut a casa durant uns mesos amb la mare, amb el pare, amb els germans, si són, i arriba un moment que deixes la criatura a la seva sort, la deixes allà a la guarderia, custodiada per als professors i per... Vaja, en fi, professors en aquest cas no serien professors, sí, cuidadors. Els cuidadors i cuidadores. I a vegades les criatures, doncs això, doncs no poden assumir del tot. Un nadó d'un any i mig s'escapa de la guarderia i va sol fins a la feina de la seva mare.
1: Un nen d'un any i mig va sortir sol d'una guarderia de Braço do Norte al sud de Brasil i va recórrer uns 50 metres pel carrer fins a arribar al lloc de feina de la seva mare. L'escena va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat i, per sort, el petit no va prendre mal. Les imatges mostren el nen caminant per la vorera, caient, tornant-se a aixecar, mentre continua el seu trajecte, amb cotxe circulant molt a prop. Quan arriba a l'empresa, pica la porta de vidre. Una treballadora el veu sol i, clar, comprova que no hi hagi cap adult amb ell i l'agafa en braços abans d'avisar la seva mare. La família ha denunciat els fets i les autoritats han obert una investigació per aclarir com va poder sortir de la guarderia sense que ningú se n'adonés.
0: Però aquest nano no passa per recepció? No hi ha una professora que diu: nen, ara vinc, vaig a veure la mare aquí, que treballa aquí a 50 metres. Però les imatges que fan fredar. És a dir, cotxes que van passant per la carretera i el nen que va caminant a dures penes, com pot, per arribar a veure...
2: Sí, és que no em vull ni imaginar la família, l'ensurt, i també el personal de la guarderia quan es va assabentar que el nen faltava, no? També. Dic jo, en principi.
0: Aquest pas, aquest nano, d'aquí a 3 anys anirà a veure la mare amb la moto. 2:15 de 8 del matí. Pujam-li una mica de música, so d'Alan Walker.
2: Sí, Alan Walker, aquest DJ remesclador i productor d'origen noruec, també amb ascendència britànica, que amb aquesta melodia, ara fa ja uns quants anys, va arrasar arreu del planeta amb aquesta cançó que també porta aquesta base electrònica ideal per a aquestes hores. És Faded.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Des de Ràdio 4, el despertador d'aquesta casa, el bon dia, bona sort. És 30 de setembre del 2026. Falten només 4 minuts, arribarem a 3 quarts de 7 del matí. Per cert, aprofitem també per saludar els espectadors de la 2CAT. Avui, si aneu al quiosc, us trobareu aquests titulars a la premsa escrita.
4: La Vanguardia titula: el govern posarà a prova la seva majoria amb dos decrets sobre habitatge. El periòdico diu: els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. El País destaca: el govern prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo diu: Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. El diari Ara: Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. L'ABC titula: el rei, en les seves paraules, la intrusió massiva a Ceuta vulnerant una frontera és inacceptable. I La Razón avui diu: el PSOE i Sumar enganyen els acampats a sol amb els decrets d'habitatge.
0: Pel que fa a la premsa esportiva i fent una mica d'esmena la ressaca del partit que ahir va fer la selecció espanyola davant de Croàcia.
4: Mundo Deportivo titula: Killer Lamine. I el diari Esport també centra la seva atenció en Lamine Yamal i diu: ets el millor, amb una foto de Lamine Yamal amb el 19 a l'esquena.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: està passant amb Vinicius?
1: Què està passant? Què no està passant, Badó? És com si jo arribo avui a la ràdio i començo a crear un rotllo on tothom està molt d'acord de que tu no ets tu. O sigui, de sobte, dic, aquestes P's, aquestes 3 P's, la dieta aquesta de les 3 P's, les A's, les Z's, aquestes coses que estàs fent, o ai, que no parais de trabar-te, ai, va haver un moment que no parais... I ara dic, no, el Badó no és el Badó. Això és el que està passant amb Vinicius. Tu t'ho imagines? Vinicius diuen que no és Vinicius. I s'han quedat tan amples. T'ho imagina't. Clar, hi ha una teoria viral que té a veure amb això, que ha nascut a Brasil, que defensa literalment que el jugador que estem veient ara mateix no és el Vinicius real.

0: Anem a veure d'on ve això. El cas és que aquest estiu Vinícius li ha canviat una mica. Bueno, tu tindràs més clar, tu el tenies més ubicat. Jo he mirat les fotos abans i després. Ah, ha canviat, està millor.
1: Home, ha canviat molt.
2: Sí, ha canviat.
1: La imatge de perdona. I ha canviat bé, eh?
0: Vull dir que, això dic, això
1: que
0: dic.
1: Jo crec que aquest noi ha fet una bona operació, si és, en el supòsit que sigui ell.
2: Però és a dir, s'ha operat.
0: El cas és que ell ha canviat bastant físicament perquè li han fet una harmonització facial.
2: Val.
1: No havies vist l'operació?
2: No havia vist l'operació, s'ho estava escoltant, perquè volia saber fins on arribava la història.
1: Després del Mundial dels Estats Units...
2: Val.
1: O va ser abans? Ara no sé si va ser abans o després.
0: Va ser l'estiu perquè va necessitar... un temps per a que allò agafi forma. Operació estètica que no és...
1: Perdona, una operació estètica que al meu entendre la van fer molt bé.
0: No, està molt ben feta, però dic que necessita un procés de recuperació, o sigui, que el nano devia estar amb una cara infladíssima en un primer moment i a poc doncs, ha anat veient aquest canvi que deien. És una harmonització facial de barbeta i mandíbula, diguéssim. O sigui, és que és un total face, que li diuen. El cas és que a sobre, si amb això li sumes que esportivament no està del tot bé, no està en el seu millor moment, diuen.
1: De tota manera, diuen que de la manera que està jugant, o sigui, el Vinícius antic ja jugava malament, el Vinícius nou juga com el que està jugant l'antic. És a dir, que aquí, mira, l'únic que s'hi sembla aquest home d'abans ara és que juga igual.
0: Clar, és que internet aquestes coses. Internet ha fet una suma que en el seu cap és impecable. Ha canviat de cara. I no juga igual, doncs és una altra persona, l'han substituït. Les teories que ells tenen, vale? Que el Vinícius real ha desaparegut. Què ha desaparegut? Ells creuen fermament que ha desaparegut, que ara hi ha un doble ocupant el seu lloc, que el que estem veient és un doble, i que tot això seria per mantenir contractes publicitaris, compromisos, tota la maquinària comercial... Diuen, és que ell desapareix, però hem de colar-los ja amb algú
1: per mantenir
0: tota l'economia. És que és boníssim, per favor.
1: I on està l'altre?
0: És que aquesta és una altra. Dic, home, ja que...
2: Exacte, què han fet
0: amb
2: ell?
0: Volem saber què ha passat, ha marxat perquè ell ha volgut.
1: Que jo no sé, a veure, tampoc... Jo no sé si... Si el troben molt a faltar, és que no ho sé.
0: Badó, és que he incidit una mica en el tema de veritat, o sigui, al·lucinant. Que si les cames tampoc les té iguals. Ja no només és que la cara és diferent, que les cames... O sigui, jo he vist articles de gent, però convençudíssima, que les cames no són iguals. Que si els tatuatges, que diuen nois que li ha desaparegut tatuatges, que tu diràs, pues no se'ls haurà tret del nano, no ho fa això la gent, que va i amb el làser s'ho trauen, que no té els mateixos tatuatges, que se n'ha tret alguns, que el doble no té, que si corre diferent, Badó, estan dient que està corrent d'una manera diferent. Que el doble corre diferent i que ja no jugué com abans. Amb totes aquestes proves, pues, per què necessitem una prova científica d'ADN si internet ja sap el que està passant aquí? És amb una captura ampliada de la seva cara i el seu genoll, escolta, ja tenim el cas tancat. Don't you know I'm still standing better than I ever did. La realitat és que no hi ha cap prova de que Vinícius sigui un doble. És una pena, perquè a mi m'hagués encantat que aquesta conspiració fos irreal, però és una teoria conspiranoica que s'ha fet viral a les xarxes. Però és que el salt mental és meravellós, perquè hem passat de Vinícius està en baixa forma, que és una mica el que podria ser, la realitat seria aquesta, a Vinícius ha desaparegut i ja un actor fent de Vinícius. És boníssim.
1: El bo seria que sortís Vinícius i que digui aquest que està jugant no sóc jo. No em critiqueu a mi, critiqueu-lo amb ell.
0: Exacte. És que aquí és el que més m'agrada perquè no hem passat per cap estació intermèdia. No hem dit no està en el seu millor moment, pues, l'operació, tal, no? De sobte, internet, estàs bé? Què està passant? Perquè igual la teoria no diu tant de Vinícius com de nosaltres, com d'aquesta gent que està alimentant aquest rumor. Cada vegada tolerem menys una explicació avorrida. Allò de... Em sembla poca cosa. Està jugant pitjor i li ha canviat la cara. No, estem una mica més de salseo, no? Aquesta cosa de posar-li una mica d'alegria a la història. I així ha estat. L'han substituït per un doble.
1: Que hagués canviat la cara, això, sense cap tipus de dubte. Gràcies, Ares.
0: A tu sempre.
1: 3:45 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: A Avís a navegants i a conductors, sobretot. Demà és dia 1 d'octubre i entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació, que centra especialment en protegir els usuaris més vulnerables, com ara motoristes, vianants, menors, gent gran, persones amb mobilitat reduïda, etc.
2: Sí, a partir de demà s'aplicaran noves normes que cal conèixer i que ara mateix repassem.
1: Mira, que no serveixi de precedent, perquè que no serveixi això de que us estem explotant massa, però entreu ja, i m'interessa el Joan, perquè en Joan és motor, 100%, i la Míriam Sant Germain, jo no sé si va amb moto, va amb cotxe, però en qualsevol cas també és una cosa que ens implica a tots. El Joan i la Míriam que entren. Digues, Montse.
2: Mira, primerament, comencem amb els canvis d'un vehicle que fa temps que està al centre del debat, de tots els debats, que són els patinets. Doncs bé, a partir de demà, els menors de 15 anys no podran circular amb patinet elèctric i els usuaris d'aquest vehicle hauran de portar casc homologat i tindran prohibit circular per les voreres. Per tant, totes aquestes coses que estem veient fins ara, a partir de demà, ni voreres, tots amb casc, i els menors de 15 anys no podran circular amb patinet elèctric.
1: Ah, i, perdona, hi ha un procés d'adaptació o no?
2: No, és a partir de demà entra en vigor. A partir de demà entren aquestes normes en vigor.
1: El procés d'adaptació era ahir.
2: És zero.
1: Ahir i avui,
2: eh? Exacte. En cas de visibilitat reduïda o de nit, a més, hauran de portar una armilla reflectant, com per exemple ahir, doncs, que va haver-hi molta pluja i no es veia bé, o si és de nit, doncs hauran de portar aquesta armilla. I l'any vinent, l'octubre del 2027, serà obligatori circular amb el llum encès tot el dia pels patinets, eh? Això pel que fa a patinets.
1: Espera, deixa'm saludar. Míriam, bon dia, bona sort.
4: Bon dia, bona sort, què tal?
1: Molt bé, vas amb patinet, tu, o no?
4: Jo no tinc aquesta afició, la veritat.
1: Molt bé, i Joan, bon dia i bona sort.
5: Molt bon dia.
1: Tu vas amb moto tot arreu, no?
5: A tot arreu ben bé no, però
1: home,
5: tot arreu un puc.
1: Sí, els centres comercials també entres amb moto, eh?
5: Sí,
1: aquest home tot el dia va amb la moto amunt i avall.
5: Sí.
1: Per cert, deixa'm... Saps aquella multa que et van fer una vegada a l'escala perquè et vas posar en una zona que no es podia circular amb que no està ben indicat, però que gens indicat, i que et van multar 200 euros?
5: No m'ha arribat, eh?
1: No, doncs a mi sí.
5: Ah, sí?
1: Al mateix lloc, la mateixa multa. Hi ha llocs que... Podeu posar cartells, sisplau, que no es pot circular per allà? A més, una sortida d'un pàrquing que t'enviava directament en allà i passes per allà... Pam.
0: Molta. Va ser molt ben fet, això,
5: tu vas trucar? Vas trucar a la policia o alguna cosa?
1: No,
5: jo no vaig trucar. Jo vaig dir, escolta, mira, que sense voler... No, això no ens en cuidem nosaltres. Però jo crec que al final el nano va fer alguna acció.
1: Doncs a mi el nano... A mi el nano també va fer l'acció, eh? La va passar. Pot ser més.
2: Doncs mira, pels motoristes, precisament, a partir de demà hauran de portar una armilla reflectora d'alta visibilitat que hauran de fer servir quan baixin de la moto i ocupin la calçada o el voral de les vies interurbanes.
5: Però conduint
2: no, només quan vagis de la moto.
5: Venc la moto.
2: T'imagines tots amb l'armilla reflectora?
0: Si no puc anar guapo amb la moto, la venc.
1: La moto al riu.
5: Ja que em poso el casco, que no se'm vegi la cara.
2: L'hauràs de portar a sobre, això sí, per si de cas has de baixar de la moto amb una via interurbana.
5: A l'altra volta.
2: Exacte. El que dèiem també, guants obligatoris en vies interurbanes, calçat tancat obligatori en tot tipus de vies. La nova normativa també exigeix l'ús de guants, com dèiem, i a més, en algunes zones d'Espanya es permetrà circular pel voral, cosa que ara
1: es
2: fa habitualment en algunes zones d'Espanya. A Catalunya no. A Catalunya continua a estar prohibit, clar.
5: Sí, és cert.
2: És veritat que hi ha aquesta normativa que es aplica a nivell de l'Estat, però a Catalunya hi ha algunes normes que no entren en vigor, com aquesta, per exemple. No es podrà circular pel voral.
5: Hi ha certes coses que si ets motard i t'agrada i hi vas... mai te les deixaràs. Els guants, sempre els portes. Un calçat tancat, quasi sempre el portes.
1: Ja, però estem parlant... A veure, si pot ser molt tard, i quan vas amb les motos, amb marxes de peu, que és normal, que amb les xancletes no pots fer-ho. Per tant, portes unes sabates que, sobretot la punta, vagi bé per fer el camp, per utilitzar pel canvi de marxes. Però... Els que van amb escúter, i agafo l'escúter per anar de casa a buscar el pa, m'entens o no?
5: Ja.
1: O sigui...
5: Unes xancletes, també, per això. Unes xancletes que no...
1: Què?
5: Que no s'aguanta per enlloc, això.
1: Com que no s'aguanta l'estiu, unes xancletes?
5: Bueno, pel dit. Sí, s'aguanten pel dit.
1: S'aguanten pel dit.
2: És que si vas a la platja, per exemple, amb moto, que són 5 minuts de trajecte, bé, en fi...
5: Bueno, uns crocs, també, és un cosa tancat, no?
2: Ah, és tancat, clar, això sí.
5: Aquesta és bona.
1: Després hi ha una cosa que és estètica, però ja és un altre capítol.
2: És un altre tema. Canvis que afecten els ciclistes, que també n'hi ha, hauran de circular amb casc a les vies interurbanes sense cap excepció, sempre, i a partir de demà, per avançar un ciclista a la carretera, s'haurà de reduir la velocitat com a mínim 20 km per hora respecte al límit de velocitat de la via. És a dir, si la via té una limitació de 120, doncs tu hauràs de reduir mínim, doncs això, fins a, com a màxim fins a 100. Eh? També hauran de mantenir una separació lateral d'un metre i mig, i en cas que es tracti...
5: Això ja hi era,
2: sí, però això, doncs, bé, vull dir, s'ha de mantenir, i en cas que es tracti d'una via amb dos carrils, doncs canviar de carril. Eh? El mateix si passem pel costat d'un vehicle que s'ha aturat perquè s'ha avariat o perquè s'ha parat per algun motiu, doncs hem de fer aquest procediment, eh? Canviar de carril sempre. Els repartidors o els riders...
1: Perdona, aquí hi ha un tema, que la convivència entre ciclistes i conductors...
2: Un tema.
5: És molt bona, eh?
1: Sí, boníssima.
4: Per la carretera de la Roca, que va de Montcada fins a Santa Coloma, és boníssima la convivència amb els ciclistes. Sí. Superbona.
5: Jo crec, a veure, que a partir de demà portaré xofer.
1: No.
5: Jo no condueixo, tu.
0: Oia, te'l posem nosaltres, que aquí en posem.
5: Hombre, quina notícia!
1: Perdoneu una cosa, o sigui, aquí hi ha dues coses. Una és els conductors de vehicles que no respecten absolutament res i no respecten la gent que està amb les bicicletes, i després n'hi ha una altra, que són els que van amb la bicicleta, que no respecten les normes de circulació.
5: Com la patineta i com tot això.
1: No, jo vaig tenir la sort, 2 anys consecutius, de presentar un equip de ciclistes femenina, que ho presento cada any a Mataró, d'un club que és, de veritat, un exemple brutal de com s'han de fer les coses, i el primer que els ensenyen és anar amb la bicicleta a la carretera, que és la primera norma de la seguretat. Anar amb bicicleta d'una forma ordenada per la carretera.
4: Ah,
1: i després ells parlaven i criticaven aquells pelotons de 20 persones i que van i que més que no deixen circular. Això sí, això és un perill, eh?
5: Pensen que és el tour, són 20 amics que es troben, i després d'esmorzar en casa més perillosos, eh?
1: Però això és un perill per ells i pels conductors.

0: Una sirena, què feu? Cap a on us moveu, normalment, per deixar passar?
1: Dreta.
0: A la dreta.
2: Sí, dreta.
0: A la dreta.
3: Depèn del carril que estigui.
1: Què hem de fer ara?
0: Ens apartem. Doncs, a partir de demà, si hi ha dos carrils, s'haurà de deixar un espai central. És a dir, les ambulàncies i la policia hauran de passar pel mig. Però
1: això ja es fa a la Ronda de Dalt,
0: A la Ronda de Dalt, clar, s'intenta que passi pel centre.
1: A la Ronda de Dalt es passa pel centre.
0: Però si som a l'autopista o a l'autovia, que n'hi ha tres carrils, o, per exemple, a la Ronda de Dalt, els que estiguin circulant pel carril del mig o pel carril de l'esquerra hauran d'anar cap a l'esquerra. I els de la dreta, doncs, es quedaran a la dreta.
1: Ja, vaig fer una crida que torno a fer avui, a veure si hi ha algun taxista que ens estigui escoltant, que ens truqui al 900-630-630. 900-630-630. Vull saber per què els taxistes no portaven el cinturó fins ara, però vull saber, des de, no ho dic de manera frívola, vull saber, perquè m'interessa saber per què fins ara estaven exempts de portar el cinturó i els conductors, també de mercaderies, de camions, de furgonetes. A veure si ens pot trucar algun al 900-630-630.
4: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Falten 4 minuts per arribar en punt a les 7 del matí. Avui vens a posar a prova la convivència.
5: Sí, sí, tots vivim amb gent, no? Tots, per desgràcia, vull dir. No, no, clar, hi ha aquesta cosa. És que he trobat una enquesta, nois, sobre les coses que més ens molesten de viure amb algú i he de dir-vos que és bastant reveladora. Hi ha alguna cosa que m'ha sobtat, altres no. També us dic, viure amb canalla no entren, És una enquesta només per adults. Vull dir que si tu tens un bebè i et molesta que es faci caca, allà, no compte, són cries. Estic parlant de gent adulta, coses que ens molesten. Deixar que el menjar es faci molt bé. És un problema de la convivència. Aquell tàper que fa 3 setmanes que hi ha a la nevera i tu dius, això què passa? Ens fa ràbia, ens molesta, ens genera discussions. Després el tema de deixar llums o aparells encesos. Un altre clàssic. Ja no hi ha ningú a l'habitació i de sobte està tot encès com si estiguessin patrocinats per una elèctrica. Això també molesta molt. Fins aquí esteu d'acord, nois?
3: Totalment d'acord.
2: Veus, a mi és que amb la meva parella el de deixar menjar a la nevera no em passa, veus?
5: No?
2: Desapareix.
5: Ah!
2: A mi és al revés.
5: Perquè sigui, no?
2: Obro la nevera i no hi ha menjar.
1: I jo tinc el problema de que tinc els calaixos. No utilitzo mai els calaixos i poso la... Vaig a comprar verdura, a vegades no me'n recordo, se'm queda la pastanaga, perquè no ho faig servir.
5: Després tenim el tema del ceroll, Molesta molt el ceroll, en portes, vidres, música, armaris, ens fa ràbia.
1: Perdona, el iogurt de vidre.
5: Sí, els sorollets, els sorollets fan ràbia a la convivència, però en els dos primers llocs del podi, de lo que més ens molesta, tenim el clàssic no ajudar a netejar. El tema de la neteja fa crea molts mal de caps a la convivència. Allò de ja ho faré després fa ràbia, crea discussions. El després és un lloc màgic on també van les dietes i els bons propòsits. I el gran drama és el deixar els plats bruts.
1: Això és una guarrada.
5: Sempre hi ha algú que diu, no, és que els he deixat en remull. Ara vaig, que els he deixat un rato en remull. No, els has abandonat i no tens cap intenció. Aquí ja saps si convius amb una persona o és un documental sobre supervivència. Aquestes són les raons.
1: Vinga, doncs apel·lem una bona convivència i tinguem en compte tot això, Va, anem al preu just, que arribem a les 7.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
1: Ara que han baixat una mica les temperatures, és el moment de començar a preparar el dispositiu sofà, tele i manta. Em sabríeu dir el preu d'una manta estàndard de 130 per 170?
0: 30 euros.
1: 30?
2: 22.
1: 22 euros.
3: 18.
1: 18 euros.
5: 32 euros.
1: 32 euros. Tu has dit quant, Montse?
0: He dit 30.
1: Tu 30?
2: 22.
1: 22?
3: Jo 18.
1: Tu 18 i tu?
5: 32.
1: 32.
3: Com tinc fred...
1: L'estàndard. Igual passareu fred, Va, de seguida el preu. Arribem a les 7, som-hi. És 30 de setembre del 2026, el dia que ens devem sabent que el govern espanyol aprova al Consell de Ministres 2 decrets d'habitatge.
0: L'executiu preveu ampliar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regular els lloguers de temporada i d'habitacions i prohibir fins al 2028 la compra d'habitatges per part dels fons d'inversió. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes de lloguer i una pròrroga de 2 anys per als contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028.
1: L'executiu ha mogut fitxa, però la pressió als carrers no s'ha pagat. Continuen les mobilitzacions per l'habitatge a la Puerta del Sol de Madrid després de 4 nits.
0: Des del sindicat de llogateres

0: Madrid consideren que no es resolen les seves demandes malgrat s'hagin aprovat els decrets en Consell de Ministres. D'aquesta manera deixen clar que les mobilitzacions no eren només per aquest decret. A Barcelona també continuen les mobilitzacions. Desenes de persones van començar ahir al vespre una acampada a Plaça Catalunya per demanar també una resposta davant l'augment dels desnonaments, la pujada dels lloguers i les dificultats per accedir a un habitatge digne.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern comprarà part dels habitatges de majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca.
0: Així ho ha anunciat el president al debat de política general, una mesura dotada amb 100 milions d'euros que permetrà que la Generalitat assumeixi part de la propietat de l'habitatge i la persona hi pugui viure com a propietària entre 40 i 50 anys. El president Illa també ha anunciat la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament.
1: I l'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira.
0: Extingeix d'aquesta manera la seva responsabilitat penal en la causa del procés on estava processada per desobediència, uns fets pels quals Rovira no va arribar a ser jutjada perquè va marxar a Suïssa. A més, l'Audiència Nacional la va processar per terrorisme en la causa del tsunami democràtic, un procediment arxivat per un error processal i que va permetre el retorn de Rovira a Catalunya.
1: I la inflació repunta 6 dècimes al setembre per l'encariment de carburants i frega el 5%.
0: Davant l'escalada dels preus, el Consell de Ministres ha aprovat noves ajudes en matèria d'energia i combustibles que mantenen un descompte de 20 cèntims per litre.
1: Anem pel temps, el temps que tindrem per les properes hores. Montse, dimecres el temps donarà una treva a Catalunya, després de les pluges intenses de dimarts, amb una situació molt més tranquil·la en general.
0: Sí, tot i així encara quedaran alguns núvols, sobretot durant la matinada al litoral, i no es descarta algun ruixat puntual a les zones de muntanya. Les temperatures es mantindran força estables, amb màximes que es mouran entre els 20 i els 27 graus, segons la zona.
1: A veure com tenim la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Arandia, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores d'ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i, per tant, la circulació a la demarcació de Girona. Per exemple, a la AP7, al tram cap a Massanet o Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i Pont de Molins. Per altra banda, tenim un matí de moment sense incidències a la xarxa viària catalana. Destacaríem que a poc el que sí que tenim són retencions habituals amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al Nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit sud. Des del Vallès per la C58 arriben retencions des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. Al Llobregat també ja trobem lentitud, sobretot al punt de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, també en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. Les 7 i 3 minuts del matí, normalment a aquestes hores recollim un viral que és d'ahir. Perquè, vaja, amb les hores que ens posem a treballar, vull dir, pràcticament no hi ha hagut activitat humana. El viral d'avui és una ressaca clara del que va passar ahir. Aquest és el viral del dia.
3: Estamos locos,
4: diu la persona que grava aquest vídeo. Són imatges d'ahir al matí a Corbera de Llobregat. Evidentment, l'aigua que hi ha, litres i litres d'aigua amb aquells carrers a costa avall. L'home està al·lucinant gravant, ja no només per l'aigua, que és bastant impactant, sinó perquè en les imatges es veu a una senyora amb dos menors caminant entre aquella trompa d'aigua per aquell carrer de Corbera de Llobregat. Sisplau, posem-li consciència i precaució. La dona dona la sensació de que s'està fent la valenta, de això és una miqueta d'aigua, i realment les imatges fan freda.
1: Ho has vist tu, això?
5: No ho he vist, però m'ho puc imaginar, perquè les imatges en general d'ahir van ser...
1: No, però dic que tu que et dediques als successos, això era un succés, però amb tota
5: regla. Sí, amb tota regla.
1: Passa que l'atacant era la natura i la víctima, dos criatures per una senyora, una inconscient, que agafa les dues criatures i que... De veritat, no. O sigui, no se'ls van portar per davant, però de miracle.
4: Les imatges... Estamos locos, va dir l'home.
1: No, que et sembla que està dins d'un autobús, l'home.
4: Sí, l'home està dins d'un autobús.
1: És un conductor d'autobús. De fet, una zona, que jo crec que és la zona on hi ha circulació d'autobusos, perquè hi ha molts autobusos que estan allà parats perquè cau una trompa d'aigua. bots i barrals caient en aquell moment, i la dona caminant amb dues criatures, perquè dius, en quin moment?
4: Al·lucinant, al·lucinant.
1: Ens podem posar, podem, ja, pos, si tens ganes de llançar-te, llença't, però no posis en risc a les criatures.
4: No hi ha cap necessitat, cap necessitat.
1: Jo no sé...
4: A més que estàvem avisats, que, és que no és allò de, m'ha agafat imprevist.
1: Evidentment, home, la dona ho feia de forma conscient, segur, però no sé si és la mare, si és la cangur...
4: Ni idea.
1: No sé què, però en qualsevol cas, la imatge fa fredar. Va, les 7 i 6 minuts del matí. Fem una ullada a l'actualitat esportiva, perquè la selecció espanyola ja acumula 41 partits oficials consecutius sense perdre després de superar Croàcia. L'estrella, una vegada més, va ser Lamine Yamal, que va ser el gran protagonista del partit amb un doblet i una assistència.
0: El triomf deixa Espanya molt ben encaminada cap als quarts de final de la Lliga de Nacions. Pubi també va marcar i Nico Williams va posar la cirereta al partit amb un gran gol, mentre Pedri va tornar a demostrar la seva qualitat amb una assistència decisiva per Lamine.
1: A Rafinha va haver de deixar el partit entre el Brasil i Austràlia, seria la cara B de la moneda, al descans després de notar una punxada a la cuixa dreta. Les primeres proves mèdiques apunten a una molèstia lleu i descarten de moment una lesió muscular important.
0: El davanter blaugrana va sortir del camp per precaució i després del partit va caminar amb normalitat. El Barça està en contacte amb la selecció brasilera i espera que en noves proves, preferiblement a Barcelona, confirmin que no hi ha una lesió de gravetat.
1: Bé, el problema és que la colerada està catrina amb el Ancelotti, que va posar a Rafinha els 90 minuts, després el va tornar a posar en partits amistosos, que potser no calia. Després fan la comparativa aquesta de que alguns jugadors, com Vinícius, no va jugar el temps suficient, és a dir, va jugar 60 minuts i Rafinha el posava 90. Les especulacions aquí arriben... No, és que va rebre una trucada d'aquells que van dir que m'aixaqui el davanter blaugrana perquè està en estat de gràcia. En fi, amb especulacions en tota regla. I parlem d'Anglaterra, que deixa enrere la derrota contra Espanya i supera el 0-2 la República Txeca a Praga. Novament, Anthony Gordon, molt actiu durant tot el partit, va obrir el marcador de cap després d'una centrada de tren Alexander-Arnold i Harry Kane va sentenciar amb un potent xut amb l'esquerra.
0: Doncs sí, els anglesos van jugar amb superioritat numèrica des de la primera part per l'expulsió de Sulk després d'una entrada sobre Elliot Anderson. Thomas Tuchel va introduir canvis a l'11 amb Morgan Rogers en lloc de Bellingham i Anglaterra suma així els seus primers 3 punts a la Lliga de Nacions.
1: En Clau Blaugrana, Jan Laporta i Miguel Ángel Marín han fet les paus després de l'estiu. Amb l'atenció del cas Julián Álvarez, els dos dirigents es van trobar a l'Assemblea General de l'FC i es van abraçar en un gest que el president del Barça considera una manera de deixar enrere les diferències.
0: Laporta assegura que la relació personal entre tots dos mai s'havia trencat i dona per tancat el conflicte d'aquest estiu. El Barça i l'Atlètic de Madrid, per tant, passen pàgina després de les fortes discrepàncies per l'intent blaugrana de fitxar el davanter argentí.
1: I Cesc Fàbregas es reserva una porta oberta per entrenar al Barça.
0: Cesc Fàbregas hauria inclòs una clàusula de sortida especial al seu contracte amb el Como que li permetria marxar per una quantitat baixa si rep una oferta del Barça, l'Arsenal o el Chelsea, segons el periodista Gianluca Di Marzio. Tot i que vol continuar creixent al club italià, el tècnic manté oberta la possibilitat de dirigir algun dia al Barça.
1: Les 7 i 9 minuts del matí, el Real Madrid de Mourinho aprofita l'aturada de seleccions per reforçar, sobretot, el sistema defensiu després de la derrota en el derbi contra l'Atlètic. L'equip blanc està mostrant molta capacitat ofensiva amb 18 gols, però ha encaixat 8 gols en 7 jornades i concedeix masses ocasions.
0: El retorn a la Lliga serà exigent amb un partit contra el Villarreal al Bernabéu. Mourinho afronta el duel amb diverses baixes i amb la defensa encara pendent d'ajustos, mentre el conjunt castellonenc arriba després de 2 victòries consecutives.
1: I acabem. El director executiu del Manchester City, Ferran Soriano, considera que el procés per les presumptes irregularitats financeres del club encara s'allargarà molt. Assegura que la investigació va començar fa 8 anys i confia que el City acabarà demostrant la seva innocència.
0: El procediment encara no ha acabat i el club podria recórrer les conclusions. Per ara, les possibles conseqüències van des de fortes multes econòmiques fins a sancions esportives, però no hi ha cap càstig definitiu confirmat.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort amb Badoia 2.
1: D'aquí 5 minuts arribem en punt a un quart de 8 del matí. Comencem aquesta nova hora del Bon Dia, Bona Sort. En 5 arribem a un quart de 8. Arrencats i estem immersos en aquesta nova hora del programa 234 del Bon Dia, Bona Sort d'aquest dimecres 30 de setembre. Avui el sol sortirà quan siguin 3 quarts i un minut de 8 del matí. És a dir, d'aquí a mitja hora mal comptada i ens deixarà quan siguin 2 quarts i 6 minuts. Falten 86 dies per les vacances de Nadal i atenció perquè el... Si les imatges eren reals, l'event de Rockefeller Center ahir estava circulant pels carrers de Nova York. Vull dir que ja estan començant a plantar allà davant de la pista de gel. Quina imatge més icònica i més maca, eh?
5: Ja escoltem a la Maria Carey, no? Amb el...
1: Calla. Quina mandra. Voleu saber el preu just o no?
5: Vinga, va.
1: Sí? Vinga, va, fos. Ara que hem baixat, tal com dèiem, una mica les temperatures, és el moment de començar a preparar el dispositiu. Sofà, tele i manta. Em sabríeu dir el preu d'una manta estàndard de 130 per 170, Montse?
6: 30 euros.
1: 30 euros.
5: 22, he dit, no? 22.
1: 22 euros.
7: Jo he dit 18.
1: Quan?
7: 18, he dit.
1: 18.
7: No pago gaire.
1: Estàs comprant paratetes, tu, eh?
4: Jo he dit 32.
1: 32. Doncs el preu estàndard... que aquí hi ha una forquilla i ens agafa la meitat. El preu estàndard són 25 euros.
7: Oh. Era la vaga i senyal, el meu.
1: Eh?
7: Era la vaga i senyal.
1: Molt bé. O una manta, però sense funda. Saps aquesta manta que porta funda? I porten el llaç?
7: Una feta a servir.
1: Eh? Una feta a servir.
4: Jo tinc ganes de manta, també et dic.
1: Ai, no.
4: Jo tinc ganes de manta.
1: Ai, no.
4: Ja m'apeteix, ja m'està petint molt. Ja m'ho està demanant el cos.
1: En sèrio?
4: Una mica de manteta, sí. 100%. Ja està la broma 100%. Aquesta. Ara amunt, ara avall, ara quina calor, ara fred. Només... No, ara fred del tot. Ja està.
7: Jo només estem...
4: Aquesta prova ja la tinc.
5: A favor.
7: N'estem parlant i estic suant, tu.
1: No. Jo és que... Com que sóc tan... És que a mi l'hivern no, eh?
0: A mi m'agrada. Jo també tinc ganes de manta.
1: Sí. Vinga, va, tal dia com avui, del 1955...
0: James Dean, l'actor nord-americà, icona del cinema i mite d'una... No, de diverses generacions, moria en un accident de trànsit.
8: James Dean se marchó en un exceso de velocidad y vértigo hace 50 años. Quién sabe si, como dijo otro mito del cine, Humphrey Bogart, de haber vivido más, nunca habría sobrevivido a su leyenda.
1: Itàlia com avui, però del 1960.
0: S'estrenava, vaja, a la televisió nord-americana la mítica sèrie d'animació Els Picapedra.
1: A veure, Montse, quants noms dels Picapiedra em pots dir?
0: Aguanta
1: la sintonia Picapiedra.
0: Vilma.
1: Vilma.
0: Pedro.
1: Sí?
0: Pablo.
1: Pablo.
0: Ja no en sé més. Ja no en sé cap
7: més. Vilma,
1: Pedro, Pablo...
0: Qui més?
1: Algú més?
0: No.
1: No?
4: Betty, no?
1: Betty?
4: Betty, la Betty.
1: La Betty.
4: La Betty?
1: Que era la
4: Betty, que era la dona, exacte.
1: Fa gràcia perquè estic preguntant, ningú sap res, i la que diu Betty, tots... Ah, la Betty! La Betty! Que la Betty era el Pablo.
4: Exacte, la del Pablo.
1: El Pedro, que era un empanat.
0: Sí.
1: Era un empanat. El Pablo era més espavilat, però... I després la Betty i la Vilma eren les llestes de la sèrie.
4: Com sempre, eh?
7: Com sempre.
1: A Itàlia com avui, però del 2019...
0: L'Audiència Provincial d'Almeria condemnava a la pena de presó permanent revisable a Ana Julia Quesada per l'assassinat del nen Gabriel Cruz i es convertia en la primera dona condemnada a Espanya a la pena màxima per aquest cas terrible que va conmocionar tot el país.
9: La sentència considera a Ana Julia Quesada autora d'un delito de asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco.
10: No quería matar al niño.
9: De poco han servido estas afirmaciones. Quesada también ha sido condenada por dos delitos de lesiones psíquicas a los padres de Gabriel, a quienes ocultó durante 12 días que había matado al niño por sofocación.
1: En fi, gràcies, Montse.
0: A vosaltres.
1: Hem arribat a un quart de 8 del matí. Ah, perdona. I el Dino?
5: El Dino, és veritat.
1: El Dino.
4: El Dino qui era?
5: El dinosaure.
4: Ah, clar.
5: Però que era la mascota.
4: Sí, que el Dino qui era?
1: El Dino, clar. El Dino,
5: que feia com de gosset, però que era un Dino.
4: Cert.
1: I els cotxes que anaven
5: amb
1: els peus, que dius, si vas més ràpid a peu, perquè al final... No?
7: Collons, les rodes de pedra, no costa moure-les.
1: Hi havia centres comercials, hi havia
4: una hamburgueseria,
1: hi havia...
4: M'encantava.
1: No, brutal. Per cert, sabeu quin és el dia, el moment del dia que fa més mandra? Quin és el moment del dia que fa més mandra, Montse?
0: Al matí, quan em llevo.
1: Al matí, quan em lleves?
0: Sí, home, mandra a llevar-te, clar.
5: Després de dinar.
1: Després de dinar?
6: Jo penso que al matí.
1: Al matí, també.
6: Sí.
4: I tu? Jo una mica com la Míriam, però extensible a tots els moments en els que menjo algo, després és el moment que més el mandra pitjor me fa viure.
1: Per tant, tu tens diversos moments al dia.
4: Jo, cada cop que menjo, va,
7: doncs. M'has obert el vano,
4: No, no, és que no us passa. És que és menjar alguna cosa i jo... Sí. Doncs, cansament, quina mandra, tot.
1: Científicament hi ha un millor moment, un pitjor moment del dia. I just wanna lay in my bed. Que molts podríeu pensar, i moltes, que el pitjor moment del dia és aquestes hores intempestives en què ens llevem, en què ens situem una mica, a veure on estem, d'on venim, qui som. Doncs la ciència apunta a una franja molt concreta. Entre les 2 i les 4 de la tarda, i especialment al voltant de les 3. És aquell moment en què el cos sembla que abaixa la persiana, ens costa més concentrar-nos, ens entra son i qualsevol sofà que tinguem a prop es converteix en una tentació. I no és només culpa d'un dinar copiós. Els estudis sobre el ritme circadiari han detectat una baixada natural del nivell d'alerta durant les primeres hores de la tarda.
0: Veus?
1: Suposo que és al matí, que estàs allà amb la concentració màxima i arriba...
4: Jo al matí m'estic preocupant, Badó, perquè cada cop sóc més... M'aixeco millor, de veritat. Avui m'he llevat abans, a posta, per arreglar el vestidor. Perquè així ja ho tindré fet.
6: Perquè no has menjat res.
4: T'ho juro que pot ser. Pot ser. O sigui, jo mateix al·lucino amb mi.
1: Clar.
4: Jo m'aixeco i dic, què he de fer? Què agrairé fer abans de tornar a casa? Dic, doncs m'he arreglat tot el vestidor.
1: Avui has arreglat el vestidor.
4: Avui, a les 4 del dematí, Estef, jo arreglant el vestidor.
1: Quan vulguis, convidat a casa.
4: Quan vulguis.
1: El nostre rellotge biològic fa que, encara que haguem dormit bé, en aquesta franja tinguem menys energia i més sensació de son. Estic parlant d'aquesta franja que va entre les 2 i les 4 de la tarda. Ai. Espera, que estic mirant... Em permeteu mirar una cosa, sisplau?
4: Què vol dir?
1: Ai.
6: Està pensant en el vestidor, que queda desordenat.
5: Una mica voleria, no?
4: Ai.
1: Pots trucar a... David, truca el telèfon aquell que t'he dit abans. Podem intentar trucar aquest telèfon, a veure si tenim sort.
4: Sort aquella... sempre. La sort
5: Ai, quin misteri. Quin misteri. Sorpresa.
1: És una llicència que em pren cada any.
6: Sí?
4: Tant, i a nosaltres ens encanta.
1: Sí, a veure si...
6: Ara estic suant més que amb el tema
1: de les mans. Que sonin els de som directe. A veure, no sé si tindré la sort o no, eh? Quan tinguem, punxem la trucada i intentem a veure si... Sí, no podem sentir els timbres en... No? Que no... Sí, punxa. Hola! Hola!
11: Hola!
1: Hola! Bon dia i bona sort!
11: Bon dia i bona sort!
1: Com estàs?
11: Molt bé.
1: Sí? Escolta'm, com ho fas allò? El jingle aquell que fas tu, com ho dius? Bon dia i bona sort, com és allò?
11: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb el meu papi.
1: A veure, és que la meva filla... Ja dic que em prenc aquesta llicència, ho he fet amb el pare, ho he fet amb la mare, en Pau descansi, ho he fet amb els meus fills, bàsicament, eh? Ho he fet amb l'Àlex i ara hi toca la Gina, que avui fa 10 anys. Escolta'm, t'has llevat d'alguna manera... T'has llevat d'una manera diferent, Gina, avui o no?
11: Menys i menys sí.
1: Més o menys sí. Notes els 10 anys, te'ls estàs notant, carinyo. Notes
11: sí.
1: Te'ls notes els 10 anys. Que estàs nerviosa? No.
11: Bueno.
1: Si tu no has estat nerviosa a la vida, que has d'estar nerviosa ara. Bé, carinyo, escolta'm, que res, que ja saps que et volia felicitar. Vaig dir ahir, no et trucaré per poder-te fer la sorpresa. Així que, un petonet, moltes felicitats, que tinguis un gran dia. I et dic una cosa, Gina, t'ajudaré que avui tinguis un gran dia. D'acord?
11: D'acord.
1: T'estimo molt.
11: Adéu,
1: carinyo.
5: Adéu, bon dia. Gina, felicitats.
4: Adéu, molts anys.
1: Vinga, va, anem a posar-li música, Montse.
0: Va, anem a posar una mica la música a càrrec d'una combinació que no pot sortir malament. Calvin Harris d'un costat, Dua Lipa de l'altre. Home, això és un èxit assegurat i ho comprovem una vegada més amb aquesta One Kiss. Oh.

0: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a Comitè Emergència Bonor.
1: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
3: D'aquí 7 minuts, 2:15 de 8 del matí. De seguida ens posem amb la recepta del senyor Joan. Joan Valls, avui què portes, per cert?
4: Avui porto un plat de temporada espectacular, perquè aquí tenim una gastronomia brutal, amb molt de producte.
3: Sí.
4: I començant la temporada estrenant-la, bolets. Fot-li bolets.
5: Oh! Boníssim!
3: Va, anem a les portades dels diaris, Montse.
6: Mira, avui La Vanguardia titula: el govern posarà a prova la seva majoria amb dos decrets sobre habitatge. El periòdico diu: els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. El País avui destaca: el govern prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo diu: Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. El diari Ara llegim: Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. El diari ABC avui diu: el rei, en paraules textuals, la intrusió massiva a Ceuta vulnerant una frontera és inacceptable. I La Razón avui destaca: PSOE i Sumar enganyen els acampats a sol amb els decrets d'habitatge.
3: I la que seria la premsa esportiva?
6: Mundo Deportivo titula: Killer
3: Lamine... En aquest final, els dos no en fem un,
5: eh? Ja ens passa sovint, eh?
3: Pel que fa a la premsa esportiva,
6: i el diari Esport, Mundo Deportivo, repetim, Killer Lamine, i el diari Esport també en referència a Lamine Yamal, amb una foto en primer pla amb el 19 a l'esquena. Ets el millor.
3: Gràcies.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
3: Ara, com que el programa ara es pot escoltar i també es podia veure abans a través de streaming i es pot seguir veient a través de streaming, però ara que també hem incorporat que es pot veure a través de la 2CAT, en Rocco, que té poca feina, en Rocco ja el coneixeu, que és aquest crític televisiu, que també el tenim en el programa del Xavi Freixas, estava dient: sembla que estigueu discutint tu i la Montse, perquè quan la gent interpreta, quan sona la música, la gent interpreta les coses segons el que està veient.
6: No, que no us enganyi,
3: el llenguatge visual. Se li ha d'una. Vinga, va, anem des d'aquí, saludem el Rocco
6: i la
3: resta de gent que ens veu a través també de la 2CAT. Va, Rossinyols.
4: Aviam, aquesta recepta és molt senzilla, molt fàcil, però alhora és molt bona, que és un bon rossinyol fresc, petitet. Sí. Ara, en aquests moments, estan arribant del Pirineu, brutals, amb un sabor brutal.
3: I és car, el rossinyol?
4: Quan comença la temporada, tot el bolet és car.
3: Ja.
4: Però la realitat...
3: I quan acaba la temporada, ja no n'hi ha.
4: La relativitat del car i barato, tot va en funció del desig que tu tinguis de menjar aquell plat.
3: Ara.
4: Perquè això és molt important. Bé, doncs nosaltres aquest plat el fem a la brasa, però es pot fer a casa amb qualsevol... amb una paella, amb un fogonet i tal. És una cassola amb una mica d'oli d'oliva, laminem un allet, que és superfàcil. Quan comença a confitar-se aquell all, tirem els rossinyols, un pols de sal i trenquem dos ous. Dos ous de gallines felices, eh? Mm. Deixades anar i que visquin la vida com Déu mana. Mira, malament.
3: Bueno, després troba-les, m'entens?
4: jo tinc un galliner ple, de gallines felices.
3: En sèrio?
4: Oh. Hombre!
3: Però campen lliurement?
4: Campen dintre d'un enfilat, però sí. però metros, eh? Sí, i tant.
3: Molt bé, molt bé.
4: I tant que sí.
3: Ja està!
4: Ja està, mira que fàcil, et sembla.
3: Jo pensava, no tindrem temps de fer la recepta.
4: Sí, home, i tant.
3: Ens sobren 3 minuts?
4: Bueno, que fem un altre o què?
3: Joan, en sèrio? O sigui, em dius, Porto aquí 3 setmanes esperant a que vingui la gran recepta d'en Joan i diu, uns rixinyols amb una mica d'ola, uns allets...
4: I jo dic, no, i que m'he deixat una cosa molt important, eh?
3: Què?
4: Llavors els ous s'han de trencar amb 2 culleres, eh? I jo barrejar-ho, tot plegat.
7: Què diuen? Que la senzillet resina amb bon gusto, no? Doncs això és el que ens porta el bat.
3: A veure, menys és bé. Una mica de verd, una mica de cosa per posar-li una mica de color.
4: No, jo verd no n'hi ficaria aquí, el verd si vols el fots a part.
3: No, però verd em refereixo a, jo què sé, una mica...
7: Julivert.
3: De cibulet o una mica de...
4: Vale, fica-n'hi si vols.
5: Si vols.
4: Fantàstic.
5: Zero convençut.
4: Jo no n'hi posaria.
3: No n'hi posaries?
4: No. El compres, el talles, el prepares tot i el guardes per la propera.
3: Molt bé. Això es pot fer amb un altre tipus de bolets o no?
4: Això es pot fer amb tots els que tu vulguis.
3: Perfecte.
4: Amb el cep es pot fer igualment. Laminadet. Però llavors el que faríem és marcar en el mateix recipient,
3: sí?
4: I el que només hi ficaríem seria el rovell.
3: Perquè ara el cep, en el Tres Alzines, quin és el bolet que més sortida té?
4: El rossinyol i el cep.
3: El rossinyol.
4: El cep l'estem fent amb foie. Amb foie i el rovell de l'ou.
3: I com feu el cep?
4: Doncs agafem una cassoleta, la posem...
3: La mateixa d'abans?
4: No, aquesta és una altra una mica més grossa.
3: Sí?
4: Sí. Laminem el cep a una mida d'un mig dit, més o menys.
3: Sí.
4: Els marquem. Llavors hi fiquem l'escalopí del foie, del foie fresc, el marquem també, i llavors hi fiquem els 2 o 3 rovells, depèn de la quantitat que estiguis fent.
3: El foie enfarinat?
4: No, el foie sol, que desgreixi, i això ens dona gust en el bolet, i inclús en el rovell de l'ou.
3: Molt bé, i això després, el mateix, trenca amb els d'això i tot barrejat.
4: Es barreja tot, correcte, una mica de sal, i ja està.
3: Molt bé, doncs així ens ho explica el Joan. Anem arribant a 8:15 del matí. Déu-n'hi-do la recepteta, eh? Ja podries... Jo uns macarrons em dura més estona, explicar com fas uns macarrons.
4: És que el macarrons és, porta més feina, eh? Els macarrons, comencem per la bolognesa, em puc estar 25 minuts, si vols.
7: Jo us he de dir que hi ha molta gent que m'ha preguntat d'on són els cargols que em va fer aquest home a casa seva, perquè sent jo de Lleida, us ho juro, a mi em va donar una època, nois, que jo me n'anava molt amb el Puyi, amb el Carles Puyol, a buscar els millors cargols de Barcelona. No coneixíem les Tres Alzines. Perquè t'ho juro, és que a més vaig pujar una foto com a post, saps allò que diuen les influencers? Me habéis preguntado mucho. T'ho juro que és veritat, que la gent m'ha preguntat. No, no són
4: veure,
7: aquests cargols. Estaven, en
3: sèrio,
7: Joan.
3: La sort de la globalització gastronòmica és que avui en dia pots menjar cargols gols de Lleida a diferents punts de...
7: Però no tan bons, eh? No. Jo et dic que jo els he estudiat molt bé i com els del Joan no he trobat cap a Barcelona.
4: Encara t'estimo més.
5: I no només els cargols. Déu-n'hi-do.
3: Els cargols d'en Joan, aquest xic que no derrapen. Ens anem a 8:15 del matí. És dimecres 30 de setembre del 2026. Bon dia i bona sort. El dia que ens hem llevat sabem que el govern espanyol aprova al Consell de Ministres 2 decrets d'habitatge.
6: Sí, l'executiu preveu ampliar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments, regular els lloguers de temporada i d'habitacions i prohibir fins al 2028 la compra d'habitatges per part dels fons d'inversió. El segon decret incorpora la renovació automàtica dels contractes de lloguer i una pròrroga de 2 anys per als contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028.
3: I l'executiu ha mogut fitxa per la pressió als carrers. No s'ha pagat. La pressió als carrers no s'ha pagat. Continuen les mobilitzacions per l'habitatge a la Porta del Sol de Madrid després de 4 nits.
6: Sí, des del Sindicat de Llogateres de Madrid consideren que no es resolen les seves demandes malgrat s'hagin aprovat els decrets en Consell de Ministres. D'aquesta manera, deixen clar que les mobilitzacions no eren només per aquest decret. A Barcelona també continuen les mobilitzacions. Desenes de persones van començar ahir al vespre una acampada a Plaça Catalunya per demanar una resposta davant l'augment dels desnonaments, la pujada de lloguers i les dificultats per accedir a un habitatge digne.
3: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern comprarà part dels habitatges de majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca.
6: Així ho ha anunciat el president al debat de política general, una mesura dotada amb 100 milions d'euros que permetrà que la Generalitat assumeixi part de la propietat de l'habitatge i la persona hi pugui viure com a propietària entre 40 i 50 anys. El president Illa també ha anunciat la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament.
3: I l'Audiència de Barcelona aplicarà amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira.
6: Extingeix vist d'aquesta manera la seva responsabilitat penal en la causa del procés on estava processada per desobediència, uns fets pels quals Rovira no va arribar a ser jutjada perquè va marxar a Suïssa. A més, l'Audiència Nacional la va processar per terrorisme en la causa del tsunami democràtic, un procediment arxivat per un error processal i que va permetre el retorn de Rovira a Catalunya.
3: I la inflació repunta 6 dècimes al setembre per l'encariment dels carburants i frega el 5%.
6: Davant l'escalada dels preus, el Consell de Ministres ha aprovat noves mesures en matèria d'energia i combustibles que mantenen el descompte de 20 cèntims per litre.
3: Gràcies, Montse.
6: A tu.
3: Anem pel temps. El temps i després el trànsit. Allò del trànsit que t'agrada tant a tu quan dic allò de temps i trànsit. Pip, pip, pip, pip. Ara. Dimecres el temps donarà una treva a Catalunya després de les pluges intenses de dimarts, amb una situació molt més tranquil·la en general.
6: Tot i així, encara queden alguns núvols, sobretot durant la matinada al litoral, i no es descarta algun ruixat puntual a zones de muntanya. Les temperatures es mantindran força estables, amb màximes que es mouran entre els 20 i els 27 graus a Catalunya, segons la zona.
3: A veure com tenim la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Ojo, que ja comencen les retencions. Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores amb boires que poden dificultar la visibilitat i, per tant, la circulació, sobretot a la demarcació de Girona. Per exemple, a la AP7 i alguns trams amb aquestes dificultats, com per exemple a Massanet i Riudellots de la Selva, també als punts d'Agullana o Pont de Molins. Per altra banda, hem de recordar que a hores d'ara tenim un matí que, de moment, no deixa incidències a les carreteres catalanes i destacaríem, doncs, que a poc tenim més retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs hi ha congestió habitual, sobretot en tot el nus de la Trinitat i també per retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Des del Vallès ja tenim retencions també per la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També a la mateixa AP7 en sentit sud hi ha cues entre Mollet i Barberà del Vallès. Per últim, al Bassant Llobregat també ja trobem doncs, retencions de fins a 5,5 km des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Gràcies, Ferran Aràndiga. Bon dia, bona sort. Ens queden 10 segons a cara de sintonia. Vols fer 3 receptes, Joan?
4: Et podria, ja.
3: Estic convençut que sí. Canviem els rossinyols per uns ceps. Vinga, tira, un altre. 3:45. Vinga, va, anem per quatre punts d'esports. Espanya allarga la seva ratxa d'imbatibilitat amb un Lamine Yamal estratosfèric.
6: I la selecció suma 41 partits oficials sense perdre després de superar Croàcia amb 2 gols i una assistència de Lamine Yamal. El triomf acosta a Espanya als quarts de la Lliga de Nacions.
3: Rafinha deixa el Brasil per una molèstia a la cuixa dreta.
6: El davanter blaugrana va abandonar el partit contra Austràlia. El descens per precaució. Les proves apunten només a una molèstia lleu.
3: I Gordon i Kane fan reaccionar Anglaterra a Praga.
6: Anglaterra supera 0-2 la República Txeca amb 2 gols de Gordon i Harry Kane i suma els seus primers 3 punts.
3: Laporta i Gilmarín fan les paus després del cas Julián Álvarez.
6: Els presidents del Barça i l'Atlètic es van abraçar a l'assemblea de l'EFC i donen per tancada així la tensió de l'estiu.
3: I Cesc Fàbregas manté oberta la porta del Barça.
6: El tècnic del Como tindria una clàusula que li facilitaria sortir si rep una oferta del Barça, l'Arsenal o el Chelsea.
3: Mentrestant, Mourinho treballa per tancar les esquerdes defensives del Madrid.
6: El Madrid ha marcat 18 gols en 7 jornades, però n'han encaixat 8 i vol millorar la seva solidesa defensiva.
3: I Ferran Soriano preveu un llarg conflicte entre el City i la Premier.
6: El director executiu del City assegura que el procés per les presumptes irregularitats financeres encara s'allargarà.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
3: Més coses com la xorrada monumental que ara escoltarem s'haurien de fer. No, hauríem de viure més de xorrades monumentals.
7: Ens dona la vida, ens dona la vida.
3: Us ho dic de veritat, o sigui, hi ha coses que s'haurien de fer més perquè fent aquestes coses no pensem en altres coses. I això,
7: exacte.
3: I això ajuda a fer un món millor. Sabeu... Bueno, és igual, és que ara ho entendreu. És que tot com ara es dispara.
7: Exacte. Sabíeu que existeix un campionat oficial per veure qui imita millors ocells? Sí, sé que us està esclatant el cap. Escolteu això.
3: Ah!
4: Ni un mico.
7: Això, eh? Això és una persona, eh? Això no és allò d'un ocellet, no. Això és una persona imitant a un ocellet. És una... És una
4: sembla que m'imiti un mico.
6: Increïble.
7: És un campionat que se celebra a Varsovia, a Polònia, i aquest setembre n'han fet la tercera edició. Vull dir-te, no és allò que s'han juntat quatre amiguets...
3: Perdona, poca broma. És un campionat mundial.
7: És mundial, no, no.
3: No és allò de...
7: Sí, la tercera edició.
3: No és la festa major del poble.
7: No.
3: No, un concurs d'ocells. No, el campionat mundial.
7: Exacte. Això vol dir
3: que hi ha gent que agafa... està a casa, prepara la roba, prepara la maleta...
6: Se'n va a Varsovia.
3: Targeta d'embar, que s'agafa d'això...
7: Fa
3: escala d'això perquè no hi ha vol directe, m'entens o no? I se'n va fins a la capital de Polònia a fer l'ocell.
7: Tu imagina't les hores d'assaig, eh?
4: Per participar, però també deu haver-hi públic, també.
6: No, home, s'escolta sí, l'amor del públic.
7: El cas aplaudint. És que els participants pugen a l'escenari i ells han d'imitar amb la seva pròpia veu el cantant d'un ocell. Sense cap aparell, no hi ha cap ajuda. Són la seva veu imitant un ocell, com per exemple aquest.
4: S'estan nuegant.
7: No, és que no valen fer piu-piu i anar cap a casa. És que a Polònia tenen registrades centenars d'espècies que poden formar part del concurs. O sigui, tu les tens al teu abast per poder imitar-les. Així que et pot tocar des d'una grua fins a un pit roig o qualsevol ocell del país. O sigui, perquè n'hi ha centenars.
4: Aquest deu ser l'ocell de veritat.
7: A mi el que...
6: Aquest està molt bé.
7: Que no, que són persones reals. O sigui, són ells imitant els ocells.
3: Aquest era un ventríloc imitant l'ocell, movia el pic.
4: Aquest s'aprofita, eh?
7: A mi la part, nois, que més em fascina és el moment previ, no? Perquè tu, per presentar-te al campionat, tu has d'enviar un vídeo de màxim 90 segons imitant una espècie salvatge, com deien, que està present a Polònia. I el jurat selecciona els finalistes. Tu imagina't a casa teva, no? Ha arribat el moment, sí, nerviosíssim, i et fots davant d'una càmera durant 90 segons imitant a un ocell, perquè tu és el que vols, és el que demanes en aquell moment. Si algú ha estat a casa seva imitant i provant 16 o 17 vegades o més, imagina't fins que ha pensat, aquesta és la bona, aquesta m'agrada. Hi ha un jurat, imagina't, que s'ho pren molt seriosament, eh? Ells valoren la semblança amb el so real, el ritme, el to i la interpretació. No val només en fer la veu, no? Tu has d'interpretar l'ocell que estàs imitant.
3: Has de posar cara d'ocell.
7: Clar.
6: I els assajos, les hores de...
7: Imagina't,
6: els veïns, solters, no?
7: Imagina't, aquesta la guanyadora ha estat Irene Rosescu, que va arribar a la final després d'imitar un pinsà carmí. Era per guanyar, enhorabona, enhorabona des d'aquí.
3: Gràcies, Ares.
7: A tu sempre.
3: Sabeu imitar l'ocell, ocells, vosaltres? Imiteu algun animal?
4: El vol de l'ocell.
6: Aquests anys que fan cucu,
7: Igual, ho fas igual.
3: Igual.
4: Ja sé
3: que no continuïs, que et donaran el premi tu. D'aquí 5 minuts, 3 quarts de 8 del matí.
2: Bon dia i bona sort amb Adollador.
3: És que després d'aquest concurs qualsevol es posa a fer un concurs en aquest programa. Va, que anem al concurs del bon dia i bona sort. 900-630-630. Ahir vaig dir les valentes i valents oients d'aquest programa que truquen sense saber quin és el regal i que després se'l troben a l'antena. 900-630-630. Avui el concurs del bon dia i bona sort, com no podria ser d'una altra manera, regalem ganes de riure, perquè arriba al Festival Internacional de Pallassos, un dels més prestigiosos d'arreu d'Europa. 900-630-630, on els pallassos es trobaran per fer-nos riure fins a plorar, tot trencant les normes amb pur humor, bogeria i felicitat. Tota una festa del circ amb els millors clowns del món, pensada per passar-ho genial i recordar el plaer de riure sense filtres. Si voleu veure els pallassos, pallassos! A vegades es diu allò de pallasso, ara que fem la trucada, a vegades es diu això de pallassos amb to despectiu. Pallasso, sí. Ets un pallasso. Escolta'm tu.
4: I doncs, un bon pallasso és difícil, eh?
7: Admiració absoluta pels pallassos.
3: Sí, un bon pallasso és molt difícil.
6: Home,
3: amb molta honra. Bon dia, bona sort. Hola.
9: Bon dia.
3: Bon dia.
9: Bon dia.
3: Amb qui parlo?
9: Amb la Sònia.
3: Com estàs, Sònia?
9: Doncs mira, aquí paradeta la ronda.
3: Ai, ai, ai, ai, ai. Quina ronda? El litoral, la ronda de dalt? A quina ronda estàs?
9: Al litoral, al litoral.
3: A la ronda del litoral. Aparta que passa la... Aparta, pena. A veure, passa la finestra, que sentim bé l'ambulància.
4: Ui, Déu-n'hi...
3: Sembla que passi per l'estudi, el Montlloig. Molt bé, escolta'm, vas cap a la feina, suposo, no?
9: Sí, sí, sí, vaig cap a la feina.
3: Tens filles o fills? Tens criatures a casa?
9: Tinc dos fills.
3: Molt bé, i aniràs, t'agradaria anar a veure els pallassos amb ell, no?
9: Bueno, tenen una edat que no sé si voldran, però jo sí que voldré.
3: Quina edat tenen?
9: 20 i 15.
3: 20 i 15, sí, home, sí.
7: I tant, i la programació l'estic consultant ara, Sònia, i no són pallassos només per les criatures petites, o sigui, hi ha una programació per adults, pallassos per a tots els públics.
3: Exacte, per grans, per petits, per tothom. Bé, en qualsevol cas, que te'n vas a veure els pallassos, que els gaudeixis molt, una forta abraçada. Per cert, de què treballes?
9: Bueno, jo estic en una empresa d'informàtica de venda al Port Mayor i soc comercial.
3: Ah, molt bé. I van bé les ventes o no? En quin moment estem?
9: Bueno, estem en bon moment, encara que entrem al temps de Nadal i tal, que
3: ara va bé,
9: encara
3: ara va.
9: Serà...
3: Molt bé, et guanyaràs la paga doble, clar que sí. Escolta'm, una abraçada i gràcies per ser-hi. El bon dia, bona sort. Molts petons.
9: Moltes gràcies. Bon dia, bona sort.
3: Adéu, bon dia, bona sort. 2:45.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador. Bon dia i bona sort.

0: Va, anem a l'estop de l'any. Per cert, avui us porto uns truquillos que són d'aquells...
1: Ah, sí?
0: Per apuntar a la llibreteta aquella que porteu,
1: eh? Per apuntar, per apuntar.
0: Saps la llibreteta aquella negra de periodistes?
1: Truquillos.
0: Amb la goma, que apuntes els truquillos.
1: Hi ha bicarbonat, hi ha vinagre, hi ha llimona, hi ha totes aquestes clàssiques, o no?
0: No, hi ha un gelat que no degota.
1: Oh.
0: Hi ha una esponja al congelador.
1: Mm.
0: Hi ha paper de cuina dins de la nevera.
1: Oh, ens estàs fent aquí un high.
0: Sí, sí, sí.
1: A veure com acaba.
0: Total, això és un next coming com Déu mana, eh?
1: I tant.
0: Doncs res, la nevera al final servirà per posar les sabates, també, les bambes. Va, anem a l'estop de l'any, Montse.
1: Vinga, anem a l'estop de l'any, que són l'estop de Justin Timberlake, perquè un dia com avui, fa justament 20 anys, Justin Timberlake aconseguia el seu primer número 1 als Estats Units amb el seu Future Sex Love Sounds, un disc que també va arribar al número 1 al Regne Unit. Wow.

0: I per això repassem les cançons més importants de Justin Timberlake, que no em miris així, Badoc, aquesta és una d'elles, home, no? Cry Me a River.
1: Aquesta, que popularment, com tots coneixem, és un bajón.
0: S'ha posat la primera per això, dic, mira, calla, si ja ho tenim fet.
1: Si n'hem de més a menys, no?
0: Exacte, sí. Només pot anar millor. Però és veritat que va ser tot un èxit.
1: Això va ser un èxit.
0: Sí, Cry Me a River.
1: A veure,
0: jo no soc molt de Justin Timberlake.
1: Ara que ho dius, ara que ho dius.
0: Vinga, va, va, va.
1: No.
2: Boníssima,
1: Badó. Ho he provat.
2: Boníssima.
1: Sóc jo, m'estaré fent gran. Però...
0: És veritat que normalment faig 5 cançons per artista i de Justin Timberlake.
1: No dona per més. És que no dona per més? Perdona, hi havia aquella versió que va fer de Michael Jackson?
0: Una que va cantar a la Super Bowl, pot ser? Però bueno, quan no és una cançó seva, aleshores doncs, no l'he posat, perquè com que és una versió, doncs no l'he posat.
1: Era la millor.
0: Però mira, la següent està molt bé. La següent sí que m'agrada de veritat. Mirrors.

0: És que el Badó, mira, ja veuràs, la següent segur, Badó, la següent l'encertem. I l'última ja ni t'explico, ja veuràs, li brillaran els ulls, el Badó.
1: És que l'última és la cançó.
0: Clar, per això és l'última.
1: És l'última, és l'última.
0: Exacte, Rock Your Body.

0: És cançó també de primera hora, eh?
1: Ara,
0: abans, a veure si el Joan ara aquí m'agafa, i molts oients que ens estiguin escoltant que hagin passat ja els 40-50.
2: Jo encara no, eh?
0: No, tu, bueno, i els 30, com el Joan. És aquella música que sonava abans a primera hora. Entraves a la discoteca, hi havia música ambiental. És que ara ja s'ha perdut molt, això.
2: A mi no et deixaven entrar aquell temps.
0: I després hi havia... Tot era moqueta. Tot era moqueta. És a dir, si et caia un xiclet a terra, aquell xiclet no desapareixia fins que enderrocaven la discoteca. No, quedava allà... Veies, cobria la discoteca i tot el terra hi havia com... taques, que eren taques de xiclet. La gent hi va donar pel xiclet als anys 80.
2: Sí.
0: I després era tot moqueta i jo és que recordo que moltes discoteques feien servir l'ambientador.
1: Ostres!
0: Paco Rabanne. Sí o no?
2: Sí, sí.
0: I entraves i senties aquella olor que era molt invasiva. I era una mescla entre l'olor aquesta... bueno, sobretot quan acabaven les sessions, es mesclava això amb l'olor de...
1: Tabac, que es fumava.
0: L'alcohol de les barres... Era com una mescla una mica rara.
1: Hi havia la primera hora, llavors hi havia l'última hora, que també hi havia una cançó per última hora, cançó per tancar, que obrien els llums, que ja era el passatge del terror, ja directament amb totes les màquines.
0: Sí, senyora.
1: Horrible moment.
0: Perquè hi havia la sessió de tarda...
1: Sí.
0: Però encara, si hi havia la sessió de tarda, sabies que encara després tenies la sessió de nit. Jo havia anat... Jo era dijoc i posava música a la tarda. Mai havia posat música a la nit. I després, clar, feia la tarda, més en una discoteca que estaven tots els amics de la discoteca. Tots els meus col·legues estaven a la porta, a les barres, tota la cosa. La discoteca era nostra, era una meravella. I ens va sortir també això que vam dir, i si ho provem una altra discoteca? I després vam agafar una altra discoteca i la vam posar de moda. I així ho vam fer consecutivament en diverses discoteques. I teníem tots els col·legues, anàvem a agafar... Era una meravella. I vam fer negoci, eh? Vam fer més quartos.
1: Anem a l'última. Anem a l'èxit en majúscules, aquesta inconfusible de la banda sonora de la pel·lícula Trolls, que és Can't Stop the Feeling.

0: Aquí ens has trobat, eh?
1: Aquí sí, home, ah. L'he guardat pel final.
0: Aquí ens has trobat, Montse.
1: Fas parar, home.
0: Vinga, va, 3:45 d'avui del matí.
2: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Vinga, els truquillos. Va, que si queda 3 segons al final, farem 6 receptes d'avui. Va, el primer, el gelat que no degota, no degota tant si poses un mini malmell. A veure, si els nens mengen un gelat de pal i sempre acaben amb les mans enganxoses, heu de posar un motlle de paper petit, el de les magdalenes. Sabeu de les magdalenes?
3: Sí. No el llancem.
0: No el llanceu. Heu de fer un forat, heu de travessar el pal just a sota del gelat. Fa de petit paraigües i recull bona part del gelat que es va desfent, senzillíssim i sorprenentment útil.
1: És bona, aquesta.
0: És molt bona.
1: Sí, sí, molt, sí,
0: bona.
1: Molt bona.
0: Una altra... sí, és molt bona perquè l'hem fet nosaltres i ens hem de vendre. Una altra, l'esponja al congelador. Heu de mullar una esponja neta, posar-la dins d'una bossa amb tancament i congelar-la. Quan necessiteu una petita bossa de fred per mantenir alguna cosa fresca o per refredar una zona, teniu un acumulador reutilitzable, ara sí, que no deixa anar aigua quan es descongela.
1: Eh? Ah.
0: Està molt bé, eh? O sigui, dius, allò que tens un cop, és perfecte. Sí. I, a més, l'aigua no perd l'aigua. Eh?
1: Ah, està bé, està bé.
0: I el tercer és el paper de cuina dins la nevera. Heu de posar un tros de paper de cuina al calaix de les verdures. Pot ajudar a absorbir part de la humitat que s'hi acumula. Això pot evitar que algunes verdures acabin mullades i es facin malbé tan ràpid. I quan el paper està humit, el canvieu i ja està, he arreglat. Eh? És un absorbidor de la...
3: Això crec que ho fa la meva iaia. Em sona que té alguna cosa al calaix de les verdures.
4: Ah, els truquillos del Badó són molt de iaia. Sí. Són els bons, els bons.
1: Sí, sí, sí. Si fa la iaia, funciona, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Això segur.
0: És que, clar, estem on estem, entens? La teva iaia... Jo podria ser el teu iaio.
3: No,
0: no, aquestes alçades ja de la pel·lícula... jo podria ser el teu iaio i en Joan es podria fer receptes en 6 segons.
5: Treballarem, això. Ho treballarem.
0: Ho treballarem. D'aquí a 9 minuts, en punt seran les 8 del matí. Vinga, va, anem de l'alegria a...
3: Sí, a les males notícies.
0: A les males notícies.
2: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Jo no sé si això passava molt sovint, però sí que li hem posat el focus després de el que va passar d'aquella detenció il·legal que vam viure a l'AP7 dies enrere i que es va viralitzar. Però resulta que hi ha un home que segueix desaparegut després d'una presumpta detenció il·legal a Calella. Un altre.
3: Sí, en aquest programa, durant 50 minuts de la segona hora, es parla de la cara A de la societat i jo ara vinc a parlar de la cara B. I com bé dius, un home va desaparèixer diumenge i no va desaparèixer perquè sí. Va desaparèixer perquè, segons els testimonis que van veure l'escena, uns individus el van agafar del seu cotxe a Calella, al Maresme, i el van obligar a pujar a un altre tot terreny, al carrer Puig de Popa. La víctima, doncs, evidentment, doncs, va pujar forçada, va abandonar el seu vehicle en plena via pública i quan els testimonis van alertar els Mossos d'Esquadra ja no van poder fer res per evitar aquesta presumpta detenció il·legal que, de confirmar-se, seria la quarta detenció il·legal, que és el nom jurídic correcte, detenció il·legal, però perquè ens entengueu és un segrest, és un rapte, i seria el quart de les últimes setmanes, el novè en el que portem d'any. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra...
0: Perdona, sembla que portem molts mesos ja de l'any. Estem al mes 10 pràcament de l'any.
3: Pràcticament portem un per mes.
0: Però els últims
3: 4 han sigut en aquest mes de setembre.
0: Exacte, que ha sigut molt...
1: Molt concentrat en el mateix mes.
3: Molt concentrat. Sí que és veritat que és un llenguatge criminal del que no estem acostumats a parlar, perquè és un llenguatge criminal que normalment no té el focus mediàtic, perquè sempre passa, doncs, rere càmeres, perquè ens entenguin. Ningú denuncia, si després quedes en llibertat, que has sigut raptat, perquè normalment hi ha una disputa il·lícita al darrere i, per tant, denunciar-ho també t'està exposant a tu com a víctima, perquè en la majoria dels casos té a veure amb deutes generats pel narcotràfic. Ara bé, en els últims 4 casos ha hagut testimonis que han vist l'escena i que han pogut alertar els Mossos d'Esquadra. En aquest cas de Calella, la Divisió d'Investigació Criminal confirma els fets i aquí hi ha una diferència respecte a les detencions il·legals que portem d'any. En totes elles, la víctima ha acabat apareixent. En aquest cas, des de diumenge no se sap res, almenys no hi ha constància policial de que hagi aparegut. Què vol dir això? Us ho tradueixo.
0: Perdona un moment.
3: Sí, sí, sí.
0: Les víctimes que han acabat apareixent, en quin període de temps?
3: No, hores.
0: Amb hores.
3: Hores.
0: És a dir, el mateix dia...
3: El mateix dia tenim, per exemple, el cas d'un home que va ser segrestat a Gavà, va aparèixer aleshores a Sabadell. El de l'AP7, aleshores, va aparèixer al Vallès Occidental. I fa tan sols una setmana, un home que va ser detingut de forma il·lícita al barri del districte de Sant Martí de Barcelona, aleshores va aparèixer una gasolinera a Salt.
0: I aquest porta 3 dies desaparegut, eh?
3: Porta 3 dies de passar desaparegut. Almenys no hi ha constància policial, que és el que us explicava. Què vol dir això? Els Mossos d'Esquadra no tenen constància de que hagi aparegut. Això no vol dir que estigui a casa seva, però com us comentava, en aquest tipus de conflictes mana la llei del silenci. Per tant, si m'han raptat, no ho denunciaré, i si m'han deixat lliure i ningú ho sap, tampoc
4: no ho diré.
3: Per tant, Mossos d'Esquadra investiga no només l'escena del rapte d'aquesta presumpta detenció il·legal, sinó també qui era la víctima i si la víctima, malgrat no hi hagi constància de que hagi aparegut, sí que està a casa seva o hi està fent vida normal o no.
4: O no.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per cert, deixa'm obrir... Posa una sintonia una mica més agradable. Ara seguirem, eh? Vull dir, trets a l'aire, Sabadell... Sí. Vull dir que no, sí, no s'acaba aquí, això. Tu, ahir estaves fent un esmorzar cata?
5: Sí.
0: Sí?
5: Sí, sí.
0: Sí, sí. És que hi ha un... Hi ha una persona... Em diu, qui és aquest? És que passa coses molt rares, aquest programa.
3: És meravellós.
0: Ens està veient una persona del gremi i em diu, sí, qui és aquest de la barba que està sentat allà d'això? Ahir estava un esmorzar cata, que jo també hi era. Què vol dir un esmorzar cata?
5: Sí? Bueno, era una cata d'una bodega, d'una bodega de la Rioja.
0: Ah,
5: hi havia
0: bé.
5: Els propietaris, hi havia el director general... Hi havia sommeliers dintre del sector...
0: I això es fa...
5: Qui és aquest que pregunta pel de la barba?
0: No has de fer res, no has de fer res.
5: Amb Miquel... Oh, no has de fer res, amb... Ell se'ns arrestarà.
0: Amb Miquel Saller.
5: Ah.
0: Perdó, si a tu et segresten, són d'aquests que tornen en poca estona.
5: No cal ni de tancar la porta.
0: Molt bé. No, però em fa gràcia perquè diu, qui és aquest? Diu, estava ahir fent una cata...
4: Casualitat, tu.
0: Sí, casualitats de la vida. En fi, que res, que és el que té que ens puguin veure ara, també.
5: Ah, sí.
0: Més, va, correm. Trets a l'aire. Després d'una baralla a Sabadell.
3: Doncs això passava a la plaça Rogelio Soto,

0: combatre les armes de foc a via pública.
1: Normalment, des dels Mossos d'Esquadra ens donen a entendre per la nostra tranquil·litat de que són temes entre bandes.
0: Entre bandes, correcte.
1: Això vol dir que seria la resta de població, vull dir, els que ens llevem aviat, anem a treballar, tenim una vida normal, anem a buscar
0: ni
1: els nens.
0: Ni us segrestaran a l'AP7, ni...
1: Anem a buscar els nens, però clar, el fet que n'hi hagi tant, que proliferi tant, vull dir, tampoc ens dona molta tranquil·litat.
0: No, correcte, o sigui, la part... que tranquil·litzadora és que no van a parlar la societat civil, és a dir, sempre són disputes al marge de la legalitat i, per tant, no sereu segrestats en plena AP7.
1: Sí, però una bala perduda...
0: Però és el que t'anava a comentar.
1: Ja ha passat, això.
0: Sí, una nena de 10 anys ferida a Badalona i aquí, en el barri del Poble Nou, també una dona va rebre l'impacte d'un cop que la va cremar. Quantes més armes de foc al carrer, més probabilitat ja que una bala perduda doncs ens acabi rebotant. Per això és una de les línies d'actuació prioritàries de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra.
2: El que sí que no deixa potser molt tranquil és que encara que tu no t'afecti directament, cada vegada està més visible, cada vegada sembla que un carall ja no se n'amaga tant com abans.
1: Sí,
2: és una sensació, no?
0: Sí, sí, sí, la sensació d'impunitat existeix i malgrat sí que és cert que el gruix dels delictes ha caigut, els delictes greus han augmentat.
1: A veure, una mare i una filla Cabrera de Noia conviuen 2 anys amb el cadàver del pare.
2: Mare de Déu,
0: aquest cas és molt insòlid. Sembla que no hi ha signes de criminalitat, és a dir, no va ser una mort violenta, però sí que és un cas que posa els pèls de punta perquè aquesta dona de 59 anys i la seva filla de 21 van estar 2 anys convivint amb el cadàver del pare, que assegura que se suposa que va morir de causes naturals, el van tapar amb una manta i ella feia anys que no sortien de casa i que ho demanaven tot a domicili, la compra, la roba, tot. Quan els Mossos d'Esquadra van accedir a la vivenda, clar, imagineu-vos l'escena amb una situació d'insalubritat extrema.
1: Míriam, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Déu-n'hi-do com està el pati, eh?
2: Va, mare de Déu.
1: Si avui fos festiu, què faríem?
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Bedoya 2.
4: Avui aniríem a Montbau. Avui us porto a un barri d'Horta Guinardó, aquí a Barcelona.
5: Estel sobre la pell.
4: Per què he triat aquest barri de Montbau, molt enganxat a Collserola? Perquè aquests dies estan de festa major. Avui, a més, és Sant Jeroni, que és el patró del barri. Durant tots aquests dies trobareu concerts, correfocs, activitats infantils, paella popular, habaneres, cultura popular i avui, concretament, fan berenar per a la gent gran amb ball a la tarda. A les 8, missa de Sant Jeroni amb la coral del barri i també és l'últim dia de la mostra de Montbau, que és una exposició que aquest any arriba a la 47a edició i que tanca just després de la missa. Què et sembla? Anem a Montbau, Badó?
1: Sí, perquè a la missa ja no arribem.
4: Sí, oh, clar.
1: Avui hi ha ron cremat, habaneres, espectacle pirotècnic.
4: Exacte. Avui és un bon dia per acabar a Montbau.
1: No, dissabte, botifarrada i diumenge tanquen amb gegants, falcons, sardanes, habaneres, ron cremat.
4: No, s'estan de res, aquesta gent.
1: Anirem, cap allà anirem. Joan, gràcies per haver vingut.
6: A vosaltres.
1: Míriam, moltes gràcies.
0: A vosaltres sempre.
1: Ares, fins demà.
4: Fins demà, Badó.
1: Montse, fins demà.
2: Bon dia, fins demà.
1: Vosaltres no us lliureu de matinar, eh? Demà hi tornem a les 6 en punt del matí, aquí al Bon Dia i Bona Sort, des de Ràdio 4. Moltes gràcies, que tingueu un feliç dimecres 30 de setembre del 2026. Bon dia i bona sort.
7: Són les 8 en punt. Bon dia. Avui comencem el programa amb aquest llibre sobre la taula. Hem convidat el músic Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, que ha escrit La vida no són matemàtiques, és una frase que li va dir la seva professora quan ell feia segon de BUP.
8: Doncs bé, matemàtiques són el que haurà de fer Pedro Sánchez divendres al Congrés. Cada vot comptarà si vol treure endavant els 2 decrets d'habitatge que van sortir ahir del Consell de Ministres i que un, el d'ells, el del PSOE, ja està publicat al BOE.
7: Tot plegat va evidenciar la distància política física entre 2 socis de govern que, tot i arribar a un acord, no van ser capaços de donar una roda de premsa conjunta.
8: I Catalunya, Gemma, que també fa anuncis sobre habitatge, alguns inèdits dels que en parlarem a partir de 9:15 amb la consellera Sílvia Paneque.
7: I el futbol, que no deixa de donar alegries, especialment als seguidors de la selecció espanyola. Lamine Yamal, platòric, va fer 2 gols i una assistència ahir al vespre davant de Croàcia.
8: I això significa que tornarem a parlar de la pilota d'or?
7: No hem deixat de parlar de la pilota d'or. De Lamine com a candidat.
8: Fins quan?
7: Fins al 26.
8: 26. Encara em queden 4 setmanes.
7: Fins al 26 d'octubre, encara et queden 4 setmanes. Obrim el cafè d'idees.

0: Salvador Illa ha anunciat un fons d'emergència per evitar el desnonament de persones vulnerables. La Generalitat també oferirà comprar part dels pisos dels majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca.
1: Una mesura inèdita prevista al Codi Civil, però que mai s'havia desplegat fins ara. Els interessats poden ser propietaris del pis durant com a mínim 40 anys i després decidir si se'l queden o si passa a mans de la Generalitat. El president ha aprofitat el discurs d'obertura del debat de política general per posar fil a l'agulla i ha assegurat que farà tot el que estigui a les seves mans per garantir l'accés a l'habitatge. També ha posat l'èmfasi en la democràcia per confrontar l'autoritarisme i ha desitjat veure aviat a Carles Puigdemont a l'hemicicle. En matèria d'educació, ha apostat per reconèixer el professorat com una figura d'autoritat.
2: És un camí nou, sí. Vam dir en aquesta cambra que ho faríem tot el que poguéssim fer, sí. Garantir l'habitatge és una missió de país i Catalunya la guanyarà. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Celebro els decrets aprovats avui mateix pel govern d'Espanya. Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou.
1: Com era d'esperar, el discurs d'Illa no convenç l'oposició. Els partits menyspreen les seves polítiques d'habitatge. Junts creu que el president és lluny de la realitat i Esquerra l'acusa de manca d'ambició social i econòmica. Per Populars i Vox, la gestió és decebedora i els Comuns i la CUP creuen que es queda a mitges i que no va a l'arrel dels problemes. Avui, però, Salvador Illa podria arrencar als socis d'investidura un paquet de mesures en matèria d'habitatge i d'educació.
3: Un problema tan important, tan transcendental, probablement el més important que tenim en aquest moment al nostre país, com és l'habitatge, pretendre solucionar-lo a base de pedaços.
4: És evident que 100 milions és una mesura que, per la magnitud d'aquesta xifra, doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
5: Miren, es el Pedro Sánchez catalán. Promeses para llegar al poder y excusas para mantenerse en él.
6: Per potenciar l'habitatge. Són ridícules.
7: Si no atures l'especulació en el preu de la compra, li acabes regalant i donant diners als inversors.
8: Ha anunciat com a mesura estrella pagar el preu, pagar el rescat que exigeixen els segrestadors.
0: Tot això després que a Madrid s'hagin presentat dos decrets d'habitatge. És l'alternativa que ha trobat Pedro Sánchez per mirar de convèncer tots els socis d'investidura i tirar endavant almenys un dels dos textos.
1: El govern té dos dies per aconseguir suports i que no es despingi ningú. Precisament el president del govern, des de les xarxes socials, ha tornat a apel·lar a la responsabilitat de tots els grups.
9: Pido a los grupos parlamentarios, a aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores. Del PP y de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres.
1: Han estat negociacions del voltatge i el resultat ha servit per separar les mesures més polèmiques en dos textos, un dels quals ja està publicat al BOE.
10: Els partits del govern finalment han acordat partir el decret d'habitatge en dos textos diferents. El primer inclou les propostes amb més consens: prohibir els desnonaments de persones vulnerables fins 2030, regular els lloguers de temporada i d'habitacions per equiparar-los al residencial, prohibir la compra als fons voltor i prorrogar dos anys els contractes que acaben abans de 2029. Aquest primer decret també contempla bonificacions fiscals, tant per llogaters com pels propietaris que no especulin, i elimina el límit d'edat per accedir al finançament sense interessos del primer habitatge. El segon recull la demanda de sumar-hi al sindicat de llogateres, que els contractes es renovin automàticament, més enllà de 2028. I és aquest segon el que té menys probabilitats de convalidar-se, perquè el rebutgen Junts i el PNB. Encara hi ha marge per negociar, perquè l'hora de la veritat arribarà aquest divendres, quan tots dos decrets s'hauran de votar en un ple extraordinari del Congrés.
1: La bretxa entre els socis de govern s'ha fet visible. Els ministres de Sumar han escenificat el seu decret en una roda de premsa a banda de la Moncloa. El ministre de Drets Socials defensava que és un pas decisiu i des de Moncloa la ministra d'Habitatge destacava la dificultat de fer equilibris.
11: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
12: Un paso decisivo para poder transformar un modelo económico que se ha convertido en el principal lastre, el principal desafío, la principal fuente de incertidumbre, inseguridad, ansiedad y angustia para las clases trabajadoras en nuestro país.
0: Com dèiem, dos decrets que es votaran divendres al Congrés. Pel de la pròrroga automàtica dels lloguers, Moncloa reconeix que no té tancat els acords. Anem en directe al Congrés, on hi ha el nostre company Àlex Cabrera. Àlex, molt bon dia. Què en diuen els grups?
13: Bon dia, doncs hores ja, d'ara hi ha diverses posicions entre els socis del govern pel que fa a aquests dos decrets. Comencem, si us sembla, per Esquerra Republicana, que consideren que les mesures són útils, però del tot insuficients. Gabriel Rufián, de fet, ha demanat al Partit Socialista més ambició i critica la seva lentitud per prendre mesures pel que fa a l'habitatge. Des de Podem són més contundents. Ione Belarra titlla de trampa el fet que l'executiu hagi trossejat en dos aquest decret i demana que rectifiqui, que en presenti només un. Des de Junts per Catalunya diuen que volen esperar llegir la lletra petita d'aquest decret, que just acaba de sortir publicat al butlletí oficial de l'Estat, i que no emetran un veredicte fins que el puguin llegir, és a dir, encara no sabem si votaran a favor o en contra. De la mateixa manera que el PNB, el Partit Nacionalista Basc, només es limita a dir que actuarà amb responsabilitat aquest divendres. Amb aquesta radiografia, doncs, podríem dir que hores d'ara, a 48 hores perquè es voti aquest decret, el govern central no té els suports garantits perquè es convalidin aquí, al Congrés dels Diputats. Escoltem ara en aquest ordre la diputada de Junts, Míriam Nogueras, la de Podem, Ione Belarra, el cap de files d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
14: Lo que nos llega, un veto de los socios de Sumar, que no aceptan esta protección al pequeño propietario. Es un real decreto que es diferente porque sí que incluye algunas de estas medidas que nosotros hemos propuesto, no todas, pero sí.
15: Es evidente que es una trampa y que tiene un único objetivo, que es lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social.
16: Unos para aprobar y otros para frustrar. Unos para Sumar, si me apuras para nosotros, y el segundo es para que lo tumbe Junts. No es suficiente, es útil, sí, es útil, y ya está.
17: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Qui és prudent davant dels decrets és el sindicat de llogateres. La seva portaveu, Carme Arcarazo, fa una crida a la mobilització aquest cap de setmana i pressiona perquè el govern respecti el redactat original d'aquest text.
18: Que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. Sabem que ens calen moltes coses, ens calen contractes indefinits, ens cal prohibir les compres especulatives, ens cal tenir un sistema d'habitatge públic, però tot això no passarà si no estem al carrer.
1: L'esperit de l'acampada de la Puerta del Sol s'estén a Barcelona. Aquesta nit un centenar de persones han acampat a Plaça Catalunya, la mateixa ubicació que va ser escenari del 15M català. Els acampats fan una crida a la ciutadania perquè s'organitzi davant les dificultats per accedir a l'habitatge.
0: I mentre a Madrid l'acampada de la Puerta del Sol segueix plena de gom a gom, els acampats diuen que volen esperar a conèixer el text complet dels decrets abans de decidir si aixequen la protesta.
1: I la Mari Carmen Abascal podrà tornar a casa seva, acceptant les condicions pactades amb l'empresa propietària de la vivenda. Pagarà un lloguer d'uns 500 euros amb un contracte de 8 anys. Ella segueix ara ingressada a l'hospital i just avui fa una setmana del desnonament.
0: El Consell de Ministres també aprova prolongar les mesures de l'escut social. Es mantindrà la rebaixa a la benzina i al gasoil fins a finals d'any.
1: Suposarà un estalvi de 20 cèntims per litre a l'octubre, que baixarà fins als 13 cèntims al novembre i fins als 6 al desembre. El decret de mesures anticrisi també limita temporalment l'augment de la tarifa regulada del gas i el preu de la bombona de butà. A més, estableix l'IVA temporal del 10% sobre l'electricitat, tot plegat quan Europa fa una crida als països membres a reduir el consum de gas de cara a l'hivern per evitar futurs problemes de subministrament.
0: I I avui també és notícia que l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre.
1: Recordem que Rovira no va arribar a ser jutjada perquè el mes de març del 2018 va marxar a Suïssa. Va tornar a Catalunya el juliol del 2024 quan es va arxivar la causa per terrorisme de Tsunami Democràtic a l'Audiència Nacional. Ho va fer amb tots els càrrecs retirats excepte el de desobediència. El Suprem va remetre la seva causa a l'Audiència de Barcelona, que ara li ha aplicat l'amnistia.
19: Plantegem recuperar la causa d'acomiadament objectiu per a absències reiterades, excloent-li, com és lògic, els supòsits de discapacitat i concretar molt millor les conductes de simulació o contràries a la recuperació que poden representar o justificar una resposta disciplinària.
1: Escoltàvem el president de Foment de Treball. La patronal endureix el seu discurs contra l'augment de les baixes laborals i reclama recuperar l'acomiadament objectiu quan aquests siguin reiterades. També han reclamat més protagonisme de les mútues, a més d'una rebaixa per les empreses en les quotes a la Seguretat Social quan els treballadors estiguin de baixa.
0: Avui fa dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, una crisi migratòria que ha sacsejat el panorama polític, social i fins i tot diplomàtic. Per aquests fets, declara aquest dimecres a l'Audiència Nacional el president saudí Juan Jesús Vives. Declara com a testimoni. Vives haurà d'explicar si va rebre o no avisos de Moncloa.
1: I també avui hem conegut l'informe d'Amnistia Internacional en què denuncia tortures i maltractaments als migrants a Ceuta per part de militars espanyols desplaçats a la ciutat autònoma. Anem en directe fins allà, Bernat Herrandiz. Molt bon dia. Què més diu l'organització?
20: Doncs recull lesions greus, com per exemple traus al cap que poden ser compatibles amb cops de porra i relat d'humiliacions, com per exemple obligar els migrants a afeitar-se el cap o a donar un petó a la creu cristiana als que professen l'islam. També vexacions de caràcter sexual a les dones i s'apunta directament en aquest informe d'Amnistia Internacional als militars desplegats a Ceuta. Nosaltres no hem pogut confirmar l'autoria d'aquestes agressions de forma independent, però sí que us podem explicar que amb les desenes de migrants amb qui hem pogut parlar, molts d'ells ens relaten, ens confessen que tenen por precisament dels militars per les pallisses que han rebut ells o alguns dels seus coneguts. Amnistia Internacional ha enviat una carta al govern i a la ciutat autònoma per assegurar-se que aquestes mals tractes s'aturen. Precisament aquesta hostilitat és la que porta, és la que motiva a molts a tornar enrere. Cansats, sobrevivint com poden aquí al trampolín o en altres punts de Ceuta, molts migrants, dos mesos després, trien tornar cap al Marroc i posar fi, de moment, al somni d'un futur millor a Europa. És l'última abraçada. Un nen s'acomiada de dos amics abans de creuar la frontera. Com ell, gairebé 8.000 persones han tornat voluntàriament al Marroc des del 10 d'agost. Hem patit racisme, jo i els nois de les barraques, relata el Hazim. Veient això, és millor tornar al meu país amb dignitat, diu abans de creuar la frontera. A 300 metres de l'espigó del Tarajal, el Ryan, de 17 anys, mira indecis l'abisme. He tingut por des del primer dia, por dels militars, por de la policia. Cada dia és el mateix, ens admet, i cada nit ha de buscar un lloc on dormir. Ara no sap què farà. Les pertinences de molts han quedat a mig camí. Els militars del Marroc les cremen en aquesta foguera. Tornaré a començar de zero. Ni a Ceuta ni al Marroc hi tinc res, explica l'Adi. Vol treballar i fer diners per tornar a intentar arribar a Europa, però d'una altra manera. Estic trist i és molt dur, però ho estic acceptant i assimilant, diu l'Abdullah, que confessa que tenia esperances en aconseguir l'asil, però s'han esvaït. Per ell, com a molts d'altres, la porta del Tarajal ja només té un sentit: el de sortida.
0: La crisi migratòria de Ceuta ha obligat la Unió Europea a moure fitxa. Brussel·les ha presentat un pla d'acció que dona més poder a Frontex, que ara vigilarà les xarxes socials per evitar crides massives com la del mes de juliol a la ciutat autònoma.
1: Europa també es planteja no tramitar l'asil als migrants que un tercer país hagi utilitzat com a part d'un atac híbrid a un estat membre. Avisos al Marroc des de Brussel·les, però sense mencionar-lo, I no deixem el Marroc perquè Fàtima Mansouri ha fet història al seu país. S'ha convertit en la primera dona en ocupar el càrrec de primera ministra. Estarà al capdavant d'un govern de coalició i ha dit que el seu nomenament envia un clar missatge de canvi a totes les dones del regne alauita.
0: La crisi de Ceuta també ha estat protagonista al sopar de gala entre Emmanuel Macron i els reis d'Espanya. Felip VI demana al president francès una major col·laboració europea pel control de la frontera de la ciutat autònoma.
1: El monarca Gemma, que assegura que la Unió Europea ha de posar més recursos i assenyala la pressió que rep Espanya per ser la porta sud d'entrada. Tot això el mateix dia que el Senat, amb la majoria absoluta del PP, tombés el Tractat d'Amistat i Cooperació amb França, un context que segurament marcarà la reunió prevista per avui entre Macron i Pedro Sánchez durant l'últim dia d'aquest viatge d'estat.
0: Apuntar la nuca i simular un tret. Aquest és el gest que ha fet servir un regidor de Vox a l'Ajuntament de Sabadell per adreçar-se a una assessora d'en Comú Podem en el ple d'ahir.
1: Ara el consistori estudia accions legals. En aquell moment es debatia una moció sobre la situació a Ceuta. Vox diu que s'ha fet una interpretació fora de context i que el regidor s'assenyalava al seu cap per preguntar-li si els pensaven disparar com feien els etarres.
0: I les fortes pluges que han afectat Catalunya han provocat nombroses incidències i han obligat els serveis d'emergència a actuar en diferents punts del territori.
1: Els bombers han rebut més de 850 avisos per l'episodi de pluges i el SEM ha atès 63 persones afectades per les precipitacions. Els serveis més destacats de la jornada han estat el rescat d'una dona i un nadó que havien quedat atrapats dins d'un cotxe a la riera de Canyars, a Gavà, i la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas exterior. A Sant Cugat, una trentena de veïns no han pogut dormir a casa seva.
0: Vuit i 18, esports. La selecció espanyola segueix fent una festa de cada partit. Aquest dimarts a Sevilla va sumar una altra victòria a la Lliga de les Nacions en vèncer Croàcia per 4-1 i amb doblet de Lamine Yamal inclòs.
1: En ple de victòries, l'equip de Luis de la Fuente lidera el seu grup amb 6 punts. Com a Wembley, Lamine Yamal va obrir el marcador ràpid als 70 segons. El blaugrana va donar l'assistència del segon gol marcat per Pubill i també va ser el protagonista del tercer gol. Nico Williams va arrodonir el 4-1 final, ja esperant la cita del proper dissabte davant la República Txeca a Oviedo. Escoltem Lamine Yamal.
2: Bueno, estoy creciendo. Al final me conocisteis con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo. Los que más feliz he estado, no, porque venimos recientemente a ganar el Mundial, pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota.
0: A l'altre partit del grup, Anglaterra va guanyar la República Txeca per 0-2. I el Barça, pendents de l'estat de Rafinha, que es va retirar al descans de l'amistós que el Brasil va jugar a Austràlia per unes molèsties.
1: Rafinha, Gemma, que va marcar de penal el triomf per 2-4, però li hauran de fer proves, tot i que no sembla que sigui greu. I aquesta nit l'equip femení blaugrana juga al camp de la Roma en una setmana clau perquè dissabte afronta el clàssic de la Lliga al Camp Nou davant del Madrid. A la capital italiana és novetat René Van Hasten, ja recuperada. També han entrat a la convocatòria per al segon partit de Champions les recent campiones del Mundial Sub-20, Carla Julià, Rosalía Aixa i Noa Jiménez.
0: I a la segona jornada de l'Eurolliga de bàsquet, derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual i Xenguelia.
1: Els blaugranes van perdre per 94-87. L'equip de Sekulić va passar de dominar el marcador al segon quart a perdre de 20 punts. Amb Vidal com a espectador a Dubai, el Barça va reaccionar liderat per Panter, però va ser insuficient. A l'Eurolliga femenina, l'Esperun i Girona debuta a Fontejau contra l'Emlac Nout i a l'Eurocup masculina, el Kitsanats Manresa ho fa a la pista de l'Aris de Salònica. Els manresans no hi han pogut arribar encara per culpa del mal temps i han hagut de fer nit a Atenes.
21: El cine es el último reducto en el que, con el que podemos soñar despiertos. Ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora, también me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo. Muchas gracias.
0: Amb aquestes paraules, el Bisonte, el director Gonzalo Suárez, va recollir el Goya d'Honor 2026 en una de les seves últimes aparicions públiques. El cineasta mort amb 92 anys, deixant un gran llegat al cinema espanyol.
1: Un cinema espanyol, Gemma, que està de dol. Les obres del cineasta, construïdes a partir de la barreja entre el drama i l'humor, van fer que l'Acadèmia del Cinema li atorgués el Goya la millor direcció per Remando al Viento i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià. El cinema espanyol continuarà celebrant el seu talent el pròxim 6 de febrer a Madrid amb la cerimònia dels Goya.
0: I anem ja amb el temps, perquè després d'un dimarts d'aiguats, de tempestes, sembla que l'últim dia de setembre comença, Lorena, amb una treva.
1: Doncs preguntem-li al Sergi Lora. Sergi, bon dia. Fins quan durarà aquesta tranquil·litat?
3: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs no gaire durarà aquesta calma, perquè de nou durant aquesta tarda s'embolicarà la troca en algunes comarques. Però aprofitem la treva d'aquest matí, a hores d'ara, amb temperatures doncs, una miqueta més baixes, ambient fresquet en àrees de la Pirineu. A l'interior la temperatura es mou entre els 15 i els 18 graus i cap a la costa, novament, la nit ha estat tropical i aquí el termòmetre no ha baixat dels 20 graus en tota la nit. Anem a veure si podem veure aquest mapa de temperatura mínima que teníem preparat perquè veiéssiu una miqueta l'ambient. Aquí el tenim a hores d'ara. Aquests són els valors que tenim a primera hora d'aquest dimecres a la majoria de comarques. I el que dèiem, valors que han baixat sobretot a punts del centre i nord de Catalunya. Malgrat aquesta baixada, continuen sent valors clarament alts per aquesta època de l'any. Tot plegat després d'aquesta tongada d'aiguats i de tempestes que ahir va avançar resseguint la línia de la costa de sud-oest a nord-est, afectant el Camp de Tarragona, comarques cas de Barcelona, també al nord-est, on de nit i matinada ha tendit a allunyar-se ja mar endins. Acumulacions abundants, sobretot a punts del litoral i especialment del prelitoral de Barcelona, també cap a les comarques de Girona, amb màximes de més de 100 litres per metre quadrat a punts de l'Alt Penedès, també del Gironès o fins i tot del Baix Empordà, ja cap a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, quantitats que van dels 20 a 40 litres per metre quadrat, i en canvi cap a Ponent i cap al sud de Catalunya, quantitats més minces, entre els 5 i els 20 litres per metre quadrat. Però destaquem les intensitats torrencials en molts dels casos amb les que van caure aquestes precipitacions, sobretot a les comarques de Barcelona, litoral i prelitoral, amb quantitats de 30 a 50 litres en qüestió de només 30 minuts. Això va fer créixer sobtadament alguns rius com el Daró, també l'Anoia o fins i tot el Llobregat, que va portar a arribar un cabal de fins a 1.000 metres cúbics per segon. A hores d'ara, però, aquest cabal ja és més baix, més habitual i de fins a 10 metres cúbics per segon. Tot plegat com a conseqüència del pas d'un sol d'aire fred en alçada, que ahir es va combinar amb un mar molt càlid, també amb l'aportació d'humitat de la Mediterrània. Tot plegat s'ha allunyat ja cap a França, però es van aproximant núvols alts i mitjans des de les comarques de l'oest, des de l'interior de la península, com a conseqüència de l'aproximació d'un nou front atlàntic. Abans no arribi, entra el vent del sud i això impulsarà una massa d'aire més càlid durant aquest dimecres que farà pujar la temperatura. Pel que fa al cel, matí, amb un cel entre variable i mig ennuvolat per la presència de molts núvols alts i mitjans que cobriran el cel, sobretot a les comarques dels centrals, amb formació d'algunes boirines o bancs de boira aquest matí, que ràpidament també s'aniran desfent, i de cara a la tarda el cel quedarà enterbolit o variable, però per l'oest creixeran nuvolades i descarregaran alguns ruixats localment intensos i amb alguna tempesta, sobretot comarques interiors de Tarragona, Ponent, punts del Prepirineu i també de l'àrea pirinenca. Avui el vent de Garbí es farà notar sobretot a les comarques del nord-est, farà pujar la temperatura de forma generalitzada, per tant màximes que s'acabaran enfilant fins als 24 a 29 graus, puntualment 30 o 32 cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Gemma, per tant, acomiadem aquest mes de setembre amb temperatures gairebé estiuenques i per sobre la mitjana climàtica.
0: Sergi, els pròxims dies ens recomanes tenir a prop algun paraigua?
3: Doncs sí, Gemma, fareu bé de tenir-lo a prop perquè demà continuarà l'enrenou meteorològic amb ruixats i tronades que novament es reactivaran a partir del migdia i sobretot durant la tarda a moltes comarques de l'interior, Pirineu, Prepirineu, però alerta perquè demà última hora del dia aquests xàfecs intensos es reactivaran a les comarques de les Terres de l'Ebre i també del sud del Camp de Tarragona. Per tant, tant demà dijous com també divendres, dissabte i el diumenge Els ruixats i les tronades s'estendran per moltes comarques, per tant, de forma diària anirem regant el territori poc o molt i tot plegat com a conseqüència d'aquesta massa d'aire fred que tindrem a capes altes de l'atmosfera i que continuarà combinant-se amb l'aportació d'humitat impulsada per la posició de l'anticicló instal·lat cap a centre Europa. I tot plegat amb temperatures que tendiran a baixar entre divendres i el cap de setmana, amb valors força més habituals per l'època i amb màximes gemmes que es quedaran en molts casos ja per sota dels 22 a 28 graus.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi. Les 8 i 26 minuts, gràcies, com hem explicat a l'informatiu. El discurs de Salvador i el debat de política general va estar marcat per l'habitatge. Avui intervenen la resta de grups per seguir-ho atentament des del Parlament i el nostre company Lluís Falgàs. Molt bon dia, Lluís.
4: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: I és que el debat de política general era la festa major del parlamentarisme, eh? Hi va haver aquest anunci de Salvador Illa en matèria d'habitatge. Com l'interpretes, Lluís? Com interpretes l'anunci?
4: Bé, doncs, l'anunci no va convèncer a l'oposició parlamentària i, bàsicament, perquè menys tenen les seves propostes. Creuen que són propostes poc ambicioses, que són propostes buides i que són propostes que no poden portar-se a la realitat. Això és el que més o menys ahir va dir l'oposició després del discurs de Salvador Illa. Ara avui veurem, els contestarà un per un. I després, ja que deies el tema de la festa major, vindran les sardanes. Les sardanes d'aquesta festa del parlamentarisme seran quan hi hagi les propostes de resolució. I aquí veurem l'oposició que ha menys tingut aquest discurs de Salvador Illa, fins a quin punt seran capaços de poder casar aquestes propostes per tal de trobar consensos que ja puc avançar que n'hi haurà, sobretot en matèria d'habitatge. Propostes que es fan com ara la de poder comprar habitatges a les persones de més de 45 anys i que els atinguin durant 50 anys, doncs això serà avalat per una bona part de l'oposició parlamentària. Hi haurà propostes que no seran avalades, per exemple, el tema dels desnonaments. Els comuns creuen que es podria anar més enllà, que es podria anar molt més enllà del que el govern en aquests moments està fixant i que ahir va fixar el president en el seu discurs. Com deia, començarà a les 9 en punt, començarà Junts per Catalunya, tenen mitja hora per poder intervenir i seran contestats per el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Habitatge a banda, va fer balanç el president, no deixa de ser el seu tercer debat de política general. Què més et va cridar l'atenció del que va dir?
4: Bé, va parlar, doncs, evidentment, del tema d'educació. El tema d'educació, però en cap moment del discurs, i segurament que avui sí que se'n parlarà, es va insistir en aquest 6% del PIB. Això, ahir, en el discurs, Salvador Illa no va insistir en aquest tema. Sí que ho havia dit en dies anteriors, però que és una dada, doncs, molt important, una dada que tothom hi està molt pendent. Són molts diners, significarien molts diners, molts més diners, destinar un 6% del PIB, i això no en va parlar, però avui suposo que en parlarà. Tema habitatge, tema d'educació i també un tema que es va fer referència va ser el de seguretat. I també un altre tema, que va dir que esperava Salvador Illa que el pròxim debat de política general de l'any vinent sigui assegut en l'hemicicle del Parlament Carles Puigdemont.
0: Molt bé, Lluís Falgàs, gràcies. En punt dos quarts de nou, recordem que d'aquí 30 minuts escoltarem la resta de grups, que ja van dir la seva a la sortida del ple. Però ara qui volem saludar és la portaveu del govern, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Senyora Sílvia Paneque, bon dia, gràcies per atendre'ns.
5: Hola, molt bon dia.
0: Concretem aquestes mesures d'ahir. El president va anunciar la creació d'un fons únic de 25 milions d'euros per donar resposta a situacions com la que ha viscut la Mari Carmen de Madrid. Com funcionarà aquest fons?
5: Sí, són uns recursos econòmics que es posaran a disposició de la compra d'aquell pis en els casos extrems on cap de les mesures que tenim establertes en aquests moments a Catalunya hagi funcionat, ni la mediació, ni intentar un lloguer social. Quan cap d'aquestes mesures hagi funcionat i ja l'única sortida sigui la del desnonament o llançament, serà quan a través d'aquest fons, on esperem que hi participin també altres administracions com ajuntaments i fins i tot entitats financeres que es sentin corresponsables socialment amb aquesta qüestió, situació, doncs amb aquests recursos es puguin adquirir aquests pisos i, per tant, regularitzar aquella situació amb un lloguer social.
0: Els dos decrets del govern necessiten ara el suport d'una formació catalana com és Junts. Com a portaveu del govern, els vol llançar algun missatge?
5: Home, jo crec que és un moment, no exactament aquesta setmana, portem ja moltes setmanes, on tots diagnostiquem la mateixa qüestió, i és que l'accés a un habitatge assequible i la situació que s'ha produït els últims anys en el mercat d'habitatge ens ha portat a una situació que jo definiria d'emergència habitacional. Per tant, jo crec que la majoria de forces de progrés i d'altres forces que diagnostiquen aquest problema, crec que seria el moment de tenir la responsabilitat suficient i tenir la generositat fins i tot d'allunyar-se de les trinxeres o posicions pròpies per tal d'aprovar un marc que definitivament protegeixi les persones i no es fixi només amb el dret a la propietat, sinó que ens fixem en com protegim les persones, com intervenim en un mercat que hem vist que per diferents circumstàncies ha mostrat la seva cruesa, en el cas concret de Mari Carmen, però que passa en el dia a dia a les nostres ciutats, als nostres municipis. Per tant, jo diria que aquest esforç de diàleg, de comprensió de la situació, d'empatia amb la ciutadania i de donar resposta allunyant-nos de trinxeres i situant-nos en un marc que jo crec que pot ser compartit, crec que és el missatge que ens pertoca llançar i allò que no espera el govern, sinó que la ciutadania espera dels seus representants polítics.
1: Consellera, li volia fer una altra pregunta d'una mesura que va anunciar ahir el president Illa. És la compra conjunta amb majors de 40 anys. Això com funcionarà? És per l'entrada que pagaran meitat i meitat Generalitat i nou propietari? És per si no arriben a pagar la hipoteca un mes, vosaltres ja estareu al darrere? Com va?
5: No, quan una família no pot pagar la hipoteca durant 3 mesos seguits, ja tenim mecanismes d'ajut a aquestes famílies o al lloguer. Això és una fórmula diferent, totalment inèdita, no s'ha fet enlloc i ve donar continuïtat al fons d'emancipació que vam pensar per joves. Però de 40 a 60 anys hi ha una franja de ciutadania que viu de lloguer però que si tingués la possibilitat voldria comprar aquell habitatge i tenir la tranquil·litat absoluta de que té aquesta necessitat absolutament coberta i amb tranquil·litat i seguretat. Per tant, aquí el que hem fet ha estat, a través del Codi Civil Català, activar un mecanisme que estava recollit però que no estava activat en forma de política, que és aquesta compra conjunta, de manera que la Generalitat d'alguna manera és el soci en aquesta compra. La propietat és com la propietat habitual, es pot vendre, es pot deixar en herència. Per tant, és l'habitual la que coneixem. I quan arriba el moment que finalitza aquesta temporalitat, el privat pot decidir comprar la totalitat o cedir a la Generalitat la titularitat del pis. Per tant, alguns he sentit que ho assimilaven a una mena de plan renove dels cotxes, no? Que quan arriba un temps determinat, doncs la persona decideix si s'ho queda o, en aquest cas, si passa a ser patrimoni públic i, per tant, forma part del parc d'habitatge públic de la Generalitat. Però és una titularitat, una propietat habitual, com la que coneixem.
1: Però, consellera, el fet que pugui acabar en mans de la Generalitat perquè la persona no pugui acabar-la de pagar, per exemple,
5: sí,
1: pot desincentivar que la gent s'hi sumi?
5: No, és a dir, la persona ha de decidir si per les seves circumstàncies personals, passats aquests 40 o 50 anys, vol desprendre's d'aquesta, perquè ja no ho necessita o perquè ha passat el temps de vida, o si vol recomprar, perquè ens entenguem. Però no és una mesura per si algú no arriba a final de mes i no pot pagar la hipoteca. No, és una compra conjunta, Generalitat i particular, d'aquell pis. I llavors es pren la decisió per les diferents circumstàncies que en 40 o 50 anys poden acompanyar una persona. Com dic, deixar-lo en herència, vendre'l, fins i tot l'únic que la compra preferent la té sempre la Generalitat.
0: Consellera, fixi's que les dues mesures que ens està comentant, en les dues el govern posa diners que aniran a mans d'entitats privades. És a dir, sigui per expropiar un pis a un fons, sigui per pagar una hipoteca a un banc. Estem veient que el camí que està seguint el govern és transferir recursos públics als interessos privats, que aquesta és una crítica que hem sentit que s'ha fet
5: no
0: des dels comuns. Què n'ha de dir? Què contesta?
5: No, en absolut. És a dir, va parar a famílies concretes. No, és a dir, la compra conjunta és d'una família que viurà, o una persona que viurà, en aquell pis. Per tant, i efectivament es paguen una hipoteca com tantes famílies, però la mesura va a que les famílies d'aquest país puguin tenir lloguers assequibles o propietats assequibles. Per tant, en cap cas està havent-hi transferència de renda. Estem facilitant a les famílies que puguin tenir en titularitat, en propietat, un pis, igual que el Fons d'Emancipació. Per què ha servit? Perquè 2.000 joves a Catalunya puguin emancipar-se. El que no pot ser és que condemnem a tota una generació a no poder-se emancipar. Doncs efectivament el que ajudem és els joves a emancipar-se, no estem fent transferència de rendes, els ajudem a poder tenir aquest habitatge. I en el cas del lloguer, amb el pla 50.000, tot allò que s'està construint en aquests moments és per lloguer assequible, per tant, per pagar un lloguer, en aquest cas, a lo públic, a la Generalitat. Per tant, nego rotundament que s'estiguin fent polítiques d'aquesta tipologia. És com els ajuts a lloguer. Quan fem ajuts a lloguer, estem ajudant a una família a poder romandre en aquell pis.
0: Consellera, estem a 30 de setembre. El govern presentarà els pressupostos del 27... Quan ho tenen previst?
5: Doncs de moment això no està en previsió. El govern està absolutament centrat en l'execució dels pressupostos actuals. Saben vostès perfectament que aquests pressupostos es varen aprovar avançat l'any 2026 i, per tant, en aquests moments la concentració del govern és en executar aquests pressupostos i poder dotar polítiques com les que hem anunciat ahir el president i que avui en continuarem parlant amb els recursos necessaris. Per tant, estem centrats en aquesta qüestió i no encara amb els pressupostos del 2027.
0: Per tant, de moment no hi ha cap mena de conversa exploratòria, no? Ni amb Esquerra ni amb els comuns?
5: De moment, no. De moment, executar i donar solucions als catalans i catalanes amb aquelles qüestions com la de l'habitatge, doncs que en aquests moments és un dels problemes principals que tenim entre la ciutadania.
0: Molt bé, doncs Sílvia Paneque, moltíssimes gràcies, consellera, per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
5: Gràcies a vostès, molt bon dia.
0: Adéu, bon dia. 8:38, el tema de la vivenda, que està ocupant totalment l'agenda informativa i que està provocant protestes a la Puerta del Sol de Madrid, però també a la plaça de Catalunya de Barcelona, on hi anem amb la Sara Torremocha. Sara, endavant.
6: Bon dia. Aquí a Plaça Catalunya de Barcelona hi ha instal·lada una seixantena de tendes de campanya i, segons els organitzadors, han passat la nit entre 150 i 200 persones. Es reuneixen aquí per reivindicar el dret a l'habitatge i perquè consideren que qualsevol decret que aprovi el govern serà insuficient. Es reuneixen sobretot a títol individual, formen part de sindicats i assemblees, però de moment no compta aquesta acampada amb l'adhesió del sindicat de llogateres, que és qui ha liderat les protestes per pressionar Pedro Sánchez perquè aprovés els dos decrets d'habitatge durant la seva visita a Barcelona. A l'agenda d'aquesta acampada hi consta la participació per paralitzar un desnonament previst per avui al barri de Sants.
0: Molt bé, Sara, moltes gràcies. Doncs 8:39, de seguida anirem amb els nostres tertulians, amb la Neus Tomàs, el Joan López Alegre i també amb l'Aina Vidal. Parlarem d'una de les persones que ahir va estar en aquestes negociacions per tirar endavant els decrets. Lectura de diaris, evidentment avui ens trobarem aquests decrets, suposo, a les portades de tot arreu. Marc Brau, molt bon dia.
7: Què tal, Gemma? Bon dia. Efectivament, doncs les portades van plenes de tot aquest tema de l'habitatge i també amb alguns apunts importants respecte a les inundacions que hi va haver ahir. De fet, avui veurem molta diferència en els temes que es tracten a la premsa editada a Barcelona de la premsa que s'edita a Madrid. Si us sembla, comencem comparant les portades de La Vanguardia i del diari Ara, perquè en aquest cas són portades força similars, d'una temàtica força semblant. En aquest cas, a la part superior parlant d'habitatge, La Vanguardia diu que el govern central posarà a prova la seva majoria amb dos decrets sobre habitatge, i el diari Ara diu que Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. En tot cas, les dues fotografies que veiem en imatge són de les inundacions que hi va haver ahir a Barcelona.
1: Què més ens vols destacar, Marc?
7: La premsa a Madrid. En aquest cas, el punt de vista segurament més neutre. Quins són els decrets que el govern vol tirar endavant amb el pacte amb els seus socis? Veiem El País, que és el que titula, diguem, d'una manera més clara. El govern prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. Un apunt neutre, simplement destacant quines són aquestes decisions, això sí, dient que no té encara l'OK ni de Junts ni de Podem. La fotografia principal, com podeu veure, és per Felip VI al costat d'Emmanuel Macron, destacant aquesta frase, no? El rei davant de Macron dient va ser una intrusió inacceptable en referència a Ceuta. I no sé, Gemma, si vols veure què diu El Mundo, sobretot a plegat.
0: Anem a veure com ho tracta El Mundo.
7: El Mundo té segurament el titular amb l'opinió més clara. Directament diu: Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. En aquest cas, segurament, doncs, es mulla molt més en la seva opinió, segueix la línia editorial habitual, i en aquest cas la fotografia no és pel rei, tot i que sí que destaca també part de les seves paraules, sinó que és per Ceuta. Destaca El Mundo: 2 mesos sense nens als parcs de Ceuta. Atenció també a aquesta notícia en exclusiva que treu El Mundo: Rússia va planejar l'assassinat als Estats Units de Kasparov i altres dissidents.
1: I el rei, que agafa protagonisme a més portades.
7: A l'ABC, tot i que aquí hi ha una cosa una mica curiosa, i és que la portada que hem trobat a nivell digital no és la mateixa que avui llegiran els catalans que comprin l'ABC. Sembla que hi ha hagut un canvi d'última hora. A la portada digital, la portada és pel rei, parlant d'aquesta frase: la intrusió massiva a Ceuta violant una frontera és inacceptable. A la part inferior sí que destaca: el govern amenaça els propietaris amb contractes indefinits. Però aquí, Gemma, Lorena, hem de dir que al diari en paper hi ha una entrevista amb qui va ser el propietari del pis on vivia Mari Carmen. De fet, és una portada sencera, ara és poc televisiu el que faré, però fixa't, Gemma, que la portada és totalment diferent la que està en paper de la que havíem vist.
0: De la que ens havies ensenyat.
7: De la que s'havia ensenyat. És una entrevista a Ignacio Lázaro que diu: la meva família va subvencionar Mari Carmen durant anys. Déu-n'hi-do.
0: Els diaris segueixen la línia que hem anat veient aquests darrers dies amb la política nacional marcada per l'habitatge, però avui Marc ha seleccionat una sèrie de notícies d'arreu del món que queden una mica amagades en el dia a dia, però que són d'interès. Per exemple, els Estats Units marxen de l'Iraq després de 23 anys.
7: Dit així, sembla una notícia que la podem passar per alt, però recordem tots plegats, o els menys, els que tenim memòria o aleshores ja érem adults, recordeu la guerra d'Iraq el 2003? Sí. Des d'aleshores i fins ara sempre hi ha hagut soldats nord-americans a l'Iraq. Avui explica La Vanguardia que els Estats Units treuen els seus últims soldats presents des de l'invasió del 2003. Diu que durant la guerra d'Iraq hi va haver gairebé 170.000 soldats a Bagdad, i el més destacat és que Iraq ha decretat 4 dies festius, el mateix que el dia de la independència. Veurem si aviat tornen o no soldats nord-americans a aquella zona.
1: Informativament, havíem estat molt pendents de Gaza. Ara ja sembla que passa un segon pla, però continuen arribant imatges del dia a dia d'allà que continuen impactant, Marc.
7: Sí, i aquesta una podria ser pràcticament a temps real, i de fet els nostres telespectadors ho poden fer. Qui no utilitza Google Maps? Doncs resulta, i ho explica el diari El País, que Google Maps feia 3 anys que no actualitzava les seves imatges de Gaza, i ara mateix ja les podem veure. Fixeu-vos que les imatges són d'un territori absolutament devastat. L'aplicació ha robat aquestes imatges de satèl·lit, reflecteixen perfectament els efectes de l'ofensiva d'Israel. Fixeu-vos les imatges, pràcticament tot destruït, tot d'aquest color marró. I aquesta és la notícia del País amb la comparativa. A l'esquerra teniu, és l'aplicació d'Apple, però fixeu-vos, hi ha més color verd, hi ha més vida. 3 anys després, els efectes de l'ofensiva d'Israel a Gaza queda reflectida fins i tot també a Google Maps.
0: Marc, abans has comentat que El Mundo treia una exclusiva sobre un intent d'assassinat de Kasparov i altres dissidents del Kremlin. Donen detall.
7: Sí, torna a ser una exclusiva de Xavier Colàs, que també fa uns dies al diari El Mundo explicava aquest informe de la CIA davant de l'amenaça de possible atac amb drons als països del Mediterrani. I avui Xavier Colàs explica que els Estats Units té proves que Rússia va intentar matar Kasparov, ja el coneixem, antic campió del món dels escacs, i que ja fa temps que està a l'exili des de l'any 2013. Bé, doncs explica El Mundo que hi ha aquestes proves, que hi ha una xarxa de conspiradors que treballen pels serveis d'intel·ligència de la Federació Russa, que porta funcionant des del 2024 i que ha col·laborat per perpetrar atacs, sobretot a Europa, utilitzant sabotejadors i criminals locals. I destaca que ara, doncs, aquests criminals estan arribant també als Estats Units i que van tenir les proves reals de que havien estat a punt de fer un atemptat sobre Kasparov, que recordem és un dels grans opositors que tenia Vladimir Putin a Rússia abans i ara des de l'exili.
1: Et vull recordar que et vas equivocar amb un pronòstic.
7: Ah, sí?
1: Al Marroc. Ens va dir, Gemma, recordeu aquest nom, Fouzi Legja.
0: Sí.
1: I on està?
7: Doncs bé, doncs estarà al Parlament marroquí, però finalment no serà el primer ministre del Marroc. Era un dels grans favorits per poder ser el primer ministre. Recordem aquest nom que us explicàvem, que és el president de la Federació de Futbol del Marroc, amb tot el tema del Mundial també present. I finalment, per primera vegada a la història del país nord-africà, serà una dona qui encapçalarà el govern. Notícia en aquest cas del diari Ara, tot i que tots els mitjans en parlen. Mohamed VI anomena per primer cop una dona cap de govern. És Fatima Ezzara El-Mansouri, que fins fins ara era l'alcaldessa de Marràqueix, també havia estat ministra, ella dirigeix el partit de Per l'Autenticitat i la Modernitat, i més enllà doncs, del seu perfil, que trobem a tots els diaris, el que destaca el diari Ara que m'ha agradat és que és tot just la segona dona cap de govern en un país àrab després de Naila Bouden a Tunísia l'any 2021.
0: Avui hi ha una xifra, 4,9, i no és un suspens en un examen sobre 10, és una xifra que ens ronda el cap, és la de la inflació del mes de setembre a Espanya. Com s'analitza aquesta pujada de l'IPC als diaris?
7: Sí, ahir al Cafè d'Idees explicàvem aquesta xifra, però avui hi ha hagut una anàlisi més profund del que implica aquesta inflació, aquesta pujada de l'IPC del mes de setembre, i a La Vanguardia, doncs més enllà de donar aquesta dada, publiquen un gràfic força interessant. El que diu La Vanguardia és que els preus es disparen 4,9% a l'agost, impulsats per les gasolines, evidentment per la pujada de l'escalada del preu de la benzina. Destaca La Vanguardia que la pujada de 6 dècimes deixa la inflació al nivell més elevat des del 2023, i aquests gràfics em semblen interessants, sobretot el de la dreta, perquè parla dels grups especials. Fixeu-vos en aquesta línia vermella que puja, va començar l'any al menys 2,5%, és a dir, estava en una pujada negativa al preu dels productes energètics, i ara ja s'ha enfilat fins al 21,6%, força diferent de la pujada dels aliments, 5,8%, que déu-n'hi-do també, però fixeu-vos, la diferència dels productes energètics amb els aliments.
0: Els nostres oients no veuen la línia, els oients de Ràdio 4, però se la poden imaginar.
7: Del menys 2,5 al 21, imagineu.
0: És depriment, sí, perquè és vertical com una muntanya.
1: I a més, deixa'm dir als oients i als espectadors que qui revisi la seva hipoteca aquest mes pujarà 90 euros més la quota, perquè l'Euribor també setembre es revisa a l'alça. Però volem anar al País perquè donen més detalls de la mort de l'arquitecte Josep Joan Pera i relacionats amb la seva parella.
7: Sí, de fet, quan passen molts d'aquests casos de successos, anem coneixent detalls a mesura que els diferents mitjans de comunicació van tenir detalls sobre el que ha passat. I en aquest cas, doncs, explica El País que la dona, la parella de Joan Pera, va dir en aquest auto, en aquesta interlocutòria a la qual ha tingut accés al diari El País, que pocs minuts abans de que entressin els sanitaris va dir és que jo em volia casar amb ell i ell no volia casar-se. La dona va dir això de forma espontània mentre els sanitaris intentaven reanimar a Joan Pera, segons un auto judicial. També hi ha un altre destacat interessant, Gemma Lorena, i és que, segons el que explica el nebot davant dels Mossos, que va ser la primera persona que el va atendre el dia 25 de desembre a Viella, va dir que la dona, seguidora de teràpies alternatives, va exclamar «Si estàs aquí, estaràs. Si no, no estàs». Va ser quan va accedir a l'habitació, cosa que la dona va intentar impedir, i es va trobar el cos del seu oncle estirat al terra, sense símptomes de vida. Per cert, en aquesta notícia, Gemma Lorena també es diu que s'estan investigant les ferides que té al cap i també a l'esquena, segons el jutge, compatibles amb un estrangulament, segons la dona i la seva versió, amb un cop que s'havia donat al cap.
1: Deixem-li a la Rebeca Carranco.
0: Rebeca Carranco, que vindrà dilluns.
7: Està creixent,
0: i ja ens explicarà.
7: Sí.
0: Marc Brau, deixem aquí el repàs de la premsa esportiva. Ens el guardem per les 10,
7: sí,
0: que vindràs amb la Patrícia Massés a analitzar el partit d'ahir de Lamin. No el vaig veure.
1: No parlareu de la pilota d'or una altra vegada, no?
7: Doncs difícil, amb l'exhibició de Lamin.
0: Li van preguntar, és que ahir el Roy Groga li va preguntar, Lamin, estàs més cerca del Balón d'Oro, no?
7: I va dir... Va clicar l'ullet.
0: Va clicar l'ullet i va dir... Un poquito
7: el que passa és que, com vam explicar, les votacions es van acabar el dilluns.
0: El
7: d'ahir ja no val.
0: Ja el d'ahir no compta, clar. Per l'any que ve, Lorena.
7: Està fent números ja per l'any que ve.
1: Pre-campanya.
0: Vinga, gràcies, nois. Anem de seguida a la nostra tertúlia política amb la Neus Tomàs i el Joan López Alegre.
8: Garantir l'habitatge és una missió de país i Catalunya la guanyarà. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern.
9: Són mesures efectives per a proteger, reforçar i dar tranquil·litat a milions de famílies en Espanya.
14: Lo que nos llega, un veto de los socios de Sumar que no aceptan esta protección al pequeño propietario. Es un real decreto que es diferente porque sí que incluye algunas de estas medidas que nosotros hemos propuesto.
15: Es evidente que es una trampa y que tiene un único objetivo, que es lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social.
22: O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
23: Ens calen contractes indefinits, ens cal prohibir les compres especulatives, ens cal tenir un sistema d'habitatge públic. Però tot això no passarà si no estem al carrer.
0: 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. Estem aquí al Cafè d'Idees, a Ràdio 4, a la 2CAT, amb la Neus Tomàs, és la directora adjunta del Diario. Hola, Neus.
10: Què tal? Bon dia.
0: I el professor de Comunicació Política de l'Abat Oliva, Joan López Alegre. Bon dia.
11: Què tal?
0: A veure, el govern espanyol va aprovar ahir aquests dos decrets per donar resposta a la crisi de l'habitatge. Hauran de ser convalidats en un ple extraordinari divendres, a partir de les 11 del matí. El primer conté la prohibició dels desnonaments fins l'any 2030, pròrroga dels contractes de lloguer fins 2028 o prohibició que els fons voltor puguin comprar cases. Què en penseu d'aquestes mesures? Aquest és un, després parlem de l'altre. Joan, aquestes mesures poden ajudar a solucionar la situació?
11: Aquestes mesures el que faran serà acabar d'enfonsar el mercat de lloguer. Quan Sánchez va entrar de president del govern, el CIS del Tezanos, que suposo que només se'l creu Sánchez, però així el podem utilitzar com una font de consulta vàlida, situava l'habitatge com el problema número 18 dels espanyols. Avui és el número 1. Quan Sánchez va entrar de president del govern, el lloguer mig a Espanya era 857 euros, avui són 1.211.
0: Val.
11: Per tant, totes les mesures que ha pres fins ara, l'únic que farà és aprofundir-les i, per tant, es seguirà carregant el mercat de l'habitatge, impedint que la gent més senzilla pugui mai independitzar-se i, a sobre, enfrontar a propietaris amb gent que vol llogar.
0: Aquesta és l'opinió de Joan López Alegre, que estava escoltant aquí en directe a la portaveu dels Comuns i Sumar al Congrés. És l'Aina Vidal, t'estava escoltant. Senyora Vidal, bon dia, gràcies per atendre'ns.
12: Molt bon dia.
0: Suposo que primer hauria de contestar aquesta opinió que acaba d'expressar el Joan López Alegre, dient que no servirà de res i que servirà per aprofundir encara més la crisi. Està esperançada vostè que el que es va aconseguir ahir serveixi per solucionar la situació?
12: Home, i tant. Jo crec que és un pas endavant molt important. Hi ha algunes de les mesures que feia més temps que estàvem batallant i sens dubte això no deixa de ser un pas intermig. Fa falta moltíssim més per seguir regulant el mercat de l'habitatge, que a totes llums doncs, se n'ha anat de mare i ens està portant en una situació en la qual ens expulsen de les nostres ciutats i dels nostres pobles i arribem a uns preus que no pot pagar absolutament ningú. L'habitatge s'ha convertit en la font principal de pobresa. És allò que s'està menjant els increments salarials que estan batallant els sindicats i, per tant, necessitem posar-hi fre. Jo crec que avui aconseguim una de les... Bueno, avui, el divendres, ens entenem, però avui es publica el BOE, així que estem especialment orgulloses. Avui veurem, per exemple, doncs, com entra per fi la regulació també en el mercat del lloguer de temporada i d'habitacions. Falta li feia. És allò que va quedar fora de la llei d'habitatge, que, per tant, permetia que estiguessin utilitzant aquesta fuga, per dir-ho així, doncs, per buidar les nostres ciutats i els nostres barris, i això entra ja per fi a la regulació. No ens quedem aquí, sinó que posem una primera passa endavant per tal de regular també doncs, l'àmbit de l'especulació. No pot ser que hi hagin empreses que vinguin, a més, amb les cartes marcades, que vinguin amb una gran capacitat adquisitiva i que comprin doncs, edificis sencers i ens en facin fora. Això, doncs, hi posem dificultats i comencem a introduir doncs, aquesta regulació i, a més, garantim també doncs, més estabilitat de cara cap als contractes i més garanties també de cara cap als inquilins i també als propietaris. Això són algunes de les mesures que fa aquests dos decrets que creiem que són motiu de celebració i que esperem que el divendres doncs, es puguin ratificar.
0: Aina Vidal, tenim aquí al costat també la directora adjunta del Diari, la Neus Tomàs. Li vol traslladar una pregunta, perquè tenim tots plegats molts dubtes. Neus.
13: Sí, bon dia, senyora Vidal. Si no m'equivoco, s'ha publicat al BOE el primer decret, no encara el segon. De fet, es va aprovar en Consell de Ministres sense que hi hagués el text, que això és una manera una mica curiosa d'aprovar els decrets.
0: Curiosa, anòmala...
11: Inseguretat jurídica. És
13: I després els grups que l'han de votar van rebre el primer, segons ens expliquen, van rebre el primer text, el del primer decret, ahir a les 11 de la nit i encara no el segon. La sensació, més enllà de que les mesures, en la meva opinió, són necessàries, pal·liatives, probablement molt insuficients. No tenen la sensació que la imatge que estan traslladant és la dels mals estudiants que a l'últim moment corrent intenten aprovar l'examen?
12: No la tinc. De fet, totes i cadascuna de les mesures que estan composen el decret ja les havíem treballat anteriorment i moltes d'elles ja les hem tingut capacitat de discutir-les en infinitat d'ocasions. De fet, algunes d'elles, com per exemple la moratòria de desnonaments, formaven part del paquet doncs, de l'escut social que va tombar, en aquest cas, Junts per Catalunya, amb Vox i el Partit Popular. No són mesures noves, no són qüestions que ens haguem inventat de nou, sinó que, insisteixo, algunes hi havien estat fins i tot en aplicació i en vigència. És un decret que el que fa és recuperar precisament allò que una part de la dreta havia tombat en els escuts socials i aprofundir en la regulació, en aquest cas de la llei d'arranjaments urbans, entrant en la regulació, per fi, doncs, de temporada i d'habitacions. No només això, sinó que, a més, jo crec que el Partit Socialista ha entès que va ser un error doncs, que bloquegés i que s'abstingués davant de la proposició de llei que va portar el nostre grup parlamentari per tal de prohibir la compra especulativa i introdueix alguns d'aquests elements. Crec que és evident que aquests decrets no serien possibles si no fos per una pressió social brutal que ha despertat, a més, jo crec que un punt de solidaritat intergeneracional que és preciosa i que ens recorda què és el que està passant i el que està vivint la majoria de la ciutadania, tant a Catalunya

0: a poder pactar d'una forma tan oberta com s'ha fet amb aquest decret.
1: No, jo crec que la política és pactar i negociar, estic d'acord, però la fórmula utilitzada, la dels dos decrets, el que hem entès, si no canvia res d'aquí al divendres, és que un, diguéssim, és el decret de Junts i PNB, no? Que és el que té més visos de prosperar, a no ser que Podemos votés en contra, perquè si s'absté ja prosperaria, i l'altre, diguéssim, és el decret de Sumar, que és el que vostès han estat demanant i també es demana a les places aquests dies, però que no té el suport parlamentari necessari. És a dir, un pot tirar i l'altre és més de cara a la galeria com a declaració d'intencions. És una interpretació errònia?
0: Depèn. Bueno, depèn de com tu miris. És a dir, és evident que no tenim la mateixa opinió en quines són les mesures de regulació que s'han de portar a terme, ja no dic amb Junts o el Partit Nacionalista Basc, sinó tan sols amb el Partit Socialista. S'ha vist durant mesos que hem estat portant aquestes mateixes propostes i que moltes d'elles han sigut votades en contra pel propi Partit Socialista, i el que ens hem trobat jo crec que ja era doncs, l'última oportunitat, al nostre entendre, de que aquest executiu fes el pas que ha de donar per tal de regular i de garantir uns mínims en l'àmbit de l'habitatge. Quan ens vam asseure finalment en el Consell de Ministres, el que ens vam trobar és un Partit Socialista que no volia acceptar i que no volia admetre doncs aquesta mesura de la pròrroga automàtica dels lloguers. Nosaltres entenem que això ha de ser així, que hi ha d'haver-hi una garantia i que, en tot cas, si hi ha algun motiu de pes per tal de rescindir aquest contracte de lloguer, doncs, escolta'm, establim-ho, regulem-ho i que, evidentment, doncs, tingui l'oportunitat de poder-ho fer en cas de que coincideixi amb algun dels requisits que se li posin. Però hi ha d'haver-hi estabilitat en l'àmbit del lloguer. I això doncs, no era compartit, vam estar batallant-ho fins al final. Aquí hagués sigut impossible, sens dubte, si no hagués sigut gràcies a la pressió ciutadana, i finalment l'acord al que vam arribar és que no podíem manllevar aquest debat al Congrés dels Diputats. I jo crec que això és important. Són moltes les discussions que tenim en l'àmbit del Consell de Ministres o dintre també amb els diferents grups parlamentaris. I jo crec que ha arribat un punt en el qual la ciutadania ha de saber i ha de poder tenir una mínima contrastació o transparència, diguem-li com vulguem, per tal de conèixer quins són els debats i els continguts els que estem discutint en termes polítics i per on es mou el debat. Això és el que hem aconseguit. Ja veurem el divendres, jo no en dono cap per perdut i de fet crec que la raó ens acompanya per tal de poder aprovar els dos decrets. A mi m'agradaria que fos un i de fet, si em pregunta pels meus desitjos, li diria que aquest decret hauria d'anar sencer dintre de l'escut social que vam aprovar ja fa un parell de mesos. Ai, no va ser possible en aquell moment perquè sabíem que Junts i el PNB el tombaven. I ara el portem així.
2: Vostè diu, no en dono cap per perdut, ho acaba de dir, però m'agradaria llegir-li un tuit que va escriure Pablo Echenique després que Yolanda Díaz digués que els decrets són el major avenç en habitatge de l'última dècada. Ell va dir, madre de Dios, que desvergüenza, que falta de respeto por la inteligencia de la gente, que ganes de blanquear al PSOE. Creu que Podem pot tombar aquests decrets? Ho contempla?
0: Mira, a mi el que em fa vergonya és que una formació que conté precisament la ministra que va tirar endavant la primera llei d'habitatge i que sap de primera mà les dificultats d'introduir certs continguts, com per exemple la regulació de temporada i d'habitacions que havien d'estar a la llei, que nosaltres hem lluitat moltíssim perquè hi fossin i que no va ser possible doncs, per les pressions del PSOE i d'altres partits polítics, doncs ara es permeti aquest luxe. Aquest és un decret que és un avenç indiscutible. No hi ha hagut mai cap norma que n'és tan endavant. Hauríem de tirar molt enrere per trobar alguna referència a alguna de les propostes que hi han i que estic convençuda que s'aprovaran aquest divendres. Així que aquells que busquin raons estranyes doncs, per fer campanya, ells sabran. Jo crec que avui el que hem de dir és que estem a punt de donar més garanties tant a inquilins com a propietaris per tant d'intentar fer passes doncs, per regular un mercat que s'ha tornat absolutament boig, que no té regles i que n'hi han d'haver-hi i que tal com vam fer durant la pandèmia doncs, amb les mascaretes, defensem la intervenció del mercat per tal de garantir un dret bàsic i constitucional com és l'habitatge. Crec que el carrer ens acompanya. Si no hagués sigut per la pressió social no haguéssim pogut arribar aquí, així que seguirem treballant i esperar en tot cas que els companys de Podem facin lo seu i que votin de forma correcta, d'acord, en aquest cas amb el dret a l'habitatge.
2: Senyora Vidal, l'última pregunta. L'acord amb el PSOE arriba després que fins i tot l'exlíder dels comuns, Ada Colau, obrís la porta a sortir del govern. Queda descartat completament? Hi haurà coalició fins a les eleccions?
0: Nosaltres estem convençudes, i aquest és una bona mostra, que és des del govern des d'on es transforma. Des de l'oposició estàs molt més còmode, però no tens capacitat d'ingerir ni d'interferir en l'àmbit de les normes. La prova que és allà on hem d'estar és aquest decret. Si no hagués sigut perquè nosaltres estem entre el govern, la major part de la

0: polítiques que més ens agraden, per dir-ho així, d'aquest govern, simplement no existirien, i aquest decret tampoc. Així que estem orgulloses de seguir apretant en aquest govern, malgrat estar en minoria i sent molt conscients de que no compartim el diagnosi amb el Partit Socialista, i això fa que el joc democràtic s'hagi de moure d'una forma a vegades una mica més lenta del que ens agradaria.
1: Aina Vidal, portaveu dels Comuns i Sumar al Congrés, gràcies per atendre'ns aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
0: No sento res ara mateix.
1: Bon dia. Tallem-ho ja.
2: No sé. Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
3: Un paso decisivo para poder transformar un modelo económico que se ha convertido en el principal lastre, el principal desafío, la principal fuente de incertidumbre, inseguridad, ansiedad y angustia para las clases trabajadoras en nuestro país.
1: Queden, estàvem escoltant a Isabel Rodríguez i a Agustín Duy, els dos ministres, de dos colors diferents. Com dèiem, és curiós, com van arribar a un acord, Joan, jo he preguntat això de si hi hauria coalició fins a esgotar la legislatura, i els oients o espectadors potser no ho han sentit, però Joan López Alegre, per sota el nas, ha fet un anda.
4: No, home, és dir?
1: Què volies dir?
4: Que, clar,
1: volia un anda a la meva pregunta? Era un anda...
4: Jo, amb tot el meu respecte, és un pare de la pàtria, és diputat del Congrés, però l'entrevista a la que hem assistit és un cúmul de demagògia fins a un extrem que jo crec que és estar insultant per l'audiència. Escoltes a la senyora Vidal i sembla que ella sigui d'un partit minoritari de l'oposició i que Espanya hagi tingut durant la darrera dècada una espècie de govern ultraliberal, quan ella... el Partit Comunista d'Espanya, els Comuns, Izquierda Unida, Podem, Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, són els que venen governant aquest país durant la darrera dècada, els que han provocat l'increment del preu de l'habitatge, els que han expulsat una tercera part del mercat de lloguer del mercat, els que han generat els índexs de pobresa més elevats de la història del nostre país, els que han portat a sostres d'inflació com les que patim ara. El col·lapse dels serveis públics,
1: que
4: la classe mitja desapareix.
1: Perdona, Joan, sí, un problema dels últims 8 anys.
4: És la senyora Vidal.
1: Però és un problema dels últims 8 anys, però, és un problema dels últims
5: però una cosa.
4: A veure, disculpa.
1: Si tu acotes els 8 anys que han governat...
4: Disculpa, jo no seré jo qui faci una defensa de ministres nefats per la història d'Espanya, com han sigut Cristóbal Montoro, vale? Que és una persona, a part de que investigada per temes de corrupció, un desastre de ministre d'Hisenda, perquè, a més, va estafant els seus votants. Però dit això, t'ho he explicat abans, o sigui, és que fa... Això, quan va entrar Sánchez al govern, l'habitatge no estava a la llista de problemes del nostre país. És que l'habitatge era un 50% més barat. És que fa 10 anys, quan Sánchez, de l'any 18, quan va entrar al govern, el mercat de l'habitatge tenia molta més oferta. És que el que es farà ara... Gemma, parlem en sèrio. Quan tu li dius a una persona que té un pis, que, per exemple, aquesta persona pugui ser autònoma, que, per tant, cobra una pensió, disculpa l'expressió, de merda, i que, a més, el govern en el que estem li ha incrementat ara el que té que pagar com a autònom, perquè s'està incomplint les normes europees d'exempció de pagament d'autònoms, depèn de quina mena de facturació, i té un pis, i amb això complementa per no viure en una situació de misèria, per cert, amb una pensió per sota de la de la Mari Carmen, que vivia al Retiro. I de sobte li diuen, vostè, si no li paguen, no podrà desnonar. Tu què creus que farà aquesta persona? Tu creus que farà com la senyora Vidal? No, els especuladors, tal. Aquesta persona, que és més del 80% de la gent que té un pis de lloguer en aquest país, que no són especuladors, que no són capitalistes, que no són tios del puro amb la panxota i la xistera, aquesta gent el que farà serà pensar, necessito alguna altra manera de poder guanyar la vida, però hi perdona que acabi. I no poden, per què? Per què ha anat tanta gent petita al mercat immobiliari a comprar un pis per posar-lo en lloguer? Perquè abans aquest mateix govern, superprogres, superdesquerres, que fa que la gent no tingui diners per viure, va dir, no, si vostè té un pla de pensions, ara li trec el pla de pensions. I vostè no podrà estalviar per quan es jubili. I llavors la gent s'ha anat al mercat immobiliari. Per això dic, home, per favor, que no ens prenguin per idiotes. Han governat durant no sé quant de temps. Ells mateixos han dit que són el govern més progrés de la història. Conseqüència del govern més progrés de la història, la gent no pot ni llogar una habitació. Aquesta és la conseqüència del govern més progre de la història.
5: Neus. Puc puntualitzar algunes sí? coses, perquè una mica de demagogia també hi ha hagut amb aquesta intervenció.
4: Per favor, és primer, que és evident.
5: Primer, és veritat que porten 8 anys i, per tant, tenen una part de responsabilitat del que està passant. Jo crec que quan parlem de què està passant amb l'habitatge hem de mirar els ulls a totes les administracions, perquè recordo que les competències en habitatge les tenen les autonomies. Per tant, un informe del Banc d'Espanya, poc sospitós de ser filocomunista, de fa, crec que era un any, o sigui, ja amb l'Escrivà, diu, falten 750.000 habitatges, falten 750.000 habitatges a Espanya. Mm-hmm. Diu,
4: és un
5: a més,
4: senyala,
5: senyala els llocs
4: prudent.
5: On més falta fan. I diu, Madrid, Barcelona, València, Alacant i Màlaga. Si vols, ara sobre aquest mapa posem els pisos turístics i els pisos de temporada que hi ha en aquestes ciutats i llavors podem tenir una idea del que està passant. Dos, el PSOE va tenir un ministre, si tant ministres, que tampoc serien de la nostra devoció, que es deia Ábalos, que va dir, els hi va dir als de Sumar.
4: Mm. Bueno, aquest sí que li va posar un pis a algú.
5: La vivienda és un bien de mercado, perquè el PSOE entenia també que era una inversió, no un dret, una inversió. I aquí, tots, també aquests petits propietaris, van entendre que el fet de que es pogués alliberar habitatge de protecció, que crec que va ser un dels grans errors d'aquest país, va convertir aquesta política d'alliberar els pisos de protecció, cosa que no s'ha fet en altres països, en un negoci. Llavors, a mi, aquest argument de l'avi que complementa la pensió, que per cert, aquest govern ja ha pujat la pensió. Ha pujat molt la inflació, entre altres coses, perquè hi ha hagut dos guerres, hi ha dos guerres. Però, d'acord, la cistella és la que és i, per tant, també és responsabilitat del govern que no hagi posat mesures més pal·liatives. Però el que està passant és que, en nom d'aquests petits propietaris, que, per cert, ser voltó no va només amb la quantitat de pisos que tens, també amb l'actitud que tens. Hi ha molts propietaris que tenen posen uns lloguers correctes perquè la gent que tenen el pis puguin estar vivint allà en condicions, i ho sento molt, hi ha propietaris que són voltors, mira. I això s'ha de poder dir.
1: I s'estan enriquint amb
5: la... S'ha de poder dir. Mira. Ara, si tu em dius, no. El laboratori de Catalunya, està funcionant, doncs hi ha coses que sí, coses que no, perquè el topall dels lloguers, què fa? Que els que entren nous s'apliqui, però després molta gent ha tret el pis del mercat, hi ha gent que està pagant en negre i, per tant, s'estan fent trampes. Ara, estarem d'acord que amb el Festival dels Pisos Turístics, amb el Festival dels Pisos de Temporada, que la llei d'habitatge se li va dir a la ministra del govern més progressista o no, que era la trampa que es trobaria perquè posessin els pisos de manera fraudulenta, i és el que està passant. Per tant, han comès molts errors? Sí. Ara, deixar que el Mercado Amigo reguli sol? Evidentment no.
1: Deixeu-me recordar una cosa que va passar ahir en aquest programa. Ahir, a la conversa amb Ada Colau, Laura Borràs, Carlos Carrizosa, que mantenim els dimarts, se li va preguntar als tres on vivien. El Carrizosa vivia de lloguer, va dir, Laura Borràs va expressar que ella vivia de propietat, que havia pagat durant molts anys la hipoteca, i Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, va contestar això.
6: Jo sóc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en què portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia, i l'he hagut de deixar, i m'he hagut d'anar a compartir pis amb un familiar, sí.
1: Sabem que la vida a xarxes és una vida pròpia que a vegades provoca no? com revolucions com ahir, que només aquestes paraules d'Ada Colau van ja com per 3 milions de reproduccions, amb moltes crítiques pel que havia dit. Joan, jo et volia preguntar què et semblen les paraules sinceres de l'exalcaldessa expressant que com que no podia arribar a final de mes, no podia pagar el lloguer, ha hagut de compartir pis amb un familiar. Doncs, a tu què et semblen?
4: Doncs em sembla que una vegada més és l'intent que s'està fent per part de l'esquerra d'enfrontar el que té un pis i el que lloga un pis. Jo, les circumstàncies personals de l'Ada Colau, el que ella donava o no donava al seu partit mentre era alcaldessa, de què ha treballat abans o després de fer d'alcaldessa, ni ho sé, ni en tinc ni idea. El que crec que és clar, perquè si no ella sembla com que acusi a la persona que li llogava el pis, és que si ella té un contracte de lloguer, té que pagar aquest contracte de lloguer, perquè no li han canviat, no li han canviat el lloguer. La seva vida no és culpa de la persona que li lloga el pis i, per tant...
1: Jo ara... en cap moment ho va dir, eh?
4: Bueno, però,
1: ella va dir que la seva situació personal era la de no arribar a final de mes.
4: Però no ens equivoquem, Gemma. Tot això passa en un context. Ada Colau vol ser ara una altra vegada política. Ja se n'ha cansat, va dir que se n'aniria a Itàlia, va dir que ho deixava tot. De fet, va perdre les eleccions. Ella no se'n va anar de la política, la van fer fora de la política perquè va perdre unes eleccions. I, per lo vist, fa molt de fred a fora de la política i tenim que tornar a viure de la política. I ara, de cop i volta, torna a reaparèixer l'altre dia amb un desnonament, ara diu això. Doncs molt bé, que l'extrema esquerra decideixi si vol que aquesta senyora...
1: Però recordo que la vida de l'Ada Colau va molt més lligada al tema dels desnonaments i l'habitatge que no pas a l'alcaldia de l'Ajuntament.
4: La vida de l'Ada Colau, essencialment...
1: Almenys quan jo la vaig començar a entrevistar fa moltíssims anys, era com a representant de la
4: persona, PA. La persona que va prometre que l'any 2019 deixarien d'haver-hi desnonaments a Barcelona i que va arribar a l'alcaldia prometent que a Barcelona es resoldria el problema de l'habitatge. A dia d'avui no hi ha ningú que pugui llogar un pis a Barcelona gràcies, entre altres coses, a les polítiques que és d'Ada Colau.
5: Bé, jo crec que tu deies les xarxes, Ada Colau de fet va marxar de les xarxes precisament perquè és veritat que és una persona que polaritza molt, té grans fans i grans detractors, no? Però més enllà d'això, crec que el que ahir passava a xarxes és que molta gent li deia, cobrava més de 100.000 euros, com pot ser? Jo crec que, clar, com que a les xarxes és impossible explicar a la gent quan no vol entendre, esperem que fora així, els comuns, quan entren als ajuntaments, decideixen rebaixar-se el sou, posar-se un topall, parlo de memòria, creien que eren 2.200 o 2.400, en una mesura que personalment a mi em sembla molt populista, perquè jo crec que l'alcalde de Barcelona, com l'alcalde de Madrid o altres ciutats, ha de tenir un bon sou, perquè té molta responsabilitat i molta feina, i per tant ha de ser gent, primer, que pugui exercir el càrrec amb competència i, per tant, que fins i tot si ha de deixar una feina privada ben pagada per poder fer això, doncs no sigui
1: el codi d'una manera voluntariosa. El codi ètic dels comuns, com exacte. Tu dius, per contempla tant, jo crec que una part del sou va al partit.
5: Exacte.
1: I el partit dedica a projectes socials.
5: Tots els càrrecs públics de tots els partits posen un percentatge al partit. El que passa és que en el cas dels comuns era una xifra molt elevada, perquè el topall, ja dic, era un topall molt baix. A partir d'aquí, doncs, jo no sé si havia d'explicar això o no a Ada Colau. Ara, el que serveix és per evidenciar que sempre es parla com dels, i és important, dels molt vulnerables, però és que el problema de l'habitatge està afectant a gent que està treballant, a gent que té un sou i que tot i així no pot viure de lloguer.
1: I va explicar la situació que s'havia separat i tenia dos fills a càrrec.
5: I em sembla interessant el fet aquest d'això, que et separes. Quantes parelles coneixem que un o l'altre ha hagut d'anar a casa dels pares, germans, o fins i tot n'hi ha que estan encara convivint al mateix pis perquè hi ha una hipoteca i no hi ha manera, o un lloguer alt, i no hi ha manera de poder-lo pagar per separat.
1: Clar, no,
5: per
1: tant, o no els poden separar. Per tant, no els poden separar perquè no poden assumir-ho econòmicament.
5: Més enllà de si és Ada Colau o deixa de ser Ada Colau i si ho havia d'explicar o no, que això és una decisió personal seva, crec que és interessant que veiem que no només afecta els més vulnerables, que per suposat afecta els més vulnerables.
1: Hi ha el Juan Fernández Miranda esperant, Joan?
4: Només volia fer un comentari molt ràpid. Tu abans parlaves de les competències autonòmiques i del problema de l'habitatge amb el tema de les VPOs i que es deslliurava el fet de que després es podia liberalitzar. Pensa una cosa, i abans hem tingut aquí a Panique i al debat de política general i hem tingut a Falgàs. La llei del sol, que és una llei que se li hagués pogut preguntar un altre dia, ho podem fer-ho a la senyora Vidal, perquè els comuns estan en contra de que es modifiqui, i això ho va diagnosticar perfecte el president Illa.
5: S'ha de liberalitzar sol, s'ha de construir, s'ha de buscar sol a sol.
4: El president Illa, quan el van escollir president, va fer la diagnosi perfecta i va explicar una cosa que jo crec que és clau, que és que entre que algú decideix, que en aquest cas és un ajuntament, que un sòl deixa de ser rústic i que es passa a construir, fins que efectivament es puguin lliurar les claus d'un pis, passen 14 anys.
5: Ara ho estan rebaixant, però tot i així...
4: Em sembla bé, però clar, quan diem... No, és que la culpa és del mercat i dels especuladors, dius no,
5: però qui ha de...
4: És que no és raonable.
5: Joan, qui ha de construir, qui ha de buscar el sol, com moltes vegades són els ajuntaments, i qui ha de construir són les comunitats.
4: Deixa'm només fer-te una pregunta. Qui comprarà un terreny sapiguent que fins d'aquí, que durant 14 anys... tindrà que invertir diners i que fins al cap de 14 anys no els podrà en tot cas recuperar. És que no ho farà ningú.
5: Llavors,
4: si això no es modifica, si això no es modifica, el problema de l'habitatge, això i altres coses, no es resoldrà.
1: Juan Fernández Miranda, adjunto al director del Confidencial. Juan, buenos días. Hablamos de vivienda.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Y nos salimos del debate. ¿Qué tal, Juan?
7: Muy bien, aquí intentando enterarme de qué pasa con el decreto de vivienda que se aprueba mañana, que es el que todavía no hemos podido leer.
1: Pues ¿de qué te has enterado, Juan? Porque yo veía que escribías tú un tuit diciendo ¿se puede aprobar en el Congreso de Ministros un texto que aún no está redactado? Lo mismo le ha trasladado Neusto Mas a Ina Vidal antes. Ahora ya el texto sí está publicado en el BOE, pero solo uno de los decretos, ¿no?
7: Claro. Bueno, a ver, a priori no se puede aprobar en Consejo de Ministros un texto que no está redactado, parece de cajón. Y ayer por la tarde, a medida que avanzaba la tarde, se fue conociendo que efectivamente no estaba redactado ninguno de los dos textos cuando se cerró el Consejo de Ministros. Por lo tanto, alguien tendría que explicar qué se vota cuando no tienes los textos cerrados. Esto apunta a la idea de que la ministra de Vivienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no se sabía muy bien el tema. Evidentemente, es que no había textos a los que agarrarse. La señora Rodríguez tuvo que explicar unos textos que aún no estaban concretados. Pero más allá de este detalle, que es relevante jurídicamente, pero bueno, que es políticamente secundario, ahora tenemos un texto publicado en el BOE, es el principal, el que tiene todos los visos o mayores opciones de ser aprobado mañana en el Congreso, y no tenemos el segundo, que es el que tiene que ver con las propuestas de Sumar. Básicamente el que prorroga los alquileres, que es el que
1: supondría una prórroga indefinida, ¿no?, de los alquileres.
7: Eso es.
1: Es el de Sumar y es el que seguramente Junts no va a aceptar aprobar, ¿no?
7: Efectivamente, ese es el que muy probablemente no va a salir adelante porque Junts ya lo ha dicho, aunque Junts lo dice con todas las cautelas, como es lógico, porque si no hay literalidad, pues tampoco puedes posicionarte políticamente. Entonces ahora el foco está en el primer decreto, que en Moncloa están convencidos de que a pesar de las quejas en Podemos y en Junts lo van a respaldar, por lo tanto sí que saldría adelante el viernes. Y en este juego estamos, según a quien preguntes, unos te dicen que la victoria es de Pedro Sánchez porque ha sabido manejar con prontitud un asunto relevante, otros consideran que no se puede legislar en caliente un asunto que lleva 8 años en el armario, etcétera. Al final aquí hay un juego de posicionamientos urgentes que tratan de aplacar una queja social que ha plasmado en la Puerta del Sol. No solo en la Puerta del Sol, ha habido muchas manifestaciones, pero ahora donde está concentrado todo es en la Puerta del Sol.
1: Oye, por cierto, hablando de la Puerta del Sol, Ayuso ayer dio al gobierno 48 horas para desalojarla.
7: Sí.
1: ¿Tú crees que vamos a ver antidisturbios de la Policía Nacional sacar a los acampados?
7: Bueno, yo creo que... Yo lo veo difícil. Antidisturbios de la Policía Nacional me parece a mí que no, porque el delegado del gobierno ya dijo que bajo ningún concepto que había que permitir el derecho de reunión. Se agarró al derecho de reunión. Ayuso se agarra a que están los manifestantes o los concentrados están ocupando un espacio público por un tiempo indefinido y eso no puede permitirse. Veremos a ver qué sucede. A mí me parece que es una decisión difícil de tomar por la administración que la tome. Y en cualquier caso, empieza a llover mucho en Madrid y el viernes hay un pleno en el Parlamento. Veremos a ver si sale adelante uno de los decretos. A lo mejor los que están allí concentrados deciden levantar. Aunque también yo creo que en la Puerta del Sol ahora mismo se están mezclando muchas banderas. La principal es la que levanta el sindicato de inquilinas y que tiene que ver con este asunto, pero luego hay un cúmulo de asuntos vinculados a cuestiones más cercanas a la izquierda radical que al Partido Socialista y, por supuesto, nada a la derecha. Es decir, no es un movimiento transversal que veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que estos movimientos sociales vivos es difícil de prever cómo se van a comportar.
1: Juan, ahora mismo hay sesión de control al gobierno. Sí. Ahí está nuestro compañero Àlex Cabrera, que ens pot donar detalls sobre el que s'ha dit als passadissos de les negociacions per convalidar el Congrés. Àlex, torno amb tu. Hola de nou.
8: Hola, bon dia, Gemma. De nou, doncs sí, hi ha ple aquí al Congrés dels Diputats en marxa, ara mateix sessió de control, però nosaltres abans hem pogut ja parlar amb alguns dels grups parlamentaris que són protagonistes en aquestes hores, doncs per conèixer ja si havien rebut els documents i la lletra petita dels decrets o no. Us puc explicar que, per exemple, des d'Esquerra Republicana ens han dit que 6:45 del matí han rebut avui el detall dels dos decrets. També des del Partit Nacionalista Basc ens expliquen que l'han rebut aquesta matinada d'entrada, però, per exemple, des de Junts per Catalunya, fonts del partit ens expliquen que van rebre els documents ahir tard al vespre. També hem pogut parlar breument amb la ministra d'Habitatge, amb Isabel Rodríguez, que literalment ha dit que es mostra confiada que divendres, que en 48 hores, els grups donaran suport als dos decrets. Veurem què és el que passa, no ho podem preguntar avui Pedro Sánchez, que de vegades, no sempre, s'atura també els passadissos, perquè recordem, avui es troba amb Emmanuel Macron, amb el president de França, que es troba de visita oficial aquí a Espanya. I una altra veu important també que crec que hem de compartir és la de Podem, que són aquests diputats que es mostren més reticents perquè demanen que el decret no es trossegi i que se'n presenti un de nou. Hem pogut parlar també amb Ione Belarra i això és el que ha dit.
9: Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: Les paraules de Ione Belarra que em porten a preguntar-vos, Juan, ¿cabe la posibilidad de que Podemos tumbe uno de los decretos y Junts tumbe el otro? O sea, ¿contempláis que Podemos se pueda permitir no votar a favor de este decreto?
7: Sí, yo creo que sí, yo creo que esa posibilidad existe. El gobierno, insisto, en que considera que el primer decreto, el que ya se ha aprobado, el que tiene más que ver con el Partido Socialista, sí se va a aprobar con el apoyo de los dos, aunque quejicosos, pero es verdad que Podemos está en una posición de máximos que enlaza mucho con algunas de las reivindicaciones que hay en la Puerta del Sol y que tienen mucho que ver con su planteamiento original como fuerza política. Por lo tanto, es posible. Hemos escuchado ahora mismo a Ione Belarra diciendo que lo retire y presente en uno en vez de dos. A ver, es que el hecho de presentar dos decretos, que es una jugada táctica muy propia de Pedro Sánchez, no deja de ser una aberración. El gobierno explica que el segundo se aprueba un día después porque cambia un detalle del primero. Y al final todo esto revela la realidad, y es que se está legislando muy en caliente un asunto que lleva años encima de la mesa. No me refiero a la crisis de la vivienda, me refiero a este decreto en concreto, o sea, a esta cuestión en concreto, y que no parece que sea la solución. Los economistas de todo pelaje empiezan a sacar peros de todo tipo, si esta es la solución a una cuestión táctica política del momento o a una cuestión de fondo sobre la vivienda. Si es una cuestión táctica, Podemos tiene todas las de ganar plantándose para exigir los máximos. No olvidemos que Podemos está desde hace tiempo fuera del gobierno, fuera de los socios de gobierno y tratando de mostrarse como el partido, digamos, incorrupto ante el poder.
1: Claro, pero votar contra un decreto de vivienda, Neus,
5: jo crec que tenen la solució intermitja, que és abstenir-se, que és la manera de dir, no és el nostre decret, no hi estem d'acord, però també haver d'explicar a la gent que es podria beneficiar d'aquestes mesures, que ja dic, són pal·liatives i insuficients, explicar-los que per culpa seva no ha prosperat. Crec que, a més, hi hauria gent a les places, que és veritat que a les places hi ha gent de tot o res, i hi ha gent que està perquè s'aprovi alguna cosa. No? La Ione Belarra deia, la tàctica del govern de divide i venceràs, amb nosaltres no funcionarà aquest cop. I és veritat que és la tàctica del govern. La qüestió és si Podemos es pot plantejar en una situació com aquesta un tot o res.
10: Oh, i tant.
5: I a més a més tenint... No, que s'ho pot plantejar, sí, una altra cosa.
1: Sí, però
5: s'ho
1: pot permetre.
5: És a dir, s'ho pot permetre. A banda de que, si mires les enquestes, és a dir, cada cop ocupa un espai més reduït. Vull dir que el sentit dels partits també és que la gent entengui que són útils. No sé com és més útil, eh? No, tu diràs, potser és més útil votant-ho en contra. També és una foto incòmoda, perquè tombar-ho al costat del PP i Vox no és una foto còmoda, crec que per cap partit d'esquerres. Ara, dit això, estic totalment d'acord amb el que deia Miranda, és a dir, aquesta sensació d'improvisació, fins i tot de cara a una certa seguretat jurídica, per totes les parts, que l'han de tenir els llogaters i l'han de tenir els propietaris. Em sembla que és una imatge, ho he dit abans, i crec que és la manera, del mal estudiant.
1: Li has dit a l'Aina Vidal, li has dit que semblava el mal estudiant que arriba a l'examen i estudia a l'última hora i no té la feina feta. Joan, tu creus que sí, que Podem es pot permetre tombar el decret?
11: Jo crec que és de primer de grau que pot guanyar les eleccions aquell que aconsegueix que el debat social sigui el que ell està proposant com a tema. I, per tant, en aquests moments, Podemos, que és un partit, com molt bé apuntaves tu, no sé si en vies d'extinció, però ho està passant molt malament, perquè el PSOE s'ha mogut tant a l'extrema esquerra que ha devorat en els seus propis socis dels Comuns, de Sumar i de Podem, que ara té una oportunitat, perquè un tema efectivament que és fonamental per ells, com és el tema d'intervindre al mercat de l'habitatge, nacionalitzar-ho tot, ahir la senyora Belarra proposava nacionalitzar Repsol. Per tant, ara ells tenen una oportunitat de no acabar de desaparèixer amb un projecte que s'ha acabat convertint, en el fons, en un projecte d'autoocupació, ja, perquè llavors... la senyora Montreu, la que vol ser diputada per Madrid i deixar el Parlament Europeu, intentar mantindre aquests un o dos diputats amb un adelantament electoral on el debat fos més sobre l'habitatge, tenen una possibilitat. Amb una campanya molt polaritzada, més endavant
5: però
11: no el tindran.
5: Però una cosa, quan va caure l'escut del decret antidesnonaments, me'n recordo que cada vegada que hi havia un desnonament, hi havia gent allà que deia, per culpa dels partits que ho han tombat, i aquí a Catalunya assenyalaven a Junts, s'està produint aquest desnonament. Avui hi ha previst els desnonaments, demà n'hi ha, dilluns, si no s'aprova, n'hi haurà. És
11: 45 al dia.
5: Llavors, jo no sé si Podemos pot assumir que hi hagi gent que li digui aquests desnonaments s'estan produint perquè vas tombar això. No sé si poden, no ho sé.
1: Neus se remite a, bueno, cuando Junts tumbó el decreto antidesahucios, ¿no? Tuvo que aguantar en muchas manifestaciones y tiene que seguirlo aguantando protestas contra algún desahucio, que eso es culpa de Junts. Abro este melón de si Podemos se puede permitir votar en contra, pero también el melón de Junts, que sabéis de lo que puede ocurrir con Junts y esta segunda parte del decreto, que es la que contempla este alquiler con prórroga indefinida.
7: Bueno, yo lo que yo sé es que Junts está en propuestas que tienen poco que ver con lo que recogen mayoritariamente ambos decretos, especialmente el de mañana, el de Sumar. Junts está en posiciones que tienen más que ver con incrementar la oferta, con bajar impuestos, con cuestiones que tienen más que ver con posicionamientos de la derecha. El problema, si aquí yo creo que quien está ganando la partida, aunque parezca que no, es la derecha, porque hay un debate intenso en las posiciones entre el PSOE y Sumar, entre el PSOE y Podemos, entre la izquierda y la izquierda radical. Se están matando con un gobierno que se divide en dos para una rueda de prensa, que es una cosa insólita, con una vicepresidenta del gobierno que llama a manifestarse contra el gobierno. O sea, todo este espectáculo, y que además, como bien ha dicho Podemos, en todo lo que hemos leído de los decretos, no hay una sola medida de fondo, sea desde la perspectiva intervencionista o desde la perspectiva liberalizadora, pero no hay medidas de fondo para afrontar la cuestión de la vivienda. Por lo tanto, Junts, teniendo en cuenta que el Parlamento de España es un parlamento ideológicamente situado a la derecha, tiene una responsabilidad enorme, porque está tratando de hacerse valer, dado que también tiene necesidades tácticas políticas, porque le va mal en las encuestas, pero ojo con lo que vota, ojo con lo que vota, porque al final aquí lo que estamos encontrando es unos decretos que sitúan una línea o un muro entre propietario, pequeño propietario, no gran propietario, e inquilino. Y esto Junts no sé si lo podrá explicar, porque ellos siempre han puesto el foco en los pequeños propietarios.
5: Yo creo que puede votar el primer y no el segundo.
7: Eso es.
1: Puede votar el primer y no el segundo.
7: El segundo seguro que no.
5: No, el segon segur que no. Jo crec que el primer, per la música que feien arribar fins ahir, era que el podien votar. Ara, clar, també deien una cosa, quan que li hauran dit amb el Miranda, deien, bueno, fins que no veiem tot el que ha posat el PSOE i que no ens hagi fet trampes, diuen ells, com altres vegades, no podrem posicionar-nos.
11: El que passa amb Junts, que jo crec que Junts, en el fons, li pesa moltíssim el que estàveu comentant fa un moment, que és, per ells, votar al costat de Vox i el PP és votar al costat dels espanyols, i això és tremendo, i estan sempre... què pesa més? O alguns dels seus postulats ideològics, que jo crec que més compartit de Centuradeta, Junts és un partit populista, però té alguns postulats que encara són de caràcter liberal, per dir-ho d'alguna manera, també... la crítica que pot tenir d'una part dels seus votants perquè voti al costat de partits que són clarament antinacionalistes.
7: I... Pero un momento, Joan, Junts ahora mismo, desde hace unos meses, incluso algo más de un año, está votando muchas veces junto a Vox y junto al PP. Muchas veces. Han aprobado muchas iniciativas
11: en
7: el Senado y luego en el Congreso. Pero esto, visto desde Madrid, revela que Junts está en una estrategia de pragmatismo, de mostrarse como un partido que al menos en Madrid es influyente hacia Cataluña, porque siempre Junts, Miriam Nogueras especialmente, siempre introduce que es una cuestión que vincula a los ciudadanos de Cataluña. Ella no se preocupa tanto por el conjunto de España, aunque sea diputada del Parlamento, como por cómo afecta esto a Cataluña, pero han aprobado muchas medidas, siempre en cuestiones económicas, que es donde el PP, Vox y Junts coinciden plenamente, que revelan que no están precisamente en las posiciones iniciales de la legislatura de socio del gobierno. Y esto quieren rentabilizarlo para el día no tan lejano que llegue Puigdemont a Cataluña y se abra el debate sobre el nuevo Junts.
1: Juan, andamos los periodistas esta mañana todos mirando el móvil todo el rato porque vamos conociendo la letra pequeña del decreto de vivienda en el diario de Neus, en el tuyo también, en el confidencial, pero en el diario de Neus. Estem veient la lletra petita. Neus, què destacaries?
5: Destacaria, és una mesura aquesta de la pròrroga dels lloguers que funciona a França, funciona a Alemanya, funciona a altres països, a França, que hi tenen més petits propietaris que encara aquí, no? Llavors, una cosa que ja se sabia o que s'intuïa era que tu, si ets el propietari, has d'avisar, si ets el propietari, has d'avisar mig any abans el llogater. Parlo de memòria,
1: Sí, que el govern, perdona, tu, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters. Clar. Si no els renoven el contracte.
5: Si no els renoven el contracte per una situació que sigui que no és per un familiar, pare o pares o germans, o si no és perquè tu el vols posar a la venda. És a dir, si no hi ha una situació que pugui explicar per què no renoves, tu estàs obligat a indemnitzar el
1: inquilí.
5: Que això es fa en altres països, eh? No és que s'ho inventi el govern chavista bolivariano de Pedro Sánchez. Vull dir que això a França funciona, i funciona bé, per cert.
11: Fixa't
5: funciona
11: en una bé. Cosa, eh? Fixa't en una cosa.
1: L'haurà d'indemnitzar amb l'import equivalent a 12 mensualitats. Un any.
11: Fixa't en la trampa, fixa't en la trampa d'això, que esteu exposant. Ja fa temps, des que es va posar el topall de la llei de l'habitatge a l'increment del lloguer, que es va establir un baremo diferent de la inflació. Per exemple, el mes de setembre, el baremo d'increment del preu de lloguer a les zones topades a Catalunya és del 2,3 i la inflació al setembre, no, perdó, a l'agost, va ser del 4,5. Mm. Vale? Per tant, són 2 punts i pico de diferència. Per tant, el llogater paga menys increment de lo que li puja el cost de la vida en el propietari del pis. No pot repercutir a l'increment de costos, com pot ser, per exemple, la hipoteca, perquè està pujant a l'Euribor, com pot ser, per exemple, l'increment de l'IBI, perquè aquí el que es forra no són els fons voltor, els que es forren són les administracions, perquè el 45% del cost d'un pis són impostos, perquè hi ha revisions catastrals, perquè tothom que ens està escoltant sap què ha passat amb el seu rebut de la brossa aquest any amb l'excusa de les normes europees, vale? I per tant ara resulta que el que no ha fet l'administració, que és fer pisos, li hem de traslladar aquesta responsabilitat al propietari. Això és una estafa.
5: Però són coses... És a dir, que tu hagis de fer pisos no vol dir que... El que no pot ser és que es tingui la sensació que a Espanya és tan fàcil fer fora a un llogater. És a dir,
11: és que no és fàcil
5: un contracte. El propietari no et fa cap favor. És un contracte. I, per tant, com a contracte, jo crec que les regles les ha de marcar, en aquest cas, l'administració. I aquí el que es fa és intentar marcar unes regles que puguin ser més garantistes pel llogater.
11: Tu dia d'avui fas un contracte, el llogater té un temps de preavís de dir, escolti, amb tal data deixaré el pis, i el propietari té també el mateix temps de preavís per dir, escolti, quan aquest contracte venci, que ho sap perfectament des del dia que firma el llogater, no li renovaré. No és veritat que es pugui fer fora la gent de forma arbitrària.
5: No li renovaré.
11: No, és cert.
5: No li renovaré per què?
11: Perquè és seu. No, i hi ha una cosa que es diu propietat. I, per tant, el pis no és del llogater, el pis és del senyor que lloga el pis.
1: Però hi ha una cosa, hi ha una cosa també que es diu dret a la vivenda. Clar. Hi ha una cosa que es diu dret a la vivenda.
11: Sí, dret a la vivenda no vol dir que tu, que si tens un pis, li tinguis que regalar amb ella.
5: Qui li regala?
11: Dret a la vivenda.
5: Li paga.
11: Un contracte estableix el temps de preavís per un costat i per l'altre. No és veritat que es pugui fer fora amb algú. No és cert. Està establert per llei actualment.
5: Ara, és evident que has d'avisar.
1: Hi ha una cosa que es diu funció social de la propietat, Joan.
11: Ja, sí, està, però la responsabilitat no és del propietari.
1: No pots parlar de la propietat i dels pisos i de la vivenda com un bé que un té i pot enriquir-se tant com vulgui
11: i
1: pot fer negoci.
11: Però la propietat és la propietat.
1: La vivenda té una funció social recollida a la Constitució.
5: El Pablo Feu ho explica molt bé. La Constitució, que citaves, hi ha 3 articles que fan referència a l'habitatge. I no sé per què s'ha decidit que el dret a la propietat privada i el dret a heretar han de passar per davant del dret a tenir un habitatge. Un habitatge fins i tot digne.
11: No,
5: per tant, conciliar els interessos d'uns i altres és el que s'ha de fer. El que no pot ser és que s'hagi decidit que, com que és un negoci, tot val.
11: No, ningú ha decidit que és un negoci. Escolta, una persona que és propietària, és igual que sigui un cotxe, un telèfon o un pis,
4: té dret a la seva propietat, i això té que ser inviolable i sagrat. I després les administracions tenen que fer complir les lleis i tenen que fer complir la Constitució i garantir que la gent es pot comprar un pis.
1: Juan
4: això
1: Fernández
4: és una
1: Miranda,
4: evidència.
1: Va. Juan, que pena que no estés aquí en el plató, perquè...
5: Veus com si que és ideològic el debat?
1: No és ideològic,
4: és un tema jurídic.
1: Debate, Juan, estamos debatiendo aquí entre los dos derechos, ¿no? Sí. El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Sí. Dime.
7: Entiendo, yo creo que aquí es que son derechos que tienen distinta categoría en la Constitución. El derecho a la propiedad es un derecho que tiene una protección especial, el derecho a la vivienda no. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero si tú vas a un tribunal y dices quiero denunciar al gobierno porque no me garantiza el derecho a la vivienda, no tienes nada que hacer. Pero si tú vas y dices están agrediendo mi derecho a la propiedad, sí tienes algo que hacer. Es decir, son derechos que no están al mismo nivel. El derecho a la propiedad, que está en la esencia misma de la, no solo de la Constitución, sino de la democracia liberal, y el derecho a la vivienda, que es un derecho aspiracional, digamos, y que ojalá se cumpliera en su complejidad y que todo el mundo tuviera derecho a una vivienda. Yo es que creo que aquí se están mezclando muchos debates. Por eso decía que la improvisación al final es compleja, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, el hecho de prorrogar indefinidamente los alquileres, esto va a beneficiar a algunos inquilinos, a muchos inquilinos, que van a ver cómo el precio de su vivienda no sube. Bien, esto no beneficia a los nuevos, a los que aspiran a ser nuevos inquilinos, más bien les perjudica. Y luego tiene una segunda derivada, todo esto que estamos hablando. No se habla de incrementar la oferta, bajo ningún concepto. No hay un plan serio de construcción de viviendas, que es algo que cada minuto que pasa es un minuto perdido, de construcción de nuevas viviendas en muchas circunstancias, de muchos tipos, para que, habiendo mayor oferta, puedan bajar los precios con naturalidad de la vivienda. Al final, y aquí hablo de vivienda en alquiler y de vivienda en propiedad. Por lo tanto, al final, podemos poner parches y discutir sobre si este parche beneficia al inquilino o perjudica al que quiere serlo o el rentista, todo lo que queramos. Pero no se resuelve el problema de fondo, que probablemente no se pueda resolver solo con cuestiones como propone la derecha, vinculándolo todo al mercado, o como propone la izquierda, que es estableciendo una serie de parches que protejan a los inquilinos.
1: Juan,
7: habrá
1: tengo que
7: hacer
1: dejar
7: un
1: aquí,
7: gran
1: pero...
7: acuerdo.
1: Sí, sí, pero una reflexión final. En el 70% de los españoles, los datos nos dicen que viven en propiedad. El 70% de los españoles.
7: Es que España es un país de
1: propietarios. El PSOE puede tener un problema electoral con estas medidas, ¿eh?
7: Absolutamente, y además en el PSOE es mayor el dato, entre los votantes del PSOE.
1: Neus no está de acuerdo en que
5: no. Quiero decir que pueda, no, que lo puede tener, sí, pero que han salido encuestas. La del Carlos III, la de la Universidad Carlos III ayer, era interesante porque también en esos votantes mayores, que son propietarios todos, o una gran mayoría son propietarios, porque además si lo miras por edad, lo que se ve es una. Por edad, cuanto más mayor, más fácil es que sea propietario. Dos, que entre los de 40 años es mucho más probable que sea propietario uno que tiene padres propietarios que uno que tiene padres de alquiler. Y dos, que todavía funcionan las herencias, pero ya veremos cuántas generaciones puede funcionar las herencias. Pero lo que te decía esta encuesta, que me pareció interesante, es que entre estos votantes eran partidarios de cambiar las reglas. Porque lo sufren sus hijos y sus nietos.
1: Juan Fernández Miranda. Juan, gracias por estar con nosotros.
7: Iremos hablando.
1: Venga, seguimos.
7: A vosotros.
1: Un abrazo. Doncs continuem.
10: Y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente, por dinero, hace lo que sea. Os lo agradezco. Pero, por favor, luchar. No os quedéis en casa. Luchar por esta vivienda. Que tenemos derecho a ella.
1: Estàvem escoltant la Mari Carmen. Anem a aturar-nos un moment en aquest debat. No marxem del tema de la vivenda, però el Lluís Pastor, que sabeu que és professor expert en comunicació social, Lluís, bon dia.
12: Què tal? Bon dia, Gemma.
1: T'hem demanat que ens analitzis per què ha passat a nivell comunicatiu el que ha passat amb la Mari Carmen.
12: Sí, perquè...
1: Perquè molts ens preguntem què té la imatge de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys, treta en la llitera de casa seva, perquè hagi provocat aquest impacte i hagi provocat aquests canvis polítics. A nivell comunicatiu, com ho analitzes?
12: Clar, a més, fixa't, si vols una prèvia, que és que hem estat parlant, esteu parlant de coses molt tècniques, i estàveu parlant amb el Miranda i a la taula, coses molt tècniques, però al final el que mou la gent, també són qüestions tècniques, però el que mou la gent són els elements bàsics de la comunicació que fan que ens portin a certs comportaments, a certes emocions. I el cas de la Mari Carmen, amb això, és absolutament singular. perquè ens hem trobat un cas bàsicament que subratlla dues coses, que subratlla una fragilitat d'una persona, que ara també analitzarem això des d'un punt de vista, si voleu, més acadèmic, però intentant fent-ho divulgatiu, perquè hi ha aquí uns biaixos que ens fan comportar-nos de certa manera, i un punt d'injustícia, perquè dius, aquesta persona, diguem, en aquest punt de la seva edat, doncs de cop i volta, haver de sortir de casa seva, mou a tothom cap a un punt de dir, escolta, m'estan passant injustícies en aquest país, no?
1: Deies que ho podíem analitzar més acadèmicament, hi ha tot un grafisme, no?, de l'empatia.
12: Sí.
1: Per què hi ha coses que ens provoquen molta més empatia que altres? Per què hi ha imatges?
12: Sí.
1: I després podem parlar també de Ceuta. És a dir, sí. Per què ens provoca molta més empatia això que veure homes caminant per Ceuta i que a vegades no troben l'empatia que...
12: Sí.
1: I nens.
12: Sí.
1: I nens.
12: Exacte. Aquest
1: I
12: és, un altre, aquest és un altre punt. Fixa't que nosaltres diem que som molt racionals, diguem, els homo sapiens que estem en aquesta taula, sapiens sapiens, són molt racionals, però descobrim que també hi ha elements que anomenem biaixos cognitius, coses que ens fan prendre decisions i comportaments que no passen sempre per l'absoluta racionalitat. I això que explicarem avui té a veure amb aquests biaixos cognitius.
1: Mira, estem veient la piràmide de l'empatia.
12: Podríem dir-ho així.
1: A dalt de tot, la persona gran, sola i amb discapacitat.
12: Sí, o podríem, si vols, comencem de baix amunt.
1: Home adult, sol.
12: És a dir, el que menys empatia ens mou és un home adult que estigui sol, si està amb molts altres homes encara menys. Però per què? Perquè des d'un punt de vista, si vols, irracional, entenem que el sexe masculí és més fort que el femení, amb la qual ja s'espavilarà. És a dir, amb un home adult està en edat de poder fer moltes coses, amb la qual cosa ens genera menys empatia que altres situacions com veurem. Per exemple, quan hi ha una parella a la que apareixen nens, les bombetes de l'empatia s'encenen.
1: Sí. Pap, pap, pap. Sí, sí, clar.
12: Fixa't que hi ha una cosa molt interessant, que això ha passat, diguem, els últims 20 anys està molt analitzat, cada vegada que hi ha hagut un drama d'aquests de catàstrofes ecològiques o tifons o tormentes, quan el drama ha estat molt gran, es parla de xifres, però quan ha estat descomunalment gran, surten fotos de nens. Perquè el nen és el que encén la bombeta de l'empatia. Quan ja no podem accedir amb xifres de, fixa't, el genocidi de Gaza, quan passen de 10-15 mil civils assassinats, diguem, per l'exèrcit israelià, comencen a parlar-se de nens. Mm. És a dir, que el fet que es parli de nens, estàs en un altre punt d'empatia. Si a sobre és una persona sola que està amb el nen, ens multiplica l'empatia, perquè se suposa que la cadira va coixa, que igual no se'l pot acompanyar com se'l podria acompanyar. I, evidentment, a la punta de l'empatia no només estan els nens, sinó estan les persones grans. Mm. Les persones grans per què? Perquè físicament no tenen les capacitats de les persones en edat madura, i perquè tenen aquest punt de fragilitat que tots nosaltres diem, no, és que tots els éssers humans som igual. No, ho som igual, però hi ha aquests biaixos que sense voler, d'una manera quasi irracional o inconscient, ens mouen a actuar d'una manera o d'una altra.
1: Clar, amb tots aquests elements és obvi que el prototip de la imatge de la indefensió és la imatge de la Mari Carmen.
12: Ah. Llavors, ens trobem aquí, que hi ha hagut desnonaments la setmana passada a Punta Pala, el mes passat a Punta Pala, però de cop i volta...
1: Quants diem? 45 cada dia, no?
13: 45 al dia.
1: 45 cada dia.
12: Imagina't. I ens trobem amb un cas concret que sembla que suma tots els elements que multipliquen aquests biaixos perquè la gent faci aquest tipus de reacció. Llavors, veus, una persona gran, la fragilitat que dona la bellesa, una persona discapacitada, perquè sempre que l'hem vist sortir en camilla o en cadira de rodes, mai l'hem vist caminar moto propi, etc. I ens trobem l'element que és una dona, que segueix sent un element de biaix cognitiu i, sobretot, l'element d'aquesta sola. És a dir, una persona sola davant d'un grup humà, sigui un fons voltor, sigui un grup de propietaris, o sigui qui sigui, sempre entendrem que és més fràgil que no una persona acompanyada.
1: Mm. La Neus arronsa una mica el gest.
14: Sí,
1: hi ha d'haver alguna cosa més, no, Neus?
14: Estic d'acord amb tot el que dius, però no és només això. És a dir...
12: Home, clar.
14: Dic, en el cas de la Mari Carmen, què passa? Que el moviment de la lluita per l'habitatge era un cas que anaven seguint feia temps. I, per tant, veuen que aplicant aquests criteris que tu dius pot ser un cas icònic. Llavors, què fan? Ho organitzen molt bé a nivell comunicatiu, és a dir...
12: Però Neus, que siguin aquests viatges, es produeixin per espores com els bolets.
14: No,
12: vull dir que això està preparat.
14: És a dir, es prepara molt bé i, a més, hi ha una dada que jo crec que és important, passa a Madrid. I, per tant, perquè aquí hi havia hagut la Blanca, que fa un mes d'un any la van desnonar, tenia 78 anys, també va sortir amb cadira de rodes, se'n va haver d'anar a una pensió perquè no tenia família, també era una senyora dona. Ho hem explicat aquí quatre, sí, sí, sí, sí. I allà va passar. El PP ara està utilitzant el cas de la Olga, que crec que li interessava entre poc i res, perquè no va dir res quan va passar, però és una dona que es va suïcidar després d'haver-la vist al Parlament demanant, si us plau, ajut, no? A Sant Andreu es va tirar fa uns mesos. És a dir, hi ha molts casos, molts mitjans no havien parlat mai de desnonaments, molts mitjans parlaven d'inquiocupes i havien fet grans els senyors de Desocupa com si fossin uns herois, aquests grans, aquestes televisions, no estic parlant d'aquí, sinó matinals, amb molta audiència, la seva política era totalment contrària, de fet, els grans anunciants són els de les empreses de seguretat, i el que va passar és que en aquest cas, doncs, amb bona vista i aplicant aquests criteris que tu dius, el moviment veïnal diu, escolta, aquesta, entre cometes, deixem-ho dir així, pot funcionar.
12: Clar, eh? Per pot moure.
14: I a més, elements que deia, com va passar aquí amb Casa Orsola, el que fa és que no és, amb tots els meus respectes, el d'ahir a Mataró, que era una persona discapacitada de la seva germana, hi havia nens en un barri de Mataró, sinó que és el Retiro, com Orsola era al centre de l'Eixample. I això fa que molta gent, que potser els desnonaments, bueno, com que no em queda a prop, no tinc cap familiar, no sé què, no m'afecta, resulta que, oh, és aquí el Retiro, oh, és aquí a l'Eixample, no?
12: Una coseta només, perquè vostè sigui l'audiència...
13: És un cas de manipulació de manual.
12: Bueno, no és manipulació, llavors tu series un professor de manipulació. Perquè la comunicació no és manipulació.
13: Tu has explicat per què el cas d'aquesta senyora és un cas de manipulació de manual.
14: No, perquè hi ha una clau, el desnonament
15: hi és, eh? No cal de manipulació, no, Joan? El que ha explicat el Lluís... Escolta, és quins elements es donen al cas de la Mari Carmen...
13: Però la Neus,
12: ara em sento interpel·lat personalment. Un professor que es diu de comunicació parli de manipulació és no entendre el que està fent. No, perquè tots sabem que la comunicació és una construcció. Clar. És una construcció que es basa en elements. En aquest cas són elements de caràcter de biaixos cognitius que ens porten a comportaments. Però qualsevol comunicació, no només aquest programa, sinó el que està passant als diaris, a les teles, siguin de dretes o d'esquerres, ve construït per algú que té interès en construir-ho. Això ho ha de saber l'audiència.
13: Tu has explicat la piràmide. I ell ha ramblat el clau dient que, per tant, algú va decidir que aquesta persona podia funcionar.
14: La persona a la que desnonen, eh? Per tant, no és aquesta persona que no li passa res.
13: Aquesta persona que desnonen, a veure si ens entenem, viu en un pis de conya a davant del parque del Retiro.
12: Joan, jo crec que és injust aquest tipus d'anàlisi.
13: Fa 8 anys...
12: És injust i molt poc acadèmic.
13: Una persona que porta 8 anys litigant, no és una persona desvalguda, és una persona que era funcionària pública, que tenia coneixements i que ha tingut una capacitat de lluita i de negociació que molta altra gent que desnonen, els altres 44 que van desnonar el mateix dia que amb ella, segurament no tenien ni el coneixement,
12: Joan,
13: ni els recursos, Joan, ni la capacitat
12: Joan,
13: de litigar
12: diguem
13: i de lluitar.
12: Perquè la gent entengui que això és soroll.
13: La teva explicació és perfecta i el seu ramblar el clau explicant algú agafa és quan jo dic... Per tant, el que hi ha al darrere és una manipulació de manual buscant un rendiment polític.
12: Deixa'm que apostilem, diguem, les paraules que crec que són correctes, perquè si comunicar és manipular, estimats, portem manipulant des de fa una hora. El que et vinc a dir és que aquí ens trobem que hi ha un problema real. Un problema real, perquè si no, no hi haurien col·lectius que volen fer-lo aflorar, perquè si no hi ha problemes reals, no hi ha col·lectius que vulguin fer-lo aflorar. Hi ha un problema real. I com tots els problemes reals, Vox, PP, PSOE, Podemos i tal, busquen elements icònics per fer veure a tothom que el problema real existeix. I, evidentment, jo us vinc a explicar, hi ha alguns casos que es mouen amb uns biaixos cognitius o comportamentals més fàcils que altres. Ja està. No és manipulació, és comunicació.
13: Això és evident.
15: Està clar que el tema de la comunicació aixeca passions. La política, la comunicació social. Lluís Pastor, moltíssimes...
12: Gràcies a vosaltres.
15: Moltíssimes gràcies. Deixeu-me fer una breu pausa amb la Lorena, perquè sempre ens agrada saber què està passant al món. Lorena, hola, bon dia.
16: Bon dia de nou, Gemma. Doncs mira, es comença a conèixer la lletra petita del segon decret, que ja he comentat aquí a Tertulia, i que ahir va aprovar el Consell de Ministres, forçat pel soci de coalició Sumar, que, per exemple, preveu una indemnització d'un any de renda del propietari al llogater si no es renova el contracte. Divendres el govern portarà al Congrés la votació dels dos decrets. Avui a la cambra baixa sessió de control a l'executiu sense Pedro Sánchez, on mentre el Partit Popular torna a assenyalar la fragilitat del govern, el vicepresident Carlos Cuerpo fuig d'estudi i demana als populars que expliquin el seu no.
17: Aprobaron dos decretos de guerra, de la guerra entre los dos socios de gobierno. Y ahora vemos que solo está publicado uno, que vamos a votar el viernes. Son una banda.
18: son una banda. Mire, o la ayuda a la compra. Ayuda a la compra, en este caso para los españoles, con 50.000 hasta 50.000 euros a tipo cero para pagar una vez que se finaliza de pagar la hipoteca, para que los españoles también puedan acceder a la vivienda en propiedad. Esto también se votarà el viernes. ¿Dónde estaran ustedes, señoría?
16: I aquí al Parlament de Catalunya, segona jornada del debat de política general, amb les intervencions dels líders de cada grup. La primera, Mònica Sales, de Junts, qui amb un dur discurs contra el president, a qui ha qualificat de ser el pitjor de la Catalunya moderna, ha anunciat una proposta per reprovar-lo.
19: Portaveu de Junts.
20: Avui, el grup parlamentari de Junts, presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat. És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president. I que siga la primera vegada diu molt més de vostè que de nosaltres.
16: I després que l'Audiència de Barcelona amnisties a Marta Rovira pel referèndum, l'exsecretari general d'Esquerra ha explicat que la distància l'ha permès digerir les lliçons i també els errors que es van cometre. L'UO ho ha fet en una entrevista a la SER Catalunya.
21: Hi ha una societat catalana que comparteix uns ideals de país, que està disposada a lluitar, a resistir, a tornar-hi, no? Perquè Catalunya pugui ser allò que democràticament vol ser i no es pot intentar treure el màxim rendiment polític d'això sense aquesta mirada de reull per sobre les espatlles, de fer-se la competència. I em sembla que aquí hi ha una de les grans lliçons del que va passar l'1 d'octubre, abans, durant i segurament després de l'1 d'octubre.
16: I aquesta la tornem a Plaça Catalunya, on des d'ahir hi han acampat un centenar de persones. Rubén Navarro, molt bon dia. Els acampats a la Puerta del Sol de Madrid diuen que es quedaran com a mínim fins divendres. Què et diuen els que estan aquí?
22: Des d'aquí, des de Barcelona, ens diuen que no hi ha un dia límit ni tampoc un moment ni un ningú canvi i es quedaran aquí tot el que faci falta. Aquesta és la situació ara mateix aquí a Plaça Catalunya. Són una seixantena de tendes de campanya i van passar la nit unes 200 persones. Algunes d'elles ara han marxat cap al desnonament que es produirà en tan sols uns minuts al barri de Sants per donar suport a la persona desnonada. Des d'aquí, com esteu veient, la majoria són joves, tots estan actuant com a individuals, com a particulars, és a dir, sense cap assemblea ni cap sindicat darrere, i diuen que ja n'estan farts de que el govern central els hi doni engrunes. Aquí també a Catalunya es pateix de primera mà aquesta crisi de l'habitatge. Des del Sindicat de Llogateres de Catalunya, aquest dissabte han convocat una nova manifestació a l'Hospitalet per seguir donant suport a l'acampada i també per seguir reclamant mesures en la crisi de l'habitatge.
16: Gràcies, Rubén. I això és tot, Gemma, amb un nou desnonament que ens deia el Rubén a la ciutat de Barcelona a aquesta hora.
15: Molt bé, Lorena, gràcies. 7 minuts perquè siguin les 10 del matí. Avui, 30 de setembre, fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Deixeu-m'hi anar, allà tenim el nostre company, el Bernat Herrandiz. Bernat, bon dia. És notícia d'avui que Amnistia Internacional està denunciant tortura, tractes cruels, inhumans, degradants per membres de les Forces Armades espanyoles. Què més ens pots dir? Què més denuncia l'entitat?
23: Doncs denuncien pallisses, humiliacions, insults, cops de porra al cap. També afegeix el relat d'alguns migrants a qui van obligar a rapar-se els cabells o a agenollar-se i fer un petó a una creu cristiana quan ells són musulmans. També vexacions de caràcter sexual a les dones. El que recull Amnistia Internacional, en definitiva, diu, són tortures. I recorda, són un crim reconegut pel dret internacional. És l'informe que resulta de la visita d'uns membres d'Amnistia Internacional durant 5 dies, aquesta primera quinzena de setembre. Aquí a Ceuta han parlat amb 65 migrants i sol·licitants d'asil, però també amb ONGs, amb periodistes, amb la Fiscalia i amb el govern de Ceuta. Ara el que ha fet la ONG és enviar una carta al govern i a la comunitat autònoma perquè s'assegurin que s'aturin aquests mals tractes, i de moment el Moncloa el que diu és que condemne les agressions, però recorda que no hi ha proves. Nosaltres no hem pogut confirmar l'autoria d'aquestes agressions, però el que sí que us podem dir és que de les desenes de migrants amb qui hem pogut parlar, molts d'ells ens recorden, ens expliquen que han vist, que han patit o que han sentit de pallisses específicament dels militars.
15: Bernat, una cosa més. Avui declara com a testimoni a l'Audiència Nacional el president Vives. Què es pot esperar d'aquesta declaració? Haurà d'explicar si va rebre o no va rebre avisos de Moncloa.
23: Sí, la derivada judicial d'aquest cas, aquí a la platja del Trampolín, la veritat és que això passa una mica desapercebut, però sí que és una qüestió que preocupa el centre de la ciutat, els veïns de Ceuta. Avui la jutgessa Tardón ha citat a declarar a Juan Jesús Vives, començarà en uns minuts i, com deies, la incògnita és saber quina informació tenia i quins avisos va fer al govern, a la Moncloa. Recordem que Juan Jesús Vives havia dit que havia avisat reiterades vegades, que fins i tot havia explicat que des de Moncloa se li va dir que era pesat, però després ha matisat aquestes paraules. Veurem què és el que explica Vives i demà el que hi haurà també és unes altres declaracions, la de l'excap de gabinet del delegat del govern, que recordem que és qui va parlar amb el CNI. També sentirem el cap de la policia local d'aquí de Ceuta, per cert, que també la jutgessa Tardón estudia, investiga la possible implicació del Marroc en tot això, però això és una peça secreta del cas.
15: Bernat, i una cosa més, ahir ens vas explicar en directe que es desallotjava Platja Benítez i també com migrants, desenes de migrants, estan tornant al Marroc. Per què? Per què tornen voluntàriament si porten dos mesos malvivint a la intempèrie? Per què ara han decidit tornar al seu país?
23: Doncs, Gemma, pel cansament. Pel cansament i la desesperació, perquè veuen que la seva situació dos mesos després no està canviant i la realitat és que tenen poques expectatives, sobretot els que són marroquins, de que la seva petició d'asil tiri endavant.

0: Si ja és dur dormir al carrer, si ja és dur, imagineu-vos, dormir aquí en una platja, en una barraca improvisada, intentant fer foc com es pot, doncs ara comencen a baixar les temperatures, ara els que han arribat aquí saben que ve una època de pluges i que, per tant, la seva situació encara es complicarà més, per tant, les forces comencen a fallar. Això sí, Gemma, hi ha molta gent que torna, però nosaltres hem pogut parlar amb molts d'ells que ens diuen que no tenen intenció. Quan els preguntem si es plantegen tornar, ens diuen no torno al Marroc ni mort. Això són paraules textuals.
1: Bernat Arrandit, moltíssimes gràcies per aquesta informació que ens dones, aquesta mirada que tenim en directe sobre el terreny del nostre company, el Bernat. Queden 2 minuts per les 10 i la Neus ara m'ho estava recordant, que aquestes tortures que denunciava Amnistia Internacional i que ara ens explicava el Bernat, ja vau documentar vosaltres a través del diari.
2: Sí, nosaltres primer vam explicar-ho, després vam publicar uns vídeos on es podia veure, a part de que teníem no només els testimonis de migrants, sinó de treballadors, d'ONGs i voluntaris, però hi ha vídeos, hi ha imatges. El Ministeri de Defensa se'ns va treure de sobre, va dir que no tenia res a dir, Moncloa va dir que s'obriria una investigació i fins aquí. Perquè jo crec que està molt bé que haguem passat de l'habitatge al tema de la immigració, perquè crec que seran els dos temes de les eleccions. I malauradament, doncs, per molta gent, el fet de que siguin migrants doncs, fa que els importi menys que estiguin en les condicions que estan.
1: Ho hem de deixar aquí, Joan. O si dius una cosa, l'has de dir en 20 segons.
3: Que dur i que difícil la feina de les coses de seguretat de l'Estat i de l'Exèrcit, abandonats per al govern i a sobre criticats en situacions injustes com les que s'han explicat aquí ara.
2: Poden fer la seva feina sense apallissar ningú, no?
3: No poden fer la seva feina i jo poso absolutament en dubte el que ha dit Amnistia Internacional.
2: I els vídeos, també, amb imatges.
3: Jo ho poso en dubte.
2: Molt bé.
1: Joan López Alegre, ho deixem aquí.
3: Tu manes, sempre.
1: Gràcies. A vosaltres. El programa continua, eh? Neus Tomàs, gràcies. Saben que a partir d'ara es bifurquen els camins. A Ràdio 4 continuen amb la companyia del Xavi Freses. A la 2CAT continuem amb més cafè d'idees. De seguida connectarem amb el Sergi Lones. Però de moment els oients de Ràdio 4 sí que els acomiadem aquí. Els desitgem bon dia i els deixem en mans del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freses. Ara arriben les notícies.
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Els acampats a la plaça de Catalunya per reivindicar que es garanteixi el dret a l'habitatge decidiran en les properes hores fins quan mantenen la protesta i quines són les seves reivindicacions concretes. Més detalls des del centre de Barcelona. Marga Esparza, bon dia.
6: Hola, bon dia. El centenar de persones que han passat la nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona han convocat una assemblea a les 12 del migdia per debatre els punts de les seves reivindicacions i fins quan volen mantenir l'acampada, que en principi seria fins divendres com a mínim, com explica el Marc.
7: Hem de seguir donant veu a l'acampada, que vingui la gent, perquè volem involucrar a gran part de la societat o a tota la societat que puguem o que es vegi representada per aquesta acampada.
6: Seguint el camí iniciat en l'acampada de Madrid, exigeixen mesures contra l'elevat preu dels lloguers i davant l'augment dels desnonaments. De fet, un grup de les persones acampades a la plaça Catalunya s'han desplaçat fins al barri de Sants de Barcelona per intentar evitar el desnonament d'una família previst per aquest mateix matí.
4: Gràcies. I el govern ha publicat ja avui al BOE el primer decret llei d'habitatge, el que prorroga els contractes de lloguer fins desembre de 2028. I demà serà el torn del segon, el de renovació automàtica de lloguers. Tots dos arribaran divendres al Congrés per la seva convalidació. Avui, a la Cambra Baixa, la sessió de control al govern gira entorn dels dos decrets. Rosa Carreño.
8: Bon dia. Sí, tot i que el PP ha intentat avui tornar a parlar de Ceuta i de corrupció.
9: Ustedes quieren cambiar de pantalla, pero no les vamos a permitir cambiar de pantalla.
8: Però el vicepresident Cuerpo ha aprofitat per apretar els populars i preguntar què votaran divendres. Ha estat la consigna entre els ministres.
10: El viernes se vota, señor Bendodo. ¿Qué van a votar ustedes?
11: ¿Van a ustedes a votar a favor de la gente de este país?
12: ¿Van a votar ustedes el viernes lo mismo que votaron en febrero? Para dejar en la calle a Mari Carmen?
8: Des de Podem, Belarra manté que el govern s'equivoca portant dos decrets i li demana mesures més contundents.
13: Si no lo hacen por amor, háganlo por lo menos por interés electoral.
8: Els decrets es convaliden divendres en un ple que començarà a les 11 del matí.
4: Gràcies. I Esquerra Republicana ja ha dit que votarà a favor dels decrets proposats pel govern espanyol divendres. El president

0: d'Esquerra, Oriol Junqueras, avisa, però, que són mesures insuficients. Valora positivament els anuncis d'habitatge fets per Salvador Illa, però lamenta també que són insuficients i que li manca ambició nacional.
1: El president Illa oblida massa vegades que a Catalunya li falten eines i recursos i que per això intentar governar aquest país sense ambició nacional t'aboca sempre a una gestió clarament insuficient.
0: I aquí al Parlament està en marxa la segona sessió del debat de política general, on el president Salvador Illa ha proposat una modificació del Codi Penal per reforçar la lluita contra la tinença il·lícita d'armes, mentre que, d'altra banda, Junts demana reprovar el president a la cambra. Des del Parlament, Elena García.
2: Bon dia. Junts acusa Illa d'ensorrar Catalunya i de ser el pitjor president i porta a votació la seva reprovació que Illa menysté.
3: És el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat. És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
4: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació, no sé com prendre-me, va.
2: Molt dura, Sales, en l'examen de mig mandat del president. Junts colla els socis d'Illa just quan Esquerra i Comuns eleven el to contra l'acció política del PSC. Mentre en seguretat, el president assegura que la regulació d'armes ha quedat desfasada i proposa la reforma del Codi Penal per augmentar les penes per tinença, alhora que Junts insisteix que l'administració assumeixi el cost d'evitar desnonaments per impagament, mentre els de Puigdemont avaluen el detall dels dos decrets de Sánchez.
0: L'ONG Amnistia Internacional denuncia tortures i vexacions a persones migrades a Ceuta per part de militars. Després d'una recerca sobre el terreny a mitjans de setembre parlen d'un ús excessiu de la força, ho ha explicat l'investigador Daniel Canales a Ràdio Nacional.
5: Los testimonios que hemos constatado, además de partes médicos, imágenes y vídeos que hemos podido documentar, lo que describen es un patrón de actuaciones de uso excesivo de la fuerza ante situaciones que no lo justifican en absoluto y que en ocasiones, en algunos casos, por la brutalidad, también por la vulnerabilidad de las víctimas, puede constituir tortura conforme al derecho internacional.
0: Canales ha assenyalat els discursos racistes com un dels factors que provoquen les actuacions violentes. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença el matí de Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: L'actriu Àngels Cunyalón serà en directe al matí de Ràdio 4 d'aquest dimecres. També vindrà gent gran, perquè avui és el seu dia internacional. Abans, però, deixa'm saludar l'Anna Sáez, la directora del Segre. Com estàs, Anna? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva. Bon dia i bona hora.
2: Tot bé?
0: Tot bé. Tot prou bé.
2: Estic molt content per l'Anna, perquè he llegit aquest informe d'economia comarcal del BBA de cada any que diu que Lleida és el motor econòmic de Catalunya.
0: Anna Sáez, espera, deixa'm saludar el Cot. Salvador Cot, editor del Grup Món. Com estàs, Salvador?
3: Molt bé, no tan bé com els de Lleida.
0: No tan bé com els de Lleida. Què dius, Anna Sáez?
1: Sí, sí, segons aquest informe de BBVA, doncs l'any passat van ser les comarques de Girona i enguany les de Lleida les que estan estirant del carro, diguem.
0: Sí, senyora. Escolta, el govern espanyol posa a prova el seu suport al Congrés amb els dos decrets de vivenda, que per cert, ara de seguida mirarem d'aclarir què diuen i què suposaran, no? Quins canvis implicarà tot això a partir d'ara. Per exemple, els desnonaments se suspendran si l'inquilí paga el seu deute. Per començar, només un titular, Joan.
2: Això farà que tothom que aspira a llogar un pis ho tingui encara més difícil.
0: Junts no aclareix encara què votarà a l'espera de conèixer el detall dels dos decrets. Salvador.
3: Jo crec que aquest decret així ràpid demostra la frivolitat del govern, no? Hi ha un cas molt cridaner, una senyora que és gran, que té un aspecte fràgil, que parla bé, a més, i això ha generat com el govern aconsegueix no prendre mal.
0: Bé, per cert, tenim un centenar de persones acampades a la plaça Catalunya de Barcelona. Ara de seguida hi anirem en directe amb la Marga Esparza. Anna Sáez, el teu titular.
1: Jo crec que estem a punt de que exploti una altra bombolla.
0: Avui, ara de seguida en continuarem parlant, però aquest matí, com dèiem, celebrarem també el Dia Internacional de les Persones Grans. Jordi Vila, com estàs? Bon dia.
4: Doncs mira, parlarem amb José Torrecillas, portaveu del grup promotor d'aquesta concentració a Barcelona, i Estrella Pineda, responsable de Dones, Cultura, Memòria i Nuclis de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Parlarem dels reptes que afronten les persones grans de Catalunya, de viure dignament, de pensions, i de què i com ho fem un cop ens jubilem, ara que la vida s'allarga cada vegada més. Aquest migdia s'espera que milers de persones es concentrin a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb el lema, Xavi, ens jubilem de la feina però no de la vida.
0: Gent gran, autèntics pous de ciència dels que anem d'aprendre i molt, tots plegats, i sovint se'ls menys té. Anna Sáez.
1: I tant, i a més no oblidem que la gent gran, per exemple, és la que sosté el món cultural català ara mateix. Suposo que a la resta passa el mateix. A tots els actes, a tot on ha d'haver públic, majoritàriament són persones grans i no sempre les tenim en compte.
0: Bé,
3: gent amb intel·ligència analògica. Molt valuosa.
2: Exacte. Això és fantàstic, lo de la intel·ligència analògica.
3: Escolta, ho acabo d'inventar ara mateix.
2: No, està molt bé, perquè...
0: Tinc més d'un amic amb Covid, no els he vist, no patiu. Aquests dies, aquest setembre, no sé què ha passat, tu, vam parlar amb una doctora fa poc, però hi ha casos de Covid, la vacunació no comença fins al 5 d'octubre a Catalunya, però la Covid una mica ja és aquí.
1: Hi ha un repunt, sí.
0: Efectivament, aquest matí parlarem amb una farmacèutica, s'ha fet viral. Es diu Emi Sallés, de veritat, si la busqueu, per exemple, a Instagram, en sap molt i, a més, ho explica amb molta gràcia i diu coses que la gent no sap. Doncs d'aquí una estona la tindrem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fem una cosa, sentim un tall de què diu i com ho diu aquesta farmacèutica.
5: Comencem l'escola i comencem en el moment que els nens es posen malalts. Llavors, què podem fer? Doncs els podem donar un suplement de defenses perquè estiguin molt més forts i no es posin malalts. Em fas gran i no t'hi veus, necessites unes ulleres per tot. A mi m'encanten aquestes ulleres de fantasia. Per què no puc prendre l'ibuprofè de 600? També diu, dona'm un ibuprofè de 600.
0: I l'altre dia va venir un senyor que es diu Marc Crespo, que és tutor d'alumnes i responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Vam fer una classe de protocol, ens va agradar molt. Sí? Explica coses que no sabem. Ens ensenya a comportar-nos per anar per aquests mons de Déu. Per exemple, quan et posen allò una tapeta d'olives, estàs quatre col·legues allà prenent una cervesa i unes olives, això d'agafar-les amb les mans, què? Sí o no, Jordi Vila?
4: Home, jo diria que sí. Home, a favor.
0: Sí, però amb els dits toques l'oliva del costat i a mi em fa una mica de fàstic si veig que l'altre toca l'oliva amb el dit, o no?
2: I què has d'anar, amb unes pinces?
0: No ho sé, o amb unes curadents d'aquells, no?
4: Jo, habitualment, quan agafo l'oliva, agafo només aquella oliva.
0: Aprendrem
4: no
0: a comportar-nos aquest matí, eh?
3: Tens molta punteria. És l'oliva aquella que està una mica aïllada.
2: Però aleshores, compartir un platillo, ja ho deus trobar d'un antihigiènic tremendo, no, tu?
0: Oh, és que és complicat, això. Els que som maniàtics ho passem malament. Joan López Alegre.
2: És com aquella pel·lícula del Jack Nicholson de Millor Impossible, sí. Recordeu, que treia els coberts d'una bossa i...
1: No, però això li passa a molta gent, eh? Jo, per exemple, un membre de la meva família propera, ell sempre, quan dius compartim, ell diu compartir és estressant, perquè li passa això, no? I llavors ja ho sabem, doncs no compartim i ja està.
0: Qui vindrà és la gran Àngels Gonyalons aquest matí, Vila. Estem... Que n'estàs de content.
4: Estem molt contents, estem molt contents.
6: No cal que tinguis por de mirar-te al mirall i ser tu mateix. No cal que tinguis por d'aguantar-te...
4: Àngels Gonyalons acaba de rebre el premi La millor interpretació protagonista a la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona, un guardó que reconeix el seu aclamat paper de Marta a la Corona d'Espines de Josep Maria de Sagarra, que s'ha pogut veure al Teatre Nacional de Catalunya la temporada passada. I atenció, perquè aquest cap de setmana alça el taló de la nova temporada d'Escena Gran a Granollers amb el retrat de Dorian Gray, que torna al Romea el 17 de desembre.
0: Molt bé, i aquest matí també farem safareig, eh?, amb el Marc Villanueva, dimecres, noi, a la premsa del cor, a veure què... A veure què diuen Lola, lectures i tot
4: sí,
0: això.
4: Sí, parlarem de la nòvia de Brad Pitt i de les mítiques top models, jo me'n recordo molt, Xavi, de les mítiques top models dels 90, Claudia Schiffer i Cindy Crawford. Mira, només de dir els seus noms ja... Ai...
0: La Casa Reial no triomfa aquesta setmana a les portades.
4: Doncs mira, he vist el que ens ha passat a Mar Villanueva, jo no he vist cap...
2: Però si hi ha aquí el Macron i la seva senyora, i ahir tenien un sopar, i he vist una polèmica per les sabates de la reina.
4: Atenció, perquè la cambrera de First Dates s'enamora del guanyador de Supervivientes 2015.
2: Com?
4: Que la guanyadora del First Dates s'enamora del guanyador de Supervivientes 2015.
2: Però i el guanyador de Supervivientes la correspost o no? Perquè aquí hi ha el tema clau.
3: Igual és igual com tu amb la Cindy Crawford, que no va ser correspost.
0: Què diu, que menjarem braves aquest matí, Jordi Vila?
4: Doncs sí, perquè...
2: El que es va perdre la Cindy Crawford.
0: Ah, tira.
3: Culpa d'ella.
4: Sí, perquè, atenció, s'apropa la 5a edició del Braves Fest, la gran festa de les patates braves de Barcelona, i tindrem a un dels millors llocs de braves de Catalunya, de Barcelona. Ah. És l'Esquinica, i estic molt content perquè és del meu barri.
0: Molt bé, home, això és bo.
4: Sí,
0: quin barri és, això?
4: Doncs el barri de Fabri Puig, tu en el Turó de la Peira.
0: Perfecte.
4: Sí, sí. Vila Piscina.
3: Les braves han de ser braves.
0: Sí, exacte.
3: Han
0: si
3: de
0: no,
3: picar.
0: Si no. Escolta'm una cosa, atenció, perquè l'oient que encerti el so del dia justament s'endurà dos tiberis de franc a l'Esquinica, al teu barri, Jordi Vila.
4: Braviques, xoricicos, pulpicos, mare meva.
0: Doncs jo de tu i en trucaria ara mateix al 900-454-455. Heu d'encertar què és això. Atenció, escolteu. De quin ocell estaríem parlant avui? Doncs 900-454-455. I una cosa més encara, Jordi.
4: Uf. Doncs mira, Gossos inicia la seva gira de retorn per celebrar els 20 anys d'un dels seus èxits més sonats.

0: pregunto, Xavi, després de menjar les braviques a les quiniques, si podíem, si aniria bé córrer o no córrer.
1: Sobretot
0: no
1: el que fa falta és un Alcacel.
2: Corre tu, corre tu. Corre tu. Escolta, va, Genís Sabater i Marta Inglés. El control de so és un quart d'onze ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, Barcelona també, eh? Ja tenim una acampada a la plaça Catalunya per la crisi de l'habitatge. En total i de moment, un centenar de persones. Anem cap allà, a la plaça Catalunya. Marga Esparza, què ens expliques? Bon dia.
1: Hola, bon dia. A la plaça de Catalunya han passat la nit un centenar de persones acampades al mateix centre de la plaça. Seguint així el camí iniciat a Madrid, reclamen mesures contra els elevats preus dels lloguers i l'augment dels desnonaments. Precisament, un grup de persones acampades s'han desplaçat fins al barri de Sants, on aquest matí està previst el desnonament d'una família. A les 12 del migdia faran aquí a la plaça una assemblea per debatre els punts de les seves reivindicacions, que inclou en demandes concretes a la Generalitat perquè té competències en habitatge, com explica el Marec.
2: A part del decret Mari Carmen, volem fer unes exigències molt concretes, ja que la Generalitat té competències a nivell de vivenda també a Catalunya, i creiem que com a gent de Catalunya hem de centralitzar també un poc i donar veu a aquelles persones que ho viuen en primera persona aquí a Catalunya. No?
1: De la seva banda, la Mar diu que els agradaria comptar amb el suport dels sindicats.
3: Tant de bo segueixi, també s'hi sumi més gent i, de fet, també s'hi sumessin sindicats, perquè, com ja sabeu, som individualitats, doncs seria el millor, seria l'ideal per acabar fent un moviment doncs, transversal i de tot tipus de persones.
1: D'entre els punts que avui posaran en comú hi ha la decisió de si mantenen l'acampada com a mínim fins divendres.
0: Moltes gràcies, Marga. Escolta, el govern espanyol ara té justament 48 hores per convèncer els socis de govern per mirar de tirar endavant aquests dos decrets d'habitatge que han posat damunt la taula. De moment, aquest matí, el BOE només publica un d'aquests decrets. A veure, què volem saber la gent? Què canviarà si ets llogater, si ets propietari, si vols comprar un pis? Ana Córdoba, aclarim-ho, això.
4: Vinga, som-hi, aviam, anem a intentar-ho, eh? De moment, com deies, el BOE només recull el decret que havia proposat el govern, d'acord, que és el que parla sobre desnonaments, fons, lloguers temporals i habitatge assequible. Què diu exactament aquest text? Doncs, sobre els desnonaments, s'allarga fins al 31 de desembre de 2030 la suspensió dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat econòmica que no tinguin una alternativa habitacional. Pel que fa als lloguers de temporada i d'habitacions, doncs el decret introdueix mesures per evitar que aquestes modalitats s'utilitzin per esquivar la regulació dels lloguers d'habitatge habitual. Pel que fa als contractes, es preveu una pròrroga extraordinària de fins a 2 anys per determinats contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Pisos turístics, doncs l'IVA del 10% en alguns casos previstos a la norma. També s'hi preveuen ajuts fiscals, incentius per llogar i finançament al 0% per la primera vivenda. I fons i grans i tenidors, doncs el que es fa és limitar per comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. I pel que fa a l'habitatge públic, doncs aquest decret preveu mesures per augmentar l'oferta d'habitatge assequible. Què és el que no inclou aquest text? Doncs, bàsicament, no inclou el segon decret, que és el de la renovació automàtica dels contractes de lloguer que exigeixen Sumar i el sindicat de llogateres, d'acord? I què diu aquest text, que tot i que encara no s'ha publicat al BOE, avui sí que l'hem pogut conèixer, hem pogut veure què diu aquest decret? Doncs, preveu la renovació automàtica del lloguer un cop passats 5 anys del contracte, o 7, si el propietari és una empresa, el contracte es renovarà automàticament per períodes successius de 5 o 7 anys. Pel que fa al propietari, no podrà dir simplement no et renovo, d'acord? Haurà de comunicar-ho amb 6 mesos d'antelació i, en cas que no tingui una causa justificada i decideixi no renovar, haurà d'indemnitzar el llogater amb com a mínim 12 mensualitats calculades segons el sistema de referència de preus. Tot i això, hi ha algunes excepcions. Per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per viure-hi ell o determinats familiars, en altres situacions específiques com aquesta, doncs es podria saltar aquesta norma de haver de pagar aquestes 12 mensualitats perquè es consideraria que està justificat.
0: Mira, aquesta hora, el Mundo, per exemple, la seva edició digital, diu: el govern espanyol reconeix en privat que és impossible solucionar el problema de la vivenda a curt i a mitjà termini. Joan López Alegre.
5: Bueno, és evident. Si tu fas tots els esforços per regular d'urgència a pedaços per intentar-te salvar electoralment, però no fas res perquè s'activi el mercat immobiliari, perquè la gent pugui accedir a un pis, les conseqüències amb tot el que se'ns acaba d'explicar ara mateix de forma tan clara i tan concreta és que encara reduirà més el que s'ha reduït al mercat de l'habitatge, perquè això genera inseguretat jurídica i, per tant, la gent que té un pis no el voldrà posar a lloguer perquè té por.
0: De moment salva els mobles el govern espanyol amb aquest acord in extremis amb els seus socis d'investidura, Salvador Cot?
6: Ho intentarà estar gesticulant, no? A mi, que gesticulin, això ho fan, no? En general, tots els governs i tots els polítics. El que ja em molesta i em sento insultat és quan la ministra Yolanda Díez es permet el luxe de demanar a la gent que es manifesti contra el govern. És a dir, que una ministra convoqui una manifestació contra el govern al qual pertany, jo em sento insultat, de veritat, perquè és que no sóc tan idiota. Saps? O sigui, si creu que aquest govern fa coses per les quals la gent ha de sortir al carrer contra ell, com pot continuar asseguda allà? Vull dir, és que, clar, o sigui, això ho feia el Franco, m'entens? Allò fèiem, convocava manifestacions i tot això. És que, però què és això? I això ja no és ni per salvar-se electoralment aquest govern, és per salvar els mobles d'una opció política que va a la baixa i tal. O sigui, cada cop és més mesquí. I, clar, aquesta mesquinesa aplicada a l'esquerra suposadament transformadora ja és d'un nivell d'insult tan gran que és que no sé com aquesta persona pot dormir per la nit.
0: Ana Sáez.
7: A veure, jo crec que sempre que es fa una llei a partir d'un cas concret hi ha problemes, perquè evidentment no es pot fer una cosa així tan complexa i que té tantes arestes, no es pot resoldre des de la emotivitat, s'ha de resoldre des de l'absoluta racionalitat. I tota la resta seran nyaps, però si a més aquests nyaps arriben amb un període preelectoral permanent com el que estem vivint ara, és evident que serà un nyap al quadrat i passaran coses com les que ara deia el Salvador, que acaben sent completament ridícules, com que la vicepresidenta, o sigui, no la, una secretària del grup, o sigui, la vicepresidenta del govern diu, oh, que malament ho està fent el govern. Sí, una mica perrucs ens prenen.
0: Bé, què us sembla aquest pla inèdit del govern de Salvador Illa per plantar cara a la crisi de l'habitatge? Expliquem una mica i ara de seguida hi podeu dir la vostra, Anna.
4: D'acord, doncs és el que vam conèixer ahir. El govern oferirà la compra conjunta d'habitatges als ciutadans de més de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Escoltem-ho en paraules del president.
8: Posarem en marxa aquests mecanismes de compra conjunta. La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament. Fer una compra conjunta, en base a aquests dos articles del Codi Civil. Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix. I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer.
4: També es posarà en marxa un nou fons específic per comprar pisos on viuen persones vulnerables amenaçades de desnonament quan s'hagin esgotat la resta de vies, un pla al que es destinaran 25 milions d'euros a aquest fons ampliables en un futur.
0: Joan.
9: Illa, quan va entrar de president de la Generalitat,
0: com parell d'anys, sí,
9: va fer un retrat, jo crec que molt bo, del mercat de l'habitatge i dels problemes que tenia el mercat de l'habitatge a Catalunya. La pregunta és, dos anys i escaig després d'estar a la presidència, per què, si va fer una bona diagnosi, a diferència del que han fet Sumari al PSOE a Madrid, no s'ha executat res del que ell va prometre, i ara rectifica sobre mesures que en principi no estaven malament. Alleugerir els terminis per poder posar sòl a disposició de promotors i d'ajuntaments i de cooperatives per poder aixecar pisos, facilitar els tràmits de la Direcció General d'Urbanisme perquè les obres anessin més ràpid, reduir el temps de dos anys que hi havia entre que una obra començava i es demanava una llicència fins que l'obra s'acabava i es donava una clau, i ara, en canvi, surten amb contos de cavalleria que jo no entenc ben bé perquè, en canvi, no diuen, escolti, la idea era bona, estem anant lents per el motiu que sigui, perquè el fet és que no estan complint, els ajuntaments van posar sòl a disposició, però això no està avançant com Déu mana, i hi ha un tema de fons clau que és, el PSC té uns socis, que són els Comuns i Esquerra, s'està disposat a modificar la llei del sòl per facilitar les requalificacions en els ajuntaments i que el terreny rústic o que no s'està utilitzant o d'equipaments, per exemple, d'oficines, pugui passar a ser d'habitatge? Perquè, clar, els que sostenen el Partit Socialista no estan disposats a això.
0: Ana Sáez.
7: No sé, de tota manera és complicat, perquè també estem veient, doncs ara fa poc públicament al meu diari, que moltes empreses constructores de Lleida se n'anaven a treballar a Barcelona, ciutat, a la Costa Daurada i a la costa en general, vaja, al litoral, perquè precisament els marges eren més grans. És a dir, quantes constructores no estan fent habitatge protegit o més assequible, no perquè no hi hagi sol, no perquè no hi hagi necessitat, sinó perquè no hi ha prou benefici. Si tu fent un bloc a determinat lloc pots guanyar el triple. És complicat, realment.
0: Salvador.
6: Jo recordo la promesa típica de fa molts anys de totes les campanyes electorals de tots els partits és farem no sé quants pisos. Cada campanya electoral és igual. Jo, els pisos, efectivament, tenim un problema de base molt senzill, que és que no hi ha oferta, o sigui, no es construeix prou i la demanda és més alta que l'oferta, per tant, això fa que els preus pugin. El construir més a preu assequible només es pot fer amb diner públic. Clar, aquestes coses són a llarg. Jo recordo, el més seriós que he vist jo va ser el Pacte Nacional de l'Habitatge de l'època Montilla, que eren 160.000 habitatges. Les caixes d'estalvis construïen molts pisos. I eren una gent... Això va deixar de passar. Les caixes d'estalvis van deixar de ser promotores de pisos. De pisos
5: de fet, han desaparegut.
6: I de fet,
7: van deixar de ser en general, diguem.
6: Van deixar de ser en
5: general. Bueno, a tot queda la de Guissona, que sí. Segueix funcionant bé.
7: Segueix funcionant molt bé, sí.
6: Van deixar d'existir i això, d'entrada, no es va notar. Però després de 10, 20, 25 anys, 30 anys, sí que es nota. I si no es construeix habitatge públic, s'acaba notant. Hi va haver a Europa, per exemple, molts sindicats fan molts pisos, no? I hi ha moltes cooperatives, hi ha moltes coses. Aquí això no hi és, va deixar d'existir. I després una altra cosa, si tu tens una política pro-immigració perquè et creixi el PIB i tot això, i no preveus que si arriben milions de persones han de viure a algun lloc, doncs també des de la política s'ha fet un mal servei en aquest país.
0: Ah, bueno. Bé, escolteu, hem preguntat a Gonzalo Bernardos també què li sembla aquest pla inèdit de Salvador Illa perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb la Generalitat. Ens ha dit això, escolteu.
10: Catalunya és líder entre les comunitats autònomes en desnonaments. Aquest lideratge no és flor d'un dia, sinó que dura des de fa força anys. No obstant això, Salvador Illa no s'ha assabentat que la immensa majoria d'aquests desnonaments són com a conseqüència d'impactes.

0: l'Ajuntament del lloguer. Els desnonaments per manca de pagament de la quota hipotecària són escassos i la majoria provenen d'habitatges comprats fa 20 anys. Aquells propietaris que perden l'habitatge, Salvador Illa els diu que ell la comprarà. I aquells que volen fer fora els llogaters perquè no paguen, també els diu el mateix. Jo li diria que el president de la Generalitat el que ha de fer és aquells propietaris que lloguen a persones que tenen dificultats en fer el pagament, no fa falta que els compri l'habitatge. Només que la Generalitat pagui l'import del lloguer que no s'ha sufragat.
1: Joan López Alegre.
2: Bueno, estic d'acord amb el Bernardo. Una de les coses terribles que estan succeint aquests dies és que des de l'administració i d'acord amb la gent que està al carrer amb tendes de campanya s'està enfrontant propietaris amb inquilins, cosa que jo crec que és un mal negoci per les dues bandes, però que sobretot a qui més afecta és els inquilins. Ara resulta que, ara ho deia el Salvador, en els darrers 10 anys han arribat al nostre país, em refereixo a Espanya, ja sé que et sap greu, 5 milions de persones.
3: No, Espanya existeix, sí.
2: 5 milions de persones i tan sols s'han fet 500.000 habitatges. El director del Banc d'Espanya, que és un exministre socialista i, per tant, no sospitós, fa un càlcul molt prudent i diu que el dèficit d'habitatge en el conjunt del país és de 750.000 habitatges. Hi ha gent que parla d'1.300.000. Clar, si tu de repent li dius, vostè, propietari, té la responsabilitat d'assumir un rol d'una feina que tindria que haver fet l'administració i que no ha fet, el resultat d'això és, no, escolti, jo tinc una responsabilitat amb mi, amb la meva vida, amb la meva família, amb els meus estalvis, amb la meva jubilació, i per tant jo ja compleixo una funció social com a particular pagant impostos, així que no em vull assumir una segona perquè per això hi ha governs. Per tant, resultat, retiro el pis del mercat de l'habitatge i dificulto encara més que algú que vulgui llogar ho pugui fer. Així que la idea de Bernardos, de que si un propietari li lloga amb una persona vulnerable hi hagi una garantia de que sigui l'administració qui paga aquest lloguer, ho trobo una bona solució, ja que l'administració no vol fer pisos, que pagui ella la renta d'un particular.
3: Sí, el que passa que, clar, llavors, a qui li pagues i a qui no li pagues, no? Perquè qui té més problemes econòmics... O sigui, tot això és a llarg termini. Jo fins que no vegi que,
2: sí,
3: efectivament...
2: Sí, perquè la Mari Carmen no tenia problemes econòmics.
3: Bueno, aquí hi ha una altra cosa, que també és òbvia, no? Allò, la Mari Carmen és una persona que té una imatge molt fràgil, que té una edat i que a més, parla molt bé. Si aquesta persona, i a més ha volgut liderar una mica, donar cos, no?, aquesta onada política, si la Mari Carmen estigués bé de salut i tingués pinta de pija, que és el que li pertocaria en aquell barri, no, tot això no estaria passant. És tan cutre com això, eh?
2: No, evident.
3: És tan cutre com això. Aquesta onada política, aquestes batzegades de decrets i de no sé què, no hauria passat.
2: La Mari Carmen tingués... és una senyora que viu en el carrer Ganduixer, mirant el parc que hi ha al davant de Sagrada Família.
3: Sí, evidentment. El barri del Retiro és el centre de Madrid, és el barri més car de Madrid. No? Sí, però vull dir que només per l'aspecte i per la capacitat de... per la imatge que projecta, la capacitat de comunicació i tal, doncs s'ha generat una onada política sobre un fet que és una olla a pressió. I la Mari Carmen s'utilitza com a símbol. El govern està fent alguna cosa? No, el govern està intentant no prendre mal. I fins i tot dins del govern hi ha una part, que és la de Sumar, que intenta no prendre mal posant-se contra el propi govern al qual pertanyen. O sigui, tot això, realment, si no es pren seriosament i no es fan polítiques a 10, 15, 20 anys, doncs no es podrà fer res.
1: Anna.
4: Sí, és el que deia abans de l'emotivitat, no? No es pot legislar a cop d'emotivitat com s'està fent sempre. O sigui, passa el cas de la manada, una salvatjada espectacular, i ens posem a legislar i després resulta que hi ha forats per tot arreu. No podem legislar al moment que ha passat una cosa que ens ha remogut. Ho hem de fer després seriosament. I jo crec que també hi ha una cosa molt, molt clara, no? Una mica arran del que dèieu. No és el mateix que jo ara posem per cas que no ha passat també us ho dic, heredi un pis d'uns pares, uns avis, i jo pensi, bueno, el poso al mercat perquè en aquest moment jo no el necessito i el llogo. Però clar, si jo sé que això me pot generar problemes, per mi és més fàcil tenir-lo tancat i esperar, bueno, o el ven o ja el farem anar més endavant. Ah. I crec que això va en contra del propi mercat de lloguer. És a dir, crec que s'ha de facilitar que la gent no tingui pisos tancats perquè li surt molt millor llogar-los i llogar-los a preus raonables. També us diré que els preus de lloguer no són normals. O els sous no són normals o els preus de lloguers no són normals, diguem-ho com vulguem, però no quadra una cosa amb l'altra.
1: Molt bé, doncs mira, ara passen 3 minuts de 2:15.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I avui, segon dia d'aquest debat de política general al Parlament de Catalunya, fem una cosa, anem cap allà, cap al Parlament en directe, i tenim a la nostra companya Lorena Enns dels Serveis Informatius. Què ens expliques? Què diuen? Lorena, com va això?
6: Què tal? Molt bon dia, companys. Doncs Esquerra Republicana ha pujat el to amb Salvador Illa, president del grup. Josep Maria Jové ha retret al president manca d'ambició, de gestió i també de lideratge. Calen respostes als reptes de la societat, defensa Jové. El Republicà ofereix a Illa col·laboració responsable, però avisa. Si no compleix amb els acords pactats i no hi ha avenços en sobirania, trontollarà l'estabilitat de la legislatura. L'escoltem.
7: Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem. Li oferim de nou una col·laboració responsable. Potser avui també ens troba excessivament exigents. Però no pot negar que la nostra responsabilitat amb el país existeix.
6: El president ha respost tractant de rebaixar la pressió, assegura que tota l'ambició la concentra en les polítiques d'habitatge i reitera el seu compromís de complir amb allò pactat. L'escoltem.
8: Agraeixo el suport que van donar a la meva investidura, per això reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
6: En matèria d'emergència habitacional, els republicans, entre altres mesures, proposen reduir l'ITP per facilitar l'accés a l'habitatge. Continua aquesta segona sessió del debat de política general. Josep Maria Jové replica ara Salvador Illa.
1: Doncs, escolta, moltes gràcies. A qualsevol cosa anem parlant.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Si no, et sentirem els butlletins. Gràcies, Lorena. Fins ara mateix.
6: Adéu,
1: adéu. Alguna cosa més?
3: No, hi ha un malestar social evident i tots els partits reaccionen així, com el que deia abans, abatzegades. No?
1: Sí, sí. Escolta, Anna Sáez.
4: Digues.
1: Veig a la portada del Segre que troben mort un conductor en una séquia de Torres de Segre.
4: Sí, tu, pobre, és vaja, tot sembla indicar que és una persona molt del poble de la vora de Soses, desapareguda des del dia 9, que suposadament hauria tingut un accident, el cotxe havia quedat gairebé, o sigui, el cotxe estava a l'inrevés, l'aigua el tapava i no s'havia trobat ni cotxe ni víctima, i tot sembla indicar que és aquesta persona, malauradament, un desenllaç tràgic.
1: Ah, escolta, ahir a Aiguats, a Barcelona, tot al voltant, en altres comarques cap al Penedès, acabo de rebre un vídeo de la comarca de l'Urgell, del Xavier Figuerola, un pagès d'allà de la zona, amb oliveres mortes. L'olivera morta, o pràcticament morta, en Saez. La sequera
4: sí.
1: Continua...
4: És això, és aquest temps tan boig. Nosaltres ahir a Lleida Ciutat va caure un patac d'aigua, però molt, molt breu, tot i que nosaltres en teoria érem, el mapa era invers, no semblava que no teníem perill, però vaja, portem una sequera impressionant. Des del mes de maig, l'altre dia sentia no sé on, que des del mes de maig, per exemple, a Mollerussa no havia plogut ni un litre per metre quadrat.
1: Desastre, sí, sí.
4: És una barbaritat, I clar, ja l'olivera de secà, que és un arbre que ho resisteix tot, o sigui, potser no produeix prou, però s'estan morint. I perquè es mori una olivera, t'hi has d'esforçar molt.
1: És complicat que es mori una olivera.
4: Exacte, sí, perquè... ja has de posar de la teva part.
1: És que ens explicaven des d'Unió de Pagesos que el que fa l'arbre, diguéssim, és escopir el fruit justament per sobreviure, l'olivera. Però és que ara ho teniu tots al mòbil, eh?
4: Sí, sí.
1: Cot, Joan, Anna, aquest vídeo que m'acaba d'enviar el Xavier Figuerola, des de Nalec, no és? A la comarca de l'Urgell.
4: Exacte, sí.
1: Amb aquesta olivera pràcticament morta. Entenc que se la poda pot brotar, però vaja, que ho té complicat, això. Perquè Clar, és amb algunes comarques negats d'aigua ahir, tot inundat per aquí, Salvador Cot.
3: Sí, sí, sí.
1: I en altres ni una gota, o dues gotes, que no serveixen per res, per augmentar l'aixafogó només. No sé com acabarà això.
2: Mira quines olives més petitones.
1: Oh, clar, si cauen, això... Sí. Què haurem de fer? Adaptar-nos a què? A un canvi climàtic que ens fa la vida impossible a moltes comarques del país.
4: Sí, la veritat és que som en un temps d'incertesa. Parlàvem de l'habitatge, però hi ha molts temes dels que parlar. Som en uns temps d'incertesa perquè realment tots nosaltres, o sigui, fins i tot nosaltres que ens dediquem doncs, una mica a mirar el món i explicar-lo, no sabem molt bé ni on som ni cap on anem, no? Perquè doncs, tenim molts fronts oberts i un seria aquest de canvi climàtic, perquè, doncs, per exemple, a Lleida doncs, el 20 de maig va començar l'estiu i estem demà és dia 1 d'octubre i seguim a l'estiu.
2: Però doncs... jo vaig llegir l'informe aquell del BBVA que parlàvem al començament i deia que els darrers anys havia hagut bones collites aquí a Lleida.
4: Sí, però clar, el tema no és aquest, el tema és que cada vegada hi ha més problemes, el que passa que no són generals, és a dir, si gele a tres municipis, doncs evidentment pel còmput general aquells tres municipis no aporten tant, però estem tenint situacions extremes que abans passaven també, però passaven puntualment de tant en tant, i ara passen contínuament, hi ha gelades, hi ha sequeres, hi ha pedregades molt bèsties, pedregades de trinxar ja no la fruita sinó l'arbre, tot això ens porta, i sobretot el tema de la calor, ara també la patata també s'ha convertit en un problema perquè doncs, no estan sortint les patates, ha fet tanta calor que s'estan morint, o sigui, estem a un punt, o sigui, els ous pels núvols, les patates que estan la producció de l'any que ve serà nefasta, és que ja fins i tot un plat tan típic com una truita amb patates, doncs serà difícil de fer-lo.
1: Bé, mira, falten 6 minuts per 3 quarts d'11.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Doncs ara dèiem que demà és dijous, és 1 d'octubre, demà, Salvador Cot, i a partir de demà els menors de 15 anys no podran circular en patinet elèctric i el casc homologat passa a ser obligatori. També es prohibeix circular per les voreres i de nit o amb poca visibilitat caldrà portar una armilla reflectant. Saludem a aquesta hora a Cristian Bardagí, que és director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya, del RAC. Cristian, com estem? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: N'hi ha prou amb aquests canvis per posar ordre a l'ús dels patinets? Com ho veieu des del RAC, això?
1: Bueno, doncs n'hi ha prou. Mica en mica, no? S'omple la pica i tot són mesures que van en aquesta direcció d'intentar que aquests usuaris que han irromput de manera molt conflictiva amb la resta d'usuaris de l'espai públic, doncs entenguin que hi ha regles i que s'han d'anar complint.
0: Ja. S'hauria de canviar alguna cosa més, però seria important o urgent fins i tot que inclogués alguna altra història, aquest canvi?
1: Bueno, la veritat és que ara, no, aquests últims mesos s'ha fet molt de focus en novetats pels patinets, pels usuaris de patinet, i més que afegir noves coses, el que caldria és vetllar perquè el que ja és norma s'apliqui.
0: Que es compleixi, no? Sí.
1: Exacte, que també aquesta corba d'adopció de les normes també pren temps, i ara més que afegir més normes, el que caldria és anar aconseguint que el que s'ha d'aplicar es vagi fent.
0: La reforma també augmenta, atenció a això, les exigències pels motoristes. Guants obligatoris en vies interurbanes, calçat tancat i armilla reflectant com a part de l'equipament.
1: I afegeixo que els guants i del calçat tancat aplica no només al conductor, sinó també a l'acompanyant, al paquet, diríem, en cas que vagin dues persones a la moto. Això dels guants és per les carreteres, als carrers no s'obliga, és recomanat, però no és obligat, no és exigible, no serà sancionable. Guants al conductor, guants la persona conductora, guants la persona acompanyant, això és una novetat rellevant, i amb la cultura motorista no estava amb això, i això també s'haurà d'incorporar. I calçat tancat, bueno, què vol dir calçat tancat? Doncs podem tenir imatges diferents de què és tancat, unes sandàlies de veta d'aquestes d'estiu, no xancletes, però sandàlies més o menys tancades, això és tancat o no és tancat? Aquí també augurem que la norma és poc clara i pot haver trobar-se fora de l'arbitrat. En qualsevol cas, aplicada també a conductor i acompanyant.
0: Ja, però n'hi ha molts que diuen, clar, guants obligatoris. A l'estiu vas a la platja amb moto i has d'anar amb uns guants allà suant la cansalada, el calçat tancat, que no s'ha aclarit ben bé exactament com de tancat ha de ser. No sé, com ho veieu vosaltres? Tu vas amb moto o no?
2: No, mai.
0: No.
2: No. Jo tinc molta por a les motos.
3: Ocasionalment, sí.
0: L'Anna, tampoc?
4: No, jo no vaig amb moto, però precisament fa poc una infermera que treballa a l'àrea d'urgències em deia que si la gent que va amb moto habitualment doncs vegués les lesions que provoquen, no estem parlant d'accidents greus, caigudes, etc, normalment no anirien ni amb pantalons curts, ni amb xancles, ni tan... O sigui que es taparien una mica més braços i cames.
0: Correcte. Una altra novetat, els ciclistes hauran de portar casc sempre en vies interurbanes i els conductors que els avancin, els que anem amb cotxe, haurem de deixar metre i mig i reduir, diu, almenys 20 km per hora la velocitat respecte al límit de la via. És així això, Cristian?
1: És així. I a més, si són dos carrils, més que deixar un metre i mig, demanar per avançar, canviar-te al segon carril i avançar amb més distància.
2: Però puc dir una cosa?
1: Tots aquests canvis...
0: Sí. Sí, endavant. Mira, Cristian, m'acompanyen a la tertúlia l'Anna Sáez, que és directora del diari Segre, de Lleida, el Salvador Cot, editor del Grup Món, i aquest que ara vol parlar amb tu, que es diu Joan López Alegre.
2: Jo, Cristian, en relació al tema dels ciclistes, encara que no sigui molt popular el que vaig a dir ara, soc de l'opinió que es tindria que restringir el tipus de vies per als que poden anar els ciclistes, perquè hi ha llocs on ells són, no hi ha un perill per l'automobilista, que a fi de compte es va protegir per al cotxe, sinó per si mateixos. I que per una carretera nacional, jo que vic al Maresme, veure les bicis passant per la Nacional 2, ho trobo una bogeria i no té cap sentit.
3: Sí, després també... Aviam, és de sentit comú. Sí, no, ja, pots, però... no pots... Sí, sí, hi ha moltes coses que
2: s'han de sentir tot, comú. Pues regulem això.
3: Clar, clar, perquè és de sentir comú que si avances un ciclista pues, pues la, li deixis un espai, no?, amb el cotxe, i que, a més, que no vagis a no sé quina velocitat exagerada, no? Això és de sentir comú. Ara, també és veritat, depèn del comportament dels ciclistes, no? Clar, molts ciclistes surten... Són ciclistes domingueros, no?, com ho som tots quan fem activitats dominicals, i van allò un al costat a l'altre, xerrant, un, dos més al darrere, tal, moltes vegades ocupen molta part de la via, és difícil de vegades és difícil de passar-los, no sempre van arrambats a la dreta, bueno, tot això, clar, és, en realitat són pràctiques cíviques. Eh?
0: Ah. Jordi, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Hola, Jordi, des d'on truques?
5: Mira, truco ara des de Mataró, davant del mar.
0: Molt bé, mira, des de la terra del Joan López Alegre, que el tenim aquí a la tertúlia. Què volies dir, Jordi?
5: Mira, et comento que estava escoltant la ràdio ara, bueno, sóc un gran fan vostre, m'agrada molt, disfruto molt i aprenc més del conte.
0: Gràcies.
5: Bueno,
0: sí. Més del conte.
5: Mira, tota la meva família són motoristes i jo, com que treballo a Mollet i visc a Sant Fruitós, vaig amb moto gran i sempre vaig a l'estiu, quan hi ha hagut aquestes zones de calor, amb guants, amb jaqueta sencera, pantalons amb proteccions, amb botes... I de veritat m'esgarrifo quan veig gent que va en xancletes, sense guants, pantalons curts. Dic, mare de Déu, no sabeu una petita caiguda com us queda la pell?
0: El que deia l'Anna Saez, eh?
5: Sí. Sí, sí, correcte. Mira, i una altra cosa diré. Tots els homes que volem que no fer-nos mal, tu imagina't que portes a la teva dona, la teva parella, qui sigui al darrere, amb les cames totes sense proteccions. Cauen i es queden les pells vermelles, ja mai seran igual. Per això jo dic que és una miqueta... hauria de ser una normativa més exigent en aquest sentit. I després, també, amb les gomes de les motos. La gent porta els pneumàtics en molt mal estat i una frenada en un moment perillós et salva la vida, també.
0: Ah, escolta, Jordi, moltíssimes gràcies per haver trucat i, sobretot, per ser oient tan fidel del matí de Ràdio 4. Gràcies, Jordi.
5: A vosaltres, i seguiu així i no canvieu.
0: Moltes gràcies. Tu tampoc, no canviïs mai. Escolta'm...
3: Sobretot de ràdio.
0: Sobretot d'emissora. Cristian Bardagí, què et sembla que diu el Jordi, l'oient del matí a Ràdio 4, que ens truca des de Mataró, des del Maresme?
6: Doncs que posa de manifest, no?, la diferent perspectiva entre un usuari, diríem, de moto de carretera i el que ha sortit a la taula, un usuari més de moto, diríem, urbana o de curt recorregut, no? Les dues perspectives es poden entendre, jo crec que aquí ja demana el sentit comú, no exposar res més del compte i, bueno, aquesta consciència del que fas en cada moment, doncs és el millor antídot per evitar caigudes i lesions.
0: Una altra novetat és l'anomenat corredor d'emergència. Quan hi hagi una retenció, els vehicles hauran d'apartar-se per deixar un espai central perquè hi puguin passar ambulàncies, bombers o policia. Com s'ha de fer aquest corredor? A veure, com funciona? Com funcionarà això? Com ho farem, això?
6: Doncs representa que en carreteres així de més d'un carril, els de l'esquerra se'n van cap a l'esquerra i els de la dreta cap a la dreta, i que al mig un carril, perquè un espai entre, no, per damunt de la línia, per entendre'ns, perquè accedeixin als vehicles d'emergència. Ah. I en cas de que siguin tres carrils, són dos carrils, no, doncs tothom cap a una banda i pel mig passen els vehicles d'assistència. Què passa si són tres carrils? On has de fer el forat, on has de fer l'espai? El de l'esquerra se'n va cap a l'esquerra i els dos de la dreta cap a la dreta. I, per tant, l'espai quedaria entre el segon i el tercer carril.
0: Bé,
6: això és el que és la norma.
0: És la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys i bona part dels canvis busquen protegir els usuaris més vulnerables. No sé, de totes aquestes novetats, des del RAC, quines creieu que poden tenir més impacte en la seguretat viària?
6: Bueno, totes, més que un impacte en la seguretat viària, impliquen canvi d'hàbits. I aquest canvi d'hàbits el que demana és tenir... la informació adequada i que arribi a tothom. Ens fa la sensació que això que comença a aplicar-se a partir de demà, dia 1, se n'ha parlat poc, no? La DGT n'ha fet poca difusió i que ens trobarem i ens podem haver estalviat molta control.
0: Ja.
6: Si ja posem multes per això, pel calçat, els guants, tot plegat. I el que demanem, tot ens sembla raonable, tot es pot entendre, però cal molta pedagogia encara.
0: Doncs sí, Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya. Moltes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, Cristian. Bon dia. Que vagi bé. Au, a partir de demà ja ho veus, però falta molta pedagogia aquí, efectivament.
3: Sí, clar, sobretot si visc...
0: Fet... S'han de fer coses que molta gent no sap.
3: Ha fet això del carril, clar, és de deixar el carril lliure, és una mica... Ja es fa, quan sents una sirena la gent s'aparta, però, no, clar, és una cosa que és molt difícil de preveure, perquè tu no saps quan s'aturarà, si torna a funcionar la cua, si no... L'aplicació pràctica no serà fàcil,
0: Doncs no, la veritat. I molts taxistes queixen, Escolta, estic tip de bicicletes, de patinets, això, circular per Barcelona, bueno, conduir per aquesta capital catalana, diu, és cada cop més impossible i un perill.
2: La mobilitat a la ciutat s'ha convertit en quelcom molt més perillós que anar per carretera, perquè jo crec que no sabem ben bé quan hem de parar, quan no, si quan volem girar a la dreta o a l'esquerra, si hi ha un carril bici, ve un patinet o una bici, qui s'ha de parar. Hi ha Cruïlles on hi ha un semàfor per als de les bicis i els patinets, però n'hi ha que no. Jo veig constantment cops, sustos i baralles entre dos tipus d'usuaris de mobilitat, i això no està ben resolt.
0: No. Anna Sáez.
4: I sempre ens deixem el més vulnerable de tots, que és el vianant. Perquè, clar, es poden fer 150.000 normes, però si no s'apliquen, no sé, nosaltres a Lleida tenim ja una normativa que regula l'ús del patinet a dintre de la ciutat, però continua havent gent que van dues persones amb un patinet en direcció contrària de nit i sense casc i parlant per telèfon, o continua havent repartidors que porten una càrrega al patinet, que és evident que qualsevol petit obstacle a la via farà que tinguin un problema, i tot això, doncs, els cotxes suposo que molesta molt, però els vianants a més tenim por de que ens passi alguna cosa.
0: Mira, falten 9 minuts per les 11.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Xavier Figuerola, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia, bon dia.
0: Com estàs? Fotut, no? M'acabes d'enviar un vídeo, és el pagès de l'Urgell. Exactament d'on són aquestes imatges, aquesta olivera que s'està morint, literalment?
8: L'olivera aquesta és del poble de Nalec.
0: Nalec.
8: Però crec que representa...
0: Ep, s'entretalla, això de la cobertura també és una altra de les assignatures pendents. Ara et sentim, que s'havia tallat una mica. Xavier, digues.
8: Dic que no sé si m'ha sentit... És de Nalec, que és això, és el sud de l'Urgell.
0: Sí.
8: I que és, jo crec que és representativa de moltes zones del sud del Pla de Lleida, a la millor de zones del nord, que és colindants de Tarragona, de la Ribera d'Ebre, de Terra Alta o part del Priorat, que estan en aquestes condicions. I no es morirà. No es morirà perquè l'olivera, si algo té...
0: Aguanta molt. Sí, però
8: aguanta el que sigui.
0: Però l'hauràs de caponar, com a mínim, aquesta olivera.
8: Perdrà la collita, evidentment, però ja rebrotarà quan vinguin temps millors. Vull dir, l'olivera costa molt de matar-la.
0: Sí, però ha de rebrotar i, per tant, perdrem no només la collita d'aquest any, sinó, com a mínim, bona part també de l'any que ve i potser de l'altre, no?
8: Bueno, però no... però ressuscitaran.
0: Ja, això està clar. Però una cosa, veig les fulles seques, és a dir, una feina, refer-ho tot això, però el que dius tu, no s'acaba de morir mai, per sort, una olivera, però és una o són més les que estan així de malament, diguéssim?
8: Aquesta, diguem que és un extrem. És un extrem, n'hi ha un percentatge que estan en aquestes condicions, n'hi ha un altre percentatge, aquest molt més elevat, que simplement perdrà la collita. L'oliva ara té un tamany una mica més gran que un gra de pebre. Està negra ja, o sigui, ha madurat molt abans del que toque. I per l'experiència dels últims anys, bueno, en general, per l'experiència de fer de pagès durant molts anys, quan es donen aquestes condicions, a la primera pluja important que haurà la tardor, que un dia o altre arribarà, suposo, si no és aquest mes d'octubre...
0: No, aquesta setmana ja... Bé, demà tindrem el picó aquí, però ja t'avanço que aquesta setmana poc o molt regarem.
8: Ja, però hauríem de regar molt. Però bueno, és igual, ja. que aquestes... Hi ha molt percentatge de la producció de secà d'aquestes comarques, que l'oliva et dic jo que és negra i petita, que per naturalesa reacciona a la pluja escopint les olives.
0: Sí, sí.
8: L'olivera, a diferència de molts altres arbres, no es mori mai, perquè és prou intel·ligent, com perquè l'arbre que està patint tant quan vegi que plou, que salve el seu fruit, que és la seva descendència, el deixa caure a terra. Per tant, la collita, com a pagès, es perd. Ah. No com d'altres arbres que tenim per aquí, també en conreu de secà, com l'ametller, que l'ametller t'aguanta l'ametlla dalt a l'arbre, ni que la sequera sigui extrema, i acaba morint l'ametlla i l'arbre.
0: Escolta'm una cosa, explica'm quin tant per cent de la collita d'olives es pot donar per perduda, encara que demà comenci a ploure, que de fet aquesta tarda podeu tenir algun primer ruixat, però serà més aviat els propers dies. Quin tant per cent de la collita s'ha perdut a l'Urgell, a la Segarra, en totes aquestes zones, diguéssim, de secà? Això sí. ja està finiquitat.
8: Jo crec que el 60-70% de la collita de secà d'olives s'ha perdut.
0: Això vol dir que pagarem l'oli més car?
8: No, per desgràcia no.
0: Per desgràcia això, no, dius. Explica'ns això.
8: Això és una altra cosa, perquè el preu de l'oli ja depèn de moltes altres coses, depèn de la collita d'Espanya, que tu vas mirant companys de la resta de la península, i la collita també és molt dolenta, perquè l'estiu ha estat igual o pitjor a bona part d'Espanya. Se salva la collita, les olives de rec, però, evidentment, ja saps el que es va parlar sobre Mercosur, d'entrada de productes, doncs ara entra molt oli de Marroc, de Tunísia, per les grans envasadores, que fa que el preu, tot i la collita lamentable que hi haurà aquest any, el preu té tendència a baixar, a baixar, a baixar sense fi.
0: Ah. Anna Sáez, mira, tenim aquí a l'Anna Sáez, a la directora del diari Segre. Xavier, endavant, Anna.
4: Sí, suposo que estaràs d'acord en que doncs, cada vegada tenim un clima més extrem i això també us porta a vosaltres, els pagesos, amb situacions més extremes, no? Perquè ara estem amb una sequera impressionant.
8: Bueno, ja ve dels últims anys. El que està clar, com a pagès de secà, que també des de fa uns quants anys que tinc terra que rego amb el Segarra-Garrigues, tu veus la comparativa i veus que l'agricultura de secà està totalment en extinció. Vull dir, és inviable. Sobretot amb conreus que han de passar l'estiu, com l'ametller, l'olivera o la vinya, perquè el cereal, per exemple, com que el juliol, el juny, juliol, es segue, l'estiu, per molta calor que faci i molta sequera que hi hagi, no passa res, perquè després arribarà l'octubre, novembre, es tornarà a sembrar, i si l'any, a l'hivern, això va bé, pot anar tirant. Però els arbres, com l'ametller, olivera i vinya, que han de sobreviure aquest estiu, que cada any és més insuportable, pues es fa bastant inviable. O sigui, agrícolament, l'agricultura de secà, jo crec que està en extinció, tot Catalunya.
0: Déu-n'hi-do. Xavier, escolta, moltes gràcies. Ja saps que aquest programa sempre està al vostre costat, al costat dels pagesos, dels ramaders, de tots els sectors d'aquest país, pastissers, sí, metges, infermeres, mestres, professors, i pel que us calgui, aquí teniu un altaveu. Moltes gràcies. Merci, Xavi. Que vagi bé. Adeu, adeu. No se'n parla d'això, noi. Sí. Salvador Cot, no se'n parla, ni avui recorda ningú que

0: del poble, com ha de ser. Qui no li menges, tu?
1: M'acabes d'impactar.
0: Qui no li menges, tu?
1: No, no, però jo sé el que em costa la compra cada setmana i que no para de pujar, però el detall de cada producte em costaria més.
2: Sí. Però és cert que nosaltres, que estem acostumats a no comprem mai una ampolla o la comprem ocasionalment, sinó que comprem l'oli de l'any, que es diu, no? I llavors, doncs, ets molt més conscient del que has pagat per cada garrafa.
0: Ah, molt bé, doncs escolta...
3: S'ha de comprar oli verge extra català.
2: Exacte.
0: Sí, senyor, del país, que tenim el millor. A les Garrigues, però moltes altres comarques també, eh?
3: Sí.
0: De Catalunya, bon oli.
3: És molt important, això.
0: Bon oli a tot el país, a tot Catalunya. Doncs, escolteu, moltes gràcies, Anna Saiz. Alguna cosa més que vulguis destacar de per aquí de Ponent? Com ha anat la festa major? La festa major petita.
2: Sí, molt bé. Nosaltres hem estat menys ahir, però va ser un xàfec de tarda. Hem tingut bon temps, o sigui que no ens podem queixar. Tot molt bé.
0: Mal temps, mal temps. Pel Picó, sí, i per mi, pel Xavier Figuerola,
2: sí, sí.
0: Mal temps. No, però entenc que per la festa major la gent...
2: Per la festa major,
0: dir, no plou
2: bé,
0: mai, sí, i ha de ploure el dia de la festa major.
2: Exacte.
0: Al final va ser un xàfec de curta durada, no? Gràcies, Anna, que vagi bé. Una abraçada.
2: Igualment.
4: Adéu, adéu.
0: Joan López Alegre. Tornaràs?
4: Bé, home, sempre que tu vulguis.
0: No, sempre que tu vulguis.
4: Avui trobo que ens hem barallat poc amb el cot.
0: Sí, avui no hi ha hagut massa...
4: Escolta, hem tingut poca gresca.
0: Normalment...
3: T'estàs fent bé, el Joan.
4: Tu no, clar, tu ets com Tom Hanks a Vic, cada dia ets més jove.
0: Escolta, moltes gràcies. Salvador, ens veiem dimecres de la setmana que ve. Amb enganxada inclòs de la setmana que ve. Prometo plantejar algun tema d'aquells...
4: Farem un assaig.
0: Que salten guspires, salten xispes, que diem a casa.
3: Molt bé, molt bé.
0: Moltes gràcies. Oients, que no marxi ningú. Ara sentirem les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe aquí, al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
5: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Atenció al Congrés en relació amb els decrets d'habitatge. Des de Junts, la diputada Marta Madrenas retreu a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, la precipitació i el caos, diu, en l'elaboració de la norma.
7: I estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible. Senyora ministra, si el caos que hi vam veure en aquella roda de premsa s'ha traslladat als reials decrets, tenim un problema molt més greu que el seu cacau, no creu?
8: Creo que cuando ustedes puedan estudiar con profundidad este texto van a verse reflejado en alguna de las cuestiones. No en el 100%, señoría. Es imposible con esta mayoría parlamentaria. Pero sí estoy convencida de que el 100% de la sociedad española y catalana se va a beneficiar de este texto que hoy llevamos al BOE.
6: La presidència del Congrés ha enviat als grups parlamentaris els dos decrets aprovats pel govern espanyol que es debatran i votaran, recordem, aquest divendres. D'altra banda, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui el primer dels dos decrets que inclou, entre altres mesures, prohibir els desnonaments fins al 2030. A Ràdio Nacional, l'economista i presidenta de la Fundació Habitat 3, Carme Trilla, ha defensat mesures que mirin de protegir els propietaris en un context de manca d'habitatge públic.
9: Aunque creo que en el futuro lo que necesita es alquiler público y alquiler social y estamos en ello también, pero claro, esto no es inmediato. Entonces, mientras tanto, intentar proteger el alquiler privado que tenemos, siempre y cuando no sea abusivo y no sea especulativo, pues es un tema importante. Si no, sí, se va perdiendo parte de este alquiler, ¿no?
6: També als micròfons de Ràdio Nacional, el socialista Emiliano García Page ha criticat els decrets presentats per l'executiu espanyol. Els considera pedaços.
10: Esto que está pasando ahora no deja de ser un torniquete para intentar parar la hemorragia que se ha generado ambientalmente a raíz del caso de Mari Carmen,
11: claro.
10: ¿No? Pero, y está bien reaccionar porque lo peor sería encima no hacer nada. Está bien. Pero mire, hoy no está ni siquiera publicado el segundo decreto.
6: Mentrestant, continua al Parlament de Catalunya el debat de política general, en el qual el president Salvador Illa defensa la gestió del seu govern davant les crítiques dels grups. Última hora des de la Cambra Catalana. Lorena Enns, bon dia.
12: Bon dia. Esquerra Republicana puja el to amb Salvador Illa. El president del grup, Josep Maria Jové, ha retret al president manca d'ambició de gestió i també de lideratge. El republicà reclama a Illa humilitat i valentia. Ofereix al president col·laboració responsable, però avisa, si no compleix amb els acords pactats i no hi ha avenços en sobirania, trontollarà l'estabilitat de la legislatura. Illa tracta de rebaixar la pressió, assegura que tota l'ambició la concentra en les polítiques d'habitatge i reitera, complirà amb el

0: Heu pactat.
1: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà.
2: Agraeixo el suport que van donar a la meva investidura. Per això reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
3: Una sobirania política i fiscal que reclamen els republicans per poder assolir qüestions com el 6% del PIB en educació en matèria d'emergència habitacional, entre altres mesures. Esquerra proposa reduir l'ITP per facilitar l'accés a l'habitatge. Continua aquesta segona sessió del debat de política general. Ara torn pels populars.
4: Anem ara a l'Audiència Nacional, on ja està compareixent com a testimoni el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en el cas que investiga l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma. El seu testimoni és clau per entendre la cadena d'avisos i com es va trencar. Vives té intenció de lliurar la jutgessa tardor en totes les trucades i alertes que va enviar el govern espanyol els dies previs als fets, així com traslladar la seva convicció que és el Marroc qui està darrere de l'entrada de desenes de milers de persones a la ciutat autònoma. I a Lleida investiguen la mort d'un home trobat mort a una séquia a Torres de Segre, al Segrià. Pepa Sant Genís.
5: Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir del tot la troballa i al matí d'un conductor mort dins del seu cotxe en una séquia de Torres de Segre, al Segrià. La principal hipòtesi és que es tractaria d'un accident de trànsit que hauria patit un veí de la veïna localitat de Soses i que es trobava desaparegut des del 9 de setembre. Fons dels Mossos han informat que encara no ha estat identificat perquè el cos portava dies a l'aigua i estava en molt mal estat. L'aigua cobria gairebé tot el cotxe i el van localitzar en una zona de la séquia que no era visible des del camí proper.
4: I encara una qüestió. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove registrada aquest diumenge a Sant Adrià del Besòs. Els fets haurien succeït al polígon industrial del Sot a tocar de les tres xemeneies passades les 6 del matí. Segons confirmen fonts policials consultades per Ràdio 4, els crits d'auxili de la noia van alertar els treballadors d'una de les plantes industrials de la zona. La víctima, relaten aquestes mateixes fonts, presentava lesions i anava mig despullada. Va ser traslladada a un centre hospitalari tal com estableixen els protocols. De moment no hi ha detencions. La Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
6: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Mira, mig quart de 12, en punt, Anna Còrdova, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs content de veure't, com sempre. Escolta'm una cosa, avui tindrem, home, qui ve aquest matí?
1: Qui ve? Aviam, ve molta gent.
0: Ve molta gent, però si haguessis de dir un nom, Àngels Gunyalons, potser, no?
1: I tant.
0: La gran actriu Àngels Gunyalons, de seguida, aquí, en directe, al matí de Ràdio 4. Però, efectivament, en ve molta de gent, eh? Hi passaran moltes altres persones. Un altre de gran, el Marc Villanueva.
1: Exacte, el vindrà safareig. El Marc, farem safareig, que això encanta els oients.
0: Agrada molt els oients. A mi sí. No em mata aquest tema, però com que els oients em diuen que sí, doncs endavant,
1: aquí,
0: tu. Els dimecres, premsa del cor, efectivament. Menjarem patates braves, avui també, l'Esquinica.
1: Menjarem patates braves de l'Esquinica, perquè tot just comença el compte enrere per la cinquena edició del Braves Fest, que és la gran festa de les patates braves de Barcelona, que es farà del 2 al 4 d'octubre al Poble Espanyol. I avui aquí, doncs, això, menjarem braves.
0: Menjarem i menjareu, oients, perquè podeu anar de franc a l'Esquinica si encerteu el so del dia. Escolteu, és aquest. Ja podeu anar trucant, el 900-454-455, 900-454-455. Hi ha una farmacèutica que la vaig veure a les xarxes socials. Dic que, escolta, és molt bona aquesta dona.
1: Sí,
0: diu coses molt interessants que jo no sé.
1: Sí, és l'Emi Sallés, és de la farmàcia i ortopèdia Emi Sallés, té el mateix nom que ella, d'acord? I dona consells, doncs, que arriben molt a la ciutadania.
0: Sí, sí,
1: per
0: sí,
1: què?
0: Sí.
1: Doncs perquè parla dels temes que interessen, grips i refredats, quan hem de prendre ibuprofè o paracetamol. Això
0: exacte.
1: És un tema que és un tamàs, perquè hi ha gent que no, ibuprofè, no, paracetamol.
0: Sí.
1: Home, un moment.
0: No saps mai...
1: Ai,
0: jo sempre dubto, de veritat. Mira, escolteu, mira què diu, per exemple, l'Emi Sallés.
2: Comencem l'escola i comencem en el moment que els nens es posen malalts. Llavors, què podem fer? Doncs els podem donar un suplement de defenses perquè estiguin molt més forts i no es posin malalts. Em fas gran i no t'hi veus, necessites unes ulleres per tot. A mi m'encanten aquestes ulleres de fantasia. Per què no puc prendre l'ibuprofè de 600? També diu, dona'm un ibuprofè de 600.
0: Doncs au, d'aquí una estona la tindrem aquí.
1: Sí,
0: ens explicarà
1: tot.
0: Moltes altres coses, efectivament.
1: I tant.
0: Mira, ara mateix, què falten? No res, 6 minuts per un quart de 12 ja.
1: Som-hi.
0: Passa volant, això. Mira, saludem aquesta hora, això sí que ens agrada també, eh? Gent gran, però si no en sou de grans.
3: Jo faig 67.
0: Quants anys tens, tu?
3: Faré 72.
0: 72 anys? Atansa't el micròfon, em diu la Marta Inglés.
3: Faré 72 anys. Que començo a ser gran.
0: Home, no.
1: Avui dia 72
0: anys. Avui dia
1: 72
0: anys, a mi em costa dir que ets gran, perquè no te'n veig de gran. Estrella Pineda.
4: Ja he fet 75.
0: 75, doncs tampoc et puc dir gran. I menys veient-te.
4: Sóc gran.
0: Responsable de Dones, Cultura, Memòria i Nuclis de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Això tu, Estrella.
4: Sí.
0: I el José Torrecillas és portaveu del grup promotor d'aquest acte que
1: demà... Que faran demà, exacte. Hem de dir que abans
0: demà...
1: fallo meu, eh? M'he equivocat.
0: Igual,
1: he dit que avui era el dia...
3: Bueno,
0: demà
3: un dia.
0: És el dia
1: persones
0: internacional
1: grans.
0: De les persones
1: demà,
0: grans.
1: És demà.
0: I aquí ho volem celebrar. El dia abans, ens avancem.
1: Està molt bé.
0: Ens avancem unes perfecte. Hores, el dia internacional de les persones grans. Demà a les 12 al migdia, d'aquí a poc més de 24 hores, us trobareu a la plaça de Sant Jaume, no?, per commemorar aquesta data, amb aquest lema, ens jubilem de la feina, no de la vida, home, només faltaria. José Torrecillas.
3: Bueno, jo, és un eslògan que està molt bé, i entre altres coses, crec que en aquest sentit hi ha un canvi generacional de la gent de la nostra època. Recordeu que els nostres pares, molts d'ells, quan acabaven la seva vida laboral, fonamentalment es anaven a jugar a dòmino i a les cartes.
1: Exacte.
3: Que estava bé, eh? Vull dir, no és negatiu. Jo jugo al dòmino també perquè serveix per fer estratègies. Però sí que és veritat que nosaltres
0: O a la botifarra.
3: O a la botifarra, però això no jugo tant. Però sí que és veritat que hem fet un canvi substancial en el sentit que nosaltres som una generació que hem estat en la nostra vida laboral, en les reivindicacions, en les millores salarials, en defensa de drets, i per tant, quan ens jubilem, evidentment la vida, que té moltes més coses que reivindicar i defensar drets, que també vol dir formar-se, que també vol dir fer activitat lúdica, és evident que tot això fa que nosaltres vulguem seguir sent actius i defensar...
0: Com ha de ser.
3: Diguem que aquí no ens hem jubilat de la vida, que
0: bé,
3: continuem.
0: Parleu de discriminació silenciosa. Per què, Estrella Pineda? Què passa quan un es jubila?
4: Pues què passa? Pues que jubilades tenguem una societat en la que lo vell és, no té un valor, en la qual una persona que es jubila ja està fora del mercat laboral, suposa que socialment no és productiva. I això no és veritat.
0: Doncs mira, a mi em dona molta més confiança una infermera de 72 anys que una de 25, segons com. Bueno, l'experiència és un grau, tu. Sí o sí, i penso que la de 25, i de fet en general tots a la vida, n'hem d'aprendre i molt de vosaltres, perquè sou pous de ciència. Sou els que porteu més anys en aquest món i qui, per tant, ens pot ensenyar més coses i bons exemples a seguir. Vaja, és que ho tinc claríssim.
3: I voldria dir...
0: N'he après molt de la gent gran del meu poble, de fer cafès amb ells al bar.
3: I també voldria dir una cosa. La societat actual, que té molts defectes, segurament, també és gràcies a aquella lluita social i política que es va fer en una època que no es podia parlar, perquè si parlaves anaves a la presó. Nosaltres vam aconseguir també canviar això. I, per tant, hi ha una experiència acumulada molt important de memòria històrica, però també de la capacitat d'haver canviat. Repeteixo, no estem en la perfecció, però nosaltres vam participar a canviar això.
0: Sabeu qui és el doctor Ramon Cugat? El metge dels esportistes, home, el que ha operat a molta gent del Barça, per exemple, molts jugadors.
3: No el coneixem, però si ha operat a jugadors del Barça ho ha fet molt bé.
0: Ho ha fet molt bé, però no sé si t'agradarà tant això que diu també el doctor Cugat. Atenció, escolteu.
5: Jo dic que el jubilar-se no és bo, perquè hi ha gent que es deixa anar massa i hi ha persones que tenen una predisposició a estar més poc cuidades que unes altres. I això és el que fa que realment pues, un se'n vagi abans.
0: Sí, sí. El doctor Cugat ho té clar, eh? Sí, diu, escolta, la gent que es deixa anar, que no tothom es deixa anar, i en general no s'hauria de deixar anar ningú, però la gent que es jubila, deixes de treballar als 65 o als 67 o a l'edat que sigui, i et deixes anar, diu, i al cap de 4 dies el clot. Què?
1: Sí. Com ho veieu vosaltres,
4: a
1: això?
4: A veure... Jo veig que no és tan fàcil. Vull dir, quan una persona es jubila, hi ha un... A veure, aquí està el tema de gènere, el tema de la mirada de gènere, que jo crec que és molt important posar-lo en aquest 1 d'octubre. Per què? Perquè tenim una població major de 65 anys, de 1.060.000 persones aproximadament.
1: Sí, són un 20% de la població actual de Catalunya.
4: I de dones, hi ha un 56,9%, en la qual és molt important que es tingui en compte aquesta mirada. Però, a més, és molt important perquè a l'hora de jubilar-se, els homes sí que poden fer el seu projecte de vida quan se jubila. Les dones no, perquè les dones tenen assignat el tema de les cures, de la cura de la família, que ho hem fet durant tota la vida, en la qual això impideix que el nostre projecte vital de vida, quan estem envellint, no puguin desenvolupar-lo.
0: Torrecillas, digue'm tu què et sembla el que ha dit el doctor Cugat.
3: Bueno,
0: si et jubiles i et deixes anar, ets pell.
3: Té una part de raó, indubtablement. Si tu no, per exemple, si no fas activitat esportiva, no camines, no fas vida social, etc, doncs és evident que segurament aquesta persona pot acabar, diguem, pitjor que altres. Però també val la pena posar l'accent al que diu l'Estrella respecte al tema de les dones grans, que són les que també, diguem, pateixen molt més aquesta situació degut al que ella explicava.
1: Mira, sí, sí. Un exemple d'això és el tema dels avis cangurs, àvies cangurs, sobretot. Nosaltres hem parlat
0: àvies
1: en aquest programa.
0: Àvies i avis, també, eh?
1: Sí, però hi ha més àvies que avis cangurs, això és una realitat. La càrrega,
0: sí,
1: la càrrega
0: més,
1: de
0: més,
1: la cura...
0: Però també hi ha avis, sí?
1: Sí, també n'hi ha.
0: I potser cada cop més avis, també. Sí? Encara hi ha més àvies que avis, però
4: tant
0: també hi ha avis que van a buscar
4: bo.
0: La canalla a l'escola.
1: Clar, el tema és aquest, no? Què passa? Quan tu et jubiles, vols començar? Doncs això, per fi tens temps lliure, pots fer tot allò que t'agrada, a més ara, quan ens fem grans, no és això, jubilar-te a 65 anys, ets jove, tens una vida per endavant encara. Què passa quan toca tenir cura dels altres? Continua tenint cura, Estrella.
0: N'abusem dels avis, els pares i mares d'aquest país? Encara se n'abusa tant? Sí? Sí o no?
4: A veure...
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Això d'abusar és un concepte bastant, vull dir, hi ha diferent, o sigui, et toca perquè toca, però també hi ha avis i àvies que volen de dir, no hem criat a les meves filles perquè he hagut de treballar i ara em dedico a les nets i a les netes. Bueno, hi ha diferent opció, hi ha qui és imposar perquè toca, uh-huh. i hi ha qui, bueno, pots... entre cometa, ho deixo entre cometa, pot prendre la decisió de la cura de dels nens i les netes.
0: Digues, José.
3: No, si em permets, a veure, jo crec que també va en funció del model econòmic que tenim, és a dir, una família jove que cobra salaris baixos i que una part d'aquest salari va a l'habitatge o a altres qüestions, segurament té moltes dificultats per portar les seves filles, per exemple, a la guarderia. I, per tant, en l'àmbit familiar, els avis juguem una funció moltes vegades de ser els serveis socials d'aquest país, d'ajuda als fills, d'ajuda també, en aquest cas, als nostres pares, etcètera, etcètera. Per tant, el problema és que el sistema... diguem, no posa tots els mitjans suficients i, per tant, els avis hem de fer aquest paper de substitució.
0: Quants fills i quants nets tens tu ara mateix?
3: No, jo tinc una filla, la meva filla no té fills, però té dues gosses jovenetes que aquests dies, per exemple, em toca treure-les perquè ella està fent un curs pel matí.
0: Ah, molt bé, perfecte. Dues gosses jovenetes, tu. I tu?
4: Jo no tinc nets ni netes, tampoc.
0: Vaja, escolta'm.
1: Però... el sistema és el que dèieu, ho posa difícil als joves, però tampoc us ho posa fàcil a la gent gran, perquè, per exemple, parlem de les pensions, no? Aquests dies hem llegit que la pensió mitjana ha pujat un 4,5%. Això què vol dir? Com estan les pensions ara mateix? Com esteu, jubilats?
0: De mitjana, 1.611 euros aquest mes de setembre, sí? Un 4,5%, com diu l'Anna, més que el setembre de l'any passat, que eren 1.542. Com anem?
3: Bueno, evidentment, les pensions en funció del nivell de vida no deixen de ser baixes. Però també és veritat que el govern actual va pujar les pensions en funció de l'IPC. Recordo en l'etapa del senyor Rajoy que costava més la carta que t'enviaven que el que realment cobraves, aquell famós 0,25. És evident que en el tema de pensions cal seguir lluitant i sobretot en aquelles... tornem al tema de les dones, que és el sector de població que menys pensió cobra degut a la situació que moltes vegades amb els anys es va dedicar a cuidar.
1: Quina diferència hi ha entre la pensió d'un home i d'una dona? No sé si teniu aquesta dada.
3: 400
4: i pico.
3: Sí, sí.
4: No te sabria dir la xifra exacta, m'equivocaria, però la bressa de les pensions és una costa.
1: I això què suposa? Suposa que, per exemple, una dona sola tingui molts problemes per poder arribar a final
4: això,
1: de mes?
4: Això suposa moltes coses.
3: Estem veient aquests dies amb tot el tema de la Mari Carmen i altres, sí. i altres dones que estan patint la situació que estan patint. Vull dir, amb salaris baixos, evidentment, no pots fer front a les necessitats bàsiques. Uh-huh. I entre elles, el tema de l'habitatge, que, com bé sabeu, s'ha convertit en un luxe.
4: A més, això, el tema de la bretxa, clar, les dones, per tema de les cures, que hem parlat abans, quan estaven actives en el món laboral, qui reduïa la mitja jornada? La dona. La dona arribava de la mitja jornada perquè havia de tenir cura de la seva família. Això, clar, això repercute directament en la seva pensió. És a dir, no és el mateix una pensió que s'ha cotitzat al temps reglamentari que una pensió d'una dona que s'ha hagut de reduir.
0: Bé.
4: En la qual la pobresa té cara de dona.
0: Els oients, en aquest programa sempre hi podeu dir la vostra, podeu trucar al 900-454-455, n'hi ha que surten en antena, altres que no volen sortir, per exemple, el Josep de Barcelona, que diu, jo he d'ajudar econòmicament el meu fill perquè no arriba a final de mes.
3: Clar.
0: I tinc un amic a qui el fill li ha tornat a casa perquè no podia pagar el lloguer. Això és més habitual del que sembla, potser.
3: Sí, fixi's, la crisi del 2008... que va haver-hi tota la crisi financera i que va donar peu a molts acomiadaments, l'estructura familiar s'aguantava per les pensions. Segurament tampoc unes pensions, que ja hem dit la mitjana, però que ajudava en l'àmbit de la família. Si no, aquest país ve saltat pels aires si no hagués hagut, diguem, la xarxa familiar o la xarxa, diguem, de les persones grans. I en aquests dos exemples queda claríssim. És a dir, avui al mercat laboral els salaris són molt més baixos que en proporció a la nostra època. Jo li dic als joves que també han de sortir al carrer a mobilitzar-se. Aquí no ens han regalat mai res. Nosaltres vam tindre salaris determinats perquè els vam lluitar. I, per tant, ells han de fer. La patronal o els rics mai donaran res a canvi si tu no li treus.
0: Ja. Escolta, com veus el món d'avui en dia? Què és el que més t'agrada o el que menys? Si és que t'agrada alguna cosa... Sí. Ha canviat massa tot plegat?
3: Sí.
0: I massa ràpid, potser?
3: Bueno, ha canviat tot molt ràpid. Les desigualtats són cada més grans. Estem en una societat que el que s'està defensant per part dels governs és tot el tema de la militarització. Uh-huh. Això vol dir menys política social. I alguns, i ahir mateix, amb el tema del senyor Feijó i de la patronal, que les mútues han de tindre més poder, segurament alguns volen que siguem esclaus del segle XXI i per tant, tornem enrere d'allò que havíem aconseguit després de la Segona Guerra Mundial.
0: Què et sembla la classe política actual en general?
3: Doncs hi ha de tot.
0: Hi ha de tot.
3: Hi ha gent que crec que ho fa i vol intentar fer honestament i hi ha gent que són uns haters.
0: Vols dir noms?
3: Tota aquella gent que resulta que són masovers, per exemple, dels fons voltor. I em sembla que amb això ja s'ha dit tot. I hi ha gent que intenta fer-ho millor, i també hi ha gent que fa política que és honrada, i hi ha gent que són uns lladres, que alguns ja estan a la presó. Vull dir, jo crec que el món polític és una expressió també de la societat.
0: Mm-hmm. Podem sentir la Pepita, no, Anna?
1: Sí,
0: la
1: podem
0: Pepita
1: sentir.
0: Bernat, 107 anys, ja.
1: 107 anys, i ha visitat diverses vegades aquest programa, i ens ha deixat algunes perles com aquesta.
6: No sabeu viure. S'ha de viure amb satisfacció, amb alegria. Que venen mals dades, després es passen i tornen a vindre les bones. Jo no vull jubilar, eh?
0: La gent que es deixa anar diu 4 dies al clot.
6: Jo, de moment que bueno, em vaig jubilar a l'edat, no? Però he continuat treballant.
0: Escolta, encara balles cada diumenge a la Paloma.
6: Oi. És el meu.
0: Encara lligues o què?
6: No.
0: Guapa?
6: No. Això és el que trobo a faltar. Era una relació bastant oberta, perquè mai vam estar junts. Uh-huh. Ella a casa seva, jo a casa meva.
0: Ah, és que molta gent diu que aquesta és la clau
6: aquesta
0: de l'èxit.
6: Aquesta és la qüestió.
1: No? Sí. Living apart together.
0: Clar, diu, si vols durar, un aquí, l'altre allà.
6: Sí, exacte.
0: Si vols durar, un aquí, l'altre allà.
1: És que la Pepita...
0: Tu fas que sí amb el cap, també, eh? José, sí o no?
3: Bueno, hi ha de tot, vull dir, segurament...
0: Sí, home, clar, hi ha de tot, sempre a tot arreu.
3: Segurament hi ha una relació que pot estar bé així.
1: Una de les millors coses que ens ha deixat la Pepita sempre que ha passat per aquest programa és aquesta energia positiva, no?, i aquesta manera de pensar que, malgrat l'edat que tinguem, el que compta és l'energia, i aquesta energia la creem cada dia, no? Ella proposa, doncs, això, ballar, estar actiu, trobar-se amb els amics... No sé vosaltres, ara que
0: Estrella.
1: Celebrarem aquest Dia Internacional de les Persones Grans, quina és la clau per aprofitar aquesta jubilació?
0: La Pepita cada diumenge va ballar a la Paloma. Tu també o no?
4: No, jo vaig a nedar.
0: A nedar?
4: No, a la Paloma no.
0: A nedar, això de nedar està molt bé, eh?
4: Sí, vaig a piscina quan puc. Quan puc.
0: I cada quan pots, més o menys?
4: Doncs mira, voldria cada dia, però amb els compromisos en la societat que assumeixes, doncs no puc anar cada dia.
0: Ja.
4: Però recomano estar activa física i mentalment.
0: Ja.
4: Això es vol dir prendre cultura, anar relacionar-te a les amistats.
0: Sí,
4: s'ha de sortir, ha de crear xarxes i has de cuidar les amistats.
1: Hi ha prou activitats, i està prou cuidat aquest espai. És a dir, hi ha persones que es jubilen i es queden a casa, i si estan soles costa molt. Jo recordo, sempre ho dic, la meva iaia deia, jo he d'anar a un casal d'avis, això és per vells, i la mirava i deia, iaia, tenen la teva edat. Però ella mai va voler relacionar-se, i això
0: passa,
1: penso que li passa
0: a
1: molta gent.
0: Potser cada cop menys, no?
4: Cada cop menys.
0: cada cop menys.
4: Amb això el Josep ha dit el tema que la gent d'ara de 65 no és el mateix, no té la mateixa mentalitat que una generació passada.
0: Activitat,
4: no?
0: José. No? Una mica la clau de l'èxit, pel que vaig sentint de gent gran, és no parar i tenir, en certa manera, una mica d'obligació. És a dir, jo tinc una tia que farà 94 anys, que està estupenda, està millor que tots nosaltres junts. El 13 de desembre, mira, el dia que aquesta ràdio farà 50 anys, Ràdio 4, el 13 de desembre, Santa Llúcia, 94 anys, està estupenda. Ara, ioga, el gimnàs, el casal, a fer una canyeta amb les amigues a la tarda...
1: Diu que sí, l'estrella.
0: No et pots deixar anar.
3: No, efectivament. Mira, jo faig esport, m'agrada ballar, no ballo tant perquè a la meva companya no li agrada molt, però a mi m'agrada ballar, faig esport, camino, jugo al dòmino, faig lectures de coses, participo activament en l'àmbit de la societat com un compromís personal, i per tant tot això et dona vida. Jo crec que aquesta és una de les claus de l'èxit de poder viure molts anys. Això no vol dir que alguna vegada vingui alguna cosa i se t'emporti, però...
0: Efectivament. Mira, un altre que va passar per aquest programa, a banda del doctor Cugat i de la Pepita, que els hem sentit, un senyor que es diu Javier Martínez Aldanondo, que és especialista en gestió del coneixement, i ens va dir, diu, una persona mor en el moment en què deixa d'aprendre. Tant se val si té 100 anys com si en té 15. A la que deixes d'aprendre, ets pell, diu aquest senyor. I vosaltres dos feu que sí amb el cap, i esteu d'acord amb això?
4: Completament d'acord.
0: S'ha d'aprendre, i de fet en podem aprendre sempre.
4: Aprendre, aprendre, i aprendre a desaprendre.
1: Clar, és que ells són persones que estan molt actives encara, és a dir, continuen, s'han jubilat, efectivament, és el seu lema, s'han jubilat de la feina però no de la vida, i de fet continuen treballant, no?, activament per la societat.
0: L'esperança de vida, per sort, cada cop és més llarga i amb qualitat de vida, que també sobretot és el que es tracta.
3: Jo espero arribar al 120.
0: Al 120?
4: Jo també.
0: L'altre dia el doctor Vilarrubira, és aquell de la cirurgia estètica, diu que vol viure 500 anys.
3: Bueno, això...
0: Aquell és més valent que tu. Escolta, ja per acabar, perquè tenim a la farmacèutica en línia, aquella crac que triomfa a les xarxes, demà, aquest dijous, us concentreu, com dèiem, a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar tot això que ens acabeu d'explicar una miqueta, no?, en un acte on s'espera que hi vagin, que sereu més d'un miler de persones, previsiblement. Què hi fareu? Diu que anireu tots de blanc. Per què? Què representa per vosaltres el blanc?
3: Bueno, el blanc representa la pau, representa també... diguem, compromís, representa tranquil·litat, és a dir, representa moltes coses, i per tant creiem que el blanc és el que ens pot representar a totes les persones grans per seguir fent activitat, per seguir reivindicant, per seguir tenint drets i per seguir també vivint la vida, que em sembla que és el més important.
0: Molt bé, José Torrecillas, portaveu del grup promotor d'aquest acte, i també Estrella Pineda, responsable de Dones, Cultura, Memòria i Nuclis de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb el vostre testimoni i els vostres savis consells aquí al Matí de Ràdio 4. Moltes gràcies. Que vagi molt bé això demà.
4: Estarem
0: pendents.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Pràcticament són 11:45.
7: El Matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Emi Sallés, bon dia, com estàs?
8: Bon dia, superbé.
0: Ja ho sé que estàs superbé, se't veu superbé. L'Emi és, abans en parlàvem, aquella farmacèutica de la farmàcia i ortopèdia Emi Sallés, que porta el teu nom. Ets a Sant Feliu de Guíxols, per tant, d'entrada entenc que estiguis bé, perquè, escolta, és un luxe viure a Sant Feliu de Guíxols. Jo et vaig descobrir l'altre dia per casualitat. Vaig veure els teus vídeos a les xarxes socials... Dic, aquesta és una crac.
1: I vas enganxar.
0: Però per tot, és a dir, perquè expliques coses que no sé, que em van encantar i que m'encanta aprendre gràcies a tu. Ho fas amb molta gràcia. Arribes molt a la gent i és molt interessant tot el que dius. Explica'ns una mica com comença aquesta aventura de triomfar,
8: bueno,
0: d'arrasar les xarxes.
8: L'aventura t'hi porta a la vida, no? Perquè ara, si no estàs a les xarxes, no existeixes.
0: Llavors, això, és així, això.
8: Clar, El tema és que expliquem tant com expliquem a la farmàcia, tant jo com el meu equip. O sigui, és que som així. Si vens a la farmàcia t'explicaré el mateix i de la mateixa manera que ho veus a la xarxa. I perquè hi ha molta cosa que nosaltres ens n'hem donat compte que donem per suposat, perquè ho veiem cada dia, i que la gent no ho sap. I hem dit, ostres, precisament la salut, o sigui, hi ha mil coses més de peluqueria, de no sé què, de no sé quantos, que triomfen molt, però el més important de tota la vida és la salut. I ens hem dit, hem de comunicar salut. I llavors, una mica és això, no? També és veritat que ara tenim unes persones que ens ajuden a les xarxes i també ens diuen coses que nosaltres a vegades diem, ah, però això interessa, ah, però això no se sap, i ens diuen, no. I aquí també ens ha ajudat a tirar-nos una mica a la piscina amb coses que nosaltres pensàvem que eren òbvies, saps?
0: Escolta, doncs explica'm, no sé, alguns dels vídeos que hagin tingut més tirada, que tu saps que han agradat més a la gent, primer perquè el que dius és impactant i sovint desconegut. Explica'm, posa'm alguns exemples concrets.
8: Bueno, tenen molt d'èxit els vídeos d'ortopèdia, potser sí, perquè és la part més desconeguda i la que la gent... potser no entrarà en una ortopèdia, en canvi són coses, per exemple, jo què sé, hi ha un vídeo d'unes mitges de compressió. Les mitges de compressió el que fan és ajudar que la circulació sigui en un estat òptim. I pràcticament tota la gent que està sentada o que està dreta n'hauria de portar. Podria portar tothom, però els que estan moltes hores assentats o moltes hores drets...
1: Què són moltes hores,
8: serien
1: Emi?
8: Serien els candidats.
1: Què són moltes hores asseguts?
8: Bueno, una jornada laboral, 8 hores.
1: Tots hauríem d'anar amb mitgetes d'aquestes compressives.
8: Exacte,
1: eh?
0: Ah, sí?
8: Exacte.
0: Molt bé.
8: Clar, perquè nosaltres, la circulació, o sigui, tu quan te planteges, per què no et cau la sang al peu? O sigui, quan tu agafes un líquid i el vesses, cau avall, no? I la sang hauria d'estar tot als peus. Llavors, no cau per tres motius. El primer és perquè el cor el bombeja. El segon és perquè tenim unes vàlvules que fan que un cop bombejar vagi cap a dalt però no torni a baixar. I el tercer és perquè tenim un tercer cor, que és el peu, que és el que fa que vagi bombejant, i el bessó, que fa que vagis bombejant cap a dalt. Clar, quan aquest tercer cor no funciona, perquè estàs quieta, tant sigui sentat com dret, llavors, és important la mitja perquè t'ajuda a que el funcionament i la circulació del cor vagin bé.
1: Mira, ara que...
8: La paret és una paret que té una vida i que necessita uns cuidados, però que tu no hi arribes, però la millor manera de cuidar-la és així, o amb venotònics orals.
1: Ara que dius això dels peus, que són el tercer cor, últimament no paren d'aparèixer en vídeos que expliquen l'important que és anar-se posant de puntetes. No sé si ho corrobores, això, eh?
8: Bueno, és per activar el bessó i això que m'estàs dient. Sí, és que m'estàs donant l'error, és això.
0: Bé, més consells, va, d'aquests que...
1: Refredats, ara que tothom està
0: refredat. Ara parlarem de refredats.
8: La febre, que la febre també ha...
0: La febre, és més pesat que la febre, diu.
8: Perquè la febre, clar, la febre en el fons és un mecanisme natural que tenim de defensa contra les infeccions. Llavors, teòricament, per la febre, que és a partir de 38, no ens hauríem de prendre res, a no ser que tenim molt malestar. Mm-hmm. Perquè, en el fons, el que estem fent és ajudar el cos a combatre la infecció. Llavors, si tens febrícula, que és entre 37,5 o 37,9, tampoc no hauries... O sigui, en el fons, és un mecanisme que té el cos que a vegades el parem. Quan ens hem d'alarmar? Si la febre dura més de 3 dies, si presenta símptomes com dificultat respiratòria, vòmits o taques vermelles que no desapareixen al pressionar, en persona vulnerable. Però si no, si tu estàs a 38 i tu els 38 els portes bé, doncs deixa els 38, que el teu cos és bo. Vol dir que té defenses i que reacciona contra una infecció.
0: Molt bé.
1: Sovint pensem que al prendre'ns això, un paracetamol, estem matant la infecció, i no, l'únic que estem fent és baixar la febre.
8: Exacte. El nostre cos li baixem el que té ell, que és l'actitud de defensa que té. Per tant, pobre, encara té més difícil per guanyar la infecció.
0: Ja, però hi ha gent que té la temperatura habitualment més baixa, diguéssim, sí, i a la que puja una mica es troba fatal, i altra gent que tenim la temperatura, jo crec que més alta, i per tant, per notar els efectes de la febre, sí que ha de pujar bastant o més, això de...
8: Passa que el valor de la febre sempre és 38, independentment del valor que
0: 37,
8: tinguis tu de
0: base. Dit, febrícula 37,5, has dit. Però,
8: de 37,5 a 37,9.
0: Va, i 37,2, si el tard estàs a 37,2, què passa?
8: No, pues no, estàs normal. Fins a 37,5 estàs normal.
0: Estàs normal
8: 37,4? 37,4 es consideren temperatures normals.
0: Ja, però abans els termòmetres marcaven... A 37, et posaven allò, la fletxa vermella. Aquella vermella. A 37, estan mal fets els termòmetres.
8: Doncs sí, segurament avisaven de que començaves a estar amb una temperatura alterada.
1: Sí, jo penso que això ha canviat. Antigament, a 37 es considerava febre i ja fa temps que es diu això.
8: Exacte.
1: Que és a partir de 37,5 i sobretot no, amb els més petits de la casa també això s'ha de tenir en compte.
8: Si tenen menys de 3 mesos, sí que 38 t'has d'alarmar una mica i portar-lo al metge o vigilar molt. Són més vulnerables i llavors en menys de 3 mesos 38 és un valor que s'ha d'estar alerta, ja.
0: Bé, hi ha Covid, tu, aquest mes de setembre?
8: Sí, hi ha molt Covid, eh? Mm-hmm. I també hi ha molta gripa. Hi ha molta gripa i molt Covid. De fet, el Covid formarà part de les nostres vides i si no tens símptomes molt greus, doncs hem d'aprendre a conviure amb ell com és amb una grip. O sigui, de cop tindrem malestar, cal freds, mm-hmm. ens vindrà de cop, ens haurem de ficar al llit... Llavors, l'únic que has de vigilar és de que no siguin uns símptomes molt greus o que no durin molts dies o que la febre sigui molt alta, però si no, hem d'aprendre a començar a conviure amb això i vacunar-se, sobretot vacunant-se. Perquè les vacunes, és veritat que ajuden molt a que ho passis, però ho passis d'una manera molt més fàcil.
0: Sí, però diu que no vacunen fins al 5 d'octubre. Ha arribat abans el Covid que la vacuna a Catalunya.
8: No, amb això heu de parlar amb el Departament
0: ja
8: de Sanitat.
0: Ja van parlar-hi. Ens van dir això, que es mantenia la data d'inici de la campanya de vacunació.
8: Sí, doncs mira. També et dic una cosa, eh? També nosaltres a les farmàcies no hem vengut res de mosquits fins ara. O sigui, és que tot comença a estar una mica anormal. Per juny, per Sant Joan, venien molts antimosquits. Aquest any els estem venent ara. És que encara acabo de vendre una cosa post-mosquits per picades. O sigui, han anat tot batard, s'han atreçat els mosquits i s'ha de la Covid. Ens s'han ajuntat tots aquí.
0: Parles de Covid, de gripar. Com podem saber si el que tenim és Covid, és gripar, és un constipat, és una grip?
1: Sí, vosaltres recomaneu venir a
8: fer-ho. Exacte. Si és Covid, gripar o grip B, has d'anar a la farmàcia i buscar un test d'autodiagnòstic. Com que ara ja ens el sabem fer tots perquè amb la Covid vam aprendre molt, doncs fer-te un test d'aquests nasals que rasquis bé i que miris què és, si vols saber-ho. De fet, pels símptomes ja ho pots saber. Si tu de cop tens... que et ve de cop, febre molt alta, mal de cap, mal de coll, dolors musculars, abatiment, que també pot acompanyar-se de tos seca, tot això és una grip. I tardes entre 5 i 10 dies. Si és una cosa més suau, que és una mica de rinitis, no m'acabo de trobar bé, moquejo una mica, però vaig tirant i em dono una setmana, això és un refredat.
0: Va.
8: El que provoca una cosa i l'altra són virus diferents.
0: Mm. Ja, escolta, tinc un amic que... es pren l'ibuprofè com l'aigua. De veritat, eh?
8: Bueno,
1: això ho fa molta gent.
0: Cada dia.
8: Bueno, cada dia no va gaire bé, perquè, clar, l'ibuprofè té uns efectes secundaris, ja té
0: passar?
8: Afecta uns òrgans. El que li afectarà, bàsicament, és pot donar problemes gàstrics, perquè el que fa, com que bloqueja una cosa que es diu la prostaglandina, això fa que s'aprimi una mica més la paret de l'estómac, i llavors, clar, a la llarga, clar, tindrà una paret més prima. Pot produir problemes renals, també pel mateix fet, problemes cardíacs, per un tema que afecta les artèries.
0: I el fetge?
8: Doncs, home, cada dia, no. I també depèn de la dosi que es pren. Entenc que es pren 400 mil·lígrams.
0: Exacte, t'anava a dir, una altra cosa, la dosi. Clar, no és el mateix de 400 que de 600, el fetge el toca també, l'ibuprofè o no?
8: No, el toca més el paracetamol.
0: El paracetamol.
8: Sí.
0: Quin seria una miqueta el límit tant d'ibuprofè com de paracetamol? És a dir, no sé, si tu prens un parell de dies a la setmana de mitjana, això seria correcte i no preocupant per entendre'ns? O també seria massa?
8: Un parell de dies a la setmana no és preocupant.
0: D'acord.
8: No. Si no tens cap problema, si no tens cap problema d'insuficiència renal o d'insuficiència hepàtica, o sigui, si tu ets una persona sana, que tens tots els valors bé i tots els òrgans en bon estat, cap problema. També penso una cosa, l'ibuprofè fa pujar una mica la pressió arterial. Llavors també entenc que si ets un hipertens controlat, doncs tampoc, saps? Clar. Però si és una persona que està sana, cap problema.
1: Calen amb
8: compte. També hi ha un tema aquí, Penseu que tota la gent que a vegades pren productes naturals, tipus cúrcuma o coses així, la cúrcuma interacciona sobre el mateix receptor que l'ibuprofè. Llavors també el tanto una mica a vegades amb aquests productes naturals, perquè la gent a vegades amb el tema que és natural... sembla que sigui més inofensiu, però en el fons, moltes vegades interactua el mateix receptor que un medicament i té una mica els mateixos efectes secundaris.
1: Calla, que això ara, Emi, a mi m'has tocat, perquè jo prenc cúrcuma. Aleshores, què passa amb la cúrcuma? Explica'ns-ho,
8: això. No sé com l'absorbeixes, perquè la cúrcuma és molt difícil d'absorbir.
1: Sí.
8: No sé com l'absorbeixes i com la prens.
1: Jo em faig si com unes infusions al matí.
8: Ah, bueno, amb infusions pràcticament no he d'absorbir gaire res.
1: Fantàstic, no em serveix per res el que estic fent.
8: Bueno, de res no, però la cúrcuma costa molt que s'absorbeixi. té una absorció molt difícil.
1: I com s'ha de fer per absorbir-la bé?
8: Amb pebre?
1: Amb pebre, exacte. Sí, jo la combino amb pebre.
8: Vale, bé. Però llavors també has de mirar, per exemple, clar, per exemple, els medicaments, l'avantatge que tenim és que sabem exactament quina dosi prenem.
1: Clar.
8: Quan agafem plantes o productes més naturals, com que no estan com estandarditzats, que es diguéssim, no sé, quan principi actiu té aquell producte que tu estàs prenent, sí, no sé què t'estàs prenent, saps? Ja.
1: I una cosa...
8: Perquè no sé com s'ha agafat, ni quina és la dosi, ni la puresa, clar, tot això.
1: Mira, Emi, abans parlàvem de l'ibuprofel, paracetamol. Quan hem de prendre una cosa i quan l'altra? Perquè la gent, mira, ho fa servir com si fossin el mateix i no són el mateix.
8: Bueno, estan entre el mateix grup de medicaments, uh-huh, que tots són analgèsics, antiinflamatoris i antipirètics.
1: Sí.
8: Quan la patologia ve d'un tema més antiinflamatori, sigui una artritis, una artrosis, un dolor de queixal, va millor l'ibuprofè, perquè té molta més propietat antiinflamatori. Quan la patologia és més de dolor, com que el paracetamol el que fa és bloquejar el receptor del dolor, pues és molt millor paracetamol. O sigui, més per mal de caps, un tipus més dolor, uh-huh, és molt més el paracetamol. Però tenint en compte que el paracetamol hem d'anar al tanto amb els problemes hepàtics, i l'ibuprofè més amb el tipus hipertensiu, digestius i renals.
0: Bé, mira, deixa'm saludar el senyor del protocol.
1: El senyor del protocol, ja l'ha batejat.
0: Ens va agradar molt el Marc Crespo l'altre dia. Tu deus pensar, assegut així, Xavi Freixas, vas malament.
9: Tu estàs còmode?
0: Jo estic còmode.
9: Llavors vas perfecte.
0: Sí, però a tu et resulta agradable veure un tio aquí assegut de qualsevol manera fent un programa de ràdio?
9: Sí, és ràdio, no? Bueno, també ens estan veient, no?
0: També
9: ens
0: veuen. Sí, no veus quantes càmeres?
9: Sí. No, és que estic centrat amb tu. No, estàs molt bé, gràcies.
0: L'altre dia vas marxar sense dir-me adéu.
9: És que no et vaig veure.
0: Jo aneu pensava que et quedaries després del butlletí i que el senyor del protocol va i no em diu adéu.
9: Fatal. Ja saps com va això.
0: Torno després del butlletí i ja no hi eres.
9: Bueno, però he tornat.
0: Això és bo. Els bons repetiu aquí.
9: Moltes
0: Tenim
9: gràcies.
0: Una farmacèutica que és una crac, que està resant a les xarxes socials. Explica'm alguna cosa més, dona, algun vídeo d'aquests que tu saps que han tirat especialment, Emi.
8: Bueno, fa molta gràcia el tema dels vídeos, que fa molta gràcia perquè abans ens ho fèiem nosaltres i a vegades el vídeo més xoga de la cosa més cutre, que no en venem ni una, com, per exemple, un gorro per agantar la gent que està allitada, que és una cosa cutre,
1: sí,
8: i que vam fer un vídeo així, perquè a vegades és per donar a conèixer productes que la gent no sap que existeixen, perquè sempre dic a tothom, qualsevol problema veniu a la farmàcia, perquè segurament amb un 90% hi ha alguna cosa que us pugui ajudar.
1: Sí.
8: Doncs un vídeo d'aquests així es va començar a fer viral, no saps per què, va començar a entrar el debat del llenguatge, perquè això devia anar a parar no sé on, i bueno, van visualitzacions, discussions, nosaltres aquí sí que a vegades ni ens entenem perquè no som gaire així de mirar estadístiques i no som gaire bones amb aquests seguiments, sí, però és això, a vegades tenen repercussió vídeos que no saps per què es fan virals i són de les coses més xorres. Però bueno, en general tenim molta acceptació a la xarxa i la gent li agrada que els expliquem coses de salut, és una cosa que ens ha fet gràcia, i bueno, com que la gent té bona acceptació i la gent ho agraeix, doncs mira, continuarem.
1: Mira, una de les coses interessants, no, de la feina que feu a les xarxes és aquesta difusió de temes que realment són interessants i són importants per la salut. Per exemple, aquests dies s'ha reactivat el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte. Hem vist que també teniu vídeos sobre això.
8: A la nostra comarca, eh?
1: A la vostra comarca, doncs explica'ns-ho.
8: Sí, això és un programa que té el Departament de Salut, junt amb el Col·legi de Farmacèutics, tots els actors implicats, i el que, clar, el més important és que la malaltia, si es preveu, és el millor de tot, o si es detecta en fases, doncs, molt inicials, no?
1: Sí.
8: Llavors, el cribatge de càncer de colon és una cosa relativament fàcil, i que amb això el que es fa és que cada 2 anys t'arriba a casa, si tens entre 50 i 69 anys, una carta amb uns adhesius. Llavors, tu has d'anar a la farmàcia, que et surt allà a llista, que quasi bé són totes, normalment, perquè has d'acceptar entrar en aquest programa, i llavors vas a la farmàcia et dona com un petit tub d'assaig que tu has d'agafar una mostra de femta, l'has de tornar a ficar a dintre, guardar-lo a la nevera i tornar-ho a portar a la farmàcia. Amb com a molt tard, un mes, t'arribarà una carta conforme estàs bé o, si veuen una cosa que pot ser un possible sospitós, que podria un pòlip o alguna cosa que podria portar un càncer, al teu hospital més proper, doncs et cita per fer una colonoscòpia i per seguir-ho més a prop. I amb això Bueno, les xifres són molt bones, ara jo no les tinc, jo les teu col·legi, sap que no les tinc jo, i, però s'ha fet molta, molta prevenció, s'han evitat molts càncers, s'ha evitat molta despesa, s'ha evitat morts, malalties, clar, és que és fantàstic. A més, cada dos anys es fa, cada dos anys, és fantàstic. La població de 50 a 69 anys que no hagi tingut antecedents de càncer de colon, malalties inflamatòries intestinals, o tot això.
0: Molt bé, Emi, escolta, moltes gràcies per haver estat aquí.
8: Gràcies a vosaltres per donar-me veu, moltes gràcies.
0: Emi Sallés, farmacèutica de la farmàcia i ortopèdia. Emi Sallés, de Sant Feliu de Guíxols. Escolta, et tornem a trucar segur i si baixes algun dia a Barcelona, vine a l'estudi, sisplau, que t'ho passaràs bé en aquest programa. Fi. Sí?
8: Moltíssimes gràcies.
0: Aquí,
8: gràcies.
0: Els bons i les bones repeteixen aquí, en aquest programa.
8: Gràcies.
0: Gràcies, Emi. Moltes gràcies.
8: Gràcies.
0: Veus, un altre que repeteix el Marc Crespo. Vas venir, ens vas agradar, dic que aquest l'hem de fitxar.
9: Quin honor, doncs mira, no, moltes gràcies, m'alegro molt.
0: Vas agradar molt als oients.
9: Ah, que bé, me n'alegro.
0: De veritat.
1: És que els temes que tracta són molt interessants, sí. Perquè a més hi ha moltes coses que fem i que no som conscients que estan bé o malament, simplement les fas perquè les has normalitzat i que algú et digui, ep, que això no està bé.
9: És que és divertit, segons com t'ho prenguis. A més, tampoc és tan... Vull dir, no és tan important, no salvem vides. Podem salvar relacions, eh? Però vides no. Vida, també depèn del context. Tu em preguntaves, estic ben assegut?
0: No.
9: Estàs... Sí, perquè estàs fent un programa, estàs concentrat en el que has d'estar, però si te'n vas al metro no t'assegures així, perquè ocupes més espai, per exemple. I
1: el Xavi aquí pot fer el programa amb els peus al damunt la taula.
0: No, aquest extrem encara no ha arribat.
1: Ets capaç, Xavi, t'aixeques, t'asseus, sí. Fa de tot.
9: Això ho està fent, no ho
0: està fent. Va amb la bèstia, això.
1: Sí, és la seva manera.
0: Sí, exacte. Sí. T'anava a dir, el Marc Crespo, recordem-ho, és tutor d'alumnes, responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans dèiem amb els tertulians, el tema olives, per exemple, quan aporten un platet d'olives, estàs amb els col·legues allò fent una cervesa, i tots allà amb els dits, venga, i agafen l'oliva i amb el dit toquen la del costat, que és la que després t'has de menjar tu.
9: Sí.
0: Els que som maniàtics, això, molta gràcia no ens fa.
9: No. Què? Però és difícil evitar-ho, eh? És a dir, no t'ho posaran amb una amanida, no et posaràs allà a agafar amb els dits, no? Però si estàs amb els amics prenent una cervesa, com ho evites, això? Intentant...
1: Amb uns escuradents.
9: Sí, el que passa que si no t'ho portes... Al final, l'escuradent també és perillós, eh? Perquè també se't pot moure i tal. I sempre hi haurà algú que ho acaba agafant amb els dits. És simplement ser una qüestió de respecte. Tu agafes la teva, no et poses a seleccionar les olives que vols.
1: A tocar totes les olives.
0: Però agafes la teva, però amb el dit pots tocar la del costat.
9: Home, si vas amb compte, no.
1: Però és el que
9: dius.
0: Sí, has d'anar molt de compte. Però és que hi ha gent que no va amb compte.
9: Ja, però també quan vas pel carrer hi ha gent que va com per les... Mira, ara que estava plovent hi havia gent que anava amb el paraigües per sota els balcons i en el sentit contrari. Al final tot és convivència.
0: Jo no diré noms, però he vist gent que talla els pastissos, allò arriba al postre, amb els dits, i mentre va tallant, va llepant el dit. Allò sí que... No en menjo directament, però això m'ha passat a mi.
9: Sí, no cal ser maniàtic, és que això directament és com...
1: És desagradable.
9: Exacte. Llavors, per alguna cosa hi ha els coberts, no? Per alguna cosa hi ha el ganivet i una pala per servir en el plat.
1: Una pala.
9: Exacte, i ja per els dits també per alguna cosa hi ha els tovallons, no? Sí, que per això és tant. La història dels tovallons també és bastant divertida. Ja. Si vols, algun dia en parlem.
1: Per què? Què passa amb els tovallons?
9: No, com es presenten, com es fan servir...
0: Com s'ha de fer, això?
9: Les formes... Penseu el tovalló com el presentaria. Hi ha molta gent que el que fa són formes, no? Allò, he fet una forma d'acordeón, de no sé què.
1: Sí.
9: Jo sempre ho dic, servilletoflexia, no, per un motiu, perquè això després va a la boca. I
1: clar, l'han estat tocant.
9: Així, clar, si algú ha estat fent formes, heu fet alguna vegada un creuer, que d'aquests que hi ha tovalloles en forma de cor, de cis...
1: Sí,
9: no
1: bueno,
9: sé
1: no. Sí, el que és. Jo no ho he fet, però
9: tampoc,
1: he vist
9: però sí
1: fotografies d'aquestes coses.
9: Val, doncs això després va a l'esquena. No? És una tovallola. Doncs el tovalló el mateix, és a dir, quan menys el dobleguis, molt millor. Quan menys el dobleguis, millor. Saps? Que no hagis de fer formes. I ja està, ja es fa servir, l'aixugues i després el deixes.
1: I com ens hem d'aixugar? Quina és la manera correcta d'aixugar-se allò molt discretament?
9: Sí, només fent lleugers tocs a la boca, sense fer rastregar el bèstia, que és que no cal. Saps? I llavors el deixes a... Bueno, si és de paper, no el deixis a sobre de la falda.
1: Si és de roba, sí.
9: Si és de roba, sí.
0: Ja, el segon plat no s'espera, i el primer?
9: El primer sempre. I el segon, per què no?
1: Això m'ha cridat l'atenció. A mi se'm fa incòmode.
0: Jo crec que és de sentit comú, perquè si et porten un bistec que t'acaben de fer a la planxa i triguen 7 minuts a portar el plat del teu company o companya,
9: clar.
0: Aquest bistec ja jo no me'l menjo, fred.
9: Clar, però
0: no me'l menjo.
9: La sopa del primer també crema. És a dir, el tema... Som igual d'educats del primer que el segon.
0: Però la sopa potser crema massa. Que dius, ja va bé que passin 5 minuts.
9: Aquí el tema està en el que ja li han portat. Que el que ha de fer és dir, per favor, comenceu. I llavors els altres... poden començar. És a dir, a qui no li han portat. El tema està que aquí era important no comenci a menjar a lo bèstia, ràpidament, clar, perquè si no s'haurà acabat tot. Però si aneu en compte i els diem, comenceu, sisplau, no hi ha cap problema.
0: Els grans fumadors fumen entre plats. Ara, ja, si ets dins a un restaurant i acabes el primer i et ve de gust sortir a fer un cigarro, una cigarreta, com es diu en català,
9: sí,
0: i no fuma ningú més a la taula, això és molt lleig?
9: O
0: s'entén?
9: Sí, és lleig.
0: Sí.
9: Aviam, jo soc molt respectuós en tot, però jo no ho faria. No costa res, esperar-se una mica. Però bueno, també he vist gent que para ràpidament a l'AVE o quan vas en tren un moment corrent a fumar. Ostres.
1: I si hi ha aquesta necessitat, és a dir, si no es pot esperar tot l'àpat per fumar, quin seria el millor moment per sortir a fumar?
9: Quan has acabat. És que no hi ha...
1: Tot,
9: no hi ha,
1: quan has acabat,
9: no
1: del tot.
9: Igual que... Aviam, si no pots... Tu, per exemple, en un sopar, idealment... Estem parlant de sopar un esdeveniment com més formal, eh?
1: Sí,
9: no
1: sí,
9: te'n vas al lavabo i aquestes coses, no? Dius, però si no, dius... Un moment, i ja està, no dones grans explicacions, fent espavientos... Oh, tio, que em pixo, ni aquestes coses.
0: Ja. Escolta, seure amb les cames creuades, hi ha algun problema amb això o no?
9: No, cap ni
0: no,
9: una.
0: Cap ni
9: si,
0: una.
9: Si no seus en forma de quatre, saps allò... Però perquè...
0: Quan érem petits, que... anàvem a missa i no ens deixaven creuar les cames a missa, per exemple. És a dir, si anem a un funeral o un enterrament, què passa si creues? Es poden creuar les cames a dins l'església ara mateix o no?
9: En teoria, home, jo és que no soc, jo no anava gaire a missa. Llavors,
0: no, home, però sí que jo ara només hi vaig als enterraments, però si hi ha un capellà allà davant, diguéssim, jo puc creuar les cames així o és lleig, això?
9: Ho vaig buscar una vegada, em vaig documentar i en realitat no hi ha cap lloc que digui que no es pugui fer. Però sí que és veritat que és tradició que estiguin amb els peus a terra
0: a
9: i les cames juntetes
0: sí, eh? Sí,
9: i no creuar-les. Però és que en general creuar-les està bé sempre quan no ocupes l'espai.
0: Yeah.
9: No? I que no sembli que estiguis allà passant de tot, no? Yeah. Molt informal.
0: També depèn de la situació, lògicament, i amb qui estàs.
9: Sempre,
0: no?
9: Com tot. Igual que les olives.
0: Com
9: és que tot
0: olives.
9: Sempre depèn de la situació.
0: Ja. Yeah. Si tenim una entrevista de feina, consells, així, per donar bona impressió, sobretot al principi, no?, que és el moment com més complicat.
9: Sí, jo crec
0: perquè
9: que...
0: tu veus la persona i al minut zero dius, mira, aquest tio em cau bé o em cau fatal.
9: Sí, i a més després és molt difícil canviar aquesta sensació.
0: Uf, i tant.
9: Saps? Però el que passa que hi ha les típiques, que és no arribar tard, no fer servir el mòbil, el que dèiem l'altre dia, mirar els ulls sense intimidar, mirar els ulls, somriure, estretar la mà, aquest tipus de coses. Hi ha una altra que, jo, aquesta ja és meva, però hi ha molta gent que diu, mira, jo no vull caure bé tothom, etc. Jo sí, no sé si es pot aconseguir, però sempre està bé intentar caure bé l'entrevistador, perquè igualtat de condicions segurament t'agafaran a tu, no?
0: Ja.
9: Llavors, no està malament intentar esforçar-se, perquè t'agafin... Bueno, i les òbvies, no?
0: Aquest que ha entrat de protocol no en sap.
10: No.
0: Perquè saps què fa, normalment?
10: Jo entro sense que presentin.
0: Comença a parlar sense que jo l'hagi presentat.
10: Encantat.
0: És a dir, no respectes, diu Marc Villanueva, per si algú no ho sap.
10: Hola, perquè crec que aquí estem com en família. Me n'oblido que estic a la ràdio.
1: Ja.
10: I clar, a la família el saló no et presenta, no? Hola, Marc, benvingut. M'interessa mirar sense intimidar, Freixas. Com es deu fer això de mirar algú als ulls sense intimidar-lo?
0: Home,
10: perquè gent que ho trobo ofensiu, fixar-te molt...
0: No, però si et miro així amb una... No?
1: S'estan mirant, atenció, que s'estan mirant.
9: Va més sobre el comportament en general. Si tu estàs mirant,
10: somrient... El gest facial una mica,
9: exacte,
10: eh?
9: Si tu et quedes sense parlar així, clar, és que no vull fer silenci aquí a ràdio. Clar, sense parlar, mirant fixament com estàs fent tu ara, sí que intimida, però si tu segueixes parlant, movent tal... No, al revés, o sigui...
10: És amable.
9: Clar, és més, si hi ha més persones, has d'intentar dirigir-te a tothom, no?
0: Aquest matí he buscat coses d'aquestes així curioses, no?
9: Ai.
0: I, per exemple, he trobat, parlant de protocol, que diu, demana sal o pebre, allò que vas a un restaurant i tal...
9: Sí.
0: Si no el tens a la taula, no tens el pebre o no tens la sal a la taula i la demanes, diu, es pot considerar com un insult al xef.
9: És que
0: perquè,
9: ho és.
0: Perquè de fet li estàs
1: és
0: dient
1: està
0: pel
1: sal.
0: Meu gust
9: exacte.
0: I fa falta sal aquí. No
9: clar.
0: Ho has fet prou bé, això.
9: Clar.
0: I què has de fer?
10: Fotre't
0: el plat sense... Exacte.
9: No, si tu
0: per no quedar malament amb el xef.
9: No, si tu la vols, la demanes. Però això és com si venen a casa i et diuen... No, o a qualsevol lloc, eh? Vas a un restaurant que t'ha portat algú i dius això no m'agrada, aquest lloc no m'agrada.
0: Però també pot entendre el xef que cuinar el gust de tothom és molt difícil i hi ha gent a qui ens agrada més la sal i altres a qui no agrada tant. I sempre és millor afegir-la perquè en falta que no pas que ens obri, perquè si està massa salat és un problema per tots.
9: Clar, i la demanes i te la poses, no hi ha cap problema. Però sí que és veritat que s'estan allà preparant un xef en el punt de tot, de sal, de no sé què, camarí, el que dèiem l'altre dia, no? Camarí amb un vi determinat. Ara, si vols més sal, la demanes.
0: I al Japó diu que quan fan soroll, quan mengen fideus o sopa, allò que...
9: Sí.
0: Que veus que ho gaudeixen, que ho disfruten, que diem a casa.
9: Sí.
0: Diu, no és de mala educació allà. Diu, és una senyal de que el menjar És boníssim, està deliciós aquell plat i és una manera d'agrair la feina feta al cuiner. És a dir, està ben vist que la gent
10: xarrupi.
0: Faci, exacte, faci soroll menjant uns fideus o una sopa, allò de...
9: Exacte. Sí, però és que és el que dèiem l'altre dia, les relacions internacionals, el món és molt ampli, cadascú, inclús dintre les mateixes zones,
0: aquí,
9: pot variar,
0: no? Aquí què passa si
9: no?
0: fas soroll quan menges sopa?
9: Tu que ets maniàtic, què creus? Home, és desagradable.
0: No, és que hi ha gent que té una fòbia amb això, la meva filla no ho suporta, vull dir, és que se'n va de la taula directament.
9: Sí, hi ha molta gent que li passa.
0: Si algú fa soroll menjant sopa o fins i tot mastegant, i ja per suposat si parles mentre mastegues i tot això, se'n va.
9: És que al final totes aquestes coses
0: són... haurem d'anar al psicòleg. Haurem d'anar al psicòleg.
9: Al final no és una qüestió de mira què fica, sóc, què sé menjar, és una qüestió de fer-ho agradable a tothom que estigui al teu voltant.
0: És que a Japó està mal vist deixar propina als restaurants, també.
9: Sí.
0: Diu, es pot considerar ofensiu.
9: Sí, sí, hi ha moltes coses...
0: Perquè el servei excel·lent ja ve inclòs amb el preu.
9: Sí, exacte.
0: A canvi, aquí agrada que deixis propina.
9: Clar, exacte.
10: Aquí és al revés, si no en deixes, et miren malament.
1: Seria bé que tampoc es veiés bé aquí.
0: Cada cop se'n deixa menys, jo crec, de propina.
9: Sí,
1: és difícil, tal com estan els preus.
10: Ara, sense les monedes, ja no es deixa propina. Ara que pagues amb targeta sempre, freixes, claves el que és i adéu.
0: I a França consideren correcte deixar el pa directament sobre les estovalles. És a dir, no posar-lo en un plat, sinó directament damunt les estovalles.
9: Això ho has vist, sí?
0: Ah, això ho he vist, és mira, que... el pan en Francia.
10: Tradicionalmente,
0: el pan no se pone en el plato, sinó directament sobre el mantell de la mesa.
9: Home, jo et prometo que això no ho havia vist, perquè al final per això està el platet del pa. També depèn del tipus de menjar, però per exemple a França el que s'hi fan és deixar els coberts, les forquilles, que això també és un bon, eh? Al revés. És a dir, tu has de girar-les, sí. I això és perquè quan... bueno, no sé si li interessa a molta gent, però quan es van... gravaves amb els escuts amb plata, i era molt més fàcil gravar-los només per aquest cantó, se'n queda sense plata.
0: I els que estan separats amb un sopar formal o no sé què, s'han de seure junts o separats, millor?
9: Home, depèn. Al final es tracta de fer-ho cordial, no?
1: De la relació que tinguis,
9: clar,
1: no?
9: Sí, depèn del sopar. Si és un sopar amb amics i tal, tu ja intentaràs fer-ho, però si és un sopar formal, vas on et toca i...
0: Yeah.
9: I us en recordeu el que dèiem l'altre dia, el descans matrimonial, de separar tothom que té un vincle, sigui el que sigui, de feina, etc, perquè puguis parlar amb tothom,
1: sí.
9: Doncs mira, com que ja tenen un vincle, els separes i així no hi ha problema.
0: Molt bé. Que et pots quedar una mica més, o no?
9: Sí, home,
0: ja estem a gust amb tu. Saps qui vindrà ara?
9: Qui vindrà?
0: Saps qui vindrà a Villanueva? Tu
10: Àngels Gunyalons.
0: Àngels Gunyalons.
1: Ah, el Villanueva ha fet la feina,
10: senyor.
1: Eh?
0: La gran actriu Àngels Gunyalons, de seguida serà en directe aquí, al matí de Ràdio 4. Home, i espero que portin braves, els de l'Esquinica. Oients, avui
1: esperem
0: tenim...
1: Esperem que sí.
0: Tenim dos tiberis
10: de franc. Un dimecres que ningú porta res, Freixas.
0: Dos tiberis de franc a l'Esquinica, sí, sí. Qui encerti el so del dia...

0: concretes, no gèneres.
1: Com ha de ser.
0: Que és les noves generacions ja estan totalment desacomplexes amb aquest tema i ho celebrarem en aquest programa, Freixas.
2: Molt bé.
0: Rosalía i Loli Bahía fent-se un petó a la boca enmig de París, com l'amor, que és la ciutat de l'amor, Freixas.
2: Carai, tu. En sap molt, el Villanueva.
0: Home.
2: Mira com riu, li has caigut bé, jo
1: saps
2: crec.
1: Saps què estic pensant, Xavi, ara que has dit això de menjarem braves? Com ens ho farem per menjar braves en aquest estudi mentre fem un programa en directe i amb un senyor expert en protocol?
2: Doncs amb escuradents, no? O amb forquilletes petites.
1: No sé què tindrem, amb igual ha de ser amb els dits.
2: Amb els dits, Anna Córdoba...
1: Jo tinc una forquilla de la meva Carmanyola, però la faré servir.
0: Tanquem les càmeres, Córdoba. Tanquem les càmeres, Freixas, perquè les braves...
2: Això dels escuradents també és un tema que... la gent que es fot allà a la taula a burxar per allà, dius, noi, que em fotràs treure el dinar, home.
3: Ja no. És que no cal, no cal, és desagradable.
0: Ja no n'hi ha.
3: No.
0: Ja no es fa servir, això, Freixas.
2: Encara hi ha algun porc. Sí, sempre en queda algun.
0: Un raspallet al bolso, a la
2: butxaca. De porc i de senyor se'n ve de mena, deien, quan érem petits, eh? Exacte.
3: Mentre no les mengeu, mentre parleu...
2: Ja.
3: Ja. Podem menjar-les tranquil·lament.
2: Va, fem una cosa, senyores i senyors. Sentim les notícies de les 12, ens posem al corrent de l'actualitat i res, 5 minuts i tornem a ser aquí, de seguida també amb la Gunyalons. Fins ara mateix i gràcies. No marxis, tu, eh?
4: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. El Partit Popular votarà no divendres a la convalidació dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Ho ha anunciat als passadissos del Congrés el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
6: Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo. Yo no voy a engañar a los españoles.
5: Sobre la possibilitat que el PNB i Junts donin llum verda almenys a un dels decrets, Feijóo els ha traslladat la pressió.
6: Allà, el Partit Nacionalista Basco i Junts, si quieren formar parte de una trampa, ellos sabrán por qué.
5: Els vots de Junts i PNB, però també els de Podem, seran claus divendres al Congrés perquè surtin endavant els decrets, o si més no, el primer, almenys ambiciós, que contempla la pròrroga dels contractes de lloguer fins finals del 2028. I aquí al Parlament, el Partit Popular de Catalunya, a la segona sessió del debat de política general, el president Illa ha intercanviat retrets amb el líder del PP, Alejandro Fernández. Al centre, la proposta de finançament que els populars rebutgen, Elena García.
7: Bon dia. Illa s'espolsa el setge del PP català que acusa el president de degradar els serveis públics, de cofoisme i autocomplaença, i demana coratge a Alejandro Fernández per defensar entre els barons populars el nou finançament.
8: Que faci el mateix en el seu espai polític. Que mostri coratge per dir als seus companys del Partit Popular i pot trobar aviats a València, a Múrcia, fins i tot a Andalusia. Per llavors demostraríem, començaré a prendre en sèrio que vostè pensa en Catalunya i no només en el seu partit i en vostè mateix.
9: La meva modesta però enèrgica influència la faré servir perquè el senyor Pedro Sánchez marxi cap a casa i després vostè.
7: L'oposició veu Illa fora de la realitat. Junts vol reprovar el president i el PP català pugna per l'alternativa.
10: Un Sánchez que és president perquè ells l'han posat. És una cosa, la parte contratante de la primera part.
7: Mentre Vox amplifica el soroll, acusa Illa de mentir i de corrupte, el PSOE d'organització criminal i forçarà el PP català a posicionar-se davant la prioritat nacional.
5: El deute de les comunitats autònomes baixa al 20,4% del producte interior brut al segon trimestre, 5 dècimes menys que un any abans, si bé amb un import rècord. Concretament, el deute autonòmic es situa als 355.241 milions d'euros, el que suposa un 3,8% menys que el mateix trimestre de l'any anterior, segons les dades publicades avui pel Banc d'Espanya. Pel que fa al total de les administracions públiques, el deute va reduir-se 1,8 punts fins al 101,4% del PIB al segon trimestre, però el seu import ha augmentat un 4,3% i assoleix un nou rècord d'1.762.936 milions. I atenció, conductors, perquè a partir de demà 1 d'octubre entra en vigor un important seguit de canvis al Reglament General de Circulació. Els canvis normatius posen en el centre de la seguretat viària els usuaris vulnerables, ciclistes, motoristes, conductors de patinet i com no vianants. Uns canvis que aquest matí el director de la DGT, Pere Navarro, ha explicat al programa Les Mañanes de Ràdio Nacional. El màxim responsable de la Direcció General de Trànsit ha aprofitat els micròfons de la ràdio pública per defensar la implementació de la balisa B baixa.

0: 16. Navarro ha recordat que el seu ús és obligatori i ha desmentit les informacions que apuntaven a la seva desaparició.
1: No es verdad, desmentido rotundo. Pero claro, ¿a quién se le ocurre escribir esto como titular, pero sin haber llamado a la Dirección General de Tráfico para sin haber contrastado la noticia? Hombre, en un momento en que estamos consolidando la V16, pues este titular hace daño.
0: I anem a l'exterior. Irak ha anunciat avui la sortida de les tropes estrangeres desplegades al país des del 2014. El primer ministre iraquià, Ali al-Zaidi, ha dit que la fi de la coalició internacional antijihadista, liderada pels Estats Units, suposa l'inici d'una nova etapa al país. Una etapa que, segons al-Zaidi, estarà caracteritzada per la sobirania a l'Iraq, la fortalesa de les institucions i les aliances equilibrades amb els seus aliats. El primer ministre ha pronunciat aquestes paraules durant la cerimònia de acomiad de les tropes internacionals a Bagdad, segons un comunicat de la seva oficina. I ja coneixem la data i el lloc de la propera gala dels Premis Goya.
2: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña.
0: Així ho ha anunciat el president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite, fa uns minuts en roda de premsa. Després de passar per Barcelona l'any passat, Pamplona serà la ciutat que acollirà la 41a edició dels Guardons en una gala el 6 de febrer de l'any vinent. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
3: Ràdio 4. Al matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Villanueva. De seguida anem amb el safareig.
1: Premsa rosa,
0: premsa del cor. Això que agrada un percentatge tan elevat de la
1: moltíssim
0: població.
1: Freixes.
0: A mi no m'acaba d'entusiasmar, però la gent sí, tu. I aquí hem de fer coses que agradin a la gent, també.
1: Tu no, ara, això, Freixes, que no faci un programa només del que t'agrada.
0: Home, és que si només portés el que m'agrada, estaria tot el dia parlant de flors i plantes i horts.
1: Maco, això, també, Freixes.
0: Sí, maco, però quin percentatge de la població s'enganxa a algú que parla? Sí o no? I estàs d'acord?
1: Si parles amb passió, tothom s'enganxa.
0: El senyor del protocol, Marc Crespo, tutor d'alumnes. Sí?
2: Sí, Dana, mira, pensa que serveix per tot. És a dir, per fer un regal, per tenir un detall, per posar a la taula de decoració, per decorar qualsevol cosa.
1: Jo al Marc li vull fer una pregunta, Xavi, em deixes?
0: Sí, però estàs mitja hora parlant de com s'han de regar i cuidar les plantes i a la molta gent que no li interessa el tema plantes se te'n va i canvia d'emissora.
1: Però aquest programa té una estratègia que és anar canviant de tema.
0: Barrejar-ho.
1: Perquè així ningú marxi.
0: Clar.
1: Escolta, jo vull saber si quan conec amb una senyora li puc donar la mà en comptes de fer dos petons.
0: Què diu?
2: M'ho estàs preguntant a mi?
0: Sí, clar.
2: Home, i tant.
1: És a dir, sí, perquè és que, clar, és que jo tinc una mania, Freixes, que crec que l'altra persona pot tenir mania de rebre dos petons si no em coneix de res. I a les senyores sí, faig com amb els senyors. També...
0: Els maniàtics a vegades també donar la mà també ens costa, perquè hi ha gent que té la mà mig suada i te la dona igual.
1: Freixes, sí. Però estaràs d'acord que la mà és una cosa com molt convencional?
0: Jo crec que ens toquem massa, en general, amb gent que no
1: però
0: coneixem.
1: Però tu tens una mica aquesta manieta, Freixes.
0: És veritat, és que no sé què m'ha après de la lliçó de la Covid.
1: Puc no fer dos petons
0: quan conec. Els xinesos ni petons ni
1: toquen. Són raros, però escupen al terra.
2: Això és lleig.
1: Puc no fer dos petons quan conec.
0: Perdona, també escupim aquí, al terra?
1: No tant, els xinesos moltíssim.
0: Els jugadors de futbol, per començar.
1: Sí.
2: Mentre no escupiu els pinyols de les olives, del que dèiem abans, ni la resta, sobretot en un entorn professional, sempre has de donar la mà.
1: Sempre.
2: I, home, jo entenc que si vas a... Jo sé, estàs a un bar a la nit i et presenten l'amiga de no sé qui,
1: sí,
2: segurament li donaràs dos petons. No diràs, no, jo et dono la mà... Sí, però l'entorn... Però sempre, de fet, en els tractats, sempre de bones maneres, sempre és donar la mà.
0: Ja.
2: És més, jo sempre m'espero que me la doni qui em rep.
0: El Marc Crespo és responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Però, calla, escolta, que no has portat patates braves?
1: Ai, Freixes. Passarem gana aquest dimecres.
0: Francisco aquí, Marco.
3: Bueno, estamos aquí para hablar de las bravas, de las
0: però
3: clínic.
0: Per parlar i no les tastarem? No, no has portat?
4: Bueno, nadie me ha avisado, pero bueno, la próxima vez es mejor. Os invito a que vayáis a la esquinica.
0: ¿Sí o no?
4: Así recién hecha y las podéis
0: probar. Clar, doncs va.
4: Y aparte de bravicas, más cosicas que tenemos.
0: Molt bé, bravicas, em fa gràcia.
5: Sí, pulpicos, xoricicos... Escolta, estic molt content de que estigui aquí a l'esquinica.
1: És del teu barri, clar.
5: És del meu barri. De fet, des del meu balcó podia tirar una tirolina
0: dit
5: i arribar
0: això,
5: directament a l'esquinica.
0: Dit això, Jordi...
5: Dit això.
0: Anem
5: al gra, no? Anem al que interessa.
1: Jordi vol anar gratis a l'esquinica. Esquinica,
0: Ja, ets el propietari de l'esquinica i ara participes al Braves Fest. Explica'ns què és això.
4: Bueno, esto es la quinta edición que se realiza este año. Fue a través de Edu, el bravista. Nos inició el primer año los siete restauradores más conocidos de las Bravas en Barcelona. Ahí estábamos el señor Bermú, el Córdoba, el Tomás... famoso de Sarrià també.
0: Ja, el coneixem. Som amics del Toni.
1: Ha estat aquí.
4: El del Toni, efectivament.
0: Sí, sí.
4: Pues este viernes, sábado y domingo nos veremos allí otra vez.
0: Carai.
4: Y bueno, salió esta idea y fue un gran éxito el primer año, el segundo, tercero, etcétera. Y este ha sido el punto, dar premios a los locales que hacen de las mejores braves.
0: Sí,
5: recordem que el Braves sí, Fest, aquesta gran festa sí, de les patates braves, es farà al Poble Espanyol del 2 al 4 d'octubre.
4: Correcto.
5: Sí.
0: Ja. Però escolta una cosa, aquest matí el Salvador Cot, l'editor del grup Món, era a la tertúlia, diu, les braves han de ser braves. Diu, hi ha molts llocs que ni pica allò, vull dir, que no sé quina gràcia té allò.
4: Bueno, porque se hacen muchos formatos diferentes, también habrá salsas diferentes, pero nosotros, por ejemplo, hacemos las bravas tradicionales como hace 40 años, de hecho.
0: ¿Y cómo son estas bravas, para quien no bueno, las haya tastado?
4: El truco es que la patata esté recién hecha y frita en el momento. Segundo, bé, le haces...
0: Y variedad de patata también es importante.
4: Sí.
0: No, claro, no es lo mateix una patata de estas blancas, baratas, que pots trobar al súper, que altres aquella que té la pell com terrosa, no sé els noms de les varietats, però n'hi ha de molts tipus. Hi ha la vermella, n'hi ha amb més ulls, sense tants ulls. Aquí també hi ha per triar i remenar. Quina varietat de patata utilitzes a casa?
4: Nosotros gastamos la agria.
0: Ara.
4: Pero dentro veus? De la agria depende mucho la procedencia. Porque ahí, por ejemplo, las de Soria y Teruel salen muy bien el frito. Las de Logroño, por ejemplo, salen más arenosas. Y no hay nada en contra.
0: Ya.
4: Pero depende la procedencia.
0: Ya,
4: y la temporada. a lo largo del año.
0: I què més? Què més diferencia les patates que feu a casa?
4: Bueno,
0: de les altres.
4: Yo siempre para frito utilizo la agria, luego para hervido es otro tipo, la Mona Lisa puedes utilizar,
0: yeah.
4: o la gallega también.
0: D'acord. Molt bé, escolta, oients, si voleu anar vosaltres, un de vosaltres i l'acompanyant que trieu, gratis, de franc, a l'esquinica, heu d'endevinar el so del dia. Sí? Mira, d'endevinar què és això. Atenció, escolta, escolta. Aneu trucant, al 900-454-455. El Francisco Marco és el Paco, Paco, no? Conegut com a Paco.
4: Paco, Paco.
0: Et diuen Paco, vaja. Propietari del bar, cofundador juntament amb el famós Maño.
4: Sí. Bueno, de hecho, también está mi cuñado José María, que fue quien inició la esquinica en el año 72. Yo me incorporé en el año 82,
0: yeah.
4: cuando fueron los mundiales de fútbol.
0: Molt bé.
4: Ahí estamos Perfecte. Los dos cuñados aguantando.
5: Tot queda en família, tot queda en família.
4: Efectivamente, y aguantando del uno al otro, yeah. dos cuñados.
0: Molt bé. Villanueva, què?
1: Mira, ho era per la catalana que triomfa a tot el món. Si hi ha dues personalitats catalanes que triomfen al planeta, són la Minya Mal i Rosalía. Rosalía, aquesta setmana és portada de la revista 10 Minutos, amb això que t'he ensenyat, Freixa, és un petó molt natural a ple París amb la seva nòvia, després d'haver tingut molts xicots, ha sortit amb actors, ha sortit amb Raúl Alejandro, que és cantant, doncs ara ha decidit que vol fer un gir perquè li han sortit malament les seves anteriors parelles i ho fan amb tota naturalitat, Freixa. I això ens agrada perquè la revista del cor parla d'això, del cor, dels sentiments, de les emocions, de l'amor. I celebrem aquí l'amor. Per tant, per mi, aquesta és la notícia més destacada, una fotografia en portada de l'amor de la Rosalía, que és una noia, òbviament. M'interessa també el Xavi... el Jordi vol parlar molt de Brad Pitt, Freixas. Aquesta setmana surt de dues portades. La lectura és que és la catalana que ens ensenyen la seva nòvia, que és madrilenya. Bé, de fet, és nord-americana. El Jordi vol parlar de Brad Pitt.
0: El Jordi Vila, què passa? Jordi, que t'agrada el Brad Pitt?
1: Sí, el Brad Pitt.
5: No, li he comentat que...
1: Diu que té una retirada, Freixas.
0: Qui té una retirada?
1: El Jordi.
0: A ell diu que s'assembla...
1: Sí, sí, sí.
5: No, li comentava perquè el Brad Pitt torna a protagonitzar la seqüela de Guerra Mundial Z, que han anunciat que es farà aquesta nova producció
1: d'aquesta
5: pel·lícula de ciència-ficció on els zombis doncs, envaeixen tot el món. Va, simplement això, la notícia de que Brad Pitt tornarà a fer una nova edició de Guerra Mundial Z.
1: M'agrada. Passa que està a Espanya perquè està a promoció d'una pel·lícula que es diu En el corazón de la bestia, que és el Brad Pitt, la història del Brad Pitt amb un gos que s'estavella amb un avió a Alaska i com sobreviu enmig de les muntanyes salvatges d'Alaska sense ni un sol habitant en molts centenars de quilòmetres quadrats amb el seu gos. Això em fa pensar també que Brad Pitt si es porta també amb els gossos perquè té 6 fills i els 6 fills... han renegat del seu cognom. Cap dels 6 fills vol portar el cognom Pitt i tots es volen dir Jolie. Aquí hi ha una història una mica fosca, Freixas, que a mi m'agradaria un dia debatre-la de per què Woody Allen se l'ha cancel·lat per haver-se casat amb la seva filla. En canvi, Brad Pitt té 6 fills que tots reneguen d'ell perquè diu que en un avió va haver-hi una mala experiència de maltractes físics de Brad Pitt a la seva dona Angelina Jolie i els seus 6 fills perquè havia begut alcohol. En fi, un infern familiar que ha fet que no només el matrimoni es divorciï, sinó que el Brad Pitt vegi com els seus fills reneguen d'ell. No se l'ha cancel·lat, jo crec, digueu-me sospitós, que no se'l cancel·la per guapo, per bon actor, per admirat, i perquè és més fàcil cancel·lar Woody Allen, que és un senyor de gairebé 90 anys i que ja està retirada, que no Brad Pitt, que és probablement la màxima estrella mundial entre els actors, que totes les pel·lícules que fa són exitoses, i que és, evidentment, un tio atractiu i guapo amb els seus 60 i pico d'anys que té.
5: Mira, que l'altre dia vaig tornar a veure Troia.
1: Una altra vegada?
5: Una altra vegada.
1: Està guapo.
5: Està espectacular.
1: Està guapíssim. La
5: pel·lícula és brutal i ella està espectacular.
1: És que totes les pel·lícules de Brad Pitt són bones.
5: És veritat.
1: Perquè ell selecciona molt bé les pel·lícules, o són d'aventures i són molt xules, o són drames. Ell no fa mai de dolent, fixa't, sempre fa d'estrella, sempre fa de guapo.
5: De Salvador, a Guerra Mundial Z passa això també.
1: Per això costa tant que Brad Pitt se'l canceli, tot i que la seva exdona, Angelina Jolie, els seus 6 fills, diuen que és un maltractador. Però Brad Pitt surt a les portades, a les lectures, amb la seva dona, que és nord-americana, però amb arrels madrilenyes, i també a la revista Semana, on surt fent turisme per Espanya.
5: I és veritat que traspassa la pantalla, té molt de carisma com a actor.
1: És hipnòtic, és carismàtic i és hipnòtic. Hi ha un detall de Brad Pitt que us heu de fixar cada vegada que veu una pel·lícula de Brad Pitt. Sempre menja a les seves pel·lícules. Fixem-nos que sempre està pelant una mandarina i es menja una mandarina. Una cosa que sent actor és molt difícil menjar amb naturalitat i actuar amb la boca plena, com deia el nostre convidat al Marc. Però Brad Pitt sempre té un gest de naturalitat, que és menjar a les seves pel·lícules. Portada, doncs, a les revistes aquesta setmana, Xavi, com també són portada, per exemple, Belén Esteban, que ha tornat des que van cancel·lar Sálvame, no volien anar a Belén Esteban per enlloc, ha tornat a Telecinco amb una gran audiència, 19%, això que dèiem, Freixas, de si el cor interessa o no, el rècord d'audiència del programa de viernes a Telecinco, el té Belén Esteban rajant del seu exnòvio, yeah, de la seva filla, que és el torero Jesús Lindobrique.
0: Ah.
1: És a dir, que la premsa interessa, Freixas. Belén Esteban encara ven el conflicte etern familiar, la seva filla Andreita comet el pollo, que està enfadada amb el seu pare Tureri, amb la seva germanastra Julia Janeiro. Les baralles, Freixas, igual que passa a la família real, doncs a les famílies aquestes també acostuma a passar. Jo tinc una teoria, que és que les famílies humils, que com volta guanyar molts diners, els hi costa molt relacionar-se, Freixas. El clan Jurado, el clan Pantoja, el clan Janeiro, són sempre famílies humils, moltes de procedència senzilla, que guanya molts diners cantant, torejant o el que sigui, i aquesta avalanxa de popularitat i de calés no la gestionen bé i s'acaben tots esbarallats.
0: Bé, mira, diu, la família reial britànica té prohibit jugar al Monopoly.
1: Ostres, sí. Freixas, m'encanta aquesta notícia.
0: Perquè
1: per capitalista.
0: Que acaben
1: barallats.
0: Acaben, exacte, barallats. Discuteixen, discuteixen massa i massa fort. Després, una altra cosa, no ho dic pel senyor del protocol, això. Les dones de la reialesa britànica diu que han d'evitar els colors massa cridaners a les ungles, com, per exemple, el vermell aquell brillant.
1: Sí, és veritat.
0: I que han de pintar-se-les amb colors pàlids, naturals, pastel, exacte, rosats, una cosa així pastelosa, que siguin colors molt suaus, sobretot quan van actes oficials, això.
2: Són, sí? Costums, no...
0: Què
2: no...
0: diu el protocol amb això? Aquestes noies o nois, perquè ara també se les pinten,
2: sí,
0: que van amb aquestes ungles tan cridaneres, és massa això o no?
2: En aquest cas, el protocol no deixen de ser usos i costums, llavors el costum és que no hi hagués res que destaqués, però segurament la Kate Middleton ja les porta pintades en algunes ocasions. I què vol dir? El protocol en realitat també és una eina de comunicació. Llavors, si tu et pintes les ungles, vol dir que tu ja estàs sent més moderna.
1: Sabeu per què es diuen de sang blava, no? Perquè no els hi toqui el sol, perquè la pell la tenen tan pàl·lida que es veuen les venetes dels canells, per exemple. Per això es diuen de sang blava. Que històricament, els senyors feudals i també els reis i els prínceps, com que no treballaven al camp, tots tenien la pell pàl·lida i no tenien la moranol bronzejat típic de treballar al camp. Per tant, és aquesta idea de ser tan fins, tan pàl·lids, la Maria Antonieta sempre la veieu caracteritzada amb posant-se pols a la cara per quedar molt blanquejada, i això també té a veure amb les ungles.
0: El pollastre sí que es pot menjar amb les mans?
2: Home, depèn. És a dir, si és una cosa molt formal, no et portaran allà la cuixa amb els ossos que tu hagis de fer. Si estàs menjant, jo sé, carn a la brasa el diumenge amb tot d'amics, te'l menges amb les mans. Bàsicament, és que a mi no m'agrada menjar amb les mans, no per res, no per ser molt fi, sinó perquè després et deixa els olors allà, tot. Ja està. Però si te'l vols menjar amb les mans, te'l menges. Es tracta una mica de disfrutar-lo. No?
0: Mira, llavors... el Carles de Lleida diu, pregunta-li si es poden menjar amb les mans els espàrrecs.
2: Hi ha una cosa molt curiosa que...
0: Home, jo diria, jo no me'ls menjo amb les mans. Mira que menjo coses amb les mans pels espàrrecs,
2: jo
0: no?
2: Jo tampoc, i menys si són verds, fets així. Però hi ha una...
1: Això normalment... Els calçots es mengen.
0: Els calçots, sí, home, com tu vols menjar. Hi
2: ha unes pinces per menjar espàrrecs que normalment la gent no ho sap. No. Llavors, tu quan vas a posar per a una taula, no hi poses pinces, has de posar-ho fàcil al començar, no et poses unes pinces...
1: Un cobert per cada aliment.
2: Exacte. Sí, has de posar coses fàcils, igual que si no vas a menjar llagosta i coses de crustacis, no hi posaràs unes pinces. Si fas una cosa formal, no facis a la gent que estigui allà, perquè no tothom ho sap fer servir, no?
0: Ja.
2: Però si te'ls vols menjar amb les mans, te'ls menges amb les mans.
0: Bé, diu, s'organitzes un gran dinar o sopar, aquí ho diu a internet, jo t'ho pregunto, diu, mira de col·locar els assistents de manera que vagis alternant home-dona, home-dona, home-dona...
2: Estem al segle XXI. És a dir, encara hi ha velles glòries del protocol que fan això de home-dona, home-dona, home-dona. I és més, n'hi ha alguns que encara et diuen que les senyores no poden estar a la punta de la taula perquè necessitin un senyor al costat que les protegeixi. O sigui, això, avui en dia que organitzi un sopar així, ha quedat desfasat. És a dir, no hauria d'estar organitzant ja res.
0: D'acord. Quan baixes unes escales, l'home sempre davant?
2: Això també es deia per ajudar la dona. Sí,
0: per protegir la dona, no?
2: Igual que si anaves pel carrer, l'home havia d'estar a la part de la calçada per si venen carros. Aviam, estem al segle XXI i hi ha coses que ja no tenen gaire sentit, no?
0: Va, digue'm normes de protocol que no compliu ni els experts en protocol.
1: Bona aquesta.
2: És que l'únic que s'ha de complir realment, i segons l'objectiu del teu esdeveniment, és la part del Reial Decret que et diu les precedències. És a dir, tothom que està en una institució està allà. Això el que et permet és facilitar l'organització d'esdeveniments. Tu vas aquí, tu vas aquí, tu vas aquí. Però inclús això ho pots canviar si t'interessa per l'objectiu del teu esdeveniment. Hi ha moltes... Jo que no compleixo, per exemple, si ens anem a la part social, les altres aquestes les intento complir perquè al final treballem en això, no? Però la part social, que és la que no, la que no és tan important per treballar, el pa, perquè el pa en teoria només és... seguro que està, no està d'acord. El pa en teoria només és per acompanyar, per no fer palanca amb el dit, etc. Jo el pa...
0: Sucres, clar, òbviament.
5: Si seguim a rajatabla, diguem, les normes de protocol... Això
0: es pot sucar amb el pa, això, eh? Això és que m'interessa molt, això.
2: Teòricament, no. Perquè el pa està per acompanyar, per no fer palanca amb el dit i no fer sorolleta amb el granet.
0: Però si és el teu
2: però
0: pla...
2: Però si anem a l'esquínica, hi ha un suc allà...
0: Fas veure que utilitzes el pa per acompanyar i vas sucant.
2: Tal qual.
0: Sí o no, esquínica?
4: Totalmente de acuerdo.
0: Ets panarra, tu, o no?
4: Ets panarra, tu? Claro, claro.
0: És molt important. Claro. Hi ha gent que no en menja.
1: Hi ha gent que no. No suporto anar a un dinar i que no hi hagi pa, freixes.
0: Jo tampoc.
1: I vaig a cases que els dic, hi ha pa? No, no en tenim, no en comprem. Està al congelador. Home, no, és com els coberts, ha de ser-hi sempre el pa.
0: Sí.
1: I mira, a partir d'ara posaré l'excusa del nostre convidat, del Marc. És que no és perquè el vulgui sucar, és per acompanyar quan un tros de macarró no m'hi cap a la forquilla.
2: I després te'l menges, perquè no el deixaràs a xaf al
1: no,
2: plat.
1: No, te'l menges.
5: Li preguntava al Marc Crespo que si seguim fil per randa, no?, totes les normatives de protocol, això ens pot treure espontaneïtat a l'hora de relacionar-nos. Estem com més encarcarats.
2: No ens ha de treure espontaneïtat, tot ha de ser natural. I si et vols saltar alguna cosa, te la saltes. És a dir, al final es tracta... Jo dic sempre, d'intentar fer la vida fàcil als demés.
1: A posar un exemple, brindis d'estat. Sí. Cap de l'estat, el rei Felip, fa un brindis d'estat, per tant, tothom s'alça i tothom brinda.
2: Ahir
1: i
2: mateix.
1: Tothom fa un gest que és beure, com a mínim, un glopet de la copa.
2: Sí.
1: La reina Letícia, que és abstèmia, no beu. I això la van acusar que era una falta de respecte amb un brindis d'estat. Quina opinió tens, Marc?
2: No veig, és que, sincerament, no veig la falta de respecte. És a dir, no veus i ja està.
1: Has de fer un gest de...
2: Clar,
1: sí, l'has de fer.
2: De fet, si te'n vas al que és... Com em deies tu, no? La cosa més fil per randa de seguir, no es toquen les copes.
1: Clinc, clinc és molt hortera, no, freixes.
2: Clar, i no es
1: clinc, dona... Clinc, no hem de fer, eh?
2: No, però...
1: Això que són les bodes, clinc, clinc... No.
2: Ojo, però si anem amb uns amics a un bar... Sí, a òbviament sí. Brindarem amb les copes...
1: Però en un casament...
2: Jo no ho faria, però és que es pot trencar. Si les... Igual que vull parlar clinc, clinc, clinc amb el ganivet i es trenca la copa.
0: Em diuen que quan brindes, no, has de tenir les cames, no una, les dues cames com toca, diguéssim, no una damunt de l'altra, mirar els ulls i no sé quantes coses més, que si no, que porta una mala sort tremenda.
2: Ja, i també...
0: A banda del que pugui dir el protocol.
1: Ho creiem tot, el malestruc, tu i jo som molt...
0: Sí.
1: Ens ho creiem tot.
0: Per si un cas
1: no,
0: ho fem tot,
1: passo cas, sí.
0: I després
1: no
0: ens va tot fatal.
1: Bueno,
0: ens estem carregats.
1: Pensa que com ens aniria si no ho fessin, freixes.
2: Potser podem provar
0: jo
2: no fer-ho.
0: Millor. Quines tonteries, no?
2: Okay. Home, el de mirar els ulls, sí, eh? O sigui, s'ha de mirar els ulls, somriure, això... Sempre.
0: Sí, però quan són però quatre, què vas fent cada... Clar, a mesura que vas robotitant aquest, l'altre vas mirant a tothom.
2: Ara, el de gravar les cames, ja no, igual que el de Cap d'Any, posar una moneda a la sabata... Jo no
0: sí,
2: sé
0: i el primer pas amb la dreta, i no estem carregats de manies, la
2: totalment.
0: Gent. Que sí, estem més emmaniats que tu, tu no, per això. Sí. Que no, aquestes manies no hi creus, no. Això, tonteries.
4: Hay que ser totalmente natural.
0: Natural.
4: Lo que decías.
0: I si t'aixeques amb el peu esquerre no passa absolutament res.
4: Es verdad también que depende de las circunstancias. Con el momento que se dé, pues a lo mejor tienes que tener un protocolo. Pero cuando hay unos amigos o familiares, lo bonito es dejarse llevar y disfrutar del momento.
0: Va. Mira quina música més bona. Mira, escolta.

0: Us hem avançat a la portada. Gossos torna als escenaris. La gira de retorn comença el 30 d'abril al Festival Estrenes amb un doble concert a les escales de la Catedral de Girona. Serà espectacular, eh? La mítica banda de Manresa es retroba per celebrar el 20è aniversari de Corren, aquest tema que sona ara, un dels seus èxits més sonats.
1: Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
2: Mira, a la Gina diu que... diuen que porta mala sort donar el tom al peix quan el tens al plat. Te l'has de menjar tot al mateix costat. Estan emmariats, també, aquests.
3: Bueno, és el mateix. Usos i costums, tradicions... Aquesta part de les relacions internacionals del peix a la Xina jo la desconeixia, així que gràcies per la informació, perquè no en tenia ni idea. M'agrada, conèixer aquestes coses.
2: I allò que dèiem de la sal o el pebre, diu que a Portugal no demanis mai sal ni pebre, perquè s'ho prenen fatal, els xefs.
3: Sí, jo no ho faria, però si vols ho demanes. Normalment, de fet, si per exemple és un sopar o un dinar de gala, ni t'ho posen, eh? I no poses coses comuns que tu vas agafant al mig de la taula i tal,
4: molestant. Jo el flam, al final, quan queda només l'últim tros de flam.
3: Com ho fas, normalment?
4: No hi ha pa, aquí.
3: Ah, perquè, clar...
4: Ajuda'm. Amb jo... la cullera sola no puc.
3: No, ni volcant el perquè això, faig... ni fent el ditet.
4: Correcte.
3: Deixar com... el trosset que no...
4: Oh, freixes, quin desastre. L'últim tros, que és el més bo, l'haig de deixar perquè no. Però... puc posar el dit al plat del flam.
3: No l'has de deixar. Si vols posar el dit al plat, el poses i te'l menges tan a gust.
4: Ah, sí?
3: Clar, jo dic el que diuen tradicionalment...
4: De l'últim tros el deixo perquè no puc...
3: Clar, però és un tros petit, entenc, ja, no?
4: Avui, és el més bo. O el de la crema.
3: Doncs te'l menges i el disfrutes.
2: A tu, Villanueva, què t'agrada més, l'Ola o el Lectures?
4: Ostres, m'has matat. Lola crec que és una revista més del cor, i Lectures s'està convertint en... Avui, per exemple, les portades són les top models dels anys 90. Doncs, perdoneu-me, això és massa intemporal. Jo vull exclusives, i si poden ser exclusives de Catalunya i també de l'Estat, d'Espanya. Per tant, crec que Lola, en aquest sentit, és més... potser és més classista, perquè parla massa de marquesos i de fills d'A i de Nepo Babies, però Lectures es fa des de Barcelona, però crec que últimament, excepte la Pilar Eire, està esbiaixant cap a uns famosos internacionals que no m'interessen, freixes.
2: Vosaltres sou d'això, de les revistes del cor, o no? Tu?
3: No especialment, jo sóc més de True Crime.
2: Per Crespo, no.
3: però, no
2: Paco, sí. Paco, tu què?
4: Paco, si tu vés a la peluqueria, tindríem revistes.
2: A l'esquinica tens Lola i el Lectures i això, o no?
5: No. Tipo de público tenemos más.
4: Però si la mujer tuviera peluqueria, allí sí que hi hauria revistes.
2: Ara que dic això de les revistes, sobretot els diaris als bars, que encara hi ha paper.
3: Sí.
2: Encara hi ha diaris de paper a molts bars. A mi m'agrada, a mi no.
3: Per què?
2: Perquè tothom llepa amb el dit cada vegada que passa una pàgina. Si no ets el primer a llegir el diari, allà hi ha una de virus,
4: sí,
2: nen.
4: Sí, sí.
2: Ara que hi ha alguns casos
4: del
2: de
4: tomàquet,
3: vas al primer.
4: I taques d'oli, freixes, sí. I del cafè llet del, sí. De tres tios abans.
2: Sí.
4: Jo no tinc mania, també.
2: Això de llepar-se els dits per girar, per passar pàgina al diari, què és això?
3: És una guarda, el diari i els papers normals. Hi ha molta gent que la veus treballar i la veus, o llegint.
2: Hosti,
4: noi. Doncs la gorieta, freixes.
3: Sí, pim, pim, cada vegada no.
4: I els poms dels lavabos, els poms de les portes, freixes.
2: Això no puc.
3: Però que tocar-los? Això...
2: No puc, home.
4: Home, és molt marrano, no acaben de pixar, no renta la mà.
2: Home, tu saps quin percentatge de la gent no renta les mans?
3: No sé si vull saber.
2: Després de fer pipí.
4: 90, freixes.
2: Per què les portes de la majoria de lavabos són d'aquestes que, per nassos...
3: Ja.
2: Has d'obrir cap a tu i has de... És que, clar, al final el que faig és allò,
4: sí,
2: no? A la pica, sí, deixo l'aigua oberta...
4: Amb el peu aguanto la porta.
2: Amb el peu, aguanto així, em torno a rentar la mà i surto amb la mamolla i aixugant-me els pantalons.
3: Ets molt habilidós, eh?
2: Però, sí, no,
3: això s'arreglaria si tothom es rentés les mans,
2: sí,
3: i
2: però
3: a tots els lavabos
2: això...
3: hi hagués
5: nosotros en el bar, casualmente lo tenemos que puedes empujar con el pie y accedes al lavabo.
2: Ara. Però per sortir, el problema és el sortir.
5: Entonces sortir, sí. Tienes que coger...
2: Sortir què? Has de tocar la porta que ha tocat tothom sense rentar-se.
5: Yo tengo un truco. Cojo de la parte de arriba de la puerta.
2: Jo també, però som molts els que fem això.
4: Pues també està brut.
2: Veus, tu fas igual que jo, Paco. Per tant, allà hi ha gotes de pipí, també.
4: Ah, freixes.
2: No fotem.
5: Però jo me les lavo. Jo me les lavo sempre.
2: Tu sí. Però... Ah, bueno, clar, això només ho fem els maniàtics, diguéssim.
5: Ja.
2: No? Suposo, vull pensar.
5: Bueno, y por educación también. Sí. Por educación, porque solamente que tienes que dar la mano a un cliente, un proveedor, pues totalmente.
2: Ara jo diria que ara ens hauríem de posar drets o no? Aquest senyor és expert en això del protocol.
3: Home, sí, qui no parles.
4: Clar, si hi ha una autoritat, però... sí, freixes.
2: Els gunyalons, acaba d'entrar a l'estudi del matí de Ràdio 4.
6: Bon dia.
2: Sí.
7: Bon dia,
6: cabina.
2: Bon dia, Marta Inglés. Veus, això és una dona educada.
4: Sí, sí.
2: Ah, saluda els que som a l'estudi, però també a la capitana.
3: Tal qual.
2: A la que fa que tot això surti i es pugui escoltar, que és a l'altre costat de la peixera. Sí?
3: Ben fet, home.
2: Com estàs?
6: Bé, cansadet, mal de cap, és les baixes
2: jo,
6: pressions,
2: jo també, t'ho juro.
6: No? Que pesa el cel, no?
2: M'he pres un no sé què aquest matí, però no acaba...
6: Un algo,
2: no,
6: t'has pres?
2: Sí, m'he pres un algo, però no... I normalment em passa volant, perquè no sóc sí. de prendre, i, no, i avui no sé per què, deu ser el temps.
6: Deu ser el temps, però jo tampoc és, no és en la meva, ja. el meu punt feble.
2: Com és que ens caus tan bé?
6: Jo no.
2: Sí o no, burra, Jordi Vila?
3: Eh? És veritat, és veritat.
2: Ja, havia, burra, ja havies vingut a aquest programa.
6: Sí.
2: No, potser perquè ets burra, doncs, no ho sé.
6: No, vull dir que també sóc molt burra, diguem-ne. Com tens, tots, no? Com totes i com tots.
4: Tothom té mal, tothom s'ha aixecat mal humor, veixes?
2: Ai, senyor, escolta, hem de començar felicitant un altre premi, Gonyalons. Ja no, sí. no t'hi cabran a casa.
6: Això és incitació a l'odi, ja t'ho dic. No, perquè...
2: Explica què t'han donat.
6: Home, molt contenta el Premi Teatre Barcelona i especialment contenta perquè és la primera vegada que rep un premi per una obra de text que no és musical. Que, si de fet ja tinc premis, que això ja és un privilegi, que aquest cop ha estat per un text i vaja, un text com la Corona d'Espines de Josep Maria de Sagarra.
2: Sí, senyora.
6: O sigui,
2: sí, senyora.
6: Estic molt, m'ha fet molt feliç aquest Home, premi.
2: Tu,
6: molt.
2: Ho entenc perfectament. Eh? Mira, una altra cosa que trobo que no s'hauria de fer és dir l'edat de l'entrevistat o de l'entrevistada, senyor del protocol.
3: Però és que estem... Amb... Que jo no hi veig jo sempre... en tenir edat, eh?
6: Jo tampoc.
3: És que m'agrada, de fet.
2: No, però hi ha gent que no li agrada.
6: A mi m'importa molt saber l'edat de les sí. persones.
2: Per què?
6: Perquè inevitablement jutgem. I no és el mateix un acte o una paraula en una persona de 20 anys que en una persona de 40 o de 60. De vegades, per exemple, parlem de gent que ha passat i el jutgem i el jutgem des del nostre present, que són 60, els meus són 62, a persones que, fets que, de persones que en tenien 20 o 30, Jesús. Si jo fes les coses que, algunes de les coses que feien 20 o 30, no per tancar-me, però...
2: Clar, és que jo ara no? veig... Mira, aquí el guió m'han posat. Felicitats, estàs en un excel·lent moment professional als teus 62 sí. anys. I ara sí. pensava, escolta, jo què sé si l'Àngels vol dir que té... En aquest cas ja m'ha quedat clar que sí.
6: Però
2: clar, hi ha altra gent que li fots una,
3: jo, tot el que
2: una
3: sigui,
2: putada per malament.
3: Tot el que sigui seva temes edat. Que algú es pot sentir incòmode, jo els intento evitar, però és que no hauria de ser l'edat un tema incòmode.
6: Ja,
3: no,
6: exacte, absolutament i menys però, en aquest moment clar, present que vivim.
2: Exacte.
6: El que sí que és veritat...
2: És que no ho sembla i no és per fer-te la pilota, t'ho juro, eh?
6: I són,
2: no,
6: i són. O sigui, jo quan em llevo pel matí no dones un duro per mi, saps? La rigidesa, les articulacions... Després són 5 minuts, ja t'estires i et mous i tal. Perquè realment el que sí que és veritat és que els dolors que tenim totes i tots a partir de certa edat,
2: sí.
6: En moviment passen menys. Jo sento més dolors en repòs.
2: Ja, és veritat això, eh?
6: I després també la gent que hem fet un excés d'exercici, sí. que li hem donat molta canya al cos... Això també passa factura. El no fotre res i el fotre massa ja. també passa
2: tot
6: factura.
2: Cas, sí.
6: Però escolta'm,
2: sí,
6: tot té un preu. A mi m'ha compensat i de moment em compensa.
2: Ja.
6: I això de l'edat, el que sí que és veritat és que els actors i les actrius, si la diem, si ensenyem massa qui som, ens posem una dificultat afegida a l'hora d'interpretar personatges, saps? Perquè aleshores la gent sap massa de tu i et veu a tu. Quan tu estàs treballant perquè vegin un personatge que en realitat no ets ni existeix. Ja. Ostres, perdoneu, he de posar el modo avión, eh?
2: Escolta, què passa aquest cap de setmana? Que diu que aixeques el taló de la nova temporada de Sena Gran a Granollers, cap a la capital del Vallès Oriental.
6: Sí, exacte. Comencem la gira del retrat de Dorian Gray, que m'ha atorgat també tantes felicitats i tantes alegries.
2: A 8:15 del vespre, eh? Mm-hmm. El Teatre Auditori de Granollers. I ara aniràs també a Besapons.
6: Ah, sí?
2: Quan és això de Pons?
6: Fent una altra cosa, Pons. Pons? He de mirar l'agenda. Si no, sí. Ja no m'hi cap
2: més lletra. Dissabte 10 d'octubre, a Pons, amb la lectura dramatitzada, drames rurals i altres contes, Àngels Gonyalons, diu Víctor Català.
6: Sí. Sí, això
2: dirigida
6: és un projecte...
2: pel Belbel.
6: Sí, dirigida pel Belbel. La tria dels contes l'ha fet la Blanca Llum Vidal. Eren contes que jo no coneixia. I això és dins del Festival Clàssics.
2: Ah,
6: i em va fer molta il·lusió també que em proposessin... La veritat és que la Corona d'Espines, quines coses, eh? Els meus 62 anys amb 45 anys de carrera, t'obre, de cop i volta fas una cosa que ni tu mateixa preveies que podies fer,
2: ah.
6: I t'obre un ventall nou de possibilitats. I aleshores, doncs, se m'ha proposat Dir Maragall, per part de Catalònia Sacra, que també faig dos sessions, una a Vic i una a Girona, I aquests drames rurals, que, dins del marc del Festival Clàssics, que faig a Pons, que també faré al Festival Temporada Alta, que és la lectura de quatre contes de la Víctor Català, molt punyents, i molt xulos. Ho vam fer per primer cop al Festival d'Ensàneu, i bé, contents, contents, contents.
0: Si bé, sembla, bé, Àngel...
2: La corona d'espines, va, sentim-la, sentim-la, la Marta.
8: Si és la meva corona d'espines... La corona d'espines que treu flor.
9: Voleu que faci soroll? I que em jugui la partida per satisfer de seguida les exigències d'un foll?
0: Què ha suposat per tu aquesta interpretació d'aquest clàssic de Josep Maria Sagarra a la temporada del TNC de l'any passat?
6: Un repte. Jo havia fet vers al principi de la meva carrera.
0: És teatre de text en majúscula, això,
6: Sí, text i vers. Mm-hmm. Havia fet vers al principi una Fedra, que jo no feia la Fedra, feia l'Arícia, al Teatro de l'Escorial, en castellà, en vers Alexandria, al principi. Al principi de la meva carrera, abans de fer musicals. Després, de la mà del Josep Maria Mestres, vaig fer Germana Pau, de la Víctor Català, que era un monòleg que acompanyava un altre monòleg que reprenia l'Emma Vilarasau, que no va ser tan feliç, jo no estava bé a l'estrena, després m'ho vaig fer meu, però no vaig arribar bé. De vegades ens autoimposem un... no sé com dir-ho, no? Està bé tenir respecte pel que hem de fer, però...
4: No sé dir-ho. No por reverencial, no hem de dir por reverencial a certs textos.
6: Sí, no podem permetre de dir... Sí, jo venia molt del món dels musicals i he picat molta pedra per desengasellar-me. O sigui, jo considero que quan fas musical és, com deia la Glenn Close, a més d'actriu, jo canto i ballo. I sempre he pretès ser una actriu que podia intentar almenys fer tocar totes les tecles. Ho has d'intentar... Bueno, jo ho concebo així. No com una qüestió pretensiosa ni presumptuosa, sinó per la voluntat d'aprendre i d'assolir fites i reptes. Per això et dediques a l'art, perquè no? Per sorprendre't a tu mateix.
4: Jo crec que la culpa la té TV3, perquè jo no entenc per què TV3, que tots ens vam enamorar d'Àngels Gunyalons amb I ara que Xènia, perquè tots ens hi vam enamorar de tu,
2: I tant,
4: Àngels.
2: I tant.
4: Aquests 13 capítols encara tothom els recorda, encara podria taralejar cançons d'aquelles, quan la TV3 arriscava i feia sèries de tot tipus, i també sèries musicals, que ara seria inviable a TV3 que fes una sèrie amb números musicals espectaculars. I com pot ser que Àngels Gunyalons no hagi aparegut mai més a cap dels 7 col·laborats, per exemple, que ha sortit tot 10 en aquests col·laborats?
2: Potser no li ha interessat, Àngels.
6: Sí que hi vaig sortir amb un. O sigui, a mi quan m'ho han proposat, jo hi he treballat.
2: Sí.
6: Jo vaig sortir una temporadeta curta al Cor de la Ciutat, al final, cap al final. D'això fa 20 anys.
4: D'això. Quan hi havia Joan Pere i l'Amparo Moreno, quan van obrir una mica...
6: No, perdona, abans vaig fer una sèrie amb Joan Pere i l'Amparo Baró, que es deia Quart Segona. Fa molts anys. Aquesta va ser la meva primera feina a TV3. Fa molts anys. Amb 45 anys de carrera.
4: Sí, és poc.
6: Home, per ser un ens públic i ser un país petit, a vegades penses, és estrany que no hagi pogut tenir un paperet en algun lloc, no? I en els últims 20 anys no he tingut cap proposta.
4: Res, 20 anys ens esmolons, ni un...
2: Però per què passa això? Com s'explica
6: això? No, jo no tinc ni idea.
2: Perquè, com s'explica això?
4: Perquè, volen que seien amb els musicals, cosa que és absurda. Dos, perquè en aquest país hi ha capelletes i si no ets d'uns o uns altres sembla que no sé què.
6: Però és un ens públic.
4: Sí, no hauria d'haver-hi capelletes, no? Però n'hi ha. Quan
6: no
4: l'Esteve Rovira dirigia els col·laborats, doncs era més o menys els que eren de la colla de l'Esteve Rovira. Ara Àngels Gunyalons no pot fer de matriarca de qualsevol d'aquestes famílies que apareixen a totes les sèries de TV3, que tindria la mala llet que necessària, la sensibilitat necessària, el carinyo necessari.
2: Et vindria de gust això, Gunyalons, o no?
4: Oh, per favor,
6: a mi
4: la
6: meva feina m'agrada molt, em ve de gust. Tot, si hi ha un personatge que et dona unes eines interessants per treballar-hi...
2: No, però n'hi ha que diuen prefereixo l'escenari, això de la tele...
6: A veure, jo estimo l'escenari.
2: Això està
6: no
2: clar,
6: sé,
2: ho sabem.
6: No sé realment què és primer, perquè l'escenari és el que m'ha donat oportunitats per anar-ne aprenent. Per posar-te davant d'una càmera també has de tenir oportunitats per anar-ne aprenent. Mm-hmm. Evidentment, d'un escenari no ho faig ara com ho feia fa 45 anys, o en fa 20, no? I doncs, davant d'una càmera, fa 2 anys vaig tenir l'oportunitat de fer una pel·lícula que em va trucar el Javier Ruiz Caldera, és per fer l'abuela, jo. I que l'última vegada que em va trucar al cinema era per ensenyar els pits i ara faig d'àvia. I què ha passat aquí enmig? La vida. No, s'ha de tenir sentit de l'humor sempre. És encantador, és un director fantàstic, a més amb uns companys, amb el Miquis Parvé.
4: Divertits.
6: Molt, molt, molt bé. Molt bé,
2: ets
6: molt
2: de braves, tu, o no, Àngels?
6: que no siguin picants.
2: Que no sigui, això no són braves. No són braves, doncs. No són fregides. No, aquest senyor és...
6: Bravetes.
2: Et sona l'Esquinica i has estat alguna vegada o no? És gran, allò, l'Esquinica.
6: On està?
2: Paco.
5: En Neu Barres.
6: Ah, molt bé.
5: És un bar de...
4: Diguem el carrer Freixes, no? Perquè si la gent vol anar-hi...
6: Clar, diguem-ho tot.
5: El Paseo Fabri Puig, 296, sí. Allí estamos.
2: Que l'ha dit el Jordi Vila 800 vegades, però està bé recordar-la, efectivament. Escolta, perquè són veïns, amb
3: correcte.
2: El Vila.
3: No, Fabri Puig, 296.
2: Ho dic per recordar als oients que podeu anar trucant per guanyar dos tiberis de franc a l'Esquinica. Sí? Heu d'endevinar el so del dia, sentim-lo. És aquest, escolteu. Ho endevinaries o no, tu?
6: No ho sé.
2: No ho saps. Després ho aclarirem,
6: després, va. Després te'n diré on farà de micro.
2: Oients, truqueu. 900-454-455. 900-454-455. I el 17 de desembre què passarà, Àngels Gonyalons?
6: Si no miro l'agenda, no ho sé.
2: Dona, que tornes...
6: Ah, sí que torno, home, el Romea.
2: T'anava a dir, aquesta data sí que la pots tenir present i clara.
6: Sí, aquesta sí que la tinc present perquè...
2: El retrat de Dorian Gray.
6: M'ha fet molt feliç el retrat de Dorian Gray. Tot el trajecte ha estat un equip meravellós. El meu estimat Marc Rosic, el meu estimadíssim també Jordi Cornudella, que és el compositor, els meus companys, el Pau Oliver, el Pol Blancafort, el Jordi Vidal i l'equip de músics, la Laura, l'Arabella, l'Iu, l'Ernest, és que hem fet un equipàs. I jo he d'agrair a Focus que apostés per això, perquè era una proposta meva, que no sabia com sortiria, però jo confiava en el Marc. Vaig dir, mira, jo vull fer això ho tinc amb una llista de coses, i jo confio en el Marc perquè ell sàpiga donar-li la forma que ha de tenir. I ha estat un projecte feliç. Quan hi ha unanimitat de públic, crítica, i públic, crítica i professió, és el miracle.
3: Recordem el retrat de Dorian Gray, una posada en escena que ens farà reflexionar i molt sobre el culte a la dictadura de la bellesa, joventut i també l'individualisme.

0: La música original del retrat de Dorian Gray és de Jordi Cornudella, que torni una
1: ja
0: obra...
1: estaria fins obra... a la una, Villanueva, sí. Quina crac, és que dona un
2: com
1: bo.
2: Tot.
0: Que torni una obra de teatre al teatre, això és molt bona senyal, eh?
3: Perdó, perdó.
0: Que torni una obra de teatre, sí. Una altra vegada al teatre, es posi una escena de nou. Què ha fet que enganxi tant amb el públic aquesta obra?
3: Pensa que nosaltres ho vam fer dins del marc del grec, que era el mes de juliol, molt. O sigui, la resposta del públic era... Ai, ja no podia més que sentir gratitud, de debò, les cares de les persones, però una mica també com el públic de l'alegria que passa en el seu moment, i hem decidit tornar-hi al Nadal, farem 4 setmanes, i n'estic molt contenta perquè ha estat un gran esforç, demana un gran esforç aquest muntatge, i hauria estat curtet. I farem un mes al Romea, i després a mi m'agradaria tornar a trobar un forat per reprendre'l, perquè penso que ha de tenir més vida, perquè és musical, però quan diem que és musical, clar, tots ens imaginem coses com Mamma Mia o tot això, no té res a veure. El so ja és diferent perquè és un quintet de corda.
0: Interpretes 4 personatges, eh?
3: 5.
0: 5?
3: 5 personatges.
0: M'he quedat curt, mira, 4 més.
3: I al principi jo crec que el públic diu, ai, Déu meu, què és això? I de cop ja hi entren, no? La meva filla va dir, quan va començar vaig dir, ostres... Mare, dic, ara em queda una hora i 2/4 d'aquest codi, que jo no sé si... I diu, va ser pensar això i ja estava ficada immersa. Mai a la vida, en aquests 45 anys, he notat una platea tan concentrada.
1: Callats.
3: Ni un mòbil! Oh, per favor, aplaudiré, ni un mòbil!
2: Parles de filles, el meu fill de 5 anys està enamorat d'Àngels Gunyalons per Hèrcules Freixes, perquè ella és una de les muses que comença la pel·lícula. Perquè hauries de fer més doblatge, Gunyalons, perquè tens una baguassa que sap tot Catalunya i la dobles al català, que hi ha molt poques pel·lis de Disney en català d'aquella època, i és una de les muses freixes que... aquella veu que fas com aquell quarteto que feu de...
3: Sí, les muses, és que és meravellós. És meravellosa. La partitura, especialment de les muses, però d'aquesta pel·lícula. Però a més a més n'hi havia
2: algunes... Com t'arriba això? Perquè Disney és molt difícil doblar Disney. Diuen que hi ha molts controls.
3: Això em va arribar pel... Bueno, ells... Tu fas una prova i els hi envien a ells,
2: no sé
3: eh?
2: Res.
3: Però ara acabo de fer els Minions, que no faig de
2: no
3: Minions.
2: No és Disney.
3: És una altra cosa, que faig la guia del Museu dels Minions i també van enviar la prova i m'han dit si la volem, i la volem en català i la volem en castellà. Doncs meravellós. Doncs això va ser pel meu estimadíssim i admirat Jordi Doncos, que penso que hauria de tenir més reconeixement. Aquesta feina, no ens estimem el patrimoni. Jordi Doncos, que em va acompanyar en tants i tants musicals, era el director musical, i ell em va proposar, però la gràcia és que em va proposar per fer la noia d'Hèrcules.
2: Surt poc. És molt millor les muses, on vas a parar, que li fots aquella raguassa.
3: La xica de la pel·lícula. Ja. I aleshores envien i em diuen no, la volem per la musa, i la musa... Ai, és que ja no sé si es poden dir aquestes coses, sí, però sí. Obvi, grassoneta, i no sé què. Dic, o sigui, ja no tinc la veu de la noia de la pel·lícula, saps? I el cert és que les muses, n'hi havia algunes que teníem 2 partitures. O sigui, jo em doblo a mi mateixa. Hi ha una partitura que està a baix... Després hi ha una partitura de soprana.
2: Sí, és molt fort.
3: Que quan em va dir aquesta, dient... I ara allò... Però ens ho vam passar molt bé. Ho vaig compartir amb la Montserrat Rius, amb la... Ai, no em facis dir els noms, perquè això té més de 30 anys, crec.
2: Clar, és que té 30 anys i encara estàs allà. Hi ha nens de 5 anys que t'escolten. Jo li dic al meu fill, és l'Àngels Gunyalons.
3: Quina edat té el teu fill?
2: 5.
3: 5 anys. Doncs li has de posar també el Geperut de Notre Dame.
2: També.
3: Que canto l'Esmeralda, la cançó.
2: Ja l'he posat bé.
1: Ja. La Gunyalons diu, la gent que es vol dedicar al teatre ha de parlar bé el català i amb naturalitat. Tens un català que m'encanta a mi, perfecte.
3: Però sóc filla de filòleg, eh?
2: Mm,
3: a part de filòsof, filòleg català. Ja. I molt defensor de la llengua, que no vol dir atacant d'un altre, sinó simplement defensor de la nostra llengua. Jo crec que quan puges a un escenari, parlis la llengua que parlis, l'has de parlar bé, perquè has de ser exemple. Les llengües evolucionen, però no involuciona. Aleshores, a mi el que... Quan sento dalt d'un escenari aquest parlar malmès de Barcelona, que no tot el català de Barcelona és malmès,
1: però
3: em falten obertes, per exemple, el coi, no sé què, molt bé, no és molt bé, perdona, no he posat un bon exemple perquè el molt bé és tancada, però el coll s'ha de vocalitzar bé i amb, crec jo, és la meva opinió, i amb naturalitat.
1: Ah.
3: Sí, si dius àduc, has de dir àduc, i amb naturalitat, perquè jo sempre poso l'exemple que com que vaig viure als anys 70, al tenir l'edat que tinc, si tu deies bústia, sonava estrany.
1: Sí.
3: Tothom deia busson. I si ara si sentissis el busson, diries...
1: I sello, busson i sello.
3: El sello.
1: El sello.
3: Aleshores, hem recuperat paraules com s'han de dir, i ja està.
1: Correcte.
3: I parlem-lo bé, a menys que tinguis un personatge xoni que ha de parlar d'aquella manera i tal, perquè això l'ajuda a definir.
1: Que bona és.
3: Però...
2: això va pels locutors de ràdio també, per això,
3: sí,
2: que parlar
3: sí,
2: català,
3: sí, exacte, exacte.
2: Perquè sents cada... ostres, és un plaer. Sonora, essa sorda, amb uns assassinats al català.
3: Home, i sí.
1: Les notícies de les 12.
3: Sí.
1: Hòstia, és que...
3: sí. Sí, sí. I també de vegades a publicitat a TV3...
2: sí.
3: Es permeten les locucions?
2: No passen el tall. Sí, sí.
3: Que dius,
1: no. Abans es cuidava molt més el català, estem d'acord? Sí. A TV3?
3: Sí.
1: Abans no podia locutar qualsevol allà.
3: Exacte. Home, és que tu has treballat per fer
1: o
3: això.
1: O tenies un català
3: perfecte,
1: o les lingüistes no t'autoritzaven. Hi havia molts que treballaven i no podien posar ni...
2: bé,
1: ni
3: el que crec és que per arribar a la gent tampoc cal tenir un català...
1: no, una cosa d'aquelles postisses que...
3: i amb una actitud rígida. Simplement parlar bé la llengua.
1: Sí, sí.
3: Com si parles el català, l'anglès, el francès, parlar-la bé. Parlar-la bé tampoc cal que sigui... tampoc que sigui català neutre. Mira, la riquesa que tenim amb les formes dialectals, a mi em meravella sentir un català de la Terra Alta,
1: sí, però
3: un de les Illes...
1: el doblatge l'ha marginat, el català de la Terra Alta, el món del doblatge.
3: I el teatre...
1: no n'hi ha cap de doblador de Gandesa o de Lleida.
3: És preciós.
1: O de Lleida.
3: És preciós, el lleidatà, és preciós.
1: Sí, però per què...
3: i el valencià.
1: Sí, sí, preciós, però...
3: bé, jo soc molt defensora
1: però
3: de totes
1: si,
3: les formes dialectals.
1: Si parles de Lleida, no pots doblar.
3: Clar, jo no està en la meva mà, això. A mi no,
1: no
3: em sembla
1: no, no,
3: bé.
1: No, però exacte, vull dir que és un tema, no?, del que no se'n parla. No he vist mai cap manifestació a Ponent dient, escolteu... tant
2: per contra,
1: si
2: és un personatge de Lleida, no pots parlar català neutre.
1: Respectem el...
2: jo recordo un col·laborat que es passava a Girona, que era Secrets de Família, que no podies tenir un català de Barcelona, perquè no era versemblant.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Tots uns personatges de... lo Cartanyà, que és una sèrie de Lleida, doncs en efecte, és lleidatant, si no, Grinyola.
1: Sí, però allà hi havia gent que també li emprenyava, el personatge aquest.
2: Perquè se l'enfotia.
1: Sembla que el semblava que se l'enfotia.
2: Era una comèdia, també, creixes.
1: Era
2: una comèdia, també, exagerada.
1: Ja, ja.
3: Jo crec que s'ha de donar veu a tothom. Sí. Entenc que hagi d'haver un català neutre, que també és la manera d'escriure'l, però sense excloure totes les formes dialectals que donen riquesa. Els que ens apassiona la llengua... sí. O sigui, jo tinc l'Alcover, m'entens, allà bueno, posat a casa fa anys, va ser un regal dels pares.
2: I
3: sents parlar
2: balear i diuen... que... elotes en sora baixa i se'n dobles de... jo m'encanta.
3: La neutra tònica del mallorquí, d'Escolobort...
2: Ja
3: m'encanta.
1: És boníssim, això.
3: Però jo, com que tinc una cama de Menorca, te puc xerrar, és menorquí.
2: Ah,
3: Rallàs menorquí, clar, és l'àvia de Menorca. I dins de Menorca, doncs, hi ha més el maonès, però després, per exemple, que és més estident, la laurenc, no? Què és que fa, saludat aquesta, vam? Boixa, saludat aquesta.
2: Boníssim.
3: Tu què trobes?
1: Rosa, com estàs? Bon dia. Hola, Rosa.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal? Des d'on truques?
4: Truco des de Santa Coloma de Farners.
1: Molt bé, perfecte, Santa Coloma de Farners. Tu.
4: Sacofa, li diuen. Que l'altre dia vas dir PDA, doncs aquí a Sacofa.
1: Ah, sí, PDA, Platja d'Aro. Molt bé, escolta'm, Rosa, endevina-ho això, dona, i cap a l'esquinica de Franc. Què et sembla que és?
4: No,
1: quin ocell és avui?
4: Una oraneta?
1: Ui, una oraneta vols dir?
4: Ai, no sé.
1: Em sembla que no, eh? Què?
4: No,
1: no, Rosa, em sap greu, em sap greu.
4: A mi també.
1: Espera, que ara saludarem altres oients. Escolta, torna a trucar, sisplau, i guanya un altre
4: I
1: dia,
4: tant.
1: Quan vulguis.
4: Molt bé.
1: Gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Rosa. Josep Maria, com estàs?
5: Bé, aquí esperant, parlant tu.
1: Molt bé. Des d'on truques, tu?
5: De Lleida.
1: De Lleida, ciutat.
5: Lleida.
1: Molt bé, com esteu a Lleida? Com ha anat?
5: Bé, esperant que plogui, esperant que plogui.
1: Sí, noi, perquè aquest matí n'hem parlat, la sequera és més que preocupant. Aquí, clar, aquí els de Barcelona deuen dir, què diu ara aquest, si ahir va ploure bots i barrals? Sí, però Lleida no, un ruixat.
5: Ahir va ploure, diuen 4 litres, i ha picat una gota.
1: No res. Tranquil, que el picó anuncia pluja pels propers dies, eh? Aquesta tarda pot caure alguna cosa, i a mesura que avanci la setmana, cada dia més. La cosa s'anirà... s'anirà animant, això.
5: L'esperarem. El bo sempre s'espera.
1: Molt bé. Que ets de Lleida capital, tu, Josep Maria?
5: Sí, de Lleida i de la plec fa 40 anys. Vull dir que... de Lleida, Lleida.
1: Molt bé. Doncs endevina-ho, això. Home, un de Lleida ho ha d'endevinar, això. Què et sembla
5: no,
1: que és, això?
5: No, jo t'he dit, com que has donat una pista fàcil, dic, pues un periquito. Vull dir, no.
1: Quina pista t'ha fet pensar que és un periquito, això?
5: No, fàcil. Al dir fàcil, pues el que tothom tenim en ment, qui canta? Pues un periquito.
1: Ah, no ho sé pas, si és un periquito, això.
5: No, pues doncs és igual.
1: A veure, no. Així que m'has matat, home. Em sap greu quan no ho encerten, t'ho juro.
2: No, és que després diuen que és fàcil i jo faig i no el trobo, això.
1: Home, no és una pista.
3: No, jo no hi he caigut, però quan m'ho ha dit, perquè jo pensava que era un altre, no, quan m'ho he dit, ho he vist claríssim perquè els hem escoltat tots.
2: Sí, és una pista, sí. Gullalons.
1: Sí, espera, no, perquè ara és que només poden donar un ocell. O sigui, la primera no l'endevinen, no hi ha una segona opció. Però pots tornar a trucar demà, la setmana que ve, com vulguis. Sí, gràcies, Josep Maria, una abraçada. I una salutació als molts oients que tenim des de les comarques de Lleida, no només des de la capital del Segrià. I Catalunya Central, Pirineu, Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre... Aquí parlem molt de comarques, també, Gonyalons, del que passa fora de Barcelona.
2: És un par de fer bolos, aquesta actriu. Tu estàs dient cap a Pons, imagina't, Freixes.
1: No sé, som de Pons, tenim lo ranxo. Escolta'm una cosa. Mercè, com estàs?
2: Pistes, Freixes.
1: Hola, Mercè.
6: Hola, bon dia.
1: I bona hora. Molt què dius? D'on truques tu, Mercè?
6: Jo, de Barcelona, no gaire lluny.
1: Des de Barcelona, molt bé, perfecte. Sí, doncs
2: nano barris, bé.
1: Tu ho endevinaràs, això, Mercè. No sé per què tinc una intuïció. Sí o no?
6: Sí, ojalà, mira.
1: Va, cap a l'esquinica de Franc. Què és això?
6: Un estornell.
1: És un estornell? Home, la Gonyalons ja aplaudeix, vol dir que sí. Que és un estornell, Mercè, carai, tu.
2: Que ho encerti una a Barcelona, que no sabem el que són els estornells, Freixes.
1: Què li donaràs?
3: Que no veiem els estols aquí d'estornells.
1: Paco, què li donaràs? Records a la Gonyalons.
3: Gràcies. Gràcies.
1: Com ens agrada la Gonyalons, eh? Sí o no?
3: No acabaré per la porta.
2: Creu de Sant Jordi, Gonyalons, ja.
1: Ai, senyor. Mercè, escolta, moltes gràcies, per escoltar el matí de Ràdio 4.
6: A vosaltres, que sou molt divertits, i no fa massa que us he descobert, mira.
1: I com ens has descobert, si es pot saber?
6: Perquè jo sóc molt fan de la Mariola, i l'altre, dies enrere, quan va començar, vaig sentir la veu de la Mariola, dic, ai, si està a la Ràdio 4, i per això...
1: La Mariola Dinarès, que gran la Mariola, que havíem treballat molts anys a Catalunya Ràdio i ara tenim la sort de treballar junts a Ràdio 4.
2: És el taloner, tu, Fleixes.
1: Ara cap a Ràdio 4.
2: És el taloner.
1: Sóc el taloner de la Mariola. Sí, sí, sí. Doncs mira, gràcies a la Mariola has descobert també el matí. Sí?
6: Sí, sí, i tant.
1: Molt bé. T'agrada això o què? Com ho veus?
6: Bueno, et vaig a dir la veritat.
1: Digues
6: no
1: la veritat.
6: No fa gaire hores que estic pendenta de la ràdio perquè he vingut... I llavors, el primer que faig pues, és posar l'Alexa.
1: Sí.
6: I llavors, miro l'hora, dic, Ràdio 4.
1: Ah.
6: Perquè tu també ets molt divertit. M'agrades moltíssim.
1: Doncs, carai, moltes gràcies, Mercè. Ja no, com diu la Gonyalons, avui no passarem per la porta. Gràcies per escoltar-nos i no canvies d'emissora, sobretot. Merci.
6: No,
1: va, i felicitats.
6: Moltes gràcies.
1: Ai, què farem demà, Jordi Vila, que això s'acaba, nen?
0: Doncs mira, tindrem l'Alfred Rodríguez Picó, que sempre diem que...
1: Lo Picó.
0: Quan arriba ella, ja comença el cap de setmana.
2: I que plou. El Picó plourà.
0: Sí, sempre passen coses.
1: Ja convé que plogui, que l'interior està fotut.
0: I parlarem també de menopausa masculina amb el doctor Juan Manuel Corral, responsable d'uroandrologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ho he dit bé, eh? Uroandrologia, eh?
1: Què més? Avança'n, Jordi.
0: Atenció, Dia Mundial del Cafè. Us agrada el cafè? Bé, a mi sí, gràcies. Doncs mireu, parlarem amb el Jordi Mestre, fundador i director estratègic de Nomad Coffee. Nomad Coffee. I després, mira, podem anar cap a l'esquinica a que es posin unes bones braves.
1: Ja està.
0: I
1: moltes
0: més
1: altres coses que
0: descobrirem demà.
1: Coses,
0: sí, sí. I tant, tindrem a lo Pau de Pons.
1: Lo Pau de Pons! És de Pons, aquest, Gonyalons.
3: Molt bé.
1: Lo Pau de Pons. Igual te'l trobes. Quin dia hi vas, a Pons, diu?
2: No, torna. Pobre...
3: Ho saps tu, no ho tens aquí.
2: Sí, ho sap més tu.
3: A mi no m'hi cap més lletra al cap, saps què et vull dir?
1: El dissabte 10 d'octubre, Pons.
3: Gràcies.
7: Això cap al centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms.
3: M'encanta, és que s'han dit...
7: Mai més no faré...
3: Ah, és que tenim unes formes de català tan boniques.
1: T'agrada, lo Pau? T'agrada, lo Pau? Sí, senyora.
3: M'agrada molt, lo Pau.
1: T'agrada, el Pau? Lo Pau.
3: Uai, jo tinc família també, per exemple, a Tortosa, Quico el Celio, el Mut de Ferreries.
1: A la capital del Baix Ebre?
3: Sí.
1: Carai, tu.
3: Coneixeu Quico el Celio, el Mut de Ferreries?
1: Mira, diu que s'han tornat al poble, aquest.

0: ell aquí al matí de Ràdio 4, nois?
1: Per mi també.
2: Iremos a ver al Romea, ¿verdad?
0: Oh, clar que hi anirem. Jo mira, aniria tot arreu. Vindria
3: a partir del 17 de desembre.
0: Aquest cap de setmana aniria a Granollers.
1: El, Pons, dir,
0: el 10 d'octubre a Pons, amb l'Opau. Igual venim. Escolta'm, Àngels, un milió de gràcies i
1: gràcies,
0: torna com vulguis, que és casa teva aquest programa.
1: Moltes gràcies.
0: Oients, us espero a tots i a totes demà, que serà dijous amb l'Opicó, l'Opau i tot aquest personal aquí al matí de Ràdio 4. I ara, home, de seguida la Mariola, la Dinarès.
3: Mariola, Dinarès, i tant.
0: Fins demà, bon dia a tothom. Adéu, nois i noies. Jo ja estic més bé.
4: És la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Fa escassos minuts, l'acampada per l'habitatge de Barcelona s'ha reunit en assemblea per decidir qüestions logístiques per evitar la pluja i també pensar les seves pròximes actuacions. A Plaça Catalunya està el nostre company Toni Conde. Explica'ns.
6: Els membres de l'acampada per l'habitatge reclamen habitatge per tothom i que solucioni els problemes no només per als llogaters, sinó també per les persones que viuen al carrer. El seu lema és habitatge incondicional i, tot i que celebren el decret Mari Carmen, demanen anar més enllà. Arteco, membre de l'acampada.
7: Mari Carmen, per naltros i bueno, per tota Espanya, realment ha sigut un símbol de lluita, ha sigut pues, l'espurna que ha creat tot això, però el lema de l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona és habitatge incondicional. O sigui, no volem unes condicions per accedir a un habitatge.
6: L'acampada, on no participa el sindicat de llogateres, debatrà com continuar i anuncia pròximes accions que no volen avançar, especialment si no es convaliden els decrets al Congrés. Durant l'assemblea han lamentat que el sindicat de llogateres no col·labori per sumar força, com sí que passa a Madrid.
4: Gràcies, Toni. Per cert, que més del 83% dels espanyols creuen que l'accés al primer habitatge empitjorarà o continuarà igual en el futur, segons un estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques publicat avui. L'informe, titulat Actituds cap a l'estat del benestar i elaborat entre el 10 i el 17 de setembre, assenyala que menys de 2/3 dels enquestats creuen que l'accés a un habitatge digne està garantit només per a algunes persones. I encara en clau econòmica, l'Euríbor tanca el setembre per sobre del 3,2%, la taxa més alta en més de 2 anys, que dispararà la quota de les hipoteques variables. Climent Sabater.
8: L'Euríbor tanca setembre un punt per sobre de l'índex de fa un any. Aquest repunt encarirà més de 1.000 euros l'any les hipoteques variables que tinguin ara revisió anual, com detalla l'analista del portal Halma i Caix, Miquel Riera.
9: Per exemple, pels casos en els que la revisió és anual, la pujada serà d'uns 88 euros al mes, que representen més de 1.000 euros l'any. I pels que tinguin una revisió semestral, la pujada serà d'uns 57 euros al mes de mitjana, que representen uns 340 euros al semestre.
8: El 3,2 al que arriba l'Euríbor és la taxa més alta en 2 anys i l'escalada té a veure amb l'augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per frenar la inflació. Si es manté l'encariment dels carburants que pressionen a l'alça els preus, els mercats avancen noves pujades de tipus d'interès que poden posar l'Euríbor per sobre del 3,5% a finals d'any.
4: Nova jornada de declaracions a la causa oberta contra 2 pares per presumptes maltractaments i agressió sexual al seu nadó de 6 setmanes. Avui han comparegut davant del jutge els sanitaris de l'Hospital del Mar i de l'Hospital de Sant Pau que no van detectar lesions de gravetat en el menor. Seguint el judici, la nostra companya Núria Alcalà. Bon dia.
10: Bon dia. S'hi han assegurat que no van veure cap indici de maltractament ni tampoc d'aquestes lesions greus. Sí, han coincidit en declarar que un dels hematomes que presentava el nadó als genitals no tenia una explicació lògica, però no ho van arribar a vincular a una possible agressió sexual. Recordem que el nadó va ser explorat en diversos centres fins que la Vall d'Hebron va activar el protocol per possible maltractament infantil i agressió sexual. En un primer moment, el pare del menor, en presó preventiva, va al·legar causes accidentals i una condició genètica congènita del bebè, però la investigació i diversos sanitaris ho han descartat. El progenitor en presó preventiva declararà demà per segon cop a la causa, en aquest cas a petició pròpia. Veurem si el seu relat canvia o manté que no va tenir res a veure amb les lesions del nadó, que per cert evoluciona favorablement amb una família d'acollida.
4: Ho seguirem. Gràcies, Núria. I a l'Audiència de Lleida han condemnat un home de 93 anys per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda. Més detalls des de Ponent. Pepa Santgenís.
11: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 2 anys de presó i a 5 anys més de llibertat vigilada un home de 93 anys acusat d'agredir sexualment una

0: dona que pateix una discapacitat a la localitat de Juneda, a les Garrigues. El processat ha reconegut els fets aquest dimecres en una vista de conformitat a l'Audiència de Lleida. La defensa, les acusacions particulars exercides per la víctima i per una fundació social i la fiscalia, que en un principi sol·licitava per l'home una pena de 5 anys de presó, han arribat a un acord. Segons els fets provats, els tocaments de caràcter sexual es van produir el 17 de desembre de l'any 2022, quan l'home va coincidir amb la víctima en un bar del municipi i després va acompanyar la dona fins a l'estació de trens. La sentència també imposa a l'home la prohibició d'aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella durant 3 anys. L'home, que no té antecedents, haurà de pagar a la víctima una indemnització de 6.000 euros per aquests fets, a més dels interessos legals corresponents. També haurà d'assumir les costes del procediment judicial. Les parts han confirmat que no recorreran contra la sentència per un delicte d'agressió sexual, amb la qual cosa ja es ferma.
1: Gràcies. I encara a Lleida, USTEC, Estès, la Intersindical i la CGT han denunciat pressions per part d'alguns equips directius per revertir la decisió de no fer ni sortides ni colònia. Joana Cendra.
2: Els claustres de més de 1.500 centres de Catalunya van votar l'any passat no fer ni sortides ni colònies com a mesura de pressió per tal que el departament negociés, i ara asseguren que estan rebent pressions per tal de revertir la decisió. Rosa Aguilar, portaveu.
3: Les direccions doncs ara estan pressionant perquè els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs reconsiderin fer-les. Reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica, no tampoc la podem amagar. El tema de sortides i colònies és el tema estrella, quan en realitat no hauria de ser en cap cas el tema més important.
2: En aquest sentit, han registrat una denúncia formal a la Delegació Territorial de Lleida del Departament d'Educació.
1: Gràcies, i això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, és la 1:07. Avui és el Dia Mundial del Podcast i avui a La Tàctica estem disposades a fer llista d'idees originals per a bodes. Si estan pensant que una cosa no té res a veure amb l'altra, t'equivoques moltíssim. L'última tendència en casaments són els podcasts de bodes. Instal·len un set per fer podcast dels nuvis i, sobretot, i el més important, els convidats que van sent entrevistats. Ens portarà aquesta tendència després la Júlia Estals, però abans obrirem línies perquè ens digueu idees originals per casaments. Ens infiltrem a casa els Dines, ja sabeu que són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica, la Marta i el Jordi, a veure què els passa avui.
2: Els Dines.
3: Marta, si us plau, la teva neboda es casa d'aquí un mes i la llista d'idees originals que m'has passat frega la il·legalitat.
4: Home, Jordi, l'atractiu d'un casament és que la gent ho recordi. Com trobes allò d'entrar a la cerimònia fent salt amb paracaigudes?
5: Ai, no sé, trobo que la teva mare té 78 anys i que el mossèn té vertigen, Marta. Com a molt, l'àvia farà un salt quan vegi el preu del menú.
4: Ets un carca, Jordi. Dona opcions, va. Alguna cosa moderna. Trending topic.
5: I què tal una cerimònia clàssica? Flors, un bon àpat, un disjòquei que punxi la gossadera a les 2 de la matinada.
4: Pobres, això és del segle passat. Escolta això. Cerimònia immersiva en la penombra amb un ritual de foc i DJ de música tecnoxamànica.
5: Això no és un casament, Marta. Això és l'inici d'una secta.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també a La Tàctica amb la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater, la Ros Serén, la Marta Inglés i vosaltres, sobretot, a la participació. Algunes de les preguntes que poden sortir avui: regal sorpresa, experiència o ingrés? Quant costa avui organitzar un casament? Mal de cap o negoci?
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830.

0: Molt important als casaments, invertiu en gent que sap fer llistes i posar bona música i que soni bé. Sort de tu, Doques Grasses, és una de les que està sonant moltíssim. Compartiu amb nosaltres idees originals viscudes o per viure, per casaments, al número del directe, al 900-454-455. La Sònia Martínez és wedding planner i dissenyadora d'esdeveniments. Des de l'any 2015 lidera l'agència Barcelona Wedding. És una firma especialitzada en l'organització de bodes de luxe i destination weddings, orientada sobretot a parelles internacionals que desitgen casar-se a Catalunya. És un gran fenomen que està passant a casa nostra. És coneguda com l'arquitecta de somnis o Queen Sònia. Hola, Sònia. Et diuen així, no?
1: Sí.
0: O sigui, tu ets una aconseguidora de somnis.
1: Doncs això diuen, sí. Bueno, ho intento. Però sí, diguéssim que quan es parla de casaments, doncs són somnis, emocions i fer màgia, no? I aquí estem nosaltres.
0: No sé si fa molts anys que t'hi dedictes, però sí que la figura de la wedding planner, que l'havíem vist fa temps en pel·lícules, ha agafat molta força i és gairebé imprescindible si has d'organitzar un casament. Què ha passat amb això?
1: Doncs jo crec que el que ha passat són dues coses. La primera és que els novis treballen, estan molt ocupats i al final és una feina. Organitzar un casament és una feina. I després tenim el tema de la personalització, que avui en dia és cada cop més recurrent, no? Fer casaments diferents i molt, molt personalitzats, que potser anys enrere doncs, no era tan habitual, tot anava bé, no?
0: Sí, i, clar, fa molts anys el que passava una mica també és que l'establiment on et casaves ja et donaven el pack, no? O sigui, eren com bodes amb pack i totes eren com una darrere l'altra.
1: Correcte. Iguals, nosaltres, no? En el sector li diem copy-paste. Bodes copy-paste.
0: Llavors... Hem passat de les bodes copy-paste a potser passar-nos, no sé què dir-te, eh?
1: Bueno, de vegades hi ha unes peticions una mica com aquestes que ens deien la vostra parella.
0: La Marta i el Jordi, no? Que digui, això sembla una secta més que un casament. No sé, no? Escolta, clar, avui estem acabant el mes de setembre, s'acaba la temporada alta de casaments, o les parelles ja es casen durant tot l'any? Clar, en el teu cas, suposo que, no sé, què venen a buscar les parelles del món que vénen a casar-se a Catalunya?
1: Bueno,
0: els teus clients, bàsicament.
1: Els,
0: no?
1: Meus clients internacionals el que busquen és la bona gastronomia, el bon temps i els meravellosos espais que tenim per casar-se des de vistes al mar, castells i l'arquitectura, no? Que ells, sobretot, jo tinc molt americà. Clar, ells sempre estan doncs, buscant aquesta arquitectura que el seu país no troben. En quant a l'estacionalitat, doncs, com que tots volen fer casaments a l'aire lliure, sopar sobretot a l'aire lliure, normalment la temporada comença al març, abril i finalitza a l'octubre. Uh-huh. Que no vol dir que les wedding planners no treballem a l'hivern, eh? Que això ho he sentit molt i voldria desmitificar aquest mite. A les wedding planners, durant l'hivern, estem planificant els casaments que s'executen a l'estiu. Així és que, senyors i senyores, treballem.
0: Clar, és que quin és, diríem, el temps mínim per preparar un bon casament?
1: Doncs, en realitat, el que marca és escollir l'espai. La majoria de parelles es volen casar en cap de setmana i els caps de setmana d'estiu són els que són, estan comptats, no? Llavors, bàsicament, com que els espais es lloguen amb exclusivitat i només fan un casament per dia, les parelles acostumen a organitzar-se amb un any d'antelació, però precisament per això, per tenir la possibilitat d'escollir data.
0: Potser també series com un termòmetre per saber en quin moment es va posar l'ull a Catalunya, no? Perquè és veritat que ara hi ha molt xup-xup del tema del turisme, no? Quants turistes, no? A Barcelona, quants turistes? Tenim molt turisme. Quan va començar la gent a dir vull casar a Catalunya? Això ho tens detectat? O com analitzaries tu aquest fenomen?
1: Doncs jo us puc dir que Barcelona Wedding es va crear el 2005. Per tant, aquí ja hi havia parelles internacionals que volien venir a casar-se a casa nostra. Jo em vaig incorporar el 2015, que va ser quan vaig comprar Barcelona Wedding, i des de llavors sempre he tingut parelles internacionals.
0: És que és fort perquè és una tradició que nosaltres no fem. O sigui, no, nosaltres no anem, els catalans no anem a casar-nos pel món.
1: Jo crec que no. Però els clients, sí, les parelles internacionals ho fan moltíssim, sobretot als Estats Units, i també és un fenomen que està succeint perquè hi ha moltes parelles mixtes. Ah, llavors, potser el nuvi és d'algun país d'Europa, la núvia és dels Estats Units i venen família de totes parts del món. Llavors, Barcelona tenim la sort que, que està molt ben comunicat, tenim un aeroport internacional on arriben molts vols directes i això fa que les parelles triïn casa nostra per casar-se.
0: Mm-hmm. Clar, és veritat, és això un punt d'anexa de gent que ve de diversos llocs. Quin seria l'ordre ideal per fer la reserva dels proveïdors quan diuen, va, t'encarrego un casament? Què fas primer? Suposo que l'espai, com deies,
1: l'espai,
0: no?
1: L'espai, sí. L'espai és el primer i després depèn una mica la parella, però normalment anem cap a fotògraf i videògraf perquè al final no deixa de ser una persona que si té aquell dia ocupat, doncs ja està, ja no és una opció. I després, pues, càtering i tota la resta que implica el disseny del casament.
0: I amb quanta antelació creus que s'ha de d'organitzar un casament? Per la data, suposo que deies,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo diria que 12 mesos està bé.
0: Per una parella que acaba de decidir que es casa, són consultes que ens van arribant, per sí. On hauria de començar?
1: Per buscar una wedding planner.
0: Molt bé, clar.
1: Sens dubte. Sí, jo tinc unes col·legues del sector que sempre diuen ningú s'atreviria a anar amb un tribunal sense un advocat, no? Doncs una miqueta és això. Hi ha molts detalls, no us sembla, però hi ha moltíssims, moltíssims detalls i moltes coses que si no ho has fet abans es poden escapar. Llavors, jo crec que contractar una experta és el millor que es pot fer.
0: Hi ha alguna despesa que recomanaries no escatimar mai? És a dir, gastar-se molts diners en una cosa que saps que després sortirà bé. Que això hi ha molts continguts al voltant d'això, no? I hi ha algú que diu, ai, oi, la il·luminació em va canviar el casament. La no sé què, però hi ha alguna cosa que tu diguis, és que això jo sempre els recomano que amb això es gastin diners.
1: Doncs per nosaltres a Barcelona Wedding el més important és que els convidats estiguin bé, se sentin còmodes, se sentin mimats, gaudeixin a tope i mimar-los molt i cuidar-los molt, no? Per tant, això què implica? Pues des de rebre'ls, per exemple, amb unes aigües, una barra d'aigües, perquè si alguns han hagut de conduir, no? O gent que ve des de molt lluny, en el meu cas, la majoria dels convidats han creuat, no? Per tant, jo crec que és important cuidar-los. Cuidar-los vol dir des de sorprendre'ls, petits detalls com tenir una benvinguda amb aigües i després, pues, no sé, si farà fred, doncs tenir en compte que hem d'activar el plan B o llogar estufes o potser comprar mantes. Si fa massa calor, pues, buscar sempre l'ombra, que no estiguin massa temps al sol. Coses així. Jo crec que és molt més important que tota la decoració, que està molt bé, la decoració.
0: Alguna vegada has hagut per això de frenar alguna parella, en plan, ai, tantes coses, no?
1: Sí, i tant, moltes vegades. Moltes vegades els hi he hagut de frenar, sí, sens dubte, sí.
0: Per què no? Suposo que tenen com mil idees i dius, a veure, que tampoc és una, no sé, un escape room, no? Un casament.
1: Sí, correcte, sí, sobretot perquè hi ha un temps limitat, no? O sigui, comença una hora, acaba una altra, no podem encaixar totes les seves idees de vegades amb aquelles 12, 8, 10, 12 hores que té lloc el casament.
0: Quines són les tendències que diries d'aquest any o quins tipus de casaments es porten? Digue'ns idees de coses que hagis fet o... Clar, tu també és un sector de... no sé, com una mica d'excentricitats també, no? Els teus clients són excèntrics. Ens agrada saber aquestes excentricitats. No, algunes de les coses que hagis fet, va.
1: Bueno, la tendència aquest any, sens dubte, és posar moltes teles. Moltes, moltes, moltes teles. Com si fos un teatre, no? Llavors, estem transformant molts espais amb metres i metres de tela. Després, així, per entretenir una mica els convidats durant l'aperitiu... Bueno, la música, com tu deies abans, és superimportant, eh? Per tant, jo sempre aconsello invertir en música en directe si la parella s'ho pot permetre. És una gran, fa una gran diferència. Després tenim l'audioguia, que és un telèfon tipus com d'aquells antics, on la parella deixa un missatge pels seus convidats. Quan despengen, senten aquest missatge de la parella i els convidats poden deixar un missatge a la parella.
2: Que sí, després... com l'antic contestador automàtic.
1: Correcte, correcte.
2: I que sí. Hi ha un set allà al costat, hi ha un telèfon i deixa missatges. Ah, que bo.
1: Sí, sí, sí. I això, doncs, bueno, conforme va avançant el casament i la barra lliure va evolucionant, doncs poden ser molt divertits els missatges.
2: Bé, està molt bé. Escolta, com s'aconsegueix que sigui personal? O sigui, jo m'imagino que quan et ve una parella els hi... No sé si els hi fas una mini entrevista o has de saber una mica com són per proposar-los coses, no?
1: Sí, sí, sí. Els hi fem un qüestionari, els hi fem moltíssimes preguntes per una mica saber què és el que farà que estigui reflectint la seva personalitat, com ells volen viure aquest dia, què volen recordar d'aquest dia i què volen que recordin els seus convidats d'aquest dia.
2: I en el cas dels teus casaments concrets, que suposo que gent de molts països, també deus veure com moltes cultures diferents i coses diferents també. També això ho poses a la cerimònia?
1: Sempre, sempre, sempre. És superbonic perquè és com viatjar, jo sempre dic que és com viatjar però sense sortir de casa. Aquest cap de setmana passat, pues, sí, hem tingut una cerimònia superemotiva, religiosa, molt maca, la veritat. Tenim gent de tot el món, però sí, sempre ens demanen, sobretot la cerimònia, doncs, respectar la seva cultura, la seva religió.
2: Mira, la Gemma, a través de les xarxes, es diu: nosaltres ens vam casar amb temàtica Pokémon fa 2 mesos.
1: Uau, Gemma, molt bé.
2: No? Vull dir que, clar, suposo que també transcendeix, no?, els gustos de la parella i que crea com harmonia també amb els convidats, no?
1: Clar, jo crec que és superimportant ser fidel a com és la parella, la teva personalitat i el que t'agrada, no? Vull dir, jo més que seguir tendències, m'agrada seguir el que la parella desitja recordar d'aquell dia. I les tendències estan molt bé, però al final, si no va amb tu, és una mica com la moda, no? Si hi ha un vestit que no et senta bé, doncs per què te l'has de comprar? Perquè aquell any va de moda aquell vestit? No, els casaments jo crec que és una mica igual.
2: Abans d'entrar, que estàvem aquí conversant ja en el cafè, diríem, el precafè de la tàctica, deies, és molt important a la cerimònia posar-hi tocs d'humor, no? Per què ho has dit, això?
1: Sí. Bueno, jo crec que és un moment molt emotiu, però a mi m'agrada molt, a veure, que això va a gustos, eh? Hi ha moltes parelles que volen una cerimònia supersèria, però jo crec que és bonic donar uns tocs d'humor perquè trenques una mica com aquest, no? Aquesta serietat, aquest...
2: Protocolari, que sigui molt tot protocolari,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí. Llavors, crec que és molt bonic.
2: Va, això és la tàctica Ràdio 4. Cada migdia fem un consultori útil. Avui busquem idees originals per un casament i descobrim que les bodes són ara mateix els nous aniversaris, perquè l'important és crear un gran esdeveniment.
3: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690 080 830.

0: Espanya celebren uns 175.000 casaments l'any. Encara no tenim les xifres oficials d'aquest any, però els professionals del sector apunten que el primer trimestre d'aquest 2026 han notat un augment de casaments respecte als anys anteriors. A Espanya les persones s'acostumen a casar per primera vegada entre els 35 i 36 anys. I atenció, perquè el nombre de persones que es casen entre els 40 i els 50 anys ha augmentat més d'un 300% en comparació de les dècades dels anys 90 o de principis dels 2000, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Això, aquestes dades et diuen alguna cosa, ho notes?
1: Sí, em diuen que potser ja no són els pares qui paguen els casaments.
0: Ah?
1: Potser són la parella i, com que és una gran inversió, doncs potser esperen a tenir, no, el poder adquisitiu suficient per fer la gran, gran festa.
0: Perquè quin seria una mica el pressupost mínim? Clar, un mínim mínim. Després ja anem al gran, però el mínim...
1: Un mínim mínim és el que cobra el registre civil i després, si vols anar a fer un cafè amb la teva parella, una vegada has firmat, endavant. Això seria el mínim, perquè en realitat els casaments no deixen de ser, doncs això, no? Una firma que tu fas amb la teva parella, i això pot ser des del cost del registre civil fins a il·limitat, perquè en realitat no hi ha un límit.
0: Quin és el màxim de... Clar, tu és que tens clients molt de luxe, però què han arribat a pagar per un casament, alguns dels seus clients?
1: Doncs, a veure... Sis zeros.
0: Sembla broncano, ara, que es comença la revuelta. Com?
1: Sis zeros.
0: Sis zeros per un casament.
1: Sí.
0: D'un dia?
1: No, normalment són tres.
0: Clar, això també està passant molt, no? Uh-huh. Que ara ja és, i a més també els teus en aquest cas que viatgen, però que ara ja la gent ja no només és un dia, sinó que ja és, no sé si una setmana al màxim que és, o...
1: Normalment es fan tres esdeveniments. És una benvinguda, el dia del casament després, i un comiat. Per tant, és una mitja de tres esdeveniments. Considerant que tothom ha creuat el món per venir en un casament, doncs, fer només un dia quedaria una mica...
0: Clar, en aquest cas sí. I una cosa, tu creus que en general tots els convidats tenen ganes del casament o hi ha gent que ve una mica obligada?
1: Hi ha de tot, però el que sí que us puc dir és que això es nota. El dia del casament es nota moltíssim si el convidat està allà perquè vol estar, perquè vol ser partícip d'aquesta festa, o si està per obligació. Es nota moltíssim.
0: Uh-huh. I clar, jo parlava una mica del que s'ha de regalar, no? Perquè també és com un tema com molt recurrent, ja ho sé, els casaments, però, clar, jo penso, hi ha gent que no li agrada fer un ingrés, però et posen un número de compte i penses, potser és el que els hi va més bé. O una experiència, potser els regalaran no sé quantes experiències i no tenen temps d'assumir-les en un any següent, no? Tu, quan et diuen això... segurament si la gent saben que et dediques a fer casaments et fan aquesta pregunta: què s'ha de fer amb el regal?
1: Us diré que cada vegada més les parelles creen una pàgina web de casaments i molts d'ells posen el link a una ONG perquè els convidats facin, o sigui, sempre hi ha la nota de que no, el nostre millor regal és la vostra participació al nostre casament i que estigueu amb nosaltres en aquest dia. Si voleu fer alguna cosa, si us plau, aquí teniu la nostra, o sigui, la ONG on nosaltres participem, o sí.
0: Clar, però això deu passar amb gent que té molts diners, jo penso, no? Clar, en general, perquè clar, o sigui, jo ara m'imagino algú que vol fer un casament, que tot el dia està veient per xarxes casaments, dius, jo és que vull aquest casament, qui visc que feia tal, jo vull igual, i vas just, clar, suposo que en aquell moment també estàs intentant, sí, no? Tenir rèdit i poder-te'l pagar, no?
1: Els americans encara tenen molt costum de fer la llista de regals, més que la transferència bancària.
0: Que dèiem l'aixovar, no sé com li dèiem. Això.
1: Sí, van escolleixent tot el que volen, que els hi regalin i els hi posen a la pàgina web.
0: Els americans. Tots els americans, per exemple, tenen comportaments com molt iguals? Tots demanen alguna cosa o es deixen portar molt? Perquè jo imagino que si contracten una persona com tu que organitza un casament, deuen dir, et deixen fer molt o són pesadets?
1: No, per sort, sí, confien moltíssim en nosaltres. Al final s'estan casant en un país que no coneixen, una cultura que no coneixen, i si algú té bonic, doncs és que confien en nosaltres i que ens escolten i que es deixen guiar.
0: Mm-hmm. No sé si has fet algun casament d'algú molt famós?
1: Definim famós. definim famós.
0: Perquè... Algú conegut per la majoria de la població?
1: No, per la majoria de la població no. No.
0: Per tu qui és un famós?
1: Bueno, jo vaig fer el casament del vicepresident de Google, per exemple.
0: Home, bueno, clar, jo que sóc com a divulgadora tecnològica, per mi és famós. No sé si per la resta de la humanitat. Clar. Mm. El vici què és? L'Smith? No. Qui és el vici?
1: Ja no ho és. Ara,
0: ara el que era abans.
1: Ja no
0: sí,
1: ho
0: sí.
1: És. Val. Ja no ho és.
0: D'acord, d'acord. Ah, llavors ja sé quin és aquest casament.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè va venir aquí. Recordo que es va parlar d'això.
1: Pot ser, pot ser.
0: Que no pots dir res, que no pots explicar, no, no pots explicar.
1: No,
0: no. No, però una de les coses que vaig fer, que diguis, ai, mira, vam fer això, vam fer això, vam organitzar això, una cosa xula.
1: Bueno, xulo va ser tot. Vam fer una benvinguda a les ruïnes d'Empúries, preciosíssima, preciosíssima, amb violins que rebien els convidats, va ser superbonic. El dia següent va ser un casament espectacular amb un castell. Va ser una cosa molt íntima, però va ser molt bonic. I després, el tercer dia, doncs, vam fer un brunch a la platja i com que era un dimarts de fora de temporada, doncs semblava que jo havia reservat la platja sencera per ells. Que les platges són públiques. No...
0: Clar, però és la platja aquella davant de l'Hotel Empúries, segurament,
1: sí.
0: No? Clar, ja m'ho he imaginat, el lloc és preciós,
1: sí,
0: realment.
1: Sí, sí, va ser molt bonic. I vam jugar, bueno, paddle surf i va ser molt bonic.
0: Sí, recordo aquest casament perquè els convidats eren molt coneguts.
1: Bueno, va ser molt bonic.
0: I no, llavors, en aquest cas, per exemple, que t'ha passat en altres casos, també el tema de la seguretat, no? Suposo. O de la privadesa, això també t'ho organitzes tu?
1: Sí, organitzant tot el que sigui necessari perquè el casament tingui lloc... Ens en fem càrrec nosaltres.
0: I els desplaçaments, que potser anaven amb pols privats també, no?
1: Tot, absolutament tot. Uh-huh. Sí, quan contractes una professional, doncs diguéssim que donem un servei 360.
0: I a Catalunya, diríem, els llocs que més valoren, clar, has dit un lloc preciós que tenim a Catalunya, però hi ha algunes que venen dient jo em vull casar a tal lloc concret?
1: Sí. Sí, les xarxes socials ajuden moltíssim. El posicionament d'alguns espais, doncs, està molt, molt, molt amunt i arriba molt fàcil. Però la majoria demana o vistes al mar o arquitectura tipus castell.
0: Castells o mar?
1: Castells
0: com
1: o mar.
0: Més història, no? Diríem.
1: Sí, exacte. Clar. Valoren o que l'edifici sigui un edifici que tingui història o que tingui una certa arquitectura, perdó. O si no, vista mar també és una cosa que està molt demandada, molt, molt, molt, molt.
0: Avui estem parlant de casaments, com organitzar un casament, amb la Sònia Martínez de Barcelona Wedding, experta en casaments d'estí, concretament. Anem a fer el reel de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Va, Sònia, imagina't que ara mateix a Catalunya ens està escoltant una parella i acaba de decidir ara mateix que es vol casar. Consell que li donaries per començar a organitzar aquest casament?
1: Bueno, com us he dit abans, contractar una wedding planner que us ajudarà amb tots els passos. Si no hi ha pressupost per organitzar una wedding planner, doncs, bueno, recordem-nos sempre que les cases no es comencen per la teulada, per tant, hi ha un cert ordre a l'hora d'organitzar un casament o qualsevol tipus d'esdeveniment, i s'han de tenir moltes coses en compte, com, pues, no sé, per exemple, recordo una parella que em va dir és que nosaltres suem moltíssim quan fa calor, molt, molt, molt, i la núvia es desmallava, arribava al punt de que es desmallava si tenia molta calor. Llavors, clar, no escolliu juliol i agost per casar-vos, potser. S'ha de tenir en compte el número de convidats que voleu convidar, perquè no és el mateix reservar un espai que té capacitat per 300 que un espai que, si està molt just, són 120 i us confirmen 121, ja no hi caben. Per tant, cosetes així són molt importants. És com fer una llista, no?
0: Pot ser que es detecti que hi ha una certa tendència a fer unes bodes una miqueta més íntimes, o sigui, amb un centenar o així, o no? O és una percepció no contrastada?
1: Depèn, com que els nostres casaments clar. Porten gent de l'altra punta del món, doncs la mitja està entre 80 i 120. No
0: sí,
1: tenim casaments...
0: Home, per mi això és poquet, perquè si comptes la família dels dos, I ara arribes a 50 gairebé, no? Vull
1: sí.
0: dir que, al fons, no estàs convidant amb molts amics, no?
1: Sí. També amb el Destination Wedding el que notem molt és que hi ha més amics. La proporció és més amics que familiar.
0: Ah!
1: Això de convidar les tietes...
0: els amics dels pares.
1: Els amics dels pares.
0: Això ja no es fa.
1: No. Crec que també és una de les excuses o motius pels quals trien casar-se en un altre país, no? Potser si es casessin a casa seva haurien de convidar molta més gent i molts més compromisos que potser casant-se aquí, doncs no.
0: Dóna'ns dues idees originals que mai fallen. Va, dues coses així que mai fallen en un casament. Que n'has fet tantes, fas cara de... És que he preparat tantes coses que ara jo què sé. Clar, quan deies abans allò de les, per exemple... Jo m'estava imaginant que és la decoració el que conta bastant, no?, de posar flors per tot arreu, i sobretot això que deies de les robes, no?
1: Sí, les teles.
0: Les teles és perquè com sigui més acollidor, perquè canviï el lloc?
1: Sí,
0: o...
1: per transformar l'espai, per donar-li més calidesa. Juguem moltíssim amb les llums, també la il·luminació està agafant una part molt important en els casaments. Al final no deixa de ser com festivals, no? Llavors tot el que és llum i música que pugui sorprendre, no?, i elevar l'energia del convidat.
0: És que fa la sensació això, que es vulgui crear també com un esdeveniment, no?, com si fos
1: sí.
0: també un concert, no? O sigui,
1: correcte,
0: no?
1: Sí. Sí, sí, diguem-li concert, diguem-li... No sé, però la idea és, doncs, això, no?, que a poc el convidat, doncs, vagi pujant, no?, amb emoció, amb sorpreses, amb... Llavors, tot això és il·luminació, música en directe... Bueno, sí.
0: I també, doncs, la parella que moltes vegades s'organitzen coses, no? És a dir, la parella que fa coreografies,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: es preparen
1: sí, sí.
0: moltíssim. En general, passa a totes les parelles, això? O hi ha gent que no fa
1: sí,
0: res?
1: Sí, quasi totes les parelles preparen una coreografia pel primer ball. Avui en dia ja no és un ball improvisat. El vals ja ha quedat enrere, fora. Molts amics també sorprenen fent coreografies als amics per sorprendre a la parella.
0: Ah, mira, aquest és un tema per tu de Wedding Planner. Ve gent, familiars i amics que volen fer coses al casament sense dir-los-hi als nuvis.
1: Sí.
0: Llavors has de decidir tu. Això és molt complicat, aquest tema és conflictiu. Perquè clar, i, no?
1: Sí, sí, normalment em venen... Més que conflictiu és que nosaltres muntem un timing un mes abans que repartim a tots els proveïdors, llavors el dia de la parella és molt habitual que et vingui algun amic i et digui ai, que tinc preparat això, o posa'm aquesta cançó, o fes-me aquesta projecció...
0: Has de prendre decisions, no?
1: Bueno, diguéssim que l'habilitat d'una wedding planner és sobretot això, saber actuar, reaccionar, no?, ràpid i davant de qualsevol tipus de petició que pugui arribar.
0: I has de dir que no moltes vegades, segurament.
1: De vegades hem de dir que no, sí, de vegades hem de dir que no.
0: Potser ja prèviament ho perds amb la parella. Si hi ha algú de la família que em diu que ha de fer coses, com haig d'actuar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, sempre ho preguntem. Sí, sí, sí. Sí.
0: És que m'estava imaginant aquesta situació.
1: Sí.
0: Escolta, les xarxes socials, tot això que estàs dient, està per sota que han canviat la manera d'organitzar, i crec que no, perquè la gent veu moltes coses, la gent vol ser diferent. Fins a quin punt marquen les expectatives de la parella?
1: Pues la veritat és que moltíssim. Tenim Instagram, Pinterest, TikTok, tot. Una de les peticions que vaig rebre el dia abans d'un casament de xinesos va ser que comprés aquests Yate Como
0: sí.
1: pel ressupor. El dia abans, 150 convidats, volem un ressupor amb aquest Yate Como, perquè havíem vist un vídeo a TikTok d'una wedding planner que havia sortit amb el carrito, no?
0: Els
1: Yate Comos i l'aigua calenta.
0: I tu està fent cara de fàstic, quan ho dius. Molt bé. Doncs, clar, passen coses com aquestes. Escolta, Sònia Martínez, de Barcelona Wedding, experta en casaments de destí, moltíssimes gràcies. De fet, ara anirem a les xarxes a interioritzar més aquest tema que parlaven amb la Júlia Stals, que ens porta les tàctiques dels nous famosos, i el Dia Mundial del Podcast ens porta això, una novetat que s'imposa.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès. Voldria...

0: Això és la tàctica aquí a Ràdio 4, avui fent consultori per si us heu de casar buscant idees originals. La Júlia Stals ens porta cada setmana la tàctica dels nous famosos, aquells que estan triomfant a les xarxes. Ha quedat clar que el fet que les festes s'ensenyen molt per Instagram i, per tant, allò s'estan casant de cara a la galeria, ara seria s'estan casant de cara a Instagram. Júlia, s'està casant molta gent coneguda a Instagram?
1: Sí, Mariola, és un no parar i és que les xarxes socials són un aparador nupcial. Segons l'últim informe de tendències de Pinterest, l'any passat s'hi van fer més de 7.000 milions de cerques relacionades amb casaments i els usuaris hi van guardar 16.700 milions d'idees.
0: Això, déu-n'hi-do, això.
1: Moltíssim. I això què vol dir? Que abans de trucar a cap proveïdor, moltes parelles ja han passat hores mirant pantalles. Això es tradueix, en primer lloc, en el paper que hi tenen les pròpies creadores de contingut. Cada cop n'hi ha més que estan a punt de casar-se o que s'acaben de casar. Tot ho expliquen pas a pas a les seves xarxes socials, quan es prometen, la prova del vestit, els preparatius, el moment de la festa...
0: Tot s'ensenya, tot s'ensenya.
1: D'aquesta manera, el casament es converteix en una mena de sèrie que segueixen milers de persones. Una d'elles és la Nadine Romero, que segurament molts la seguiu, que ella és creadora de continguts a Manresa, és coreògrafa i s'ha fet molt popular explicant anècdotes que li passen amb els seus alumnes. És molt graciosa i té molt carisma i naturalitat. Ens ha explicat com està vivint els preparatius.
2: El que més m'està costant, diguéssim, és com delegar. Jo sóc una noia que a mi m'agrada moltíssim tenir com les coses controlades i a part m'agrada manar. Jo crec que la gent que em segueix ja per xarxes ja es veu que tinc bastant caràcter i que m'agrada manar. Pues m'està costant delegar. Estic fent molta introspecció per mi mateixa i dir, va, Nadine, confia, sortirà bé i deixa que cadascú faci la seva feina, no? Que per això doncs, estan i segur que saben moltíssim.
1: Casament és una segona feina ara mateix per la Nadine. A part de ser coreògrafa, creadora de continguts, té altres feines. I també li hem preguntat què pensa compartir de la festa.
2: La festa nosaltres l'hem enfocat moltíssim com un festival, perquè tant a mi com a la meva parella ens agrada la festa, ens agrada la música, a mi m'encanta ballar, ja ho sabeu, soc professora de dansa a la meva companyia a Manresa. I com ho compartirem amb la meva comunitat? Doncs ho compartirem supernatural i realment com som. No vull amagar res ni vull doncs, destacar com algú que no soc, simplement doncs, ho compartiré amb la meva comunitat tal com ha passat.
0: Però és clar, és que a mi la Sònia Martínez estàs escoltant. Realment, clar, s'està casant i jo m'estic imaginant, creadora de continguts, pensant tota l'estona què comparteix, què no, que també quin estrès també, no?
3: Ostres, espero que no, espero que contracti algú perquè faci aquestes.
0: Però ella s'ho fa bastant tot, la Nadine. Clar, els creadors de contingut han de generar esdeveniments i per alimentar les seves xarxes i captar l'atenció, clar, suposo que és per això, Júlia, que la Dulceida va fer l'altre dia la reboda, no? Per tenir
1: clar,
0: més
1: clar.
0: Contingut per les seves xarxes,
1: sí.
0: No?
1: Tenim la Dulceida i l'Alba Paul que es van tornar a casa l'11 de setembre, 10 anys després del primer casament. I l'anomenen una reboda. Van anar-hi 145 convidats a una finca aquí a Catalunya, a la Costa Brava, i van assistir moltes altres creadores de contingut que van anar compartint la festa des del seu propi punt de vista a les xarxes. Què passa? Que el resultat és que una boda privada es va convertir durant dies en contingut compartit per desenes de comptes diferents alhora. És a dir, que no va ser gaire privada aquest casament.
0: I no sé quants vestits i tot això ensenyat. Escolta, pel que fa a la festa en si, hi ha moments d'aquests casaments que es fan virals, no? Quins has detectat, Júlia?
1: Doncs n'he detectat molts perquè tinc l'algoritme que només m'ensenya casaments. Ens haurem de casar aviat, perquè si no...
0: I després fer aquests continguts encara més, perquè hauràs buscat moltes coses.
1: Exacte, però un exemple molt clar és la moda de les entrades dels nuvis. Fa uns anys n'hi havia prou entrant agafats a la mà. En canvi, ara a TikTok trobem centenars de vídeos d'entrades amb saxofonista o violinista en directe. I sovint toquen cançons que són virals o temes de pel·lícula, pensades perquè quedin bé en vídeo i es puguin retallar en un reel de 15 segons.

0: crear moments virals, això. Tothom està esperant aquest moment, no?
1: Però el moment del saxo, a més, diuen que puja encara més de preu si poses un saxo.
0: Sònia, això és veritat? La gent demana el saxo. Què li passa al saxo?
2: Sí. Saxo...
0: Si està tornant el moment que Kenny G, no m'ho puc creure.
2: Totalment. Saxo, violent... Sí, el violí elèctric també es demana moltíssim. Tot el que és música en directe i molta percussió també, ens demanen molta percussió.
0: Uh-huh. Doncs mira, això ho estem detectant ja.
1: I a més del saxo, també hi ha el fotomatón, el fotocall personalitzat, el videollibre de signatures, això és, ja és més típic, també hi ha els balls coreografiats, però els organitzadors mateixos ho reconeixen. I és que moltes parelles trien certs detalls no només perquè els agraden, sinó perquè és el tipus de moment que després funciona bé a les xarxes. Aleshores, agafa importància la manera com s'explica el casament i us porto l'última moda que hem descobert amb la Mariola, i és que els podcasts de boda ja són a Catalunya.
0: Bé, és un format que va néixer als Estats Units, va passar pel Regne Unit i l'Amèrica Llatina, i ara ja ha arribat al nostre país, no? O sigui, ara ja tenim el podcast de boda. Ho expliquem avui, que és el Dia Mundial del Podcast. Si no hi havia ja més podcast que persones, ara ja anem a fer podcast als casaments. I ens has portat el Carles Sonicó, no?
1: Sí, que ell és el director comercial de fotocall.cat i fan aquest servei. En fan molts, però aquest el fan específicament.
0: Hola, Carlos.
3: Hola, bona tarda.
0: Això no ens ho estem inventant, no?
3: No.
0: Què és el podcast del teu casament?
3: És un servei que, diguéssim, és actualitzar el llibre de signatures, on els convidats deixen petits moments, frases o records als nuvis, en vídeo i tot gravat, òbviament, calidad de so, com si fos un podcast de programa.
0: La teva veu indica que tu ets del tema... Ets de ràdio?
3: No.
0: Ah?
3: No. M'han dit molt, però mai m'he dedicat.
0: Sóc el del podcast de la boda. Sí, no, vull dir que té tota... No, ja et contractaria. Escolta, com funciona? Perquè, no sé, jo, per exemple, que faig podcast, no sé si... Aneu vosaltres a Montset a fer el podcast i vosaltres el presenteu, algú de la família el presenta. Com m'he d'imaginar això?
3: Ho fem més com si fossin petites entrevistes. Normalment a mi m'agrada deixar tot una mica ionitzat prèviament i anem amb tot el material i muntem les cadires, els sofàs, micròfons, càmeres, tot l'equip. Després l'edició és posterior i no in situ. I... agafem com una franja de temps que no sigui amb massa alcohol, per tant, intentem que sigui d'hora, i anem parant els pares dels nuvis, els avis, la família, els amics, i deixem unes preguntes que normalment deixem preparades amb els mateixos nuvis.
0: Clar, la idea és que els convidats parlin dels nuvis, no una entrevista als nuvis, no?
3: No, es pot fer una entrevista als nuvis, però no tenen temps de normal a una boda, si han de saludar tothom. És més un record familiar i d'amics per ells, per sempre, i en vídeo.
0: Clar, mira, ara de l'equip, la Natàlia Sánchez diu, això pot acabar sent com el podcast de la ruïna, que la gent expliqui merdes, no?
3: Bueno, hi ha una edició posterior, per tant, es pot retallar.
0: T'imagines que tothom va en plan hate i comença a parlar dels nuvis, en plan tot el
1: mitjà. Algun cop us ha passat o no?
3: No, de moment no, i suposo que és per no fer-ho massa tard.
0: Ara he recordat una cosa meva personal. O sigui, la primera comiat de soltera que li vam fer a una amiga, li vam gravar un caset, clar, és que fa molts anys, un caset amb anècdotes de tots els seus ex.
1: Uau!
0: La vam posar en un tren, escoltant aquella que no sabia on anava, i havia d'escoltar tota la cinta.
1: Uau! És una molt bona idea.
4: És boníssima, m'encanta.
0: No, el millor va ser quan ens vam reunir les amigues a gravar això. Vull dir que és divertit. En quin moment del casament es fa el podcast de la boda?
3: O justament després del sopar, o durant el picoteig que es fa prèviament normalment al sopar. Intentem que quan ja comenci la barra lliure o és molt al principi o parar, per abans.
0: Això no és una excentricitat vostra, és a dir, que és un fenomen que està venint molt fort dels Estats Units. O quan veu detectar això?
3: Doncs farà ja cosa d'un any o una mica menys. Vaig començar a veure... Clar, a Fotocall tenim de tot. Principalment fent fotomatons i molts serveis de bodes i esdeveniments. I tenim altres serveis, tal, i jo m'investigo molt per veure què podem portar de nou i, a més, m'entreté molt aprendre coses noves. I, I ho vàrem començar a veure als Estats Units, després vaig veure vídeos de que ja començava a estar també a Sud-amèrica i van dir, bueno, ho podem fer aquí, o sigui, tenim material, la sapiència i els contactes. I portem això un anyet oferint-lo.
0: I ja heu fet bastants casaments o és una cosa que està començant?
3: Jo crec que és algo que l'any que ve serà més fort que aquest any, això
0: segur. Està començant.
3: Portem uns 11, que ja és molt més del que pensava, ja tinc un reservat per l'any que ve, i aquest mateix format m'ho han agafat per un esdeveniment, no un casament. Per tant, bastant contents.
0: Clar, és que suposo... No sé si després el pengeu en obert, no sé si la que veu penjant a Spotify el podcast.
3: No. Normalment... Tot el que són dades personals i tal, sembla que farà complicat compartir en xarxes.
0: I és podcast amb àudio o és videopodcast?
3: Videopodcast.
0: És videopodcast, sí. No? És a dir, que es vegin les imatges.
2: Mm. Quines nacionalitats us ho han demanat?
3: D'aquí també he tingut un americà, però és més gent d'aquí. També hi ha algun que ha sigut a casa més amics meus, on ha sigut una mica regal i per anar practicant al principi, sobretot.
1: També ara s'anirà coneixent més, perquè a xarxes, bueno, la Mariola ja li comença a sortir tota l'estona que hi ha podcast de casament.
0: No, és que jo faig podcast, vaig molt amb l'etiqueta hashtag podcast, i per tant, això és un fenomen que m'està envaint. O sigui, vull dir, les meves xarxes només veig que gent que fa podcast de bodes, i em vaig pensar que era una broma. O sigui, llavors vaig començar a mirar i dic, no, està ple d'empreses que fan això, no? I vaig arribar una mica, que vaig dir, home, Catalunya també s'està fent això.
1: I ara hi ha més d'una empresa que ho fa aquí a Catalunya,
3: sí,
1: també.
3: Sí. I jo els últims 3 mesos he vist més...
0: Clar, el que passa és el que dèiem amb la Sònia és que les xarxes fa que tot passi com molt... es cremi molt ràpid, no? I clar, les idees, o sigui, suposo que tot arriben, per exemple, a Fotocall et demanen coses, però clar, suposo que busques noves idees perquè la gent vol ser original també, no? I vol sorprendre, no? Mm. De moment, fer un podcast de boda encara sorprens, però no sé si d'aquí poc ja no sorprendràs.
3: Bueno, els fotomatons, per exemple, era algo que fa 10 anys era com molt nou i encara estan a totes les bodes.
0: I de fotomatons expliquen de diversos que hagis fet, o sigui, són molt diferents els que es fan?
3: No, normalment fotomató és tot bastant similar. Nosaltres tenim una altra cosa semblant al fotomató, que és com un vídeo analògic, que són diverses fotos grapades i per tant... quan mous el llibret amb el dit, veus com una animació. I això també és bastant diferent. Crec que això sí que només estic jo oferint-lo. I...
0: com als principis del cinema, això.
3: Sí.
0: Amb paper.
3: Sí, és literalment això.
0: És que ara el més modern és enrere. O sigui, si vols oferir una cosa moderna, has d'anar enrere per
3: no? Està de moda l'analògic, això segur.
1: Totalment. O també barrejar-ho, perquè també m'explicaves, Carlos, que... aquest podcast ara és el nou llibre de firmes del segle XXI, el llibre de records a la boda.
3: Sí.
1: També pot ser aquest concepte, el podcast. Mm.
3: I fins i tot, com també entreguem el material en RAW als nuvis, a part de la part editada, que oferim fer-ho en format reel i tot, fins i tot per xarxes, a vegades el videògraf de la boda agafa fragments i... perquè normalment un vídeo de boda és amb música de fons i no hi ha unes paraules o potser un trosset d'algun discurs, però amb això, quan tens els teus avis donant-te consells matrimonials o l'opinió del teu pare sobre la teva parella el primer dia que la va veure o coses així, tens molt bon material per
0: clar,
3: fer el
0: vídeo. Clar, i si no estan a davant, tu dius, no, clar, això està bé.
3: Sí, i encara que sigui abans de sopar, la gent ja porta 2 copetes de vi i està tothom molt content. Sí.
2: Mira, jo tinc una parella que el vídeo era l'àudio era tots aquests missatges que li havien anat deixant els seus convidats. Llavors es veia el vídeo del casament, era totes les imatges de tot el que havia passat durant el casament i de fons hi havia la música i els missatges de tots els convidats. Va ser molt divertit. De fet, ha guanyat premis aquest vídeo per l'originalitat.
0: Quina passada, quina feinada. Escolta, mira, ja estem als últims minuts del programa. La Júlia, com que avui estem donant moltes idees de casament, et vol aprofitar, Carlos, de fotocall.cat, per fer-te un test amb les 10 coses de com treure profit a les xarxes en un moment on ens casem o ens... clar, seran coses o que ens estem passant de frenada o que creus que és per aprofitar les xarxes. Va, anem a fer el test.
1: Primer de tot, comencem, Carlos. Crea un Instagram per al casament abans de tenir data.
3: Això ho he vist molt, sí, ho veig bé. Ho
1: acceptem.
3: Sí.
1: Contractar un community manager perquè pengi stories mentre tu et cases.
3: Està bé. Treu molt treball als nuvis i tenen els records.
1: Fer una entrada amb saxofonista perquè el vídeo quedi espectacular.
3: Molt per postureig, però està... ho podem comprar també.
1: Fer repetir l'entrada dels nuvis perquè la primera no ha quedat ben al vídeo.
3: Això per mi és massa.
1: És massa. Posar un cartell que digui aquí passa alguna cosa que heu de gravar.
3: Uf, dependrà molt del joc del cartell, no?
1: Clar,
3: no sé.
1: Podria ser, o potser serà en cada moment, no ho sabríem.
3: Ja.
1: Fer un podcast durant el casament i preguntar als avis quin consell donaríeu als nuvis?
3: Això està molt bé.
1: Preparar una coreografia perquè es faci viral a TikTok.
3: Suposo que, si és, per exemple, la noia que ha parlat abans, que era coreògrafa, estaria bé.
1: Una idea per la Nadine. Tenir un fotocall tan espectacular que els convidats hi facin més fotos que amb els nuvis.
3: Està bé. Jo no ho veig malament.
2: Jo això trobo un problema. Vaig anar a un casament fa poc i és veritat que, clar, tu vols les fotos oficials ja i encara no les tenim i, en canvi, tothom ja ha fet 1000 stories i acabes compartint fotos que has fet malament amb els vídeos i els fotògrafs que estan allà haurien d'anar
1: sí,
2: més ràpid.
1: Sí, però uns dies més tard publiques les al fotògraf i això es veu a xarxes també.
2: Ja, però tu necessites aquell moment, tu has anat al casament aquell dia i d'aquí una setmana estàs fent una altra cosa.
1: Ho volem tot immediat.
3: Normalment les fotos del fotomató arriben al dia següent. El fotògraf sí que té un treball molt més gran d'edició, un fotògraf de boda.
2: Però estic segura que els que organitzeu esteu dient que vagin més ràpid
4: Sempre. Però ara, amb tots aquests programes, la intel·ligència artificial s'estan entregant el dia següent, almenys una mostra, no totes, però una mostra ja el dia següent, a les 24 hores, la parella ja té.
2: Vosaltres dos heu anat a casaments que es fa deixar el mòbil a l'entrada?
4: I tant.
2: Sí?
4: I tant, amb cartell que diu, si us plau, no feu fotos. Sí.
1: Hi ha creadores de contingut que diuen normes del meu casament, no portar el mòbil, no sé què, no sé, moltes.
2: I tu també t'hi has trobat a fotocall.cat?
3: Vaig tindre un esdeveniment, però no era una boda, la setmana passada mateix, que vaig tindre que deixar el mòbil al cotxe treballant, que dius, bueno...
1: Wow.
2: Va, una idea per buscar l'efecte wow.
3: A una boda?
2: A banda del podcast de la boda, que és molt efecte wow. Jo crec que és en plan que arribes allà i hi ha un set i dius, què és això?
3: Ja.
2: Com trenques el gel? La primera persona que va al podcast heu de fer producció, no?
3: Sí, no, i també depèn de quines persones ja ho tenen, ja ho saben abans d'arribar a la boda. Per tant, no és tan a porta freda. Però una idea wow de boda... És que et diria qualsevol de les meves...
2: Va, doncs digues de teves.
3: El flipbook ho veig, algo molt, molt guai.
2: Això i... del llibre, no?
3: Mm.
2: I segur, és que fas cara de tenir ja com moltes coses preparades, però que no les vols dir, no?
3: No, bueno, sempre estem investigant, però encara anem traient.
2: Però una cosa que és una feina creativa molt important, això de fer un casament, perquè la gent és molt exigent, Vull dir que... Escolta, moltíssimes gràcies, ha estat molt bé totes aquestes idees.
1: Moltes gràcies.
2: El Carlos, a Sònia,
4: gràcies.
2: La Júlia.
4: A vosaltres.
2: I clar, fer aquest apunt en motiu del dia del podcast, s'ha presentat, de fet, l'anuari del podcast en català, que indica que hem passat de 26 podcasts actius el 2016 a 422 el 2025. Podríem dir que després d'uns anys de creixement espectacular ara s'ha estabilitzat i el podcast en català, per exemple, ara mateix té menys episodis, més vídeo, més continguts especialitzats, més comunitat i més directes. I des de fa poc ja podem afegir, doncs, el podcast de boda. Què fem demà a la tàctica? Demà a la tàctica ens farem un, dos o tres cafès perquè descobrirem per fi què és i què no és l'anomenat cafè d'especialitat. Celebrarem el Dia Internacional del Cafè amb un expert que s'hi dedica des dels anys 80 i n'ha vist tota l'evolució. Tindrem a la vostra disposició el Salvador Sanz, torrador de cafè. Aquest dijous

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. Segona jornada avui del debat de política general al Parlament de Catalunya amb l'habitatge com un dels temes destacats. Els socis pugen al to. Jessica Albiach dels Comuns ha dit que els anuncis en aquesta matèria es queden a mitges, que cal més valentia per plantar-se davant els fons voltor i que la paciència s'acaba.
2: Un any que estem esperant la unitat antidesnonaments o que van pactar el govern amb els comuns un règim sancionador i un cos de 100 inspectors per multar, per sancionar.
0: Això pel que fa al Parlament i mentrestant a plaça Catalunya.
3: Els preus de l'habitatge han fet que la meva família marxés a Molins de Rei i ara al Papiol. És el gran motiu pel que estic aquí.
4: Que vingui la gent perquè volem involucrar a gran part de la societat o a tota la societat que puguem.
0: Desenes de persones estan acampades des d'ahir a la tarda per defensar el dret a l'habitatge i reclamar protecció davant els desnonaments.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: A les dues, si deu, repassaré més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món avui, amb l'habitatge també com a gran protagonista.
5: Doncs sí, després que el Partit Popular hagi confirmat aquest matí que votarà en contra dels dos decrets de l'habitatge, la pressió es trasllada als partits nacionalistes i als de l'esquerra del PSOE. Els vots de Junts i PNB, però també els de Podem, seran claus divendres al Congrés perquè surtin endavant els decrets, o si més no, el primer, almenys ambiciós, que contempla la pròrroga dels contractes de lloguer fins finals del 2028. Anem a la cambra baixa, Rosa Carreño.
6: Bona tarda, ni Junts ni Podem han aclarit encara que faran divendres. Tampoc el PNB, que vol descartar alguna contradicció. Ho reconeixia la seva portaveu.
7: Hemos recibido el texto esta madrugada, tenemos que leerlo detenidamente.
6: El govern dona per segur el suport del PNB, que reconeix que no li agrada el segon decret, el que prorroga indefinidament els contractes. Junts també opta pel silenci, tot i que avui a la sessió de control la seva diputada Marta Madrenas ha criticat a la ministra més que per les mesures, per les formes.
8: I vostès han demostrat tots aquests dies exactament el contrari. Improvisació, contradiccions i literalment caos.
6: La ministra reconeix que el decret no inclou totes les peticions de Junts.
9: Creo que cuando ustedes puedan estudiar con profundidad este texto van a verse reflejado en alguna de las cuestiones. No en el 100%, señoría. Es imposible con esta mayoría parlamentaria.
6: Entre els socis d'Esquerra, Esquerra i Bildu ja han anunciat avui el seu suport. Òscar Matute, Oriol Junqueras.
10: ¿Es suficiente? No. ¿Es necesario a día de hoy para miles de familias y de personas? Sí.
11: Votaremos a favor de los dos decretos, como no puede ser de ninguna otra manera.
6: Mentrestant, Podem creu que el decret es queda molt lluny de les reivindicacions del carrer. Ione Belarra.
12: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
6: Moncloa considera, però, que una formació d'esquerres no pot votar divendres en contra d'aquestes mesures.
5: I més enllà de l'àmbit polític, l'economista i presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla, ha defensat a Ràdio Nacional mesures que mirin de protegir els propietaris en un context de manca d'habitatge públic.
13: Aunque creo que en el futuro lo que necesitamos es alquiler público y alquiler social, y estamos en ello también, pero claro, esto no es inmediato. Entonces, mientras tanto, intentar proteger el alquiler privado que tenemos, siempre y cuando no sea abusivo y no sea especulativo, pues es un tema importante, si no, sí, se va perdiendo parte de este alquiler, ¿no?
5: I encara sobre aquesta qüestió, més del 83% dels espanyols creu que l'accés al primer habitatge empitjorarà o continuarà igual en el futur, segons un estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, publicat avui. L'informe titulat Actituds cap a l'estat del benestar i elaborat entre el 10 i el 17 de setembre assenyala que prop de dos terços dels enquestats creuen que l'accés a l'habitatge digne només està garantit per a algunes persones. El Ministeri de Defensa enviarà a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta l'informe d'Amnistia Internacional sobre presumptes maltractaments i vexacions a migrants per part de militars. Míriam Andreu.
14: Defensa també ha instat el Comandament d'Operacions a investigar i esclarir possibles responsabilitats individuals amb l'objectiu, segons fonts del Ministeri, de preservar la bona actuació i el bon nom de les Forces Armades. Amnistia Internacional ha documentat gràficament i audiovisualment les contusions que presentaven algunes persones

0: compatibles, segons assenyala, en cops de porres reglamentàries. També ha citat insults i amenaces. N'ha parlat de tot plegat a Ràdio Nacional Daniel Canales, un dels investigadors.
1: Los testimonios que hemos constatado, además de partes médicos, imágenes y vídeos que hemos podido documentar, lo que describen es un patrón de actuaciones de uso excesivo de la fuerza ante situaciones que no lo justifican en absoluto y que en ocasiones, en algunos casos, por la brutalidad, també per la vulnerabilitat de les víctimes, pot constituir tortura conforme al dret internacional.
0: L'organització ha compartit per carta les conclusions de la seva investigació amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives.
2: Precisament Vives ha comparegut a l'Audiència Nacional per declarar com a testimoni davant la jutgessa encarregada d'investigar l'entrada de persones a la ciutat autònoma a finals del juliol, quan se'n compleixen 2 mesos, Míriam.
0: Sí, després de comparèixer durant més d'una hora i mitja davant la jutgessa Maria Tardona, el president de Ceuta s'ha mostrat satisfet. Assegura que ha respost a totes les preguntes i confia que la justícia pugui esclarir els fets.
3: Yo me voy satisfecho porque me he podido explicar y me voy muy satisfecho porque he visto en su señoría y en el Ministerio Fiscal implicación y determinación para esclarecer lo que ha ocurrido.
0: La ciutat autònoma, recordem, està personada com a acusació popular a la causa.
2: I atenció, conductors, perquè a partir de demà 1 d'octubre entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. Els canvis normatius posen en el centre de la seguretat viària els usuaris vulnerables, ciclistes, motoristes, conductors de patinet i, com no, Sergi Bassoles, vianants.
4: Sí, major protecció pels usuaris més vulnerables de la via, però també noves obligacions. Per exemple, pels conductors de patinets. Pere Navarro, director de la DGT, en declaracions al programa Les Mañanes de Ràdio Nacional.
5: A partir del 1 d'octubre, casco obligatorio, 15 anys, edat mínima per ir en patinete. I luz encendida per favorecer su visibilitat.
4: Atenció, conductors, perquè a partir de demà també hi haurà canvis a l'hora d'adelantar ciclistes.
5: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno, comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta.
4: Un altre dels canvis rellevants de l'actualització de la normativa de circulació afecta a la indumentària tant dels motoristes com també dels seus acompanyants.
5: Los guantes obligatorios en carretera, sí. Luego también es verdad que hemos prohibido las chanclas para ir en moto.
4: I en quant a la balissa B-16, des de la DGT insisteixen que el seu ús continuarà sent obligatori, desmentint així algunes fake news.
2: I acaba de finalitzar la reunió entre el president de França, Emmanuel Macron, i el d'Espanya, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa. L'objectiu és enfortir les relacions després que el Senat, on el PP té majoria absoluta, hagi tombat el Tractat d'Amistat. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. El rebuig del Partit Popular a aquest tractat obliga que la tramitació continuï al Congrés dels Diputats, on haurà de ser debatuda i aprovada per majoria absoluta. Macron confia que sortirà endavant durant els propers mesos i Pedro Sánchez li ha demanat disculpes.
7: Solamente puedo disculparme, presidente Macron, por el voto negativo que ayer sufrió el tratado de amistad entre España y Francia en el Senado.
6: Tot i aquest atac en la visita com a cap d'estat francès, la resta d'actes ha transcorregut amb normalitat i cordialitat. El d'aquest matí, Macron ha posat el focus en la dependència europea de Xina a escala comercial.
8: Nous avons, nous, européens, 1 milliard d'euros de déficit.
6: Cada dia que passa, els europeus tenim un dèficit comercial de 1.000 milions d'euros amb la Xina, ha lamentat Macron.
2: I ja coneixem la data i el lloc de la propera gala dels Premis Goya.
9: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña.
2: Així ho ha anunciat el president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite. Després de passar per Barcelona l'any passat, Pamplona serà la ciutat que acollirà la 41a edició dels Guardons en una gala el 6 de febrer de l'any vinent. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Stevie Wonder. I used to be the best at party-giving, 'cause partying used to be my... El llegendari cantautor estatunidenc celebra el 50è aniversari del seu mític àlbum Songs in the Key of Life amb la publicació de 4 temes inèdits com aquest que escoltem, I'm Into Living. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Desenes de persones estan acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona des d'ahir a la tarda per defensar el dret a l'habitatge i reclamar protecció davant els desnonaments.
2: Tenim un problema molt greu en la vivenda que no continuarem passant perquè no podem assumir-ho i necessitem un canvi real per part del govern.
3: Però, evidentment, si hi hagués una intenció real d'ajudar el poble, aquest decret hagués vingut molt abans i directament no s'hagués tolerat, que és desahuciant a persones en estat de vulnerabilitat.
1: L'habitatge està sent precisament un dels temes destacats del debat de política general. Jessica Albiach, dels Comuns, ha dit que els anuncis en aquesta matèria es queden a mitges i que la paciència s'acaba.
4: Un any que estem esperant la unitat antidesnonaments, o que van pactar el govern amb els comuns un règim sancionador i un cos de 100 inspectors per multar, per sancionar.
1: Illa els anima a fer propostes viables, mentrestant Esquerra fa una crida al president per complir amb els pactes signats i Junts, per la seva banda, posa el focus en una possible reprovació del president. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i la resposta d'Illa.
5: Li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat. És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
1: I avui us explicarem també les novetats del nou Reglament General de Circulació que entrarà en vigor demà. Es multarà, per exemple, els motoristes o acompanyants que no portin guants o calçat tancat. Tot això i més, d'aquí un moment. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. A aquesta hora, per tant, res de l'altre món, cap gran incidència que ens hagi de complicar aquest trànsit. Sí que a la zona del Vallès sempre hi ha més volum de circulació, és el cas de l'autopista AP7, amb aturades intermitents d'uns 5-6 quilòmetres, trànsit molt lent, bàsicament, entre Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua, en sentit nord, en sentit Girona, aquest tram de l'AP7 més carregat, com us dèiem, en direcció nord. També parlem de lentitud, aturades puntuals d'un parell de quilòmetres a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, direcció Barcelona, o a la B-30, més carregada, entre Cerdanyola i Barberà, també en sentit nord, sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous, que ens espera aquesta tarda, i més Jordi Oriós.
8: Durant les pròximes hores, cel ennuvolat a Catalunya, amb probabilitat d'algunes precipitacions disperses i ocasionalment acompanyades d'alguna tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, notable a punts de Girona i a zones del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: A la plaça de Catalunya de Barcelona, més d'un centenar de persones acampen des d'ahir a la nit per reivindicar el dret a l'habitatge. Més enllà del decret Mari Carmen i la qüestió dels lloguers, demanen mesures per garantir que tothom pugui tenir un habitatge digne. Allà està el Toni Conde.
9: Gairebé 50 tendes de campanya a plaça Catalunya formen l'anomenada Acampada per l'Habitatge. Pensen quedar-se aquí com a mínim fins divendres quan es votin al Congrés els decrets. Consideren el cas de Mari Carmen una espurna, però des de l'acampada recorden que la lluita és per un habitatge incondicional per tothom, posant el focus també en totes les persones sense llar que viuen al carrer. Arteco, membre de l'acampada.
10: No volem més paper mullat. El decret Mari Carmen anirà molt bé per a algunes persones, però realment les persones més precaritzades no comptem en aquest decret. Continuarem lluitant i continuarem intentant aconseguir això, habitatge incondicional per tothom.
9: L'opinió general a l'acampada és que el decret es queda curt i, malgrat que esperen que s'aprovi, també reclamen mesures més ambicioses per garantir un habitatge incondicional. Aquest vespre l'acampada celebrarà una assemblea per decidir futures actuacions i per avui a les 5 han anunciat una acció sorpresa. En aquesta acampada a Barcelona, a diferència de Madrid, no participa el sindicat de llogateres i està formada per persones a títol individual.
1: El dret a l'habitatge precisament està sent un dels temes del debat de política general que s'està celebrant al Parlament, però n'hi ha més. L'oposició carrega fort contra ella i proposa fins i tot reprovar per primera vegada un president de la Generalitat. Al Parlament hi és l'Helena García. Bona tarda.
11: Sí, Junts endureix l'oposició a Illa. Bona tarda. Puigdemont no veu el president digne del seu càrrec i proposa que el Parlament el reprovi. Illa treu ferro a la maniobra i retreu a Junts un punt d'exageració.
5: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que hi digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
11: Junts innova amb la reprovació. Aprovació via resolució quan l'oposició disposa de la moció de censura si recerca majoria i amb candidat alternatiu. Puigdemont perfora així en la col·laboració responsable que Illa i Junqueras confirmen avui i repta Esquerra i Comuns a fer rectificar Illa més enllà de l'aval to, mentre el PP català pugna com a alternativa. Illa demana a Fernández coratge per defensar el nou finançament davant de Feijó. El PP català l'alerta que no el volen ni els seus...
12: Que mostri coratge per dir en els seus companys del Partit Popular...
13: És que a més no el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquest truño?
11: En un intercanvi d'insults, Illa amb l'extrema dreta de Vox, Garriga.
14: Un corrupto i un mentiroso.
6: És un indocumentat, un maleducat, un provocador, un extremista i un demagog.
11: Amb la CUP i Aliança Catalana escalfant per la banda aquesta tarda al Parlament.
1: Els socis d'investidura han aprofitat l'examen de mig mandat per pujar el to i avaluar l'estat dels compromisos pendents. Aquesta segona jornada del debat de política general ha servit tant Esquerra com els comuns per calibrar la temperatura de l'estabilitat d'aquesta legislatura. Seguim a la cambra catalana. Lorena Enns, bona tarda.
15: Bona tarda. Si els socis exigeixen a Illa avenços tangibles per sostenir la legislatura, Esquerra retreu al president manca d'ambició i de lideratge. Els republicans ofereixen a Illa la seva col·laboració, però avisen. Si no hi ha avenços en sobirania, trontollarà l'estabilitat de la legislatura. Josep Maria Jové i Salvador Illa.
16: Compleixi, president. I en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal.
6: Per això reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint. Estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts.
15: Els comuns, de la seva banda, lamenten manca de valentia en matèria d'habitatge i retreuen al president que faci anuncis que es queden, diuen, a mig camí. Jessica Alvé, aquí de nou, el president.
17: Podrien haver posat més de 12 multes que, per cert, eren zero dissuasòries. Podrien haver posat en marxa la unitat antidesnonaments fa un any.
6: El primer pas és el que més costa de donar. Ara, estem tots d'acord. Si hi ha una llei, s'ha de complir.
15: Per fer realitat els seus compromisos, els socis reclamen l'aprovació de la reforma del model de finançament. En matèria d'habitatge, els republicans proposaran demà reduir l'ITP per a facilitar l'accés a l'habitatge i els comuns, entre altres mesures, pujar els impostos als que volen comprar blocs de pisos.
1: Gràcies, Lorena. Doncs aquests dies que estem parlant tant de l'habitatge i de la manca precisament d'habitatge, atenció a aquesta dada, el 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes el 25% han estat víctimes d'aporofòbia, és a dir, l'aversió als pobres, segons l'informe presentat per la Fundació Arrels. Més detalls, Marga Esparza.
18: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults i humiliacions i gairebé la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament aporofòbia, com el José Luis Miralles.
19: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar, pero bueno, un día en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si, y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, ¿no? Con repugnancia, por el hecho de estar en la calle.
18: Una situació que pateixen per viure al carrer, com explica la directora d'Arrels, Bea Fernández.
20: Que tots aquests delictes i agressions produeixen perquè les persones estan vivint al carrer. Per tant, donar respostes a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir la porofòbia i la victimització.
18: Des d'Arrels també recorden que l'augment dels discursos d'odi també agreugen la situació d'aquestes persones.
0: Edició migdia.
1: En plan econòmic, males notícies per als que tenen una hipoteca o en volen signar una. L'Euríbor s'enfila al setembre per sobre del 3,2%, la taxa més alta en 2 anys, Climent Sabater.
21: Un augment de l'Euríbor de més d'un punt respecte a l'any passat fins al 3,2%, que dispara la quota de les hipoteques que tinguin ara revisió. En cas que l'actualització sigui anual, l'encariment frega els 90 euros al mes de mitjana i supera els 1.000 euros l'any. Si la revisió és semestral, la quota pujarà 60 euros al mes i uns 700 en un any. I per què puja l'Euríbor? Segons l'analista de Helma i Cash, Miquel Riera, per l'augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per frenar la inflació.
22: Si es preveu que el BCE pujarà tipus i, per tant, que els bancs es finançaran més car, doncs els bancs es presten diners a un interès superior entre ells en base a aquesta predicció i, per tant, l'Euríbor puja.
21: I la perspectiva dels analistes és dolenta. Si es manté l'encariment dels carburants que pressiona l'alça a la inflació, els mercats avancen noves pujades dels tipus d'interès que poden posar l'Euríbor per sobre del 3,5% a finals d'any. I en aquest context també s'encareixen les hipoteques noves, ja siguin fixes o variables, perquè el diner és més car.
1: I prenguin nota perquè a partir de demà 1 d'octubre entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. Els canvis normatius posen en el centre de la seguretat viària els usuaris més vulnerables, és a dir, ciclistes, motoristes, conductors de patinet i també, com no, vianants, Sergi Bassoles.
2: Sí, major protecció pels usuaris més vulnerables de la via, però també noves obligacions. Per exemple, pels conductors de patinets. Pere Navarro, director de la DGT, en declaracions al programa Les Mañanes de Ràdio Nacional.
3: A partir del 1 d'octubre, casco obligatorio, 15 anys, edat mínima per ir en patinete. I luz encendida per favorecer su visibilitat.
2: Atenció, conductors, perquè a partir de demà també hi haurà canvis a l'hora d'adelantar ciclistes.
3: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno, comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta.
2: Un altre dels canvis rellevants de l'actualització de la normativa de circulació afecta a la indumentària tant dels motoristes com també dels seus acompanyants. Cristian Bardagí, director de mobilitat del RAC.
14: I afegeixo que els guants i del calçat tancat apliquen no només al conductor, sinó també al paquet.
2: I en quant a la balissa B-16, des de la DGT insisteixen que el seu ús continuarà sent obligatori, desmentint així algunes fake news.
1: I més coses, nova jornada de declaracions en la causa oberta contra dos pares per presumptes maltractaments i agressió sexual al seu nadó de 6 setmanes. Avui han comparegut davant el jutge els sanitaris de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Sant Pau que no van detectar lesions de gravetat en el menor, ens ho explica la Núria Alcalà.
23: Sí, han assegurat que no van veure cap indici de maltractament ni cap anormalitat en el seu estat de salut. Això sí, han descartat que un dels hematomes que presentava el nadó fos per la col·locació d'una bossa urinària, com mantenien els pares. Dies després, l'Hospital Vall d'Hebron va activar el protocol per possible maltractament infantil i agressió sexual. Han detectat diverses lesions de gravetat. En un primer moment, el pare del menor va al·legar causes accidentals i una condició genètica, però la investigació i diversos sanitaris ho han descartat. Tant la mare del nadó com l'entorn familiar han assegurat que mai van presenciar maltractaments per part del pare, malgrat va reconèixer que sovint l'home el tractava amb brusquedat. Precisament el progenitor, en presó preventiva, declararà demà per segona vegada la causa a petició pròpia. La defensa considera que diversos testimonis el desvinculen de ple de les lesions del menor, qui mesos després de la detenció evoluciona favorablement amb una família d'acollida.
1: I repassem ara altres notícies en format més breu. Amb la Maria Huguet, els Mossos d'Esquadra descarten que l'escopeter acusat de lesionar l'ull a Roger Espanyol disparés una bala de foam directament contra ell.
24: En la penúltima sessió del judici han mantingut que la trajectòria de l'arma apuntava a terra i la bala de goma rebota fins a impactar a l'ull de Roger Espanyol.
25: Progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
24: Segons el visionat dels vídeos d'aquell 1 d'octubre de 2017, els pèrits han determinat que la distància entre la gent i Espanyol era d'uns 14 metres i que diversos companys podrien haver interferit en el seu camp de visió. Demà, últim dia del judici, és prevista la declaració dels acusats.
1: La policia catalana investiga una presumpta agressió sexual grupal a una jove registrada diumenge a Sant Adrià del Besòs.
24: Els fets haurien succeït al polígon industrial del Sot, a tocar de les 3 xemeneies passades les 6 del matí. Segons confirmen fonts policials consultades per Ràdio 4, la jove hauria estat assaltada per dos individus que després de colpejar-la l'haurien violat. Els crits d'auxili de la noia haurien alertat els treballadors d'una de les plantes industrials de la zona. De moment no hi ha detinguts.
1: L'Audiència de Lleida condemna 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada a un home de 93 anys per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juner de les Garrigues.
24: El processat ha reconegut els fets en una vista de conformitat. La defensa, la fiscalia i les acusacions particulars exercides per la víctima i una fundació social han arribat a un acord.
1: I més d'una desena de detinguts en un macrooperatiu antidroga desplegat per la Guàrdia Civil a diverses localitats catalanes i de la resta de l'Estat.
24: Des de primera hora del matí, efectius del cos participen en aquest operatiu conjunt amb la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units i amb l'Europol. S'han efectuat fins ara 23 entrades i registres a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Vegas, Lleida, Alacant i Madrid.
1: Les farmàcies han demanat a Salut poder elaborar teràpies per a la menopausa pels problemes de desabastiment des del març de l'Enceto, el tractament hormonal substitutiu finançat per Sanitat. De moment, però, Anna Banyeres, el departament no ho autoritza.
4: La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya ha reclamat a Salut recórrer la via de la formulació magistral per fabricar estradiol, el principi actiu del Lenceto, perquè fa mesos que no hi ha subministrament d'aquesta teràpia hormonal substitutòria. En aquest sentit, remarquen que si ja es fa per als casos de canvi de gènere, el departament diu també podria autoritzar-ho. Carme Rigall n'és la presidenta.
5: Per poder suplir això, què hem dit nosaltres? Hem dit, val, sí, pel canvi de gènere està aprovat que nosaltres puguem fer càpsules amb formulació magistral. El que demanem és que per una dona que tingui problemes greus de menopausa, doncs que també se li pugui fer la fórmula magistral.
4: Des de Salut insisteixen que s'està fent seguiment de la situació i que, d'acord amb l'Agència Espanyola de Medicaments, el desabastiment es podria resoldre en poc més d'un mes, però que en cas d'allargar-se els terminis podrien valorar la seva autorització.
1: Aquesta setmana els ramats que han passat l'estiu a les muntanyes del Pirineu han començat el camí de retorn cap a casa, a la plana. Els ramaders diuen que no recorden un estiu tan calorós amb una muntanya tan seca i poca herba pels animals. Per això, no descarten que amb el canvi climàtic abandonin la transhumància a Lleida, Pepa Santgenís.
7: A la muntanya de Seurí, al Pallars Sobirà, 3.000 ovelles d'uns 10 ramaders hi han passat els darrers 3 mesos. A finals de juny, igual que la resta de ramats que pugen a l'estiu al Pirineu, van fer la transhumància per tenir pastura i aigua. Però els ramaders diuen que les altes temperatures i una calor com mai havien vist han deixat les muntanyes amb molt poca herba pels animals. El David Molí és un dels ramaders que ha pujat les seves ovelles al Pirineu.
8: No recordo haver passat tot un estiu sense cap tormenta considerable, temperatures elevadíssimes i molta falta de pastura per la falta de pluges el mes de juny. Ara ve el mal de cap, ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, O sigui que, de moment, preocupació al sector.
7: Amb el canvi climàtic, els ramaders veuen perillar el futur de la transhumància, com sentencia el Xavier Rivera, un dels altres ramaders que ha pujat les ovelles al Pirineu.
9: Han de passar aquestes temporades de sequeres i s'han de portar així de fluixes o han de baixar així de malament, però realment ens plantearem tots aquests temes. Oblidamos de fer tants camins i tants gastos innecessaris.
7: Tot això els comportarà haver de comprar farratges a preus elevats per poder passar l'hivern i demanen solucions al govern de la Generalitat.
1: 70 documentals, 64 d'ells estrenes, componen la programació del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona, l'inèdit 2026. El certamen projectarà en la seva edició número 24 creacions sobre bandes i artistes pioners de la història de la música com Pulp, Marian Faithful, David Bowie, Nofix, Sun Ra, Beastie Boys, Fermín Muguruza, Serrón o Dolly Parton. Ens ho explica la Montse Soto.
10: L'inèdit 2026 l'obrirà el 29 d'octubre un homenatge a la cantant britànica Marian Faithful.
26: Fan un dispositiu molt curiós de barrejar ficció amb purament documental. S'inventen un ministeri del no oblit coordinat per una Tilda Swinton, com sempre, així inquietant, fascinant. I ens semblava una pel·lícula molt interessant per començar.
10: Escolteu a Toni Carol, director artístic d'un festival on també hi trobareu David Bowie amb The Final Act, 4 dècades del genials Pulp narrades per l'icònic Jarvis Cocker, Albert Serra amb l'estrena de Catalunya Six Moments de Mavi o el delirant film 40 Years of Fucking Up, un documental no apte per menors sobre el grup californià de punk NoFX.
26: És un documental molt gamberro, molt divertit, molt boig, perquè és molt explícit en tot, en les drogues, en les seves relacions disfuncionals. És molt potent i és molt bo.
10: Un festival que tancarà el 7 de novembre de The Best Summer, una càpsula del temps dedicada a bandes icòniques dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth, Beck o Foo Fighters.
26: La salva d'un incendi, mira què hi ha i es troba que són imatges que va gravar el 96, anant de gira amb, atenció, amb Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Beck, Rancid, Bikini Kill. Llavors són imatges que no s'havien vist mai, amb una qualitat molt crua de videocàmera de l'època.
10: Les entrades per a aquest festival barceloní que se celebra als Movie Aribau ja estan a la venda i també es repetirà la seu en línia, oferint 15 dels seus títols a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus.
1: I avui acabem amb gossos.

Els manresans obriran la seva gira de retorn als escenaris amb una doble actuació al Festival Estrenes de Girona el proper 30 d'abril. Amb aquests dos concerts, Gossos celebra 20 anys de córrer en la cançó que estan escoltant i que és una de les més identificatives del rock català. Les entrades es posaran a la venda demà mateix a les 7 de la tarda al web de l'Estrenes. Nosaltres ho deixem aquí, ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional, a Ràdio 5 i també a Ràdio 4, al quart temps amb el José María Rubí. Que tinguin molt bona tarda. Fins demà.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda, comencem com cada dia en aquest punt de dos quarts de tres, mitja hora d'esports a Ràdio 4. Avui també amb una campiona del món com a convidada, amb molt bàsquet, molt handbol, amb rugbi i, per suposat, amb futbol. Per aquí comencem.

0: que som educats. Rebeu també la salutació del Jaume Riello, aquí a la meva dreta, i de l'Helena Ramos i el José Gil, a la realització tècnica. Entre avui i demà es disputa la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol. Dani Esclusa, el Barça visita en torn de tarda al camp de la Roma, que són les actuals campiones de la Lliga italiana, un equip que més va patir ja un entrebanc en la primera jornada, tot el contrari que el Barcelona.
1: Un Barça que va superar amb nota el seu debut en aquesta Champions, 5-2 en la primera jornada davant el París Futbol Club, i que més pel partit d'avui recupera diversos efectius. La central neerlandesa René Van Aasten, recuperada ja de la seva lesió muscular, 4 de les jugadores recentment campiones del món sub-20 amb Espanya, Aisha, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, i també una Aitana Bonmatí, que ja va jugar uns minuts en el darrer partit de Lliga, però que podria debutar avui a la Champions. Sobre la importància de la triple pilota d'or en parlava el seu tècnic Pere Romeu.
2: El retorn d'Aitana també és importantíssim per nosaltres, una jugadora que ens pot facilitar accelerar moltíssims atacs, ens pot facilitar tenir un control total de la possessió, perquè és una jugadora que compromet poc la possessió i que la cuida molt, la pilota, així que superimportant per nosaltres.
1: Doncs, sens dubte, un reforç de luxe per a un Barça favorit avui, evidentment, però avisava ja Pere Romeu que la Champions sempre és una competició difícil i que la Roma és un gran equip, tot i que, com deies, no va poder passar de l'empat a la primera jornada contra el Levent. Tot preparat, doncs, el Barça buscant la seva segona victòria en fase Lliga de la Champions a la Ciutat Eterna, al partit, recordem, a 6:45 de la tarda.
0: En futbol de seleccions, avui hi ha dia de descans a la Lliga de les Nacions, no hi ha partits en cap dels grups. La selecció espanyola, per la seva banda, ha recuperat el partit d'ahir, de la victòria de nit 4-1 enfront de Croàcia. 2 gols i una assistència de Lamine Yamal, que travessa un estat de forma fabulós, que fins i tot està obligant el propi seleccionador Luis de la Fuente a deixar de banda els seus costums en sala de premsa.
3: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sabe que a veces es imposible hacerlo. Es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado.
0: España, per tant, continua la seva ratxa. En 3 dies s'ha desfet d'Anglaterra i de Croàcia. De la Fuente no percep que aquest èxit estigui fent néixer el risc de l'excés de confiança.
3: Moriríamos de éxito y no queremos hacerlo, sí que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario, tampoco es eso.
0: El proper compromís de l'equip nacional serà dissabte, Oviedo contra la República Checa, que ahir en l'altre partit del grup d'Espanya va caure contra Anglaterra. Abans d'això, demà juga la selecció sots-21 a San Marino amb la classificació pel proper europeu a les mans. Si guanyen i si Finlàndia en aquesta mateixa jornada no aconsegueix fer-ho contra Romania. I encara un punt més de futbol, perquè el Terrassa visita aquest vespre a partir de les 7 al Sestao en partit de l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Federació, una eliminatòria a partit únic, i que qui guanyi aconseguiria l'accés al sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei aquest proper dilluns. Per tant, premi gran que podria assolir si guanya Sestao al Terrassa. Deixem el futbol. Avui és dia important per 2 equips catalans de bàsquet. En categoria masculina, el Manresa comença el seu recorregut a l'Eurocup. Ho fa visitant el PAOK des de 6:45 de la tarda. El seu tècnic, Diego Ocampo, és incapaç de destacar només un aspecte concret del que és un tros de rival.
4: Tot, des de l'entrenador, és un entrenador de màxim nivell, el perímetre és impressionant, han recuperat el Tairí, ara han fitxat el Montellunas, tenen jugadors molt polivalents, a posició 2-3-4 poden jugar a qualsevol posició, Calates fa jugar molt bé al resta dels seus companys.
0: I al vespre, a 9:15, l'Unia juga la seva presència a l'Eurolliga, rebran l'equip turc de l'Emlak Konut en la darrera prèvia. Recuperarem la sentència que ens va deixar aquí al quart temps dilluns la Juana Camilion, que és un dels reforços de l'Unia aquesta temporada.
5: Nos negamos a no jugar Euroliga. O sea, el objetivo es jugar, conseguir la plaza y jugar Euroliga, que es lo que queremos hacer todas nosotras personalmente y como club, llevar al club a Euroliga y que Girona esté otra vez en Euroliga y siga dando y demostrando que merece estar ahí.
0: A la Eurolliga masculina, recordo, ahir primera derrota del Barça, 94-87 a la pista del Dubai de Xavi Pascual. El tècnic culer Aleksandar Sekulić reflexionava respecte al fet que havien perdut contra un projecte que en realitat el va iniciar ell.
6: It's a nice story, probably, for some screenwriters, but...
7: És una bona història, com si fos escrita per un guionista. La meva etapa aquí va ser fantàstica, però ara estic al Barça i estic centrat en això. No penso que hagi estat com haver canviat de seient els entrenadors. Ara penso en el Barça. Estem construint un projecte i espero que puguem tenir èxit.
0: Ahir, derrota del Barça, derrota del Madrid a la pista de l'Efes i en el duel d'equips espanyols, pallissa del València a Baskonia. Recordo que el conjunt culer torna a jugar divendres a Istanbul contra el Besiktas. Deixem el bàsquet i ens passem a l'handbol. El Granollers debuta aquesta tarda a la present edició de l'European League. Els d'Antonio Rama visiten el Flensburg des de 3:45 i es dona la circumstància que el 2023, quan van arribar a la final, ja van eliminar el conjunt alemany i a domicili.
8: Aquell partit de Flensburg, estem parlant de fa molts anys, va ser potser dels èxtasis més grans de jo personalment de la meva carrera com a entrenador. I espero que no ens esperin tant com dius, perquè si no, ja et digui, tenen un grandíssim equip i no ens agradaria que estiguessin tan expectants.
0: Al Mundial de Clubs, recordo, el Barça prepara la final de demà contra el Veszprém, després de golejar i de pallissar ahir el Montada del Marroc. I a punt de futbol sala, perquè avui juga partit de la quarta jornada del Futbol Club Barcelona, rebent l'Oparrulo al Palau a 9:15. Santa Coloma jugarà contra l'AD Sala el divendres. I l'afició de l'Atlètic Barceloneta té avui un dia molt xulo, té una cita molt especial. Germà García, els mariners tenen l'oportunitat de rodonir a casa la feina de la temporada passada, els campions d'Europa jugant la Supercopa contra el Marsella.
9: El que significaria la seva segona Supercopa continental després de la que va assolir ara fa 12 anys a la piscina Sant Jordi. L'Atlètic Barceloneta, actual campió de la Champions, s'enfronta al Club Natació Marsella francès, campió de l'Eurocup, que és la segona competició europea. L'equip mariner enguany s'ha reforçat amb tota una llegenda del waterpolo italià, l'exjugador del Prorreco Francesco Di Fulvio, a més de dos joves talents com són el nord-americà Jet Taylor i Javi Sánchez Toril. Al conjunt francès hi juguen dos exjugadors del Barceloneta, el català Marc Larumbe i l'italo-francès Michael Bodegas. Tres jugadors de l'actual plantilla marinera hi van ser presents en aquell equip de 2014 que va guanyar l'única Supercopa que tenen a les vitrines. Són els internacionals espanyols Gonzalo Echenique, el capità Alberto Munarriz i el boia Roger Taüll, qui en declaracions a BTV parlava de il·lusió que tenen per aquest títol.
10: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un nou títol, un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
9: Aquesta final és a partit únic, començarà a 8:15 de la tarda en directe a Teledeporte i s'omplirà a vessar la piscina de Sant Sebastià.
0: Al quart temps, seguim repassant competicions que comencen i equips catalans que comencen a comprovar si la feina feta prèviament està funcionant o no, i avui el torn és per la Divisió d'Honor de Rugby i la Unió Esportiva Sant Boiana. La Sant Boiana és així, va patir molt la temporada passada, va estar molt, però molt a prop del descens, i perquè no torni a passar, o almenys per intentar-ho, per posar tot el que estigui de la seva part, han fet aquest estiu una gran aposta. De moment, la primera jornada de la competició d'aquesta lliga els hi ha anat bé, amb la victòria contra el Salvador. La cara visible d'aquesta aposta, o la principal cara d'aquesta aposta, és el tècnic Ricardo Cortés. Ricardo, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Lo primero que llama la atención es verte a ti aquí en la Sant Boiana. ¿Cómo fue? ¿Qué te trajo? ¿Qué te cautivó del proyecto?
11: Lo que pasa es que yo tengo amigo acá, a Tommy García, que el que está en el BUC ahora. Había tenido conversaciones con Mal Ventura el año pasado también. Y bueno, yo estuve aquí hace 20 años, fui entrenador del Ciencias de Sevilla, de la selección andaluza también, en categoría juvenil. Y bueno, me pareció interesante venir de nuevo para acá. Yo fui con Chile al Mundial del año 2023, estuve entrenando la franquicia Selnam y, bueno, otros clubes también.
0: Mm-hmm. El reto de la Samboyana es apasionante, ¿verdad? Porque el último título de liga que consiguieron fue en 2022 y a partir de ahí la sensación desde fuera es que se produce un cierto debilitamiento poco a poco. Me imagino que también la competición se ha ido convirtiendo aquí en España en cada vez más exigente. Y bueno, se trata de volver a construir lo que un día fue. Estamos ante el equipo decano del rugby en España. No sé si eso también a ti te ha convencido.
11: Claro, indudablemente que sí, claro. Dirigir al club más antiguo de España obviamente es un reto grande, es una responsabilidad muy grande, defender todo este legado que tiene este gran club. Yo personalmente creo que tiene el club en sí, tiene gente muy buena, tiene chicos que vienen subiendo al plantel superior, muy técnicos, muy buenos jugadores, y creo que este año también vamos a apostar un poco a eso.
0: Uh-huh. Así que estamos hablando de que esto no es para no sufrir en la temporada 26-27, que sí, que ese tiene que ser el primer objetivo, sino que esto es algo que tú te planteas como una especie de obra de autor al medio y al largo plazo también.
11: Pienso que lo más importante de los clubes es eso, es construir desde las bases. Yo no creo mucho en los proyectos de un día para otro. Yo creo también que acá hay dos clubes que sobresalen, el Burgo y el BRAC, pero básicamente también no por el trabajo que ellos hagan con las divisiones menores. Claramente ustedes saben que ahí se ficha y se ficha a muchos jugadores. Ellos tienen un plantel profesional, entrenan en las mañanas. Acá no, acá hay gente que va a la universidad, hay gente que trabaja. Entonces diferente ¿cómo se llama? Los objetivos que vamos a tener. Indudablemente que vamos a ir a competir con todo, con ellos. Pero creo que acá hay que construir un club primero, creo yo. Creo que lo más importante, acá las categorías menores se trabajan fuerte, hay muchos niños entrenando, y creo que por ahí va la cosa, por ahí va la apuesta. Creo que esa es la clave del rugby español también. Creo que las divisiones menores van a ser importantísimo todo lo que hagan con los menores. Ahora que España nuevamente vuelve a ir a un mundial, creo que el trabajo con menores es fundamental. Creo que el rugby es muy diferente al modelo fútbol, en el cual los clubes tienen mucho poder económico y, claro, es muy fácil fichar. Acá a lo mejor dependemos de los sponsors, se depende de muchas cosas y a lo mejor acá no está esa posibilidad.
0: Uh-huh. Y a ti también te han dado las riendas de eso que estamos hablando ahora. ¿También quieren que tú seas el faro para el talento que se pueda captar en Samboy y alrededores? Mira, para el talento que se tenga que disfrutar en el futuro?
11: Lo que pasa es que yo creo que cuando uno viene al primer equipo, la responsabilidad es grande, y creo que no solamente hay que preocuparse de lo que haya arriba, sino que también hay que ver las bases que hay hacia abajo. Entonces sí, he estado en contacto con los entrenadores de la M23, de la M18, M16, y algo vamos a hacer para poder preparar un poquito mejor a los jugadores, sobre todo en la delantera.
0: ¿Qué te has encontrado allí, dándole la importancia que le das al producto de proximidad, ¿no? Por convencimiento, pero también por necesidad, como nos estás explicando, Ricardo. ¿Qué es lo que te has encontrado? Samboy ha sido la cuna, lo hemos dicho al principio de la conversación, del rugby en España. ¿Sigue existiendo esa cultura allí?
11: Pienso que sí. Creo que acá hay mucho énfasis en lo que es los clubes de menores. Las divisiones menores, y yo me encontré, me acuerdo cuando entrené al Ciencia y fui a acompañar al Campeonato de España en juveniles, y estaban entre los cuatro primeros, ahí me acuerdo. No me acuerdo si ganaron ellos, o ganó Samboy o ganó Salvador, me acuerdo esa vez. Entonces, después, creo que siempre ha sido fuerte todo lo que son las elecciones autonómicas. También ha sido fuerte la zona de Cataluña.
0: Uh-huh. Y luego eso, pues habrá que aprovecharlo y darle el mejor orden y sacarle el máximo rendimiento.
11: Exactamente, exactamente.
0: Me lo llevo al rendimiento porque una de las cosas que te he escuchado decir a raíz de tu presentación y los primeros tiempos de trabajo en la Samboyana es que a ti te preocupa más eso, lo que se hace, que se haga bien, que se haga de la mejor manera, que el resultado final de los partidos. ¿Cómo es eso?
11: No, es que lo que pasa es que, a ver, hay que entender bien esto de la siguiente forma. Uh-huh. Si uno tiene un buen rendimiento en un entrenamiento, en un partido, creo que el resultado cae por sí solo. Uh-huh. El resultado es algo de lo que uno no puede controlar, porque hay muchos factores externos también. Entonces, yo no puedo ofrecer victoria ni ofrecer resultado. Yo lo que tengo que ofrecer es trabajo y que los jugadores den lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido. Y eso va a decantar, obviamente, en una buena actuación que seguramente te puede dar el triunfo.
0: Pero primero hay que generar una cultura, ¿no?
11: Exactamente. Exactamente, una mentalidad, conductas, disciplina, todo eso es lo que en definitiva hace a cada jugador y es el cada jugador el que hace al equipo, entonces por ahí va la cosa.
0: En todo caso, Ricardo, tú al principio de la charla, pese a admitir que a lo mejor hay equipos en España que probablemente tienen más recursos ahora mismo que la Samboyana, decías, pero vamos a ir a competir. ¿Para qué está la Samboyana, crees tú? Acabáis de empezar, ¿no? Lo he dicho, en la primera jornada la habéis ganado por 8 puntos, claro, a El Salvador. ¿Para qué crees que estáis?
11: Es muy difícil en este minuto adelantar algo. Creo que los partidos va a ir que construirlos partido a partido, conociendo el rival, conociendo sus debilidades y fortalezas y atacándolas, atacando sus debilidades por sobre todo. Entonces, claro, hubo un estudio sobre el rival, claramente, y ahora hay un estudio también sobre la Vila, y así vamos a ir toda la semanita estudiando al rival y haciéndonos cada vez más fuertes en lo nuestro, porque obviamente también tuvimos errores y eso es lo que vamos a trabajar en la semana.
0: Y ya para terminar te pido el favor de que nos hagas también una especie de previa, no solo de cómo le vaya a ir a la Samboyana en este curso, sino de cómo se presenta la división de honor. Decías tú que para ti siguen estando por encima Burgos y Valladolid, ¿no? Es a los que hay que ponerle el peso del favoritismo.
11: Seguramente, sí. Ellos cargan con el peso en el papel. Obviamente todo hay que llevarlo a la cancha después. Y no sé, Alcobendas generalmente también tiene un buen plantel. Seguramente van a estar también en los puestos de vanguardia. Y bueno, ahí vamos a ir construyendo nosotros partido a partido. Creo que ahí está la clave, más que a aventurarse a decir cosas.
0: Ricardo Cortés, entrenador de la Unión Esportiva Samboyana, que estéis por lo menos, muy cerca de ellos. Muchísimas gracias, mucha fortuna.
11: Muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: 2:49, recta final del quart temps a Ràdio 4. I vam poder felicitar la Daniela Guillén pel seu campionat del món de motocross. Avui podem fer el mateix amb la campiona del món de trial, que també és de casa. Berta Avellán, molt bona tarda i felicitats endarrerides.
12: Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
0: Aviam, com ha estat això? Perquè després amb el trial de les nacions no t'han deixat ni celebrar, no t'han deixat ni gaudir. Sí, no? Sí, hi ha temps per
12: tot. Sí, sí que ho vam celebrar una mica, sí.
0: Després d'uns quants sotscampionats, la teva història és aquesta, no? Estàs uns quants anys intentant ser campiona del món, doncs ara repeteixes. Vas guanyar l'aire lliure el 2025, ara 2026. Has guanyat també en modalitat indoor. Com senta això de ser la dominadora actual? O un esportista no pensa en això?
12: No, la veritat que no hi penso gaire en això, perquè m'ha costat tant que per mi és algo nou encara. No sé, sí que és un títol més, però és important perquè al final és com el fruit de tot el treball de tota la temporada, així que molt contenta.
0: Us costa que ens fem ressò? Sí, oi? M'imagino que una de les satisfaccions més grans, a banda del títol, i de que això significa que la feina està ben feta i que, a més, dona fruits, la satisfacció, no sé si secundària, diríem, o és tan important com l'altra, és que tu i jo estem parlant i hauràs parlat amb molts mitjans de comunicació.
12: Sí, això trobo una part imprescindible i la veritat que molt agraïda de que em feu ressò, perquè el ser un esport minoritari a vegades costa i sembla que s'hagi de guanyar i s'hagi de donar molt més nom del que té perquè és això, perquè la gent se n'assabenti. Així que moltes gràcies.
0: Costa el doble, diries.
12: Exacte. Sí, sí. I el triple.
0: Ah, sí? M'imagino que no va ser fàcil llavors, no? Aixecar-se cada dia, anar a entrenar, seguir lluitant, perquè, no sé, tu portes molts anys en la lluita per arribar al cim i molts anys fent trial. Deu haver hagut èpoques de tot, no?
12: Sí, la veritat que sí. L'únic que em sento molt afortunada, la veritat que per mi no és cap esforç. M'encanta el que faig i em sento més afortunada que res. Hi ha dies dolents, hi ha dies difícils, però com tots els esportistes i com totes les persones al món. Així que, no, per... O sigui, a mi m'agrada molt el que faig i no em costa gens.
0: Mira, preparant aquesta conversa, m'he quedat preocupat per una cosa que t'he llegit en una de les entrevistes d'aquestes setmanes, Berta, i és que cada vegada costa més tirar endavant a la categoria femenina de trial perquè cada vegada sou menys, és així?
12: Sí, però per altra banda, les que som, crec que cada vegada intentem ser més professionals, entrenar més i tenir més nivell. I el fet de tenir més nivell, penso que les marques sí que ens tenen més en compte i llavors no sé molt bé com descriure-ho. És complicat perquè sí que és un esport que el trial femení doncs, sembla que vagi molt malament i que no ens facin cas per moltes coses, però per altres, ostres, a nivell tècnic està millor que mai, perquè jo mai havia vist tant nivell com el que hi ha ara i penso que pot anar millor.
0: I perquè cada vegada, a banda d'estar ben cuidades, sigueu més, què us falta? Què necessiteu? Què podem fer la resta? Què hem de fer la resta?
12: A part de més, una mica més de visibilitat, potser que les marques i les federacions pues ens donin una mica més de valor. Que ja et dic, jo tinc la sort d'estar en una marca com Escorpa i em tracten superbé, ho tinc tot a l'abast i jo no em queixo, però les meves companyes pues, no estan en les mateixes condicions i això em sap greu.
0: Tu has arribat al cim, és del que estem parlant, no? D'aquest... T'ha costat, però has arribat al cim. No sé com es veu el món i com es veu el trial des d'aquí al damunt. No sé quines són les ambicions, quantes vegades t'agradaria repetir. Estic dient això i estic pensant en el Toni Bou, per exemple, no? Que ja porta 40 sí. títols.
12: Sí, no ho sé ni jo, la veritat, perquè sí que m'encantaria tenir molts títols i els màxims possibles, però hosti, tants com el Toni, la veritat que ho veig quasi impossible. El que ha fet ell és històric i per mi és un extraterrestre, sempre ho dic. No sé, és que penso que no hi haurà cap esportista com ell i jo seguiré tant d'anys com pugui fent el màxim de mi i tot el que pugui, però també m'agradaria portar altres coses al trial i no només títols.
0: Ara en parlem d'això, perquè m'imagino o sospito per on vas, però ja que he tret jo el nom del Toni, m'imagino que va ser un privilegi, no?, el poder estar bona part de l'any treballant, competint en paral·lel amb ell. Què aprens en concret o què apreneu d'ell? Perquè és difícil tenir un model d'aquesta entitat en un altre esport com el teniu en el trial.
12: Doncs la veritat és que és molt bèstia tenir algú com el Toni tan a prop i que sigui tan humil i tan, no sé, tan real, perquè al final per mi és com Déu, per mi és un Messi, i que el Messi m'estigui preguntant com va anar la carrera és increïble. És, no sé, per mi és un referent i la veritat que sempre intento assemblar-me al màxim a ell possible, veig com entrena, veig que acaba de guanyar un títol i el dia següent ja està entrenant i això t'ensenya que mai n'hi ha suficient i que s'ha de seguir treballant i això, que si ell segueix fent hores i segueix sent el millor i porta tants títols i segueix amb aquesta motivació, doncs jo que em porto dos, doncs tot el que em queda, no?
0: Vaig errat si m'ha vingut al cap quan has dit a mi m'agradaria deixar pel trial més coses que no només els meus títols. També he llegit que t'agradaria fer una escola. Com va sí. aquest projecte?
12: Bé, sembla que va endavant. És un projecte que porto molt temps tenint en ment i m'encantaria tirar-lo endavant, i més a Terrassa, que és la meva ciutat, i sempre m'he hagut de moure per practicar trial. Llavors, tenir-ho a la meva ciutat i poder apropar-ho a la gent de la ciutat, doncs per mi seria un somni fet realitat. Penso que al trial també li falta això una mica, perquè àrees així a prop de la civilització i ben fetes, a dia d'avui et diria que només hi ha el Motoclub Centpeus, que està a Sant Fost de Campsentelles, però fer alguna cosa a Terrassa per la gent d'allà i pel trial penso que seria molt, molt bo.
0: Anava a dir-te com t'imagines aquesta escola, bueno, com te la deus haver imaginat milers de vegades, no? Com serà? Com creus que serà aquesta escola? Estarà ple de nenes i de nens? Què és el que t'agradaria veure cada dia quan arribis allà?
12: No vull generar una expectativa molt alta perquè, no sé, no vull endonxar-ho, però intentaré que sigui un àrea de trial una mica gran, bastant artificial, perquè al final allà a Terrassa el terreny serà el que serà, però bueno, una àrea que s'apropi molt a tots els nivells, que puguin venir nens, nenes, adults, que puguin provar a gent que no ha anat mai a moto, que pugui provar una moto de trial, que hi hagin motos de trial per poder provar, i aviam si així la gent s'anima més a provar aquest esport, que és tan xulo, és tan fàcil realment de practicar, que la gent es pensa que és molt difícil d'haver-te de moure per fer trial, i realment dins del motor és dels més fàcils, i jo crec que s'ha d'aprofitar això. Que amb poca cosa podem fer molt.
0: Que has anat tu traient temes, has parlat que quedava alguna prova del campionat de França, d'això volia parlar-te també. Tu has estat campiona d'Espanya en categoria femenina fins l'any 2021, perquè després vas decidir a partir de 2022 que volies provar en categoria mixta, no? Que volies competir amb homes.
12: Sí.
0: Com està això en aquest punt? Com és el creixement? Com és la motivació? Que m'imagino que seria per això, no?
12: Sí, una mica era la motivació aquesta de pujar de nivell i bueno, just vaig començar amb Escorpa, que és una barca francesa, i em van proposar anar al campionat de França i vaig dir, bueno, per què no? I allà em van apuntar a una categoria que en aquell moment era mixta, bueno, mixta, realment només hi havia nois i jo. I la categoria, la veritat, que em va encantar perquè era ben bé el meu nivell, o sigui, ni més ni menys. De fet, alguna zona és més alta del meu nivell i m'he d'aplicar. Llavors, aquestes carreres em van molt bé per pujar de nivell, per agafar confiança i per aprendre, o sigui que m'encanta.
0: I acabo, Berta, per la inquietud que desprens. Jo crec que no et conformaràs amb guanyar més títols de trial i amb fer una escola. Tenint un referent com el que hi ha aquí a casa nostra, que és molt evident, la Laia Sanz, t'agradaria fer més coses? O, de fet, ja en fas més coses, a banda del trial? Vols provar tot el que puguis sobre dues rodes?
12: No, de moment no ho he provat, però sí que tinc una mica d'inquietud. Sí que m'encantaria provar l'enduro, però no sé si tampoc és la meva sortida. M'agradaria provar-ho només per veure què tal m'hi trobo i si realment m'agrada tant com em penso, que crec que sí, però no sé si arribaria a competir ni altres coses. Però bueno, mai se sap, jo deixo les portes obertes i el que vingui jo ho provaré, segur.
0: Berta Ballant, enhorabona per aquest segon títol mundial de trial a l'aire lliure. Et dono l'enhorabona i et dono les gràcies, perquè jo crec que gent com tu sou una benedicció per les futures nenes esportistes que han de venir. Així que insisteixo.
12: Moltíssimes
0: gràcies. Gràcies per atendre'ns i felicitats.
12: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Gairebé ens agafa el toro avui, gairebé, però no. El quart temps torna a la sintonia de Ràdio 4 demà. Moltes

0: L'objectiu principal o dos dels principals objectius d'aquest Reial Decret eren poder protegir les famílies i aturar els fons voltor. Aquest Reial Decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest Reial Decret tampoc protegeix a les famílies perquè si vostè vol deixar o volgués deixar en herència un pis de lloguer al seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar aquest pis abans que el seu fill el pogués heretar.
1: I mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha disculpat davant del seu homòleg francès, Emmanuel Macron, després que el Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, hagi tombat el tractat d'amistat i s'ha compromès que s'aprovarà durant aquesta legislatura.
2: Solamente puedo disculparme, presidente Macron, por el voto negativo que ayer sufrió el tratado de amistad entre España y Francia en el Senado.
1: El rebuig del PP a aquest tractat obliga que la tramitació continuï al Congrés dels Diputats, on haurà de ser debatuda i aprovada per majoria absoluta. Els Mossos descarten que l'escopeter acusat de lesionar l'ull a Roger Espanyol disparés una bala de foam directament contra ell. A la penúltima sessió del judici han mantingut que la trajectòria de l'arma apuntava a terra i la bala de goma rebota fins a impactar l'ull de Roger Espanyol.
3: Se ve, está en circulito, ajá, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
1: Segons el visionat dels vídeos d'aquell 1 d'octubre de 2017, els pèrits han determinat que la distància entre la gent i Espanyol era d'uns 14 metres i que diversos companys podrien haver interferit en el seu camp de visió. Demà, últim dia del judici, és prevista la declaració dels acusats. Més qüestions. Enxampat infraganti un lladre que aquest matí ha intentat accedir per la força a un immoble de Sant Adrià del Besòs. Han estat els propis veïns de la finca ubicada a l'Avinguda de les Corts els que han frustrat el robatori. De fet, ells mateixos l'han retingut a l'interior de la finca fins que hi han arribat els Mossos. Es dona la circumstància que el lladre, ja arrestat, és, segons fonts consultades, un treballador de l'Hospital del Mar. A banda, el pis on ha intentat entrar a robar seria, confirmen aquestes mateixes fonts, d'un pacient del centre mèdic a qui el detingut hauria sostret les claus. El detingut se l'investiga per un delicte de temptativa de robatori amb força. Alumnes de diferents instituts podran aprendre més sobre el medi ambient als tallers que ha començat a impartir l'organització SOS Costa Brava. Gemma Esteve.
4: L'activitat ha permès als joves conèixer de prop els ecosistemes marins i reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic i l'activitat humana. És el cas d'en Dida, que avui ha tingut el seu primer contacte visual amb la Posidònia. Reconeix que ha après molt.
5: Doncs que estan en perill per culpa del canvi climàtic i per culpa de les embarcacions que, quan posen l'ancla, doncs, li fan mal a aquestes plantes.
4: Entre els participants també hi havia en Bastian, un estudiant noruec que ha vingut a Catalunya d'Erasmus.
6: He aprendido mucho sobre el mar, lo que la gente hace para proteger naturaleza bonita.
4: L'objectiu, segons el coordinador del projecte, Jordi Gaitán, és que els alumnes no només prenguin consciència dels conflictes ambientals, sinó que entenguin que també poden implicar-se en la defensa del territori.
7: Perquè necessitem joves activistes, joves que defensin la natura i que la defensin amb intel·ligència, amb amor, que pensin en una manera de viure alternativa i molt més respectuosa.
4: Els cursos ara seguiran amb altres instituts. Des de SOS Costa Brava defensen que apropar aquestes qüestions als joves és clau per formar una ciutadania més crítica i compromesa amb el territori.
1: I els arqueòlegs han localitzat un segon conjunt termal a la vila romana del Collet, a Calonge, i han trobat les restes de dues piscines del segle II després de Crist. Joan Sisquella.
8: De les piscines, una d'elles semicircular, se'n conserven les parets amb més d'un metre d'altura. També es manté bona part del morter hidràulic que les segellava i, a més, han localitzat fragments de les canalitzacions que servien per omplir-les i parts dels bancs on seien els usuaris. L'arqueòleg de la Universitat de Girona, Marc Bouzas, diu que són vestigis que confirmen la rellevància de la vila del Collet, que es va construir al segle II abans de Crist i es va mantenir activa 6 segles.
9: Cada campanya que hi fem, diguéssim, seguim trobant elements que denoten un luxe adequat al que pensem que és una vila mare, és una gran vila, una vila residencial encarada al mar, on el luxe és un element molt important.
8: Per les pròximes campanyes queda pendent determinar els usos de les piscines, si eren d'aigua freda o calenta, i si hi havia estances associades, com per exemple un vestidor.
1: Gràcies, Joan. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Fonts de presidència del govern desmenteixen Juan Jesús Vivas després que el president de Ceuta hagi dit en la seva declaració com a testimoni davant la jutgessa que investiga l'entrada massiva de migrants que va intentar fins a 10 ocasions posar-se en contacte amb presidència del govern. Acusen Vivas de jugar a un joc perillós, diuen, perquè

0: Visita d'estat a Espanya. El president del govern espanyol s'ha disculpat amb ell pel rebuig que el Tractat d'Amistat ha tingut al Senat amb la majoria del Partit Popular. En aquest sentit, ha titllat el vot d'irracional i ha acusat els populars d'ideologitzar un debat innecessari perquè l'acord és entre països, diu, i no entre governs.
1: Entiendo que la política tiene su dimensión irracional, si me lo permiten. Yo lo puedo aceptar, pero ir en contra de tu país... Hasta incluso, es que no sé qué estrategia de vecindad o de buena vecindad tiene el Partido Popular y Vox.
0: De la seva banda, Macron ha lamentat el vot en contra i ha precisat que no hi ha cap modificació que calgui fer.
2: No, hi ha rien a modificar.
0: És un acord avalat pel Tribunal Constitucional, ha recalcat el president francès, que també ha posat en valor la bona relació entre els dos estats. Sánchez s'ha compromès que en el Congrés dels Diputats el tractat sigui ratificat en aquesta legislatura. I falten 48 hores perquè la bateria de mesures per blindar l'habitatge se sotmetin a votació. En el Congrés i l'Executiu Central es mostra optimista, tot i no comptar encara amb els vots necessaris. Cristina Martín, bona tarda.
3: Bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'acaba de mostrar optimista sobre la convalidació dels dos decrets en la mateixa roda de premsa amb Emmanuel Macron, malgrat que ara per ara encara no se sap si podran sortir endavant. De tots els socis del govern, només Esquerra ha dit que votarà que sí. Des de Junts se senten decebuts i preocupats. Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés.
4: L'objectiu principal, o dos dels principals objectius d'aquest reial decret, eren poder protegir les famílies i aturar els fons voltor. Aquest reial decret no atura els fons voltor.
3: A banda del vot de Junts, també falta saber encara què decidiran Podemos i PNB.
0: El Ministeri de Defensa remetrà a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia l'informe d'Amnistia Internacional que denuncia maltractaments als migrants de Ceuta per part de militars. Una vintena de persones han denunciat pallisses, assetjament, humiliacions i robatoris per part de membres de les Forces Armades. Daniel Canals, coautor de la investigació.
5: Lo que describen es un patrón de actuaciones de uso excesivo de la fuerza ante situaciones que no lo justifican en absoluto y que en ocasiones, en algunos casos, por la brutalidad, también por la vulnerabilidad de las víctimas, puede constituir tortura conforme al derecho internacional.
0: I a casa nostra també de successos més d'una vintena de detinguts en un macrooperatiu antidroga desplegat aquest matí per la Guàrdia Civil a diverses localitats catalanes i de la resta de l'Estat. Des de primera hora del matí, efectius de la Benemèrita han participat en aquest operatiu conjunt amb la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units i amb l'Europol. S'han efectuat fins ara 23 entrades i registres a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Vegas, Lleida, Alacant i Madrid. Uns registres en els que s'ha intervengut, confirmen fonts consultades, importants quantitats de droga i algunes armes. I un apunt de la cultura, acabam de conèixer els Premis Nacionals de Dansa 2026, es tracta de dos ballarins i coreògrafs. D'una banda, Amàlia Fernández, el jurat ha reconegut la seva singularitat de família, una peça que demostra una mirada personal com a creadora, innovant en la composició coreogràfica i explorant nous llenguatges escènics. De l'altra banda, Marco Flores, el jurat, ha subratllat les seves fascinants interpretacions i les seves creacions, Terra Verge, i la gira La Rayuela de 2018, que va ser guardonada amb el Premi Ojo Crítico de Dansa. I pel que fa al temps, durant les pròximes hores es mantindran els cels ennuvolats amb pluges disperses i ocasionalment acompanyades de tempestes. Pel que fa a les temperatures, pugen les màximes amb valors de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Lleida i 28 a Tarragona. I atenció aquest dijous perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Una política d'habitatge també es jutja per les portes que aconsegueix obrir. Aturar un desnonament és molt urgent, molt urgent. Aturar un desnonament, però també és urgent evitar que la pròxima família sigui rebutjada per tenir una nòmina baixa, per exemple, no? Si la protecció depèn que un particular assumeixi allò que l'administració no resol, doncs jo crec que estem traslladant el problema. La dignitat del llogater i els drets del propietari, els dos mereixen una resposta que vagi més enllà d'enfrontar-los, no? Avui en parlarem de tot plegat. És el gran tema del moment, és el gran tema dels darrers anys, és el gran drama del nostre país, de la nostra societat. Hola, David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Bona tarda tenim per endavant, eh?
1: Molt bona tarda, intensa, plena de continguts sí. I de coses molt interessants, com sempre.
0: 3 hores de ràdio en directe que seran apassionants, Maria Coll.
2: Doncs sí, Xavi Martínez, molt contents.
0: Amb el Pau Robert, amb el Sergio Lezcano al control. I amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció. Un plaer de qui et parla. Xavi Martínez, encantadíssim d'acompanyar-te a La Primera en Català. Això és la tarda de Ràdio 4 i són les 4:07.

0: Comencem amb les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants a aquesta hora. Els 4 punts d'informació on la conversa social ara mateix treu foc. El govern espanyol ha aprovat 2 decrets d'habitatge que obren molts interrogants entre propietaris i llogaters. En podem parlar molt, però ens hem de fer moltes preguntes, sobretot avui. Em poden apujar el lloguer? Puc allargar el contracte si se m'acaba? Què passa si sóc un petit propietari? I si necessito el pis perquè hi vagi a viure el meu fill? Bé, avui, Maria Coll, avui aclarirem què preveuen aquestes noves mesures, quan es comencen a aplicar i quines excepcions tenen.
1: Exacte, perquè de moment el decret limita les actualitzacions de lloguer fins a finals del 2027. Si la renda ja està per sobre del màxim de l'índex estatal de referència, no es podrà pujar. I si està per sota, l'increment no podrà superar el 2%. També es permet, en determinats casos, que els llogaters allarguin fins a 2 anys un contracte que estigui a punt d'acabar, sempre que estiguin al corrent dels pagaments. El propietari s'hi haurà de tenir, excepte en alguns supòsits, com ara que el necessiti l'habitatge per ell o també per determinats familiars.
0: I què passa amb els petits propietaris?
1: Doncs el decret els diferencia dels grans tenidors en alguns àmbits, però també aplica a bona part de les noves mesures, els límits a les pujades, les pròrrogues o la prohibició de carregar al llogater els honoraris de la immobiliària. Alhora, alguns dels nous incentius fiscals estan pensats precisament també per petits propietaris.
0: I si és un lloguer de temporada?
1: Doncs es podrà continuar fent, però haurà d'existir una causa temporal real i demostrable. I amb els lloguers per habitacions també hi ha canvis. El que es cobri pel conjunt de les habitacions no podrà superar el que es podria cobrar pel pis sencer.
0: A veure, més preguntes. Maria, i si hi ha una avaria important, per exemple, i el propietari no la vol arreglar?
1: Doncs el llogater, en aquest cas, podrà requerir-li que faci la reparació i si no respon o es nega sense justificació, en determinades circumstàncies, podrà assumir-la i descomptar-ne el cost del lloguer sempre que quedi ben documentat.
0: I pot el propietari obligar el llogater a contractar una assegurança d'impagament?
1: Doncs no, en aquest cas no. El nou text ho prohibeix expressament, però hi ha una segona norma sobre els lloguers. Depenent de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, que planteja un canvi encara més profund a tot això.
0: Què passarà quan s'acabin els 5 anys de contracte si el propietari és un particular, eh? O als 7 anys, si és una empresa.
1: Doncs segons el text que s'ha avançat, el contracte es podria prorrogar automàticament per períodes de 5 o de 7 anys.
0: I el propietari pot decidir no renovar-lo?
1: Sí, però hauria de demostrar, com dèiem abans, una causa justificada. I si no n'hi ha, haurà de pagar al llogater, atenció, una indemnització equivalent a un any de renda calculada segons l'índex oficial de preus.
0: Carai. I què es considera una causa justificada en aquest cas?
1: Doncs, per exemple, que el propietari necessiti l'habitatge per viure-hi ell mateix o per determinats familiars, que el llogater tingui un altre habitatge al mateix municipi, que rebutgi una oferta de renovació en les condicions previstes o que el mateix propietari acrediti una situació de vulnerabilitat. En el cas de la necessitat familiar, però, hi ha una condició. Si passen 3 mesos i el familiar no s'ha instal·lat a cap habitatge, el propietari haurà de pagar també la indemnització al llogater.
0: S'entès, el llogater. I, Maria, i què passa si el llogater és vulnerable?
1: Doncs si té un informe de serveis socials i el propietari és un gran tenidor, podrà demanar una pròrroga extraordinària d'un any i en zones tensionades els llogaters vulnerables podran sol·licitar pròrrogues anuals de fins a 3 anys.
0: Però hem dit que renovar automàticament 5 anys, no? Això, mm-hmm. Això d'una pròrroga d'un any...
1: En el cas que sigui vulnerable.
0: Si és vulnerable. Mm-hmm. I qui ha d'avisar si no vol continuar amb el contracte?
1: Doncs el propietari haurà d'avisar amb 6 mesos d'antelació en lloc dels 4 actuals i el llogater, en canvi, manté els 2 mesos de preavís si és ell qui vol marxar. La nova norma s'aplicarà als contractes vigents que vencin després de la seva entrada en vigor i si falten menys de 6 mesos perquè s'acabi un contracte, el propietari disposarà de 4 mesos de preavís, com dèiem. El decret pendent està pendent encara de la seva publicació al BOE i els 2 decrets d'habitatge aprovats pel govern es portaran divendres al Congrés per la seva convalidació. Aquest segon, el primer, ja s'ha publicat al BOE i, per tant, entrarà en vigor demà.
0: Bé, per aclarir què significa tot plegat a la pràctica, parlem amb Òscar Gorges, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Molt bona tarda, Òscar.
2: Hola, bona tarda.
0: Què és el que canvia realment pels propietaris amb aquest nou sistema de renovació automàtica dels contractes?
2: Bé, el que que nosaltres valorem és que s'està regulant a través de Real Decret Llei, de fet s'està improvisant perquè el Decret Llei té uns objectius molt clars, que és regular situacions d'emergència. S'estan regulant situacions que provenen d'una crisi d'habitatge que té efectes estructurals. Totes aquestes mesures no s'han negociat, no s'han estudiat suficient. I ja portem un reguitzell de mesures que estan contínuament perjudicant els interessos dels propietaris, creant inseguretat jurídica, inseguretat econòmica i inseguretat financera. I aquests dos últims de Real Decrets el que fan és encara incrementar aquest nivell d'inseguretat. Tot això que està provocant? Està provocant, independentment del contingut específic que heu comentat de forma àmplia i molt bé, independentment d'aquest contingut, està provocant que el mercat d'habitatges estigui, especialment el de lloguer, estigui deteriorant. Cada vegada són més els propietaris que treuen els seus pisos de lloguer i això es nota en l'escassetat de producte que s'ofereix al mercat. Això a qui perjudica principalment? Doncs està perjudicant principalment els llogaters que no tenen contracte, aquests que volen entrar al mercat i que es troben que no tenen habitatge. Llavors, aquestes polítiques que estem veient ara, el que estan és segmentant el mercat i perjudicant especialment amb aquesta gent. Doncs primer, els que volen entrar al mercat i, segon, especialment els més vulnerables. Perquè quan queda un pis buit i es posa en lloguer, a qui escull el propietari per ocupar-lo? Doncs escull la persona més solvent. Per tant, sempre estan quedant a la cua els que menys recursos tenen. I com el parc no augmenta perquè han aconseguit espantar els inversors, perquè els han criminalitzat, doncs no hi ha nou habitatge. I com no hi ha nou habitatge, no hi ha la possibilitat de recol·locar en el mercat de lloguer, doncs tota aquesta llista d'espera que estem tenint. I d'aquí venen el mercat d'habitacions, aquest submercat residencial que ningú vol, però que està al final responent a aquestes necessitats vitals d'aquesta gent que estan creant llars, que estan arribant a les ciutats, però que no troben solució habitacional. Aquests real d'aquests lleis, tal i com estan concebuts, no fan més que trencar encara més el mercat i perjudicar la solució habitacional d'aquesta gent que està esperant un habitatge. El que necessitem són més habitatges. I aquí estem decidint qui ocupa els habitatges que tenim. És a dir, no fem créixer el pastís, decidim com el repartim. I la decisió de com el repartim és els que tenen un contracte es beneficien i els que no en tenen continuen fora del mercat. A més, amb el problema afegit, de com aquesta legislació és tan perniciosa pels propietaris, molts propietaris venen. I això què fa? Doncs que encara hi hagi menys producte per oferir. Aquesta és la conclusió i això és el que estem veient i del que la gent s'està queixant. I, en canvi, continuem regulant en la mateixa línia que ha marcat el sindicat de llogateres, que està provocant aquesta tensió en el mercat. No estem creant més habitatge, no estem fent créixer el pastís i ells estan decidint qui es queda amb pis i qui es queda sense pis.
0: Que tot plegat, ho comentàvem ahir, pot ser molt perillós per les persones vulnerables, per famílies que volen accedir a un habitatge, famílies amb nens, famílies que potser dels dos, un matrimoni, no? Per exemple, un no té feina o potser fa poquet que té un contracte estable amb alguna empresa, en fi, és
2: impossible per ells.
0: És molt difícil, és impossible ara mateix.
2: O tenen un contacte, va? Aquest món sí. És molt per contacte, perquè és el meu nebot i tinc confiança, doncs vinga, li llogo amb ell perquè està en un estat de necessitat, però si no tens padrins, anem a dir, aquests contactes, i no ets, i tens un nivell molt justet de solvència, està a la cua dels que es presenten per llogar el pis, estàs al final. Vull dir, no te'l llogaran. I d'aquí la desesperació d'aquestes famílies. I clar, no, al final el que estem posant és més impediments perquè accedeixin a l'habitatge.
0: I segons el Banc d'Espanya, ho comentàvem ahir també, en principi es necessiten més de 800.000 habitatges crec que a Espanya ara mateix sí. Faltarien una, sí, més o menys 800.000 habitatges. Vostè ho comentava, el parc de l'habitatge ara mateix no avança perquè no s'ha fet, no s'han fet pisos de protecció oficial, i alhora els inversors que haurien de fer els pisos se'ls està fent fora.
2: Exacte, aquesta és la política. Se'ls tracta d'especuladors, etc. I llavors no s'està fomentant la col·laboració pública o privada, que seria absolutament necessària per desenvolupar aquest parc d'habitatge. La capacitat de l'administració per desenvolupar projectes, ja sabem quina és. És bàsicament nul·la. Per tant, el que es necessita és són uns professionals, empreses en aquest cas, amb capacitat financera que puguin desenvolupar aquest tipus de projecte. Però aquestes empreses demanaran, com totes les empreses, seguretat jurídica, econòmica i financera. No estan demanant guanyar un 25% anual, estan demanant tenir una rendibilitat raonable. Per exemple, els fons de pensions que han de tenir les asseguradores o entitats financeres, són fons, aquests fons de pensions el que demanen és rendibilitat segura a llarg termini. Amb els canvis continus de regulació que tenim aquí, aquesta gent no invertirà, i són els inversors més segurs i més estables que tenim, i són inversors tradicionals en el mercat residencial. Doncs els estem fent fora, no volen venir. I a més no estem regulant que es necessita per desenvolupar promocions immobiliàries. Primer, necessitem sòl. Gairebé és impossible tenir sòl nou a Catalunya. Ja parlo de Catalunya, a la resta d'Espanya, més o menys estem en la mateixa situació. El promotor privat de sòl, que era el que principalment feia sòl abans de la crisi immobiliària, ha desaparegut, ja no existeix. Ningú pot assumir el risc econòmic, financer i jurídic que suposa crear sòl. Per tant, tot el sòl nou l'ha de crear l'administració i està demostrant la seva absoluta incapacitat. Bé, no tenim sòl, però si en el cas de tindre'l, qui faria els edificis, els habitatges? Doncs l'ideal seria que el fessin entitats privades, doncs amb una... És veritat que els hi podem regular el benefici a través de normes, però els hi hem d'assegurar una mínima rendibilitat. I si l'han d'explotar amb lloguer, doncs també assegurar-los una mínima rendibilitat, que pot ser pactada, però és que tampoc ens hi estem posant, no? Llavors, és que... I ara estem parlant de que si les cooperatives d'habitatge, no sabem ni com funciona, siguin les encarregades de crear tot aquest parc. Aviam, hem de ser una mica seriosos. Aquesta no és la solució. I no s'està anant a través d'aquests reals decrets i aquestes solucions, que aquí també a Catalunya s'estan fent tan parcials, no estem anant en la direcció correcta per la creació d'un parc d'habitatge creixent. A més, la necessitat d'habitatge que diu el Banc d'Espanya no és a tota la geografia. Es concentra molt en les zones més habitades. Estem parlant de a Catalunya, doncs, a Barcelona i la seva àrea metropolitana, a Madrid i la seva àrea metropolitana, a Màlaga, etc. O sigui, no estem parlant d'anar a fer pisos a Burgos. A Burgos la gent no els vol. Per tant, es concentra l'activitat de construcció, s'ha de concentrar en les zones on hi ha demanda. I veiem una absoluta inactivitat. De fet, s'està fent més activitat a Madrid que a Catalunya. I això que a Madrid no hi ha zones de mercat residencial tensionats. Però, en definitiva...
0: Això per què?
2: Són allí... Bueno, perquè allí s'ho miren d'una altra manera. No veuen els inversors com a enemics, com a especuladors, sinó com a col·laboradors. Evidentment, també a Madrid hi ha una altra normativa urbanística i una altra geografia. És més fàcil aconseguir sòl que no pas a Catalunya, no? Però tot suma. Però si aquí poséssim les eines necessàries, segurament que tindríem una solució. I el que ens falta és aquesta coordinació amb el sector privat, que són els que ens poden ajudar a tirar endavant. I el que estem fent és foragitar-los. Ja no per crear nous habitatges, sinó perquè els que tenim ja no es dediquin al lloguer, que és el que està passant. Jo penso que si juntéssim tots els propietaris a Catalunya que han venut els seus pisos perquè no estan d'acord amb la manera que els obliguen a gestionar aquí a Catalunya, ompliríem tres vegades la plaça del sol. El que passa és que aquesta gent no es manifesta, però venen els seus pisos i treuen l'oferta del mercat. Vull dir que hem d'anar molt en compte amb com fem les coses.
0: Sí, sí. És que, Maria, ho comentàvem abans fora de micròfon, no?, a la redacció, que quants d'aquests petits propietaris deixaran de voler llogar. Es posaran a vendre ara mateix.
1: Clar, a més, hi ha un altre tema que justament per això també que és molt polèmic, no, que és aquesta indemnització per si el propietari vol, no vol renovar el contracte i no té una causa justificada, no, que s'hauria de pagar aquesta indemnització d'un any de renda al llogater. Clar, això, quin impacte pot tenir per un petit propietari haver de pagar aquesta indemnització?
2: Bueno, és que jo confio que aquest Real Decret no s'aprovi, perquè és una autèntica, és un autèntic disbarat des del punt de vista... que no s'aprovi, és un disbarat des del punt de vista normatiu i de regulació del marc. Sí, de regulació, sí. Seria un disbarat des del punt de vista de regulació del mercat. Una intervenció d'aquesta manera al final destruiria el mercat. És molt probable que la gent davant de tot aquest reguitzell de mesures i si ho sumem tot, decideixin marxar. S'ha parlat molt del cas de la Mari Carmen, per exemple, però nosaltres tenim molts propietaris amb 80 anys que s'han trobat que no els hi paguen el lloguer, que els hi han tornat el pis destrossat. D'aquests ningú en parla, però també existeixen. I què fan? Doncs acaben atemorits, acaben venent el pis i no volen saber res més de lloguer. I això que hi havien dipositat esperances buscant la seguretat que els hi podia proporcionar un lloguer, i no eren lloguers abusius, el que passa que s'han trobat, doncs igual que tu pots pensar que hi ha propietaris abusius, doncs hi ha molts llogaters abusius. Llavors el mercat no està tan balancejat cap a un cantó, el mercat està molt, molt més equilibrat. De fet, a Catalunya hi ha molts mils de contractes de lloguer i la conflictivitat és molt baixa. Per tant, és un mercat que en si mateix s'ha sabut equilibrar en el temps. No necessitem un sindicat de llogateres que ens expliqui com hem d'equilibrar el mercat. El mercat l'hem anat equilibrant en el temps i de forma suficient. El problema és que ara ens estem quedant sense munició, ens estem quedant sense pisos. I això està pujant molt els preus, especialment perquè hi ha molta pressió demogràfica. I a Barcelona i a Catalunya ens està entrant venint gent amb capacitat adquisitiva i que compara els lloguers de Barcelona amb els lloguers o d'una altra ciutat europea, els troba econòmics. Però no només és que els troba econòmics, és que ara a sobre els hi estem congelant. Amb la qual cosa, Barcelona és la ciutat ideal si ets un expat, perquè tens els habitatges més econòmics controlats i que no te'l pujaran. Doncs aquest és un efecte crida.
0: Això és increïble.
2: I cada vegada tindrem més, tindrem més expats i expulsarem els d'aquí gràcies a aquesta regulació que tan intel·ligentment ens fa aplicar el sindicat de llogateres. Bueno, és aquí on anem.
3: Pel que fa al decret, crec que també estableix una nova línia d'avals d'ICO, que crec que era de 280 milions d'euros, per impulsar la construcció industrialitzada i facilitar la inversió de fabricants i promotors. Entenc, senyor Gorgas, que aleshores això no és suficient per augmentar el parc d'habitatge, pel que abans ens comentava.
2: És una eina que ho facilita. De totes maneres, la infraestructura de construcció industrial que tenim actualment a Espanya és molt petita. Això pot ajudar a desenvolupar la infraestructura, però que després això es concreti amb habitatges a mig termini ja serà més difícil. No tenim aquesta industrialització encara suficientment desenvolupada per donar resposta a tota la necessitat habitacional que tenim. Evidentment, s'ha de començar pel principi, però això no obvia que els mètodes i les empreses tradicionals hagin de tirar els primers del carro, perquè aquesta indústria, aquesta construcció industrialitzada, de moment no té els recursos suficients com per fer-ho.
0: Estava pensant en els joves, que clar, els joves els demanem que estudiïn, que treballin, que tinguin fills, però massa sovint doncs, un sou no els permet ni marxar de casa. Si aquestes mesures acaben reduint els pisos disponibles, com dèiem, correm el risc de convertir una generació, o ja no és només una generació, jo crec que són diverses, que espera en una generació que renuncia per sempre allà.
2: Bueno, aquí el que s'està donant el cas és que aquí a Catalunya, per exemple, els notaris ho estan dient, que molts joves estan sent ajudats per les famílies per accedir al seu primer habitatge.
0: Clar.
2: Entre els estalvis que ells tenen i el que els ajuda la família, doncs poden accedir a l'habitatge i sortir d'aquest martiri, que és el mercat de lloguer. I llavors s'asseguren doncs, l'estabilitat a través de la compra. La compra, tradicionalment, és un mecanisme d'estalvi i patrimonialització. Això no és que ho digui jo, és que és cultura popular. Tothom sap que el valor del cost de la hipoteca que tu estàs pagant cada mes, una part important, cada vegada més, quan passen els anys, va al teu patrimoni. Per tant, cultura popular és prefereixo fer patrimoni que no tenir despesa, perquè el lloguer és despesa. Un cop has pagat, i ja ha passat el mes en què has pagat aquest lloguer, i ja no et serveix de res, no recuperaràs res. Per tant, la gent és conscient de que comprar és patrimonialitzar i les famílies ajuden. Per dues, amb dos sentits. Ajuden a patrimonialitzar i, a més, ajuden a solventar el problema de l'habitatge. Amb la qual cosa, la gent jove que no tingui aquest suport i no tingui capacitat d'estalvi és la que, clar, quedarà més marginada. Llavors, també això influirà a la classe social en la que estàs, en què el teu problema habitacional es solucionarà d'una forma millor o pitjor.
0: Estava pensant també ara en el que passarà divendres, no?, en la votació al Congrés dels Diputats. I en el nivell dels nostres polítics, la preparació per temes com aquests, si el Congrés ha de convalidar aquests decrets, quins informes i quines dades hauria de tenir damunt la taula? És acceptable votar una reforma d'aquest abast sense una estimació clara dels seus efectes sobre l'oferta?
2: Bueno, els informes que tenen, si es llegeix el preàmbul, una de les coses que més incidència posa i més importància li dona en el preàmbul és el cas de la senyora Carmen Abascal. Aquest és el nivell. Llavors, a nosaltres no ens ha demanat, i jo crec que el sector no li ha demanat informes. Això s'ha negociat en dos dies. La base econòmica, la base estadística, etcètera, que han utilitzat, és molt bàsica. I no s'ha fet un debat seriós amb el sector. Nosaltres anem a Madrid, a les diferents taules de debat que hi ha amb el Ministeri, i la reunió és cada tres o quatre mesos. Una de les coses que més hem demanat són les estadístiques. És que no les tenen. O sigui, estem legislant sense haver fet la feina prèvia de conèixer les dades, valorar-les i establir doncs, les polítiques a mig i llarg termini necessàries per instrumentar el creixement del parc, instrumentar la política d'habitatge. S'actua improvisant a curt termini, com aquests decrets que s'han hagut a sortir a la ministra en la roda de premsa i no s'havia llegit el real decret que estava presentant, però és que no se l'havia llegit perquè és que no estava escrit encara. Així estem. Aquesta és la situació. Les lleis s'haurien de treballar a fons amb el sector, intentar-les consensuar i que fossin el fruit d'un pacte a llarg termini. El que no pot ser és que d'aquí sis mesos, imagina't que canvien de govern i el nou govern canvia tota la normativa. És impossible, així no ens en sortirem. És el problema número 1 de l'Estat i no som capaços de consensuar una política a llarg termini que ens la ajudi a solucionar. Aquest és el nivell en el que estem ara.
0: Doncs molt preocupant, de veritat. Òscar Gorges, sí. Moltíssimes gràcies per ser en directe
2: gràcies
0: avui
2: a
0: la tarda a Ràdio 4. La veritat és que és molt preocupant, molt preocupant. Estarem molt pendents, anirem comentant la situació, si li sembla bé,
2: i tant, a la vostra disposició.
0: Una abraçada
2: molt bé, forta. Esperem que pugui millorar una miqueta. Gràcies.
0: Esperem, tant de bo sigui així. Gràcies, Òscar.
2: Gràcies, bona tarda.
0: L'Òscar Gorges, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. I més coses. Hem de parlar del debat de política general al Parlament.

0: Segueix, ara mateix segueix al Parlament de Catalunya. I ha viscut aquest dimecres una jornada marcada pel xoc entre el govern de Salvador Illa i els grups de l'oposició amb, clar, l'habitatge, el finançament, la gestió dels serveis públics i la immigració com alguns dels principals punts de discrepància. Maria.
1: Junts, que ha fet una de les intervencions més dures contra el president, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha anunciat que Junts proposarà reprovar Salvador Illa i l'ha acusat de no defensar els interessos de Catalunya.
2: I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En matèria d'habitatge, Mònica Sales ha defensat que cap persona vulnerable ha de ser desnonada, però ha reclamat que quan el propietari sigui d'un fons d'inversió, sigui aquest qui assumeixi el cost, mentre que l'Estat es faci càrrec dels casos que afectin els petits propietaris.
2: Cap persona vulnerable ha de ser desnonada. I ho repeteixo, cap persona vulnerable ha de ser desnonada. Si l'habitatge és d'un fons voltor, que se'n faci càrrec el fons voltor. I si l'habitatge és d'un petit propietari, que se'n faci càrrec l'administració. Protegir els vulnerables, sí. Fer-ho a costa dels petits propietaris, no.
1: Des d'Esquerra, Josep Maria Jové ha mantingut una posició més oberta al diàleg, però també ha estat crític amb el govern. Ha acusat Illa d'haver fracassat en les promeses de gestió i normalització política, però ha assegurat que els republicans no faran una oposició destructiva. Jové ha advertit, això sí, que Esquerra estarà al costat del govern si compleix els acords d'investidura, especialment en matèria de finançament.
3: Perquè sense guanys reals en sobirania no tindrà les eines per fer front als reptes que tenim al davant. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja, trontollarà, perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya.
1: Illa, que ha agraït aquesta disposició d'Esquerra i ha reiterat el compromís de complir els pactes, el president també ha mantingut la mà estesa Junts en qüestions com l'educació, la llengua, el finançament i l'habitatge.
4: Agraeixo el suport que van donar a la meva investidura, per això reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
1: El Partit Popular, en canvi, ha acusat Illa d'autocomplença i d'una gestió deficient dels serveis públics. El líder popular, Alejandro Fernández, ha qüestionat especialment la situació de l'educació, la sanitat, el transport públic i l'habitatge i ha retret al president que presenti una Catalunya que, segons el PP, no correspon amb la realitat.
5: El resultat d'aquesta política és que vostès fan de bombers piròmans. Primer han cremat amb les seves polítiques el mercat de l'habitatge i ara s'ofereixen a pagar l'incendi amb benzina, perquè són precisament les seves suposades bones intencions les que ens han portat al desastre.
1: Illa també ha respost a les crítiques dels populars sobre el nou model de finançament i ha demanat a Alejandro Fernández que faci servir el mateix coratge que, segons el president Illa, va demostrar quan es va enfrontar el líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el debat ha pujat especialment de to amb Vox. Ignacio Garriga ha centrat bona part de la seva intervenció en la immigració i ha defensat polítiques de deportació, mentre que ha relacionat la immigració i la criminalitat. També ha acusat Illa de mentir i de corrupció. El president li ha respost amb duresa i l'ha qualificat de maleducat, demagog, provocador, extremista i indocumentat. Els escoltem els dos.
6: Cuando se le llama lo que es, un corrupto y un mentiroso. Yo le reconozco que estoy feliz de todos sus calificativos. Me los cuelgo como una medalla en el pecho, señorilla, porque no tenga ninguna duda. Ni sus insultos ni sus amenazas van a hacer que retrocedamos ni un paso atrás.
4: Senyor Garriga, vostè m'ha dit per segona vegada des d'aquesta faristol que sóc un mentider i un corrupte. Jo vull dir que vostè que és un indocumentat, un maleducat, un provocador, un extremista i un demagog. Les cinc coses juntes, vostè és el que és.
1: Un moment de tensió que ha anat encara més enllà quan el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha titllat a Garriga de nazi des de l'escó. Els Comuns han criticat el govern d'Illa precisament per considerar les seves polítiques d'habitatge que es queden a mig camí. Jessica Albiach ha qüestionat també el triomfalisme del president.
7: Quan parlem del dia al dia, el dia a dia dels catalans, què vam trobar? Doncs vam trobar triomfalisme, vam trobar més anuncis i vam trobar un govern en diferit. I per això la seva presidència comença a ser, ja li he dit, la del torne vostè dins de 5 anys o torne vostè dins de 10 anys.
1: I el debat s'ha reprès fa una hora i mitja a les 3 de la tarda amb la intervenció de la diputada de la CUP, Laura Vega, que ha reclamat al president de la Generalitat que faci més per intervenir al mercat de l'habitatge i que prohibeixi la compra especulativa.

0: Nosaltres volem que el Parlament exigeixi les competències plenes en matèria d'habitatge, perquè ara mateix ens trobem en un moment de pura hipocresia del Partit Socialista Obrer Espanyol quan parla de que si l'habitatge no està garantit com a dret és perquè el Madrid d'Ayuso no ho vol. Aquí hem avançat més que ells.
1: I en la seva resposta, Illa ha assegurat que està disposat a prendre més mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. El president ha remarcat que és un president lliure i que no es deu a cap lobby ni a cap corporació. Hores d'ara es troba intervenint al Parlament el PSC, que respon al discurs d'Illa. Ho fa ara mateix Ferran Pedret. Abans, però, ho ha fet també la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, on a l'inici de la seva intervenció ha carregat contra l'executiu i contra les seves polítiques pel que fa a l'escola inclusiva.
2: Com quan parla d'escola inclusiva, un binomi ben sonant que amaga una realitat bastant més dramàtica i complexa. Sota aquest concepte, pretesament progressista, l'administració ha trobat l'escletxa perfecta per obviar la seva responsabilitat envers l'alumnat amb capacitats especials, a qui ara ja no dota d'una plaça en centres especialitzats capaços de desplegar tot el seu potencial a través d'una atenció individualitzada, sinó que aparca en aules ordinàries desposseint-los a ells d'oportunitats, tensionant el professorat i endarrerint l'avenç acadèmic de la resta d'alumnes.
1: Com dèiem, hores ara el diputat del PSC, Ferran Pedret, responent també a aquest discurs d'Illa al Parlament.
3: Doncs aquest és el dibuix del debat que ara mateix, el debat de política general que ara mateix té lloc al Parlament de Catalunya, i seguirem actualitzant a més aquestes respostes, aquestes impressions i tot el que vagin apuntant els diferents polítics al Parlament de Catalunya a través dels butlletins informatius de l'hora en punt, el proper a les 5, 6 i també a l'edició vespre a les 7 de la tarda amb l'Andreu Vinyes. Ho ampliarem tot. A lo grande, David Gallac.
4: I tant.
3: I
4: bé, com ha de ser?
3: Hem de canviar de tema perquè darrerament ens hem acostumat al so de les S-Alert pels episodis intensos de pluges que hem patit. L'últim, ahir dimarts. Doncs atenció, perquè després de setmanes de feina, la Generalitat ja està a punt per enviar alertes als mòbils més suaus i menys invasives, diuen, davant aquests temporals.
4: Sí, no sé si recordem el so d'ara de les alert, és a dir, exacte, és aquest so.
3: Wow.
4: Aquest, el que tenim, el que estem acostumats a que m'han dit. Doncs Imma Soler, atenció, sóc directora de Protecció Civil, detalla al periòdico que una actualització d'iOS i Android facilitarà l'enviament de prealertes a través d'aquest sistema S-Alert. A més, els usuaris podran desactivar-les per no rebre-les si no les volen. Un exemple de quan podria encaixar aquest nou tipus d'avís es va produir precisament dilluns, quan Protecció Civil va enviar-ne un amb el so habitual, el que hem escoltat, per advertir que al llarg del dimarts s'esperaven pluges intenses i es demanava precaució a la ciutadania. En aquests moments, el que s'estudiés reservar els avisos més estridents per a situacions de perill immediat i utilitzar les noves notificacions menys invasives quan es tracti d'anticipar un episodi advers i demanar prudència amb hores de marge. I com que aquí a la tarda de Ràdio 4 ens agrada fer propostes, ens agrada ajudar a l'administració, hem pensat alguns dels possibles sons que es poden enviar en aquest cas. Comencem amb la primera proposta.
5: Aquesta.
3: Aquest qui era? Aquest era Kenny G? No, era...
4: George Michael.
5: Carles Whisper.
4: Atenció. Vosaltres imagineu-vos, sona això... com alerta. Oh, a les 2 de la nit. Sona aquest so i esteu llegint. Vigileu i aneu amb compte. Seguiu en tot moment les indicacions de Protecció Civil. Va, a veure, és diferent.
5: Sí,
4: és
5: sí,
4: menys
5: sí,
4: invasiu.
5: Sí,
4: és tranquil·let, és una cosa més relaxada.
3: Sí, fins i tot et pots posar carinyós.
4: Clar,
3: sí,
4: imagina't que dius, va,
3: anem a
4: fer alguna cosa amb la parella perquè demà plou molt
3: clar,
4: i ja igual arribaré tard a casa.
3: S'acaba el món.
4: S'acaba. Va, aquesta és la proposta número 1, però atenció perquè estem al Departament de Recerca i Desenvolupament, està en marxa, i tenim la proposta número 2. A veure... Clar, aquesta,
3: mal sona, aquesta.
4: És menys invasiva.
5: Sí.
3: Sí, però aquesta... no és massa positiva.
4: Però És que t'anuncia una cosa. Aquí és...
1: Ui, ja. Pròxima estació.
4: Propera pluja, per exemple, propera pluja al Baix Llobregat. Enllaç amb el barcelonès.
1: A veure, pots posar el ting-ting-ting i farem el... Pròxima estació, La Floresta.
4: Exacte. En aquest, què seria això?
3: Correspondència...
1: Amb... R4, R3, que no funciona avui.
3: Mai.
4: Doncs seria l'equivalent, però al fenomen meteorològic.
1: Ens encanta.
4: Dir, aquesta proposta
1: també,
4: número 2.
1: M'agrada la primera.
3: Ja, a veure. No, soc de la primera.
4: Voleu una altra?
3: Sí, sí.
4: Vinga,
3: sí,
4: va,
3: sí,
4: som-hi
3: sí.
4: Amb la tercera proposta.
1: És Michael Jackson, no?
4: És Michael Jackson.
3: Michael Jackson. Mira, aprofitem.
4: Va fent... Ai, ai, passa alguna cosa.
3: Aprofitem i saludem a la Vanessa Hogarth.
4: Sí.
3: Què tal, Vanessa? Bona tarda.
5: Ah, molt bona tarda.
3: Com estàs?
5: Bé,
3: no, per si vols aportar...
4: Sí, tant, aquí. Estem
3: fent un
4: sondeig.
3: Vista
5: de... No, m'encanta. És que jo, clar, jo m'han dit... Ara parlarem de la S Alert.
3: S Alert.
5: Dic que S Alert, me'n tinc que tornar a casa plovent un altre cop? No,
3: no,
5: ja,
3: no.
5: Avui no, avui és una mica cachondeito, ja està.
3: Espera demà, espera.
1: Michael Jackson de vegada.
4: Clar, aquesta també és menys invasiva i t'espantes. Ai, que passa alguna cosa. Però dius, què passarà? No ho sé. Encara no,
3: més,
4: no ho sé.
3: No, soc de
4: voleu,
3: la primera.
4: I jo us he reservat, us proposo una quarta proposta, en aquests casos que el fenomen meteorològic sigui molt, molt complicat.
6: Oh, Ferran!
4: Imagineu-vos el mòbil. Ai, què passa?
6: Ai, Ferran!
4: Què passa? No sé. El caos.
6: Yeah.
5: És preciosa aquesta.
3: Home, bé, segurament quan ja t'estàs mullant molt té molt sentit, no? Aquesta
4: és... Aquí és caos, passa de tot, tota la vegada.
1: Molt adversos, aquest complicat,
4: sí. No sabem si alguna d'aquestes triomfarà o ajudarà, però com a mínim propostes des de la tarda de Ràdio 4 n'hem fet aquestes 4.
3: Molt fan.
1: Ens agrada.
5: Molt.
3: Podem buscar més? Si algun oient se li acuta alguna cosa, arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 amb número a X, o també a Instagram, us anem llegint.
4: Exacte.
3: Vanessa, tu quina posaries?
5: Jo la sexy.
3: Escollir,
5: La sexy.
4: La primera.
5: Sí,
4: la
5: sí, perquè ja m'he posat molt contenta de sentir la música. Dius, mira, plourà, però almenys posem una mica de sex appeal a la història.
4: Exacte.
5: Entre l'aigua, no?
4: Bon rotllo.
5: Sí.
4: I pot ser una alerta d'enamorament, també. L'enviaria com a alerta d'enamorament. Ai, aquí hi ha hagut match.
3: I mira que l'aigua normalment no funciona massa.
5: Ai, mira,
3: ja sabeu,
5: podríem... No, de vegades no funciona, és veritat.
3: No,
5: que les pel·lícules queda molt bé, però la vida real
3: la platja,
5: no mola.
4: No, ja vam dir un dia.
5: Quan plou tampoc.
4: No,
5: en plan,
4: no.
5: Un petó així queda molt maco, però és molt... Amb els anoracs d'així com de plàstic, és horrorós.
4: Amb els paraigües.
5: Amb els paraigües.
4: Espera, que no arribo.
5: Parlant d'alertes, podríem posar un tros en plan... It's rain day... It's raining men.
4: Ah, també.
3: No trobava la cançó. Ara sí, vale, la de Gary Halliwell.
5: Aquesta és la molt bé.
3: Sí,
4: aquesta
3: seria bona.
4: Aquesta
3: bé, i acabem més coses. Hem de parlar de semàfors, perquè demà, 1 d'octubre, entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. Atenció, estableix, entre altres canvis, que els passos de vianants no hi pot coincidir. El llum taronja, intermitent, per vehicles amb el llum verd, per vianants. Sí? No poden coincidir. Estar a l'hora. L'Ajuntament de Barcelona, però, no ho veu clar. I ha demanat a la DGT una moratòria i criteris clars pel que fa a aquesta configuració semafòrica.
4: Una petició que arriba després que el consistori hagi analitzat durant els darrers mesos l'impacte que tindria l'aplicació estricta d'aquesta mesura a la xarxa viària de la ciutat de Barcelona. I, atenció, unes 1.550 cruïlles, que no són poques.
3: Carai.
4: En què el taronja intermitent associat als girs de vehicles conviu amb el verd per a vianants. Per tant, és una configuració semafòrica, podríem dir, molt estesa a Barcelona. Si s'apliqués de manera estricta aquest reglament de la DGT, alerten els tècnics, cal modificar aquests semàfors amb conseqüències importants per la mobilitat. Segons el consistori, el principal risc quin és? Doncs l'augment de la congestió, ja que caldria incrementar aquests cicles introduint noves fases. Paradoxalment, més fases. Què vol dir? Menys temps de verd als semàfors, també per als mateixos vianants, és a dir, per les dues bandes, que la nova norma precisament és el que vol protegir.
3: Yeah.
4: I el consistori diu que s'assenyalen, doncs es prenen aquests beneficis actuals del taronja intermitent, la visibilitat del pas de vianants, l'advertència als conductors s'hauria de reforçar i també el reforç de l'obligació de cedir el pas en aquelles zones on no es feia abans. Nosaltres, clar, entrevistar un semàfor, difícil.
1: No.
4: Anar a una entrevista de trànsit ja ho hem fet. Digues, Vanessa, digues, digues.
5: No, no, que si vols entrevistar a mi, perquè jo tinc la versió del vianant quan no conduïa i ara del conductor quan condueixo.
4: I què?
5: Doncs mira, el tema és que jo, quan no conduïa, no sabia que hi havia aquest moment. Llavors jo m'enfrontava i m'encarava els conductors. Ho vam dir, que no veus que està en verd? Però, o sigui, literal, eh? I els mirava en plan, què passa? Que ara passo jo, eh? Que no m'aparto.
4: Que em toca a mi, que em toca
5: no,
4: a mi.
5: No, i ara aniré més lenta. Mira, un, dos...
3: Oh, ah, tu eres d'aquestes, ja, sí.
5: I ara que condueixo, ho entenc, ho entenc. I també és veritat que a l'hora de conduir no els veus igual, els vianants. Dius, bueno, va, passa de... O sigui, que jo crec que està bé que, o sí o no, o blanc o negre, sí, sí, aquest intermig hi ha molt psicòpata suelto.
3: Però és veritat que té preferència el vianant.
5: Sí,
1: jo
5: sí.
1: A vegades sí, penso, sí, sí. Es posen, alguns vianants es posen caminant pel mig de la carretera,
3: bueno, això...
1: I jo, quan els veig, penso, la calle és tuya. Sempre els hi dic, dins el cotxe els hi dic, la calle és tuya.
3: La calle és tuya.
1: Fes el que vulguis.
3: I algunes bicicletes per vies sí. On no hauríem de poder circular bicicletes.
1: El tema bicicletil, Xavi Martínez, el tema bicicletil és un altre tema.
4: Algunes bicicletes que no entenen això que deia la Vanessa ara, que quan està el taronja, home, si jo el tinc verd i tu un taronja, atura't, perquè primer passo jo.
3: Clar.
4: I després passa tu. No t'he d'esquivar jo o he de jugar a que em passa la bici com si tingués el Gran Prix. Cuidado que vinc la bici.
5: Totalment. Les bicicletes són les pitjors perquè agafen les normes dels vianants i les normes dels conductors i fan el que volen. És molt fort.
3: És que no està massa clar això, eh? Perquè l'altre dia es va organitzar una cua, no sé, no recordo quina carretera era o autopista era o entrada d'una autopista, no me'n recordo. Per culpa d'un pelotón
5: ja.
4: De la vuelta.
5: Ja, era com si fos un conductor.
3: 6 o 7 domingueros, ja. Que molt bé, eh?
5: No, però...
3: S'ha de fer esport, però, escolta, no sé.
5: I després es fan mal a les cames i no els hi va bé, perquè volen ser tots joves, es posen a fer bicicleta quan no l'han fet en tota la vida i els hi passen coses.
3: Això els hi passa a vegades, no? Com que la volen fer de cop.
5: Sí, de cop, i diuen no.
4: Si l'excusa de la ruta és l'esmorzar de Forquilla, és a dir, l'excusa és la botifarra amb seques de les 2 del matí. Però si la bicicleta és el de menys, si hi havia gent que anava a 3 per hora, que ha aparcat la bicicleta, ha agafat rodalies i s'ha anat fins al bar a esmorzar.
5: I el vinatxo, que es pensen que els poden veure, que això és pels conductors que no poden veure. O sigui, ells veuen, de veritat, eh?
4: Una abraçada, fins aquí, els amics dels ciclistes.
5: I quan passen...
4: De Catalunya.
5: Ei, quan fan el pas de zebra, però muntats amb la bicicleta, i et van pitant a tu perquè t'apartis tu que camines...
3: Ja.
5: Això també ho fan molt, eh?
3: Hi ha ciclistes que ho fan bé.
4: Alguns sí,
3: i els hem de posar en valor.
4: Exacte.
3: És veritat que aquí comentarem... No ho sé, Vanessa. No sé si és minoria o... No ho sé, però aquí comentem els que no ens agraden.
5: Clar.
3: Perquè no passi més.
5: Clar.
3: No?
5: Perquè ho pensin, perquè segurament ho pensen. Això d'anar passejant per un carrer i que et facin crin-crin-crin-crin perquè t'apartis... No, o sigui, això, ells pensen que el crin-crin està perquè t'apartis. Vull dir, és que ho pensen literalment.
3: Això per ciutat, sí. El bicing i
4: aquí,
3: tot això.
4: Aquí,
3: sí.
4: Perdoneu, aquí serem molt, molt centralista. A l'Avinguda Diagonal
3: sí.
4: Hi ha uns se diu, uns del passo, molt malament dit, eh?
3: Sí.
4: La senyal que t'ha de cedir el pas quan vas amb la bicicleta.
1: Un ceda.
4: A la vorera, que no fa gairebé el 95%, ho tinc comprovat cada vegada que creu des del tramvia aquell pas.
3: Ja.
4: O sigui, aquell pas, i si fas et fan comença una mena de conversa sense sentit entre persones que són sons
3: guturals.
4: Que dius, no, és que tens un... T'has d'aturar, no t'he de mirar jo i dir, ui, quasi. No, que no és un esport de risc, és a dir, que tens d'aturar.
1: Però hi ha alguns stops que haurien de ser cedes. Estem d'acord, no?
3: També.
1: Vull dir, a l'entrada del meu poble, a l'entrada de Caldes de Montbui, n'hi ha un, que és un stop, que hauria de ser un ceda. L'únic que passa és que baixa la gent de Sant Feliu, que baixa molt ràpid, i clar, però si no
5: però
1: baixa
5: mira,
1: ningú,
5: si
1: aquell
5: no
1: stop no té cap mena sentit.
5: Si no
1: la gent
5: ceda,
1: no pararia.
5: Clar. O sigui, ja saben
1: no,
5: que...
1: és un stop, però hauria de ser un ceda, però la gent no pararia, llavors hi hauria allà complicacions.
5: Això és com quan el metge et diu, vegi poc. I
1: clar.
5: Tu veus molt, doncs no vegi i veuràs una miqueta.
1: Clar, doncs.
5: També s'ha de pensar en la psicologia.
3: Hi ha una teoria de la Laura Fa que diu que quan el teu home de sobte comença a marxar els caps de setmana a fer bici amb amics, passats els 45 o 40 anys o així, més o menys, 40, no? Va dir 35, 40,
5: no sé,
3: 45,
5: no sé.
3: No sé, és igual. Però que quan comença a fer això és que t'està posant les banyes.
5: Sí. Home, no sempre.
3: Diu la Laura Fa que quan fan això... i pàdel.
1: Sí, deu haver trobat.
5: Jo crec que potser
3: o alguna
5: dura, amiga,
3: no?
5: Que diuen
3: fa...
5: alguna experiència propera, ja. Si no personal, sí. Jo tinc amigues.
4: Ai.
5: No, una que també s'hi ha passat, però no pel moment, que també serveix per dir que estàs fent alguna cosa i que no estàs, sinó perquè comencen a cuidar-se, que no es cuidaven, a posar-se guapos, a voler-se primar, a voler-se semblar més joves. Per aquí sí que pot ser, però jo conec molts que ho fan perquè, bueno, perquè és una mica el que es diu com la pitopàusia masculina.
3: Com començar a fer maratons, de sobte, no?
5: Clar, doncs ens hem de començar a cuidar. Llavors, clar, una persona que fuma tota la vida, que es posa a fer un marató, doncs no és molt saludable.
3: També diuen que... Bé, crec que la Laura Fa que ho deia també, que pot ser per evitar tasques a casa i fugir una miqueta de la família.
4: Jo apunto
3: més de la família,
4: aquesta teoria,
3: i llavors, però que és compatible amb la de la infidelitat, també.
4: Però jo apunto més a m'estalviu fer...
3: Me'n vaig amb el pelotón, clar, amb els meus col·legotes, el dissabte al matí, a fer bici...
5: Jo no ho veig.
4: No?
5: No ho veig, perquè si tu la setmana ja no et veus per les feines i els nens al col·le, és que no, o sigui, només el dissabte no cal, que la gent està dormint fins a les 12 del migdia. Vull dir, no cal que t'escapis. Jo crec que és per desconnectar. Jo crec que és positiu. L'esport és positiu a l'aire lliure sempre. Vull dir, no ho veig malament, eh? Mm-hmm. No vol dir que sempre hi hagi un interès ocult, no? Donem una mica de... allargo la història. Donem una mica de... bueno, d'una oportunitat als homes.
3: Doncs sí, et recolzaré sempre, ja ho saps, Vanessa Hogarth. Gràcies. Gràcies per defensar-nos.
5: Home...
3: Està molt bé, això.
5: Però és veritat, a veure...
3: Està molt bé.
5: Que jo soc molt feminista, però reconec que els tios...
3: És que no és una guerra entre homes i dones,
5: per
3: això. Aquí es parla d'igualtat,
5: Igual que a la dona li agrada, jo què sé, mil coses...
3: I que són diferents,
5: Però al noi també li agrada fer esport i desconnectar i cuidar-se. Ara, si de cop ho comença a fer... Bueno, ja. No està mal... Mira, la comunicació sempre és bona. Comunicació. Sí.
3: Clar, si baixa de la muntanya a fer bici amb tres xupetones al coll, home, preocupa't, no? O pintallavis al mallot.
4: Sí, avui sí que... Avui hem suat molt fent la cursa. Sí, quin recorregut has fet?
3: Avui...
4: Home, igual sospita, carinyo, perquè igual la cosa està...
5: Mira, hi ha una manera de poder enganyar. Bé, que això m'ho han explicat a mi, que jo no ho he fet, eh?
3: Què?
5: És canviar els... Fer la mateixa activitat i canviar els noms. Llavors, per poder estar amb la noia en qüestió,
3: o noi.
5: Pues que llavors el que tenen que fer és anar-se'n amb bicicleta de veritat. I dir, anem amb bicicleta. Llavors, doncs, a part de les activitats, pues que facin una real, no?
3: Una real, ja.
5: Una real per poder explicar-ho.
3: He anat amb bici, ja.
5: Clar, he anat amb bici, m'he caigut, m'ha tocat el sol.
3: I era la Paca.
4: He anat amb bicicleta des de l'estació del bici fins a 5 metres, no?
7: Per què us enganyeu la gent? No enganyeu.
4: Això primera, això per suposat, no enganyeu a ningú.
5: Jo dic una cosa, a mi m'han enganyat, que és diferent, jo no hi he enganyat, però m'ho sé tot perquè m'han enganyat tant que m'ha deixat punt molt.
3: Sí.
5: Ui, i us dic una cosa, no, pobra no, vull dir...
7: Home, sí.
5: No, ara us diré una cosa, segur que us han enganyat i no ho sabeu.
3: No. Segur. Jo sóc molt d'aquesta teoria, escolta.
5: No és broma.
3: Ojos, que no ven...
5: És broma, és broma.
7: Jo estic d'acord amb això, però crec que no m'han enganyat. Si m'enganyessin no voldria saber, però crec que no m'han enganyat.
3: Millor no saber-ho.
4: A mi no, perquè jo com que estic a zero, el comptador...
3: Ai, pobre.
4: Si estàs a zero, jo m'enganyo a mi mateix. Ai, que bé, que m'agrada. Ai, que tal, que qual, fer les meves pel·lícules.
7: I si a tu no t'han enganyat, ets tu el que has enganyat.
5: Et dic una cosa...
7: No, què? Si a tu no t'han enganyat, ets tu el que has enganyat.
3: Ah, home, no pot no, ser. Tampoc. Si hi ha una parella... Que...
7: Però que no dic amb aquesta parella, en una altra.
5: Ja. En algun moment de la vida.
7: En algun moment de la vida, sí.
5: No, a veure...
7: Jo he dit que no m'han enganyat, per tant, fes els seus càlculs.
5: Tu has enganyat.
3: Ja.
5: Llavors diu, i per què us enganyeu?
7: Perquè tenia 20 anys.
3: No us enganyeu. Deies
7: perquè tenia 20 anys.
3: Deies, Vanessa,
7: i res al cap.
3: T'he tallat.
5: Ai, doncs ara mateix.
3: No passa res, no passa res. Parlant dels semàfors, tot això és pels semàfors.
4: Els semàfors, però això que teníem preparat, vols que ho fem més tard?
5: No.
4: Ara estava pensant. Ara dona temps? Per què no ho fem?
7: Bueno, és que ja no dona temps.
5: Ara me'n recordo.
7: A veure, que la cosa...
5: Que volia dir que les persones, encara... Sembla dur, perquè hi ha que són molt indesitzables, però de vegades no enganyes i no ho dius, o sigui, et busques excuses perquè no vols trencar amb la persona, amb la parella principal.
7: Clar.
5: Vull dir, això segur que ho explica l'Eva Moreno. Vull dir que és com un afer, una tonteria, una il·lusió, però totalment un joc que la teva parella no la vols canviar, però... i saps que la teva parella no ho toleraria,
7: però
5: això.
7: Però aquesta tonteria a vegades s'acaba convertint en una doble vida, m'entens el que t'he dit? Llavors, si és una tonteria...
5: T'ha passat, Maria?
7: No m'ha passat.
4: Una doble vida, això no. Ho he trobat sempre tan cansat,
7: això
4: perquè...
7: És...
3: Deu ser esgotador.
4: Una doble vida?
5: Home, deu ser divertit una mica,
4: Divertit, sí, però... Has de tenir una agenda...
5: Perquè no et conformes, tens l'estable i un estable.
3: És que ho volem tot, ara.
5: Sí.
3: La societat de ho volem tot, eh? Mm. I és... Ho parlàvem l'altre dia amb l'Arantxa Coca.
4: L'Arantxa Coca.
3: La doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, sí, que deia precisament això, la norma del 90-10, no? Que moltes persones estan canviant el 90% de la seva parella, del 90% de coses bones que té la seva parella, per un 10% de carències. La xispa, aquella aventura del principi que jo no la tinc, és un 10%.
5: Ningú, tot se'n va, això.
3: Que... I es transforma, i segurament sí, no era important. El més important és el que hi ha després.
5: Bueno, sí,
3: no?
5: Per començar tu... està bé, però és el que dius tu, que l'important és no l'enamorament, sinó l'amor que ve després.
7: Home, clar, molt més, molt més.
3: L'estructura, fer equip, construir, no? Si visquéssim 10 anys en una relació amb les sensacions del primer any,
5: el món
3: estaria trencat. Ui, per la
4: bogeria. Estaria com
7: el món. Hi hauria més després.
5: Moltes més baralles, perquè al principi
3: home,
5: tot és...
3: Faries tot el dia.
7: T'estimes més després, eh?
3: Molt més, és més maco.
5: Sí.
3: Llavors, la llei, la norma aquesta 90-10, que es veu que està passant molt, i ens explicava l'Arantxa Coca que passa molt amb dones, amb nois més joves.
7: Anda.
3: Com
7: té un
3: que
7: nom,
3: pensen que és l'última oportunitat. Com
5: igual,
3: la societat,
5: que els homes, igual que els homes, al final...
3: Però com que la societat i la pressió estètica us ha posat això al cap, no? De, ja sóc més gran, ja tinc competència més jove tota l'estona, bé, tot allò tan tòxic...
5: Sí.
3: Doncs sí, es veu que està passant molt, ens va dir l'Arantxa Coca, i que en consulta que rep una de parelles d'ella, amb 40-45... amb enrotllades amb nois
5: diuen,
3: de 20,
5: i diuen,
3: de 22,
5: jo ho he 23. Sentit, diuen un col·làgeno. Jo, com un col·làgeno? O sigui, jo ho he sentit a dir, sí, bueno, per un dia és un col·làgeno.
4: Un col·làgeno? Això és el que es pren com un complement.
5: Però, clar,
4: que es pren...
5: Jo no vull arribar aquí.
7: El col·làgen és una persona jove.
5: Te'l prens un col·làgeno, o sigui, te'l menges un jove i llavors com que et sents més jove. I això ho trobo cosificar a l'home, cosa que sempre ens hem casat que ens passi a nosaltres.
7: Mira, doncs jo diré una cosa, i aquí trencaré una llança, Vanessa. Trencaré una llança.
5: Col·làgeno és un noi
7: que està il·lusionat. No dic que estigui bé, està malament. Està fatal. Però a nosaltres ens cosifiquen des de que naixem fins que morim.
5: Però
7: ja està.
5: Però no vulguis el mateix.
3: No,
5: clar.
3: No,
7: per arribar a igualtat, es necessita equitat.
3: No,
5: però si donen una bufetada, no t'hi pots tornar.
7: No passa nada.
4: A mi no m'han crucificat mai.
5: Col·làgenos, no.
3: I t'hagués agradat.
4: No respondré aquesta pregunta perquè són gairebé les 5 i ha d'arribar al butllet informatiu. Fins ara.
3: Butllet informatiu de les 5 en punt de la tarda i després seguim, Vanessa, que ens has d'explicar la crònica social d'aquest país.
5: Oh,
3: de seguida. Fins ara.

0: racisme, aixecant arbitràriament cartells en aquest hemicicle, com si Ripoll fos Berlín i vostès que venen de casa bona i vida regalada haguessin dut mai espardenyes de set vetes. No s'enganyin, entre espardenya o esvàstica, tots vostès trien la poltrona. Menys teatre i més respecte al Parlament de Catalunya.
1: És una demagoga. Sí, sí, és que les coses s'han de dir pel seu nom. Vostè és una demagoga extremista i autoritària.
2: Tot després que la CUP hagi urgit a Illa intervenir al mercat residencial i prohibir absolutament les compres especulatives, el president ha replicat a la CUP que el govern intervé al mercat en allò que pot. Illa intervé en aquests moments fent un anunci. Es tracta del Pla 20.000, més places residencials per gent gran i persones amb discapacitat. Un cop finalitzi el debat d'aquí uns minuts, s'obrirà el termini perquè els grups presentin les seves propostes de resolució.
3: Gràcies, Lorena. En directe des del Parlament, més qüestions. Podemos es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir si vota o no a favor del doble decret d'habitatge que el govern espanyol portarà divendres al Congrés. Cristina Martín, bona tarda.
4: Bona tarda. Des del partit se senten molestos perquè consideren que el decret més ambiciós, el de la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, no sortirà endavant. Ione Belarra, secretària general de la formació, en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Es una trampa que hayan troceado el decreto, porque todo el mundo sabe lo que va a pasar, Jesús, que es que con más probabilidad el decreto más light va a salir adelante y el decreto más flojo, el más ambicioso, el que tiene tímidamente, pero bueno, apunta a los alquileres indefinidos, ese Junts y el PNV lo van a tirar.
4: De moment, de tots els socis del govern espanyol, només Esquerra i Bildu han dit que votaran a favor. Junts encara no ha dit tampoc què farà.
3: Un avió que cobria la ruta entre Dubai i Tel Aviv ha realitzat un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita després d'un greu incident a bord. Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, ha explicat que hi ha un detingut. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. Segons el primer ministre d'Israel, el detingut és un dels pilots que intenta matar a l'altre a Gani Vetades per estrellar l'avió.
7: Quimat kol hanosim batisa hayu israelim.
6: Així ho ha explicat durant una roda de premsa la darrera hora, en què també ha detallat que un dels passatgers i un membre de la tripulació han accedit a la cabina dels pilots eludint el sistema de tancament i han aconseguit que aterrara a Aràbia Saudita. Cap dels 150 passatgers ha resultat ferit i els pilots barallats han estat traslladats a un hospital després de l'aterratge. Les autoritats saudites, però, encara investiguen els fets i, de moment, no han confirmat aquesta versió.
3: Gràcies, Pau. Presó provisional comunicada i sense fiança per a la parella detinguda per la mort d'una dona del cos de la qual va ser trobat calcinat diumenge passat a l'interior d'un pis incendiat a Oviedo. El Tribunal Superior de Justícia d'Astúries ha apuntat que la magistrada atribueix a l'home i a la dona detinguts que convivien amb la víctima un delicte d'homicidi, d'acord amb el criteri de la Fiscalia. El Ministeri Públic ha justificat la petició de la mesura cautelar de presó per la gravetat dels fets i l'elevat de la pena que, en cas de condemna, pugui imposar-se als investigats i en considerar que existeix risc de fugida. I ampliem aquesta hora la previsió del temps. Saemet, Jordi Oriós, bona tarda.
8: Bona tarda. Durant les pròximes hores, cel ennuvolat a Catalunya amb probabilitat d'algunes precipitacions disperses i ocasionalment acompanyades d'alguna tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, notable a punts de Girona i a zones del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Jordi. És tot per part nostra. Més notícies al portal rtve-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
10: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Ens van explicar que les princeses acabaven felices. Curiosament, van deixar d'explicar-nos la història just després del casament. Una cosa que es diu... No me toques el cuento.

0: dos quarts de sis d'aquesta tarda. Gràcies per ser-hi, gràcies per ser part de la gran família de la tarda de Ràdio 4. Per cert, gràcies, Pau Robert, Sergio Lezcano al control, perquè tot soni molt bé, amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció. David Gallac.
1: Aquí seguim, eh?
0: Subdirector, tu... Jules Janeiro, la tens controlada?
1: Sí, la setmana passada en parlàvem. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És que ara no sé per què tinc la sensació que tothom està parlant d'aquesta noia.
2: Sí, sí, sí. O sigui, tothom, tothom. I nosaltres ens vam avançar. O sigui, sí. Som uns cracs. I escolta'm, us posaré una miqueta. Tenim declaracions a la Jules. Però us poso un context per explicar-te una mica que el, bueno, tot va començar perquè la Belén Esteban li va dir... I va insinuar que la Jules era una epobaby, però no, no li va dir directament amb ella, però l'altra va saltar, va aprofitar la primera de canvi per començar...
1: Ara és la meva.
2: Ara és la meva, perquè s'ha fet com... Ella mateixa, no? L'han fet, els seus pares, com la portaveu de la família Janeiro, del Jesús Janeiro i la seva dona, el Campanario.
1: El Campanario.
2: Sí. I llavors, també hi ha un factor que vull comentar. La Belén Esteban, molts cops, no pot parlar completament el que voldria dir-li a la Jules. I la Jules, molts cops, va dient, és que no pot és que no puede. Sembla que hi ha un contracte, una clausura, algo ha passat que no pot atacar-la. Uh-huh. I llavors ella, com que presumeix molt de que no puede, no puede. I la Belén Esteban li ha dit, bueno, pues si no puedo, per què no parla el teu pare?
1: Ara,
2: per què
1: ara.
2: No parla el Campanario?
1: No fa, per què no fa ell?
2: Clar, perquè llavors està parlant, és que no puedes, pues escolta, tu vas larrando i la Belén Esteban no puede, pues mira, ella va dir, mira, jo explico la meva història, se m'ha un programa que feia 4 anys, feia... No, des dels 18 anys, o sigui, feia 10 anys. Feia 10 anys que no parlava, perquè ara ja tenen, o sigui, tenen una edat. Des dels 18 anys que no parlava de la seva filla, perquè va decidir no parlar i no treure-la a la palestra. Llavors van a parlar perquè diu, s'està donant una versió de la història que l'estan canviant, i com que jo no parlo ja d'aquest tema, sembla que jo m'ho hagi inventat tot i no és així. Llavors van al programa i ja ho va dir molt amb permís de l'Andrea, de l'Andreita Comete el Pollo, que ja és gran i és periodista, i li va dir, vés a parlar del meu permís perquè ja estic farta de que diguin mentides. I va anar a la Belén Esteban i va dir, mira, faré un resum, 4 cosetes, però bastant importants. Mira, va dir, que això em fa gràcia, que la Jules Janeiro va ser simpàtica amb ella i va dir que és molt xerraire i que és la Kim Kardashian d'Ubrique. O sigui, va començar
1: sent... La Kim Kardashian d'Ubrique.
2: Sí, això a mi m'encanta. Però és veritat, ho va dir en plan simpàtica, perquè la Belén Esteban... I mira que jo no he sigut més defensora de la Belén Esteban, però és que des de fora es veu tan clar. O sigui, no es fica amb la Jules. Però clar, no li agrada que diguin mentides. Llavors, va dir moltes cosetes, però al final el missatge era que vol... que recuperi ell la seva filla, que encara està a temps. I li va dir. Llavors, a part d'això, doncs, bueno, diu, va anunciar que el pare no té relació amb la seva filla, ni la Jules, fa 4 anys que no sap res d'ella. Va anunciar algunes coses bastant flipants, perquè va dir, doncs, també, que en un moment de la vida... ella, o sigui, va desvelar coses de la intimitat.
1: De la cosa familiar,
2: sí,
1: no?
2: Dia a dia. Sí, que no li donen ningú duro per moltes coses, cosa que després desmenteixen. Ah. Però també va desvelar una escena familiar molt trista, que és que l'Andreïta va anar per Nadal, quan era petita, a casa del Jesús, i van vestir a la Jules com una princesa, i amb ella la van posar, parlant de princeses Disney, i amb ella l'Andreïta la van posar en xàndal.
1: Això
2: és molt heavy. És molt heavy.
3: Pues sí, són les seves filles, les dues, del Jesulín.
2: Pues mira, o sigui, a l'altre amb xandall. Llavors diuen pues que li hagués posat a la bossa un vestit de princesa. Mm. Bueno, si parlen, que no la parlaven poc, pues igual li tenien que dir ells, mira, ho farem super elegant el dia i ha d'anar super elegant, perquè no hi va pensar, tampoc van dir que no hi hagués un vestit d'elegant a la bossa de la nena. El tema és que no li van posar i va ser molt, molt, molt, molt trist i molt, bueno, horrorós.
1: Horrorós.
2: Llavors... Bueno, doncs, amb unes festes de Nadal va passar això i després resulta que no han complert que té que donar uns diners, bueno, lo típic que un diu que sí dona, que no dona, i llavors han arribat a la conclusió de que el no vol parlar amb la seva filla, perquè fa 4 anys que no parla amb la seva filla i no sabem per què. I això no ens ho diuen ells. Llavors, ella, la Jules, ha dit pues que parli ella, per què no? Total, que al final, després que va acabar en plan bonic, rotllo, parla amb la meva filla, encara estem a temps, el Jesús Janeiro,
1: el Jesús,
2: pues la Jules ha parlat. Ai. I tenim el tall. A veure què diu. Jules.
0: Escoltem.
4: Mi padre lo que le va a poner es una pedazo de demanda como un castillo.
1: Ay.
4: No, tengo varias cosas que decir y como tengo déficit de atención, me las he apuntado en un papel. Porque claro, aquí vamos a hablar con la verdad por delante.
3: Ya, las apunta como un papel.
4: Vamos a ver.
1: Ah, está muy papel, ¿no?
4: Yo hay muchas cosas que no puedo comprender. Ay. Y es la gente mentirosa y la gente que miente y la gente que usa a su hija como si fuese esto un negocio, ¿vale? Me ha dicho que yo he mentido, que yo no tengo relación con Andrea. Precisamente si yo mentí y dije que no tenía relación con ella, era para proteger a su hija. Entonces, bueno, ya que saca que yo no tengo relación con ella, que por favor cuente también los motivos. Salió diciendo que a unas le pagan las operaciones de pecho y a otras no. Que le pregunten a ella quién ha pagado, a quién le ha pagado mi padre operaciones, porque a mí de momento no me ha pagado ni una. Bueno, que solo tengo una.
3: Això és molt fort.
2: No, però és molt fort perquè et dic una cosa, aquí hi ha dues coses fortes.
3: Però clar, ella va parlant i sap que l'altra no li va contestar.
2: Exacte, el que hem dit abans. Vull dir que clar, ella... I conmigo sabe que no puede. Bueno, no puede, pues llavors és quan la Belén diu, oye, pues que salga el padre i que hable ell.
3: Clar.
2: No? Però aquí hi ha dues coses molt fortes que ha dit ella en un moment que a més no deuen tenir un advocat que assessori bé o volen que la cosa s'incentivi per anar xerrant i fer calarons també.
3: Ha dit que com que té dèficit d'atenció s'ho apunta amb un paper, eh?
2: Clar, sí, però a més s'ho apunta, li apunten segurament, però sí. es fa un i diu coses que no té que dir, perquè mira, primer diu que, això és veritat, la Belén Esteban va dir doncs, que a la seva filla no li paguen ni els estudis, que li va demanar que pagués part dels estudis i no ho va fer, i en canvi amb ella li paguen operacions de pit. Va dir alguna cosa així, la Belén, això és cert. Mm. Però en aquest documental no ho diu, vull dir, això és a priori. No ho diu en el programa, això no ho diu ara. Ara, el que sí diu ella i desvetlla és que li ha pagat una operació
3: A l'Andrea.
2: I l'operació de l'Andrea no se sabia, perquè a més és un tema que és un tema delicat, que és un tema que era algo necessari per l'Andrea. Era un tema que...
3: Bueno, Li ha pagat el seu pare,
2: però hi ha gent que sap de què parlem. No ho podem dir perquè és un tema delicat, però bueno...
1: D'aquí ve el de les operacions, sí, de què dic, sí, qui paga...
2: Sí,
1: de l'operació de pica.
2: I llavors ella ho ha posat a la palestra quan això sí que no hauria de fer, i menys ja que estima tant a la seva germana, li ha tirat una bomba, no a la mare, a la germana. Que al·lucines, clar, perquè també és el que diu la Belén, que, home, alguna cosa al llarg de la seva vida haurà pagat, saps? Però vaja, sí, es queixa de que amb ella, bueno, amb un cotxazo, ja ho va dir al programa, amb un cotxazo, amb un bolsazo, i la seva filla pues, volia estudiar aquí, i va dir, com que no estudia a Espanya, que se'n vol anar no sé on, a Londres, i després als Estats Units a treballar, pues, llavors no, m'ha dit l'advocat que no tinc per què pagar-ho. I es quedava tan ample. I clar, home, alguna cosa haurà pagat, però vaja... Si té una llista i es va queixar-se d'això, ja et dic jo que no. Que la cosa ja es veu que l'Andreita li ha dit parla, perquè ja sap el que ha patit. El que m'agrada a mi per acabar aquest tema és que sí que ella, a pesar de tot, el programa, la Belén Esteban va dir, m'encantaria que coneguessis a la teva filla, perquè no la coneix pràcticament, i veiessis amb la dona que s'ha convertit, perquè es va graduar amb honors. No va anar a la graduació. Li van enviar la invitació perquè anés a la graduació. No, ostres, no poso la graduació de la teva filla? Que sa, o sigui,
1: doncs sí,
2: que és un tema que s'ho ha currat sola. Que...
1: Sí, sí.
2: Llavors sempre diu la Belén, la Jules ara, és que mi padre i mi família nunca han salido a hablar d'este tema. Home, a veure, jo he vist un munt de portades a Lola, hasta amb la nena quan era bebé, la Jules, que era bebé, n'hi ha 250.000.
1: 30.000 per triar i remenar.
2: Clar, ells van de sants, això és com... No, jo somos unos santos i Belén Esteban és un demonio. No. I la Jules, la pobra, és que tampoc té la culpa, perquè està manipulada pels pares. O sigui, és que és així.
1: L'estan utilitzant.
2: Sí, ella està encantada de ser la portaveu, perquè és el que deia la Belén, és de xeratxera, és maja, és simpàtica, i ella fa el que pot, i fa el que li han explicat. I, bueno, doncs estem així, a veure quina serà la propera...
0: Doncs seguirem pendents, ja veurem si això... Com avança, sobretot, no? Estarem molt pendents.
3: Sí. Guerra, Belén Esteban,
2: sí. Et dic una cosa, estan fent pasta tots, perquè també feia 3 anys que la Belén Esteban no estava al Sálvame i li fa falta trinco-trinco. Però ella mateixa va dir, vengo, perquè se sepa la verdad, perquè s'està distorsionando, i por dinero.
1: O sigui, ella
2: és molt clara, eh?
1: Ho va admetre.
2: Sí, és molt clara.
1: Per tant, cap problema.
2: Sí.
1: Aquí vinc a cobrar.
2: Ja està, molt bé.
1: Passi per caixa, després de l'entrepent abans, suposo.
2: Va cobrar i no explica mentides. No, els que van una mica més de bons, no?
0: Vanessa, bueno. Vanessa Hogarth, una hora després t'alliberem. I gràcies per tant, perdó per tampoc.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Fins dimecres vinent. Gràcies, Vanessa.
2: Petons.
0: Adéu. 5 i 40 minuts, moment per saludar el gran Toni Cano. Què tal, Toni? Bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
0: On
5: bona
0: estàs, tarda? Toni? A quin poble de Catalunya, ciutat, carrer?
5: Doncs estic al centre de la ciutat de Barcelona.
0: Ah, molt bé.
5: He estat ara fent una visita doncs, a l'acampada que va començar ahir aquí a Barcelona. Recordem que dissabte, després de la gran doncs, manifestació a Madrid, es van quedar acampats a la Puerta del Sol i continuen encara. I Barcelona va ser ahir.
0: Sí.
5: I bueno, doncs tenim una acampada que al principi ha sobtat força perquè el que és el sindicat de llogateres no hi són. I llavors ara tenen una assemblea.
0: Què dius? Carai.
5: No, clar, perquè al final hi havia punts diferents, hi havia una convergència ja que no acabava d'arribar, i llavors el sindicat de llogateres doncs, parlaven de fer això a partir de divendres, però a la plaça Sant Jaume.
0: Yeah.
5: Bé, tenen assemblea avui a les 9, i parlaran i debatran sobre això. Vale? Llavors,
0: com has vist l'ambient allà? És, a plaça doncs, Catalunya.
5: Doncs molt bé, amb 50 tendes de campanya ja i bueno, amb moltes ganes d'aconseguir canvis, que és la part important aquesta, doncs, que és la fita de tots. Són moltes ciutats de tota Espanya doncs, que s'estan fent aquestes acampades i no para de créixer, perquè, evidentment, doncs, com hem parlat, i no hem parlat ara, portem parlant anys,
0: home,
5: doncs hi ha un problema que és doncs, l'habitacional. L'habitatge doncs no va bé, no va bé la cosa. L'únic que, clar, que evidentment també hi ha una aritmètica parlamentària que a vegades hi ha gent que se n'oblida i, clar, hi ha dos decrets, no? I es parla molt de que hi ha un decret doncs, que sembla ser que passarà i un altre decret que es quedarà fora. Però, clar, ja ho parlàvem. Recorda que ho parlàvem tu i jo diumenge...
0: Sí, a Ràdio Nacional d'Espanya, sí, a Xavi Fornia.
5: Clar, que es fa difícil el tema d'aprovar això de que els lloguers siguin indefinits. Això tiraria enrere a moltíssims propietaris i recordem que a Espanya, que sí que hi ha doncs, empreses que fan les coses molt malament, i que, doncs, que no són molt ètiques, però que realment doncs, els propietaris d'Espanya majoritàriament són persones que han estalviat, que han comprat, que potser hi ha algú que...
0: És la majoria, que... és la majoria.
5: És que la majoria està aquí, que estan en les butxaques de particulars.
0: És el 92%, 92%.
5: Sí que és veritat que la tendència canvia perquè aquestes empreses que compren en paquets i compren edificis sencers doncs porten uns anys fent moltes adquisicions, però encara...
0: Sí,
5: com
0: però
5: som
0: el
5: 8%,
0: doncs... són, sí,
5: clar,
0: fons sí, voltor i aquestes acaba... empreses 8%, sí.
5: Sí, l'únic que hem de donar molta cura perquè aquestes coses poden canviar molt ràpid, no? O sigui, tot el que sigui tema doncs, que tot mani poderoso caballeros don dinero, ja sabem que tot pot canviar. Qui ens anava a dir doncs, que els mercats municipals deixarien de ser el cor dels barris doncs, fa unes dècades.
0: Globalització.
5: Clar, sí, sí. Clar. Sí, sí. I al final qui té més hi arriben i moltes vegades són molts petits propietaris, però per exemple el cas de Lavapiés, no? El cas de Lavapiés hi ha molta gent gran que són propietaris d'edificis sencers i arriba doncs, aquest fons i diu 20 milions, 30 milions, compro sencer.
0: Clar.
5: Quan realment aquí moltes vegades pensem, ostres, al final si mires cada pis ha sortit a 60.000, 70.000, 100.000 euros. La gent que viu allà podria haver-ho comprat, però no han tingut aquesta opció perquè el que han fet és canviar de mans la propietat de l'edifici sencer. Llavors, bueno, hi ha una complexitat i també hem d'entendre que aquesta aritmètica parlamentària estem parlant que tenim un govern d'esquerres, però que la majoria del Parlament no ho és, perquè recordem que Junts i PNB doncs, no són partits, són partits doncs, de dretes, de centre, però d'esquerra segur que no ho són. Llavors no aprovarien doncs, el segon decret, però com a mínim, si aconseguim doncs, ja avançar una mica, també em deien allà a l'acampada doncs, que clar, que això al final doncs, és, bueno, és migajilles, no? Doncs clar, són canvis perquè al final és un canvi estructural que prendrà molt de temps i com a mínim doncs, amb això es guanya temps per poder construir i aconseguir això que també parlàvem, que és la falta que hi ha d'habitatge públic, que hauria de ser moltíssim més.
0: Sí, sí, i el tema que tu estaves comentant, no?, per exemple, de lloguers sense limitació. L'altre dia ho comentàvem tu i jo fora de micròfon, em sembla, no? Sí. La proposta aquesta que feies tu dient, no, és que en habitatge de protecció oficial podria tenir sentit un lloguer etern, diguéssim, revisable, no? Clar. Sempre que anéssim revisant la situació econòmica de les llogateres, no? Dels llogaters.
5: Sí, això és molt important també, revisar-ho, perquè no oblidem, quan parlem d'especulació, al cap i a la fi, l'especulació no és bona per ningú, però qui fa grans especulacions com qui no són tan grans i també es la fa. Perquè quan parlem de que algú està comprant un pis de protecció oficial i el compra per 180.000 euros, però en 10 anys el ven per 300.000, com ha estat això? Això és una realitat que també es dona quan els pisos de propietat oficial són de propietat i arriba un moment que deixen d'estar al mercat protegit i passen a estar al mercat lliure. Això no pot ser. O sigui, la protecció oficial, l'habitatge social, ha de ser sempre dins d'una borsa social i que, evidentment, doncs, ho faci servir qui li faci falta. Perquè també hem d'anar revisant, clar, perquè doncs, potser algú entra
0: perquè amb 20 gent d'anys més vulnerable, gent que ho necessiti més després. Has llegit,
5: no? Els joves, per ajudar a començar, clar.
0: Avui ho comentàvem també aquí amb l'Òscar Corques, que hem tingut una conversa molt interessant, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Clar, el tema de que si un propietari no vol renovar el contracte i no té una causa justificada, haurà de pagar al llogater un any de renda.
5: Clar.
0: És brutal indemnitzar amb 12 mensualitats al llogater si decideix no renovar el lloguer.
5: Clar, això tirarà enrere moltíssima gent a l'hora de posar... Perquè al cap i a la fi, cadascú amb els seus estalvis fa el que vol. Clar, a vegades, clar, és que sembla ser que aquí és tot blanc o tot és negre.
0: Sí.
5: Hem de mirar matisos i hem de veure... Som molts els que estem a favor de que tothom tingui aquest dret constitucional,
0: home,
5: que és l'habitatge, però no pot anar a les esquenes de treballadors i pencaires que han estalviat i han aconseguit doncs, tenir aquest segon habitatge, tercer o quart. Perquè moltes vegades també, i cada vegada passarà més, les famílies no són molt grans, hi ha molts fills únics. Sí. Aquesta gent, sí. Doncs potser pares divorciats, potser algú que malauradament perd els seus pares, rep un pis del papa o un parell de la mama, ja són tres. Vull dir que ojo, perquè al final tot va canviant, hi ha moltes realitats i sobretot el que hem de fer és garantir que ningú estigui al carrer, evidentment, però sobretot també hi ha una qüestió que és la propietat privada, que s'ha de respectar i bueno, doncs s'han de respectar tots els drets.
0: Jo crec que si comencem a tocar el tema de la propietat privada, comencem a carregar-nos l'estat de dret, Crec que és molt important, en una democràcia, I el tema per exemple, tu ho comentaves també, Toni, va ser diumenge a Ràdio Nacional, els propietaris, gent gran que té un piset i que amb això, perquè té una pensió baixa, doncs pot tirar endavant i es pot pagar un lloc on poder estar, no? No em surarà la paraula, mare meva, com estem avui,
5: Sí,
0: una residència, sí, o una, en fi, sí, una persona que pugui tenir cures. En fi, és que, clar...
5: Hi ha molta gent que, clar, que fins i tot ven el seu propi pis, estan vivint al seu pis, doncs continuen sent usufructuaris, però d'aquesta manera, amb el que reben de la venda del seu pis, poden... Hi ha d'altra gent doncs, que afortunadament doncs, han pogut tenir aquest segon pis. O hi ha molta gent també que fins i tot, jo he conegut el cas de gent que on es va fent més gran i doncs la família doncs, es va fent més petit, el nucli familiar, perquè els nens marxen, es fan grans i marxen de casa. Llavors diuen, ostres, aquest pis és molt gran, per què no venem aquest pis i comprem dos petits on vivim la parella o viu la persona sola i a partir d'aquí el segon pis doncs, ens ajuda... Doncs això, a tenir una jubilació, perquè no oblidem que en aquest país també hi ha més de 3 milions d'autònoms que fins no fa tant era molt difícil... Sí, Xavi, marxava la cobertura?
0: No, dic ai, has dit una paraula màgica, que és autònom.
5: Autònom, vale. Sí, que m'he espantat, a veure si és la tècnica. Sí, però és que dir la paraula autònom és... Ai. I ara estem tots els autònoms, ai, perquè demà comença octubre, i clar, toca pagar l'IVA, clar, són aquestes coses...
0: Ostres, és veritat, he d'enviar a la gestoria, tot plegat, sí, les factures.
5: Clar, recordem que també per treballar, a més de pagar una quota d'autònom, també hem de pagar una gestoria, s'han de pagar moltes coses. Bueno, que al final hi ha moltes realitats, i al final crec que la moderació l'he trobat la tecla perquè funcioni. La moderació passa per l'empatia.
0: Doncs sí.
5: Si som capaços d'entendre l'altre i mirar, i llavors també qui té un pis de lloguer entendre que hi ha preus que són desorbitats i no pot ser, que al cap i a la fi tu tens una garantia, que és aquest immoble, que és el teu, llavors és llogar-ho amb un preu raonable perquè la gent pugui accedir quan estem parlant doncs, de fer pisos turístics, això, treure una màxima rentabilitat.
0: Evidentment,
5: doncs això,
0: evidentment. No. Ho hem comentat llavors, molt aquí. No estem parlant d'això ara. No s'està parlant d'això aquests dies, no.
5: Però això també s'inclou, eh?
0: Sí,
5: perquè,
0: sí,
5: evidentment,
0: sí, sí,
5: posar fre, com fa Barcelona, doncs, a partir de no re, això s'ha acabat. Ja. S'ha acabat el bròquil per a aquesta gent doncs, que especula amb l'allotjament turístic. Són 10.000 pisos que tornaran, doncs, que sortiran del lloguer turístic.
0: David,
5: i que passaran...
0: Sí, sí, deies, Toni.
5: No, que això és important, saps? Que també tinguem aquests 10.000 pisos doncs, d'habitatge habitual.
0: És molt important. I tu al barri de Gràcia, a la Vila de Gràcia, David Gallac, ho hauràs vist en els darrers anys, no? Una transformació del barri
1: impressionant
0: en aquest
1: sentit.
0: El
1: barri, en qüestió de pocs anys, és que es perd l'essència, al final, perquè acabes veient que els veïns o les veïnes que saludaves al teu davant ja són persones, doncs això, doncs el lloguer de temporada, de pisos turístics que no hi ha un perfil de persona que va ocupar aquell pis que és la persona que l'ha llogat que estarà, doncs, expats per exemple, que aleshores no, l'interès per arrelar-se és molt difícil que l'aconsegueixi perquè potser jo n'he conegut un de cada 250.000, que és l'excepció que confirma la norma.
0: Toni, i tu ets al carrer... Sí, t'anava a dir que això, el carrer, que ens hem aquí liat a fer reflexions i a debatre i a parlar.
1: Un debat molt interessant, sí, una reflexió molt, molt xula.
3: Sí.
5: Sí, i tenim aquí, hi ha una gent que jo aquí vaig a fer un atracament... Hola, què tal, com esteu? Hola, què tal? D'on sou?
6: De Parets del Vallès.
5: Ah, molt bé, doncs mira, hi ha una cadira, mira, imagina't, són tres, hi ha quatre cadires i m'assec un moment perquè sou gent jove. Quina edat teniu?
6: 31...
5: Bueno, jove, molt jove. Ah, sí? Tu?
3: 29.
5: 29, molt bé. Doncs estem en un moment delicat, ara mateix hi ha doncs, acampades per tot Espanya, també a Barcelona, demanant el dret a l'habitatge. Mari Carmen ho ha canviat tot, ha donat la volta a la realitat i això ens ajuda. Com us trobeu vosaltres com a joves amb l'habitatge?
6: Pues jo ara estic vivint aquí a Barna, a un pis compartit amb dos companyes.
0: Clar.
6: I bueno, fent el que es pot.
0: Quan pagues,
5: si saber quan sí. Pagues?
6: O sigui, jo ara mateix amb gastos i tal, 440 més o menys.
5: Inclús aquí aigua, gas i o sigui, llum, el que...
6: Sí, sí.
5: Bé, doncs, encara mig
0: clar,
5: bé,
0: quatre
5: depenent
0: persones,
5: de tenir com sigui el pis. Sí, sí. Clar, però sou quatre.
6: No,
5: sou tres. O sigui, clar, són 1.200, uns 1.200
0: metres.
5: Clar, llavors ja estem parlant. Quants metres té el pis?
6: 63.
5: Clar,
1: 63.
5: Ah, 63. 63. Viuen apretadets.
6: Viu
5: amb intimitat.
0: I estan pagant 1.300.
5: Clar, és que estem parlant de que això ja està per sobre del salari mínim interprofessional. Per tant, si una persona sola volgués viure allà, doncs, clar, tu quan destines aproximadament? Has calculat el percentatge del teu sou que destines al lloguer?
6: Pues mira, jo crec que ara mateix sí que tinc una bona situació laboral i ara més o menys no arriba a un terç.
5: Bueno, estàs al 30% aquest que recomanen, que hauria de ser sempre...
0: Perquè està compartint.
5: Perquè està compartint, això.
1: Tu tres persones.
5: Tu et veus amb capacitat d'estalviar i poder dir, me'n vaig a viure sol?
6: O sigui, no, viure sol ni de conya i menys ara aquí a Barna, que és tot caríssim, no.
5: I anem a veure el cas d'ella. Hola, com esteu vosaltres? Ui, que no vol parlar, que li fa vergonya.
7: Vic a l'estranger.
5: On vius?
7: A Austràlia.
5: I què tal Austràlia? Com és el tema de l'habitatge a Austràlia? Com va? Com va per allà?
7: També està malament.
5: Clar, la globalització ens ha portat mals una mica... A quina ciutat vius, d'Austràlia?
7: Brisbane.
5: I aquesta, que és una ciutat gran, explica'ns una mica, per als que no hem estat allà.
7: És la tercera ciutat d'Austràlia.
5: Molt bé. És aquesta que està aïllada... No és aquesta que està aïllada a l'altra punta? No és aquesta, no?
7: Aquella és Perth. No. També està molt complicat, també he de compartir pis, si no és impossible.
5: Quan pagues per allà? Ho sabem, més o menys?
7: Bueno, en euros no t'ho sé dir ara.
5: Amb dòlars australians?
7: 275 per una habitació.
5: Per una habitació.
7: A la setmana, allà paguem el dia.
5: Ah, a la setmana, 275 a la setmana.
0: I els sous?
5: I el sou com va?
7: Pues allà els sous són més alts que aquí.
0: Amiga.
7: Però bueno, jo tinc una beca d'estudiant, llavors... Doncs una mica la mateixa situació que, que quan treballava aquí.
5: Clar, perquè estem parlant de que estàs pagant més de 1.000, o sigui, estàs pagant 1.200, 1.100 al mes. No, clar.
7: O sigui, tot i això, allà vinc més tranquil·la. O sigui, tinc més marge entre el sou i el lloguer.
5: Hi ha una miqueta més... Hi ha una mica
0: millor,
7: que aquí, o sigui, quan vivia aquí anava molt més apurada.
5: Doncs, bueno, doncs no demanem que la gent marxi a Austràlia, sinó que millorem aquí les condicions. No volem ser cangurs ni koalas, Volem ser d'aquí, menjar crema catalana i poder accedir a l'habitatge. Sort, que vagi bé.
6: Merci, igualment.
5: Anem a veure per aquí. Hola, què tal? D'on sou?
8: Hola, perdona, no hablo.
5: De dónde eres?
8: De Ucrania.
5: De Ucrania. Vives aquí en Barcelona?
8: Sí.
5: I què tal el alquiler?
8: Muy caro,
5: sí.
8: Muy difícil, y, pero tenemos contrato de larga duración y muy...
5: ¿tienes un contrato para 5 años, te refieres, de larga duración o más?
8: Para 7 años.
5: Para 7 años, bueno, te da una cierta estabilidad.
8: Sí, sí, sí, porque tenemos trabajos oficiales, tenemos todos los documentos...
5: Genial. Oye, perdona, ¿viniste por el conflicto? ¿Viniste por la guerra?
8: Sí, sí, sí. Vivo aquí hace 2 años.
5: Dos años. ¿Y tu idea es quedarte aquí o volver si pudieras y acabara el conflicto?
8: Muy difícil.
5: Muy difícil que acabe.
8: Sí, sí, pero muy difícil planear, pero quiero volver. Porque tengo mi familia, todos mis amigos y mi vida ahí.
5: Claro, volver, sí, tu vida allí, claro, volver a casa siempre, evidentemente, es el objetivo de casi todos.
0: Oye, Toni, que parla fantàstic el castellà,
5: sí,
0: només dos
5: sí,
0: anys.
5: Sí, hablas muy bien, hablas muy bien el castellano, muy bien.
0: Y trabajando aquí, entendemos ella sí. y la
5: sí,
0: pareja,
5: ella,
0: ¿no?
5: Trabajando aquí, sí.
8: Puedo hablar...
5: Bueno, de mica en mica, de mica
9: s'omple la pica,
5: de mica en mica,
9: perfecte.
5: No, està molt bé, brava, és passiva. Bueno, se lo he dicho... No, d'acord, vale.
1: Això ruso,
5: sí, se lo he dicho en ruso, sí, pero porque hay mucho ucraniano... Yo los ucranianos que conozco, que están también aquí, son francófonos. Pero entonces, dime cómo digo gracias en ucraniano.
8: Дякую.
5: Дякую? Дякую. Ahora ya está, ya dicho, bien dicho. Claro, es que yo recuerdo que tengo gente... Yo tengo gente en casa ucraniana, sí. Pero claro, son de la zona límite y son francófonos,
9: rusófonos. Rusófonos. Quan has dit francòfons, he pensat... Bueno, també deuen saber francès, alguns ucranians.
5: Sí, home, són políglotes. Anglès parlen molt bé, també. Mira, tinc aquí una jove. Hola, què tal? Com esteu?
10: Molt bé.
5: D'on sou?
10: De Barcelona.
5: I què tal? Com aneu al tema de l'habitatge?
10: Jo bé, perquè jo vinc al pis de la família, llavors.
5: Ah, clar, has tingut la sort aquesta, que gairebé l'única opció gairebé que queda.
10: Exacte, que és viure un pis de la família.
5: Sí, i no pagues lloguer o pagues despeses?
10: 200 euros.
5: Ah, bueno, això està molt bé.
9: Molt bé.
5: O sigui, tens un habitatge social...
10: Gràcies a la família.
5: I el teu entorn, com ho veus? Els teus col·legues estan igual, tenen tanta sort com tu?
10: No, la veritat.
5: Tu quina edat tens?
10: Jo, 34.
5: 34. I per la teva generació, per la teva gent del teu voltant, és un problema?
10: Sí, la veritat. Hi ha molts que segueixen vivint amb els pares amb 34 anys i... Bueno, és una mica també afecta a nivell psicològic.
0: Home.
10: Una mica de depressió, bueno...
5: Clar, treu una mica l'empenta de fer la vida, no?
0: És que estàs fora, sí, sí. És que el pacte social aquell que ens van vendre, no? Que tu t'has ocupat de complir, ser una bona persona, cuidar el teu voltant, estudiar, buscar una feina, tal, que tot allò tornaria no d'alguna manera... No serveix.
5: Clar, i és veritat que moltes vegades parlem de que la gent jove ha de tenir aquesta sort de que tingui el recolzament de la família, està molt fotuda.
0: I aquesta noia que encara segurament podrà estalviar, que això és un miracle, no?
5: Ah, bueno, anem a preguntar-li. No sé. Una pregunta així d'examen, aquesta... Estàs estalviant? Aprofites?
10: Bueno, més o menys. Bueno. El que es pot.
5: El que es pot.
10: El que es pot.
5: Però és important estalviar, Recordem que som catalans i hem d'estalviar. Som catalans i els catalans sabem
0: estalviar. Fes-li una abraçada i un petó que arribem a les 6, a les notícies.
5: Vinga, que vagi molt bé i me n'alegro. Vinga, doncs, Xavi.
0: Bé, Toni.
5: Una abraçada ben forta per vosaltres.
0: Sí, un petó molt gran. Gràcies. El pols del carrer. I t'escoltem el cap de setmana a Ràdio Nacional, al Xavi Fornia.
5: Patonets.
0: Un petó molt gran.
9: Adéu, Toni.
0: Dimecres de la setmana vinent, aquí a la tarda de Ràdio 4. Ara el butlletí de les 6 i seguim amb el màgic, meravellós, el sempre polèmic Marc Viernes, de seguida. Són les 6.
11: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. L'OTAN confirma que Rússia avisa de l'ús del seu arsenal, amenaçant fins i tot amb l'ús d'armes nuclears si un soci de l'Aliança pretén atacar sol rus. És l'advertència que ha fet a través d'una carta en cas que s'intenti aïllar l'enclavament rus de Kaliningrad, ubicat entre Polònia i Lituània. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, li resta gravetat i, preguntat sobre els atacs híbrids i la creixent tensió amb Moscou, insisteix que no hi ha una amenaça imminent per al territori de l'OTAN.
12: There is no imminent threat to NATO territory.
1: I afegeix que els bàltics serien els primers en posar el crit al cel. També d'internacional, el primer ministre britànic Andy Burnham proposa estudiar totes les opcions de relació amb la Unió Europea, inclosa una possible adhesió.
13: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good.
1: El Brexit ha fet més mal que bé, ha dit el primer ministre en una entrevista a la BBC. Ha defensat valorar tant mantenir la situació actual com establir una unió duanera o tornar al mercat únic europeu. Reclama analitzar la viabilitat política, els avantatges i els inconvenients de cada alternativa i vol plantejar aquest debat de cara a la cimera amb la Unió Europea prevista per al novembre. A casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Ho ha anunciat durant el debat de política general. Illa ha recordat que s'havia compromès a crear 6.000 places

0: que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
1: El pla, segons estima el govern, suposarà una inversió de 878 milions d'euros. Dels tribunals, els agents de la Guàrdia Civil que van investigar el cas Fiel han declarat aquest matí a l'Audiència Nacional. Han ratificat els seus informes, constatant la correspondència entre els ingressos a Andorra per part de l'exalcalde d'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i el seu entorn, amb adjudicacions fetes a través del consistori o les societats municipals que controlava la consultora. Tarragona, Judit Huerta.
2: Segons han declarat aquest dimecres en el judici que es fa a l'Audiència Nacional, els ingressos efectuats no es podien correspondre amb les retribucions oficials de Martí com a alcalde i, per tant, provenien de comissions il·legals.
3: Constataron que esos ingressos que se percebían en esas cuentas, sea de dinero procedente fuera de España como de dentro de España, que no correspondían con los ingresos que tenía el señor Andreu Martí en España. Bàsicament de su condición de alcalde. Constataron este aspecto.
2: A la segona jornada de la vista oral pel cas, el jutge de l'Audiència Nacional ha desestimat les qüestions de nul·litat prèvies plantejades per les defenses. Recordem que el cas investiga presumptes comissions que cobrava l'empresa Fiel per fer diverses concessions d'obres a 8 ajuntaments i de les que també se'n podien haver beneficiat alcaldes convergents.
1: I ja és oficial, els funcionaris de presons seran considerats agents de l'autoritat. El Senat ha aprovat per una àmplia majoria aquesta històrica reivindicació per als treballadors penitenciaris. Des de la tribuna del Senat han seguit el debat una vintena de representants sindicals que han recordat Núria López, la funcionària assassinada a mans d'un intern a la presó de Mas d'Enric de Tarragona al març del 2024. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i retencions al Papiol a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril, per tant precaució a l'hora de circular per aquest tram. També hi ha cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha trams de lentitud i aturades de Sant Cugat a Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 hi ha lentitud i aturades de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. La 2 va molt carregada entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Collserola en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs, la Rambla Prima de Barceloneta en sentit Llobregat i intensitat a l'Hospitalet en sentit Llobregat per un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4, l'edició vespre. Bona tarda.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Doncs tercera hora de la tarda de Ràdio 4 amb el Pau Robert al control perquè tot soni molt bé. Sònia Rodríguez Justicia a la producció i aquí molt ben acompanyat David Gallac.
1: Aquí seguim, eh? Aquí seguim a la tercera hora de la tarda de Ràdio 4, i tant, fins a les 7, en punt.
0: Maria Coll.
2: Hola, hola, què tal?
0: Bona hora, no?, per saludar...
2: Sempre.
0: ...a una persona que ens fa riure molt. Ho vam passar tan bé l'altre dia. El programa que vam fer especial als carrers de Barcelona, a la Mercè,
1: estupendo,
0: a l'Estació del Nord.
1: Va ser fantàstic.
0: Mira, hem d'agrair també a la Pilar Ferrandiz. Gràcies a ella, gràcies per connectar els cables... Gràcies per fer les connexions. Pilar Ferrandiz, des dels estudis de Girona, Ràdio Nacional d'Espanya Girona. Hola, Marc Viernes, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal? Hola.
3: Molt bé, què tal? Com esteu vosaltres?
0: Doncs molt bé, amb 3.000 coses alhora i molta actualitat, ja ho saps. I, en fi, i gaudint sí, també.
3: I gaudint
0: i rient,
3: també.
0: Sí. Rient molt.
3: Jo també li vull agrair a la Pilar que sí. Hem arribat a la conclusió que necessito meditar.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Estàs nerviós?

0: No, sí, sí, necessito parar com una miqueta aquestes revolucions que porto.
1: Portes moltes revolucions.
0: Moltes revolucions.
1: Sí, per què?
0: Home, he arribat avui a casa, avui, des del dijous.
1: No has parat per casa? No has parat per casa?
0: No, fent bolos tot el cap de setmana, a la Terreta, a València, a Alacant...
1: Molt bé, per cert, ho he vist a xarxes, sí, en una bona. Ho has patat, ho has, sí, rebentat.
0: Home, no és molt difícil perquè la poca gent d'esquerres que hi ha a València ve a veure'm a mi.
1: Però segur que
0: llavors
1: hi ha gent també...
0: Llavors és molt fàcil.
1: Però hi ha gent de centre i de dretes que va a veure.
0: Sí, hi ha gent
1: jo crec, sí, que hi ha gent de dretes i de centre que li agrades, Marc.
0: Sí, no, sí, sí, sí, també. No, i algun ha vingut, eh? I algun, sí, ha vingut, no, perquè al final riem de tot, eh? Clar. Això no és només polític i
1: és
0: tal.
1: Que jo crec, sí, que tu fas bé, que tu repartes a tot,
0: sí,
1: el món.
0: Sí, jo reparto a tot el món. Sí, sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: I llavors què? Que estàs estressat una mica,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, molt d'aves, clar, és que he estat ave per arriba, ave per abajo. Ja. Per cert, hem de baixar els llums dels trens. Sí. Sobretot quan s'agafa el tren a les 6:30 del dematí. Una llum, a part blanca, que si us plau, jo sóc del grup de llum càlida, sempre... Ai.
1: Home, equip llum càlida sempre, a casa, sí, igual.
0: Oi?
2: Llum tènue, home, si no és una llum per operar amb un quiròfan...
0: No, doncs totalment. És que és llum d'operar, és que és una cosa... Jo
3: excessiva,
0: dia,
3: no, cal, sí, sí. No cal.
0: Jo l'altre dia a l'AVE, que portaven una llum però blanca, això freda, de quiròfan, que jo dic, no me puc dormir aquí perquè és que com m'aixequi m'hauran tret un ronyó, o sigui, alguna cosa m'hauran fet. Després, per a colmo, quan aconsegueixo dormir-me, van pujar a la següent parada tot un grup de noies que anaven a veure la Shakira.
1: Oi, què dius? A Madrid?
0: Sí, clar, anaven elles a Madrid i el van agafar a València, el tren,
1: sí, sí, sí.
0: I clar, doncs, imagina't com van pujar, elles ja anaven...
4: Loves.
0: Ja havia començat el concert.
3: Anaven guaca-guaca?
0: Sí, anaven guaca-guaca, sombreros, roses, purpurina... Bueno, va arribar-me purpurina a la cara, no sé com, perquè anaven a la zona de taules del tren.
4: Clar.
0: Una zona, per cert, que fatal, com vagis sol i et toqui.
1: La zona,
0: bueno,
1: de taules aquesta, que sí, són quatre, sí, dos van en, sí, el sentit,
0: horrible,
1: de la marxa. I dos.
3: Allò és incòmode, allò és molt incòmode.
0: Allò és incòmode perquè, mira, per primer, sí, perquè si t'adorms, per exemple...
3: Clar, què fas?
0: T'adorms davant d'algú.
3: Exacte.
0: És una cosa molt estranya.
3: I l'altra persona que va davant t'ha de veure com estàs, ja, amb el teu cap adormit, clar, a uns, exacte, centímetres.
0: Sí, és després, clar, i et vas tocant sense voler amb els peus, que dius, sí, a veure si, sí, aquesta persona es pensa que jo vull aquí...
3: Que vull...
1: Una mandanga.
0: Clar que vull mandanga.
3: Que vull aquí fer una estació d'enllaç.
0: Clar, i jo, clar, com quan vaig a Madrid, amb les empreses amb les que vaig, la majoria es volen estalviar uns pempis, que no són catalans, però quasi, doncs clar, me posen o a la taula o, bueno, o a sobre de la taula, quasi.
1: Però escolta, Marc, tu ara mateix ja ets una persona molt reconeguda.
0: Sí. No, ara també diré això.
1: Va, vale.
0: Endavant, li he explicat a la Pilar.
1: Tira.
0: No, digue'm.
1: Sí. No.
0: Clar, que sóc una persona molt reconeguda, llavors, sí, per exemple, també vull aprofitar i explicar. Jo sóc una persona molt simpàtica quan la gent em para pel carrer, jo abraço a tothom, xerro i tal. Sí. Però, clar, si em toca al lloc del costat del tren una persona que em coneix, a veure, no ens excedim.
1: 3 hores de viatge.
0: Home, 3 hores de viatge... Escolta, que jo una cosa és que sigui simpàtic i una altra cosa és que allà xerrant 3 hores, nena, em vull relaxar. O sigui, és
3: deixa'm
0: que,
3: descansar, no?
0: Deixa'm descansar. Ah. No te dicen nada que lleve puesto los cascos, guapa? O sea, per favor. No, pues...
2: Total.
0: Pues mira, una noia que em va explicar i tot... bueno, intimitats i tot. Bueno, és que, bueno, en fin. No vull estar aquí xerrant perquè potser ens està escoltant. Perquè era seguidora nata. Ahir vaig estar als Forbes.
3: Què? Ostres. Explica. A veure.
2: Això són els Forbes Best Content Creators.
0: Sí.
3: Va, com va anar això?
2: Els premis dels creadors de contingut.
1: Aquest sí que va voler anar el viernes.
0: Sí,
1: em sembla que d'altres,
0: sí,
1: no, eh?
0: Sí, els altres no. Aquests, ja, sí. Aquest sí. Sí, aquests tenien com una mica més de...
1: Ja.
0: Ai, sí, la que s'ha liat, eh?
1: Que home, no... és que, a veure, expliquem-ho, podem explicar, no?
0: Sí, home,
2: què ha passat?
1: Què va passar?
3: Però explica-ho tu, Marc.
0: No, que em van nominar els Gen Z Awards,
1: sí,
0: que clar, que estan fets per Mediaset i tal, i jo vaig escriure un post, que no era un comunicat, que molta gent ha dit, he escrit un comunicat, que el pròxim cop ho faré perquè em fa més il·lusió, en plan...
3: Té com més solera, no? Té com més empaque.
0: Comunicado de Marc Viernes, sí. Ho faré així. I clar, no, només vaig dir això, que no aniria, que respectava moltíssim la decisió del jurat i del comitè i de la gent que ho havia fet possible, però clar, que no podia anar perquè era una mica incoherent jo amb el per cul que li he donat a aquesta empresa, com que jo ara vaig, saps? No cal. I a sobre em van posar una foto
2: Sí.
0: Però fea...
3: Que no et feia justícia.
1: No, ho va dir la Maria. No, home, ho va dir la Maria.
0: Perdona, això... La foto que... Qui l'ha escollit? Anna Rosa? Per favor.
1: No, no, no. És la foto teva fent d'Isabel Díaz Ayuso, no? Pot ser, sí.
0: No, no, això els de Fórmula TV. Dic els dels premis.
1: Ah, sí,
3: no,
1: sí.
3: Els dels premis encara era pitjor, em sembla.
0: No, no,
3: perquè...
0: era pitjor perquè ni tan sols era una foto. Van agafar un frame d'un vídeo...
3: Congelar frame.
0: Congelar frame, con la peor cara.
1: Amb els ulls a mig obrir, sí, sí.
0: Sí, exacte. Sí, que escolta, si volien una foto meva fent caca, que me l'haguessin demanat perquè jo l'envio. Si no m'importa, faig un WeTransfer i te l'envio, nena.
2: Surts com apretant la boca, no? Saps com raro, com apretant.
1: Marc Viernés, surts en aquesta foto com amb una ressaca terrible, eh?
0: Fatal, terrible, fatal.
3: Sí, a part aquí sí com...
0: Home, és que me'ls imagino escollir la foto com dient, a veure aquest frame, congela aquí... No, aquí no, que surt guapo. No, aquest... No. Sí, posa aquest, que sembla que estigui fent caca. Home, és que una mica...
1: Bé, però aquests no. Però sí, vas anar als Forbes, ahir.
0: Sí.
1: On van ser, això? No?
0: Això
1: on
0: va ser a l'ambaixada italiana. Mm. Oh, my God.
1: Ja.
0: I, a part, jo era el primer cop que anava com a un esdeveniment d'este
1: calibre, no?
0: D'este estirpe, d'este estirpe.
3: D'alto copete, eh?
0: Sí, bueno, vi pues a totes les persones de la crem d'aquest món. Tot va ser... L'experiència va ser estranya, és rara, és un lloc... No és agradable de ser-hi, la veritat.
3: Ui.
0: Sí, no, no és un lloc... No és un lloc que et convidi a estar... Sí, les mirades, tot. És un lloc molt fred.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, molt fred. Molt... I més jo que acabo d'arribar, imagina't,
1: ja,
0: clar.
1: Ja.
0: Si jo portés allà tal, doncs m'haguessin assegut a sopar. Perquè primera crítica.
3: Ai.
0: Clar, és la llista dels 100, d'acord? Que a mi m'han inclòs. Mm-hmm. Vale, pues el
1: del
0: top
1: 100 què?
0: Dels 100 millors creadors de contingut de l'any. Vale? Mm-hmm. Doncs llavors, després hi ha un top 40, que són els primers 40, diguéssim, los 40 principals de la creació. I aquesta gent anava asseguda a una taula supermaca, tothom tenia cadira, i ja està, ningú més tenia cadira.
1: Ah.
0: I tothom estava al voltant dempeus, mirant la gala, mirant-los a ells, a Javi Hoyos en l'escenari, i tu pues, allà de peu, i a sobre, durant la gala, van tancar les barres.
2: Ai.
3: Què dius ara?
0: O sigui, pretenien que jo estigués allà dempeus, sense seure i sense beure.
3: Però quina classe de tortura és
0: aquesta? Home,
3: quina
0: classe de tortura és aquesta?
1: Jo, si fos organitzador d'esdeveniments, també tancaria les barres a les gales, perquè ningú posa atenció.
0: Pues escolta,
1: ningú per atenció, obres la barra
0: després.
1: Ja, clar, aquest és el repte.
0: Home, que la presenti jo, clar, home, poses a presentar
3: el
0: Javi Hoyos, pues clar, escolta, què vols?
1: Però tu la presentaràs ja l'any vinent. T'estaran caient una d'ofertes ara per presentar gales...
0: Home, vaig... Me paro la Dulceida, eh?
1: Sí, no?
3: Què et va
0: dir? Em va dir, ho fas molt bé, felicitats. I jo digo, mira-la.
1: Mira-la, Aida.
0: Mira-la.
2: Et va parlar en català?
1: No.
0: No, perquè no sabia que era català.
2: És veritat.
0: No sabia que era català, jo.
2: Dic, és que l'Aida només parla en català quan surt per el 3CAT. Clar, seria raro que et parlés a tu en català.
0: Clar.
2: Perquè, clar, l'altre dia que va presentar, evidentment, el Piro Musical, perquè l'Aida va presentar el Piro Musical de la Mercè, ho va fer en català, evidentment, i quan fa aquest reality fantàstic que es diu La Gran Cita, també ho fa en català, però si no, normalment no parla en català, em sembla.
0: No, li passa com a les canes. Li passa com a les canes.
2: Ai, amb les canes també, amb la travessa.
0: Amb la travessa.
3: No en saben.
0: Que van fer l'altre dia també la d'esto. Sí, i només en català. Jo, mira, mentre no faci les campanades un altre cop...
2: Ai.
0: Estic de la Laura i el Miqui aquí, hasta aquí.
1: Hauries de fer tu les campanades.
0: Home, jo crec que... Clar, és que jo crec que és una cosa... Home, necessitem algú amb vida, amb gràcia. Escolta, una cosa...
3: A mi em faria il·lusió que les féssim a la 2CAT.
2: I si pot ser periodista...
1: L'equip de la tarda de Ràdio 4 amb el Marc Viernés a la
2: 2CAT. I si la persona que presenti aquestes coses pot ser periodista, pot ser algú format en presentació, i així, jo crec que aniria millor.
0: Bueno, escolta, no, que podem presentar...
2: Algú que potser sàpiga quan el micròfon està obert i quan soni un petard no faci...
0: A veure, també, si ets un bon comunicador, pots presentar.
2: Sí,
3: i tant.
0: Però, clar... sobretot s'ha de ser com un bon comunicador, perquè, perquè potser el programa no té que veure molt amb el periodisme, però que mínim, no? Sí. Que mínim que tinguis gràcia.
2: Sí.
0: Que mínim que tinguis gràcia.
1: I saber on ets, el que tu dius, comunicar. El que passa és que darrerament, i no ho dic per tu, Marc, per res, perquè tu ets un bon, sí, sí, molt bon comunicador.
2: Sí, exacte.
1: I com d'altres n'hi ha. Últimament sí que hi ha una miqueta d'intrusió bèstia,
0: sí,
1: en aquest sentit. Eh?
0: I
1: es busca només els views que es pensa que portarà, sí, aquella influencer, sí, o aquell influencer...
0: Sí.
1: Per fer, sí, una, sí, cosa que no saben, sí, sí, fer.
0: No, i a part que tampoc és cap assegurança portar un, no, influencer per views, perquè potser no te les dona.
1: Totalment, vull dir, és que és un altre format.
0: És un altre, sí, sí, format, o sigui que tampoc té res a veure.
1: Exacte.
0: Però, bueno, a Trescat li han agafat la gana.
1: Però tu ho faries molt bé. Sí. Ho hem de fer nosaltres, a la Dosca.
2: Sí, sisplau.
3: Jo des d'aquí he llançat en aquest moment aquesta idea. Espero,
2: Oriol,
3: que això, sí, queda enregistrat.
2: Oriol Nolis, t'estimem.
3: Sí. I escolta, aquí...
0: Ai, Oriol Nolis.
2: Home, l'Oriol és el director de la Dosca.
0: Home,
2: que
0: ens posin, no fa el conec, el conec.
2: Sí? Doncs mira.
0: El conec.
1: Referent, no?
0: Referent. Ah. Dame trabajo, que
1: claro,
0: tengo que comer.
2: Oriol, no t'agradaria que l'equip de la tarda de Ràdio 4 fes les campanades des d'aquí, des de Glòria,
3: des d'aquí,
2: les podríem fer, per exemple?
3: Per, sí, la 2Cat i per Ràdio 4. Aleshores, aquí,
2: exacte,
3: que ens posin aquí un compte enrere,
0: sí,
3: ja,
0: sí,
3: ja ens ho podríem,
1: sí,
3: fer bé.
1: Les podríem fer a Girona.
0: Ai, també. Pues sí. Escolta, a la plaça aquí de la catedral i tal, eh?
3: Perquè
0: aquí,
3: maquíssim.
0: Des de l'any passat, que va ser el primer cop que es fa, la gent a Girona va prendre el raïm allà a la catedral i
1: veus?
0: Tal, en plan Madrid,
2: maco,
0: eh?
1: Doncs, i cada any a la 2Cat canviar. Tarragona,
2: clar,
1: també.
2: Tarragona, preciosa.
0: Però la 2Cat, la 2Cat fa campanades?
1: No,
2: estem
1: encara.
2: Estem demanant fer-les.
3: Clar, jo ja he demanat fer-les perquè crec que... Ara ho buscaré, però clar, he de fer aquesta petició des d'aquí, des de la tarda de Ràdio 4.
1: Sí. En fi, llavors, estaves als Premis Forbes, sí, i què?
0: Ah, llavors, quan arribes, clar, jo mai havia fet un fotocall d'aquest... com d'aquesta magnitud.
1: Ja.
0: Vaig anar... El meu únic i primer fotocall va ser els Premis Sant Jordi d'aquest any.
1: Ah. Uh-huh.
0: Allà, que a sobre em vaig anar perquè me cagava patas abajo, perquè el catering, jo no sé de d'on era, però...
1: Els Premis Sant Jordi de, sí, cinematografia.
0: Sí, que et vaig veure tu,
1: no,
0: guapo.
1: No et vaig entrevistar. No et vaig entrevistar.
0: Ja ho sé,
1: no
0: ja ho sé.
1: No vas passar pel meu set.
0: No vaig passar pel teu set, perquè a part vaig arribar... No sé si tard, no me'n recordo.
1: Segurament.
0: Vaig arribar just.
1: Segurament.
0: Vaig arribar just perquè em vaig quedar amb la Betsy al bar de fora prenent alguna cosa.
1: Ho hem comentat amb la Maia. Amb la Maia, la cantant, li vam,
0: sí,
1: dir, no arriba el viernes, no arriba.
0: Sí, no.
1: És molt informal.
0: Doncs pues aquell, bueno, va ser el meu primer fotocall, que no et, yeah, vaig veure... Bueno, sí que et vaig veure de lluny, però vaig dir...
1: I no saluda.
0: No vaig, perquè me dijo que no en lo del talent. Ara que le den por saco.
1: Ay, de, dale con el Factor X. Esto no, claro, va durar toda la vida.
0: No.
3: Se't perseguirà fins a...
1: Bueno, és un, sí, running gag, ja.
3: Tota la vida.
0: Sí, però aquest fotocall, ben fort,
2: estic
0: perquè,
2: veient, Marc, que hi havia un catering, escolta, aquí un menjar, un embotit, als Forbes.
0: Ah, sí?
2: Unes taules d'embotit, que, mare meva.
0: Sí, home, no, nena, si vols estem dempeus i no mengem a sobre. Vamos. Acabàramos. Sí, sí. I tenien una mortadela. Mira que senzill sóc jo, eh?
1: Yeah.
0: Mira
2: la
0: que
2: mortadela.
0: Hi havia coses. Però la mortadela estava... Oh.
1: Yeah.
0: Oh, boníssim. Però clar, el fotocall s'havia de fer una cua, que jo pensava que quan ja arribaves com a aquest nivell, per així dir-ho, no? Dic, aquesta gent... Doncs pues no, allà hi ha una cola, en plan Dragon Khan, per passar a fer el fotocall, que jo, a part, me'l volia estalviar, però, clar, com sortia a la llista i tal, no l'havia de fer. I et posen allà i va, un surt, com en plan... Com quan surt un lluitador, que surt algú amb el cartell que diu...
2: Sí.
0: Ding-dong-ding, doncs així. Tu surts, van posant el teu nom, perquè ho sàpiguen els periodistes qui ets, tu surts allà, i anàvem tots... Passava un i l'altre. I allà... Que, clar, jo, a part, que a mi se'm cau una mica un ull cap a l'esquerra, òbviament cap a l'esquerra, clar, tu imagina't, jo mai ho havia vist, al moment de tenir com 100 càmeres de fotos davant i que t'estan dient, aquí, ara aquí. I clar, jo els ulls, mira...
3: Anaven de bòlit.
0: Sí. I l'aigua ens van donar, que jo tenia una set, per un dia que tinc set d'aigua... Per un dia que tinc set d'aigua, era una aigua que portava àcid hialurònic.
2: Què dius?
0: Com? Sí, una aigua nova que ha sortit ara, no sé de quina marca, però que porta àcid hialurònic i dos components més.
1: Què dius?
0: Ui. Sí, és com una pòcima pombo. Com si,
2: De la influencer, és molt d'influencer això, eh? Aigua amb àcid hialurònic,
3: aigua?
2: Ja...
3: Sí. Amb àcid hialurònic?
0: Jo crec que això sortirà ara.
2: És la beguda aquesta que es diu youth?
0: No, aquesta és de la, aquesta de la Pombo. De la Pombo. Sí. No, aquesta és com d'una macromarca.
1: Li preguntarem dimarts vinent a l'Adam Martín sobre, sí, a veure si coneix això.
0: Ah, però tu te la veus i no passa res, eh?
1: Ja.
0: No, perquè jo
2: i
0: vaig...
2: I té el mateix gust, eh?
0: No.
2: Ah.
0: El sabor és una mica com d'enfermetat.
2: Ai, ai.
0: Sí, com massa químic. Com massa químic, saps? Com si estiguessis... Clar, a veure, imagina't. És que àcid hialurònic...
3: Porta l'àcid, no... clar, si porta l'àcid aquest normal, que no sàpiga
0: clar,
3: normal.
0: Clar, sí, sí, i dos components més que no me'n recordo, però no, tu te la veus... Això sí que t'ho donaven, eh? Mentre les barres estaven tancades, et donaven això.
1: I vas conèixer algú interessant ahir?
0: Doncs pues mira, a mi no em saludava quasi ningú, però jo ho entenc, perquè jo he donat molta canya a tota aquesta gent.
1: Ja.
0: Jo estava com una mica com l'enemigo en casa.
1: Sí.
0: Però em saludava la gent, que no era influencer, però gent que... Pues de la empresa tal, o no sé qui de Forbes, o tal. O sigui, els contactes de veritat.
1: Ja. Yeah.
0: Però sí que és veritat que aquesta gent, per tenir tanta pasta, els influencers i tot això, eh? Per tenir tanta pasta, per tenir la vida tan solucionada, que manera de lanzar-se a la barra de la comida, com si no haguessin menjat mai. Què dius? Escolta.
1: Sí, no?
0: Pots tenir una mica més de classe, més, no sé. O sigui, una cosa, o sigui, treien alguna cosa i no quedava res, es llançaven allà com si fossin... Oh! I vaig dir, mare meva, quin... I la gent molt arreglada, però a nivells de...
2: Dels Oscars, eh?
0: Sí, vaig trepitjar 4 o 5 cues de vestit, que jo deia, escolta, el problema no és meu. O sigui, som 900 persones aquí enmig, no tenim cadira...
1: Una cosa...
3: Les dels vestits, és normal que les trepitges,
1: una cosa, va guanyar ahir el Premi Forbes Best Content Creator...
0: La Rorro.
1: No, sí. No, la Sheila Ebana.
2: Li van donar una altra, a la mare de la Minya Mal.
0: Sí, li van donar un... Sí, és que aquests són raros, los premios. Los premios són raros, Xavi,
1: jo no entenc res.
0: No, jo tampoc. Tu imagina't, jo tampoc. I a sobre estava dempeus. O sigui, tu imagina't.
1: Ja,
0: o sigui...
1: Perquè entenc perfectament que guanya el Roca, per exemple. Aquest noi té un podcast de converses que passa per allà gent, moltes vegades, molt interessant, no?
0: I... Sí.
2: Va guanyar.
1: Però a la mare
0: li van donar, i a part van dir durant el speech aquest que diuen, com que ens havia fet el Mundial com molt més fàcil i més entretingut pels seus vídeos i tal. Que jo
2: va
0: després...
2: guanyar, sí, el Forbes Best Content Creator Public Figures of the Year.
0: Yes, this award.
3: Oh my God. It's beautiful.
0: It's beautiful. A part el va recollir ella molt mona, ho va agrair tot, però jo també... Bueno, és que també jo veia ja gent que deia, aquesta persona, o sigui... Que hi ha gent bona i tal, però també dius, tant com per un premi... Ja.
2: Però Sheila, saps? I Keine van anar en el germà del Lamin.
1: El fill petit.
0: Sí, però no va anar el nen,
2: No, clar, ja. Però els hi van donar tots dos. Vull dir que el nen té un premi Forbes. Saps
0: el que t'he dit? Sí, el nen té un premi Forbes.
1: Increïble.
2: I la Rorro va guanyar el de millor creadora de contingut de l'any.
1: Marvi, Ernest, vas veure el nano aquest que no és... Ceci Arby, no es diu? El que no ensenya el cap, no?
0: No puedo con él.
1: Estava allà, amb la seva màscara i tot allò que fa.
0: Amb la seva màscara i amb el seu contingut copiat.
1: Sí, exacte, això
0: no va deixar res. Sí, doncs imagina't tu donar un premi a una persona que l'únic que fa és tornar a pujar vídeos que ja existeixen a les xarxes i ella els fa virals, però en cap d'això és contingut seu real. O sigui, és una cosa... Doncs a aquesta persona li han donat un premi. Clar, imagina't, este any que a mi m'han posat a la llista encara han guanyat una miqueta més de credibilitat aquests premis, però fins que jo no he arribat, imagina't, lo mismo con los ídolos. Allí li vaig dir a l'Aida també, li vaig dir, nena, a veure, però és que és una cosa que és molt d'ells per ells.
1: Ja.
0: Ho vaig notar a la festa. Sí, és com una cosa... A part, era un micro... És que era un microclima, un micromón. Microclima també, perquè...
3: Entre ells s'entenen, no?
0: Entre ells s'entenen. Sí, és com una cosa... I super elitista, super... Molt mala
2: mare
0: gent.
2: Mare de Déu.
0: Molt mala... No I... tots, eh? Però entén-me...
1: Parles dels influencers.
0: Sí, parlo dels influencers. No tots, però entén-me. O sigui, molt d'això. O sigui, que admiren, saben que acabes d'arribar o que ets nou... O sigui, i ni admiren...
3: I fan... Saben
0: qui ets, però no et diuen... Home, que no saben qui sóc jo, si els he posat a parir... Vamos, i tant, que ho saben. Però clar, ni admiren, et passen... I a part, és molt fàcil allà saludar-te o mirar-te perquè tothom s'està creuant contínuament anant a per un tros de mortadela o a per una copa de vi. Llavors, és un lloc com petit i tal, o sigui, per cull. No és que diguis, ai, estem a un camp de futbol i estem tots a 300 metres, no. Però no, I no, no, és que, vamos... No, no, molt, molt mala educació.
1: Va guanyar també la Guadalupe Fiñana, que és, bueno, com a...
2: Abuela de dragones.
1: Això, coneguda com a abuela de dragones.
0: Sí, sí. Aquest, molt bé, molt bé, aquest, molt bé.
2: Molt mona, aquesta dona.
0: I a l'speech va ser molt maco, perquè li va dedicar la seva neta.
1: Molt bé.
0: I, bueno, sí, els seus nets en general. I dels altres, és que hi ha poc més a comentar, vull dir...
3: I escolta, Marc, aquestes festes, perquè hi ha un after party o alguna
0: història d'aquest... Sí, jo no estava convidat.
3: Què dius, ara?
1: No.
3: No.
0: Mira si arriba a ser elitista, això.
1: Uau.
0: O sigui, jo estava a la llista, m'han inclòs ells mateixos, i no em van convidar a la festa. Que jo em vaig assabentar per uns altres que deien, ara vas a l'after party? I jo, clar, a mi em feia vergonya. Jo sense dir que after party, no? Però com volent treure informació.
3: Clar,
0: I jo vaig dir, no sé, d'on era, que no me'n recordo.
3: Ara no em ve el cap. Clar, però em sembla fortíssim,
0: sí,
3: perquè
0: sí.
3: Aquests actes, ara t'ho preguntava per què, dic, aquests actes sempre tenen un post que és el que es parlen altres coses i com que no t'han convidat?
0: Sí, però bueno, tampoc em va... O sigui, tampoc era el meu somni anar, ja t'ho dic, perquè a part jo ja estava com rebentat, entre que m'havien tingut de peu. Entre tant de trens i entre la gent que jo veia que anava a anar a la festa, dic, mira...
3: Tu estalvies, això que t'has
0: estalviat. Tanta cola en el baño, passo.
3: Exacte.
0: Passo. Havia d'anar al de noies, imagina't. Tampoc... Molta menys cua.
1: Lligava la gent allà, ahir, o què? Entre ells?
0: Entre ells.
1: I gent en parella, suposo, no? Sí, I amb relacions tancades.
0: Sí, perquè allà tu portes el teu mas uno, no? Que pot ser o la teva parella, el teu amant, o la teva amiga o amic.
1: Ja.
0: Però sí, a l'after party aquell segur que va ser... Vamos. Sí. Ho van donar tot. Però
1: Pablo,
0: difícil lligar, eh?
1: Pablo estava convidat? Pablo queria...
0: ¿Pablo Iglesias?
1: No. Pablo, a Pablo le apetecía que ganara un Forbes.
0: Sí, van amb ella. Sí. Vale. A part, el Pablo tu el veus, perquè el Pablo era més alt que l'ambaixada italiana.
2: És com tres vegades la Roro, no?
0: És tres vegades la Roro, però tres, Quan dic
1: la Roro
0: tres...
1: és molt petitona.
2: És més baixeta que
0: sí,
2: jo.
0: Sí, la Roro és molt petitona,
2: eh? Sí, fa com 45,
0: Sí, sí. La nena havia de... va anar a la velada, però era la veladita.
2: No?
0: O sigui, ella havia d'haver anat a la veladita. Però
1: a la velada
0: Kids. Al costat d'ell, al costat d'ell és... Però baixeta...
1: Sí.
0: No.
1: Doncs bé, doncs ja tenim la crònica d'aquests...
0: Sí, ja us he explicat la crònica.
1: Sí, d'aquests Forbes... Best Content Creators.
0: Mm. També van parlar els jefes de les Forbes Best Creators, de l'ambaixador italiano, va parlar... Tothom. I després va arribar un moment que jo deia, no sé on estic, no sé quin idioma estem parlant, ni res.
1: I vas marxar.
0: Sí, vaig marxar, i a part vaig marxar d'hora, perquè... Van dir, quan acabi la gala, tornarem a obrir les barres. I, clar, t'imagina't, tota la gent allà, com boja anant, quan no, ja no tenia temps ni... No,
3: no vaig calia,
0: marxar.
3: No calia.
0: No, vaig marxar, no també estava parar. Cansat. Venia també de gravar la promo del meu programa de RTV Play.
1: Ah, sí, és veritat?
0: Imagina't. Que no sé si puc dir, però bueno, com és a la casa, ho dic.
1: Digueu. Sí.
0: Pues això, venia de gravar la promo i el divendres ja gravo el pilot. Ha.
1: I com, però com serà això?
0: Pues...
1: Fica'ns una miqueta, si es pot, no ho sé.
0: Sí, serà, diguéssim, la Turra a la castellana.
2: Ah! Ara que la Turra...
0: Ara que la Turra plega.
2: Plega, oi?
0: Ara que l'Alba plega. Bueno, sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale. Molt bé.
0: Molt bé.
1: Doncs, si vols demà, més... Et va bé o estàs,
0: sí.
1: No, demà,
0: ja l'he dit abans a la Pilar, demà em quedo a casa...
1: Sí.
0: Però he de solucionar coses perquè avui quan he arribat tenia goteres. Bueno, ja les tenia de la setmana passada,
1: però durant aquests
0: dies ha anat tot a pitjor. Però pitjor de que se'n pot caure un fals sostre.
1: O sigui,
0: si demà no vinc, digueu-li a la del seguro de la de dalt, que vingui a veure'm a Sancho de Ávila,
1: Calla.
0: I que em posi els pempis sobre la caixa de pi.
1: M'envia més. Sisplau. No, si necessites dormir... Si no vinc a casa a dormir, passa que estàs a Girona. Estàs lluny.
0: Si no, no, Xavi, no, perquè ens liarem... No, perquè jo voldria xerrar amb tu, començo amb una birra, se'n van a les 20, no. I demà... No,
1: i demà hem de treballar.
0: Clar. Només que no he begut els Forbes.
1: Ja.
0: He de complir... Jo he de pujar el meu cupo avui.
1: És que clar. Bé, doncs parlo amb la Sònia i ens escoltem aviat.
0: Vinga. No, demà.
1: No, és demà.
2: Ah,
1: no?
2: Demà.
0: Cony, què m'estàs fotent fora? He dit que demà puc.
1: Jo
2: també havia entès que no podia. dies demà?
1: Veus?
0: No, sí, he dit que demà justament és el primer dia que estic a casa tranquil i tal, que només he de solucionar allò de les goteres.
1: Doncs ja està. Doncs demà ens escoltem, Viernes.
0: Vinga, guapos.
1: Un petó molt gran.
2: Adéu. Adéu.
1: Adéu, bonic. El gran Marc Viernes, una setmana més, que en aquest cas, clar, nominat aquest Forbes Best Content Creators 2026, doncs ens ha fet la crònica.
3: Sí, sí. Va molt bé, perquè a vegades no saps el que estàs... Va bé que expliquem aquests conceptes, eh? Forbes Best Content Creators. Jo no sé el que és, abans no sabia res.
1: I a més, el Viernes t'ho explica.
3: Molt bé.
1: Clar, amb aquest llenguatge tan planer, no? Clar, tant de carrer, com una persona normal.
3: Que I te n'assabentes de les coses i de què van aquestes coses. A mi em sembla estupendo.
1: I del postureig, no? I de la superficialitat
3: que hi ha. Ara que no conviden la gent a tot el pack complet, em sembla molt malament. Si convides, has de convidar tota la festa i la postfesta.
2: Sí, home, si no, no convidis.
3: Si no, no convidis.
2: Vinga.
3: Ah, només la festa, no. Només la gala. La after party aquesta no hi vaig. Anem-me, va, per favor. Lleig. No et ve de quatre canapés. Posa més croissants.
2: Sí.
3: Posa dos croquetes més. Per favor.
1: Hem de parlar dels semàfors.
3: Ui!
2: Sí, així. Abans ho hem avançat. Què passava?
1: I hem de parlar d'aquest tema que jo crec que és molt potent.
3: Recordeu de què anava, no?
1: Sí, demà 1 d'octubre entra en vigor el nou Reglament General de Circulació, que estableix, atenció, entre altres canvis, que els passos de vianants no hi pot coincidir el llum taronja intermitent per vehicles amb el que sigui verd pels vianants, d'acord? O sigui, no poden estar alhora encesos. El verd dels vianants amb el taronja dels cotxes.
3: No poden.
1: L'Ajuntament de Barcelona, però, no ho veu clar, i ha demanat a la DGT una moratòria i criteris clars pel que fa a aquesta configuració. És que m'agrada molt el concepte. Configuració
3: semafòrica.
2: Semafòrica.
3: M'ha costat dir-ho, perquè hi ha un moment que, que era configuració
2: semafòrica.
3: Però això t'ho diu,
2: la policia, quan li diu, quan tu li preguntes algo o tal, o els Mossos fan un comunicat, a vegades diuen, va canviar la fase semafòrica i la persona va passar, que es va posar vermell, bàsicament,
1: sí.
2: Es va posar verd.
3: És que això, això està preparat. Hi ha gent que potser es pensa que això del semàfor, no, van al seu rotllo. Ara em poso verd, ara em poso vermell.
2: Però
1: no pot coincidir el llum taronja intermitent per vehicles amb el llum verd per vianants.
2: Exacte, bàsicament, és això.
3: Què diuen? Clar, què diu l'Ajuntament de Barcelona, que això ho ha analitzat, analitzat l'impacte, i recordem, diguem, 1.550 cruïlles, així hi ha algú que ho ha comptat.
1: A Barcelona hi ha unes 1.550 cruïlles.
3: 1.550 cruïlles on el taronja intermitent... No, on el taronja intermitent associat als girs de vehicles conviu amb el verd. Suposo que a Barcelona hi ha més cruïlles.
1: Sí, espera, espera. O sigui, que només a Barcelona... Que el taronja intermitent associat a girs de vehicles conviu amb el verd per vianants, d'aquests...
3: 1.550.
1: Wow.
2: Us en dic on hi ha una?
3: On?
2: Si ho sabeu. Ui. Aquí al costat de la ràdio.
3: Ah, sí, aquí. Sí.
2: No, aquí al costat. O sigui, la que hi ha... tenim
3: aquí a Rec Burnat,
2: nosaltres, aquí a Rec Burnat amb Tànger, tenim Indra, que és l'edifici del costat.
1: Sí.
2: Doncs la que has de passar per arribar des de la Superilla fins aquí a la ràdio, en aquesta coincideix aquí... el taronja intermitent dels vehicles
3: coincideix
2: amb el verd dels vianants.
3: Ara serem molt centralistes, també. Coincideix el taronja amb el verd. Coincideix el pàrquing de l'empresa del costat, que és nomenat. Coincideix el nostre pàrquing. Coincideix la Superilla. Coincideix a l'autobús que baixa, coincideix que un dia arribarà aquí, un dia veurem un tendré, no sé, veurem una nau alienígena, també veurem què passarà per aquí, veurem coses, perquè com que passa tot en aquesta cruïlla és fantàstic.
1: Sí, sí, això d'aquí és...
3: Anem al que ens interessa, perquè pot ser la notícia aquesta que mai l'acabem d'explicar?
2: Sí.
3: Voleu que la notícia no l'expliquem mai, de que vam temporada l'últim dia al juliol?
1: És que ja ens ha passat avui, abans tres vegades.
2: I què passa? Va, explica'm.
3: I aleshores, jo diria...
1: No
3: l'expliquem. No l'expliquem.
1: És que ara m'agrada que mai acabis d'explicar-ho.
3: Quin és l'últim dia? El 19, el juliol, el 19, 20, no sé qual és. L'expliquem. Guardem-nos aquesta memòria. Això ho podem guardar. Això ho podem després... Maria, ho podem retallar d'alguna manera, guardar-ho, per dir... No, expliquem-ho bé, va. I després ho expliquem al juliol, si volem.
1: Tu volies entrevistar avui un semàfor.
3: Exacte. Com que no es pot entrevistar un semàfor, o no sabem, hem decidit... I si recordem un programa de televisió espanyola...
2: Ai...
3: que portava per títol, portava per nom, El Semáforo?
1: No. Hola.

0: La cara de Maria Coll de cringe l'Axe, no?
1: Això és perquè ràdio no es veu. Això anava acompanyat d'un ballet.
0: Sí, no?
1: Que era, o sigui, això és la capçalera de després de la... O sigui, era com dues capçaleres.
0: Ja.
1: Era fantàstic. O sigui,
2: mare meva.
1: I ara s'acabarà.
2: Això de què anava?
1: Ara s'acaba perquè ara dirà. Molt bé, si punt final i s'ha acabat.
0: Hola, què tal?
1: Un minut, set segons. He calculat.
2: Wow.
0: Curteta, ballant, no?
1: Curteta la capçalera, sí, com sí, les d'ara, que són igual. Però què tenia aquesta capçalera com moltes altres d'abans? Que t'explicava el contingut,
0: sí,
1: perquè anava dient hola, què tal? Primer, o sigui... Hola, què tal? Ah, exacte, gràcies, Pau. Hola, o sigui, quin programa et comença dient hola, què tal?
0: No, jo, una capçalera menys, que et saluda.
1: Tret de Merche, que va fer una cançó que diu hola, què tal estàs, soy Merche. Són els dos inicis que recordo.
2: Hem de parlar de les capçaleres, perquè la capçalera del Que apostamos d'aquesta casa, per mi, és una de les millors que s'han fet mai, a part el Que apostamos és un dels meus programes preferits, però és que la cançó aquella cantada per Ramon García, adoro, i Anna Obregón, jo crec que les capçaleres s'haurien de cantar. És a dir, Xavi, David, crec que hem de cantar la capçalera de la tarda de Ràdio 4. O sigui, és que la capçalera del Que apostamos era algo de l'estil si quieres encontrar en un zapato la casa donde vive tu mujer, i se sentia de fons, cuidado con los niños!
1: Perquè ho feien a dos veus, ho feien a dos veus.
2: Us ho prometo,
1: a dos veus. Sí, sí, i després van canviar Anna Obregón per Antonio Delate, perquè va haver-hi uns cristos que no sabem.
2: Però és que a més estaven... O sigui, una parella que estava liada amb la Obregón es va liar amb Antonio Delate. Sí, sí, sí,
1: i van dir, aquí posem Antonio Delate. O sigui, van dir... A veure què vamos a poner. Mira, Antonio Delate.
2: Antonio Delate, brutal, brutal.
1: Pobreta meva, un espanyol, com si ens posen a mi nosaltres a fer un programa a la RAI. O sigui, a veure, que diguem un italià. Questa sera, due punte para l'equipo rosso. Seria igual com si m'hi posen a mi. Però,
2: sí,
1: clar,
2: sí.
1: A veure un moment, el semàforo. Anem al
2: semàforo.
1: Capçalera curteta. Això encantarà, això encantarà, això guardem-ho en la queta perquè ens agradarà.
0: Sí.
1: Dirigit, o sigui, es va emetre Atenció Televisió Espanyola entre l'any 1995 i 1997, dirigit per Chicho Ibáñez Serrador,
0: hombre.
1: Atenció, grande,
2: oh.
1: I presentat per Jordi Estadella.
0: Jordi Estadella, que en aquella època ho presentava tot, no?
1: Jordi Estadella.
0: Ho presentava moltes coses, no?
1: I va venir de presentar l'1, 2, 3. O sigui,
0: sí,
1: l'havia presentat.
0: Sí, sí.
1: Marlene Mogó, ara estic tirant d'imaginari col·lectiu.
0: Uau.
1: Patràs, i Assumpció Nembuena. Consistia, en què consistia, Maria, tu abans preguntaves. Els participants feien actuacions.
2: Ah.
1: És a dir, com un got talent.
2: Sí.
1: Aleshores, el públic els aplaudia.
2: Ah, semàforo.
1: O els escridassava en funció, exacte, del semàfor. Sortia, feia, atenció que es posa en verd, vermell, taronja i verd. I aleshores, o aplaudien o agafava unes cassoles i començaven allà, pim, pim, pim, pim. Una cosa que ara diries, home, potser seria una mica discutible, no? Posar en evidència algun...
0: sí,
1: per
0: sí,
1: fer.
0: Sí.
1: Si ho has fet malament, no cal que et fotis amb una cassola a picar. Algunes d'elles, hem fet una petita tria, era alguna actuació sobre unes imitacions peculiars.
3: Y ahora está el macho padre.
1: Està fent un gall d'indi, aquest senyor, per si no quedava clar. Està fent un gall d'indi, un intent de
0: gall d'indi.
3: La gallina cuando pone el huevo.
1: Ah, a veure, atenció,
3: De acuerdo, muchas gracias por todo,
1: Molt bé, senyor, sí. Gràcies per tot. Aprofitava per saludar i... Oh. Va.
2: Oi. Sí.
1: Aquest era una mica algunes actuacions. Animals, imitacions, però clar, vosaltres direu... I si jo, en lloc d'imitar animals, vull imitar una cantant, un cantant?
0: Ah, sí.
1: Això també ho pots fer, no? Dius, m'agrada imitar, jo crec que faig bé tal. Doncs també actuacions musicals. Te amo tanto, yo te
2: amo tanto, yo. Ai.
1: Estàs fent Rocío Jurado, aquest senyor? La mentira y en el tiempo, yo. Crec que no diu ni bé la lletra, em sembla. És el semàfor, eh? Oh, atenció, eh? Què ve el semàfor? Semàfor... Ah, cassoles, no ha agradat.
0: Ostres, és l'embrió de les audicions de Factor X.
1: És el precursor, Xavi, és la gènesi d'això. Això és típic, és que m'han dit que imito molt bé Rocío Jurado. Fes-la, què passa. I mira, aquí anava. Però, clar, a veure... D'aquí va sorgir un personatge, que algú direu, qui és aquest? Jo crec que sí, però a veure, el Pau crec que potser li agradarà, perquè el, potser el recorda, que era Cañita Brava.

0: Torrente me debe 10.000 pesetas en
1: de whisky,
0: ¿no?
2: Sí, sí, sí.
3: Cañita Brava.
1: Cañita Brava cantant un suposat, he trobat, en merengue. Digue-li merengue, digue-li estil musical, a determinar. Si el vols classificar, el poses en varios i ja està.
2: Hi ha semàfor, no, amb ell, ara?
1: No, ja té el moment, perquè el semàfor al moment no recordo com va quedar. Però Cañita Brava...
2: Sí.
1: En quin idioma canta Cañita Brava? Cañita Brava és universal. Ara està cantant, tot i que a vegades no ho sembli, està cantant en castellà, és a dir, això és aquest merengue. Però Cañita Brava també cantava en anglès.
4: Speaking you, veré este sitio, veré mis techo, leading you, sharing with the good night, all right, oh, na, na, na, baby, sharing with the two, sharing with the two, speaking you, very with the two.
2: Impressionant, Cañita Brava, eh?
1: Ah, i fa com Michael Jackson.
2: Ha fet un Michael.
1: És sensacional. Doncs el semàfor...
3: Només entès baby, eh?
1: Baby, però oi que és anglès?
3: Sí, sí.
1: Tu digue-li, és que això
2: no
1: és anglès.
2: No calia entendre res més,
1: que no. Que no és anglès, que no és anglès. Cañita Brava, fantàstic, el semàfor. Fins aquí aquest recordatori d'aquesta secció que hem inaugurat avui, que acaba d'acabar avui, perquè l'hem inaugurat i ha acabat avui la secció.
2: M'agrada molt, m'agrada molt, David Gallac. Molt, molt, molt. Voleu escoltar una careta d'entrada, una capçalera històrica?
3: A veure.
2: Mira.
1: Oh! Llarga també d'inici, eh?
3: És que
1: no arrencaven.
3: No, és encantadora.
1: Ara comencen, ara.

0: es como la hace a memoria.
1: Viento en contra, que ella, ¿eh?
2: Viento en contra.
1: En un palillo.
3: La casa donde vive tu mujer. ¡Cuidado con los niños!
1: Cabe el jefe.
4: La familia y todo un pueblo de Teruel. ¿Qué apostamos?
1: ¿Qué apostamos? Fantástica.
0: Pero Lubodo, que programa.
1: ¿Qué ha pasado aquí?
0: Lubodo, que programa era que tú podías anar y di, yo apuesto que me sé de memoria.
1: Es que
0: no qualsevol xurrada, eh? Apuesto que me sé de memoria un nen de 7 anys todos los huesos del cuerpo humano tapándome los ojos solo tocándolos. I llavors hi havia personalitats que podien ser Antonio Adelante, podia ser qui tu t'imagines, sí, igual, sí, Gerard, sí, Depardieu, podria ser...
1: Chiquito de la Calzada,
0: Chiquito de la Calzada, i et deien, ¿tú crees que sí que lo puedo hacer o no? Sí. ¿Cuánto apuestas? Yo apuesto, pues, 1.000.000 pesetas. Jo, 500. Jo, tal. I després el nen, amb els ulls tapats, anava tocant els ossos d'un esquelet i deia, esto es un fèmur. A veure, és un fèmur? Sí, és un fèmur.
2: És que, clar,
1: el tema està.
2: És boníssim. Però ara penso en els que ens dediquem a això, els professionals d'això, penso que no funcionaria en la tele d'avui. No sé per
0: no,
2: què.
0: No, perquè és molt lent.
2: Però, ja, sí,
1: perquè
2: sí, requeria, sí.
1: Però, penso però, que les capsules, però requeria... 2 minuts, és a dir, requeria de seure i tot.
2: Però era millor.
0: Sí, però és que saps què feien
2: millor.
0: També? Regalaven un pin del que apostamos i deien, és que això em sembla increïble.
1: A veure si m'has dit el mateix que ja
0: sí.
1: Me'n recordo. A veure,
0: si
1: Maria, digues.
0: Totes les persones ara, que ara mateix tinguin ara. Un rellotge de cuco ara. A casa seva, que vinguin als estudis de Televisió Espanyola i portin el rellotge de cuco i els hi regalarem el pin. I la gent anava,
2: quina
0: i anava amb un rellotge de cuco. I deia el Ramon García, s'han presentat en directe 40 persones amb rellotges de cuco. Em sembla increïble. I la comissió posava el repte i deia, apuesto a que pueden llegar 40 persones. I si guanyava l'audiència, no passava res. Però si guanyava la comissió, s'havien de dutxar. I es ficaven a sota d'una dutxa.
2: És veritat. No, aquella tele... Era una
0: increïble.
2: Tele molt familiar, no? Que
1: familiar.
2: Jo sempre la recordo, clar, acompanyat de... dels meus pares, del meu germà.
0: Clar.
1: Però vosaltres, o sigui, el concepte que apostamos, que és, a banda del que diu la Maria, del nen que sap els ossos del fèmur, o jo recordo uns que diuen, Paco, Antonio, Pepe i Luis asseguren que poden partir un set Ibiza per la meitat
0: sí?
1: En 2
0: sí.
1: Minuts. Quina cosa que dius, en quin moment de la vida tu has pensat que, va, Maria, Xavi, partimos un cotxe per la meitat, però això, has d'assajar-ho?
0: Que
1: on quedes per fer-ho?
0: Que puede reconocer.
1: O sigui, i quants n'has partit per la meitat per fer-ho? O sigui, i els famosos, com deies molt bé, deies tu, Maria, les pessetes, però un diners?
0: No,
1: que d'on sortien no. Aquells? O sigui, allò on anava? Perquè no sortien de la butxaca d'Antonio Adelante, per
0: no,
1: exemple,
0: clar.
1: o del Chiquito de la Calzada. D'on eren aquells diners?
0: Després havien de fer reptes, trucant a casa de la gent. Oye, troco de la... Llamo de la tele, tal. Sí. I la gent, a vegades, moltes vegades no s'ho creia. ¿Estás viendo Televisión Española en este momento? És que era increïble, aquest programa. O Pepita sí. Apuesta que puede reconocer los sonidos de 30 ovejas de diferentes razas.
1: Ara, això.
0: Solo
1: sí,
0: con
1: sí,
0: el... Sí. I la voy a... Bé! Esto es una oveja lanuda de... el Pirineo, saps?
1: Passava per allà l'Andelón que pensava, igual diria, a mi què m'importa?
0: Increïble.
1: Si fulanito sabe reconocer les ovejas quan jo no lo sé.
0: I la comissió.
1: Però ha puesto 200.000 pessetes. Oh, qué bonito.
0: Comissió, ¿usted cree allà... que lo ha hecho bien? Pues,
2: alguns,
0: señorita
2: alguns,
0: Obregón.
2: Alguns dels més comentats, posar-se uns pantalons curts en ple salt de perxa, per exemple.
0: Veus?
2: Fer una torre de copes amb un carretó elevador,
0: sí.
2: No? Fent servir únicament les forquilles d'un carretó elevador industrial, un participant va aconseguir construir una torre de copes de còctel amb molta precisió.
0: És que és increïble.
2: Sí, sí, sí. Endevinar cançons en un quart de segon.
0: Uau!
2: En un quart de,
1: quart
2: segon,
1: de segon.
2: En un quart de segon. O habilitats impossibles de precisió i equilibri, no?
0: En recordo fi. Una persona que la van tenir rodant una pilota de bàsquet en un dit, em sembla que una hora de duració
2: sí,
0: de programa.
1: Podria ser, podria
0: sí, però
1: ser.
0: Que la persona sí, que s'estava sí. Morint allà amb el dit, que li agafaven rampes a tot arreu i anaven fent el programa i d'una antena deien com tenim a la persona que està rodant la pilota amb el dit. Increïble, programàs d'aquesta casa.
2: Una mica prèvia de tranques i barranques, no? Una mica... Han agafat idees, han agafat
1: sí,
2: idees.
1: Sí, jo crec que s'han...
0: Molt millor abans.
1: Inspirat, que es diu així.
2: S'han inspirat
1: en el gran
0: programa
1: d'aquesta casa.
0: Hem d'entrevistar Ramonxo un dia.
2: Ramonxo,
1: sí.
2: Gran persona.
0: És, per mi,
1: dia,
0: és referent en programes i mestre en programes d'entreteniment.
2: Vaig coincidir amb ell, va ser...
0: És adorable.
2: Un o dos anys, ara no recordo, en una altra ràdio a Madrid, quan jo vivia a Madrid. I sí, ell feia el programa, recordo, de les tardes d'aquella emissora, o del cap de setmana. Bé, va, un tros de persona meravellós.
5: Increïble.
2: Meravellós.
1: Ens agrada molt.
2: En fi, sabeu que avui és el Dia Internacional del Podcast?
5: Ah, sí?
1: Oh,
5: és sí. El que veus?
2: Sabeu o no, això?
1: Sí, sí, sí. Dia Internacional del Podcast. Molt bé, molt bé.
5: Sí, molt bé. És molt bon dia.
2: No, home,
1: molt bon dia. Molt bon dia. De fet, clar, nosaltres som la ràdio i fem ràdio, però després, quan els continguts, perquè ja estan els continguts al web, aquest no, però els de les hores anteriors, ja són ja, un podcast.
2: Ara, clar,
1: no?
2: Ja estan penjats.
1: Ja, RN Audio.
5: Exacte. De fet, els primers de les hores ja estan, eh?
2: Ja estan, som així de ràpids.
1: Per som això. Podcast i ràdio. Jo, si voleu, he buscat uns conceptes. Voleu jugar al és podcast o no és podcast?
2: Oh, m'agrada molt, m'agrada molt.
5: A veure,
1: jugarem al és podcast o no és podcast? I aleshores, concursant aquí a l'estudi, com sempre, el Xavi i la Maria. A veure, per exemple, un concepte que us diré ara, dieu sí o no. Corretja de distribució. Com? Té podcast o no té podcast?
2: Jo crec que no.
5: Un podcast sobre... Jo crec que sí. Corretges a distribuir. Hi ha podcast de tot, eh, Xavi?
2: No, sí, ja. Però...
1: Sí?
5: Sí,
2: no.
5: Jo crec que
2: no,
5: sí.
2: No,
5: sí.
2: No, no.
1: Xavi, no?
2: No.
1: Doncs no.
2: Veus, és que... A veure, què parlaríem?
5: Parlaries 20
2: minuts, d'això.
1: No? Hi ha podcast de motor, evidentment, sí. I de mecànica, però sobre corretja de distribució, no. A veure, un altre concepte. Teclats d'ordinador.
5: Sí, 100% sí. Perquè n'hi ha d'aquests que són cremosos, n'hi ha d'aquests que són... Sí, sí, segur. Això segur que té un podcast.
2: No pot tenir un podcast, un teclat d'ordinador. No ho sento molt.
1: No.
5: De CMR.
1: Guanya la Maria, perquè sí, sí que tenen un podcast de...
5: N'hi ha de teclat. D'alguns que són cremosos, d'alguns que sonen així, tipus ASMR, tac. Sí, m'encanten els teclats cremosos a mi.
1: Anem al sector de l'energia. He buscat conceptes molt habituals per fer podcast, ja veieu. De generadors elèctrics.
5: No crec que hi hagi un podcast de generadors. Potser
1: podcast sí, podcast no.
2: Doncs espero que hi hagi, perquè està passant una cosa, que és que amb noves promocions de construcció no tenen energia, no tenen llum.
5: Encara, no?
2: Però... Vull dir que estan acabades, eh? Pisos, cases acabats i no tenen energia.
5: Ja, jo conec una gent que els ho ha passat, també.
2: Està passant molt, massa, un tema d'e-distribució aquí a Catalunya. Doncs bé, a Indesa...
5: Escolta't el podcast de generadors.
2: És que hi ha gent que necessita generadors d'aquests. Ara, jo no sé si és legal això, o és perillós...
1: Ai, ara no...
5: Sí, sí, jo, hi ha podcast de generadors.
2: Sí.
1: Podcast. I com es diria el podcast? Generació elèctrica, generador elèctric... A veure, Pau Robert, Sergio Lezcanos, Sonia Rodríguez, Justicia, qui diu que sí o que no?
5: Miedo a l'apocalipsis.
1: Miedo a l'apocalipsis, diu el Sergio. Sí, el Pau no diu res, la Sònia no la veig, la Sònia. No sé si està per aquí.
2: La Sònia...
1: A veure... doncs no hi ha...
2: No!
1: Hi ha episodis sobre aquest tema, però podcast no. I ara us faré un últim, que és culinari, que és el següent. Un podcast, sí, podcast no, de patates revolcones.
5: Home, només de patates revolcones.
2: Però un podcast només d'aquestes patates...
1: Només.
2: Jo crec que no.
5: O que es diu, un podcast es diu patates revolcones, podria ser.
1: Ah,
5: però
1: que vagi d'això, perquè potser juga de l'engany.
5: Va, jo dic que n'hi ha un que es diu, però que no va d'això.
1: Ui, a veure, que es diu que... O sigui, sí, però no.
2: Jo crec que no pot haver-hi un podcast de només patates revolcadisses d'aquestes.
1: Doncs no existeix com a tal. No
5: però seria un bon nom, per un podcast, patates revolcones.
2: Tu tenies un bon nom de podcast per aquesta casa, no? Que era un programa d'animals, potser?
5: Era un programa, sí. Era... Mira, que si vols es podria dir així, per una cosa que t'explicaré ara.
2: Ah? A quatre potes?
5: Sí, jo penso que es podria fer un programa que es digués a quatre potes, a Ràdio 4, parlant d'animals, i es podria parlar d'una cosa que es farà, que farà Mediaset, però ho podríem fer aquí i els hi podríem robar. Que es digui... els hi podríem robar,
2: No passa res.
1: Ens inspirem i ja està.
5: Que ells han agafat First Dates i ara es diu Dog Dates.
2: Gossos lligant?
5: Tu pots anar a una cita amb el teu gos.
2: Ah, és que es lliga molt amb el gos.
1: Diuen que sí.
5: Amb un programa que es digués, o un podcast que es digués a quatre potes...
2: És que ho té tot, perquè, clar...
5: Podríem parlar d'animals que lliguen.
2: Simbòlicament, clar. Perquè hi ha una analogia, no?, a quatre potes.
1: Sí, però pot ser que acabin lligant aleshores, això que explica tu, Maria, pot ser que acabin lligant les persones no, i els gossos sí?
5: Clar, el dia 5 d'octubre es farà un especial d'aquest First Dates, aquest dating show, però es farà... aquest Dog Dates, no?
2: Ah, amb el Carlos Sobera, que per cert ho presenta tot. Hi ha algun programa que no presenti Carlos Sobera ara mateix?
1: Exacte, la pregunta perquè, és què no fa?
2: Clar, perquè
1: què
2: el, no fa? El passapalabra, aquest que no és passapalabra, no, no? No, no sé clar,
1: ui, no, és un judici això, no diguis que et foten una querella.
2: No, ja, ja, clar, però és també, que els també ho presenta ell.
5: Els participants de Dog Dates no hauran de veure només ells si es porten bé, sinó que els gossos també siguin compatibles.
2: Ai, ai, de la bola,
1: complicat és això.
5: Si les dues mascotes es porten malament,
1: no, poden
5: tot
1: quedar.
5: I que ells es portin bé, no poden quedar.
1: O sigui, tu t'has sentit per aquesta persona i dius, no. Mira que bé, que guai, m'he enamorat.
5: Els
1: o...
5: solters aniran no, no. Al restaurant amb els seus gossos i els veurem de tot tipus de gossos, grans, petits, alguns que aborden més, altres que aborden menys.
2: Sort que són gossos, perquè si fossin gats seria impossible, ja t'ho dic jo. Això no acabaria... No acabaria no
5: diuen
2: acabaria
5: que la cita no només s'han d'agradar, sinó que han de ser compatibles tots quatre. Els dos gossos i les dues persones.
1: Però és molt complicat això que passi.
5: Doncs això és el que
1: perquè imagina't que és això que tu t'agrada...
5: I es podria dir... De fet, jo no li posaria Dog Dates, jo li posaria a quatre potes en aquest programa.
1: A quatre potes, perfectament.
5: No creieu? O sigui... No sé si teniu gos, tal... Si... No a vegades diuen que es lliga anant a baixant el tipicà, no?
2: Es molt, o almenys hi ha gent que ho intenta molt.
5: Sí?
1: Sí. Sí, jo sé que a vegades m'he quedat vigilant del gos d'algun amic o amiga i la gent m'ha mirat. No sé si sí? Perquè no ho feia bé que és vigilar
5: també
1: el gos...
5: També diuen que es lliga quan portes perquè... un cotxet amb un nen o una nena. Un bebè, diuen, eh? No ho sé. Però
2: I,
5: diuen
2: i quan
5: sí.
2: Vas a portar els nens a l'escola, també. Ai. O a recollir. Això ens ho va explicar l'Alba Carreras i jo em vaig quedar al·lucinat. Dic, sí? Debò, diu, no saps com es lliga...
5: Perquè
2: quan...
5: hi ha molts pares separats, o què?
2: Suposo.
5: O que els és igual.
2: O no separats, perquè ja saps
5: que
2: ara...
5: Igual, sí. Clar,
2: la gent ho vol tot.
1: La gent ho vol tot. Però això, que això no pot ser, per exemple, jo el gos d'algú sí que me'l puc quedar, però el nen no n'hi ha portat...
5: Home, tampoc.
1: T'he imaginat l'estrany que seria, Xavi, que jo portés la teva filla a no. Infants. Mira, perquè a ver si passa algo. Home, no.
5: Doncs Dog
1: no.
5: Dates, el proper no. Dilluns dia 5 doncs d'octubre.
1: He d'adoptar un gosset.
2: Per cert, demà... Atenció, Terres de l'Ebre, Prepirineu, activada l'alerta del Pla Inuncat per pluges torrencials. Demà a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant aquest nou episodi de pluja intensa que començarà al matí i s'incrementarà a la tarda. Sí, això serà així, així cada dia, a partir d'ara.
1: Precaució i seguiu sempre els consells de Protecció sempre. Civil, que en saben molt, i si us plau seguiu-los perquè s'han de seguir.
5: I les alertes aquestes que dèiem que baixaran una mica, que seran una mica respectuoses, a partir de quan?
1: Això ho està mirant.
2: No, no
1: ho
2: està perquè mirant.
5: Ja.
2: Ho hem explicat ho avui,
5: mirant,
2: no? Que
5: sí.
2: S'està buscant un so una miqueta més agradable.
5: Si són...
2: No, era canviar això...
5: Sí, per algun altre. Doncs dic que poder pita això a les Terres de l'Ebre. No sé si hem enviat una desalerta o no, però encara seria aquest, el so. Que
2: encara és aquest.
1: Encara és aquest. Això està mirant la configuració.
2: El David Gallac ha fet unes propostes. Primera hora de programa, no? No sé si hi ha algú... Jo crec que no. La gent que escolta aquesta tercera hora no és la de la primera hora.
1: Corre, recuperin.
5: Potser algú que els hi agradem molt.
2: RN Audio. Això volia dir.
1: Corre, recuperin RN Audio. Tot,
2: ja disponible.
1: Tot.
2: Doncs demà tornarem. Demà a les 4 de la tarda, més aquí, a la tarda de Ràdio 4. Ha estat un plaer, com sempre. Avui m'ho he passat tan bé.
1: Això és fantàstic.
2: He après tantes coses que sí que sí. Quin plaer escoltar... Òscar Gorgues, amb tot el tema de l'habitatge, no? El punt de vista també dels propietaris. A la Vanessa Hogarth, quin plaer convidar avui a l'Olivia Lara amb aquesta obra anomenada No me toques el cuento, donant-li la volta a les històries de les princeses,
1: de les princeses
2: Disney, no?
1: Disney.
2: Al Teatre Poliorama. Amb el Toni Cano, també, al Pols del carrer, que ens encanta.
1: Centra també en l'habitatge.
2: Exacte. Amb el Marc Viernes, que ens ha fet una crònica avui dels premis Forbes, que demà torna aquí a la tarda de Ràdio 4. I quin plaer tenia el Pau Robert i el Sergio Lezcano al control. A la Sònia Rodríguez Justicia, a la producció. I aquí a taula, evidentment, aquest equipàs. David Gallà, què faràs ara a les 7?
1: Doncs d'aquí una estona aniré a assajar, que tinc un assaig d'una obra de teatre que fem al cap de setmana, sí. Per tant, arribaré justet.
2: A on la fas?
1: A Gràcia, Vila de Gràcia, al centre.
2: Podem anar a veure?
1: I tant. Sí. Josep i l'increïble abric en Technicolor. Entrades a Entràpolis. Ho poseu i us sortirà... Si no, us passo jo l'enllaç.
2: Entrades tinc... a on?
1: A Entràpolis.
2: Entràpolis?
1: Sí, sí.
2: Bona aquesta.
1: Entràpolis.
2: Entràpolis,
1: sí, sí. Entràpolis.
2: No, claro, Entràpolis, però no sales
1: no,
2: ni...
1: No salipolis, no. No és una localitat de Grècia, sí. No és Entràpolis al costat d'Atenes, no. Sí, allà estem. Anava a dir, passo l'enllaç, clar, vosaltres sí, perquè tinc el telèfon de la gent que no el tinc, no? Clar, no em dedicaré a donar el telèfon.
2: Que té el parc temàtic, el parc d'atraccions desitjat de Rosa Peral, Entràpolis. Què t'anava a dir Maria Coll demà a les 4 més?
5: Sí, com sempre.
2: Vinga, Entràpolis. Demà a les 4 més. Ara arriba la informació.
5: Amb l'Andreu Vinyes.
2: Andreu Vinyes.
5: A mi no preguntes què faré, perquè no faré res, perquè me n'aniré cap a casa meva, perquè no em dóna temps de fer res més.
2: És que per això no t'ho pregunto, ja. Perquè sé que tu ets feliç ara mateix, tornant a casa, estant tranquil·la, sí. Amb el teu Eric, la teva Mochi.
5: Sí, a més, avui el meu Eric crec que està jugant a pàdel.
2: Ah, molt bé. Ah? Jo sí que me'n vaig amb la meva Clàudia i la meva Gala.
5: Molt bé. Que sí, home, després el veuré, però ara crec que està jugant a pàdel.
2: Andreu Vinyes, tota la informació, Ràdio 4, edició vespre, demà a les 4, més. Fins demà.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. La pressió al carrer ha accelerat la resposta de la política a la crisi de l'habitatge, però els dos decrets aprovats pel govern espanyol encara no tenen garantida la convalidació. Divendres el Congrés decidirà si els avala. Sánchez es mostra optimista mentre Junts, el PNB i Podem estudien els textos sense haver compromès el seu suport. El Partit Popular ja ha dit que no votarà a favor. El govern insisteix que els decrets busquen l'equilibri entre els propietaris i llogaters i fa una crida a Junts. Félix Bolaños, fa uns minuts.
2: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: I diu que ho ha fet en privat i en públic a les formacions. Avui es coneixem també una mica més la lletra petita d'aquests decrets. Un d'ells allarga fins al 2030 la suspensió de determinats desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa habitacional. L'altre, pendent de publicar demà, vol convertir la continuïtat del lloguer en la regla general i obliga a indemnitzar els llogaters si no es renova el contracte sense causa justificada. Són mesures que poden donar més estabilitat, però que tenen condicions i excepcions. La protecció no arriba a tothom i aquest és un dels punts que caldrà examinar més enllà dels anuncis. Mentrestant, les acampades s'estenen a Madrid, també a Barcelona i altres ciutats de l'Estat. La mobilització manté la demanda de solucions urgents.
3: El viernes solo hay dos opciones: o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación. No hay más.
0: La qüestió és fins a quin punt aquests decrets evitaran que més persones perdin casa seva. Divendres es votaran, com dèiem, els dos textos legals i es veurà si política i les peticions dels acampats a peu de carrer es reconcilien. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyàs a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans, aquests són els titulars que també ens deixa el dia i que us avancem amb Àlex Eloi. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president Salvador Illa.
4: Els de Puigdemont han assegurat durant el debat de política general que el president de la

0: Son optimistas que sortirá finalmente endavant quan torni al Congrés.
1: Pero ir en contra de tu país, es que no sé qué estrategia de vecindad o de buena vecindad tiene el Partido Popular y Vox.
2: No, hi ha rien a modificar.
0: Macron assegura que no modificarà el tractat i que va rebre l'aval del Constitucional.
3: Un ensurt molt gran en un avió que volava de Dubai a Tel Aviv. L'aeronau ha fet un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita després d'un greu incident a bord.
0: Israel parla d'atac terrorista mentre la companyia ho rebaixa un aldarull a la cabina. Segons les autoritats, un dels pilots de l'aeronau ha intentat atacar l'altre amb un guinevet amb la intenció d'estavellar l'aparell. Cap dels 150 passatgers ha resultat ferit, però les autoritats saudites encara investiguen els fets i no han confirmat aquesta versió.
3: I atenció a les paraules del primer ministre del Regne Unit, que no descarta que el Regne Unit torni a la Unió Europea.
0: Andy Burnham assegura que el seu govern analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, inclús anar fins al final i plantejar el reingrés del Regne Unit al bloc comunitari. Ho ha dit en una entrevista a la BBC, on també ha admès que el Brexit va fer més mal que bé.
4: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good.
3: I en esports, en joc el partit entre el Barça i la Roma a la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions femenina. Dani Esclusa, bon vespre.
5: Bon vespre, Andreu. Doncs partit ara mateix al minut 19. El Barça que s'acaba d'avançar al marcador amb un gol de Caroline Graham Hansen. Les de Pere Romeu que busquen la seva segona victòria a la màxima competició continental després de guanyar a la primera jornada el París Futbol Club.
3: Última hora a les carreteres. Com se circula a aquesta hora? Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7 i retencions del paper a la Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que restringeix un carril. També hi ha cua a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La B30 lateral de la P7 va carregada de Sant Cugat a Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa. A més, la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. La 2 va molt carregada entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral i també hi ha cua a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral de la B10 hi ha retencions a Zona Franca de Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Pel que fa al temps, atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Protecció Civil demana extremar les precaucions. Quin temps farà Jordi Oriós?
7: Demà s'espera temps inestable a Catalunya, amb pluges en general a tot el territori i especialment amb una situació que es pot complicar a partir del migdia, amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, especialment al Pirineu Occidental i al Ter Sud cap a la tarda. Demà hi ha perill important al prelitoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes més baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà les màximes seran de 29 graus a Girona i Lleida, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona.
3: Les 7 i 6 minuts al vespre.
8: Edició vespre. Andreu Viñas.
3: Aquest dimecres s'ha publicat el decret d'habitatge al Butlletí Oficial de l'Estat, així que hem pogut fer una ullada a la lletra petita i alguns aspectes respecte als anuncis d'aquest dimarts, especialment a la suposada limitació de la compra especulativa per part dels anomenats fons voltors. I li hem posat la lupa. Pau Alemany, bon vespre.
9: Bon vespre. La proclama de frenar la compra especulativa queda diluïda al decret i és que hi ha tres qüestions que generen dubtes. D'una banda, no hi ha una definició clara de fons voltor, sinó que es fa referència a les persones o empreses que es dediquen a comprar habitatges. Si volen comprar una casa, ho hauran de fer per un preu superior al 70% del valor de tasació del mercat. Una xifra insuficient, ja que hi ha un 30% de marge per especular, tal com explica l'advocada de CAES i experta en matèria d'habitatge, Alejandra Jacinto.
10: Es una cantidad que sigue siendo muy alta teniendo en cuenta cómo están los precios. Por otro lado, teniendo en cuenta que bastaría con que se adquiriera por el 71% para que ya la medida quedase inválida.
9: D'altra banda, la prohibició de la compra especulativa té algunes excepcions. Si l'habitatge comprat es destina a lloguer assequible durant només 5 anys, decau la limitació. I el segon supòsit, si el comprador s'uneix a un codi de bones

0: pràctiques acordat amb les comunitats autònomes, també queda exempt de les limitacions. Així que la responsabilitat passa a les autonomies, que poden modificar-los segons la seva ideologia.
1: Si además esa autoridad está en manos de las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas que están del lado de la especulación, pues creo que es una medida que en su conjunto se queda muy corta.
0: I més enllà de la compra especulativa, els desnonaments queden suspesos fins al 2030, sí, però només per a persones vulnerables sense alternativa habitacional. I també els propietaris es podran deduir el 100% dels impostos si rebaixen un 5% el preu del contracte.
2: Molts condicionals sobre aquesta qüestió. Per posar context, l'economista i presidenta de la Fundació Habitat 3, Carme Trilla, ha defensat a Ràdio Nacional mesures que mirin de protegir els propietaris en context de manca d'habitatge públic.
3: Aunque creo que en el futuro lo que necesitamos es alquiler público y alquiler social, y estamos en ello también, pero claro, esto no es inmediato. Entonces, mientras tanto, intentar proteger el alquiler privado que tenemos, siempre y cuando no sea abusivo y no sea especulativo, pues es un tema importante. Si no, sí, se va perdiendo parte de este alquiler, ¿no?
2: I això que us expliquem podrà tirar endavant o no en el ple extraordinari de divendres. Pedro Sánchez confia que el Congrés podrà convalidar els dos decrets d'habitatge, tot i que encara no té garantits els suports de Junts, el PNB i Podem. Els grups estudien els textos, mentre Esquerra i Ecbildu ja han anunciat que votaran a favor. Congrés, Rosa Carreño, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, la convalidació dels decrets no està garantida. Junts no aclareix què farà divendres i reconeix Míriam Nogueras que estan preocupats i decebuts.
5: Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
4: La ministra avui a la sessió de control els ha recordat que moltes de les seves propostes estan incloses.
6: Creo que cuando ustedes puedan estudiar con profundidad este texto van a verse reflejado en alguna de las cuestiones, no en el 100%, señoría. Es imposible con esta mayoría parlamentaria.
4: També el PNB està estudiant si hi ha alguna contradicció. Maribel Vaquero a la sessió de control.
7: No se pueden equiparar los grandes fondos de inversión con los pequeños propietarios. La función social de la vivienda es una responsabilidad que deben garantizar la administración pública, no recaer sobre los particulares.
4: Esquerra i Bildu diuen que les mesures són insuficients, però avui han confirmat que votaran a favor. Òscar Matute, Oriol Junqueras.
8: ¿Es suficiente? No. ¿Es necesario a día de hoy para miles de familias y de personas? Sí.
9: Votaremos a favor de los dos decretos, como no puede ser de ninguna otra manera.
4: Qui sembla disposat a votar en contra és Podem, que considera que els decrets queden molt lluny de les reivindicacions del carrer.
10: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
4: Podem es reunirà demà amb el sindicat de llogateres i després decidirà el sentit del seu vot.
2: Això és el que ha passat al Congrés avui i les previsions de cara a divendres. I en paral·lel també les acampades per l'habitatge que s'han estès des de la Puerta del Sol a Madrid, on un miler de persones reivindiquen el dret a l'habitatge. A altres ciutats com Màlaga, Sevilla, Palma, també a Barcelona, on gairebé 100 persones han passat la nit a Plaça Catalunya. Toni Conté.
11: El miler d'acampats a la Puerta del Sol tenen intenció de continuar, almenys fins divendres. La Comunitat de Madrid ha demanat a delegació del govern que desallotgi la plaça en 24 hores, mentre que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acusat els manifestants de no ser pacífics.
12: No són manifestants pacífics, no és una mera acampada per la vivienda, e insisto, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados...
11: A la plaça Catalunya de Barcelona hi ha unes 50 tendes de campanya en una convocatòria al marge del sindicat de llogateres. La Luana i l'Arteco, que participen a l'acampada, consideren que el decret es queda curt.
13: Evidentment, si hi hagués una intenció real d'ajudar el poble, aquest decret hagués vingut molt abans i directament no s'hagués tolerat, que es desahucin a persones en estat de vulnerabilitat.
14: No volem més paper mullat. El decret Mari Carmen anirà molt bé per a algunes persones, però realment les persones més precaritzades no comptem en aquest decret.
11: A Màlaga i Sevilla acampen un centenar de persones a cada ciutat, mentre que a Múrcia en són gairebé 40 i a Palma una desena, seguint l'exemple de la acampada per l'habitatge a Madrid.
2: I avui el Sindicat d'Habitatge de València estava pendent d'un desnonament i ha aconseguit aturar-lo. El del Daniel, un investigador de la Universitat de València que feia 17 anys que vivia al mateix habitatge a Burjassot.
15: Sí, por supuesto, es una victoria. Pues si aquí no viene gente, hoy me echan, eso todo clarísimo. Y yo creo que es el camino para que cambien las cosas en este país. Así que le estoy eternamente agradecido.
2: El sindicat ha anunciat l'aturada de les xarxes socials, la suspensió evita que hagi de deixar casa seva de moment, però no implica que el conflicte estigui resolt. I mentrestant, a Catalunya, l'oposició ha endurit el to contra el president Salvador Illa en el debat de política general Esquerra i els Comuns li mantenen el suport, però li exigeixen que compleixi els acords pressupostaris. Junts proposa reprovar el president en una iniciativa inèdita si s'aprova. El Partit Popular, Vox i Aliança Catalana han carregat contra les polítiques del govern, mentre la CUP ha reclamat que intervingui el mercat de l'habitatge. Elena García.
16: Junts endureix l'oposició a Illa.
17: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
16: Puigdemont no veu el president digne del seu càrrec i proposa que el Parlament el reprovi. Illa treu ferro a una maniobra inusual i retreu a Junts un punt d'exageració.
17: És una decisió excepcional.
18: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
16: El PP català ja la va demanar per Torra fa 8 anys. També Ciutadans, quan l'oposició disposa de la moció de censura. Però Puigdemont perfora així en la col·laboració responsable que confirmen Illa i Junqueras quan els socis eleven el to. Mentre el PP pugna en l'alternativa, Alejandro Fernández acusa Illa de pontificar i l'alerta que el nou finançament no el volen ni els seus.
18: Aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
19: I és que a més no el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquest trunyo?
16: Vox, Garriga i Oriols Aliança encenen l'hemicicle.
20: Corrupto i un mentirós.
18: Jo vull dir que vostè, que és un indocumentat, un mal educat, un provocador, un extremista i un demagog.
21: Entre espardenya o esbàstica, tots vostès trien la poltrona.
18: Sí, sí, és que les coses s'han de dir pel seu nom. Vostè és una demagoga extremista i autoritària.
16: La CUP demana a PSC i a Junts l'aval perquè Catalunya tingui plenes competències en habitatge.
2: Doncs els socis han aprofitat l'examen de mig mandat per pujar el to i avaluar l'estat dels compromisos pendents, com estem escoltant. La segona jornada d'aquest debat de política general també ha servit tant a Esquerra com als Comuns per calibrar la temperatura de l'estabilitat de la legislatura. Tornem a la cambra catalana, Lorena Enns.
22: Els socis han exigit a Illa avenços tangibles per sostenir la legislatura. Esquerra ha retret al president manca d'ambició i de lideratge. Els republicans han ofert a Illa la seva col·laboració, però avisen, si no compleix amb els compromisos pendents, trontollarà l'estabilitat de la legislatura. Josep Maria Jové i Salvador Illa.
23: Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada.
18: Agraeixo el suport que van donar a la meva investidura. Per això reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Els Comuns, de la seva banda, reclamen al govern valentia contra l'especulació en habitatge i retreuen al president que faci anuncis que es queden, diuen, a mig camí. Jessica Albiach, de nou, el president.
24: Que van pactar el govern amb els Comuns un règim sancionador i un cos de 100 inspectors per multar, per sancionar a qui està especulant amb l'habitatge i vostès no han posat multes.
18: Seran sancions, tal com preveu la llei. En alguns casos, anava a dir una paraula, no, vull ser prudent. Contundents.
22: I confia en tancar un acord per prohibir la compra especulativa a l'octubre. Ella ha tancat la segona jornada amb dos anuncis. Proposa que el Parlament impulsi al Congrés una iniciativa per endurir les penes del Codi Penal per la tinença il·lícita d'armes i 20.000 places residencials noves per persones grans i amb discapacitat fins al 2030.
2: Bé, doncs portem dies parlant de la crisi de l'habitatge arran del cas Mari Carmen. Fins ara hem focalitzat la situació a ciutats com Madrid i Barcelona. Avui ampliem la mirada per saber com es viu aquesta crisi a altres demarcacions. Ho explicàvem amb la Joana Cendra des de Lleida, Judit Huerta des de Tarragona i la Gemma Esteve des de Girona.
25: Des de l'agost, Lleida ja no és ciutat tensionada. Segons dades de la Paeria, 1.100 habitatges estan en procés i 400 són assequibles. Cada pis que es posa a lloguer rep una mitjana de 114 trucades, segons Idealista. A tota la demarcació hi ha 21 municipis amb el mercat tensionat, 8 dels quals el Pirineu, on de mitjana el 60% dels pisos són d'ús no habitual i en alguns municipis aquest percentatge supera els 80 punts. Arnau Corberó, de Pirineu Viu.
26: Contractes curts, de temporada, que a l'estiu has de marxar perquè ho lloguen turístic o perquè volen pujar els propis propietaris, i trobem aquest tipus de precarietats vinculades a l'habitatge.
25: Als pobles petits, molts propietaris no volen ni llogar ni vendre. Per això la Diputació ha finançat la recuperació de 100 habitatges que donen vida als micropobles.
27: A Tarragona ciutat, en els últims 7 anys, el preu del lloguer s'ha encarit una quarta part, mentre que el parc de pisos s'ha reduït a la meitat. Héctor Simón és director de la càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB i explica quins són els més perjudicats.
28: Totes aquestes persones més humils, doncs, queden excloses tant de l'habitatge de compra com de l'habitatge de lloguer.
29: És que viure d'ocupar és molt fàcil. No, viure d'ocupar no és fàcil, perquè no tens ganes de res. Moltes vegades et passen pel cap acabar amb la teva vida.
27: L'Agnès fa 10 anys que viu d'ocupa amb la seva mare de 65, que va perdre la casa, la seva germana petita i ara el Magí, un nadó d'un any. El 17 de desembre torna a tenir l'espasa de Damocles del desnonament damunt seu. A la demarcació hi ha de mitjana 2 desnonaments diaris. I la xifra creix. Joan Nadal és del Sindicat de l'Habitatge de Tarragona.
0: Dilluns ens van vindre 6 persones, 6 famílies, que estan pendents de desnonament. Cada setmana estem veient com venen més i més persones. El problema està molt lluny de solucionar-se.
1: A Girona Ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet pujar els preus. Segons dades de la Cambra de la Propietat, el preu mitjà se situa a dia d'avui al voltant dels 794 euros mensuals. El president dels API de Girona, Joan Company, aposta per incentivar l'oferta d'habitatge per revertir una tendència que assegura va més.
3: Fer contractes indefinits, el propietari hi estaria d'acord si hi hagués seguretat jurídica i estabilitat. És a dir, sapiguem que aquell llogater que no paga perquè no vol pagar, en poc temps doncs se'l pugui treure del pis. Si hi ha aquesta seguretat jurídica, no ha de fer cap por de cap manera.
1: A banda de Girona, 57 municipis més de la demarcació estan subjectes a la regulació de preus. Una vintena són a la Costa Brava, on les segones residències i els pisos turístics redueixen el lloguer habitual. Això dificulta que joves, famílies i treballadors es puguin quedar als municipis. Davant d'això, diversos ajuntaments gironins intenten ampliar el parc d'habitatge assequible i reclamen més implicació de la Generalitat.
2: Doncs seguim en habitatge, perquè més del 83% dels espanyols creu que l'accés al primer habitatge empitjorarà o continuarà igual en el futur, segons un estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques publicat avui. L'informe titulat Actituds cap a l'estat del benestar i elaborat entre el 10 i el 17 de setembre assenyala que prop de 2/3 dels enquestats creuen que l'accés a un habitatge digne només està garantit per algunes persones. El 18% però assegura que en realitat ningú el té. Bé, doncs enmig d'aquesta realitat de la dificultat de trobar habitatge trobem més xifres. L'Euríbor, que tanca el mes de setembre per sobre el 3,2%, la taxa més alta en més de 2 anys, que dispararà la quota de les hipoteques variables. Climent Sabater.
5: L'Euríbor tanca setembre un punt per sobre de l'índex de fa un any. Aquest repunt encarirà més de 1.000 euros l'any les hipoteques variables que tinguin ara revisió anual, com detalla l'analista del portal Halma i Cash, Miquel Riera.
6: Per exemple, pels casos en els que la revisió és anual, la pujada serà d'uns 88 euros al mes, que representen més de 1.000 euros l'any. I pels que tinguin una revisió semestral, la pujada serà d'uns 57 euros al mes de mitjana, que representen uns 340 euros al semestre.
5: El 3,2 al que arriba l'Euríbor és la taxa més alta en 2 anys i l'escalada té a veure amb l'augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per frenar la inflació. Si es manté l'encariment dels carburants que pressionen a l'alça els preus, els mercats avancen noves pujades de tipus d'interès que poden posar l'Euríbor per sobre del 3,5% a finals d'any.
7: Edició Vespre.
2: 10 minuts i 7:45. La visita del president de França, Emmanuel Macron, a Espanya ha estat marcada pel rebuig del Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta a signar el Tractat d'Amistat. Tant Macron com el president espanyol, Pedro Sánchez, han lamentat aquesta posició. Àlex Eloi, bon vespre.
11: Bon vespre. Amb dos mandataris consideren que és un error no haver-lo ratificat, però es mostren optimistes que sortirà finalment endavant quan torni al Congrés.
8: Entiendo que la política tiene su dimensión irracional, si me lo permiten. Yo lo puedo aceptar. Pero ir en contra de tu país, hasta incluso, es que no sé qué estrategia de vecindad o de buena vecindad tiene el Partido Popular y Vox.
9: No, hay rien à modifier. Y aurait eu des choses qui ne sont pas conformes à votre constitution.
11: Sánchez li ha demanat disculpes per la negativa, mentre que Macron ha advertit que no canviaran el text i que compta amb l'aval del Tribunal Constitucional. També durant la visita d'Estat, que ha durat 2 dies i que finalitza aquest vespre, Macron s'ha referit a la crisi de Ceuta, de la qual ha dit que va ser un atac exterior i múltiple, i el Brexit, al qual s'ha referit com la gran mentida dels últims 30 anys.
2: Gràcies. La mirada de Ceuta ens porta també a l'anunci del govern espanyol d'aportar més de 40 milions d'euros en logística. Avui Juan Jesús Vives també ha declarat com a testimoni a l'Audiència Nacional, mentre Amnistia Internacional ha denunciat també presumptes maltractaments de militars emigrants. Cristina Martín.
10: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciat aquesta tarda una partida de més de 40 milions d'euros per cobrir les despeses que està assumint el govern de la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol. La intenció del govern espanyol és portar aquesta partida al Consell de Ministres de la setmana que ve.
20: Está acordado con la ciudad de Ceuta 40,3 millones de euros. Es la partida desde agosto hasta diciembre de este año
4: año 26.
10: Precisament el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha comparegut a l'Audiència Nacional per declarar com a testimoni davant la jutgessa encarregada d'investigar l'entrada de persones a la ciutat autònoma a finals de juliol.
7: Yo me voy satisfecho porque me he podido explicar y me voy muy satisfecho porque he visto en su señoría y en el Ministerio Fiscal implicación y determinación para esclarecer lo que ha ocurrido.
10: Tot plegat en el dia en el qual s'ha conegut l'informe d'Amnistia Internacional sobre presumptes maltractaments i vexacions a migrants per part de militars. El Ministeri de Defensa l'enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta i es compromet a investigar els fets.
2: Més notícies en format més breu. Rosa Quitllet, bon vespre.
12: Bon vespre.
2: Més d'una vintena de detinguts en un macrooperatiu antidroga desplegat aquest matí per la Guàrdia Civil a diverses localitats catalanes i de la resta de l'Estat.
12: Des de primera hora del matí, efectius de la Benemèrit han participat en aquest operatiu conjunt amb la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units, i amb l'Europol. S'han efectuat fins ara 23 entrades i registres a Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, Vegas, Lleida, Alacant i Madrid. 11 escorcolls en els que s'han intervingut, confirmen fons consultats, dades, importants quantitats de droga i algunes armes.
2: Els Mossos descarten que l'escopeter acusat de lesionar l'ull a Roger Espanyol disparés una bala de foam directament contra ell.
12: En la penúltima sessió del judici, experts de la policia catalana han mantingut que la trajectòria de l'arma apuntava a terra i la bala de goma va rebotar fins a impactar a l'ull de Roger Espanyol.
13: Se ve, está en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
12: I assegura que diversos companys podrien haver interferit en el seu camp de visió. Demà, últim dia del judici, és prevista la declaració dels acusats.
2: Els Mossos d'Esquadra també investiguen una presumpta agressió sexual grupal a una jove registrada diumenge a Sant Adrià del Besòs.
12: Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot, a tocar de les 3 xemeneies, passades les 6 de la matinada. Segons confirmen fonts policials, la jove hauria estat assaltada per dos individus que, després de colpejar-la, l'haurien violat. De moment, no hi ha detinguts.
2: Atenció, conductors, conductores, a partir de demà 1 d'octubre entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. Uns canvis que posen el focus en els usuaris vulnerables, ciclistes, motoristes, conductors de patinet i, com no, també vianants. Ens ho explica en Sergi Bassoles.
14: La resposta a la pregunta què canviarà a partir de demà no és senzilla. Són múltiples els canvis normatius que entraran en vigor. Ara bé, patinets, bicis i motocicletes són els col·lectius més afectats. Comencem pels conductors de patinets, perquè la nova normativa fixa, entre d'altres mesures, edat mínima. Pere Navarro, director de la DGT, en declaracions a Ràdio Nacional.
15: Casco obligatorio, 15 anys, edat mínima i tercero, luz encendida per favorecer su visibilitat.
14: Un altre dels col·lectius on posa el focus la nova norma als ciclistes i la seva protecció. I aquí els conductors d'automòbils haurem de tenir-ne especial precaució.
15: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno, comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta.
14: Un altre dels aspectes on incideix la nova normativa és en la indumentària de motoristes i dels seus acompanyants. Hauran de portar guants i calçat tancat.
2: Esports. El Barça femení s'enfronta aquesta hora a la Roma en partit corresponent a la segona jornada de la fase de Lliga de Campiones. Dani Esclusa, bon vespre.
16: Què tal? Bon vespre, Andreu. Doncs sí, el partit que es troba ara mateix arribant al descans, al minut 41, el Barça que guanya per 0-2, ha marcat el primer Caroline Graham Hansen al minut 19 i ara fa un minutet ha marcat en pròpia porta Oladipo. Les de Pere Romeu busquen la segona victòria en aquesta Champions League després de derrotar en la primera jornada el París Futbol Club.
2: I més enllà del futbol, la tarda d'avui també ens deixa, Dani, una gran activitat poliesportiva amb protagonisme per equips catalans.
16: Doncs sí, en bàsquet des de 6:45 de la tarda. El Manresa està jugant a la pista del PAOK de Salònica. És el debut del conjunt català a l'Eurocup, la segona màxima competició continental. El partit es troba ara mateix al descans. El Manresa que guanya per un punt, 40-41. I un altre debut en segona màxima competició europea, però en aquest cas en handbol, és el Granollers que està disputant el partit corresponent a la primera jornada de l'EHF Euroleague a la pista del Flensburg alemany, un dels grans favorits per la victòria final en aquesta competició. Doncs bé, el partit està ara mateix també al descans i està empatat a 20. A punt de començar està també a la piscina de Sant Sebastià la final de la Supercopa d'Europa de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Marsella. Germà García, bona tarda.
4: Bona tarda, amb la piscina plena de gom a gom aquí a la piscina de Sant Sebastià, al barri de la Barceloneta, juga l'actual campió de la Champions, que és l'Atlètic Barceloneta, contra el campió de l'Eurocup, que és el Marsella francès. Per cert, que no juga Marc Larumbe, l'exjugador del Barceloneta, no hi serà present, com dic, en el conjunt francès, perquè està sancionat, i tampoc seurà la banqueta de l'equip mariner Fran Fernández, que és l'entrenador, perquè està sancionat de l'últim partit que es va disputar a Malta en la Final Four de la Champions, i el seu lloc l'ocuparà Víctor González. Tot està a punt de començar aquí a la Barceloneta, aquesta final de la Supercopa. El Barceloneta busca la seva segona competició, el segon títol d'aquesta competició de la Supercopa d'Europa de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Marsella.
16: Gràcies, Germà. I després, en bàsquet femení, l'Unigirona, que juga la seva participació a l'Eurolliga davant l'Eblac Konuk Turk, i el Barça de futbol sala juga contra l'Oparrulo.
2: Gràcies, Dani. Fins ara.
16: Fins ara. Bona tarda.
2: I en cultura, 70 documentals, 64 d'ells estrenes, componen la programació del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona, l'Inèdit 2026. El certamen projectarà en la seva edició número 24 creacions sobre bandes i artistes pioners de la història de la música, com Pulp, Marianne Faithfull, David Bowie, Nofix, Sun Ra, Beastie Boys, Fermín Muguruza, Zerron o Dolly Parton. També us parlem de teatre, perquè l'herència, el patrimoni i els llegats familiars es posen sobre l'escenari de la Sala Petita del TNC amb l'obra El Cadell, de Josep Maria Miró, situada en una casa pairal catalana habitada per diverses generacions d'una mateixa família, amb Mercè Arànaga, Lourdes Barba, Màrcia Cisteró, Àurea Márquez o Rosa Renom. Marta Rida és la veu de la casa pairal, com un personatge més que imposa normes i condiciona les persones que hi viuen, al TNC. I també, avui, acabem amb la música de gossos. Els manresans obriran la seva gira de retorn als escenaris amb una doble actuació al Festival Estrenes de Girona el proper 30 d'abril. Amb aquests dos concerts, Gossos celebren 20 anys de Corren, una de les cançons més identificatives del rock català. Les entrades es posen a la venda demà mateix a les 7 de la tarda a la web d'Estrenes. Marxem, tornem demà quan siguin les 7 del vespre. Adéu-siau.
17: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
18: Es una trampa que hayan troceado el decreto, porque todo el mundo sabe lo que va a pasar, Jesús, que es que con más probabilidad el decreto más light va a salir adelante y el decreto más flojo, el más ambicioso, el que tiene tímidamente, pero bueno, apunta a los alquileres indefinidos, ese Junts y el PNV lo van a tirar.
19: Segur que l'han reconegut, és la número 1 de Podemos, Ione Belarra, convençuda que el segon decret aprovat pel Consell de Ministres no arribarà a aprovar-se aquest proper divendres. Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat ja aquests dos decrets i això ens ha permès conèixer amb més detall alguns dels punts inclosos. Hem conegut, per exemple, que el govern preveu obligar els propietaris que decideixin no renovar el contracte al seu llogater a haver-los de pagar tot un any de lloguer, una indemnització que correspondria, doncs, al pagament de 12 mesos. Hem sabut també que els lloguers de temporada seran considerats residència habitual si no hi ha una justificació del seu ús. Tot plegat en aquest dimecres en què hem pogut escoltar la veu dels constructors manifestant-se en contra del decret, tot advertint que hi ha promocions d'edificis destinades inicialment al lloguer i que s'estan posant ara a la venda. Una situació realment complexa al damunt la taula que no impedeix que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi mostrat avui optimista en aconseguir que els decrets puguin tirar endavant. Segurament és el més optimista de tots, perquè un dia més hem pogut comprovar la llunyania que, per exemple, Junts per Catalunya mostra per recolzar aquestes lleis.
21: L'objectiu principal, o dos dels principals objectius d'aquest Reial Decret, eren poder protegir les famílies i aturar els fons voltor. Aquest Reial Decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant, i aquest Reial Decret tampoc protegeix a les famílies, perquè si vostè vol deixar o volgués deixar en herència un pis de lloguer al seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar aquest pis abans de que el seu fill el pogués heretar.
19: I a la banda contrària tenim les manifestacions que continuen produint-se per tot Espanya. Avui el sindicat de llogateres ha anunciat una gran cassolada per demà i també manifestacions a tot l'estat aquest dissabte. Tot plegat mentre continua la concentració a la Puerta del Sol de Madrid, on unes 1.000 persones aproximadament pensen quedar-se com a mínim fins aquest divendres quan es votin els decrets. Tant la comunitat com l'Ajuntament de la ciutat han demanat a la delegació de govern que es dissolgui de manera immediata aquesta concentració. I, de fet, avui mateix, l'alcalde Martínez Almeida assegurava que a la Puerta del Sol aquests dies no hi ha manifestants.
0: No són manifestants pacífics, no és una mera acampada per la vivienda, se está transformando en algo completamente distinto en su caso, e insisto, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados...
19: Veurem com evoluciona tot plegat, i tot això mentre a Barcelona entre 100 i 150 persones han plantat les seves tendes de campanya a la plaça de Catalunya per protestar també per la situació de l'habitatge. Els micròfons de Ràdio 4 recollien avui aquests testimonis.
3: Evidentment, si hi hagués una intenció real d'ajudar el poble, aquest decret hagués vingut molt abans i directament no s'hagués tolerat, que es desahucin a persones en estat de vulnerabilitat.
22: No volem més paper mullat. El decret Mari Carmen anirà molt bé per a algunes persones, però realment les persones més precaritzades no comptem en aquest decret.
19: Ara passen gairebé 4 minuts de 7:45. Què tal estan? Senyores, senyors, molt bona tarda. Moltes gràcies per compartir aquesta estona de dimecres amb nosaltres. Posem a caminar aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 en el dia en el que el Parlament de Catalunya ha viscut la segona jornada del debat de política general, en el que hem escoltat Salvador Illa, per exemple, anunciar els seus plans per endurir les penes per portar armes. Però sobretot avui ha estat el torn dels grups de l'oposició. Molt dures han estat les paraules de Junts per Catalunya. La seva portaveu, Mònica Sales, definia avui Salvador Illa com el pitjor president que ha tingut mai Catalunya.
23: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la.
19: Aquesta visió que Junts té del president de la Generalitat ha fet que aporti al Parlament una proposta per reprovar-lo. A la seva resposta, Salvador Illa ha assegurat que no sabia com prendre's aquesta acció d'un partit que volia fer una moció de confiança, referint-se a Pere Aragonès, quan amb dos partits governaven en coalició.
24: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
19: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha demanat Salvador Illa que s'ha de fer valer davant el govern central.
25: Compleixi, president, i en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal. Mai com ara, el PSC havia tingut tanta capacitat d'influència sobre el PSOE, i ho ha de fer valer.
19: I tampoc li han faltat crítiques per part dels comuns. La seva presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, li instava a ser molt més ambiciós.
26: Però, president, és que no estem veient aquest govern. Li he de dir que aquest no és el govern que nosaltres estem veient. Sap quin és el govern que estem veient? Doncs un govern que parla d'una gran transformació, però clar, una gran transformació que és que no arriba mai.
19: I el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, acusava Salvador Illa de parlar molt i de fer poc.
27: Ni govern de tothom, ni prosperitat compartida. Només sermons i plegàries al servei de la seva ideologia i de l'aparell del PSC. Aquest sí, més ben regat que mai, amb els pactes, la taula pel pacte, el pacte per la taula, les cadires per tothom. En això sí que són uns mestres insuperables.
19: Aquí, a aquesta hora, ens acompanyava, si ho recorden, Ferran Pedret, el president del grup socialista al Parlament de Catalunya. Avui ens anem, lògicament, a parlar amb l'oposició. Avui ens acompanya el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Salvador Vergés. Com està, senyor Vergés? Bon vespre.
28: Molt bé, moltes gràcies.
19: Gràcies, abans de tot, per estar avui amb nosaltres aquí al Plenem. Has fet un resum breu del que ha estat una activitat molt potent del Parlament de Catalunya. Li han plogut moltes crítiques avui a Salvador Illa, eh?
28: Sí, jo crec que merescudes perquè al fi i al cap no estem fent més que traslladar el malestar que hi ha doncs, al poble de Catalunya cap al president Illa en particular i cap al seu govern. De fet, en aquests 24 mesos de mandat no podem oblidar que hi ha hagut 12 col·lectius professionals, socials diferents, mestres, metges, pagesos, pescadors, agents rurals, bombers, etc., fins a 12 col·lectius diferents que s'han manifestat en contra de les polítiques del president Illa i fins i tot, en alguns casos, doncs, s'han plantat en vaga. Per tant, la incompetència del president Illa està demostrada, la seva submissió a Madrid, i a més, un factor retroalimenta l'altre, perquè sempre li han dit que sense defensar la nació davant de Madrid és impossible que pugui fer bona gestió, quan ell precisament doncs, va arribar aquí dient que ara el que tocava era bona gestió. Això ja està demostrat que no, que ell és propaganda i no pas solucions.
19: En qualsevol cas, els diferents anuncis que ha anat fent el president Illa al llarg d'aquestes dues jornades, com els han vist a Junts? Parlo, per exemple, d'aquesta possibilitat, un pla per comprar vivenda per a aquelles persones que tinguin més de 40 anys, de manera compartida amb la Generalitat, o avui coneixíem, per exemple, aquesta voluntat de endurir les penes per a aquelles persones que portin armes. Com ho veu vostè, això?
28: Sí, pel que fa als anuncis, concretament tres que va fer i que ara doncs, avui han vist reflectits en aquestes propostes de resolució que tots els grups ja hem registrat aquest vespre mateix. Pel que fa a les d'habitatge, nosaltres el que hi critiquem és que l'habitatge és un problema estructural al nostre país i això no es pot solucionar improvisant i fent anuncis així a cop de titular, reaccionant doncs, simplement perquè l'agenda mediàtica ho marca, no? I per tant l'agenda política del president Illa va a remolc sempre de l'agenda mediàtica. És evident que hi ha hagut el cas malaurat de la senyora Mari Carmen a Madrid, també un cas de desnonament doncs, aquí a Mataró, i per tant doncs, ell, de pressa i corrents, reacciona amb tres mesures que si realment doncs, per ell fossin tan importants, doncs, per què no hi eren, per exemple, en els pressupostos de la Generalitat, no?, que es van aprovar fa poc. Unes mesures també que se'n van més enllà de 125 milions d'euros, tampoc diu d'on pensa treure aquests diners. Unes mesures, per exemple, doncs, la de la compra conjunta que nosaltres, Junts per Catalunya, a través del nostre grup municipal, l'Ajuntament de Barcelona, doncs ja la vam proposar el gener passat. Per tant, no, tampoc és res innovador. I, per tant, doncs, és governar això, no?, improvisant i fent anuncis que de cap manera resolen estructuralment el problema de l'habitatge, que s'ha de resoldre per la via d'incrementar l'oferta, per la via de fer bonificacions fiscals a les persones que ho necessiten, parar els peus als fons voltor, evidentment, i protegir i donar seguretat jurídica als petits propietaris, que recordem-ho, són el 90% dels propietaris del nostre país. Bàsicament això. L'altre anunci, vostè em deia...
19: No, li parlava de l'anunci que feia avui d'endurir
28: el tema de seguretat.
19: El tema de la seguretat, efectivament.
28: Sí, mira, això jo mateix, no és per atribuir-m'ho, però jo mateix en roda de premsa fa setmanes enrere doncs vaig reclamar en nom del meu partit i del meu grup parlamentari de Junts per Catalunya que per què el Partit Socialista, doncs davant de l'increment de la inseguretat que hi ha al nostre país, per què no feia com nosaltres hem fet a Madrid, el nostre grup, amb la multireincidència, que gràcies a nosaltres hem liderat el canvi en el Codi Penal per endurir les penes en la multireincidència, per què no feien el mateix en la tinència il·lícita d'armes o en el narcotràfic de marihuana? Que es posessin les piles ells a Madrid a propiciar doncs, aquests canvis. No? Ara ha anunciat que ho vol fer, d'acord, doncs, com el pacte, com l'acord de país amb educació, no? També el vam anunciar nosaltres i al cap d'una setmana s'hi van agafar. Escolti, benvingut sigui aquest govern que, si més no, doncs, de tant en tant encerta alguna, agafant alguna idea nostra i alguna d'altra gent, però en aquest cas les que vostè em posava ara com a exemple doncs, són idees que nosaltres, i es pot veure a la hemeroteca, doncs, ja les havíem proposat setmanes enrere.
19: Clar. Vostès avui han anat més lluny, efectivament, perquè han anunciat que pensen portar al Parlament un pla per tirar endavant la reprovació del president de la Generalitat. Pensen fer-ho i d'on pensen treure els recolzaments? Ho dic perquè avui Oriol Junqueras ja ha dit que no pensava en votar-hi a favor d'això.
28: Bé, més que portar un pla no és exactament així. Nosaltres simplement el que posem a votació és la reprovació del president Illa per diversos motius. Primer, pel que li comentava abans, d'aquesta incompetència demostrada, tots aquests col·lectius, 12 col·lectius, que al llarg d'aquests dos anys de mandat seu doncs, s'han mostrat absolutament contraris a les seves polítiques, però no només aquesta incompetència, sinó també el fet que menysté totalment els mandats del Parlament. Per exemple, doncs, hi ha tres conselleres que ja han estat reprovades o que han estat, fins i tot, se'ls ha demanat el cessament per part del Parlament, que això s'ha aprovat en el plenari de la Cambra. Són les conselleres Paneque, Niubó i Parlon. I, en canvi, el president Illa doncs, això no n'ha fet cas, no ha volgut de cap manera fer una remodelació profunda del seu govern i, per tant, al final, si ell no fa cas del que se li demana al Parlament, el sentit de cessar els consellers que principalment no funcionen al seu govern, doncs al final el que s'ha de fer és reprovar-lo amb ell. I pel que em deia d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, des que els hi van aprovar els pressupostos, realment doncs, fan molt soroll i sembla que gesticulen molt, ara sí, en contra de les polítiques del president Illa. Doncs ara tenen l'oportunitat de demostrar que aquest discurs que fan, i que de fet l'ha fet en aquest debat de política general, la pròpia Esquerra Republicana ha fet un discurs de reprovació del president Illa. Doncs escoltin, nosaltres els hi posem a l'abast un punt de les nostres propostes de resolució que diu reprovar el president Illa. És tan fàcil com ara demostrar amb fets el que fan doncs, en paraules i votar a favor d'aquesta reprovació. Veurem si surt aprovat o no. En tot cas, només hi ha dues opcions ara amb el president Illa i el seu govern, és o reprovar-lo o falcar-lo.
19: Molt bé. Salvador Vergés, ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres. Li agraeixo moltíssim, molt amable. Gràcies.
28: Moltes gràcies a vosaltres.
19: Ara 2 minuts i arribem a 7:45. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ahir ens acompanyava Ferran Pedret. És interessant aquesta setmana anar afegint veus de tot l'art parlamentari per, efectivament, arribar-nos a fer una idea de com està redent-se i què està passant en aquest debat de política general al Parlament de Catalunya. D'aquí una estona parlarem amb la gent que ens acompanya a l'estudi sobre aquesta qüestió, perquè el primer que hem de fer ara mateix ja és conèixer el temps, la previsió de cara a les properes hores. Jordi Miralles, com estàs? Jordi, bon vespre.
1: Hola, Toni, bon vespre.
19: Avui, en principi, no havia de ploure, han caigut 4 gotes, però hem tingut el cel ennuvolat pràcticament tot el dia, no?
1: Sí, sí, havia de ser el dia més tranquil·let de la setmana. Hem començat amb alguns ruixats cap al sud de Tarragona al matí, això ja estava previst, i després havien de ser alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, i no, la veritat és que a mig matí doncs, ha plogut a molts indrets, no han estat pluges molt importants, per exemple, a la mateixa ciutat de Barcelona ha estat unes dècimes, ha plogut una miqueta més cap al Pirineu, i al llarg de les properes hores doncs, es manté aquest risc de ruixats a qualsevol indret del país. Les últimes precipitacions afectaven sobretot meitat oest, és a dir, comarques de Lleida, comarques de Tarragona, i comença a arribar també la pluja a alguns punts de les comarques de Barcelona. Al llarg de les properes hores, com diem, aquests ruixats poden afectar encara qualsevol indret, tot i que en principi no esperem que sigui gaire forts. Demà torna a augmentar més la inestabilitat. Això vol dir que tindrem una mica de tot, estones amb sol, estones amb núvols, però atenció, perquè demà els núvols que creixin també de forma local podran tenir intensitat entre moderada i forta. Al matí, especialment la costa central i la costa nord de Tarragona, i de cara a la tarda, especialment també comarques del Pirineu, del Prepirineu, però la resta també hi haurà ruixats. Temperatures que avui no han arribat als 30 graus, demà baixaran una miqueta més, i aquesta inestabilitat, aquest temps amb una mica de tot, de sol, de núvols i també de ruixats localment forts, ens afectaria també divendres i el cap de setmana.
19: Doncs ja està bé, a veure si s'omplen els embassaments, que sempre són bones notícies, molt ben rebudes, per cert. Jordi Miralles, una abraçada, gràcies, fins demà, bon vespre.
1: Fins demà, bon vespre.
19: Passen uns segons, només de 7:45. Mirant, lògicament, al cel, la gent que està acampada, ja no només a la Puerta del Sol de Madrid, amb tot l'enrenou que hi ha entorn a aquesta concentració les últimes hores, ja saben, ho dèiem abans, tant l'alcalde de Madrid com la presidenta de la comunitat han demanat a la delegació de govern la dissolució d'aquesta assemblea. Després escoltarem de nou les paraules del senyor Martínez Almeida, perquè realment ha anat molt lluny a l'hora de definir qui s'està concentrant en aquesta Puerta del Sol. També a la ciutat de Barcelona, des d'ahir a la nit, es parla d'un centenar de persones que estan concentrades. Marxem fins allà perquè s'hi troba la nostra companya dels serveis informatius, Cristina Martín. Què tal, Cristina? Bon vespre.
5: Bon vespre.
19: Explica'ns una mica, quina visió tens per aquí? Hi ha molta gent ara mateix o no?
5: Doncs això, com dèieu, aquestes mig centenar de tendes de campanya amb un centenar de persones, ara, per exemple, estan fent parlaments, porten tot el dia organitzant activitats, també ara vèiem com, per exemple, repartien tovalloletes per començar-se a netejar després d'haver passat tot un dia aquí a Plaça Catalunya.
19: Tenen la intenció de quedar-se com a mínim fins divendres, no?
5: Exacte, això diuen. Divendres és el dia que els dos decrets d'habitatge van al Congrés, així que volen esperar fins veure si surten endavant o no aquests dos decrets, que també s'ha de dir, consideren que són insuficients.
19: Ja. Jo he sentit alguna veu, no sé, Cristina, si ens ho pots confirmar, de persones que diuen que això no va només dels decrets, que és una autèntica necessitat social i que, per tant, més enllà del que passi divendres, hi ha la voluntat de quedar-se a la Plaça de Catalunya.
5: Sí, parlant amb la gent que està aquí acampada, és el que ens deien. Parlàvem amb estudiants que tenen molt difícil trobar un pis, també amb un noi que ha de marxar a viure fora. Per tant, és una cosa que va més enllà d'aquests decrets que s'aprovarà el govern i ho veuen com una cosa estructural, no? Tots els problemes que tenen per trobar un habitatge.
19: Mm-hmm. Molt bé. Cristina, no t'entretenim més. Gràcies per aquesta fotografia en directe ara mateix des de la plaça de Catalunya de Barcelona. Moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
19: Cristina Martín, la nostra companya d'informatius, i escoltant aquesta conversa, el professor titular de Sociologia de la Universitat de Barcelona i president de l'Associació Catalana de Sociologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Senyor Jordi Bonet, com està, senyor Bonet? Bon vespre.
6: Bon vespre.
19: Com recorda tot això aquell 15M, d'alguna manera, no?
6: Sí, sí, totalment. Bé, això és una cosa que a vegades passa, no? Que hi ha repertoris d'acció que es van repetint, i és també perquè els moviments socials aprenen d'aquests repertoris, veuen que van ser exitosos en un passat i, en certa manera, es tornen a reproduir, a veure si aconsegueixen aconseguir el mateix efecte que van tenir en un passat.
19: Pot ser, senyor Bonet, que m'estigui parlant pel mans lliures? Ho dic perquè m'arriba un so molt estrany. És possible?
6: A veure, és que estic parlant...
19: Amb uns auriculars, potser, no?
6: Sí.
19: Sí,
6: em sent millor ara?
19: Si agafa el telèfon serà infinitament millor. L'escolta millor. Efectivament.
6: Molt bé.
19: Molt bé. Senyor Bonet, efectivament, és, sembla com si d'alguna manera la guspira ha encès el foc. És a dir, perquè feia molt de temps que no veiem la gent que s'autoanomena gent d'esquerra sortint al carrer, i ho hem vist de manera simultània tant a Madrid com a Barcelona, no?
6: Sí, de fet, hi ha un concepte que es diu l'esdeveniment desencadenant, o triggering event, en anglès, que el que vindria a representar és una mica el que ha passat, no? Diguem que el problema és un problema, el de l'habitatge, que ve ja de fa molt de temps, hi ha unes condicions estructurals, etc., i que la gent ho percep com un problema, ho veiem en les enquestes d'opinió des de fa molt de temps. Tanmateix, el que ha estat el desnonament de medicalment ha actuat, en certa manera, com aquest condensador simbòlic, no? On s'han trobat molts elements que han permès que aquest conflicte emergís a la llum i, diguem, la gent s'articulés a partir d'una injustícia que s'ha viscut, no? És aquest esdeveniment desencadenant que hem vist que en moltes protestes socials això passa, no? En el cas, per exemple, parlant del 15M, un esdeveniment anterior del 15M, que van ser les revoltes a Tunísia, que desencadenen la primavera àrab, va ser el cas d'un home a Tunis que decideix, diguéssim, immolar-se a la plaça, cremar-se per protestar contra el règim de corrupció i d'autoritarisme que estava vivint. I aquest punt és el que porta a desencadenar tot un conjunt de fenòmens, no?, que ja estaven dins de la societat. I això és el que estem veient actualment a les places, en certa manera.
19: Una darrera qüestió, senyor Bonet, perquè efectivament el so no és el que ens agradaria per poder-lo entendre perfectament. Un altre dia ho farem d'una altra manera, perquè ens interessa molt la seva opinió. Efectivament, tant les concentracions de Madrid com de Barcelona han situat un interrogant entorn divendres, no?, com el dia de dissolució d'aquestes concentracions, però sembla que hi ha gent que té ganes de continuar, més enllà del que passi el divendres, s'aprovin o no aquests decrets de l'habitatge, no?
6: Sí, això ve determinat perquè els moviments socials són diversos i, en un principi, hi ha diferents interessos, diferents opcions, i segurament, és ben segur que en el moviment per dret a l'habitatge doncs hi ha gent que considera que, en aquest cas, aquests decrets no són suficients per resoldre aquest problema i, a més, es veu normalment com una oportunitat també, i això ho hem vist, per canviar la conversa social.
19: Clar.
6: Fins a una setmana la conversa social anava vinculada a la qüestió bàsicament de migració. A partir de tot el que està passant, veiem com la conversa social i la conversa mediàtica s'està traslladant a l'àmbit de l'habitatge.
19: Sí, sí. Sembla que ningú ja li amoïna la intel·ligència artificial, que l'altre dia semblava que ens havíem de morir en quatre minuts. En fi, la realitat mediàtica va per on va, no? Senyor Bonet, li agraeixo molt, de veritat, que hagi estat amb nosaltres en aquest plebeu. Una abraçada, gràcies.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
19: Bona tarda, 8 minuts i les 8 del vespre. Dani Guillem, què tal, Dani? Bon vespre.
7: Què tal, bon vespre?
19: Com ho estàs seguint tot això, tu?
7: Buf, per on comencem?
19: Per les concentracions. Després ens anem als decrets.
7: Les concentracions són necessàries, són legítimes, i crec que qualsevol tipus de dissolució forçada seria un error, perquè al final, si li estem demanant a la joventut que es comprometi políticament i que participi de les coses que estan passant a la societat, això és un element de quelcom que està passant a la societat. Si els fotem fora hòsties, la resposta serà: jo passo.
19: Doncs anem a recordar un tall de veu que hem posat ja abans, el de l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que avui ha anat lluny, perquè ha dit que el que hi ha a la Puerta del Sol no són manifestants.
0: No són manifestantes pacíficos, no és una mera acampada por la vivienda, se está transformando en algo completamente distinto en su caso, e insisto, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados...
19: Sento molt, perquè avui havia d'estar aquí una persona del Partit Popular. A mitja tarda ens han desconvocat aquesta presència per una qüestió d'un problema personal. I ha estat absolutament impossible. Mirin que ens hem esforçat en buscar una alternativa dins el Partit Popular. Avui no hi són perquè no han pogut estar, però no per cap altra cosa. Pati Sàrries, com estàs? Bona tarda, Pati.
8: Bona tarda, molt bé.
19: Què et semblen aquestes paraules de l'alcalde de Madrid?
8: Bueno, doncs mira, m'hauria agradat que vingués algú del Partit Popular per explicar-ho, perquè, bueno, no he estat jo a la Plaça del Sol, però bueno, és evident que no, que la descripció que ha fet no té res a veure, i em sembla, bueno, un despropòsit, una animalada, fer aquestes declaracions que només que faran que, no?, que encendrà més el foc, en comptes de prendre consciència i veure la realitat, no? Perquè quan la gent surt al carrer normalment és per reclamar drets, per tant, potser lo normal és escoltar-los, no?, més aviat que insultar-los.
19: Estic molt content perquè avui ve per primera vegada aquest programa. Feia molt de temps que no compartíem micròfons amb l'Adrià Ventura. Com estàs, Adrià? Bon vespre.
9: Què tal? Bon vespre.
19: Després els hi presentarem a nivell de càrrec qui és l'Adrià, però m'agradaria començar, Adrià, per conèixer, doncs, el mateix, no? La teva opinió, ja no només de l'alcalde d'Almeida, sinó una mica d'aquests moviments que tornen a estar instal·lats a Puerta del Sol i Plaça Catalunya.
9: Generalitzar sempre és perillós. No sé, jo no conec exactament les persones que hi han acampades, però sí que és cert que hauríem de començar a mostrar empatia. Empatia no perquè estiguin acampats a la Plaça del Sol o a la Plaça Catalunya o a la Plaça Universitat on toqui, sinó de tota una generació que ha crescut entre crisis, i m'incloc. O sigui, la generació dels 90, 95, 2000, que van començar a formar-nos, a estudiar, a fer els deures que ens deien, no? T'havies de formar, havies d'estudiar, havies d'anar a la universitat, esforçar-te, aprendre idiomes, i al final et trobes, doncs, en una situació complexa. Per tant, primer de tot, empatia. Ara, també ho haig de dir, em sembla de molt mal gust que determinades forces polítiques intentin capitalitzar aquest descontent, aquesta frustració col·lectiva, per intentar esgarrapar 4 vots, quan, recordem, porten molts anys governant a totes les administracions i les solucions no només no han arribat, sinó que la situació ha empitjorat.
19: Ja. Assumpta Escarp, què tal, Assumpta?
10: Hola, bon vespre.
19: Bon vespre. Què? Com ho veus, això?
10: Jo, el del Martínez Almeida, és que ja ni ho escoltaria, igual que crec que ahir la Isabel Díaz Ayuso, o he sentit un moment aquest de matí la Cayetana Álvarez de Toledo al Congrés dels Diputats, mm-hmm, que també, no, no sé, els insults anaven...
7: Tu creus que es truquen per dir-se?
10: No, jo crec que els hi surt de dins, Dani. Sí. Directament de dins.
7: Però no s'avisen, sí.
10: No.
7: Un se sent a l'altre i diu: jo vaig a superar-lo.
10: No, el de la Cayetana ha estat molt bé, el ministre, quan li ha dit malaguanyats els diners que s'han gastat amb la seva educació. Perquè era certament això, malaguanyat els diners, no? Ara, jo crec que el Dani ho deia molt bé, no? Els hi demanem, és una generació que els hi demanem compromís, i aleshores sembla que quan l'adquireixen, l'agafen i defensen el que és seu, que és el dret a l'habitatge, no? Hi hagin forces polítiques que o es faci una instrumentalització política, que jo crec que és el que no s'ha de fer. Jo crec que no s'ha de fer un desallotjament, ni crec que el facin. Que continuïn després o no, després del divendres i els decrets, el 15M hi va haver un punt en què es va dissoldre la gran concentració de gent i es va quedar un grup més reduït. I sí que és veritat que quan es va quedar el grup molt més reduït i es va anar radicalitzant, al final van entrar les forces de l'ordre, però ja no hi havia, ja no era el moviment, ja era una altra cosa que... Jo crec que el professor també ho ha dit molt bé, no? Això és... El cas de la Mari Carmen va ser la guspira que va encendre aquest sentiment i aquest... Quantes vegades hem parlat d'habitatge, de les lleis, dels decrets, de lo que està recorregut, no? Durant... Fa massa temps que en parlem i massa temps que no ho arreglem.
2: Dani, ara potser podríem fer una transició, perquè més enllà del que és l'indignació hi ha l'altre gran interrogant que tenim, deia jo avui a l'entrada, que crec que la persona més optimista sobre el tema dels decrets és Pedro Sánchez, en aquest moment, que es mostra convençut que poden tirar endavant, demana responsabilitat al conjunt de les forces polítiques perquè tirin endavant aquests dos decrets. Avui hem sentit tant a Ione Belarra com a Míriam Nogueras, amb la qual cosa hem vist clarament la dificultat d'arribar a acords amb uns per una cosa i amb uns altres per l'altra. O sigui que ell podrà ser molt optimista, però sembla que la cosa fàcil, Dani, no és.
7: Jo parteixo de la base de que en una situació com està el dret a l'habitatge, l'habitatge no hauria de ser un element de negociació política. Hauria de ser un element de pacte d'estat en la que tots els partits s'arremanguessin sense posar ets i uts per arribar a una signatura i a un... i a una votació favorable. A una votació que hauria de ser d'unanimitat. Un cop aquí, entenc perfectament que amb la situació que hi hagi dos decrets, que és una de les coses que s'ha criticat, perquè el primer és més possibilista de que s'acabi aprovant i el segon és més complicat, tot i que no enganyem ni a l'audiència ni a ningú, el decret Mari Carmen és el segon, no és el primer. En el primer hi ha moltes mesures, però el decret Mari Carmen és el segon. I llavors, de les mesures que probablement s'aprovaran aquest pròxim divendres, jo sóc crític amb molts elements de que a mi em falta valentia, concreció, i ho deixaré aquí. En elements com, per exemple, definir clarament què és un fons voltor, malgrat la llei pugui estar en contra, prohibir o dificultar. Tens molts elements per dificultar. Posar-los a l'ITP el 80%, a que determinades empreses vinguin a especular a determinades ciutats d'Espanya o Espanya directament amb l'habitatge. I hi ha coses que a mi em falta això, em falta valentia i concreció. I crec que ens quedem a les beceroles amb moltes coses. Tot i així, jo sempre he sigut una persona optimista i possibilista i crec que aquest divendres farem un pas fins al desembre del 2030. Però això no vol dir que el dissabte tots baixem la guàrdia i tots ens quedem de braços quadrats perquè la Mari Carmen ja torna a casa.
2: Quadrats o creuats?
7: Creuats, perdó.
2: No, hi ha molta gent... Perdona, la broma.
7: No.
2: Hi ha molta gent que té ganes de continuar amb les protestes. Recordem que el sindicat de llogateres ha organitzat per demà una gran cassolada, serà a les 8 del vespre, és a dir, mirin, justament a aquesta hora. Falten 24 hores per aquesta cassolada, que en principi, si no recordo malament, perquè ho estic dient de memòria, hi ha una concentració demà a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, que és on es farà, però això, en principi, s'ha de reproduir a tot l'estat espanyol. I també recordin que hi ha moltes manifestacions convocades per aquest cap de setmana en el conjunt de l'estat. Ara de seguida sabrem què pensa tothom. Hi ha dos grans temes avui de conversa. Un continua sent clarament el tema de l'habitatge. L'altre és aquest debat de política general amb el que hem obert avui el nostre temps de ràdio, saludant el que és el portaveu de Junts al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés. Però ara, 8 i un minut, el que ens toca és, com sempre, repassar els assumptes més destacats de la jornada. Això ens situa aquí amb nosaltres l'Àlex Eloi. Àlex, com estàs? Bon vespre.
4: Bon vespre, Toni.
2: Arrenquem parlant justament d'això que comentàvem nosaltres ara mateix, no? D'aquesta concentració a la plaça de Catalunya.
4: Efectivament. A aquesta hora, prop de mig centenar de tendes continuen acampades a plaça Catalunya per reivindicar el dret a l'habitatge. Tenen previst estar-hi fins divendres, moment en què el Congrés haurà de votar els dos decrets antidesnonaments. Allà hi ha Cristina Martín.
11: Mig centenar de tendes de campanya s'han plantat en el centre de Barcelona des d'ahir a la nit, sumen de moment un dia d'acampada per reclamar un habitatge per a tothom. Han passat tot el dia preparant activitats com tallers i concerts. Ara reparteixen tovalloletes per netejar-se i comencen a organitzar la cuina.
5: tal com explica la Cecília, qui ja s'havia encarregat del menjar al 15M.
12: Lo que tenemos pensado es que no vamos a cocinar carne ni pescado ni nada perecedero, porque eso es un peligro aquí en la plaza, y vamos a cocinar vegano, vamos a decir. Y para esta noche hay comida preparada, pero para mañana ya vamos a organizarnos a ver si cocinamos algo.
5: A diferència de Plaza del Sol, aquesta és una convocatòria al marge del sindicat d'inquilines. Per als acampats de Barcelona, el paquet de mesures del govern espanyol es queda curt i demanen posar el focus també en les persones sense llar que viuen al carrer. Volen quedar-se aquí a Plaça Catalunya fins com a mínim el divendres, dia que el Congrés ha d'aprovar els decrets d'habitatge. En una hora celebraran una assemblea per decidir futures actuacions.
4: I a aquesta hora estem pendents de la convocatòria del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya per donar la seva versió sobre un possible cas de suïcidi d'un home vinculat a un desnonament. Segons ha pogut saber Ràdio 4, es tracta d'un veí de 60 anys d'Hospitalet de Llobregat que vivia en un local comercial que feia servir com a habitatge. Aquest migdia, un home ha trobat el cadàver. De moment, ni Mossos ni l'Ajuntament d'Hospitalet han relacionat el suïcidi amb el desnonament. I tot, mentre el govern pressiona perquè els dos decrets d'habitatge es convalidin divendres al Congrés, tenint en compte que ara per ara no té garantit els suports suficients, i una vegada que el sindicat de llogateres ha demanat a tots els grups polítics que donin el seu vot a favor, malgrat que no estiguin del tot conformes amb l'aprovat al Consell de Ministres. No volen que cap partit s'atreveixi a trair el que s'ha escoltat als carrers. Alicia del Río, portaveu del sindicat a Madrid.

0: especialment amb una situació que es pot complicar a partir del migdia, amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, especialment al Pirineu Occidental i al Ter Sud cap a la tarda. Demà hi ha perill important al prelitoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà les màximes seran de 29 graus a Girona i Lleida, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
1: Doncs, Toni, això és tot de moment. Estarem ben pendents de totes les novetats.
2: Doncs aquí estem per rebre't en el moment que cali. Gràcies, Àlex, Eloi, fins després.
1: Gràcies, adeu.
2: 8 i 4 minuts i hem escoltat el temps, doncs marxem fins al Servei Català de Trànsit a conèixer quina és la situació que tenim a hores d'ara a la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a les rondes de Barcelona, en concret a la ronda de dalt, a la B20, perquè hi ha retencions de Pedralbes a la Vall d'Hebron en sentit Besòs per un accident que talla un carril a l'altura de la Vall d'Hebron, per tant, precaució. A la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha trams de lentitud amb alguna aturada intermitent de zona franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. A banda d'aquests problemes, l'autopista AP7 i intensitat de Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que manté tallat un carril, per tant, precaució. I la B30 lateral de l'AP7 va carregada de Cerdanya a la Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda, senyores i senyors. Les 8 i 5 minuts. Això és el Pla B, és Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb Dani Guillem, periodista i consultor en comunicació, amb Adrià Ventura, coordinador del grup municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament, Assumpta Escarp, exdiputada socialista al Parlament, i Pati Sàrries, educadora social i activista. Hem arribat a les 8 coneixent l'opinió del Dani Guillem sobre el tema dels decrets. Deia jo, Assumpta, que... bueno, tu hi eres, no? Quan ho he dit, que crec que Pedro Sánchez és la persona més optimista pel que fa al futur d'aquests decrets, com
4: a mínim... Si no fos optimista, dubto que hagués aguantat fins on està, però bueno, això en marxa.
2: Segurament tens raó, sí.
4: Jo crec que també és veritat que tu, si tu tires endavant dos decrets, has de manifestar la voluntat de que aquests dos decrets s'aprovin, eh? Ara, jo una mica amb el fil del que deia el Dani, no? Jo crec que aquest divendres s'han d'aprovar aquests, i s'han d'aprovar els dos decrets, eh? I que d'alguna manera s'hauria de... guardar una mica la confrontació, tot i que és difícil, eh? Perquè hem viscut episodis, no sé, tot plegat i veiem com està, i poder tirar endavant els dos decrets. I jo crec que aquí totes les forces polítiques compromeses, no ho faran ni el PP ni Vox, però jo crec que la majoria d'investidura hauria de poder tirar endavant els dos decrets, perquè hi haurà moltes coses a millorar, perquè hem viscut lleis d'habitatges, n'hi ha unes quantes, hi ha unes que estan recorregudes al Constitucional, les altres, i que posar en ordre una miqueta, i sobretot, per exemple, a Catalunya, que s'han fet també tota una sèrie de propostes i de mesures, també necessites els decrets per donar-te cobertura, perquè si no t'acaben amb un problema de competències i acabes parades en el Constitucional també, com ens està passant. I, per tant, jo estic d'acord amb el Dani, jo crec que faltarà molta més concreció. Què vol dir un fons voltor? Perquè no sé qui va dir en el cas de la Mari Carmen, que algú va dir, home, no és un fons voltor, són dos germans que tenen 80 edificis. Bé, no sé si en tenien 80 o 180, però perdona, no és lo normal. Jo no vaig amb l'autobús amb una persona que té 80 edificis, per entendre'ns.
2: Segons la línia.
4: Segons la línia, potser sí.
2: Pati Sàrries, com ho veus tu? Què dius?
5: Jo diria que sí, és que pot ser optimista Pedro Sánchez, però aquest cop jo crec que potser també li ha posat realisme, perquè el fet de separar-los, normalment fan els decrets aquest òmnibus i entra tot i forcen, no?, amb la situació de, no?, la típica pressió. En canvi, aquesta vegada ho ha separat, com dient, s'ha d'aprovar.
2: Com a mínim això, no?
5: Com a mínim això, per tant, és optimisme, però ja li va posant realisme a la cosa, o ja va veient que les coses... són més complicades del que ell voldria. De tota manera, jo personalment no entenc qui no podria aprovar els dos decrets. No veig cap argument, tot i que són insuficients, i això també estaríem tots d'acord. No aprovar-los també és una animalada a dia d'avui, no? I més, no? També acompanyat amb la pressió social que hi ha als carrers, I bueno, el fet de la Mari Carmen ha sigut l'espurnar, però hi ha la Mari Carmen, hi ha la Olga de l'Hospitalet, vull dir, hi ha moltes dones i moltes situacions segurament molt més complexes i molt més dramàtiques

0: polítiques, que la de la Mari Carmen, que amb aquest decret no s'arreglaran, però que ajudaran a que passi. I d'altra banda, jo també el que penso és que ha d'haver-hi una certa estabilitat normativa envoltant l'habitatge, perquè també ara la gent ja no sap si el seu contracte pot ser de 8 anys, de 2, de 4, si renovació, si... Vull dir que no tothom està cada dia llegint el BOE. Vull dir que també cal acompanyament per saber els drets que tenen els llogaters i els propietaris, no?
1: Adrià, va, estrenem-nos amb un tema complicat, eh? Aquest de l'habitatge.
2: Interessant, també interessant. A mi el que em preocupa és el per què ara. Perquè Mari Carmen hi ha hagut des de fa molts anys. Molts anys. Mari Carmen, jo vinc del districte de Nou Barris, hem tingut tot aquest mandat Mari Carmens. I com deia l'Olga, a l'Hospitalet, i una sèrie de casos. Per què ara la Mari Carmen? Llavors, bueno, comencem a sospitar també que això no forma part, perdó, d'un altre cop d'alguna jugada mestra de Pedro Sánchez. Aquesta divisió de doble decret, intentar contentar Sumar, però alhora el paper de Rufián dient tota la càrrega cap a Junts per Catalunya. Llavors, bueno, per què ara? Per què ara? Dit això, evidentment hem de trobar solucions. No, una persona de 80 anys que ha cotitzat tota la vida no es pot trobar que en la fase final de la seva vida no tingui una xarxa de protecció social adequada que la protegeixi, no? Llavors, bueno, hem de mirar què diuen els decrets. També ho comentava el company, no? És a dir, hauríem d'afinar què és cada cosa, què és un fons voltor, què és la compra especulativa. Això també hauríem d'afinar-ho. És a dir, una persona que compra un pis per posar-ho al lloguer és compra especulativa, sí o no? Clar, no ho sabem. Perquè si no passa això, no guanyem oferta. O a no ser que sigui tota pública, però tota pública tampoc s'està fent, perquè es van prometre, ara no me'n recordo la xifra, 184.000 habitatges en Pedro Sánchez i portem 800. Per tant, ojo, perquè això també s'hauria de definir i veure concretament en cada cas quins conceptes abarquen cada epígraf del decret.
1: Assumptes carbs, sí.
3: Jo que sóc poc conspiranoica ni donada a la conspiració, crec que el cas de Mari Carmen salta entre altres coses, perquè igual que va passar amb la casa Ursola, perquè la casa Ursola i no altres, no? El que passa que la casa Ursola era algú amb el que veies més posar, i el cas de la Mari Carmen és alguna persona vulnerable. Jo crec que només, i per tant, els moviments socials amb els que estaven amb ella i que la van acompanyar en tot aquell moment, doncs són els que han generat tot el moviment més important. I és veritat que n'hi han hagut altres. Altres que possiblement poden haver passat molt més desapercebuts, però que jo crec que la imatge, i en el fons vivim de les imatges, l'imatge d'una persona de 87 anys, veient aquells bèsties de polis, traient-la amb camilla... tot plegat, jo crec que ha sigut, jo crec que ho ha dit molt bé, eh? Ha sigut la guspira de que, no, tot aquest moviment que hi ha hagut. Els dos decrets tenen una certa manera de dir, bueno, com que de tota manera en el primer decret posa la pròrroga durant 2 anys, si el contracte finalitza abans de, em sembla que és del desembre del 28, doncs aleshores té dret a 2 anys. Això està en el primer decret. Clar, el segon és el decret és més ambigu, i jo és el que menys m'he llegit, perquè tampoc... Es diu, no, faig contracte, diguéssim, renovació automàtica de tot, que és una mica també el que deia el Mandami, que és una mica el moviment que hi ha, no? A no ser que ho pugui justificar molt bé, que necessites que no tot això, i si no justifica, i a pesar de tot no hi ha renovació automàtica, s'ha d'indemnitzar el llogater. Això és el que diu el segon decret. Clar, el segon decret... Hi ha el debat aquest sobre que... Perquè jo crec que ja s'ha acabat. Això del petit propietari que compra i té un pis i el lloga per a complementar la pensió forma part del segle passat. En aquest segle això jo crec que ja no existeix. És a dir, la balança entre petit propietari i grans propietaris s'ha desequilibrat.
1: Vols dir que hi ha molts més grans propietaris? Sí, Dani.
3: És un país amb molts propietaris, sí, eh? Sí. És un país on el 70% de la gent viu en cases de propietat o en pisos de propietat.
2: I l'educació financera que hem rebut històricament és que la teva protecció patrimonial de cara als fills i nets era l'habitatge.
3: Però la imatge aquesta de la jubilada que treu un diners d'un lloguer d'un pis, això jo crec que ha canviat ja i que en aquest moment és més un actiu financer que una altra cosa i, per tant, de grans propietaris.
1: Ara sí, Dani.
4: Jo crec que no... O sigui, L'intent de treure rèdit polític per part de les formacions polítics no se li pot treure a ningú la culpa, perquè la primera Mari Carmen, tu deies, per què la Mari Carmen ara? La primera Mari Carmen és del 2012, campanya electoral. Campanya electoral que guanya Artur Mas, que pacta amb el PP i que és president. I hi ha una senyora que se suïcida perquè la desnonen. I quan la van a desnonar, se suïcida. Això ja marca la primera setmana de campanya. Ho sé perfectament perquè jo vaig participar d'aquella campanya. I ho recordo molt clar. Perquè va ser una campanya, perdoneu-me l'expressió, molt boja, en el bon sentit de que la realitat ens va marcar a totes les candidatures la pròpia campanya. I a la primera que li va marcar va ser a la candidatura guanyadora, a la candidatura de Artur Mas. Primer perquè en aquell moment la reclamació era la dació en pagament, Convergència i Unió, llavors era la marca, no estava d'acord amb la dació en pagament, aquella candidatura es va mostrar sempre en contra d'aquella mesura, quan aquella persona se suïcida, el relat i el discurs ja es va suavitzar i allò va acabar la segona setmana amb una vaga general. Tot i això, en els següents anys, no és que no passés res. És que la dació en pagament era un pacte voluntari que algunes entitats financeres van començar a adoptar i d'altres no, en funció de quin era el cas, cas per cas. Però la legislació, la política, no va respondre. Per tant, no és que ara hi hagi una Mari Carmen. No és que tinguem moltes Mari Carmens en els últims 4 anys, és que portem tenint Mari Carmens els últims 15 anys. I en els últims 15 anys, si fem repàs, ha governat tot qui és qui. Em perdó, eh? Tot qui és qui. Per tant, jo torno a reivindicar. Estem en un moment i en una situació i en un extrem en què l'habitatge, sota el meu punt de vista, no hauria de ser un element de negociació, ni de rebaixes fiscals, ni d'elements que puguin dir voto sí o no. És molt més senzill que tot això. A la política se li està demanant avui, no avui en dia, que avui en dia seria sempre, i això seria idealista, avui, que sigui útil. I avui la utilitat és solucionar aquest assumpte, i és que hi ha grandíssimes empreses, hi ha fons voltors que estan venint a comprar en massa habitatges de forma especulativa. Jo, el petit comprador, la família compradora que té un segon habitatge per poder llogar-lo, fantàstic. Tant de bo tothom pogués fer això. Tant de bo. Però és que no estem parlant d'aquesta situació. Estem parlant d'una situació que qui ho fa esclatar és un fons voltor que actua com actuen els fons voltors.
1: Crec que, Adrià, que no vas a dir alguna cosa, no?
2: Sí, bueno, que la gent sí, busca solucions, però no ara, eh? No ara. El 2015 teníem l'alcaldessa Colau amb samarretes de colors dient que venia a solucionar el tema de l'habitatge. I hem anat arrossegant aquesta problemàtica durant molts anys. I el que volia posar sobre la taula és, porten 8 anys governant, hi ha una llei de vivienda aprovada el 2023 amb Podemos al govern, i el que ha provocat és una situació pitjor, pitjor que abans. I ara, aquells mateixos que han posat aquestes receptes sobre la taula, que s'han demostrat que són un absolut fracàs, i només han de veure les xifres, no poden exigir tampoc a la resta que les seves receptes són les bones, perquè s'ha demostrat que no funcionen. A partir d'aquí, xantatges, ni un. Però és evident que hem d'arribar a acords. Hi ha d'haver-hi un pacte, el més ampli possible, però que realment hem de voler arribar a un pacte. Hem de voler arribar a aquest pacte. El que no pot passar és un xantatge, o com diu el Rufián, lentejas. Perquè això no és tan simple com un tuit. Aquí hi ha famílies, hi ha persones i hi ha una generació sencera que necessita un habitatge. Per tant, parlem-ne, asseiem-nos, mirem què podem aportar cadascun de nosaltres, sempre i quan l'objectiu final sigui precisament això, una política d'habitatge que doni resposta a tota una generació que ha perdut l'esperança i que no té oportunitats. I a partir d'aquí, segur que arribem a un acord. Si això és el que és, si volem realment construir una cosa que valgui la pena.
1: Digues.
3: Mira, a mi m'agradaria, perquè si no recordo malament, Junts al Congrés dels Diputats ja va votar en contra d'alguna cosa d'habitatge i ara estic fent memòria...
2: De la llei d'habitatge.
3: De l'últim decret. De l'últim decret, exacte.
4: La renovació automàtica.
3: De l'últim, el de la renovació automàtica, sí senyor. Vull dir que ja portem aquí un...
2: I de la llei d'habitatge també va votar en contra.
3: Una experiència. Mira, el tema d'habitatge és un tema que implica totes les administracions. Perquè la regulació la té l'Estat, i a més és la que té els diners, en aquest cas també en molts moments diners d'Europa. La Generalitat té també la part legislativa i la part d'ordenació més urbanística, però els solars i la part urbanística concreta la tenen els ajuntaments. I per tant, has de posar d'acord a tres administracions, i si hem de sumar a tres administracions, doncs, com deia el Dani, tothom ha governat. Ha governat el PSC, ha governat Convergència, tothom, els comuns, vull dir que tothom ha governat. Ara, no ho farà sol una sola administració, ni ho farà sol un sol grup polític, i per tant, jo, mira, t'agafo les teves paraules i no sé, digue-li a la Míriam Nogueras, però si creus que s'ha d'arribar a un acord, que sobre aquesta base, doncs, puguem votar aquests decrets i en el desenvolupament millorar les coses que s'hagin de millorar.
1: Vols afegir alguna cosa, Paté?
0: Bueno, no, l'única cosa que l'habitatge l'hem de mirar també, jo penso, amb tot el que implica, perquè la Mari Carmen és un cas, però precisament tampoc no era una situació de molta vulnerabilitat, vull dir, era una dona que era funcionària, que havia treballat tota la vida com a funcionària, per tant, en principi...
1: Em deixes que dir una cosa? I sí. Evidentment em torno a donar la paraula. Avui justament hem començat a sortir-me per xarxes anuncis que expliquen que bé li ha sortit la jugada a Mari Carmen, perquè té una pensió de 1.500 euros, 1.600, i paga un lloguer de 450 per un pis de 90 metres quadrats en una zona molt, molt privilegiada. Ho dic perquè diguem que ja s'estan carregant les tintes en totes les direccions en aquests moments, eh?
0: Sí, no, bueno, vull dir, en aquesta línia de que la realitat d'ara és que la gent que treballa, o sigui, que també té una dificultat per accedir a un habitatge o per mantenir-lo, i per tant, tot això ha d'anar, jo crec que, a part de que sigui un pacte d'estat, amb una mirada més llarga i incloure més variables, perquè si els salaris no pugen, tampoc podràs pagar el lloguer, perquè, vull dir, la Mari Carmen és un drama, però els joves, bueno, jo tinc tres fills, vull dir, sense cap ajut, ara mateix ells no podrien comprar-se cap pis ni poder anar a viure, i has d'anar a viure amb parella, o sigui, t'obliga a anar a viure amb parella, però una persona sola no pot sostenir-ho. Per tant, i després el sistema de drets socials també ha de poder acompanyar aquestes persones quan es troben en una situació de vulnerabilitat, perquè el cas de la Olga va passar això, el sistema va fallar, no només l'habitatge, sinó el sistema, vull dir que no és tan senzill, jo crec, com regular o que sigui automàtic o no automàtic la renovació.
1: Home, aquesta setmana hem conegut un cas que, francament, ens ha cridat l'atenció. Va passar en aquesta casa, en el programa de la Gemma Nierga, el Café d'Idees, entrevista a Ada Colau, i va dir que havia hagut de deixar el pis on vivia 15 anys perquè s'havia separat del pare dels seus fills i que, per tant, amb un sol sou no podia fer front a aquesta despesa. Per cert, en les possibilitats sobre qui hi ha al darrere de tot això, hi ha qui apunta Pedro Sánchez, com ha dit ara fa un moment l'Adrià, però també hi ha qui apunta Ada Colau, en el sentit en el que tot això ha passat, ha coincidit amb la seva presència amb un desnonament després de molt de temps que no l'havien vist, o amb el seu anunci de voler tornar a la política i no descartar liderar, en aquest cas jo diria Sumar, però vaja, podria anar per aquí. Què volies dir, Assumpta?
3: No, jo crec que ho has dit tu molt bé, no? També hi ha un altre tema fonamental, també, o sigui, a l'habitatge ha de tenir un percentatge, no pot hipotecar tot el que tu ingresses, però també és veritat que estem en un moment de salaris molt baixos, portem molt temps en el que els joves bàsicament quan s'incorporen al mercat laboral tenen uns salaris molt, molt baixos. I per tant, m'ha fet gràcia, hi havia una notícia de JP Morgan que deia, bueno, escolta, estem en un moment de creixement, això va, jo crec que hi hauria, Morgan, hi hauria de ser el moment de pujar salaris, i jo crec que això també forma part de la crisi. No vol dir que això hagis de justificar els preus de l'habitatge, ni molt menys, eh? No.
1: Avui els que han parlat són els constructors. S'han mostrat molt contraris als dos decrets i han advertit que s'està produint una situació que és que blocs que en principi anaven destinats a lloguer ara estan passant a ser pisos de compra, de venda, en aquest cas. No? Home, hi ha una cosa que estem sentint moltes veus en aquesta línia, de que cal construir més pisos, és a dir, que si mirem quin és el mercat de l'habitatge, està molt bé tot aquest tipus de solucions, però clarament falten habitatges.
3: Però necessita sol, per construir.
1: Sí, clar, i tant. I tant, i tant. Digues,
4: digues. El que tots... O sigui, el que estem aspirant I jo sóc dels primers que diu i que això no passarà d'un dia per l'altre un altre cop, no? Però aquí estem d'acord que estem aspirant a que tothom pugui tenir un habitatge en propietat, no? Per tant, quin problema hi ha en que aquest habitatge que anava a lloguer passi a ser propietat? Segurament el que han de fer els constructors és admetre en que estem en una bombolla que en el seu dia ja va rebentar, que tot i que va rebentar ha seguit inflant-se i que està en cotes màximes i que ha arribat el moment de dir, senyors, sí, ja hem guanyat prou, seguirem guanyant perquè l'habitatge és una necessitat i hi ha un dret a la propietat, hi ha una compra-venta i seguirà sent-hi, però segurament hem de rebaixar les expectatives i no guanyar tant.
1: 8 i 24 minuts. Adrià, has estat pendent del Parlament de Catalunya avui? Has pogut o no?
2: Una miqueta.
1: Junts vol reprovar Salvador Illa. L'han definit, la portaveu, Mònica Sales, com el pitjor president que ha tingut mai Catalunya. Déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, és que ens van presentar a Salvador Illa com el gran gestor, com el tecnòcrata socialista, i que faria funcionar tot el que és la Generalitat, i estem veient que jo no n'hi ha ni una sola conselleria que no hagi tingut algun lío des que és president. Ni una. De fet, convido a que algun departament, alguna conselleria que no hagi tingut algun tipus de problema de gestió en aquest mandat. De fet, fins i tot els propis treballadors, personal docent, sanitaris, bombers, professorat, treballadors socials, realment, el gran gestor sembla que no ho és tant. I després també, doncs, és un govern que també el veiem incapaç de governar la Generalitat, però alhora també incapaç de defensar a Catalunya i als catalans. Encara que no sigui competència de la Generalitat de Catalunya, quan falla Rodalies, calla. Amb la sobrecàrrega fiscal que pateixen els catalans en moltes coses, calla. Amb problemes d'infraestructures, s'inunden les ciutats, que no havia plogut mai, fins aleshores. I tampoc diu res. Vull dir, és un vassall a Pedro Sánchez i trobem a faltar lideratge, valentia i també bona gestió, perquè no l'està tenint. I aquell que ens venien, que seria el gran gestor, doncs al final sembla ser que no ho és. I per tant, sí, se l'hauria de reprovar, perquè han tingut diverses reprovacions a nivell de conselleries, no ha fet els canvis que tocava, que se'ls ha demanat des del Parlament de Catalunya, i per tant, doncs, òbviament, s'ha d'aixecar aquesta reprovació al cap del govern.
1: Miro l'assumpte, sí, i tant. Endavant,
3: sí, no, jo crec que quan... La reprovació és una figura que s'usa a vegades per reprovar un conseller o reprovar un regidor. Amb un president, si tu el vols reprovar i tens valor i vots, presenta una moció de censura, que és el que contempla la legislació, és el que contempla el reglament del Parlament i és el que diu la llei. És a dir, si tu vols negar i reprovar el president... Si tu reproves un conseller és per dir-li, home, president, miri-s'ho i faci alguna cosa. Però si tu reproves el president, presenta una moció de censura. Què passa? Que no pots. No pots perquè no tens els vots, Junts per Catalunya no té els vots, i per tant, em perdó, però a mi m'ha semblat que era fer un mal ús d'una pròpia figura parlamentària per treure un titular que pues, ho ha intentat la portaveu, però aquí està, o la presidenta del grup, és el que ho és. I clar, és veritat, és a dir, tu arribes a la Generalitat amb una Generalitat en el que fa 10 o 12 anys que no s'ha fet res, però res, eh? Però jo et puc dir, perquè estava al Parlament, les poques lleis que s'arribaven a aprovar. I per tant passàvem legislatures, una cada dos anys. Jo vaig entrar el 15 i vaig anar a eleccions el 15, el 17, el 19 i el 21. O sigui que el que haurien d'haver sigut dos legislatures van ser quatre. Clar, quan t'hi poses, doncs possiblement, doncs la gent diu ara que es mou, doncs ens movem tots. I jo crec que s'han de donar solucions a educació, que n'hem parlat i llarg en aquesta tertúlia, o altres temes que estan sobre la taula i que és el tema de salut, també depèn d'un estatut marc que algú no l'ha acabat d'encertar. Però en tot cas, sí que és veritat que quan t'hi poses, pues, tot això, per tant, s'hi ha posat i aquí és el que passa. Jo he seguit el debat. El debat de política general mai genera gaires entusiasmes, eh? Acostuma a ser una cosa una mica on, d'alguna manera, és l'inici del curs polític, el president explica les seves propostes, i el que esperes dels grups de l'oposició és que digui quines són les seves propostes, quines són les propostes, per això hi ha unes propostes de resolució que es voten, per dir a mi el que m'agradaria que vostè fes o que jo fes, si això, no perquè digui, estrictament reprovaré el president, que m'ha semblat és tan pobre políticament i de contingut. És a dir, quines són les propostes de Junts per Catalunya més enllà d'això, si vol tirar endavant algunes coses del país. No, i hem sentit, no sé, l'Alejandro Fernández, que també l'he sentit dient allò, tierra llamando a illa, una cosa així. Tret, de, diguéssim, de la, les bromes que normalment es fan dins del Parlament, doncs el debat, bueno, ha estat...
1: Més enllà de qualsevol altra consideració, però Alejandro Fernández
3: té molta gràcia, la veritat.
1: És un gran parlamentari.
3: No, jo he rigut molt.
1: Escoltar-lo és un gust.
3: Ser diputada, jo plorava, hi havia dies.
1: No, no, realment, més enllà, insisteixo, però és que és un gran parlamentari, el president del Partit Popular. Sí, Dani?
4: Jo sóc un periodista que ha estat fent periodisme polític durant molts anys, que defensa i reivindica la institucionalitat de la presidència de la Generalitat. Jo he dit públicament i no me n'amago. Per mi el pitjor president de la Generalitat és Quim Torra. De la resta, els defenso a tots. Tenen llums, tenen ombres en la seva acció política, perquè ningú és perfecte, però de la resta els defenso a tots. Llavors, a partir d'aquí, la reprovació del president en ple debat de política general... Quan el teu argument és dir que ja has reprovat a tres consellers i com que no ha fet res, ara reproves el president, jo crec que a l'instrument parlamentari que serveix per fer això se'n diu moció de censura. Perquè quan tu reproves algú és perquè aquella persona dimiteixi. Quan aquella persona ja t'ha deixat clar que no pensa dimitir i que pensa esgotar el mandat, l'instrument parlamentari adient en aquestes ocasions se'n diu moció de censura. Ho puc entendre, eh? Vull dir, al final és un debat de política general, normalment els titulars se'ls emporta el govern i des de l'oposició tens els teus propis instruments i moltes vegades aquests instruments s'acaben estirant com un xiclet, tots ho hem fet, jo el primer, per aconseguir un titular i per aconseguir centrar el debat en aquell tema que tu vols que se centri el debat, i en aquest cas doncs, Junts per Catalunya li interessa que el debat se centri en la figura del president i no en les no polítiques o les sí polítiques que està portant a terme. Bueno, és legítim, però des d'un punt de vista d'instrument parlamentari a mi em sembla un error tenint en compte això, que jo el que li demano a tots aquests grups parlamentaris que en algun moment han tingut un president de la Generalitat o han estat a govern és que defensin i que reivindiquin i que respectin la institucionalitat de la figura del president de la Generalitat.
1: Després et dono la paraula, perquè em sembla que tens ganes de contestar per tot arreu, no, Adrià?
2: M'estic parlant a sobre.
1: Sí. M'agrada molt l'expressió m'estic parlant a sobre. Pati Sàrria, sí.
0: Bé, una mica amb la línia del que deien, no va en lloc l'acció i, per tant, bueno, suposo que és per fer un titular que jo penso que també s'hauria de mirar com... El Parlament no és per arribar, no per fer propostes, per arribar a acords i no per fer titulars o rodes de premsa, que hi ha un moment que estem en aquesta
1: fase.
0: Però val
1: a dir, deixa'm que digui una cosa, eh? Sí. Val a dir que la quantitat de crítiques avui a Salvador Illa no les ha monopolitzat Junts per Catalunya. Li han arribat absolutament per tot arreu. Esquerra Republicana, els Comuns, el Partit Popular, Vox, Aliança Catalana, tots l'han acusat de triomfalista i de no demanar a Madrid les coses que realment havia de demanar a Madrid. Ho dic perquè clar, ens estem quedant només amb aquesta qüestió, perquè efectivament és segurament el gran titular, però a mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que li han vingut de tot arreu avui a Salvador Illa.
0: Bueno, i jo penso que majoritàriament encertades, vull dir, jo penso que ha sorprès, perquè és veritat que no, que jo crec que la gent esperava que, no, que anava a ser que a nivell, com deia ell, no, a nivell de gestió, pues el PSC és un partit que històricament, bueno, és un àmbit que controla, per dir-lo d'alguna manera, i bueno, el que porta de mandat, pues entre Pisa, Rodalies, la peste porcina, vull dir, Déu-n'hi-do, no? Si a més afegim, no, els acords que va fer d'investidura, pels quals, no, va arribar a uns acords, que a dia d'avui tampoc no s'han desenvolupat. Vull dir que clar, és veritat que té un tarannà que surt com, bueno, tot va bé, i clar, jo entenc que també li diguin, bueno, no, també no va, no? Però la diferència entre reprovar-lo pues, seria exigir o al final pues, no prendre acords, no?
1: Yep. Va, Adrià, ara no, sí, molt, vinga.
2: Molt esquemàtic. No, reprovar és una eina que s'ha utilitzat històricament. De fet, avui, si no m'equivoco, la nostra...
3: Contra un president mai, eh?
2: És el que anava a dir ara. Contra un president no s'havia fet mai. Evidentment que hi ha la figura de la moció de censura, però per respecte a la institució no estem en aquest punt. Però sí que és cert que ha d'haver algun instrument que permeti dir, president, no anem bé. I aquesta ha de ser la manera. Fem una moció de censura? Home, no sé si és el moment. Però poder dir en seu parlamentària que el president no està funcionant, perquè les dades diuen que no funciona, la realitat diu que no funciona i que, per tant, cal un canvi de rumb. I, per tant, reprovació, sí o no, reprovacions s'han fet, et dic, a tot arreu, a totes les cambres. De fet, la setmana passada es va reprovar l'alcalde Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, perquè és una eina que s'utilitza, i utilitzen habitualment a totes les cambres i la majoria de grups. Evidentment, ara el Partit Socialista en presenta poques, perquè un govern a tot arreu, doncs no la rep. Però, per tant, ha de prendre mesures, perquè un govern a tot arreu, perquè la cosa funcioni, perquè és en tots els àmbits que estan tocant, no estan solucionant cap dels problemes. De fet, en alguns d'ells anem a pitjor.
1: Assumpta, vols dir alguna cosa?
3: No, que a mi m'ha sorprès, vaig sentir amb interès la intervenció sencera de la presidenta del grup de Junts, i no sé, no he vist les propostes de resolució, que m'imagino que es votaran demà o divendres, però no li vaig sentir ni una sola proposta. Ni una sola proposta. Va fer tot un... Però, esclar, de què serveix un debat de política general si no pots contrastar propostes, si no pots... vaig sentir una crítica... Bueno, està bé. Bueno, l'única, fixa-t'hi que l'únic titular que ha tret Junts per Catalunya d'aquest debat de política general ha estat la reprovació. No n'hi ha cap més. Per tant, home, jo crec que també val la pena, perquè és una oportunitat en el moment en què tu fas la teva intervenció de resposta, també de presentar les teves propostes que hauràs de portar a votar, doncs, m'imagino que demà.
1: Molt bé. Qui és, Dani?
4: Demà veurem les propostes.
3: Exacte.
2: Demà veurem.
4: I el titular de demà serà aviam quantes derrotes ha tingut el grup que dona suport al govern i el govern, quina actitud han tingut els socis de govern, tant Esquerra com Comuns, quantes victòries, per A o per B, perquè a vegades hi ha error en les votacions, perquè seguir les votacions en debat de política general no és fàcil, ha guanyat l'oposició per error d'algun diputat que s'ha equivocat...
3: No, a vegades és el propi recompte, és un lío, perquè votes molt...
1: Què volies dir, Adrià?
2: No, molt ràpid. És que a mi m'ha fet molta gràcia, perquè el president Illa va anunciar allò de la compra aquesta conjunta entre la Generalitat i la ciutadania amb un 40%, m'ha fet molta gràcia perquè ara posant el zoom a Barcelona, fa 3 mesos, des que hi ha de propostes, des de Junts per Catalunya a Barcelona, vam demanar precisament això, que l'Ajuntament col·laborés a la compra del primer habitatge per joves, una compra que estava compartida, i Collboni va votar en contra, i el Partit Socialista va votar en contra. Perquè que és curiós, que dius, ostres, feia 3 mesos, ho presentem nosaltres, diuen que no, i ahir ho anuncia, res, com a anècdota, i contents, endavant.
3: No té res a veure, la Generalitat amb l'Ajuntament.
2: No, bueno, la proposta parlava de parlar amb la Generalitat, que hi hagués una línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, era més complet, era per fer-ho resumit, però va votar en contra.
1: També hi ha una diferència, que aquest és un tema del que parlarem un dia, no? Perquè sempre que parlem de l'habitatge, i això és antic, parlem de la gent jove. Quan l'habitatge avui és un problema absolutament per tothom. I és evident que hem de parlar de la gent jove, però sembla que ens oblidem de que hi ha molta gent que es queda sense pis amb 40 anys. I aquesta és la diferència.
3: I amb
1: segurament.
3: 50.
1: I amb 50. Aquesta és la diferència, segurament, entre la proposta que va fer Junts per Catalunya, que, efectivament, abans en Salvador Vergés també ho recordava, i la que ahir parlava Salvador Illa, no? En el sentit de que aquesta seria una proposta per persones de més de 40 anys. 40 anys, i que ja no tenen accés a una hipoteca. Per tant, bueno, ho dic, bueno, no cal... No, si algú de vosaltres vol dir alguna cosa al respecte, vam estar parlant molt ahir sobre aquesta història, però aquí és on segurament radicaria la diferència entre una cosa i l'altra. Escolta'm, avui el govern espanyol ha anunciat més de 40 milions d'euros en logística per Ceuta. És interessant veure com encara... Crec recordar que el govern va dir que esperava tenir-ho tot controlat a finals d'any. Encara faltarien 2-3 mesos perquè la situació realment és molt complexa. Com esteu seguint una mica tota aquesta situació amb tot l'estira i arronsa que l'estem veient pràcticament pràcticament a diari, sobretot anava a dir, per part d'alguns partits polítics que tenen molt d'interès en que això no li perdem el focus des d'un punt de vista de la immigració, no?
4: Però el focus ha baixat.
3: Sí,
1: sí, tant que ha baixat. Jo el venia... tema de l'habitatge ha fet baixar, ja, el focus.
4: Jo precisament venia pensant quan vinc per la tarda, tu penses en els temes d'actualitat, vas escoltar la ràdio, jo venia pensant com tot aquest tema de l'habitatge ha fet baixar tot el soroll, tot el focus, tota la inquina, perquè també hi ha hagut inquina al voltant de tot el tema de Ceuta, i com a partir d'aquí podem veure, doncs, que hi ha titulars constructius.
1: Però deixa'm dir-te una cosa, és cíclic. És a dir, no ha estat l'habitatge, ha estat la intel·ligència artificial. És a dir, la setmana passada estàvem tots que ens mossegàvem les ungles perquè ens havia de matar la intel·ligència artificial, i ara ja ningú no se'n recorda, perquè només parlem d'habitatge. Te n'adones?
4: Pues jo cada cop que faig servir el ChatGPT li parlo molt educadament,
1: no sigui que li vinguin ganes
4: de matar-me si li parlo malament.
3: A mi em fa molta por quan veig que recordo una cosa que li he preguntat abans i em diu, ui, pobre. Jo això em poso...
1: Ui, pobre, et diu?
3: Sí, li vaig preguntar una cosa i següent una altra, i l'altra era un que se m'havia espatllat una cosa a l'ordenador i si em sabia resoldre, i em va dir, ui, pobre, con no sé què, i l'ordenador és
1: tropeada. Que mala sort estàs tenint últimament, no? Ah.
3: Aquell dia em vaig superar.
1: Dani, disculpa, digues.
4: No, però això, com es pot fer política, com es pot fer política constructiva, i com, sabent que tu has dit Cap d'Any, no, Ceuta no estarà solucionat per finals d'any.
1: No ho dic jo, ho va dir el govern, això.
4: Pues molt agosarat per aquell portaveu del govern que va dir que Ceuta estarà solucionat per finals d'any. El problema de Ceuta, també per la pròpia llei, per la pròpia burocràcia, s'anirà més enllà de finals d'any. Però, bueno, si baixar el suflé implica poder començar a trobar solucions, però sempre està bé. Però és molt curiós, que tots aquells campaments que hi havia a la platja, que abans importaven tant a determinats partits, de cop i volta, han deixat d'importar.
1: Pati, com ho segueixes tu?
0: Bueno, pues això, ara, de repente, no? Ha sigut com una setmana que això ja semblava que s'hauria resolt, perquè ningú ja no parlava, no? O sigui, tot el focus a l'habitatge. Home, jo crec que és preocupant perquè, evidentment, això molts partits, entitats i associacions ho aprofiten, no?, per treure tot el discurs, no?, contra la immigració i racista, etc. No? Vull dir, però també és veritat que hi ha hagut una... Bueno, no dic deixadesa, no, una mala gestió de que entenc que és difícil, que no és fàcil, però bueno, que el govern tampoc no va estar molt, molt encertat, i més entre ministres, no?, contradient-se, vull dir, clar, no ho sé.
1: Assumpte. Ho t'hi ha espantat, potser, eh?
3: No. Estava mirant els titulars de la televisió. Jo no ho sé, volem fer una modificació legislativa també en el cas de Ceuta per agilitzar molts els tràmits garantistes, que jo crec que està bé que siguin garantistes, que hi han. Però, tret d'això i de la solució, és el propi discurs, no?, sobre l'immigració. És com si allò de l'habitatge hagués passat per sobre del discurs, no?, sobre que bàsicament era l'únic discurs que els importava, no la gent que estava a Ceuta, ni molt menys, sinó senzillament aquest discurs antiimmigratori, no?, sobretot de la immigració que ve del Marroc.
1: Però encara ara, aquest matí hem sentit Silvio Oriol relacionar la manca d'habitatge amb el tema
3: amb el tema de la immigració.
1: Avui o ahir Vox s'expressava...
3: No, ara la relació és... també són responsables de la manca d'habitatge perquè ocupen habitatges, o són ells els de les habitacions compartides. Jo he sentit relacionar immigració amb salut, però de la delinqüència ja ho tenim com assumit, no? Són els... Clar, d'alguna manera... Ara, sí que és veritat que jo, no sé, ha de ser una professió molt difícil la de periodista, perquè és que et passa tot per sobre amb unes velocitats que, i no sé, si perds el temps 5 minuts ja no saps el que t'espera, vull dir que...
1: Home, la temporada passada jo deia que estàvem obligats a fer un màster en política internacional,
3: sí,
1: perquè ja, es van anar succeint els conflictes en diferents països del món, i de sobte havies de començar a explicar coses de països que dius, deixa'm llegir, que me n'assabenti una mica, no? Va ser realment complexa. Tornant a Ceuta, Adrià, tu com estàs seguint tot això?
2: Bueno,
3: perdó, Itàlia ha prorrogat, ho heu vist?
1: Sí, el què? El Frontex una altra vegada.
3: Itàlia prorroga la suspensió de l'acord de Schengen 15 dies més. Sí,
1: perquè li va bé, eh?
3: I tant, perquè fa el mateix discurs.
1: Perquè li va bé, sí, clar. Sí. Digues, digues. Adéu.
2: Bueno, preocupat per, en primer lloc, per l'interès partidista que s'està agafant d'un drama humanitari com el que vivim, amb molt respecte per la gent i els veïns de Ceuta. Jo crec que és una situació molt, molt difícil de pair, de gestionar i de conviure amb elements doncs, que, ostres, que els han entrat milers de persones en un territori molt limitat, molt dens, i que, ostres, el primer de tot crec que ha de ser-hi el pensament de solidaritat amb el poble de Ceuta. Tercer lloc, mala gestió. Mala gestió, hi ha hagut mala gestió de tot això. I mentides. I mentides, perquè recordem que quan a les 24-48 hores del Gran Salt es deien que ja havien sortit tots, i no era veritat. No era veritat. Després hem de fer reformes legislatives, però això ha estat al llarg del temps. Però el ministre va sortir dient que en 24-48 hores havien sortit tots. Per tant, bueno, a veure que, si ara que ha baixat el focus tenen solucions, i sobretot també el que ha estat una mica indigne és també la manca de resposta per la gent que va saltar la tanca. I han estat setmanes dormint al ras, sense cap tipus de protecció més enllà de les ONGs, i tensionant cada cop més, de manera més forta, la situació amb els veïns de Ceuta. Jo crec que això, mala gestió, solidaritat amb el poble de Ceuta i condicions dignes per la gent que està allà i que no s'ha trobat solució.
1: Deixa'm solidaritzar-me també amb la gent que va entrar. Ho dic perquè avui llegia el testimoni d'un nano que deia: a mi el que em fa por és que em tornin al Marroc. Perquè jo no sé si vosaltres heu anat alguna vegada al Marroc. El Marroc és un país meravellós. Sí. Meravellós, però amb unes diferències abismals. Una cosa és viure a Rabat, o viure a Tetuán, o a Casablanca. L'altra, molt diferent, és viure a l'Atlas, per exemple. I jo vaig tenir la sort, en aquesta casa, d'altra banda, de fer un recorregut pel Marroc amb l'Associació d'Amics del Poble Marroquí. I vaig al·lucinar. Clar, és que quan veus determinades coses, dius: com no hem de voler marxar? És a dir, perquè estem parlant de la misèria més absoluta. Estem parlant de que arribàvem nosaltres a poblacions i la gent ens venia a veure, érem dos, i la gent ens venia a veure a portar-nos els malalts, perquè entenien que alguna cosa de medicina devien portar al damunt. Clar, segons d'on vinguis, la possibilitat de tornar... La misèria aquella de dormir sota el ras que deies tu és gairebé un luxe, perquè t'estan portant un plat de menjar, i és evident que no ha de ser d'aquesta manera i que hem de treballar per aquesta normalitat, no? Per tant, solidaritat, efectivament, amb els veïns de Ceuta, faltaria més, no? Perquè no ha de ser fàcil que en una ciutat petita de sobte arribin 80.000 persones que no tenen el lloc en el que està, però solidaritat també amb aquella gent que el gran pecat que ha comès és fugir de la misèria per intentar aconseguir tenir una vida més digna. Perdó, jo faig poc aquestes coses, però aquesta m'ha dit...
3: No, mira, les eleccions al Marroc, la índex d'abstenció que hi ha hagut és brutal.
1: Amb una dona per primera vegada cap de govern.
3: Sí. És l'única cosa.
1: És l'única cosa. Bueno, no.
3: Bueno, amb una abstenció molt elevada i la repressió que van patir els joves quan es van manifestar.
1: Sí, clar. Avui farem una cosa. Mireu, d'aquí a 14 minuts, quan acabem els informatius, farem una cosa que jo tinc moltes ganes de fer. Moltes, des de fa molts dies. I cap una mica en la línia del que estàvem comentant. Sempre recordaré, sóc un pesat, ho dic per aquells oients que m'han sentit explicar-ho més d'una vegada, que una vegada, llegint el periòdico de Catalunya fa molts anys, em vaig trobar amb un titular que deia "La delincuencia habla en castellano". Era un titular que va escriure Paco Candel i que referia a aquell moment en el qual es van produir els grans moviments migratoris del sud d'Espanya cap a Catalunya, en aquest cas. Aleshores, sorgien pintades a les parets, això ho explicava perfectament Paco Candel, a la qual es podia llegir "La delincuencia habla en castellano", perquè, senyors i senyors, tot aquest debat sobre la inseguretat, en el qual ara posem en el centre de la diana als àrabs, a la gent que ha vingut del Marroc, al diferent, en definitiva, a l'estranger, aquell que ha vingut a quedar-se amb les coses que tenim nosaltres, tot això, fa uns anys, ho dèiem dels murcianos, dels andalusos i també dels extremenys. Paco Candel, amb Jordi Pujol, que per cert eren molt amics i es portaven molt bé, van acunyar aquell, crec que era Pujol qui ho va fer, allò dels altres catalans, els nous catalans. Els nous catalans. Doncs avui farem un programa sobre els nous catalans. Gent que, efectivament, fa o ha nascut aquí o ha arribat de molt petita, que els seus pares tenen trets diferents i que realment estan fent coses xulíssimes. Sense anar més lluny, a un el vam conèixer en aquest programa quan li van concedir el Premi Princesa de Girona per la tasca que estava fent al Poble Sec. Parlo de Hatima Sari, que estarà d'aquí una estona amb nosaltres, perquè efectivament són gent que parla en català, que pensa en català, que viuen a Catalunya, però que els seus trets són diferents. Això ho estem veient molt, l'assumpte, també ara, amb els xinesos. Mm. És a dir, els fills d'aquella gent, fills o nets, d'aquella gent que va venir en el seu dia, que et parlen amb un català de no sé, perfecte, de Pompeu, que és perfecte, no?
3: De normalització lingüística, no? Que també la llengua és una manera d'integrar. De tota manera, jo estic d'acord, amb que hi va haver... És a dir, hi havia molt rebuig aquells que venien de fora. El meu poble es pintava constantment fora xarnegos. Sí, sí. Era una cosa que hi era. Però jo crec que en aquest rebuig de la immigració que hi ha en molts llocs i que estem vivint ara, hi ha molt més rebuig en la immigració que ve d'Àfrica i
1: dels àrabs.
3: Els àrabs aquells. Perquè la immigració que et ve de Llatinoamèrica, en el fons parlen la mateixa llengua, no? Tot i que parlen la mateixa llengua, tenen una religió similar, tot plegat culturalment és molt diferent i, en canvi, pateixen menys el racisme que tot el que sigui ara.
1: Però, sí, estic d'acord, però adonat que, per exemple, quan parlem de tot el tema de les armes blanques, acaba sortint el tema de les bandes llatines.
3: Això sí, sí,
1: i aquí, amb la qüestió de la seguretat, hi ha molta gent que posa aquest col·lectiu també en el punt de mira. Què dius, Adrià? Sí.
2: Agafant una que deia l'assumpte, quan el rebuig a la immigració, jo no crec que sigui Aliança Catalana, jo no crec que el votant d'aquesta gent sigui gent que rebutja la immigració. Jo crec que sí que és veritat que hi ha hagut dos, en els últims anys, dos moviments migratoris molt bèsties, entre fins nals als 90 i ara, i el que ens hem trobat és que penso que el sistema de protecció social està fallant. Està fallant. Llavors, estem veient com en determinades zones d'aquest país s'està convertint en una guerra del penúltim contra l'últim. I potser aquí les administracions haurem d'intentar construir un sistema de protecció social que garanteixi aquesta protecció als que diem els penúltims, aquells que ja hi eren i que ara han vingut gent que sí, que van per davant perquè estan pitjor econòmicament. Però clar, l'administració ha de poder donar suport a aquesta gent. Per tant, jo no crec que hi hagi un rebuig a la immigració, el que hi ha és un cansament col·lectiu a veure que quan necessiten ajuda no la troben.
1: Digues, Pati, sí.
0: Bueno, jo penso que hi ha més classisme que racisme. Vull dir, saps? Vull dir, al final, no? Perquè en aquest cas, si fossin persones que vinguessin del Marroc, però que és el directiu d'una empresa important, pues, no patiria cap rebuig socialment pels grups que normalment ho mostren, no? Per tant, jo crec que hi ha més classisme que racisme i, clar, evidentment, pues, l'Àfrica, doncs clar, com que normalment venen en situacions més de vulnerabilitat i de pobresa, doncs pateixen més aquest rebuig, però jo crec que ja a banda de tots dels grups ja islamofòbics i totes aquestes altres tendències que hi ha ara, però la societat en general jo crec que pateix més, hi ha més classisme que racisme.
1: Dani, no has dit res.
4: Jo estic totalment d'acord. És que no és un racisme clàssic, és un racisme classista.
0: Sí.
4: I avui ho expressava perfectament la líder de l'Aliança Catalana al Parlament de Catalunya. I abans hi feia esment ella.
1: Assumpta.
4: Assumpta. Perdó, el meu petit descuit. Però no, mea culpa. Clar, és que són 8 milions. I si són 8 milions, el meu fill es queda sense metge. O el metge l'atén més tard. Perquè hi ha 3 moros que estan a la mateixa sala d'espera esperant per al metge. I clar, i què passa? Hi ha menys sanitat, hi ha menys habitatge, hi ha menys drets. I per què hi ha menys tot això? Hi ha menys tot això perquè ve gent de fora i ens ho treu. I no... poden venir, però si venen a treballar. Això sí, primer els de casa. Que això ja ho havíem sentit en el seu dia amb Josep Antoni Duran i Lleida.
3: Sí, sí.
4: Per tant, és un racisme que no és el racisme pur i dur, és racisme classista. Jo crec que sí, que hi ha un racisme, malgrat sigui classista. Hi ha un racisme que va a l'alça. I estic totalment d'acord en que es pot veure des d'un punt de vista diferent la immigració llatinoamericana, tot i que no tota la immigració llatinoamericana, perquè jo crec que la immigració llatinoamericana la diferència és molt més radical, vull dir, o venen i se'ls associa amb uns amb la possessió d'armes blanques i els altres tenen molts diners. Per exemple, si tu te'n vas a Castelldefels, que té un 30 i 35% de població llatinoamericana, majoritàriament d'Argentina i d'Uruguai, són gent que ve allà amb diners i són benvinguts i estan allà i tenen negocis i no hi ha cap tipus de problema. Castelldefels, que governa el PP tinguent un 35% d'immigració llatinoamericana.
1: En fi, ara d'aquí una estona parlarem amb el Hatim i amb dues noies més. Una va ser diputada al Parlament de Catalunya per la CUP. No sé si la coneixeu, una senyora fantàstica, la Nogay Ndiaye.
3: Ah, la Nogay.
1: Que és una noia absolutament meravellosa.
3: Meravellosa, meravellosa. Meravellosa. Era professora d'anglès i quan agafava el micro... No calia el micro, li teníem que pagar perquè té un to de veu.
1: Té una veu d'aquelles potents, eh? Sí, i una altra noia, que es diu Chay Maragdi, que té un currículum que és absolutament espectacular. També hi estan fent feines magnífiques. Va, deixeu-me que saludi el Toni Mata abans. Toni, què tal? Bona nit.
5: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i gent amb moltíssim nivell que està a punt d'entrar d'aquí l'estoneta. Com et veu?
1: Molt bé, amb ganes de saber on situes el colofó del dia.
5: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia no parlant de res d'actualitat, sinó parlant del filòsof George Steiner. Hem vingut a elevar una mica el nivell intel·lectual de la meva secció, Toni Marín, que bona falta li fa, perquè s'hi diuen moltes punteries en aquests minuts, eh? Una mica d'ordre, una mica d'ordre, Toni. Una mica d'exigència, que això és una ràdio pública en català que fa 50 anys enguany, fa 50 anys que funciona i no podem venir nosaltres amb la nostra banalitat a carregar-nos-la, Toni. Per tant, poseu-vos les ulleres de pensar perquè ara us diré una frase de Steiner perquè hi penseu. No aprofundirem molt en tot el que va portar aquest home brillant. Només una frase perquè tenim el temps que tenim, també. Esteu a punt, eh?
1: Sí.
5: Concentració.
1: Va.
5: Steiner deia: ens fem còmplices de tot allò que ens deixa indiferents. Deixem una pausa per pensar.
1: Caram.
5: Ens fem còmplices de tot allò que ens deixa indiferents. És bo, eh?
1: És molt
5: bo. Deixeu una mica i valoreu els temes d'actualitat dels quals us sentiu indiferents. Pot ser que us importi poc el tema Mari Carmen, perquè heu sentit que no sé què, que era funcionària, i clar, si era funcionària i no voler comprar el pis, doncs que la bombin. Pot ser que us importi poc el cas de Roger Espanyol, que li van buidar un ull en aquella tardor del 2017 en la que seguim embarrancats. Pot ser que ja no sentiu res quan us apareix el tema de la xarxa Epstein o quan llegiu una notícia més del que fa Israel a Gaza. És important, però... i en aquest programa ho treballeu molt, no ser indiferent, no sentir aquesta frigidesa egoista que ens impedeix empatitzar amb el dolor alié, Toni Marín, perquè és el que ens fa humans i el que ens mou a articular col·lectivament canvis. Avui estic dient coses d'intensitat 12 de 12 amb l'escala Nespresso. He vingut amb una secció ristretto forte, Toni. He mencionat en una enumeració, com haureu vist, com qui no vol la cosa... el tema d'Israel, que és com un dels grans tabús perquè estan regalant carnets d'antisemites. Els surten pim-pam-pum. N'hi ha per donar i per vendre. No és igual que tu hagis crescut amb Steiner, Perelman, Philip Roth, Zweig, Auslander i tants altres admiradíssims intel·lectuals que han configurat la mirada que tens del món. No dona suport al govern d'Israel, pam, antisemita. A mi, això, ja ho haureu notat, em costa ser indiferent. Steiner, no ho era pas, diferent, era jueu, i es considerava, atenció, antisionista. Això avui en dia estaria fortíssim. Deia que la grandesa del poble jueu residia precisament en el fet de no tenir un territori físic, de no tenir un país, en el fet de ser ciutadans del món, diguem-ne, que se'n diu ara, eh? Que això de l'estat d'Israel imposat per la força anava en contra de la grandesa del poble jueu. La força moral del judaïsme defensava Steiner, per ell radicava en la seva dimensió universal i ètica. Clar, vulguis o no, aquestes canes d'escabitxar persones i prendre'ls les terres, doncs és una taca en aquest historial impolut fins aleshores. La indiferència, l'anestèsia, és el mal dels nostres temps, Toni Marín. Res ens importa, tot ens és igual, i busquem el plaer immediat, la descàrrega de dopamina, d'adrenalina o de testosterona. El que sigui, però ràpid, dèmelo ja. Una bacanal de plaers individuals en els quals s'ha obert una petita escletxa amb aquestes acampades de les que es fa tanta broma i que els hi ha caigut una aigua al damunt. A mi, escolti, que facin acampades per aquest tema, per aquell o per aquell altre, mentre siguin temes socials, més igual quin tema tri. Hi ha tants temes per queixar-se i sortir que no acabaríem. Però tot el que serveixi perquè la gent s'ajuti i miri de fer coses, a mi no em deixa indiferent. A mi em sembla bé.
1: És el colofó del Toni Mata. Una abraçada, Toni, fins demà.
5: Que vagi bé, fins demà.
1: Estàvem a 2 minuts de les 9 de la nit. Estava pensant que hi ha molta gent molt contenta de la pluja, perquè aquest serà un cap de setmana... Mira, miro el Dani, que és, jo crec, que qui més controla aquest tema, de bolets. No? No domines de bolets.
4: Sí,
1: jo,
3: han de passar 10 dies.
1: Han de passar 10 dies, eh? De les pluges,
4: mira,
1: 10 dies.
4: Mira,
1: eh?
4: Si domino de bolets.
1: Si serà l'altre cap de setmana, doncs.
4: Que jo sé que s'han d'anar a buscar al mercat.
1: Al mercat, els bolets.
4: Sí.
1: Sí.
4: Si jo vaig al bosc...
1: Allà tots estan bons, vols dir.
4: És que al bosc...
1: Has de fer una tria entre bons
4: bosc,
1: i dolents.
4: Al bosc, a mi, els bolets no els hi cal ni amagar-se.
1: Ja. Yeah.
4: No en veig ni un.
1: Et criden, no?
4: Estic aquí!
1: Estic aquí. Ni
4: així.
1: Ni idea. Tu, Adrià, què?
2: No.
1: Tampoc,
2: no,
1: eh?
2: Els menjo, però...
1: Te'ls menges. Assumpte, tu sí que controles una mica més?
3: Molt poquet. No. A mi, si m'acompanyen i això, vaig i m'animo. Però ho sé, el dels 10 dies, perquè em va dir l'altre dia, no, quan ploguis han de passar 10 dies i llavors... Clar, és veritat, si no hi ha res ara...
1: No, és veritat. Hi ha moltes ganes, Pati, tu ets d'anar a buscar bolets o no?
3: Jo de mercat, també.
1: Tu de mercat, també, sí. Molt bé.
4: Sí que sé que els que comencem a veure ara venen de França.
3: De França.
4: Del sud de França, o sigui, passat el Pirineu, passat a la muntanya...
1: Sí, ho hem entès, allà a França, no? Allà a França.
4: Ja, sí, França és molt alta.
1: T'agraïm molt l'explicació.
4: Gràcies,
1: gràcies. Te l'he agraït moltíssim. Escolteu-me, aquest ha estat un plaer, com sempre, Dani Guillem, Adrià Ventura, Assumpte Escar, Pati Sàrries, moltíssimes gràcies, com és habitual, gràcies. Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9, després el que us explicàvem, i a continuació el Jordi Merca, que com sempre ens ajudarà els dimecres a acabar el programa de bon rotllo, rient, aquestes coses que ens fa fer el Jordi Merca. Una mica d'informació i més plaer aquí a Ràdio 4. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Localitzat en una botiga de l'Hospitalet de Llobregat, el cadàver d'un home de 60 anys que era responsable del negoci. Els Mossos han rebut l'avís aquest dimecres cap a la una del migdia i confirmen que es tracta d'un cas de suïcidi. Fonts de la policia catalana, a Ràdio 4, asseguren que a banda del negoci residia en el seu domicili i que no constava cap ordre de desnonament. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet s'han fet càrrec del cas per intentar-ne esbrinar les circumstàncies. D'aquesta notícia, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha relacionat aquest suïcidi amb el cas de l'Olga, la dona que va ser desnonada, també a Hospitalet, amb dues filles. Gisela Bermúdez, portaveu.
2: Avui un home de 60 anys a l'Hospitalet s'ha tret la vida. S'ha tret la vida i sabem perfectament que aquest cas, tot i que no sapiguem quina és la informació concreta, és un cas relacionat directament amb un negoci de l'habitatge que està acabant amb les nostres vides. Fa unes setmanes patíem el cas de l'Olga. L'Olga, una companya de l'Hospitalet, que es va treure la vida després d'haver patit un desnonament i no haver trobat cap alternativa real durant mesos.
0: I mentre continuen les protestes pel dret a l'habitatge, mig centenar de tendes de campanya passaran la seva segona nit a Plaça Catalunya. Cristina Martín, bona nit.
3: Bona nit. Aquesta hora està previst que comenci una assemblea per decidir accions futures. Les demandes dels acampats continuen sent les mateixes. Habitatge per a tothom. Des de Plaça Catalunya ho tenen clar.
4: Volem reivindicar això, de que baixin els preus o de que es pugui la gent poder viure, perquè si no és que hi ha molta gent que sobreviu, no viu, sobreviu.
5: Com a estudiants, hòstia, ens costa molt trobar pis. Jo, mira, tinc la sort de residència universitària, però hi ha molta gent que no.
3: Els manifestants tenen previst quedar-se com a mínim fins divendres. És el dia que el Congrés votarà els decrets d'habitatge. Consideren que les mesures es queden curtes, però volen que tirin endavant.
0: Doncs la problemàtica de l'accés a l'habitatge és protagonista també a aquesta hora a la gala dels Premis PIMEC, que té lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona. Allà marxem. Climent Sabater, bona nit.
6: Bona nit. La patronal de la petita i mitjana empresa reclama un gran pacte sobre habitatge ampli i estable per donar resposta a un problema que també afecta l'economia. Sobre els decrets aprovats ahir, el president de PIMEC, Antoni Canyete, ha reclamat que evitin reduir l'oferta per no agreujar la situació i que tampoc es traslladi tota la responsabilitat social als petits propietaris.
7: Si anem d'alguna forma dificultat al petit propietari que tingui condicions que no falli, que tregui d'alguna forma els seus pisos a poder-los llogar, tindrem i continuarem tenint un problema d'oferta.
6: Paraules del president de la patronal PIMEC en un marc al Palau Sant Jordi ple d'empresaris en la nit dels Premis PIMEC i on també assisteix el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz.
0: De la plana política, els grups ja han fet públiques les propostes de resolució que demà el Parlament sotmetrà a votació. Amb l'habitatge centrant bona part de les mesures que valen impulsar les formacions, sumat a la reprovació d'Illa que val impulsar Junts. Repassem les més destacades de la mà de l'Helena García. Bona nit.
8: Bona nit. Junts i Esquerra volen rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en la compra d'habitatge habitual. Aliança suprimir-lo pels joves. Els de Puigdemont plantegen un 3% fins als 40 anys, del 2% en municipis en despoblament i d'un 30% per als fons voltor. I demana Illa que Sánchez redueixi del 10% al 5%

0: l'escola, la CUP derogar la llei del català, Vox l'amnistia i el retorn de competències a l'Estat.
1: De l'exterior, Itàlia, estén durant altres dues setmanes, altres 15 dies, els controls dels viatgers arribats d'Espanya, una decisió aplicada arran de la crisi migratòria a Ceuta. Es tracta de la tercera pròrroga d'aquesta mesura que es va imposar a Itàlia per primera vegada el passat 1 d'agost. El Ministeri de l'Interior italià ha justificat la seva decisió per la situació actual a la ciutat autònoma espanyola i, en particular, per la persistència de dificultats, diu, ja detectades. La mesura suposa, en realitat, una suspensió de l'acord de lliure circulació Schengen a la Unió Europea i per això, com en les ocasions anteriors, ja ha estat comunicada a l'executiu comunitari i a la resta de ministres de l'interior del bloc. Recordem que Espanya aplica també en proporcionalitat les mateixes restriccions fins al proper 8 d'octubre. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 10.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
3: Són les 9 i 5 minuts. He de confessar una cosa. Que quan és dimecres, sempre hi ha un punt que penso, ostres, que bé. Espera, que no tens el micro connectat. Ja?
4: Hoy vengo a confesarte... que estoy enamorada... No, això era la Pantoja, no? No, l'altra,
3: no,
4: la...
3: No ho sé, però t'asseguro que qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència, ha estat horrorós.
4: Sí,
3: crec que és la pitjor entrada que has fet mai a la vida.
4: Crec que sí, crec que sí.
3: Jo
4: però...
3: et pregaria, de veritat, Jordi Merca, que canviïs l'actitud.
4: Sí.
3: Val? Que ja estarà bé que després fem una secció, una cosa... Però d'entrada tinc a tres persones aquí escoltant.
4: Ai, és veritat,
3: que deuen estar molt amoïnades de dir, però quin programa he anat, jo.
4: Ho he fet molt malament, però t'asseguro que ho puc fer pitjor.
3: No, això ho sé.
4: O sigui, que puc fer-ho pitjor, eh? No ho faré, en tot cas, per respectar la gent que hi ha al telèfon i aquí davant nostre.
3: Sí, escolta'm una cosa. Gràcies. La obra a Madrid, bé? Sí.
4: Molt bé, molt bé. I l'altre, ahir vaig estar a un poble de Saragossa,
3: sí,
4: que es diu l'Almúnia de Doña Godina.
3: L'Almúnia de Doña Godina, que bonica el
4: un
3: nom,
4: poble,
3: no?
4: Un poble molt maco.
3: Està molt bé.
4: Molt xulo, va estar molt bé.
3: Va riure molt la gent.
4: Festa major, molt, va riure bastant la gent. Divendres me'n vaig a Madrid.
3: Sí.
4: I dissabte, si la gent vol, estic a la Llagosta.
3: Ah, molt bé.
4: Que no vinguin, que no hi ha entrades.
3: Ah, d'acord. Aleshores?
4: Bueno, pues saben que estic allà.
3: Està molt bé.
4: Si volen entrades...
3: Fes-se publicitat per no aconseguir res. Sí.
4: Si volen entrades, d'aquí 15 dies estic a Santa Perpètua de la Moguda.
3: Ah, molt bé,
4: allà,
3: Santa Perpètua de la Moguda.
4: Allà queden unes quantes.
3: Allà...
4: Allà està bé?
3: Allà anirem a
4: sí?
3: veure, o no, ja,
4: no,
3: ja, ja, ja
4: veurem. A tu queda lluny de casa, això.
3: 9 i 7 minuts. Estic molt content perquè avui em retrobo amb el Hatim. Com estàs, Hatim?
5: Bona nit. Bona nit. Moltíssimes gràcies per convidar-me
3: al contrari,
5: un cop més.
3: Me'n recordo, Hatim, que l'última vegada que ens vam veure, tu i jo, estaves molt nerviós perquè crec que era aquella nit, o l'endemà?
5: L'endemà, sí.
3: Que et donaven, a tu juntament amb dues noies més, el Premi Princesa de Girona per la tasca que fas al Poble Sec. Amb tot un seguit de nanos, no? A tu, quan et pregunten a què et dediques, tu què dius?
5: Bueno, jo faig bastantes més coses que participar de l'Associació Joves. Jo sóc estudiant de treball social a la Universitat de Barcelona, estic als matins d'estudiant, i treballo al Servei d'Intervenció Sociocomunitària al districte Ciutat Vella.
3: Quants anys tens?
5: 28 anys.
3: 28. Tu vas néixer al Marroc.
5: Sí.
3: Quan vas arribar aquí?
5: Amb dos anys.
3: Amb
5: jo
3: dos
5: vaig
3: anys.
5: Néixer a la ciutat de Nador i vaig venir aquí a Barcelona, concretament al barri de Poble Sec, quan tenia dos anys.
3: O sigui, que tu no tens cap idea, cap record de quan eres petit al Marroc.
5: No molts. O sigui, dels viatges que vaig fer,
3: clar,
5: sí. Però de la meva etapa més de la infància, no tant.
3: Ja m'imagino. Deixa'm que saludem a dues persones més. Una és una persona que jo sempre li tiro els trastos de que participi al programa, però em diu, és que viu a Lleida. Ara fa molt de temps que no parlem amb la Nogai Ndiaye. Nogai, com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona nit. Molt bé, i vosaltres?
3: Molt contents d'escoltar-te. La Nogai és una dona que no deixa indiferent a ningú. Fa una estona l'Assumpta Escarp recordava que tu eres professora d'anglès i que en
6: sí?
3: classe et treien el micro perquè no calia. Que tens tanta força amb la veu i tanta marxa personal que no et calien ni micros, no?
6: Això realment em passava al Parlament. Al Parlament hi ha un sistema de megafonia, no? I els micròfons quan surts a faristol, i quan pujava jo, els tècnics de so sempre l'havien de baixar, perquè quan començava la meva intervenció, doncs si hi havia algú intentant fer una becaina, en aquell moment es despertava, perquè era com que arribava jo.

0: i tothom estava atent perquè no podia ser una altra cosa.
1: Clar. La Nogay és una dona fantàstica. És negra, sí. És catalana, és feminista, és una combinació explosiva, no?
0: Sí, sí, sí. De fet, el que passa sovint, no? Que, com el deu estar passant ara, que quan m'escolten, no? No tinc el que a l'imaginari col·lectiu de la gent és el prototip de veu de persona negra, no? I quan m'escolten parlar, doncs veuen, escolten una dona.
1: Clar.
0: I, clar, se sorprenen quan veuen que la dona que ha estat escoltant no és la dona que s'imaginaven, no?
1: Lògicament. Tu vas néixer a Lleida, eh?
0: Sí, jo vaig néixer a Lleida de mare catalana. Una mare que sempre feia la mateixa conya, eh? Perquè la gent quan em veu s'imagina moltes coses, sempre m'intenten esbrinar la nacionalitat i sempre fan una mica de quiniela, no? I jo sempre feia la mateixa conya, dic, mira... Jo soc, me veieu negra, però jo soc nascuda a Lleida, de mare blanca, rosa i gairebé amb els ulls blaus.
1: Ja veus, clarament va dominar la genètica del pare, en aquest cas. No?
0: Exacte.
1: Està molt bé, està molt bé. Deixem que inclogui una altra persona, que és la Chaima Ragdi. Chaima, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit.
2: Un plaer.
1: Em sembla que coneixes el Hatim Azari, que em sembla que heu coincidit més d'una vegada.
2: Els dos el conec. També... Els dos.
1: Ah, els dos, fantàstic. La Chaima, tu vas néixer... No sé on vas néixer a Catalunya?
2: A Barcelona.
1: Vas néixer a Barcelona i t'has criat al barri de la Mina, Sant Adrià, no?
2: Sí, exacte.
1: Sí. Ets graduada en Humanitats amb menció en Cultura Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb un màster en Drets Humans i Globalització per la UOC, no? Sí. Per la Universitat Oberta de Catalunya, no?
2: Exacte.
1: A què et dediques tu? Què fas exactament?
2: Avui dia estic al programa Prometeus, que és un programa que està, bueno, de l'Ajuntament de Barcelona, que està en diferents barris de la ciutat amb major abandonament escolar, i fem acompanyament des dels instituts fins a les universitats i postuniversitat amb l'objectiu de democratitzar l'accés de la universitat a aquests barris. I a part d'això, també faig una miqueta de sensibilització antiracista, sobretot, i temes de justícia social i demés, a més de, bueno, coses que van sorgint més de recerca relativa, sobretot, a la comunitat del nord d'Àfrica.
1: Mm-hmm. Nogay, a tu et vam conèixer com a diputada de la CUP, en aquest cas al Parlament. Ara què estàs fent?
0: Doncs vaig tornar a la docència, jo vaig dir que quan sortís del Parlament tornaria a la docència, vaig tornar a la docència. Aquest any m'he agafat una mena d'any sabàtic, de fet m'he congelat, no he tornat a l'institut perquè tinc entre mans altres projectes, perquè presideixo també una entitat de joves afrodescendents i fem molta feina d'això, no? De lluita antiracista, de sensibilització, de formació, projectes a les escoles, i ara engeguem un projecte també a nivell de ciutat i ja no podia fer tantes coses alhora.
1: Mm-hmm. Hatim, recordem una mica el que estàs fent al Poble Sec. Estàs fent una tasca... L'altre dia parlàvem amb... Ara t'ho explicava, no? Amb el professor Feixes, no? Quan parlàvem de la necessitat d'agafar els nanos que estan al carrer, que potser no tenen res a fer, i donar-los una il·lusió, donar-los una raó per tirar endavant de manera positiva, no? És això el que fas, en definitiva, no?
3: Bueno, fem això i fem altres tasques molt, molt rellevants, no? El nostre repte ara mateix és com aconseguim que el jovent, i sobretot el jovent amb bagatge migratori, participi d'altres espais que no siguin únicament esportius, que és la nostra font principal, sinó que puguin vincular-se a l'entitat, que puguin anar a consells de barri, en últim moment que puguin fer-se seu al territori, i no només això, sinó tornar-se arquitectes del seu entorn. Això significa que com a ciutadans i ciutadanes que són, poden transformar el seu entorn i adaptar-lo a les seves necessitats, demandes i motivacions. El que fem nosaltres, hem generat un circuit de participació ciutadana on el jovent, ara mateix al Pavelló Itàlia, que és un espai que vam recuperar el 2024, s'aprova per practicar esport, ja sigui el gimnàs popular, futbol sala, vòlei, bàsquetbol, totalment gratuït. Aquesta és la nostra filosofia. Si volem que la gent participi i s'apropi, no hi ha d'haver cap barrera d'accés. I a partir d'aquí detectem lideratges i persones referents positives. I aquí és on nosaltres intentem activar-les, otorgant rols de lideratge dins dels grups esportius, al voltant de l'hort comunitari, convidant-les a reunions de junta i en últim moment que puguin esdevenir membres de la junta directiva i participar d'aquesta manera de l'assemblea i de reunions estratègiques.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, fèiem referència ara fa una estona a Paco Candel. Paco Candel, durant molts anys, se'l va considerar la veu dels nous catalans, no? Dels nous catalans, o els altres catalans, no? Que deia Jordi Pujol, que d'altra banda era una persona també molt integradora, en aquest sentit de persones que havien arribat des de fora. Quan ara es parla dels nous catalans, Nogay, tu com et sents? Tu com ho veus, això?
0: Bé, de fet, a mi és una paraula que no m'agrada gaire, eh? És a dir, i entenc totalment el context i la història, no? De quan parlaven dels nous catalans en l'època en la que Catalunya era un centre neuràlgic de la indústria, no? I que la gent es desplaçava per les condicions de vida. Però què passa? Que quan parlem de nous catalans, a l'imaginari de la gent fa un joc una mica estrany, perquè connecten aquesta catalanitat amb la immigració i sembla que ens acabem d'integrar ara mateix, que no formem part d'aquí, no? Que sigui que entra tothom dintre d'aquest sac dels nouvinguts, no? Mm-hmm. I jo sempre poso el mateix exemple. Jo soc negra, però soc catalana. He nascut aquí, filla d'una mare catalana. El meu pare era del Senegal i també estic molt orgullosa d'aquesta part, eh? D'aquestes arrels. I, de fet, el meu home és senegalès. Però el tema és que quan parlem això de nous catalans, la gent ho associa amb aquesta idea de persones nouvingudes que sembla que s'han d'incorporar a la societat o que s'han incorporat a la societat, que s'han d'integrar, aquesta paraula que tampoc m'agrada de gens, d'integrar a la societat, perquè el que s'està dient realment és t'has d'assimilar, t'has d'assemblar a la resta que t'has trobat aquí, perquè és com una manera d'agrair que t'hagin acollit. I a mi no m'han acollit. Jo he nascut aquí com molts altres, eh? Com molts anys. Ja tenim generacions de catalans que fa anys que viuen aquí i ja no hem d'associar la catalanitat a la pell blanca, no? I jo crec que aquesta paraula de nous catalans continua generant en aquest imaginari col·lectiu la idea de la blanquitud, de la catalanitat.
1: És interessantíssim el que dius. Ja sabíem, que diries coses interessantíssimes, perquè... No, és veritat, perquè efectivament m'agrada molt, és la primera vegada que ho escolto tal qual, no hem d'associar la catalanitat a la blancor de la pell. Però clar, això, Jaima, i me'n vaig ara a la Jaima, això hi ha molta gent que no ho sap o que no ho vol, no?
2: Exacte, o sigui, és totalment el que diu la companya, o sigui, jo nova catalana en quin moment? En el moment en què he nascut soc nova catalana, o sigui, és això, i moltes vegades crec que també aquí hem de fer un exercici precisament d'assimilar que la catalanitat no depèn només del color de pell o dels 8 cognoms catalans que existeixen, sinó també l'haver nascut o no només haver nascut, sinó fer vida a una ciutat o un país i sentir aquest país com a part teva, no? Tenir un projecte de vida en aquell país. Jo crec que això és una persona catalana, no un no català com a tal.
1: Clar.
2: I crec que també potser aquest mot, o sigui, encara existeix perquè també som de les primeres generacions que estem aquí i encara costa molt entendre, no?, que potser no passa en altres països d'Europa, com per exemple França, que una persona pugui ser negra i ser perfectament catalana, no? I crec que encara ja necessitem fer un exercici precisament d'assimilar que la catalanitat no depèn del color de pell, com deia abans, l'acompanya, sinó que de formar part del país i punt, no? Fer vida en el país i punt.
1: Què penses, Katim?
3: Bueno, molt alineat amb el que diuen les companyes. També és preocupant, no?, que la nostra manera de relacionar-nos sempre sigui des de la diferenciació, no? Quan parlem de nous catalans, al final el que estem dient és que és una cosa externa a la catalanitat o al concepte de que una persona és catalana, no? Potser hem de parlar directament de persones catalanes. Potser hem de treure fins i tot el concepte de nous vinguts o persones migrants. Tot això el que fa és activar com un sistema de protecció, d'alerta innecessària, perquè a la pràctica tenim moltes més coses en comú que diferents. Llavors, potser la relació que hauríem de tenir amb les persones ja hauria de partir de qui ets, Hatim? Pues soc una persona amable, soc una persona agradable. Pues potser això connecta més que no tant la diferenciació nacional o d'origen com
1: jo
3: a tal.
1: Jo estic totalment d'acord amb tu i amb vosaltres dues també, però tot això conviu amb missatges que són cada vegada més durs per part de partits polítics que instrumentalitzen aquesta diferència per situar-la com una amenaça. Per tant, tant de bo estiguéssim en aquest punt. Tant de bo poguéssim dir simplement ets el Hatim, tens 28 anys, ets un tio molt maco i anem un dia a fer una cervesa i ja està. Però no, hi ha molta gent que quan es creu amb la Nogai pel carrer probablement vegi la diferència i abans de la catalanitat situï aquesta diferència. No sé què penses, Nogai.
0: Exacte, tal qual, és el que anava a dir. És que precisament amb aquesta connotació el que parlem, o sigui, el que estem senyalant és aquesta diferència, aquesta alteritat, no? Aquests altres catalans són nous. Nosaltres som catalans de sempre, de pura raça, no?, per dir-ho d'alguna manera, i aquests són els nous, els que han arribat després, no?, els que s'han incorporat més tard. I precisament genera aquesta alteritat. Jo precisament volia afegir a les paraules que compartia la Chaima de la reflexió sobre França. És cert que a França porten moltes més generacions que aquí, no? Nosaltres estem encara amb primeres i segones generacions, però també depèn com es miri, perquè aquí hi ha persones que han nascut al territori i que tenen més de 40 anys, no? Descendents d'equatoguineans, per exemple, no? Quan Guinea era una colònia i els guineans eren espanyols i han nascut aquí, no? I també sempre han estat lligats amb aquesta alteritat. Però tot i així, i ells ja són aquesta primera generació i han tingut fills, per tant, ja són aquesta segona. Però a França ja van per una tercera, quarta, fins i tot cinquena generació, però continuen cometent aquest error. És a dir, una persona negra és francesa, però a nivell d'identificació i fins i tot quan s'ha de fer una descripció física o la policia els identifica o els ha de descriure, diuen francès d'origen senegalès, francès d'origen argelí, francès d'origen marroquí. I llavors ja generen aquesta alteritat. I precisament jo crec que hem d'agafar una mica l'exemple d'Europa i aprendre'n, perquè a la resta d'Europa i sobretot a França tenim el jovent que no se sent part d'un país en el que ha nascut, no se sent part d'una cultura en la que ha crescut, perquè sempre han estat senyalats com aquesta alteritat. I després, quan hi ha hagut conflictes i quan hi ha hagut situacions en les que la gent diu és que no ho explico perquè una persona que ha nascut aquí és que no se sent d'aquí, perquè us heu encarregat durant tota la seva vida de titllar-la com una persona de fora. Llavors, quan arriba el moment de la manipulació, d'intentar atreure joves cap a radicalisme i de més, és molt més fàcil atreure algú que no se sent part de cap grup. Hem de tenir en compte que els humans som éssers relacionals, no? I que tothom té aquesta necessitat de pertànyer i de pertànyer a un grup. Quan tens jovent que no se sent part de cap grup, és quan tenim un risc aquí.
1: Clar, això és el que parlàvem amb el Hatim, d'aquí la importància d'accions com les que feu vosaltres, no? Perquè efectivament el que fa el Hatim, per exemple, és aquest sentiment de pertanyença a un col·lectiu, a un grup, un equip de futbol, un equip de bàsquet, no? És a dir, exactament el mateix que ens passa a tots, o a totes.
3: Generar interacció. No? El que fa al final la deshumanització és crear distància entre les persones, i aquesta distància és el que permet construir com estereotips, prejudicis de l'altre. El que necessitem és apropar-nos i necessitem espais on les persones puguin identificar-se, puguin sentir-se, puguin veure que igual que jo, que tu i que les companyes, tenim històries de vida, tenim aspiracions, motivacions, famílies, estimem, tenim por. Tot això és el que pot generar aquest vincle i superar aquestes barreres psicològiques que alguns partits polítics i formacions d'odi estan intentant com construir murs imaginaris que el que fan és fragmentar la societat, generar por i no només això, sinó perseguir i en últim moment atacar i matar, com està passant als Estats Units.
1: Sí, és molt fort. Chaima, m'imagino que tens ganes de dir alguna cosa. M'ha semblat que quan estava parlant la Nogai sobre l'exemple, que efectivament és molt evident, del que passa, per exemple, al cinturó de París, no? Allà ja parlem de terceres i quartes generacions i efectivament és que té raó ella, no? És a dir, gent que assegura que no se sent francesa perquè l'Estat no l'ha fet sentir-se francès o francesa, no? Digues.
2: Al final és això, no? Quan parlem de racisme estructural o racisme social és això mateix, no? O sigui, el fet de que les persones, tot i que siguin de segona, tercera generació, encara tinguin aquests problemes tant des de l'exterior com d'identitat, és una conseqüència al final de no ser vistes al 100% com a persones franceses, no? ni per l'estructura com per les institucions, com per les altres persones. Però quan jo posava l'exemple pensant en algunes persones que vaig conèixer, no? D'origen senegalès i també de tercera generació, del Marroc o de l'Argèlia, de França, i sí que és veritat que, per exemple, depenent de la zona o de la realitat d'aquesta persona, sí que directament aquesta persona deia jo soc francesa i punt, no hi ha aquesta necessitat que encara tenim molts fills d'immigrants de primera generació aquí, de dir, jo soc d'aquí catalana però d'origen marroquí o d'origen, o directament hi ha persones que directament no senten ni catalanes perquè no l'han fet sentir catalanes i diuen directament que són marroquines per no fer tota aquesta explicació de, però soc d'origen tal, on l'han fet sentir com a part, no? Durant molt de temps. I crec que això sí que és un fenomen diferent que tenim en comparació amb el que és la generació, no? La tercera o quarta generació, que sí que és veritat que aquí també tenim, sobretot de nacions com els de Guinea i de més, però que també és com un exemple que tenim molt, molt a prop, tant per a coses que sí que es poden millorar i que poden canviar en quant a la identitat d'una persona com a tal, com les coses que al final, els errors que encara es cometen en altres països europeus per precisament aquesta racialització de les persones basada en el seu color de pell o el seu origen del seu bisavi o una cosa per a l'estil, no? Aleshores, no sé, m'he sentit com bastant interpel·lada en aquest sentit, perquè, clar, jo, tot i que sigui nascuda aquí, durant molt de temps quan em preguntaven d'on era, jo deia que era del Marroc, però no perquè hagi viscut al Marroc o la meva cultura sigui íntegrament marroquina. Jo tinc la cultura dels dos pares a casa, però és que la majoria del temps estic a l'escola catalana, em socialitzo en català o el castellà o el que sigui, però clar, o sigui, m'han dit tantes vegades des de fora que no sóc d'aquí o no he tingut aquesta referència que parla el Hachim d'altres persones que reconeixin la meva identitat com una identitat que pot ballar entre dos mons o diferents mons, que jo ja pensava que era impossible ser catalana al mateix temps que era marroquina, perquè sempre tenim aquest joc els humans de dividir les coses, que sembla que és o blanc o negre, o marroquí o català. Sembla que no podem escollir en aquest món ser una cosa i altra al mateix temps. Uf. I crec que això...
0: No, i una altra cosa, Chaima, que si segurament en la majoria dels casos, si haguessis dit únicament soc catalana, sí. La següent pregunta que sí, dius, però i els teus orígens?
2: Sí.
0: No, perquè quan només dius ets catalana... Sí, però no? És el que la Lucía Mbomio sempre, ella parla des de Madrid, no? Però sempre diu, aquella pregunta con eco, no? Perquè ella, quan li preguntaven, ¿y tú de dónde eres? I ella responia, yo soy de Madrid, no? I la següent pregunta era, ¿pero de Madrid, Madrid? No? I llavors, lo que ella no era aquesta pregunta amb eco, perquè, clar, el que estan esperant que responguis és de d'on prové la teva fisionomia, no? Yeah, yeah. Llavors, que és el que passa a tothom, no? Entenc, a totes les persones racialitzades, perquè a mi em parlen en castellà, encara avui en dia a la majoria d'establiments i a la majoria d'espais, tot i que estiguin atenent a la persona que va davant meu en català, a mi, quan arriben a mi em parlen en castellà, no? I si jo en algun moment dic, soc catalana, però i els teus pares d'on són? O quines arrels?
1: Deixeu-me que us digui que no sabeu el content que estic d'haver fet aquest programa i jo crec que això ho hauríem de repetir més vegades. Entono en la meva culpa. Recordo una nit que vaig anar al Japo, que hi ha al costat de casa meva. Havia agafat un taxi, el taxista era del Pakistan, em va parlar en català, i quan jo vaig arribar al japonès, li vaig dir al Siri, perquè es diu Siri, el noi que hi treballa. Li vaig dir, Siri, tio, a ver si empieces a hablar catalán, que el taxista hi diu, i per què no m'has parlat mai en català? I em vaig quedar absolutament contra les cordes. Des d'aleshores parlem en català perquè, efectivament, i jo us ben asseguro que si alguna cosa no soc, és racista voluntari. I ho dic d'aquesta manera perquè probablement, fins i tot jo que faig grans, m'enfado molt quan veig un racista, aquestes coses, segurament arrosseguem aquest racisme involuntari d'això, de quan veus algú que a nivell de fisonomia és diferent, passes directament a parlar-li en castellà. Greu error. Jo les convido a vostès a que parlin en català sempre i s'emportaran un munt de sorpreses de la quantitat de gent que parla en català al·lucinant. Hatim, tu no pots ser més català, no?
3: Jo m'estimo molt el català, m'estimo la meva ciutat i concretament el barri de Poble Sec. L'idioma del món associatiu és el català, ens relacionem, les festes populars... Bueno, la meva vida ha sigut tot en català. No només això, sinó que tot el que he anat consumint al llarg de la meva vida, dibuixos animats, cançons, ha sigut en català.
1: No, però ja no parlo només de la llengua. O sigui, jo et deia, no pot ser més català. És a dir, perquè més enllà d'on fossin els teus pares, els teus jocs de petits, els teus amics...
3: Exactament.
1: Tot això t'ho ha donat Barcelona, tot això t'ho ha donat el Poble Sec. No sé, si tens parella, m'imagino que no l'hauràs conegut a vés a saber on. Segurament hauràs estat aquí, és a dir, que tot plegat, o sigui, tampoc és tan diferent la teva vida i la meva.
3: Exactament.
1: Sentit, no?
3: I són aquests punts en comú el que generaran ponts i teixit entre les persones. Una vegada més m'agradaria posar en valor això, no? Tenim una responsabilitat individual i aquesta passa per fer un esforç i requereix de valor d'apropar-te a l'altra persona independentment de la diferència que pugui tenir a nivell físic o a nivell extern i fer l'exercici de preguntar pel seu nom, de preguntar una mica per la seva història. Això és el que trencarà totes aquestes barreres, apropar-nos a la gent.
1: Això és el que trenca les barreres? El somriure.
3: Absolutament.
1: O sigui, quan tu estàs en un lloc i somrius, el més probable és que, el més probable, a vegades no passa, però és que responguin amb un somriure també. Mira, això el Jordi Merca podria parlar molt perquè ell és un mestre en l'art de generar somriures en els altres. Escolteu-me, jo tinc ganes de conèixer Chaima perquè tant a la Nogai com al Hatim sí que els conec, però a tu encara no. Jo crec que seria molt interessant que un dia vinguessis i ens expliquessis amb detall quina és la teva feina, que crec que fas una feina magnífica, d'acompanyar persones, efectivament, a fer el mateix que has fet tu. És a dir, a desenvolupar-se cultural, educacionalment. Em sembla que fas una feina meravellosa. Chaima Rakhi.
2: Moltes gràcies. Seria un plaer per mi, la veritat, quan vulgueu.
1: Doncs serà ben aviat. T'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagis estat aquí. Nogai.
0: Mm-hmm.
1: Un dia m'has d'acceptar voler ser col·laboradora del programa. Ja ho saps, això, no?
0: Sí. De fet, mira, aquest any podria ser l'any, eh? Ara que m'he agafat aquesta excedència aquest any, disposo d'una miqueta més de disponibilitat, però doncs, la distància continua sent la mateixa.
1: No sé,
0: però...
1: alguna cosa hauríem de fer amb això de la distància, eh? Alguna cosa hauríem de fer.
0: Sí.
1: Un petonàs enorme. Gràcies, Nogai, com sempre.
0: Una abraçada molt forta.
1: Gràcies. Hatim, i hem de... Ara hauràs de tornar un tercer dia per parlar...
3: Encantat.
1: ...de tot el que feu a l'associació, de tots els nanos, de lo bonic que és tenir il·lusió i lo bonic que és repartir-la també.
3: Sí,
1: segurament, no?
3: I que el canvi és possible. Això és una cosa que ens hem de recordar sempre, tot i que ens volen fer creure que no es poden canviar les coses, sí que és possible, tant des de la part més local com a nivell nacional, internacional. Llavors...
1: Seria meravellós. El Serrat tenia una cançó preciosa, que deia Seria fantàstic, no? I en aquell Seria fantàstic li podríem afegir tot un seguit de versos diferents, no? Seria fantàstic que ens miréssim als ulls, seria fantàstic que ens fos igual, que l'única cosa que ens importés és si som o no bones persones, si ens agradem o no, si ens caiem bé o no, si tenim la sensació que valgut la pena conèixer algú, no? Quan posem prejudicis per davant de tot això, se'ns passen pel davant gent meravellosa que no podrem arribar a conèixer
3: molt
1: mai.
3: Cert.
1: Quin gust, sempre que vens m'agrada.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ha estat un plaer, com sempre.
3: Gràcies a tu.
1: Anaves molt guapo, el dia dels premis.
3: Molt amable, gràcies.
1: És que va ser molt graciós, perquè aquell dia estaven molt preocupats, preocupades i preocupat, per com anirien a rebre el Premi Princesa de Girona, perquè déu-n'hi-do que
4: home,
1: tenia aquest premi.
4: Home, és que un Premi Princesa de Girona no és un...
1: Home, estava tothom allà.
4: No és un TP d'oro,
1: O sigui, allà que hi havia el president del govern espanyol, el president català, l'alcalde de Barcelona...
3: Sí, totes les autoritats
1: el
3: polítiques...
1: Reis,
3: sí, sí.
1: I el moment aquell d'agafar el micro i parlar allà al mig, em deies que tu t'hi vas llançar i pam, no? O sigui, sense...
3: Bueno, jo estava convençut del discurs. Un discurs molt humà, un discurs molt proper i sobretot que posava en valor el fet de mirar les persones independentment de les seves realitats. Mirar-nos als ulls, em quedo molt amb això, eh? El primer esforç és mirar-nos als ulls i veure que la teva mirada té un ànima al darrere, una vida.
1: Me'n deixes que et corregeixi?
3: Endavant.
1: Mirar als ulls no hauria de ser un esforç.
3: Totalment.
1: No hauria de ser un esforç. Un plaer, senyor, com sempre.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu. Ara a veure com ho millores, això.
4: No sabem ni què dir.
1: Ara, Jordi Merca, a veure com ho millores, això.
4: Jo crec que avui quedarà rodonet el programa.
1: Ah, sí?
4: Sí. Jo no tinc... No, ves a la publicitat.
1: Però si no tenim publicitat.
4: Ah, no hi ha publicitat?
1: Aquí. No, aquí tenim promos.
4: Ah, doncs ves a la promo.
1: Tu no
4: promo?
1: Saps que en aquesta casa no hi ha publicitat?
4: Calla, veritat. No. Doncs ves a la promo?
1: A la promo.
4: A la promo?
1: Sí.
4: Fes-li el tècnic allò, que li, el símbol aquell de la promo, que és aquest dels diners.
1: Sí.
4: Això és la ràdio.
1: No, però si ell ja t'estan escoltant, ja saben on anem ara.
4: És veritat, també és veritat.
1: Va, fem una pausa.
4: Però fes-li el símbol.
1: Més de dir, fem una promo, fem una pausa.
4: Fem una pausa.
1: Que queda millor, no?
4: Vale.
1: Fem una pausa i seguim ara mateix.
4: Sí.
1: Amb el Jordi Merca, que vés a saber de què ens parlarà.
4: Avui... Teníem advocat aquí en el programa? Tenim advocat?
1: Tenim molts advocats.
4: Vale, va bé, això.
1: Sí? Sí. Perfecte. Va. Una pausa, tornem ara.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc, amb Bach, a la intensitat del segle XX, amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez, integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
7: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Perdó, perquè ens hem fet una foto.
1: Bueno, és que clar, la gent... És que això és un problema. La gent vol fotos, també.
0: Bueno, està bé, eh? Clar, jo home, no em faig fotos normalment.
1: És veritat, eh? O sigui, això t'ho anava a dir una mica.
0: Aquest tio m'agrada molt.
1: T'ho anava a dir una mica. Te fas poques fotos.
0: Faig poques fotos.
1: Ara que ve... Ara els divendres, sí? A la placeta,
0: sí?
1: Com que ve el Parrador,
0: sí?
1: Te fas més.
0: Bueno, perquè les fa ell...
1: Clar,
0: al sortir...
1: El Víctor li agrada molt la foto.
0: És veritat.
1: Oi, perquè surt guapo.
0: És que el Víctor Parrado és un tio guapo. És veritat.
1: No sé si és guapo.
0: O surt guapo.
1: Però surt guapo el tio,
0: aquesta,
1: eh?
0: Aquesta és una cosa. També passa al revés. Hi ha gent, sí, que surt més lletja del que és en realitat.
1: A mi em passa.
0: A tu, bueno, oi, tu surts bastant igual.
1: No! Ah, o sigui, m'estàs dient que surto malament perquè estic... Gràcies.
0: No, tu surts bastant
1: gràcies
0: igual.
1: Per, gràcies, Jordi. Estic aquí en el meu programa.
0: Jo et puc dir el que vulguis.
1: Igual de malament, no?
0: No ho sé.
1: Què? És com allò de... Igual de malament, no?
0: Igual de malament no surts, jo et veig. Allò, dic, mira el merda.
1: Pa 40 no estàs tan mal, eh?
0: Pa 40...
1: No estàs tan mal.
0: Ja t'agradaria.
1: Sí, estàs mal, però no estàs tan mal, eh?
0: Diu, para 40 no estàs tan mal, para los otros 60... Para...
1: No aparentes 40.
0: No aparentes.
1: Dius, tia, a veure què aparentes.
0: Clar, és normal que no els aparentis.
1: Avui...
0: Avui què passa, avui?
1: Clar, avui està complicadilla la cosa.
0: Per què ho dius?
1: És que està clar... Està, és que, clar, ens agrada fer humor d'actualitat.
0: Uh-huh.
1: No, perquè a vegades ens agrada estar a l'actualitat.
0: Sí.
1: Llavors, clar, jo avui m'estava preparant el programa. És veritat que avui era raro, perquè clar, jo vaig treballar ahir. O sigui, ahir, a la tarda, vaig fer un bolo a... Quin poble?
0: Ah, sí, com... no me recordo ara.
1: L'Almúnia de Doña Godina.
0: Jo crec... Saps que jo crec que hi he estat?
1: No.
0: Sí.
1: I ara et diré per què el coneixes.
0: Per què?
1: Si vas camí de Madrid,
0: sí,
1: durant 60 quilòmetres a la A2...
0: A l'AVE, és veritat.
1: El cartell pone l'Almúnia de Doña Godina.
0: Sí, senyor.
1: Durant 60 quilòmetres...
0: El vas veient allà.
1: El vas veient allà.
0: I tu vas anar allà.
1: I jo vaig anar a aquell poble.
0: I què?
1: A mi quan el meu rep em diu l'Almúnia de Doña Godina, vaig dir... Me voy de cabeza.
0: I tant.
1: Perquè l'he vist tantes vegades.
0: I què? Molta gent?
1: Home, molta gent. Tenen un auditori quasi recién estrenado, quasi lo estreno jo.
0: Caramba.
1: Molt guapo, eh?
0: Sí?
1: Guapo, de butaca buena, eh?
0: Ah, sí.
1: Home.
0: De butaca buena és molt important.
1: És que es nota, eh? Quan entres a un teatre i la butaca és bona, dius,
0: clar,
1: la gent s'ho passarà millor.
0: Clar.
1: La gent amb la butaca bona...
0: O es dormirà millor.
1: L'únic dolent que es va espatllar l'aire condicionat.
0: Veus?
1: Hòstia, fotia una calor.
0: Ah, veus?
1: Hòstia, em vaig marejar una
0: molt
1: mica.
0: Nou,
1: tot, eh?
0: Molt nou, eh?
1: Però l'aire condicionat va pel mato.
0: I ara encara, perquè els focus aquells que teniu són leds.
1: Són leds.
0: I per tant no escalfen, però jo me'n recordo en les èpoques aquelles en
1: tu
0: les que sorties
1: teatre?
0: A
1: l'escenari.
0: No, però he presentat moltes coses.
1: Ah, vale.
0: I sortir...
1: Això es nota, eh?
0: El què?
1: Lo del foco, eh?
0: Ah, i tant que es nota.
1: El foco d'abans, com escalfava allò, eh?
0: Sí, i a més no veies a ningú.
1: I deies, no el toquis! Que peta la bombeta.
0: És veritat, és veritat.
1: Quan volies reenfocar, deia, no, ara s'ha de refredar el foc.
0: Encara no hem començat la secció,
1: no? No.
0: Ah, molt bé.
1: Això...
0: Perquè hauríem d'anar fent via.
1: Vale. Sí, vale.
0: De què parlem avui?
1: Vale. Avui la meva secció no li agradarà a...
0: A qui?
1: Urba Gestión.
0: Ostres.
1: Perquè avui parlarem de la Mari Carmen.
0: També, a tu.
1: Sí.
0: Tenim Mari Carmen per tot arreu.
1: Sí, però parlaré...
0: Jo porto anys dient-li Mari Carmen a tothom.
1: A tothom, clar.
0: I ara és com si el karma... M'hagués castigat amb
1: el
0: això.
1: El Mari Carme.
0: T'ho juro, per
1: a mi m'ha passat una mica igual. Per què? Perquè jo porto 9 anys al teatre, vale? Llavors jo en el teatre, la meva obra de teatre, parlo de la primera persona que t'agrada.
0: Sí.
1: No, el primer
0: amor. I es diu Mari Carme.
1: I es deia Mari Carme. Que potser m'està escoltant la Mari Carme de la meva classe.
0: Doncs des d'aquí una salutació.
1: Va ser una mica el meu primer amor, no?
0: Clar.
1: La primera persona en la que t'hi fixes, dient, ui, que guapa, me gusta... També va ser la primera noia a la que li van sortir els pits, que això els tios...
0: Clar.
1: Pues a vegades diuen, hòstia, no? Perquè som... Quan tens 12 o 13 anys, hòstia, nene!
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Allò que se'n va al juliol i torna al setembre, hòstia!
0: Què ha passat?
1: Què ha passat aquí, no? Llavors, clar, jo, arrel d'això, i arrel de la cançó de la pegatina Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours, a tothom li dic Mari Carmen.
0: Sí, jo també ho faig,
1: a tothom,
0: sí,
1: a tothom, sí. Quan no sé, Mari Carmen, Mari Carmen.
0: O llavors, Antònia, clar, Antònia també mola.
1: Antònia també mola, també Antònia mola. També mola. Però clar, ara ens han tret poder fer bromes amb Mari Carmen, perquè ara fas una broma de Mari Carmen i sembla que estiguis parlant de la Mari Carmen.
0: Clar, és veritat.
1: Vale? Per si algú acaba d'aterrar en aquest planeta...
0: Que no comencin ara a posar-li Mari Carmen a les nenes, eh?
1: Parlarem d'això, és que parlarem una mica d'això, vale? Val. La Mari Carmen és aquesta senyora de 93 anys que acaba de ser...
0: Com 93?
1: 83 anys.
0: 87.
1: 87 anys que acaba de ser desnonada a casa seva i ella, sense saber-ho, perquè aquesta senyora no ho sabia, ha creat una revolució. Això deu ser xulíssim.
0: Sí, no?
1: O sigui, això per la pròpia Mari Carmen, que prou problemes té, pobreta, que té els seus problemes, ara estava a l'hospital...
0: No, però ara la deixen tornar.
1: Clar, però ella ha creat una revolució.
0: Sí, sí.
1: La revolució de Mari Carmen.
0: Home, tenim
1: fins a...
0: tot...
1: No.
0: Tenim el decret Mari Carmen,
1: És que fins fa 4 dies, Mari Carmen era Mari Carmen i sus muñecos!
0: És veritat.
1: I ara,
0: ostres,
1: ja no hi ha muñecos. Clar, fins fa 4 dies tu deia Mari Carmen, et venia Mari Carmen i els seus muñecos.
0: És veritat.
1: El Marianic, la doña Rogelia... Ara ja no. Ara bé, Mari Carmen ja és...
0: Sí, però estic pensant...
1: Acampada a la plaça del Sol...
0: Estic pensant en més Mari Carmens famoses.
1: No hay.
0: Hi havia Mari Cruz Soriano.
1: Mari Cruz Soriano, sí que és.
0: Sí, era una pianista.
1: Ah, vale. Pues, no sé
0: Maria Antònia Iglesias era una gran periodista.
1: Maria del Mar Bonet.
0: Maria del Mar Bonet, sí senyor.
1: Maria Teresa Campos.
0: Ah, Maria Teresa Campos.
1: Maria Teresa Campos,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però poques, eh?
1: Pues mira, la Maria Teresa Campos, sí, i la Mari Carmen,
0: sí,
1: tenen algun comú? Bueno, la pobreta de la Maria Teresa Campos ja no, però tenia algun comú, sobretot a l'última època de la tele de la Maria Teresa Campos, que és que són iaies.
0: És veritat.
1: I crec que a la vida, quan et comparteixes en iaia, ja t'has passat el videojoc. O sigui, la iaia és el millor que et pot passar a la vida, és ser iaia.
0: Però iaio també o no?
1: Més iaia,
0: val,
1: però iaio també.
0: Val.
1: Farem una mica d'inclusió tal qual. Ser iaio i iaia és el millor que t'ha passat a la vida. O sigui, tu ets... Ja està, ja tot és igual. Ser iaio és la pantalla final del videojoc. O sigui, tu ja t'has... Tu, el videojoc ja te l'has passat. Ser iaio és el final feliç.
0: Sí, sí.
1: Saps quan el salvo del final feliç? Vale. És com que et toqui la loteria, però no que et toqui molts de diners a la loteria. Saps quan te toca la loteria que dius «Ai, m'ha tocat la loteria, em tornen els diners».
0: Ja.
1: Que et fa molta il·lusió.
0: Sí.
1: A mi, si em toca ara 1 milió d'euros a la loteria, potser no em fa tanta il·lusió.
0: A mi, doncs a mi sí.
1: A mi potser no.
0: A mi fins i tot més.
1: Jo crec que no.
0: Jo crec que sí.
1: Jo crec que em toca 1 milió i penso...
0: Has comprat ja la loteria
1: no,
0: de Nadal?
1: Ah, sí.
0: Sí, ja tens?
1: Bueno, ha comprat la meva dona. Jo ara després compro sempre un número a Madrid.
0: Ah, molt bé.
1: Amb els amics compro una a Madrid i jo amb un altre amic compro una a Barcelona.
0: M'hauràs de portar un amic.
1: Vale. Mira, vaig a un lloc que es diu Los Gordos.
0: On està això?
1: A darrere de la Puerta del Sol.
0: Ah, molt
1: Potser
0: bé.
1: No és bona època per anar ara, perquè no. està tot una mica mogudet, però allà ens esperarem un parell de setmanes.
0: Vinga.
1: Vale? És com... O sigui, ser iaia és com quan... Saps quan estàs esperant l'avió, que estàs a punt d'embarcar i et diuen... No queden seients? Te voy a poner en business.
0: En primera, sí. T'ha passat alguna vegada, això?
1: Una vegada.
0: A mi també.
1: I no sabia què fer.
0: I a més amb un vol molt llarg.
1: A mi amb un vol molt curt.
0: Ah, sí?
1: Oh!
0: A mi amb un Miami-Barcelona.
1: A mi amb un Palma de Mallorca-Barcelona.
0: Ah, quin cutre.
1: És el més cutre que te pots fotre
0: I
1: la cara.
0: I com és la zona VIP de...
1: Era a l'Iberia. Era abans, fa molt de temps, això. Era un Iberia.
0: Però no et dona temps ni que et porti menjar ni
1: res. Em van donar una copa
0: res.
1: De cava.
0: Ah, sí, perquè més?
1: No, I, una, però...
0: Amb un, si és mitja hora, no?
1: Res, 40 minuts. Però, home, per 40
0: minuts... Home, per una vegada
1: minuts,
0: que et posen en business...
1: Home, ja podia haver sigut un...
0: Clar, jo vaig fer tota la nit, eh?
1: Home!
0: Amb aquell sofà
1: però
0: enorme...
1: Però no et passa una cosa, que llavors no saps ben bé què fer?
0: Ah, jo sí,
1: clar, i llavors... Ai, demano o no?
0: No, perquè inclòs, allà passaven.
1: I què vols?
0: Un vi, un cava?
1: Sí, tu, hòstia,
0: t'ho juro.
1: Un vi, un cava, vas arribar a Miami...
0: No, vaig tornar de
1: Miami. Miami te lo confesó, eh?
0: Sí, vaig tornar.
1: Ah, vale. Vale, ser iaia és l'actualització final del software.
0: Sí.
1: Ja no hi ha més actualitzacions. Si tu ja t'has actualitzat, bueno, ja no pots actualitzar també, vale? Ser iaia té una cosa molt bona, que és que tu ja estàs a un punt a la vida en la que ja pots fer
0: que et doni la gana.
1: Absolutament el que et doni la gana.
0: Sí, senyor.
1: Perquè qui és el maco o la maca que pot contradir una iaia? Ningú. Una iaia pot arribar a la cua del súper, saltar-se a la cua i dir «Em deixes que només porto dues coses?» Això fa molt, les iaies.
0: Això, bueno, això fa molta gent.
1: No, les iaies.
0: Sí,
1: els altres els hi mires amb molt mala cara.
0: Ja.
1: A tu m'hi ve un tio de 40 anys i em diu «És que solo llevo dues coses. ¿Puedo pasar?» El deixo passar, però el miro amb mala cara.
0: Amb mala cara.
1: Sí, com a veure si li faig mal amb la mirada.
0: Ja.
1: Ve una iaia i dius «Ai, pobreta».
0: Clar.
1: Que després penses, quina pressa té aquesta senyora? Saps les iaies que a vegades van amb pressa i dius, si ja estàs...
0: No, sí. No, o sigui, potser ha de fer el dinar, o potser...
1: Bueno, però si,
0: o potser ha d'anar al bany i té pressa. Però,
1: sí, les iaies s'aixequen molt d'hora.
0: Ja.
1: És veritat, tu quan ets iaia, tu ja t'aixeques d'hora.
0: Jo crec que segons vas fent anys, cada vegada t'aixeques més d'hora.
1: Clar, per què?
0: No sé.
1: Si no tens res a fer, on vas tant d'hora?
0: Ja.
1: On vas tant d'hora?
0: Als gimnasos, unes cues...
1: De iaies.
0: Abans d'obrir.
1: A primera hora.
0: A les 6 del matí.
1: De senyores.
0: Jo t'ho juro, de senyores i senyors.
1: Sí?
0: Sí.
1: De iaies i iaios?
0: Sí, sí.
1: Què dius? Per què no te'n vas a les 12 al gimnàs? Per què has d'anar a les 8?
0: No, a les 6. No, a les 6. 8. A les 6.
1: A les 6 s'obre el gimnàs? T'ho
0: juro, i tant.
1: No, mira, diré una cosa. Mai a la vida...
0: aniries a un gimnàs a les 6 del matí.
1: A les 6 del matí.
0: Doncs està bé.
1: Re de bot pot passar un gimnàs a les 6
0: del matí. Jo ho crec que sí.
1: No, no, no.
0: Jo ho crec que sí.
1: Clar,
0: que les jaies... Que dolenta és la ignorància.
1: Què diré, a la iaia i al iaio mola, perquè tu te'n vas al metro.
0: Sí.
1: Tu estàs assegut tranquil·lament al metro. Ve un iaio i una iaia.
0: Tu què fas?
1: Home!
0: Que segui.
1: Passe VIP, eh?
0: I
1: tant. Per favor.
0: I tant.
1: Això no passa amb una altra... Això va amb muletes i dius... Ei, i
0: home,
1: mires per
0: sí.
1: No, amb muletes mires cap a una altra banda, a vegades.
0: Que no.
1: La gent ho fa.
0: Bueno, la gent...
1: La gent veu amb una muleta...
0: La gent fa moltes coses.
1: Amb una crossa i dius... Ai, el Candy Crush! I segueixen jugant, com molt concentrats al Candy Crush.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè no
0: encara està de moda, el Candy Crush?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Home, el Candy Crush sempre si tiene... Sembla que el Candy Crush no te'l pots passar mai a la vida. Ningú s'ha passat el Candy Crush.
0: No, no tinc ni idea. No hi... Saps igual... que no he jugat mai al Candy Crush?
1: Igual que el Tetris, sí? El sí. Tetris tenia pantalla final.
0: Ah, sí?
1: El Tetris arribava a un punt que feia X punts i començava de zero.
0: Jo vaig estar una època jugant al Tetris.
1: Ui, el Tetris.
0: I el vaig haver de deixar perquè me n'anava a dormir i mentalment anava veient peces que es col·locaven. Dic, sembla el col·locat jo. És que no pas. Què fas?
1: La música del Tetris. Clar, el Tetris.
0: És una sort que et guanyis bé la vida amb el teatre, perquè com a cantant...
1: No! Per això contracto jo el meu show, hi ha música en directe, que per suposat no faig jo, perquè no puc fer-ho tot.
0: Clar, no pots.
1: Que si jo practiqués una mica...
0: Bueno,
1: mira com he començat el programa avui.
0: Imagina, això és el
1: que dic. Hoy vengo a confesar que estoy enamorada.
0: Sí, sí.
1: Que temazo, eh?
0: Sí, sí.
1: Ser iaia et concedeix coses com... portar diners en efectiu. Tu portes diners en efectiu?
0: No.
1: Quants anys? Poc. Quants anys fa que tu no portes diners en efectiu?
0: Fa ja, ja,
1: molts anys, ja, des del sí. Covid mínim.
0: Sí, després la nit aquella de la pagada, em vaig emparar a dir molt de no portar perquè em van haver de fiar al barri.
1: Tabaco.
0: No, home, perquè vaig arribar, havia de comprar, no me'n recordo què.
1: Però estava tot tancat.
0: No, estava tot tancat. El meu barri...
1: El teu barri no? Que vius a la zona alta? Teníais
0: no,
1: generadores?
0: De cap manera.
1: No, bueno, no sé.
0: Bueno, van portar generadores.
1: Claro, generadores.
0: Però no en aquell moment.
1: Doncs les iaies porten diners efectius.
0: Ah, no vas a dir generadors.
1: Tu vas al banc, tu vas a la caixa.
0: Sí.
1: Que hi ha en Jaume Roures, de la caixa. Saps en Jaume Roures, de la caixa?
0: Jaume Roures.
1: Home, l'amic del Rubianes.
0: Sí.
1: No, que li feia la hipoteca en Rubianes. Tu vas el dia 28, que les iaies cobren el 28.
0: Ja.
1: Tu vas el 28, hi ha una cua
0: de gent que
1: de senyores que van a dir, saca-me la paga.
0: Sí.
1: Se l'emporten tot a casa.
0: Bueno.
1: Com si el banc li hagués de robar.
0: Bueno.
1: Això només ho fas si ets iaia.
0: Ja.
1: Tu, ara, tu demà, tu amb aquesta cara que tens, demà...
0: Què vol dir aquesta cara
1: no sé,
0: que tens?
1: No sé, t'he vist i m'he volgut fotre amb tu. Te'n vas demà al banc i li dius tot el que tinc en aquesta compte, m'ho dones, que
0: sí.
1: M'ho emporto.
0: Sí.
1: Trucant a la policia.
0: No, home.
1: Home!
0: No, això només ho fan si tens molts diners.
1: I tu en tens.
0: No, és
1: home,
0: veritat.
1: Home, tu fa dies que estàs aquí trincant com un
0: sí, cosaco. Sí, exacte, aquí, sí.
1: Vale? I també una cosa que pot fer les iaies sense que ningú s'enfadi. A més, ho poden fer. A mi em va passar l'altre dia i no em podia enfadar perquè era una iaia. La iaia pot anar a la botiga i està allà molt de rato parlant amb la dependenta.
0: Sí.
1: Molt de rato.
0: I li és igual si tu...
1: Li és una cua que te cagues,
0: i
1: però la
0: igual.
1: Cua...
0: Sí, sí.
1: I la cua no s'enfada.
0: És veritat.
1: La gent que està a la cua està allà tranquil·la. Ho fa algú... I pues, mira, este, no s'entera de nada.
0: Pobre, quina
1: home,
0: manca de respecte a la iaia.
1: Per favor.
0: Clar.
1: La iaia està allà. A mi em va passar l'altre dia a la farmàcia. Em van picar els mosquits, m'estava rascant a sobre.
0: Ah.
1: Necessitava, per favor, pastilles per no rascar-me. Estava rabiós. Però hi havia una iaia parlant de que havia d'anar de viatge no sé què, amb la farmacèutica. I jo tranquil. Perquè era una iaia.
0: Que guai.
1: I a la iaia se la respecta. El dia 26 de juliol, aquí a Espanya, és el Dia Mundial de Iaio i la Iaia.
0: Ah, sí?
1: És que els iaios, tenen Dia Mundial.
0: Clar.
1: El 26 de juliol. Saps per què?
0: No.
1: Perquè el dia 26 de juliol, quin dia és?
0: El dia de la iaia.
1: El dia de Sant Joaquim i Santa Anna,
0: ah.
1: Que eren els avis de Jesús.
0: Ah.
1: No ho sabies?
0: No tenia ni idea.
1: Jo tampoc.
0: Però ni idea,
1: jo no sabia ni que Jesús tenia avis.
0: Jo tampoc,
1: sí,
0: sincerament.
1: No tenia jo l'arbre...
0: No m'ho havien
1: explicat. L'arbre genealògic aquest?
0: Com?
1: Ginecológico?
0: Ginecológico, no.
1: Sí, com es diu això?
0: Genealògico.
1: Ah, pensava que era l'arbre ginecológico.
0: Aquest és un altre arbre.
1: Home, però més o menys va del mateix.
0: Bueno, són dos arbres diferents.
1: Bueno, són dos... Creixen en llocs diferents.
0: Creixen vale, en llocs vale. Diferents.
1: Mira... A Espanya, burro, segons...
0: És que ets burro, és que no ho podem evitar.
1: Aquesta t'ha agradat,
0: va,
1: eh?
0: Digues.
1: A Espanya, segons Ràdio Televisió Espanyola, casa nostra, que
0: sí.
1: Ho posa aquí a la paret,
0: sí.
1: Hi han 8 milions de persones que són iaios i iaies.
0: Sí.
1: 8 milions de persones,
0: d'acord? Vale? 8 milions de persones que són iaios i
1: iaies. Ja són iaios i iaies.
0: A la vegada?
1: A dia d'avui, a dia d'avui, bueno, ara 2025, perquè encara no ha sortit, més de 8 milions de persones són iaios ara mateix.
0: Ja.
1: No ara mateix estan fent iaios,
0: ja,
1: sinó que són iaios.
0: Clar, són, sí, ja ho hem entès.
1: Tenen nets i netes.
0: I netes,
1: vale? A Espanya et converteixes en avi normalment per mitjana entre els 51 i els 60 anys.
0: Què dius?
1: A mi m'ha semblat poc.
0: És molt poc.
1: Parla amb el teu jefe, perquè això, segons Radio Televisió Espanyola...
0: Però això de quan és?
1: Això de... No sé, doncs ho he buscat.
0: Ja, però tu has mirat la data?
1: Sí.
0: Però jo crec que això està una mica desfasat, eh?
1: Mira, a la dècada dels anys 90, vale?
0: Sí.
1: Els noms més freqüents eren, en l'any 1930, del 30 al 40, José i Maria.
0: Sí.
1: Eren els noms més freqüents.
0: Sí.
1: Vol dir que la gent que va néixer i ara són iaios, doncs la iaia Maria i el iaio José.
0: Clar.
1: Els meus avis eren Maria i José.
0: Ah, sí, eh?
1: Per una banda, Maria i José. Per l'altra banda, no.
0: Ja.
1: Per l'altra banda, era... fliparàs amb els noms. El meu avi es deia Casimiro.
0: Ai, que maco.
1: Molt maco. I la meva avi es deia Basilisa.
0: Basilisa?
1: Basilisa.
0: Basilisa?
1: Basilisa.
0: És la primera vegada que escolto.
1: Però la seva germana es deia...
0: Casimiro i Basilisa?
1: Sí, però la seva germana es deia Eudovigis.
0: Què dius?
1: T'ho prometo.
0: Eudovigis?
1: Eudovigis.
0: Però això era...
1: Eudovigis.
0: Qui? La teva...
1: Això, la iaia, la mama de la meva mama.
0: O sigui, la teva besàvia,
1: sí,
0: els teus besavis eren uns cachondos.
1: Home, tremendo.
0: M'ho pots repetir? Eudovigis?
1: Eudovigis.
0: Eudovigis.
1: I la seva germana, la que encara viu, es diu Petra.
0: Petra. Petra m'agrada molt.
1: Petra és guapo,
0: Petra
1: perquè, però jo crec que Petra perquè tenim el record de la Petra.
0: De Petra Delicado, per exemple.
1: Petra Delicado? Això és una marca de roba?
0: Va, tira.
1: Petra, la del la companya del Covid.
0: Ah, la del Covid, dels Jocs
1: del
0: Paralímpics.
1: No, del Covid. No digui del Covid, pobret.
0: Escolta'm, fes el favor de no corregir-me.
1: Home, no, però si és tu que me corregis. Vale? Llavors, als anys 40,
0: sí,
1: ja els noms eren José i Mari Carmen.
0: Ah, sí?
1: Però és que als 40, als 50 i als 60, el nom de dona més posat a Espanya era Mari Carmen.
0: Clar que sí.
1: Per això, el decreto, Mari Carmen, ja, por favor.
0: Jo crec que tornarà.
1: Per favor. De nom va passar de José a Antonio.
0: Ja. Yeah.
1: José ja veia que era més antic i li van posar Antonio, que era
0: molt més modern.
1: No? Clar, noms de iaia, a veure si te'n recordes, de noms de iaies i de tietes. Perquè a Catalunya hi havia aquella figura també de la tieta.
0: Clar.
1: Te'n recordes?
0: Hi havia la tieta.
1: També hi havia la iaia, però també hi havia la tieta.
0: Clar.
1: Els noms de iaia de tota la vida.
0: A veure.
1: Ara la gent farà un remember de iaies, vale? I a veure si les teves iaies estaven aquí dintre. La iaia Soledad.
0: No, Soledad. Però jo tenia una cosina, tinc una cosina que es deia així.
1: Soledad.
0: Sí.
1: Angústies.
0: Uf.
1: Eren noms d'aquella època.
0: Sí,
1: la iaia, la iaia Angústies.
0: Sí, sí.
1: La Socorro, iaia Socorro.
0: Ja veus.
1: Eren noms d'aquella època.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Com li has de posar el teu nom? O sigui, la teva filla estima.
0: Ara sí. Ara...
1: Li poses Socorro de nom?
0: No, ara li posaries SOS.
1: Mayday.
0: Exacte, Mayday. Mayday
1: Socorro,
0: és més bonic.
1: En català, en anglès, Mayday.
0: Exacte.
1: Vale? Remedios.
0: Remedios, sí.
1: Home, la iaia Remedios.
0: Jo coneixia una noia que es deia...
1: Sí?
0: Sí.
1: De la nostra època una
0: sí,
1: mica?
0: Sí,
1: uf,
0: sí, sí.
1: Molt moderno. La iaia Reme.
0: La Reme, sí,
1: la Reme, sí. Vale? Mercedes.
0: Però Mercedes és normal.
1: Sí, però... Dice, Mercedes Benz. Dice, què vols, Wagen?
0: Ai, oi, oi, oi.
1: La Consuelo.
0: Sí.
1: La iaia
0: però
1: Consuelo.
0: Mercedes, no entenc que hagis posat Mercedes aquí al mig.
1: Home, Mercedes ja no es porta.
0: I tant, la Mercè. Mercè.
1: Bueno, Mercè.
0: Mercedes.
1: Mercedes
0: Milà. Mercedes,
1: sí, ja... que joveníssima, la Mercedes Milà.
0: Bueno, no, però hi ha moltes
1: la Mercedes Milà està bueno, a la pubertat. La
0: però
1: Mercedes
0: és meravellosa. O sigui...
1: És molt bona. Me la quiero, me la abrazo cada vez que la veo.
0: Quantes vegades l'has vist?
1: Ninguna.
0: Ja m'has
1: dit.
0: Però Mercedes on quadra, aquí?
1: Mercedes és antiguillo.
0: Què més?
1: La Milagros.
0: Sí.
1: L'Amparo, la iaia Amparo.
0: Però Amparo tampoc és tan antic.
1: Amparo és molt antic.
0: Què va?
1: Piedad.
0: Piedad, sí.
1: O Martirio.
0: Martirio.
1: Com li has de posar la teva filla Martirio?
0: Sí.
1: Quin embaràs has tingut?
0: Perdona, i Socorro.
1: I Socorro.
0: I Angústies.
1: I Angústies.
0: Bueno, és una mica com els
1: Milagros.
0: Teus... És una mica com els teus besavis, eh?
1: Una mica, clar.
0: Perquè com era?
1: Como Eudovigis.
0: Eudovigis.
1: Eudovigis, vale?
0: Que fort.
1: Vale. Però, clar, aquí ve la nova generació de iaios. La gent que està naixent ara serà iaia d'aquí un temps.
0: Clar.
1: Mira, entre el 2000 i el 2009, els nens més noms més posats, Alejandro i Maria.
0: Sí.
1: Del 2010 al 19, Hugo i Lucía. El iaio Hugo. Ui, el iaio
0: Hugo,
1: Hugo,
0: sí.
1: Del 2024, Mateo i Sofía. El iaio sí. Mateo. Però, clar, hi arribarà un punt que se s'està anant la olla amb els noms.
0: És veritat.
1: I començarà a haver-hi la iaia Mia.
0: La iaia Vanessa.
1: La iaia Alma.
0: Sí.
1: Està molt de moda. La iaia... La iaia Noa.
0: Sí.
1: La iaia Chloe.
0: És veritat. Ostres, iaia... vist com a iaia i no com a nena, canvia la percepció.
1: Clar, la laia, la iaia Laia.
0: Sí, la
1: iaia Laia. Que serà dificilíssim.
0: La iaia Laia.
1: Anem a veure la iaia Laia. La iaia Laia. La iaia Lia.
0: Sí.
1: La iaia Vera, que s'ha posat molt de moda posar-li Vera.
0: Ah, sí, nenes. Eh?
1: La iaia Luna. La iaia Índia. La iaia Leire. La iaia Àfrica. La iaia Naya. La iaia Jana. Però sobretot hi haurà un moment a la vida, i no queda tant, perquè tinguem a la iaia Elsa.
0: Uf, per ja
1: no
0: Frozen.
1: I ja no li podràs dir iaia Elsa, suéltalo.
0: Suéltalo.
1: Perquè ja no tindrà gràcia, aquella senyora ja no lo podrà soltar.
0: No ho podrà deixar anar.
1: Clar, això. Clar. L'esperança de vida a Espanya és d'uns 87 anys, més sí. o menys, 87 i mig. I ens convertim en iaios més o menys entre els 50 i els 60 i pico, hem dit. Sí. Llavors, vol dir que només ens queden, o sigui, només serem iaios 16 anys de la nostra vida.
0: No!
1: Molt poc!
0: Què dius, home?
1: Home, 65, menys 87, menys 65...
0: Que jo insisteixo que aquestes fonts no estan actualitzades.
1: Si només... Si la millor època de la nostra vida, 16 anys només. Així que la meva reivindicació avui aquí, a Ràdio 4,
0: sí.
1: la ràdio catalana per excel·lència...
0: Per excel·lència.
1: Excel·lència, la primera ràdio en català d'aquest país...
0: Sí.
1: És que la meva reivindicació és que, amb el que mola ser iaia,
0: sí.
1: amb
0: el
1: que mola ser iaia, I al final, són pocs anys. Ets iaia, pocs anys.
0: És veritat.
1: Els polítics, demano als polítics que venen a... Perquè aquí...
0: No facis cops, sisplau.
1: Ai, perdó. Aquí, és que m'enfado. Aquí venen molts polítics.
0: Sí.
1: Molts. Jo reivindico als polítics que la iaia no es toca. Les iaies no es toquen. No toquem les iaies. Si li passa alguna iaia, no toquem les iaies. Per favor.
0: Em semblen molt bé.
1: Free iaia.
0: Free iaia.
1: Free iaia.
0: Està molt bé.
1: I una abraçada per la Mari Carmen i per tota la gent que està dormint a les places, que estan allà donant el callo, dormint, mullant-se i reivindicant per tenir un país millor.
0: Tinc una música avui per acabar el programa.
1: Abraçada per tots.
0: Tinc una música... Mira, sí? Mira quina música hem posat avui per acabar el programa. Escolta això, mira. Saps per on va ja o encara no?
1: Sí.
0: No? No et sona això?
1: Me sona.
0: T'agradarà molt aquesta
1: Però pensava que era una altra, mira. De fet. Ah, vale, sí.
0: Avui la música de la Unió ens portarà fins a les 10 en punt de la nit. Que xula.
1: Oh,
0: que xula aquesta cançó. El Lobo Hombre en París.
1: Conec el cantant.
0: Jo vaig veure...
1: Molt amic meu.
0: Un concert.
1: Rafa Sánchez.
0: Un tio magnífic.
1: Molt amic meu. Sí, vaig veure, mira, el vaig veure l'altre dia a Madrid.
0: Anda.
1: A tocant, a les festes d'un barri de Madrid.
0: Quines coses tan interessants explica.
1: Sí. Rafa Sánchez.
0: Jordi Merca, bona setmana.
1: Gràcies,
0: senyores
1: igualment.
0: Senyores i senyors, tornem demà, ja ho saben, a partir de 7:45, més Ràdio 4, més Pla B. Ara la música de La Unió ens porta fins a les 10. Fins demà. Bona

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Els problemes d'accés a l'habitatge s'han colat a la gala dels Premis PIMEC, que a aquesta hora acull el Palau Sant Jordi, presidida pel cap del govern català, el president de la Generalitat. Anem cap allà. Climent Sabater, bona nit.
2: Bona nit, Salvador Illa. Ha defensat la necessitat de portar a terme polítiques públiques que garanteixin l'accés a un habitatge digne.
3: Parlar de qui cau amb bons salaris i parlar de que hem de tenir una política d'habitatge que permeti als ciutadans i ciutadanes tenir un accés digne a un bé tan essencial com és l'habitatge.
2: En la gala dels Premis PIMEC, que aquesta hora acull el Palau Sant Jordi de Barcelona, també hi ha assistit la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol. Elma Sainz ha qualificat els decrets sobre habitatge aprovats ahir per l'executiu com a solucions als problemes reals dels ciutadans. I en aquest mateix marc, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha reclamat que aquests decrets garanteixin la seguretat jurídica dels propietaris sense reduir l'oferta al mercat immobiliari.
0: Gràcies, Climent. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres 30 de setembre, que també ens deixa altres titulars. Falta només un dia perquè es votin els decrets d'habitatge en el Congrés i ara per ara el govern espanyol no té garantits els suports suficients. Només Esquerra, Bildu i Podemos han dit que votaran favorablement i no se sap què faran Junts i el PNB. Davant d'aquest escenari, el sindicat de llogateres ha demanat a tots els grups polítics que donin el seu vot a favor. Alicia del Río, portaveu del sindicat a Madrid.
4: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación. No hay más. Y por eso les decimos, hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
0: Tot això mentre continuen les protestes, les acampades a diverses ciutats d'Espanya, entre elles a Barcelona, on mig centenar de tendes de campanya passaran la seva segona nit a Plaça Catalunya. Demà el sindicat de llogateres ha convocat cassolades davant tots els ajuntaments. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova Salvador Illa. Els de Puigdemont han assegurat avui, durant el debat de política general, que el president de la Generalitat no és digne del seu càrrec. La portaveu Mònica Sales l'ha acusat de mala gestió i submissió a Madrid. L'escoltam a ella i a Salvador Illa.
5: És una decisió excepcional.
6: És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
7: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: Els grups ja han fet públiques les propostes de resolució que demà el Parlament sotmetrà a votació. En el dia que s'han complit dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, ha dit davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que va trucar fins a 10 vegades a Pedro Sánchez el dia abans que esclatés la crisi.
8: 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno, a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
0: Fonts de presidència ho han desmentit i Sánchez ha dit que va haver-hi una comunicació constant entre el govern central, la delegació i la ciutat autònoma. Acaba la visita d'estat del president francès Emmanuel Macron després de 3 dies al nostre país en què Pedro Sánchez li ha demanat disculpes pel rebuig del Senat amb majoria del Partit Popular al Tractat d'Amistat amb França. Els dos mandataris consideren que és un error no haver-lo ratificat, però es mostren optimistes que sortirà finalment endavant quan torni al Congrés.
9: Pero ir en contra de tu país? Es que no sé qué estrategia de vecindad o de buena vecindad tiene el Partido Popular y Vox.
10: No, y a rien a modifier. Y aurait-il eu des choses qui ne sont pas conformes à votre constitution ou à la nôtre?
0: Macron assegura que no modificarà el tractat i que va rebre l'aval del constitucional.

0: 30 minuts. A Emet, Jordi Oriós, bona nit.
1: Bona nit. Demà a Catalunya s'espera temps inestable en general, amb cel ennuvolat i pluges que, a partir del migdia, poden ser més importants, amb ruixats que s'esperen ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, especialment al Pirineu Occidental i al Ter Sud a la tarda. Hi ha perill important demà al prelitoral i al litoral sud de Tarragona, des de primeres hores de la tarda, per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà seran de 29 graus a Girona i Lleida, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit.
2: Radio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. És el moment de la coartada perfecta, des d'ara i fins les 11. El Sota sospita és un espai d'escolta, de conversa i entreteniment cultural per a ments inquietes.

I avui tenim ciència amb el Miquel Sureda i biografia criminal per acompanyar el moment de foscor. Parlarem de tipologies d'assassins múltiples. Som Esther Bages i Laura González.

buscar-te. Sortia a buscar-te, nou single de Gavina MP3, el projecte musical de Max Codinac Cendra, primer tastet del seu nou àlbum. Marca un canvi de llenguatge sonor, eh? Les textures més digitals deixen espai a una instrumentació més física i essencial, construïda a partir de guitarres, baixos, bateries, aquest piano de paret que també escoltem sonar, una nova manera d'entendre la producció que posa la cançó al centre i defineix el camí que seguirà el Max en el seu nou àlbum. Amb Gavina MP3 hem obert avui la coartada del Sota Sospita. Anem a la ciència.

0: veure què ens ensenya avui el Miquel Sureda. Què tal? Bona nit, benvingut.
1: Molt bona nit.
0: El nostre científic de capçalera, sospitós i còmplice, que vens carregat amb material avui. Vull dir, ara m'explicaràs.
1: Avui vinc amb material, correcte. Sí, sí, vols que diguem què porto?
0: Sí, sisplau, perquè crec que la gent ho ha de saber.
1: De fet, inclús el porto per recrear un experiment que a vegades és difícil d'explicar per la ràdio, si no es veu, i per tant he portat aquest material. Així que si els oients, sobretot si estan escoltant el podcast, per exemple, si estan escoltant ara aquesta nit també, però si estan escoltant el podcast i poden esperar un moment, doncs que ho vagin a buscar.
0: D'acord. Anar a buscar una taronja.
1: Una taronja o una fruita, qualsevol. Però
0: d'acord.
1: Una taronja va
0: que
1: bé.
0: Sigui esfèrica.
1: Que sigui esfèrica.
0: Vull dir, un plàtan no serviria gaire.
1: No, a no ser que creguem amb la forma planítica, planística de la
0: Terra. Vés a saber. Vull dir, encara hi haurà un grup per ahí.
1: Podem arribar a crear una teoria.
0: Sí. En fi.
1: I un parell d'escuradents.
0: D'acord.
1: Que simbolitzaran els pals que es van fer servir per l'experiment aquest.
0: Molt bé, perquè el que avui esbrinarem és...
1: Avui esbrinarem com fa més de 2.000 anys un personatge molt important va ser capaç de calcular quant media la Terra, la circumferència de la Terra, o, dit d'una altra manera, també el real igual diàmetre de la Terra.
0: Molt bé.
1: Evidentment, sense caminar tota la Terra. No és que anés caminant, anés comptant passos i al final arribes a la conclusió.
0: I sense pujar a un dron per veure la curvatura, ni sense anar a l'espai.
1: Sense absolutament cap mena d'eina, més enllà de, com he dit, dos pals i una mica d'imaginació i geometria.
0: Estupendo. Doncs ja tenim ganes de saber què hem de fer amb aquesta taronja. Jo tinc una taronja aquí que me l'ha portat el Miquel.
1: Exacte, sí, sí. Aleshores, per posar context, la setmana passada vam estar amb Aristòtil.
0: Sí.
1: I amb Aristòtil, ell ja, recordes que vam fer com un quiz que te'n va sortir molt bé, de quines coses de les que deia eren certes i quines no. Avui no hi ha quiz, eh?
0: Perfecte.
1: Però en aquell moment vam veure que una de les coses que realment Aristòtil va encertar és que la Terra és esfèrica. Mm-hmm. Això sí que ho havia encertat, no? Per tant, no estem dient que amb aquest experiment es demostrés que la Terra és esfèrica, sinó el que es va poder calcular és quan medeix, que són coses significatives.
0: Molt més difícil encara de d'esbrinar, no?
1: Exacte, sí.
0: Des de l'antiguitat, com a mínim, no?
1: Sí,
0: sense eines i tecnologia.
1: Totalment, però també és interessant, no?, que al final tu has de fer servir les eines que tens al teu abast.
0: La imaginació és una molt poderosa,
1: la imaginació
0: és
1: una molt poderosa. I una cosa que jo, per exemple, parlo molt a classe amb els meus alumnes i els hi costa molt d'entendre és que a vegades els càlculs aproximats funcionen molt bé. Perquè nosaltres, ara faré un parèntesis de coses que em passen a mi, no? I que a vegades inclús podem aplicar en el dia a dia. És quan tu tens eines molt potents per fer càlculs, sempre les vols fer servir, no? Els meus alumnes tenen eines, per exemple, per fer simular com es mouen els fluids en situacions molt complexes. I aleshores a ells els agrada molt fer servir això perquè et donen gràfiques amb colors i diagrames molt xulos. Però moltes vegades, quan estàs pensant una cosa i no necessites el resultat final molt precís, amb un paper i un boli i una mica d'imaginació i geometria ja t'ho pots fer. I aleshores trigues molt menys temps. Òbviament el resultat que obtindràs, el valor que obtindràs és menys precís, però moltes vegades no es necessita.
0: Ja.
1: En aquest cas veurem, no?, que es va calcular el diàmetre de la Terra o la circumferència de la Terra amb un cert error, però és que al final en aquests números tan grans equivocar-te d'un 1% tampoc és un drama. Aleshores, això també és interessant, no?, de veure com no sempre es necessita fer servir, no?, l'expressió de matar mosques a canonades, saps? No? Si tens una eina molt potent, però el que vols és matar una mosca, doncs potser has de fer servir una cosa més senzilla, que és un matamosques, no? Doncs una mica amb les matemàtiques i amb la ciència també passa això. No sempre has de buscar la manera de resoldre els problemes més complexa possible. I, de fet, la creativitat moltes vegades ve d'això, de simplificar al màxim.
0: Jo el que us recomanaria, quan aneu a sopar en grup, en lloc de treure la calculadora per si el sopar són 22 amb 30, coi, fes 25 i deixa propina.
1: Totalment d'acord.
0: Ja està. D'acord? No traieu la calculadora.
1: De fet, em sembla molt fantàstic que, no sé si et passa a tu això, jo tinc companys... Però amb el tema aquest del sopar...
0: I et fan el bízum després, de 21 amb 32.
1: Totalment.
0: Ah, per favor.
1: No, jo el que volia dir és que jo tinc amics que moltes vegades són de lletres, eh? Per exemple, el meu germà, que és un tio de lletres, va estudiar Humanitats, és molt més bo que jo fent càlcul mental. I aleshores vas a sopar, no? Som dos o tres físics i després un paio que no té res a veure, i quan ens posen el compte, jo, mentre encara estic començant a despertar el meu cervell, algú ja diu 23,5 cada un, i és com, hosti... És interessant això, la capacitat.
0: A vegades subestimem a la gent de lletres i tenim moltes facultats. Vinga, va, doncs aquest personatge que va descobrir quina era la circumferència
1: de la... Aquest personatge es diu Eratòstones.
0: Eratòstones.
1: Sí, estem a la Grècia noms clàssica. Aquests dies. Estem a la Grècia clàssica. Estem al 276 abans de Crist, vale? Que és quan va néixer ell, a Cirene, que és al nord d'Àfrica, que és l'actual Líbia.
0: D'acord.
1: Aleshores, ell és matemàtic, astrònom, feia de tot. Ja visc en aquella època, feien bastant de tot. Geògraf, filòleg, poeta... era conegut perquè era bastant bon tot, però no era el millor en res, i aleshores es veu que se li deia el beta, per alfabeta, no? Era com el gran segundón.
0: El segon, no?
1: Sí, el qual és una mica trist, però... O no té per què ser-ho, eh? Entenc que en el món en el que vivim tan competitiu potser sí, però en realitat no té per què ser-ho. Ser molt bo en moltes coses
0: sí.
1: És més que suficient.
0: Home.
1: Però va aconseguir fer aquest càlcul i aleshores doncs, ell ha passat a la història més que molts alfes que segurament tenia al seu voltant, gràcies, com deies, a la imaginació. Aleshores, això li podem dir el misteri de les dues ciutats, perquè el que va passar aquí és que ell va sentir parlar, ¿vale?, de que a Cien... que és on avui es diu Assuam, vale?
0: Sí.
1: Que és molt, molt, molt més al sud.
0: Sí, al sud d'Egipte.
1: Exacte. Jo no conec gaire aquella zona. Tu sou que ens pots dir algunes coses que coneixes moltíssim.
0: Home, però allà és per on està Abu Simbel, per on comença Egipte pròpiament, no? Que és, exacte, hi ha la presa que van fer canviar el temple d'Abu Simbel i és on començava, diguéssim, no sé si era la quarta cascada o alguna així, cosa així que començava el regne d'Egipte fins al mar Mediterrani.
1: Exacte. Doncs allà, concretament, allà li va arribar a ell la informació sí. de que en el solstici d'estiu just,
0: sí.
1: no, el migdia solar del solstici d'estiu, el sol estava tan vertical que no feia ombra. Tu posaves un pal clavat allà i aquest pal no feia absolutament ninguna ombra.
0: O sigui, tu claves una estaca vertical
1: totalment
0: allà vertical. A l'hora precisa...
1: Exacte, el migdia solar, que es diu, que sí. és just quan està diguem, en el punt més alt de la seva trajectòria, i el sol no fa ninguna ombra. I, de fet, això ho van constatar no amb un pal, sinó perquè hi havia un pou molt profund i el sol es reflectia al fons del pou.
0: Uh-huh.
1: No? Si realment està totalment vertical, doncs la llum de, no només la llum del sol, sinó el propi sol es reflecteix en el pou. I això, quan en aquest mateix moment, diguem, en el migdia solar, però en un altre lloc, mires... No? D'aquest mateix dia, del solstici d'estiu, mires
0: sí.
1: què passa quan poses un pal, resulta que als altres llocs un pal sí que fa ombra.
0: D'acord.
1: Per això necessitem la taronja i necessitem aquests palillos per explicar-ho.
0: Mateix no? hora, mateix moment, dos punts diferents, en un no en fa i
1: exacte.
0: En l'altre sí que en fa.
1: Que podríem fer servir dos punts que fessin ombres diferents, però ens interessa molt que un no en faci,
0: clar.
1: Perquè aleshores és molt més clar.
0: Sí.
1: Per això jo ara et dic que agafis la taronja, anem a fer una simulació.
0: D'acord.
1: Vale? Bàsicament, agafem la taronja. La taronja la podem posar damunt de la taula, no? I això seria la Terra.
0: Sí.
1: Aleshores, podeu posar l'escuradents on vulgueu, en alguna latitud, ara no em posaré Pejilguero.
0: Val.
1: No? I aquest seria el primer dels pals, no? El primer dels pals que estava posat en aquell lloc que es diu Siene, que avui és Assuan. I aleshores, si teniu a casa un focus, nosaltres aquí ho podem fer xepi-xepi, però si teniu a casa un focus...
0: Sí, jo poso el pal aquí al mig. Poses
1: el pal
0: de la taronja.
1: De manera totalment... L'has de posar perpendicular a la superfície de la taronja.
0: Sí.
1: I aleshores, la idea és que el posem de manera que la llum que ens vingui de dalt no faci ombra.
0: La llum zenital, d'acord.
1: Exacte. Si la llum et ve totalment de dalt, aquest pal no ha de fer ninguna ombra sobre la taronja.
0: Ara.
1: Perfecte. Doncs ara, sense intentar no moure gaire, agafes un altre pal i el poses més cap amunt, com si seguíssim un meridià. Sabeu, els meridians són les línies que van del pol nord al pol sud.
0: És que jo he posat el pal al pol nord.
1: L'has posat... Bueno, no passa res. No, això no seria...
0: Bueno,
1: això seria...
0: ara seria el pol nord.
1: No cal ni que el posis al pol nord. Mira, el poses en un punt intermig.
0: Sí.
1: Exacte. I ara agafes aquest pal i el claves una mica més amunt.
0: Fent un angle, tipus 30 graus,
1: sí.
0: 45...
1: En realitat veurem
0: o
1: que la solució final va ser 17 graus, però pot ser 30 graus, sí, exacte.
0: Vale.
1: Aleshores, clar. Ara tenim dos pals col·locats en dues posicions diferents de la Terra i, per tant, apuntant en llocs diferents. Com
0: sí.
1: Si la Terra fos plana, aquests dos pals serien paral·lels.
0: Correcte.
1: Estem d'acord?
0: Correcte.
1: Si la Terra fos plana, tu poses dos pals a dos punts diferents i aquests dos pals haurien de ser paral·lels. Però com que no és plana, estan apuntant en direccions diferents.
0: Jo he posat un pal que apunti cap al sostre.
1: Exacte.
0: Directament i l'altre m'apunta cap a la finestra.
1: Vale, doncs l'altre, el de la finestra, és Alexandria. Vale? Hem posat un pal aquí a Siena, que
0: vale.
1: És el punt aquest on dèiem que un dia concret de l'any, en el migdia, el sol està totalment perpendicular
0: sí.
1: A dalt del nostre cap. Per això la Laura diu l'he posat apuntant cap al sostre,
0: sí.
1: És d'on ve la llum, i l'altre pal seria Alexandria, que és on estava en el nostre protagonista.
0: D'acord.
1: Vale? Aleshores, ell el que va fer va dir, si jo ara mesuro aquest segon pal, el d'Alexandria, hauria de fer una ombra.
0: I la fa.
1: La fa, correcte.
0: I la fa.
1: Vale. Doncs el que va fer ell va ser mesurar aquesta ombra.
0: D'acord.
1: Vale? Aleshores, Aristòtenes va dir, si jo mesuro aquesta ombra, no? I en l'altre punt no hi ha cap ombra, fent una petita relació matemàtica molt senzilla, puc calcular quin és l'angle entre aquests dos pals. Tu has dit més o menys 30 graus, no?
0: Sí.
1: Vale? Doncs aquests dos pals fan un angle entre ells. Només mesurant l'ombra del pal i sabent la longitud del pal, tu pots saber quin és l'angle entre aquestes dues ciutats.
0: Clar.
1: El mateix entre els dos pals que entre les dues ciutats. De manera que ell, fent un càlcul molt, molt, molt senzill, amb aquests dos, simplement mirant l'ombra, va poder fer el càlcul molt ràpid de quan mesurava això. I això, bàsicament, li va sortir un número molt concret, que és 7,2 graus.
0: Sí.
1: Pensem que està molt... No estem sortint d'Egipte,
0: sí,
1: de l'Egipte,
0: sí, sí, sí,
1: d'aquella,
0: clar,
1: època. O sigui,
0: Alexandria està al nord i Assuan està al,
1: exacte,
0: sud.
1: Lo bonic d'això és que estem calculant la mida de la Terra sense sortir d'Egipte.
0: Sí.
1: Sense haver-nos de desplaçar gaire.
0: Que curiós.
1: Aleshores, ell va arribant, mirant aquesta ombra, va arribar a la conclusió de que entre aquests dos punts, si nosaltres ara mirem la Terra com un pastís, no, si féssim un tall que passés pel centre i un passés per l'Alexandria i l'altre per Assuan, l'angle entre aquestes dues línies són 7,2 graus. I això és el que ell va poder calcular. I és, una vegada tens aquest angle, ja ho tens molt, molt, molt fàcil per calcular la circumferència de la Terra. L'únic que has de calcular és la distància entre aquests dos punts.
0: Entre els dos punts.
1: Vale? La distància en aquella època es calculava amb estadis. Feien servir una unitat que es deia estadis. No? Ara també ho fem servir, no sé si has sentit,
0: sí,
1: lo dels Bernabéus.
0: Sí, bueno, camps de futbol, sí, exacte.
1: No, no són camps de futbol, es veu que són Bernabéus necessàriament.
0: Ah, directament,
1: qualsevol cosa
0: Bernabéus
1: que vingui de Madrid, directament es mesuren Bernabéus, que sempre la gent fa molta broma amb això. Doncs va calcular que eren uns 5.000 estadis entre un lloc i l'altre. O sigui, aquesta distància entre una ciutat i l'altra eren 5.000 estadis.
0: 5.000 estadis.
1: Vale? Aleshores, com que aquests 7,2 graus, si mirem la circumferència sencera, que són 360 graus, és una cinquantena part...
0: Clar.
1: Vol dir que estem fent un trosset que són una cinquantena part. Per tant, aquests 5.000 estadis que hi havia, els hem de multiplicar per 50 per saber la longitud total,
0: clar,
1: de la circumferència.
0: I una regla,
1: no?
0: de 3 no serveix? No...
1: Sí, fem
0: sí,
1: una
0: no?
1: regla
0: també,
1: de 3,
0: no?
1: i diem si, són, dir, si 7,2
0: si 7,2
1: són 5.000 estadis,
0: claro,
1: el 360 graus seran X.
0: Clar, aleshores, quants estadis són?
1: Doncs surten 250.000 estadis. La circumferència de la Terra... Amb aquest càlcul molt ràpid surt a 250.000 estadis.
0: Sí, aquest home de cultura grega a Egipte,
1: sí,
0: va determinar...
1: Sí,
0: Eratòs, això no em sortia el nom.
1: La circumferència seria d'uns 250.000 estadis. Aleshores, aquí hi ha una mica d'ambigüetat perquè no sabem exactament quin estadi estava fent servir ell.
0: El Bernabéu segur que no.
1: El Bernabéu segur. Hi ha un estàndard que és l'estadi egipci que diuen que eren 157,5 metres. Aleshores, multiplicant, li surt una circumferència de la Terra de 39.300 quilòmetres.
0: Sí.
1: I saps quan mateix més o menys la circumferència de la Terra?
0: No.
1: Uns 40.000 quilòmetres.
0: Ostres!
1: O sigui, que la va clavar,
0: o sigui,
1: aquí hauria d'haver-hi aplauso d'aquest de fons.
0: O sigui, fa 2.000 anys, més 2.500 gairebé, que una persona amb dos pals...
1: amb una taronja amb i
0: una,
1: dos palillos.
0: Sí, i esbrini i calculi amb una, la veritat, vull dir, una exactitud pràcticament miraculosa, tenint en compte les eines amb les que disposaven. No sé, la distància, o sigui, la mida de la Terra, em sembla al·lucinant.
1: Sí, sí, sí.
0: Em
1: sí,
0: sembla
1: sí.
0: al·lucinant. I després vindrien tots aquells anys de foscor, saps?
1: Clar.
0: A partir de la imposició de la religió.
1: Sí, sí.
0: En fi.
1: Però és important també aquí explicar que,
0: sí,
1: que en aquest moment, no, es determina, ja se sabia que la Terra era una esfera o estava més o menys generalitzat aquest pensament, es aconsegueix mesurar. Aleshores, nosaltres tenim una mica aquesta idea de que després aquesta idea de que la Terra era esfèrica acaba l'oblit, i jo com a mínim he sentit moltes vegades la història de que va ser Cristòfol Colom qui amb un ou va convèncer als reis catòlics o als inversors que volgués convèncer perquè li posessin pasta pel seu viatge de que la Terra en realitat era rodona, no? Aquesta idea de l'ou, jo com a mínim la tinc instaurada en el meu subconscient.
0: És veritat.
1: Bastant. Doncs
0: sí,
1: resulta que això no és cert. Quan tu investigues una mica, perquè clar, un es pot preguntar com pot ser que en aquesta època no només sapiguessin que estic parlant de fa 2000 i pico anys, no només sapiguessin que la Terra era rodona, sinó que a més l'han calculat i que després passéssim, quina involució més gran aquesta idea que jo tenia al cap, no? Que es creia a l'edat mitjana, que és que la Terra era plana i que si tu navegaves acabaves caient,
0: sí,
1: per al
0: exacte,
1: precipici. Doncs això no és exactament cert. Això podia ser una idea, diguem, més del poble, però el que es veu que està claríssim és que la gent culta, la gent, diguem, els que tenien una mica de nocions de geografia, realment ells ja...
0: I els pudents, no? I els que tenien...
1: Els pudents, sí. Els que havien pogut estudiar, ja la idea de que la Terra era esfèrica estava allà. O sigui, la gran discussió de Colom no era si la Terra era esfèrica o no, sinó la distància que hauria de recórrer, no?, cap a l'oest per arribar fins a les Índies.
0: Que és el que es pensava que...
1: Que és el que es pensava. Ell es pensava que era rodona, però que no trobaria res entremig. Però la gran discussió no era si era rodona o no, sinó quina era la mida. Però, bueno, per tant, a mi em sembla això interessant perquè veníem d'unes setmanes en les quals estàvem molt teòrics, molt de gent inventant grans teories, grans models del món. I aquí tenim un exemple de com, no?, amb molt poca parafernàlia.
0: Sí, sense eines, gairebé,
1: exacte,
0: no?
1: I amb una mica d'imaginació, doncs, pots fer un càlcul tan impressionant com aquest. En aquell moment també... simplement per posar altres contextes, hi ha moltes altres idees que també s'estan posant sobre la taula i que són també reals, però que no aconsegueixen arribar a imposar-se precisament per lo que sí que acabem de fer, perquè no es van poder mesurar d'alguna manera, no es van poder comprovar. Aquí ve la importància en la ciència de que, i ho vam dir el primer dia, te'n recordes, que dèiem per què ens creiem a certes persones i a certes altres no ens creiem? No ens podem creure la primera cosa que ens arriba, no?, per internet, per Instagram, el que sigui. Ens hem de creure les persones que ens diuen una cosa i que ens ho poden demostrar. En principi, sí, aquesta és la base de la ciència. Doncs en aquest cas tenim una demostració.
0: Correcte.
1: Una demostració de que la Terra és esfèrica, inclús que podem trobar quan val, i en canvi altres persones en aquella mateixa època estaven dient teories que són certes però que no podien demostrar, i que inclús anaven una mica en contra de la intuïció, i aquestes idees van trigar moltíssim en imposar-se. Per exemple, et presento,
0: sisplau,
1: a un altre personatge que es diu Aristarc.
0: Aristarc. Digue'm com es deia el primer, perquè se m'ha oblidat un altre cop i me'l vull apuntar.
1: El primer es deia Eratòstones.
0: Eratòstones. Eratòstones. Val.
1: És que ens estem dient uns palabres,
0: sí,
1: que
0: Déu n'hi do.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I el segon?
1: El segon que et vull presentar ara es diu Aristarc.
0: Aristarc.
1: I aleshores, ell el que va fer és, molt abans de Copèrnic, en el segle XVI, que arribarem allà, que va ser el primer que realment va fixar la idea de la Terra no està en el centre de l'univers, sí? No tot gira al voltant de la Terra, sinó que el Sol és el centre, almenys, del sistema solar, aquest gran canvi, que en diem un canvi copernicant, diem nosaltres, no? Doncs aquest paio, Aristarc, que era coetani, era coetani d'Aristòtanes, o sigui, era més o menys a la mateixa època, ell ja ho va dir, això. Ell, mitjançant, no se sap molt bé, però com, feia servir la Lluna per mesurar una sèrie de distàncies, però ell, RGR, estava convençut de que, en realitat, la Terra es movia al voltant del Sol, igual que la resta dels planetes.
0: Ostres!
1: Per què ningú li va fer cas a ell i, en canvi, aquesta idea de que la Terra era esfèrica... Sí, doncs, per un costat, perquè amb una taronja i dos pals hem sigut capaços de calcular el radi de la Terra, i, en canvi... Aristarc tenia un problema molt greu, que és que no tenia cap evidència per demostrar-ho, i de fet tenia unes evidències en contra.
0: Clar, com demostres que ens estem movent?
1: Com demostres que ens estem movent? I de fet hi havia una demostració que deia que no, que no ens estàvem movent, i això podem tornar a fer un experiment, si vols.
0: Sí, em sembla
1: nosaltres
0: bé.
1: I els oients, que
0: sí.
1: És, mira, que
0: quina fruita em portes ara?
1: No, ara fem servir només el dit.
0: D'acord.
1: Només el dit índex.
0: Mira que fàcil.
1: Mira, ens el podem posar davant de, a un pam del nas.
0: Sí, jo a un pam del nas ja et dic que jo començo a veure dos dits al lloc d'un. També t'ho dic, eh?
1: No hem de veure gaire cosa precisa. Ara tanca un ull.
0: Sí.
1: Vale? I mira a on està arribant. O sigui, el dit està... No? Té un background al fons, no? Té una porta, el que sigui. I ara tanques l'altre ull i veuràs que s'ha mogut.
0: Sí.
1: Es mou bastant.
0: Si tanco l'ull dret, et tinc a tu darrere del meu dit.
1: Exacte.
0: Si tanco l'ull esquerre, tinc a un dels ordinadors de l'Ester.
1: Jo també tinc a tu, amb l'ull dret.
0: Ah, doncs... Però tenim una pinta força estranya, sí, i amb un ull tancat.
1: Vale, fixeu-vos. Això es diu paral·laxi. Vale? Que és
0: paral·laxi.
1: Bàsicament que quan tu et desplaces una mica,
0: sí,
1: les coses que veus davant van canviant
0: de
1: no?
0: lloc.
1: Respecte al fons.
0: Correcte.
1: Això ho podem veure molt fàcilment, per exemple, si anem amb cotxe. Anem conduint amb cotxe i que ningú... Ara no sé com vas tu a casa avui.
0: Amb cotxe.
1: Amb cotxe. Quan vas anar amb cotxe, així de reull, no vull que tampoc et fotis un pinyo, però mires una mica per la finestra i veuràs, per exemple, que les faroles, no? Tot el que tens a prop, es va movent respecte a les cases, respecte al que tens lluny. Això a l'autopista es veu molt més clar, tens les muntanyes bastant fixes darrere i les faroles i les coses movent-se molt ràpid respecte a les muntanyes. Per tant, aquesta idea de que a mesura que ens anem desplaçant, les coses que veiem es mouen, coincideix amb que com més lluny estan les coses, menys es mouen.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, una farola que estigui a prop nostre, quan anem amb cotxe, la veurem moure's molt ràpid, mm-hmm. i en canvi un arbre que està a Collserola el veurem moure's molt, molt, molt lent. Llavors, què passava? Que en aquella època havien comprovat que les estrelles no tenien aquesta paral·laxi. O sigui, quan la Terra es va movent al llarg de la seva òrbita, al llarg de l'any anem canviant la nostra posició, si la Terra realment s'estigués movent, aquesta teoria de que la Terra es movia i el Sol no, havíem de veure que les estrelles es anaven desplaçant lentament. Però no ho veien, perquè no tenien instruments tan precisos per mesurar-ho. Aleshores, en aquella època hi havia la certesa de que les estrelles...
0: Clar, era la comprovació de que no ens estàvem
1: exacte,
0: movent.
1: Com
0: no?
1: Que les estrelles no tenien paral·laxi, les estrelles no es desplaçaven, volia dir que la Terra no es desplaçava, perquè si no, al llarg de l'any hauríem de veure realment que les estrelles canviaven una mica la seva posició. Per què aquest error? U, perquè no sabien, primer, no tenien instruments de mesura molt precisos, per tant, no podien veure aquest desplaçament, i segon, perquè no es podien ni imaginar lo lluny que estan les estrelles.
0: Uh-huh.
1: Clar, ells havien pogut calcular mitjançant aquest mètode la distància a la Lluna, la distància del Sol, la distància dels planetes. Clar, aquestes distàncies són grans, però són petitíssimes comparada amb la distància de les estrelles. Aleshores, ells deien, home, si els planetes estan a uns milions de quilòmetres, la Lluna i el Sol també, no podien calcular que les estrelles estarien infinitament més lluny.
0: Sí.
1: Per tant, per ells, el fet de que les estrelles no tinguessin aquest fenomen de paral·lax volia dir necessàriament que no s'estaven movent.
0: És curiós, no?, perquè és un raonament completament o gairebé empíric, podríem dir, però, en canvi, evidentment, per les qüestions òbvies de tecnologia i de possibilitats, la conclusió és falsa.
1: Sí.
0: Però des d'un raonament
1: totalment
0: molt ben fet.
1: De fet, aquest paral·laxi, o la falta de paral·laxi estel·lar, que es diu, va ser el que va retrasar molt poder treure el Sol, o sigui, poder posar la Terra donant voltes al voltant del Sol.
0: Ja,
1: ben bé fins al segle XVI, i en aquella època inclús no es podia mesurar, i ja Copèrnic i companyia Galileu van dir, ens és igual, i ja no, igualment traiem la Terra del centre, i no va ser fins al cap d'uns segles...
0: Condemnat a mort!
1: Exacte, però no va ser fins al 1800, em sembla, que es va poder fer un càlcul real i es va veure que realment les estrelles sí tenien aquest efecte, el que és tan petit que fins aquell moment no es podia veure. O sigui que tenim aquesta contraposició entre una persona que és capaç de mesurar i, per tant, la gent es creu el que diu, i una persona que, tot i que té una teoria certa, està sense cap mena d'evidència, inclús va en contra de les evidències errònies, i, per tant, ningú se'l creu.
0: Em crida molt l'atenció, tenint en compte d'aquests personatges que ens parles i d'aquestes teories que porten cap a les certeses, diguéssim, no?, que podem certificar de manera precisa i tecnològica molts segles després, que totes aquestes persones visquin i es desenvolupin la seva creativitat. En un moment tu ens parlaves d'aquest pas del mitos al logos, però ens estàs parlant d'aquesta època post-Alejandro Magno, Alexandre Magne i post, en el que hi ha una mena d'eclosió de totes les disciplines del saber, del coneixement, brutal.
1: Totalment.
0: Que després s'enfosquiria, com dèiem.
1: Sí.
0: Perquè quan prolifera la religió monoteïsta, tot allò s'acaba.
1: Sí, perquè s'apodera del discurs.
0: Absolutament.
1: Al final.
0: Però, clar, vull dir, ens parlaves d'Alexandre Magne, que havia estat deixeble d'Aristòtil, havies dit, si no recordo malament.
1: Correcte.
0: I a partir d'aquí, doncs, tots aquests estudiosos de les diferents arts, poso entre cometes, que incloien la matemàtica, l'astronomia, la poesia, però vaja, totes les àrees del coneixement que permet, doncs, amb aquesta efervescència, diguéssim, no?, per entendre el món, totes aquestes, no sé, teories tan i tan lúcides.
1: Clar, al final això jo crec que té a veure, com dèiem, no?, com vam fer el pas del mitos al logos, jo explicava que el fet de poder treure el discurs d'una història, d'una història que ve de la divinitat o el que sigui, i ho convertir-ho en algo natural et permet discutir-ho. I d'alguna manera això que estàs dient tu és que potser després es va tornar una altra vegada, no?, quan la religió monoteïsta, com a mínim aquí a Occident, torna a imparar, torna a convertir tota la teoria de la creació i del nostre cosmos una altra vegada en dogmes, en dogmes,
0: sí,
1: de fe. I per tant tornes a no poder discutir-ho. I en aquest cas, a més, si ho discuties, et cremaven.
0: Sí, clar, clar, clar. Vull dir, no hi havia opció. Llavors, per supervivència, més val no saber o més val no dir-ho que saps, no? Bé, molt interessant. Avui hem conegut el llegat, diguéssim, no?, d'Eratòstenes.
1: Correctes.
0: I d'Aristarc. dos personatges al voltant dels 300, 200 i pico abans de Crist, que ofereixen sobretot això, molta creativitat, que ja ens agradaria, deixem els mòbils també i pensem fórmules per descobrir coses, perquè demostren que sense eines,
1: sense gran tecnologia,
0: grans aparells, doncs podien establir aquest tipus de coneixement tan determinant i tan essencial.
1: Sí, jo parlo molt d'això, classe, el sentit crític i el...
0: Ja,
1: sí,
0: i els has ensenyat això de la taronja als teus alumnes?
1: Això de la taronja...
0: Això és nivell bàsic.
1: Ho hem fet perquè
0: això
1: no teníem...
0: Això és nivell ràdio.
1: Jo, classe, tinc una presentació PowerPoint, aleshores.
0: Vale, vale.
1: És més fàcil de veure.
0: És
1: nivell ràdio, sí.
0: Nivell rosa ràdio?
1: No, rosa no. He intentat buscar una manera de que des de casa s'ho poguessin imaginar, i si no, ho poguessin crear.
0: No, és nivell dos, perquè com tu també ho ets, doncs saps com explicar les coses perquè siguin entenedores per tothom.
1: Tinc una sorpresa per tu per la setmana que ve.
0: Ai, digue'm.
1: La setmana que ve és setmana de Nobels, per tant és possible que tinguem informació sobre els premis Nobels de física, de química, però també estem tancant aquest primer capítol, no seria capítol la paraula, perquè capítols n'hem fet uns quants, però aquest primer gran bloc,
0: sí,
1: vale, que parla de l'era clàssica, d'aquesta revolució des de, com dèiem, no?, des de la part més mitològica a les primeres teories, i la tancarem la setmana que ve amb segurament el centre més important del coneixement d'aquella època, i jo sé que és un lloc que t'encanta. De fet, fa uns capítols vam parlar d'on viatjaríem, mm-hmm, i vas dir que segurament aniries allà. Sí. On creus que és?
0: Jo on aniria? Jo a Alexandria.
1: Sí, a quin lloc concret d'Alexandria?
0: A la biblioteca, sí, home, per favor. Bueno, clar, jo és que viuria allà,
1: doncs,
0: em trobaria amb
1: la
0: Cleopatra i discutiríem sobre coses.
1: Doncs la setmana que ve tancarem aquest blog, sí, amb informació sobre els Nobel, i també dedicarem el programa a la biblioteca d'Alexandria, si et sembla bé.
0: Perfecte. I llavors, quan parlem dels Nobel, allò que diuen, no, el premi de física, tal qual, pal, ens explicaràs què vol dir el que han descobert aquestes persones.
1: Exacte.
0: Que no entenem, les persones mortals.
1: Exacte.
0: I la transcendència de tot plegat, eh?
1: Sí, i de fet podem buscar inclús anècdotes, coses molt interessants al voltant dels Nobel.
0: Perfecte.
1: I amb això ja tancarem aquesta primera part i saltarem a el que en diu, el que se'n diu la revolució científica.
0: Val.
1: No? Que si ja saltarem uns quants segles i entrarem a personatges molt coneguts com Copèrnic, com Galileu,
0: perfecte,
1: com Newton.
0: Que bé. Aprendrem moltíssim aquí. Estem aprenent moltíssim cada setmana amb el Miquel Sureda. Va, deixo que escollis la cançó per tancar la secció d'avui.
1: La cançó per tancar es diu The Hall of the Moon, que és d'un grup que es diu The Waterboys, que m'agrada molt, i bàsicament em sembla xula perquè parla de... És una cançó que sempre m'ha quedat d'atenció perquè la lletra parla de com quan un veu un tros de la lluna il·luminada, no, que es quedaria amb lo literal, una altra persona pot imaginar-se la lluna sencera, que és una mica, no, el que es va fer en aquell moment veient simplement dos pals separats uns quants quilòmetres, i un és conscient de que al final la Terra és molt més gran i és capaç de fer aquest viatge conceptual per mesurar la seva mida.
0: La lluna sencera, la que veus i la que t'imagines.
1: Exactament.
0: Miquel Sureda, gràcies. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve. Bona nit.

0: Sota Sospita. Amb Laura González.
1: Avui, en aquest espai de biografia criminal, no en farem una, sinó reflexionarem pel que fa a una idea. A veure, coneixem molts noms d'assassins en sèrie del segle XX, convertits gairebé en mites pop: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Charles Manson. Però la veritat és que més enllà del segle XX i d'aquesta època d'auge, podríem dir, actualment també n'hi ha. Potser són menys mediàtics, potser tenen perfils diferents, però existeixen. Però és veritat que ha canviat el context. La tecnologia, les bases de dades d'ADN, les càmeres de vigilància, la traçabilitat digital, tot plegat fan molt més difícil que algú mati durant anys sense ésser detectat. Això no vol dir que no passi, sinó que els períodes d'activitat en els serial killers actuals solen ser més curts, que els casos es resolen abans i, per tant, aquests noms no queden per la posteritat com quedaven els dels, monstres del segle XX. En tot cas, sí que hi ha alguns exemples més o menys recents. No sé si coneixeu la figura de Luis Alfredo Garavito, un dia en parlarem, perquè segurament és de les històries més terrorífiques de les que es pot sentir a parlar, no? És veritat que ell va començar als anys 90, però el seu impacte judicial i penitenciari s'estén fins al segle XXI. Harold Shipman, el metge britànic, condemnat al 2000. Les seves morts també són al segle XX, però la seva dimensió esclata en aquest segle. Anders Breivik no és un assassí en sèrie clàssic, és un assassí en massa, però aquí també podem parlar de les diferències entre una cosa i altra, però sí que mostra també com la violència extrema adopta altres formes al segle XXI, no? Samuel Little, que és segurament el més prolífic dels assassins dels Estats Units, els seus crims són més antics, però es van resoldre gràcies a les noves tècniques forenses actuals. O Sean Great, condemnat al 2018 per diversos assassinats comesos entre el 2015 i el 16. Clar, hi ha un fenomen interessant, i és que alguns casos del segle XXI tenen una dimensió ideològica o radicalitzada que tenen a veure amb l'extrema dreta, la misogínia, moviments de l'entorn incel. Bueno, tot això també ho podríem analitzar en properes edicions. Vull dir, hi ha una frontera entre l'assassí en sèrie i gairebé l'assassí ideològic o fins i tot terrorista, que es difumina, eh? Però sí, estadísticament els assassins en sèrie han disminuït molt respecte als anys 70 i 80. Alguns criminòlegs apunten que aquell període va ser com una mena de tempesta perfecta. Mobilitat creixent, menys bases de dades, menys coordinació policial, vull dir, avui el control és molt més alt. Anem a analitzar una mica més tot plegat. D'acord, els assassins en sèrie no són un fenomen només del segle XX. En el segle XXI hi ha casos molt notables dels que en parlarem, però acostumen a ser menys mediàtics o de més curta durada, i tenen un temps d'activitat menor perquè és més fàcil descobrir-los per les tècniques i tecnologia. Hi ha molt més de rastreig, com dèiem, es comparteixen perfils, hi ha més coordinació policial transnacional fins i tot, i hi ha menys, diríem, anomalia psicològica desconeguda. Vull dir, la perfilació criminal està molt més desenvolupada, no? I la psicologia i psiquiatria en aquest sentit. Pel que fa a casos reals pròxims al present, tenim el cas de Jason Thornburg, per exemple. Entre el 2017 i el 2021 va matar diverses persones a Texas i Arizona. Va confessar aquests homicidis, que implicaven desmembrament i fins i tot actes de canibalisme en un context ritualitzat, i va ser condemnat a mort el 2024. Elias Abuelazam, actiu 2009-2010 també als Estats Units. Ens hauríem de preguntar un altre dia per què tants noms ens arriben des d'allà, no? És sospitós de fins a 18 apunyalaments, 5 morts confirmades, i està a presó per la vida d'un dels assassinats. Alexander Kiselev, rus, va tornar a cometre crims el 2022 després de ser alliberat, estrangulava dones amb corbates per satisfer una fixació personal. Vull dir, aquí tindríem una figura més clàssica pel que fa als serial killers. Detenció i condemna relativament recentment. Denis Kazungu, entre 2022 i 2023, a Ruanda va traure i matar almenys 14 persones, principalment dones. Va ser empresonat amb cadena perpètua. Bé, hi ha molts perfils, però convé fer una distinció important, perquè a lo millor quan penses en assassí múltiple i penses en els Estats Units, et pot venir al cap el tema dels tirotejos als instituts, que no són el mateix fenomen. L'assassí en sèrie mata en episodis separats, amb un interval temporal. Hi ha una escalada de violència, un dia comet un crim, i per les sensacions que rep en aquest crim decideix tornar-hi un temps després, després un altre cop, després un altre cop. L'atac a un institut és un assassinat en massa, concentrat en un sol dia. I psicològica i culturalment sí que és veritat que comparteixen una cosa, que és la construcció d'un relat violent sobre un mateix. Però hi ha una explicació com bastant diferent, sociològica, no? Als Estats Units, de fet, pel que fa als assassinats en massa, hi ha un punt d'inflexió simbòlic, el Columbine High School Massacre, recorda aquell 1999 que marcaria un abans i un després mediàtic i cultural. Després n'hi ha d'altres casos, el del Sandy Hook Elementary School, víctimes que eren molt petites, el Marjorie Stoneman Douglas High School, que va activar un moviment juvenil potent contra les armes, i més recentment a l'Uvalde School, que va tornar a reobrir la ferida, no?, sobre aquest tipus de tirotejos. No és que només passin als Estats Units, però la freqüència i la letalitat sí que són extraordinàriament més altes allà. La diferència estructural clau és l'accés a les armes de foc. És a dir, als Estats Units hi ha una combinació que és la disponibilitat relativament fàcil, la cultura armamentísticament arrelada i una narrativa forta sobre l'autodefensa. Tot això crea un entorn. En la majoria de països europeus, la regulació és molt més estricta i això redueix dràsticament la probabilitat que un adolescent pugui executar un atac massiu amb armes d'alta capacitat. Ara bé, reduir-ho només a les armes també seria simplista. Els investigadors han detectat altres factors recurrents. La sensació d'aïllament, fonamental. La humiliació percebuda. La radicalització en fòrums digitals. La misogínia. La fascinació per altres atacs previs, allò que s'anomena contagi mediàtic. No és un fenomen, per tant, només yanqui, perquè la cultura digital és global. Però vaja, el que sí és particularment nord-americà és la regularitat amb la que aquests casos es produeixen i la dificultat política de modificar el marc legal. Perquè en altres països, després d'un atac greu, sovint hi ha hagut reformes immediates sobre la legislació de les armes. Però als Estats Units el debat és crònic i polaritzat. Pel que fa a la diferència de la narrativa, no? Als anys 70-80, el monstre era un assassí en sèrie, una persona sola. Al segle XXI hi ha més terror col·lectiu, perquè aquell jove que fa el tiroteig a l'institut o aquell assassí que pot arribar o no a ser suïcida, etc., que pot ser també terrorista, ha passat per un procés col·lectiu de radicalització, de conversió, de rebuig. Aquí, evidentment, a banda de l'anàlisi psicològica que podríem fer-ne, no?, més recurrent d'aquest tipus de joves, hi ha una reflexió sociològica. Com aturem això? Què passa a una persona jove per radicalitzar-se fins al punt d'acabar sentint l'odi que serà el punt disparador, mai millor dit, de cara al crim? Com deia, no hi ha un motlle únic, però sí que hi ha patrons recurrents en molts casos vinculat a això que deien de Columbine, etc., i tirotejos. La majoria d'autors són nois adolescents o joves adults. I això ja diu que hi ha una dimensió de masculinitat, identitat i de frustració que pesa. Vull dir, hi ha aquesta sensació d'humiliació i de greuge, ja sigui real o sigui percebut. Hi ha un pensament dicotòmic, molt dividit, no?, en enemics, traïdors. Hi ha un aïllament social progressiu, una fantasia sostinguda en el temps a través de fòrums, manifestos, diaris, doncs de seguir segons quins perfils a xarxes. I també hi ha el desig de notorietat o d'existir a través d'aquell acte. En aquest sentit, molts atacants també havien verbalitzat o insinuat el que pensaven fer. Això els investigadors ho anomenen leakage, que no és una explosió impulsiva, és un procés de radicalització, com et deia. Ara bé, cal anar en compte, perquè tenir depressió, ser introvertit o patir assetjament no converteix a ningú en possible criminal. Vull dir, la majoria d'adolescents amb aquests problemes no desenvolupen conductes violentes. Hi ha com un factor diferencial que és una combinació de vulnerabilitat, accés, reforç ideològic, etc, etc. I el que sí que sembla també és que hi ha una idea recurrent d'aquests perfils, que és la necessitat de convertir el dolor personal en espectacle públic. De compartir-ho. De convertir-se... sí, en el showman.

Quin és el criminal del segle XXI? No ens podem quedar, tampoc, en el noi armat o en el terrorista. Després hi ha una altra idea. El criminal contemporani no necessita necessàriament estar físicament davant la víctima perquè pot delinquir des d'una habitació, des d'un mòbil, des d'una empresa aparentment legal, des d'una xarxa que no té una estructura jeràrquica tradicional. Europol descriu precisament aquesta transformació, no? Les xarxes criminals més amenaçadores són cada vegada més àgils, transnacionals, tecnològiques, capaces d'infiltrar negocis legals. De fet, en l'anàlisi de l'Europol de 821 xarxes, van determinar que el 86% utilitzaven estructures empresàries legals, però després més del 70% recorrien a la corrupció. Llavors, segurament el gran perfil criminal nou és el ciberdelinqüent. No és el geni o el trastocat solitari. No és el desviat mentalment. El monstre no té cara i ulls. És un ecosistema que porta el ransomware, el robatori de dades, el frau, l'extorsió, l'explotació sexual infantil, el blanqueig de capitals. És a dir, el crim s'ha convertit de manera sistemàtica en un servei. Però un criminal, a més, pot no saber piratejar un sistema, però compra l'accés d'algú que ho sap fer. Un altre proporciona les dades, un altre renta els diners, un altre contacta amb la víctima. És com una mena de cadena de muntatge del delicte. I aquí tenim un problema. I s'afegeix un altre. El criminal de la intel·ligència artificial. Perquè és una nova eina que modifica els perfils criminals que ja existeixen. Estafes amoroses, suplantacions d'identitat, phishing, extorsions, veus clonades, fotografies falses, vídeos deepfake, traduccions automàtiques, converses generades que no són autèntiques. Això és molt inquietant perquè el criminal ja no necessita semblar una persona determinada, perquè es pot fabricar. És un trencament molt pertorbador, no?, amb el crim tradicional, d'altra banda. Després, també inabarcable és el criminal que explota persones per convertir-les en criminals. Especialment pervers, perquè trenca la frontera entre víctima i delinqüent. Hi ha documentats casos de persones víctimes de tràfic que són reclutades amb engany, obligades a treballar en centres de ciberdelinqüència, particularment al sud-est asiàtic. Les obliguen a participar en estafes d'inversió, criptomonedes, suplantacions. És a dir, el criminal del segle XXI pot no limitar-se a explotar una víctima, pot convertir-la en una eina del seu propi delicte. Un altre perfil interessant és el criminal organitzat sense família criminal. La idea més cinematogràfica aquí seria la màfia, no? El cap, els subordinats, la jerarquia, el territori. Però moltes xarxes contemporànies són molt més líquides. Persones que no es coneixen potser físicament, empreses pantalla, intermediaris, comunicacions xifrades. Segons Europol, són xarxes capaces de moure's entre fronteres i activitats amb una extraordinària capacitat d'adaptació. De nou, no hi ha una persona que sigui la criminal. Aquí hi ha una infraestructura. Altres criminals evolucionats, els narcotraficants 2.0. És veritat que aquí la tecnologia no ha matat el crim tradicional, però l'ha modernitzat. Perquè les grans xarxes de droga continuen existint, però incorporen també les comunicacions xifrades, les criptomonedes, les eines digitals, la logística internacional, les empreses legals. L'imperi de la droga continua sent un dels imperis que més diners aporta als sistemes, als rics. Bé, la criminalitat del segle XXI no substitueix la del segle XX perquè ha canviat les eines.
Continuarem explorant aquesta idea de com evoluciona la violència. No hem parlat de terrorisme. No hem parlat de psicopatia avui. No hem parlat de criminals que igual van amb corbata i que no maten directament, però que tenen un sistema al darrere o a sota. Però hem fet una petita pinzellada de com ha canviat el món del crim al segle XXI. En continuarem parlant. De moment arribem al final, a les 11, avui escoltant el Jeré i una de les cançons del seu nou disc, Apolo, que presenta justament aquest dissabte a la sala Almodóvar. Encara queden entrades disponibles, amb un milagro. Com et deia, ens acomiadem, de seguida arriba Xavi Collado, tornem demà, adeu-siau. Cerveza rubia, cerveza, cordas.

Bona nit, han tocat les 11. Comença l'edició 2390 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des dels micròfons, com cada nit, de Ràdio 4. La cantant canària, la Julia Davis, ens presenta La Memòria. És el seu nou treball discogràfic. Aquesta nit l'explicarà aquí, als micròfons del Metrópoli. Un treball molt íntim. Però també parlarem aquesta nit amb la Sara Varas. Per què? Doncs perquè el dilluns la tenim al Gran Teatre del Liceu. Presenta el seu darrer espectacle. Es diu Infinita. Fins les 12 en punt de la nit, això és el Metrópoli. Si no eres...

0: Metrópoli. Amb Xavi Collado.
1: Radio 4.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Demà a les 11 de la nit començarà l'edició 2391 del Metrópoli. Que tingueu molt bona nit. Demà, més Metrópoli, aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Senyora Sílvia Paneque, bon dia. Gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
1: Concretem aquestes mesures d'ahir. El president va anunciar la creació d'un fons únic de 25 milions d'euros per donar resposta a situacions com la que ha viscut la Mari Carmen de Madrid. Com funcionarà aquest fons?
2: Sí, són uns recursos econòmics que es posaran a disposició de la compra d'aquell pis en els casos extrems on cap de les mesures que tenim establertes en aquests moments a Catalunya hagi funcionat, ni la mediació, ni intentar un lloguer social. Quan cap d'aquestes mesures hagi funcionat i ja l'única sortida sigui la del desnonament o llançament, serà quan a través d'aquest fons, on esperem que hi participin també altres administracions com ajuntaments i fins i tot entitats financeres que es sentin corresponsables socialment amb aquesta qüestió, doncs amb aquests recursos es puguin adquirir aquests pisos i, per tant, regularitzar aquella situació amb un lloguer social.
1: Els dos decrets del govern necessiten ara el suport d'una formació catalana com és Junts. Com a portaveu del govern, els vol llançar algun missatge?
2: Home, jo crec que és un moment, no exactament aquesta setmana, portem ja moltes setmanes, on tots diagnostiquem la mateixa qüestió, i és que l'accés a un habitatge assequible i la situació que s'ha produït els últims anys en el mercat d'habitatge ens ha portat a una situació que jo definiria d'emergència habitacional. Per tant, jo crec que la majoria de forces de progrés i d'altres forces que diagnostiquen aquest problema, crec que seria el moment de tenir la responsabilitat suficient i tenir la generositat fins i tot d'allunyar-se de les trinxeres o posicions pròpies per tal d'aprovar un marc que definitivament protegeixi les persones i no es fixi només amb el dret a la propietat, sinó que ens fixem en com protegim les persones, com intervenim en un mercat que hem vist que per diferents circumstàncies ha mostrat la seva cruesa, en el cas concret de Mari Carmen, però que passa en el dia a dia a les nostres ciutats i als nostres municipis. Per tant, jo diria que aquest esforç de diàleg, de comprensió de la situació, d'empatia amb la ciutadania i de donar resposta allunyant-nos de trinxeres i situant-nos en un marc que jo crec que pot ser compartit, crec que és el missatge que ens pertoca llançar i allò que no espera el govern, sinó que la ciutadania espera dels seus representants polítics.
3: Consellera, li volia fer una altra pregunta d'una mesura que va anunciar ahir el president Illa. És la compra conjunta amb majors de 40 anys. Això com funcionarà? És per l'entrada que pagaran meitat i meitat Generalitat i nou propietari? És per si no arriben a pagar la hipoteca un mes, vosaltres ja estareu al darrere? Com va?
2: No, quan una família no pot pagar l'hipoteca durant 3 mesos seguits, ja tenim mecanismes d'ajut a aquestes famílies o al lloguer. Això és una fórmula diferent, totalment inèdita, no s'ha fet enlloc i ve a donar continuïtat al fons d'emancipació que vam pensar per joves. Però de 40 a 60 anys hi ha una franja de ciutadania que viu de lloguer, però que si tingués la possibilitat voldria comprar aquell habitatge i tenir la tranquil·litat absoluta de que té aquesta necessitat absolutament coberta i amb tranquil·litat i seguretat. Per tant, aquí el que hem fet ha estat, a través del Codi Civil Català, activar un mecanisme que estava recollit però que no estava activat en forma de política, que és aquesta compra conjunta, de manera que la Generalitat d'alguna manera és el soci en aquesta compra. La propietat és com la propietat habitual, es pot vendre, es pot deixar en herència. Per tant, és l'habitual la que coneixem. I quan arriba el moment que finalitza aquesta temporalitat, el privat pot decidir comprar la totalitat o cedir a la Generalitat la titularitat del pis. Per tant, alguns he sentit que ho assimilaven a una mena de plan renove dels cotxes, no? Que quan arriba un temps determinat, doncs la persona decideix si s'ho queda o, en aquest cas, si passa a ser patrimoni públic i, per tant, forma part del parc d'habitatge públic de la Generalitat. Però és una titularitat, una propietat habitual, com la que coneixem.
3: Però, consellera, el fet que pugui acabar en mans de la Generalitat perquè la persona no pugui acabar-la de pagar, per exemple,
2: sí,
3: pot desincentivar que la gent s'hi sumi?
2: No, és a dir, la persona ha de decidir si per les seves circumstàncies personals, passats aquests 40 o 50 anys, vol despendre's d'aquesta... perquè ja no ho necessita o perquè ha passat el temps de vida, o si vol recomprar, perquè ens entenguem. Però no és una mesura per si algú no arriba a final de mes i no pot pagar la hipoteca. No, és una compra conjunta, Generalitat i particular, d'aquell pis. I llavors es pren la decisió per les diferents circumstàncies que en 40 o 50 anys poden acompanyar una persona. Com dic, deixar-lo en herència, vendre'l, fins i tot l'únic que la compra preferent la té sempre la Generalitat.
1: Consellera, fixi's que les dues mesures que ens està comentant, en les dues, el govern posa diners que aniran a mans d'entitats privades. És a dir, sigui per expropiar un pis a un fons, sigui per pagar una hipoteca a un banc. Estem veient que el camí que està seguint el govern és transferir recursos públics als interessos privats, que aquesta és una crítica que hem sentit que s'ha fet des dels comuns. Què n'ha de dir? Què contesta?
2: No, en absolut.

0: És que condemnem a tota una generació a no poder-se emancipar. Doncs efectivament el que ajudem és els joves a emancipar-se, no estem fent transferència de rendes, els ajudem a poder tenir aquest habitatge. I en el cas del lloguer, amb el pla 50.000, tot allò que s'està construint en aquests moments és per lloguer assequible, per tant, per pagar un lloguer, en aquest cas, a lo públic, a la Generalitat, per tant, nego rotundament que s'estiguin fent polítiques d'aquesta tipologia. És com els ajuts a lloguer. Quan fem ajuts a lloguer, estem ajudant a una família a poder romandre en aquell pis.
1: Consellera, estem a 30 de setembre. El govern presentarà els pressupostos del 27. Quan ho tenen previst?
0: Doncs de moment això no està en previsió. El govern està absolutament centrat en l'execució dels pressupostos actuals. Saben vostès perfectament que aquests pressupostos es varen aprovar avançat l'any 2026 i, per tant, en aquests moments la concentració del govern és en executar aquests pressupostos i poder dotar polítiques com les que hem anunciat ahir el president i que avui en continuarem parlant amb els recursos necessaris. Per tant, estem centrats en aquesta qüestió i no encara amb els pressupostos del 2027.
1: Per tant, de moment no hi ha cap mena de conversa exploratòria, no? Ni amb Esquerra ni amb els comuns?
0: De moment, no. De moment, executar i donar solucions als catalans i catalanes amb aquelles qüestions com la de l'habitatge, doncs que en aquests moments és un dels problemes principals que tenim entre la ciutadania.
1: Molt bé, doncs Sílvia Paneque, moltíssimes gràcies, consellera, per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
0: Gràcies a vostès, molt bon dia.
1: Ràdio 4. Estem aquí al Cafè d'Idees, a Ràdio 4, a la 2CAT, amb la Neus Tomàs, és la directora adjunta del Diario. Hola, Neus.
2: Què tal? Bon,
1: bon dia.
2: Dia.
1: I el professor de Comunicació Política de l'Abat Oliva, Joan López Alegre. Bon dia.
3: Què tal?
1: A veure, el govern espanyol va aprovar ahir aquests dos decrets per donar resposta a la crisi de l'habitatge. Hauran de ser convalidats en un ple extraordinari divendres, a partir de les 11 del matí. El primer conté la prohibició dels desnonaments fins l'any 2030, pròrroga dels contractes de lloguer fins 2028 o prohibició que els fons voltor puguin comprar cases. Què en penseu d'aquestes mesures? Aquest és un, després parlem de l'altre. Joan, aquestes mesures poden ajudar a solucionar la situació?
3: Aquestes mesures el que faran serà acabar d'enfonsar el mercat de lloguer. Quan Sánchez va entrar de president del govern, el CIS del Tezanos, que suposo que només se'l creu Sánchez, però així el podem utilitzar com una font de consulta vàlida, situava l'habitatge com el problema número 18 dels espanyols. Avui és el número 1. Quan Sánchez va entrar de president del govern, el lloguer mig a Espanya era 857 euros, avui són 1.211. Per tant, totes les mesures que ha pres fins ara, l'únic que farà és aprofundir-les i, per tant, es seguirà carregant el mercat de l'habitatge, impedint que la gent més senzilla pugui mai independitzar-se i, a sobre, enfrontar a propietaris amb gent que vol llogar.
1: Aquesta és l'opinió de Joan López Alegre, que estava escoltant aquí en directe a la portaveu dels Comuns i sumar al Congrés. És l'Aina Vidal, t'estava escoltant. Senyora Vidal, bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia.
1: Suposo que primer hauria de contestar aquesta opinió que acaba d'expressar el Joan López Alegre, dient que no servirà de res i que servirà per aprofundir encara més la crisi. Està esperançada vostè que el que es va aconseguir ahir serveixi per solucionar la situació?
4: Home, i tant. Jo crec que és un pas endavant molt important. Hi ha algunes de les mesures que feia més temps que estàvem batallant i sens dubte això no deixa de ser un pas intermig. Fa falta moltíssim més per seguir regulant el mercat de l'habitatge, que a totes llums doncs, se n'ha anat de mare i ens està portant en una situació en la qual ens expulsen de les nostres ciutats i dels nostres pobles i arribem a uns preus que no pot pagar absolutament ningú. L'habitatge s'ha convertit en la font principal de pobresa. És allò que s'està menjant els increments salarials que estan batallant els sindicats i, per tant, necessitem posar-hi fre. Jo crec que avui aconseguim una de les... Bueno, avui, el divendres, ens entenem, però avui es publica el BOE, així que estem especialment orgulloses. Avui veurem, per exemple, doncs, com entra per fi la regulació també en el mercat del lloguer de temporada i d'habitacions. Falta li feia. És allò que va quedar fora de la llei d'habitatge, que, per tant, permetia que estiguessin utilitzant aquesta fuga, per dir-ho així, doncs, per buidar les nostres ciutats i els nostres barris, i això entra ja per fi la regulació. No ens quedem deixem aquí, sinó que posem una primera passa endavant per tal de regular també doncs, l'àmbit de l'especulació. No pot ser que hi hagin empreses que vinguin, a més, amb les cartes marcades, que vinguin amb una gran capacitat adquisitiva i que comprin doncs, edificis sencers i ens en facin fora. Això, doncs, hi posem dificultats i comencem a introduir doncs,

0: aquesta regulació i a més garantim també doncs, més estabilitat de cara cap als contractes i més garanties també de cara cap als inquilins i també als propietaris. Això són algunes de les mesures que fa aquests dos decrets que creiem que són motiu de celebració i que esperem que el divendres doncs, es puguin ratificar.
1: Aina Vidal, tenim aquí al costat també la directora adjunta del diari, la Neus Tomàs. Li vol traslladar una pregunta, perquè tenim tots plegats molts dubtes. Neus.
2: Sí, bon dia, senyora Vidal. Si no m'equivoco, s'ha publicat al BOE el primer decret, no encara el segon. De fet, es va aprovar en Consell de Ministres sense que hi hagués el text, que això és una manera una mica curiosa d'aprovar els decrets.
1: Curiosa, anòmala.
3: Inseguretat jurídica.
2: I després els grups que l'han de votar van rebre el primer, segons ens expliquen, van rebre el primer text, el del primer decret, ahir a les 11 de la nit i encara no el segon. La sensació, més enllà de que les mesures, en la meva opinió, són necessàries, pal·liatives, probablement molt insuficients, no tenen la sensació que la imatge que estan traslladant és la dels mals estudiants que a l'últim moment corrent intenten aprovar l'examen?
0: No la tinc. De fet, totes i cadascuna de les mesures que estan composen en el decret ja les havíem treballat anteriorment i moltes d'elles ja les hem tingut capacitat de discutir-les en infinitat d'ocasions. De fet, algunes d'elles, com per exemple la moratòria de desnonaments, formaven part del paquet doncs, de l'escut social que va tombar en aquest cas Junts per Catalunya amb Vox i el Partit Popular. No són mesures noves, no són qüestions que ens haguem inventat de nou, sinó que, insisteixo, algunes hi havien estat fins i tot en aplicació i en vigència. És un decret que el que fa és recuperar precisament allò que una part de la dreta havia tombat en els escuts socials i aprofundir en la regulació, en aquest cas de la llei d'arranjaments urbans, entrant en la regulació per fi doncs, de temporada i d'habitacions. No només això, sinó que a més jo crec que el Partit Socialista ha entès que va ser un error doncs, que bloquegés i que s'abstingués davant de la proposició de llei que va portar el nostre grup parlamentari per tal de prohibir la compra especulativa i introdueix alguns d'aquests elements. Crec que és evident que aquests decrets no serien possibles si no fos per una pressió social brutal que ha despertat, a més jo crec que un punt de solidaritat intergeneracional que és preciosa i que ens recorda què és el que està passant i el que està visquent la majoria de la ciutadania tant a Catalunya com a Espanya. Són uns decrets que s'han hagut de pactar a 3, 4, 5, 6 i 7 bandes. I això és el que explica que no tinguéssim la literalitat en el mateix propi Consell de Ministres, perquè el que vam pactar van ser mesures polítiques. El que hem estat fent fins a entrada a la matinada és precisament acabar de redoblar, per dir-ho així, doncs, els esforços jurídics per tal de que sigui correcte i que hi hagi tota la seguretat jurídica per totes les bandes. Però l'acord polític en aquest cas doncs, ha sigut a moltes bandes i, per tant, era necessari poder-ho fer d'una forma diferent. Crec que seria bo també que ens acostuméssim, en part, a poder pactar d'una forma tan oberta com s'ha fet amb aquest decret.
2: No, jo crec que la política és pactar i negociar, estic d'acord, però la fórmula utilitzada, la dels dos decrets, el que hem entès, si no canvia res d'aquí al divendres, és que un, diguéssim, és el decret de Junts i PNB, no? Que és el que té més visos de prosperar, a no ser que Podemos votés en contra, perquè si s'absté ja prosperaria, i l'altre, diguéssim, és el decret de Sumar, que és el que vostès han estat demanant i també es demana a les places aquests dies, però que no té el suport parlamentari necessari. És a dir, un pot tirar i l'altre és més de cara a la galeria com a declaració d'intencions. És una interpretació errònia?
0: Depèn. Bueno, depèn de com tu miris. És a dir, és evident que no tenim la mateixa opinió en quines són les mesures de regulació que s'han de portar a terme, ni ja no dic amb Junts o el Partit Nacionalista Basc, sinó tan sols amb el Partit Socialista. S'ha vist durant mesos que hem estat portant aquestes mateixes propostes i que moltes d'elles han sigut votades en contra pel propi Partit Socialista, i el que ens hem trobat jo crec que ja era doncs, l'última oportunitat, al nostre entendre, de que aquest executiu fes el pas que ha de donar per tal de regular i de garantir uns mínims en l'àmbit de l'habitatge. Quan ens vam asseure finalment en el Consell de Ministres, el que ens vam trobar és un Partit Socialista que no volia acceptar i que no volia admetre doncs, aquesta mesura de la pròrroga automàtica dels lloguers. Nosaltres entenem que això ha de ser així, que hi ha d'haver-hi una garantia i que, en tot cas, si hi ha algun motiu de pes per tal de rescindir aquest contracte de lloguer, doncs, escolta'm, establim-ho, regulem-ho i que, evidentment, doncs, tingui l'oportunitat de poder-ho fer en cas de que coincideixi amb algun dels requisits que se li posin. Però hi ha d'haver-hi estabilitat en l'àmbit del lloguer. I això doncs, no era compartit, vam estar batallant-ho fins al final. Aquí hagués sigut impossible, sens dubte, si no hagués sigut gràcies a la pressió ciutadana, i finalment l'acord al que vam arribar és que no podíem manllevar aquest debat al Congrés dels Diputats. Jo crec que això és important. Són moltes les discussions que tenim en l'àmbit del Consell de Ministres o dintre també amb els diferents grups parlamentaris. I jo crec que ha arribat un punt en el qual la ciutadania ha de saber i ha de poder tenir una mínima contrastació o transparència, diguem-li com vulguem, per tal de conèixer quins són els debats i els continguts dels que estem discutint en termes polítics i per on es mou el debat. Això és el que hem aconseguit. Ja veurem el divendres, jo no en dono cap per perdut i de fet crec que la raó ens acompanya per tal de poder aprovar els dos decrets. A mi m'agradaria que fos un i de fet si em pregunta pels meus desitjos li diria que aquest decret hauria d'anar sencer dintre de l'escut social que vam aprovar ja fa un parell de mesos.
1: Ai,
0: no va ser possible en aquell moment perquè sabíem que Junts i el PNB el tombaven. I ara el portem així.
1: Vostè diu, no en dono cap per perdut, ho acaba de dir, però m'agradaria llegir-li un tuit que va escriure Pablo Echenique després que Yolanda Díaz digués que els decrets són el major avenç en habitatge de l'última dècada. Ell va dir, madre de Dios, que desvergüenza, que falta de respeto por la inteligencia de la gente, que ganes de blanquear al PSOE. Creu que Podem pot tombar aquests decrets? Ho contempla?
0: Mira, a mi el que em fa vergonya és que una formació que conté precisament la ministra que va tirar endavant la primera llei d'habitatge i que sap de primera mà les dificultats d'introduir certs continguts, com per exemple la regulació de temporada i d'habitacions que havien d'estar a la llei, que nosaltres hem lluitat moltíssim perquè hi fossin i que no va ser possible doncs, per les pressions del PSOE i d'altres partits polítics, doncs ara es permeti aquest luxe. Aquest és un decret que és un avenç indiscutible. No hi ha hagut mai cap norma que anés tan endavant. Hauríem de tirar molt enrere per trobar alguna referència a alguna de les propostes que hi ha i que estic convençuda que s'aprovaran aquest divendres. Així que aquells que busquin raons estranyes doncs, per fer campanya, ells sabran. Jo crec que avui el que hem de dir és que estem a punt de donar més garanties tant a inquilins com a propietaris per tant d'intentar fer passes doncs, per regular un mercat que s'ha tornat absolutament boig, que no té regles i que n'hi han d'haver-hi i que tal com vam fer durant la pandèmia doncs, amb les mascaretes defensem la intervenció del mercat per tal de garantir un dret bàsic i constitucional com és l'habitatge. Crec que el carrer ens acompanya. Si no hagués sigut per la pressió social no haguéssim pogut arribar aquí, així que seguirem treballant i esperar en tot cas que els companys de Podem facin lo seu i que votin de forma correcta, d'acord, en aquest cas amb el dret a l'habitatge.
1: Senyora Vidal, l'última pregunta. L'acord amb el PSOE arriba després que fins i tot l'exlíder dels comuns, Ada Colau, obrís la porta a sortir del govern. Queda descartat completament? Hi haurà coalició fins a les eleccions?
0: Nosaltres estem convençudes, i aquest és una bona mostra, que és des del govern des d'on es transforma. Des de l'oposició estàs molt més còmode, però no tens capacitat d'ingerir ni d'interferir en l'àmbit de les normes. La prova de que és allà on hem d'estar és aquest decret. Si no hagués sigut perquè nosaltres estem entre el govern, la major part de les polítiques que més ens agraden, per dir-ho així, d'aquest govern, simplement no existirien, i aquest decret tampoc. Així que estem orgulloses de seguir apretant en aquest govern, malgrat està en minoria i sent molt conscients de que no compartim el diagnosi amb el Partit Socialista i això fa que el joc democràtic s'hagi doncs, de moure d'una forma a vegades una mica més lenta del que ens agradaria.
1: Aina Vidal, portaveu dels Comuns i Sumar al Congrés, gràcies per atendre'ns aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
0: No sento res ara mateix.
1: Bon dia. Veiem-ho ja.
3: No sento. Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
4: Un paso decisivo para poder transformar un modelo económico que se ha convertido en el principal lastre, el principal desafío, la principal fuente de incertidumbre, inseguridad, ansiedad y angustia para las clases trabajadoras en nuestro país.
1: Queden, estàvem escoltant a Isabel Rodríguez i a Agustín Duy, els dos ministres, de dos colors diferents. Com dèiem, és curiós, com van arribar a un acord, Joan, jo he preguntat això de si hi hauria coalició fins a esgotar la legislatura i els oients o espectadors potser no ho han sentit, però el Joan López Alegre, per sota el nas, ha fet un anda
5: No, home,
1: és dir, que... Què volies dir?
5: Que, clar,
1: volia una anda a la meva pregunta, a veure, era una anda...
5: Jo, amb tot el meu respecte, és un pare de la pàtria, és diputat del Congrés, però l'entrevista a la que hem assistit és un cúmul de demagògia fins a un extrem que jo crec que s'està insultant per l'audiència. Escoltes a la senyora Vidal i sembla que ella sigui d'un partit minoritari de l'oposició i que Espanya hagi tingut durant la darrera dècada una espècie de govern ultraliberal quan ella... el Partit Comunista d'Espanya, els Comuns, Izquierda Unida, Podem, Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, són els que venen governant aquest país durant la darrera dècada. Els que han provocat l'increment del preu de l'habitatge, els que han expulsat una tercera part del mercat de lloguer del mercat, els que han generat els índexs de pobresa més elevats de la història del nostre país, els que han portat a sostres d'inflació com les que patim ara. El col·lapse dels serveis públics, que la classe mitjana desapareixi.
1: És un problema dels últims 8 anys.
5: És la senyora Vidal.
1: Però és un problema dels últims 8 anys, però, és un problema dels últims
2: però una
1: anys.
2: Cosa...
5: A veure, disculpa.
1: Tu acotes els 8 anys que han governat.
5: Disculpa, jo no seré jo qui faci una defensa de ministres nefats per la història d'Espanya com han sigut Cristóbal Montoro, vale? Que és una persona, a part de que investigada per temes de corrupció, un desastre de ministre d'Hisenda, perquè a més va estafant els seus votants. Però dit això, t'ho he explicat abans, o sigui, és que fa... Això, quan va entrar Sánchez al govern, l'habitatge no estava a la llista de problemes del nostre país. És que l'habitatge era un 50% més barat. És que fa 10 anys, quan Sánchez, de l'any 18, quan va entrar al govern, el mercat de l'habitatge tenia molta més oferta. És que el que es farà ara... Gemma, parlem en sèrio. Mm. Quan tu li dius a una persona que té un pis, que, per exemple, aquesta persona pugui ser autònoma, que per tant cobra una pensió, disculpa l'expressió, de merda, i que a més el govern en el que estem li ha incrementat ara el que té que pagar com a autònom, perquè s'està incomplint les normes europees d'exenció de pagament d'autònoms, depèn de quina mena de facturació, i té un pis, i amb això complementa per no viure en una situació de misèria, per cert, amb una pensió per sota de la de l'Americarni, que vivia al Retiro. I de sobte li diuen, vostè, si no li paguen, no podrà desnonar. Tu què creus que farà aquesta persona? Tu creus que farà com la senyora Vidal? No, els especuladors, tal. Mm. Aquesta persona, que és més del 80% de la gent que té un pis de lloguer en aquest país, que no són especuladors, que no són capitalistes, que no són tios del púrum, la panxota i la xistera, aquesta gent el que farà serà pensar, necessito alguna altra manera de poder guanyar la vida, però i perdona que acabi. I no poden, per què? Per què ha anat tanta gent petita al mercat immobiliari a comprar un pis per posar-lo en lloguer? Perquè abans aquest mateix govern, superprogres, superdesquerres, que fa que la gent no tingui diners per viure, va dir, no, si vostè té un pla de pensions, ara li trec el pla de pensions. I vostè no podrà estalviar per quan es jubili. I llavors la gent serà anat al mercat immobiliari. Per això dic, home, per favor, que no ens prenguin per idiotes. Han governat durant no sé quant de temps. Ells mateixos han dit que són el govern més progre de la història. Conseqüència del govern més progre de la història, la gent no pot ni llogar una habitació. Aquesta és la conseqüència del govern més progre de la història.
2: Neus. Puc puntualitzar algunes coses, perquè una mica de demagogia també hi ha hagut amb aquesta intervenció.
5: No, per favor, és primer, que és evident.
2: Primer, és veritat que porten 8 anys i, per tant, tenen una part de responsabilitat del que està passant. Jo crec que quan parlem de què està passant amb l'habitatge, hem de mirar els ulls a totes les administracions, perquè recordo que les competències en habitatge les tenen les autonomies. Per tant, un informe del Banc d'Espanya, poc sospitós de ser filocomunista, de fa, crec que era un any, o sigui, ja amb l'escrivà, diu, falten 750.000 habitatges, falten 750.000 habitatges a Espanya. Mm-hmm. Diu, a més, senyala els llocs
5: prudent
2: on més falta fan. I diu, Madrid, Barcelona, València, Alacant i Màlaga. Si vols, ara sobre aquest mapa posem els pisos turístics i els pisos de temporada que hi ha en aquestes ciutats i llavors podem tenir una idea del que està passant. Dos, el PSOE va tenir un ministre, si tant ministres, que tampoc serien de la nostra devoció, que es deia Ábalos, que va dir, els hi va dir als de Sumar.
5: Mm. Bueno, aquest sí que li va posar un pis a algú.
2: La vivienda és un bien de mercado, perquè el PSOE entenia també que era una inversió, no un dret, una inversió. I aquí, tots, també aquests petits propietaris, van entendre que el fet de que es pogués alliberar habitatge de protecció, que crec que va ser un dels grans errors d'aquest país, va convertir aquesta política d'alliberar els pisos de protecció, cosa que no s'ha fet en altres països, en un negoci. Llavors, a mi, aquest argument de l'avi que complementa la pensió, que per cert, aquest govern ja ha pujat la pensió, ha pujat molt la inflació, entre altres coses, perquè hi ha hagut dos guerres, hi ha dos guerres. Però, d'acord, la cistella és la que és, i per tant, també és responsabilitat del govern que no hagi posat mesures més pal·liatives. Però el que està passant és que, en nom d'aquests petits propietaris, que per cert, ser voltó no va només amb la quantitat de pisos que tens, també amb l'actitud que tens. Hi ha molts propietaris que tenen posen uns lloguers correctes perquè la gent que tenen el pis puguin estar vivint allà en condicions, i ho sento molt, hi ha propietaris que són voltors, mira, i això s'ha de poder dir.
1: I s'estan enriquint amb
2: la... de poder dir. Ara, si tu em dius, si tu em dius el laboratori de Catalunya, està funcionant, doncs hi ha coses que sí, coses que no, perquè el topall dels lloguers, què fa? Que els que entren nous s'apliqui, però després molta gent ha tret el pis del mercat, hi ha gent que està pagant en negre i, per tant, s'estan fent trampes. Ara, estarem d'acord que amb el Festival dels Pisos Turístics, amb el Festival dels Pisos de Temporada, que la llei d'habitatge se li va dir a la ministra del govern més progressista o no, que era la trampa que es trobaria perquè posessin els pisos de manera fraudulenta, i és el que està passant. Per tant, han comès molts errors? Sí. Ara, deixar que el Mercado Amigo reguli sol? Evidentment no.
1: Deixeu-me recordar una cosa que va passar ahir en aquest programa. Ahir, a la conversa amb Ada Colau, Laura Borràs, Carlos Carrizosa, que mantenim els dimarts, se li va preguntar als tres on vivien. El Carrizosa vivia de lloguer, va dir, Laura Borràs va expressar que ella vivia de propietat, que havia pagat durant molts anys la hipoteca, i Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, va contestar això.
6: Jo sóc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en el que portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia, i l'he hagut de deixar. L'he hagut de deixar i m'he hagut d'anar a compartir pis amb un familiar. Sí, sí, sí.
1: Sabem que la vida a xarxes és una vida pròpia que a vegades provoca no? Com revolucions, com ahir, que només aquestes paraules d'Ada Colau van ja com per 3 milions de reproduccions, amb moltes crítiques pel que havia dit. Joan, jo et volia preguntar què et semblen les paraules sinceres de l'exalcaldessa expressant que com que no podia arribar a final de mes, no podia pagar el lloguer, ha hagut de compartir pis amb un familiar. Doncs, a tu què et sembla?
5: Doncs em sembla que una vegada més és l'intent que s'està fent per part de l'esquerra d'enfrontar el que té un pis i el que lloga un pis. Jo, les circumstàncies personals de l'Ada Colau, el que ella donava o no donava al seu partit mentre era alcaldessa, de què ha treballat abans o després de fer d'alcaldessa, ni ho sé, ni en tinc ni idea. El que crec que és clar, perquè si no ella sembla com que acusi a la persona que li llogava el pis, és que si ella té un contracte de lloguer, té que pagar aquest contracte de lloguer,
1: perquè
5: no li han canviat el lloguer. La seva vida no és culpa de la persona que li lloga el pis i, per tant...
1: Joan, en cap moment ho va dir, eh?
5: Bueno, però,
1: ella va dir que la seva situació
5: personal
1: era la de no arribar a final de mes.
5: Però no ens equivoquem, Gemma, tot això passa en un context. Ada Colau vol ser ara una altra vegada política. Ja se n'ha cansat, va dir que se n'aniria a Itàlia, va dir que ho deixava tot, de fet va perdre les eleccions, ella no se'n va anar de la política, la van fer fora de la política perquè va perdre unes eleccions, i per lo vist fa molt de fred a fora de la política i tenim que tornar a viure de la política. I ara, de cop i volta, torna a reaparèixer l'altre dia amb un desnonament, ara diu això. Doncs molt bé, que l'extrema esquerra decideixi si vol que aquesta senyora...
1: Però recordo que la vida de l'Ada Colau va molt més lligada al tema dels desnonaments i l'habitatge que no pas a l'alcaldia de l'Ajuntament.
5: La vida de l'Ada Colau, essencialment,
1: almenys quan jo la vaig començar a entrevistar fa moltíssims anys, era com a representant de la
5: persona, la persona que va prometre que l'any 2019 deixarien d'haver-hi desnonaments a Barcelona i que va arribar a l'alcaldia prometent que Barcelona resoldria el problema de l'habitatge. A dia d'avui no hi ha ningú que pugui llogar un pis a Barcelona gràcies, entre altres coses, a les polítiques que és d'Ada Colau.
2: Bé, jo crec que tu deies les xarxes, Ada Colau de fet va marxar de les xarxes precisament perquè és veritat que és una persona que polaritza molt, té grans fans i grans detractors, no? Però més enllà d'això, crec que el que ahir passava a xarxes és que molta gent li deia, cobrava més de 100.000 euros, com pot ser? Jo crec que, clar, com que a les xarxes és impossible explicar a la gent quan no vol entendre, esperem que fora així. Els comuns, quan entren als ajuntaments, decideixen rebaixar-se el sou, posar-se un topall, parlo de memòria, creien que eren 2.200 o 2.400, en una mesura que personalment a mi em sembla molt populista, perquè jo crec que l'alcalde de Barcelona, com l'alcalde de Madrid o altres ciutats, ha de tenir un bon sou, perquè té molta responsabilitat i molta feina, i per tant ha de ser gent, primer, que pugui exercir el càrrec amb competència, i per tant que fins i tot si ha de deixar una feina privada ben pagada per poder fer això, doncs no sigui
1: d'una manera voluntariosa. El codi ètic dels comuns, com exacte. Tu dius, per contempla tant, jo crec que una part del sou va al partit.
2: Exacte.
1: I el partit es dedica
2: tots
1: a projectes
2: tots els càrrecs públics de tots els partits porten posen un percentatge al partit. El que passa és que en el cas dels comuns era una xifra molt elevada, perquè el topall, ja dic, era un topall molt baix. A partir d'aquí, doncs, jo no sé si havia d'explicar això o no, Ada Colau. Ara, el que serveix és per evidenciar que sempre es parla com dels, i és important, dels molt vulnerables, però és que el problema de l'habitatge està afectant a gent que està treballant, a gent que té un sou i que tot i així no pot viure de lloguer.
1: I va explicar la situació que s'havia separat i tenia dos fills de
2: càrrec. I em sembla interessant el fet aquest d'això, que et separes. Quantes parelles coneixem que un o l'altre ha hagut d'anar a casa dels pares, germans, o fins i tot n'hi ha que estan encara convivint al mateix pis perquè hi ha una hipoteca i no hi ha manera, o un lloguer alt, i no hi ha manera de poder-lo pagar per separat.
1: Clar, no, per tant, o no els poden separar, per tant, clar, no els poden separar perquè no poden assumir-ho
2: econòmicament. Més enllà de si és Ada Colau o deixa de ser Ada Colau i si ho havia d'explicar o no, que això és una decisió personal seva, crec que és interessant que veiem que no només afecta els més vulnerables, que per suposat afecta els més vulnerables.
1: Hi ha Juan Fernández Miranda esperant, Joan.
7: Ah, no, només volia fer un comentari molt ràpid. Tu abans parlaves de les competències autonòmiques i del problema de l'habitatge amb el tema de les UBPOs i que es deslliurava el fet de que després es podia liberalitzar. Pensa una cosa, i abans hem tingut aquí a Panique i al debat de política general i hem tingut a Falgas. La llei del sòl, que és una llei que se li hagués pogut preguntar un altre dia, ho podem fer-ho a la senyora Vidal, perquè els comuns estan en contra de que es modifiqui, i això ho va diagnosticar perfecte el president Illa.
2: S'ha de liberalitzar sòl, s'ha de construir.
7: El president Illa quan el van escollir president, va fer la diagnosi perfecta i va explicar una cosa que jo crec que és clau, que és que entre que algú decideix, que en aquest cas és un ajuntament, que un sòl deixa de ser rústic i que es passa a construir, fins que efectivament es puguin lliurar les claus d'un pis, passen 14 anys.
2: Ara ho estan rebaixant, però tot i així...
7: Em sembla bé, però clar, quan diem... No, és que la culpa és del mercat i dels especuladors, dius no,
2: però qui ha de...
7: És que no és raonable...
2: Joan, qui ha de construir, qui ha de buscar el sòl, com moltes vegades són els ajuntaments, i qui ha de construir són les comunitats.
7: Deixa'm només fer-te una pregunta.
1: Qui
7: comprarà un terreny sapiguent que fins d'aquí, que durant 14 anys... tindrà que invertir diners i que fins al cap de 14 anys no els podrà en tot cas recuperar. És que no ho farà ningú. Si això no es modifica, el problema de l'habitatge, això i altres coses, no es resoldrà.
1: Juan Fernández Miranda, adjunto al director del Confidencial. Juan, buenos días. Hablamos de vivienda.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Y nos salimos del debate. ¿Qué tal, Juan?
8: Muy bien, muy bien. Aquí intentando enterarme de qué pasa con el decreto de vivienda que se aprueba mañana, que es el que todavía no hemos podido leer.
1: Pues de qué te has enterado, Juan, porque yo veía que escribías tú un tuit diciendo ¿se puede aprobar en el Congreso de Ministros un texto que aún no está redactado? Lo mismo le ha trasladado Neustu Mas a Aina Vidal antes. Ahora ya el texto sí está publicado en el BOE, pero solo uno de los decretos, ¿no?
8: Claro. Bueno, a ver, a priori no se puede aprobar en Consejo de Ministros un texto que no está redactado. Parece de cajón. Y ayer por la tarde, a medida que avanzaba la tarde, se fue conociendo que efectivamente no estaba redactado ninguno de los dos textos cuando se cerró el Consejo de Ministros. Por lo tanto, alguien tendría que explicar qué se vota cuando no tienes los textos cerrados. Esto apunta a la idea de que la ministra de Vivienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no se sabía muy bien el tema. Evidentemente, es que no había textos a los que agarrarse. La señora Rodríguez tuvo que explicar unos textos que aún no estaban concretados. Pero más allá de este detalle, que es relevante jurídicamente, pero bueno, que es políticamente secundario, ahora tenemos un texto publicado en el BOE, es el principal, el que tiene todos los visos o mayores opciones de ser aprobado mañana en el Congreso, y no tenemos el segundo, que es el que tiene que ver con las propuestas de Sumar. Básicamente el que prorroga los alquileres, que es el que
1: supondría una prórroga indefinida, ¿no?, de los alquileres.
8: Eso es.
1: Es el de Sumar y es el que seguramente Junts no va a aceptar aprobar, ¿no?
8: Es, efectivamente, ese es el que muy probablemente no va a salir adelante, porque Junts ya lo ha dicho, aunque Junts lo dice con todas las cautelas, como es lógico, porque si no hay literalidad, pues tampoco puedes posicionarte políticamente. Entonces ahora el foco está en el primer decreto, que en Moncloa están convencidos de que, a pesar de las quejas, en Podemos y en Junts lo van a respaldar, por lo tanto sí que saldría adelante el viernes. Y en este juego estamos, según a quien preguntes, unos te dicen que la victoria es de Pedro Sánchez porque ha sabido manejar con prontitud un asunto relevante, otros consideran que no se puede legislar en caliente un asunto que lleva 8 años en el armario, etcétera. Al final aquí hay un juego de posicionamientos urgentes que tratan de aplacar una queja social que ha plasmado en la Puerta del Sol. No solo en la Puerta del Sol, ha habido muchas manifestaciones, pero ahora donde está concentrado todo es en la Puerta del Sol.
1: Oye, por cierto, hablando de la Puerta del Sol, Ayuso ayer dio al gobierno 48 horas para desalojarla.
8: Sí.
1: ¿Tú crees que vamos a ver antidisturbios de la Policía Nacional sacar a los acampados?
8: Bueno, yo creo que... Yo lo veo difícil. Antidisturbios de la Policía Nacional me parece a mí que no, porque el delegado del gobierno ya dijo que bajo ningún concepto que había que permitir el derecho de reunión. Se agarró al derecho de reunión. Ayuso se agarra a que están los manifestantes o los concentrados, están ocupando un espacio público por un tiempo indefinido y eso no puede permitirse. Veremos a ver qué sucede. A mí me parece que es una decisión difícil de tomar por la administración que la tome. Y en cualquier caso, empieza a llover mucho en Madrid y el viernes hay un pleno en el Parlamento. Veremos a ver si sale adelante uno de los decretos. A lo mejor los que están allí concentrados deciden levantar. Aunque también yo creo que en la Puerta del Sol ahora mismo se están mezclando muchas banderas. La principal es la que levanta el sindicato de inquilinas y que tiene que ver con este asunto, pero luego hay un cúmulo de asuntos vinculados a cuestiones más cercanas a la izquierda radical que al Partido Socialista y, por supuesto, nada a la derecha. Es decir, no es un movimiento transversal que veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que estos movimientos sociales vivos es difícil de prever cómo se van a comportar.
1: Juan, ahora mismo hay sesión de control al gobierno. Sí. Ahí está nuestro compañero Àlex Cabrera, que ens pot donar detalls sobre el que s'ha dit als passadissos de les negociacions per convalidar el Congrés. Àlex, torno amb tu. Hola de nou.
9: Hola, bon dia, Gemma. De nou, doncs sí, hi ha ple aquí al Congrés dels Diputats en marxa, ara mateix sessió de control, però nosaltres abans hem pogut ja parlar amb alguns dels grups parlamentaris que són protagonistes en aquestes hores, doncs per conèixer ja si havien rebut els documents i la lletra petita dels decrets o no. Us puc explicar que, per exemple, des d'Esquerra Republicana ens han dit que a 6:45 del matí han rebut avui el detall dels dos decrets. També des del Partit Nacionalista Basc ens expliquen que l'han rebut aquesta matinada, però, per exemple, des de Junts per Catalunya, fonts del partit, ens expliquen que van rebre els documents ahir tard al vespre. També hem pogut parlar breument amb la ministra d'Habitatge, amb Isabel Rodríguez, que literalment ha dit que es mostra confiada que divendres, que en 48 hores, els grups donaran suport als dos decrets. Veurem què és el que passa. No podem preguntar avui Pedro Sánchez, que de vegades, no sempre, s'atura també els passadissos, perquè recordem, avui es troba amb Emmanuel Macron, amb el president de França, que es troba de visita oficial aquí a Espanya. I una altra veu important també que crec que hem de compartir és la de Podem, que són aquests diputats que es mostren més reticents perquè demanen que el decret no es trossegi i que se'n presenti un de nou. Hem pogut parlar també amb Ione Belarra i això és el que ha dit.
10: Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: Les paraules de Ione Belarra que em porten a preguntar-vos, Juan, que ve la possibilitat de que Podemos tumbe uno de los decretos y Junts tumbe el otro? O sea, ¿contempláis sí. que Podemos se pueda permitir no votar a favor de este decreto?
8: Sí, yo creo que sí, yo creo que esa posibilidad existe. El gobierno, insisto, en que considera que el primer decreto, el que ya se ha aprobado, el que tiene más que ver con el Partido Socialista, sí se va a aprobar con el apoyo de los dos, aunque quejicosos, pero es verdad que Podemos está en una posición de máximos que enlaza mucho con algunas de las reivindicaciones que hay en la Puerta del Sol y que tienen mucho que ver con su planteamiento original como fuerza política. Por lo tanto, es posible. Hemos escuchado ahora mismo a Ione Belarra diciendo que lo retire y presente en uno en vez de dos. A ver, es que el hecho de presentar dos decretos, que es una jugada táctica muy propia de Pedro Sánchez, no deja de ser una aberración. El gobierno explica que el segundo se aprueba un día después porque cambia un detalle del primero. Y al final todo esto revela la realidad, y es que se está legislando muy en caliente un asunto que lleva años encima de la mesa. No me refiero a la crisis de la vivienda, me refiero a este decreto en concreto, o sea, a esta cuestión en concreto, y que no parece que sea la solución. Los economistas de todo pelaje empiezan a sacar peros de todo tipo, si esta es la solución a una cuestión táctica política del momento o a una cuestión de fondo sobre la vivienda. Si es una cuestión táctica, Podemos tiene todas las de ganar plantándose para exigir los máximos. No olvidemos que Podemos está desde hace tiempo fuera del gobierno, fuera de los socios de gobierno, y tratando de mostrarse como el partido, digamos, incorrupto ante el poder.
1: Claro, pero votar contra un decreto de vivienda, Neus,
2: jo crec que tenen la solució intermitja, que és abstenir-se, que és la manera de dir: no és el nostre decret, no hi estem d'acord, però també haver d'explicar a la gent que es podria beneficiar d'aquestes mesures, que ja dic, són pal·liatives i insuficients, explicar-los que per culpa seva no ha prosperat. Crec que, a més, hi hauria gent a les places, que és veritat que a les places hi ha gent de tot o res, i hi ha gent que està perquè s'aprovi alguna cosa, no? La Iona Velarra deia: la tàctica del govern de divide i venceràs, amb nosaltres no funcionarà aquest cop. I és veritat que és la tàctica del govern. La qüestió és si Podemos es pot plantejar en una situació com aquesta un tot o res.
11: Oi tant.
2: I a més a més tenint... No, que s'ho pot plantejar, sí, una altra cosa.
1: Sí, però
2: s'ho
1: pot permetre.
2: És a dir, s'ho pot permetre. A banda de que, si mires les enquestes, és a dir, cada cop ocupa un espai més reduït. Vull dir que el sentit dels partits també és que la gent entengui que són útils. No sé com és més útil, eh? Tu diràs, potser és més útil votant-ho en contra. També és una foto incòmoda, perquè tombar-ho al costat del PP i Vox no és una foto còmoda, crec que per cap partit d'esquerres. Ara, dit això, estic totalment d'acord amb el que deia Miranda, és a dir, aquesta sensació d'improvisació, fins i tot de cara a una certa seguretat jurídica, per totes les parts, que l'han de tenir els llogaters i l'han de tenir els propietaris. Em sembla que és una imatge, ho he dit abans, i crec que és la manera del mal estudiant.
1: Li has dit a l'Aina Vidal, li has dit que semblava el mal estudiant que arriba a l'examen i estudia a l'última hora i no té la feina feta. Joan, tu creus que sí, que Podem es pot permetre tombar el decret?
7: Jo crec que és de primer de grau que pot guanyar les eleccions aquell que aconsegueix que el debat social sigui el que ell està proposant com a tema. I, per tant, en aquests moments, Podemos, que és un partit, com molt bé apuntaves tu, no sé si en vies d'extinció, però que ho està passant molt malament, perquè el PSOE s'ha mogut tant a l'extrema esquerra que ha devorat en els seus propis socis dels comuns, de Sumar i de Podem, que ara té una oportunitat, perquè un tema, efectivament, que és fonamental per ells, com és el tema d'intervindre al mercat de l'habitatge, nacionalitzar-ho tot, ahir la senyora Velarra proposava nacionalitzar Repsol. Per tant, ara ells tenen una oportunitat de no acabar de desaparèixer en un projecte que s'ha acabat convertint, en el fons, en un projecte d'autoocupació, ja, perquè llavors la senyora Montreu, la que vol ser diputada per Madrid i deixar el Parlament Europeu, intentar mantindre aquests 1 o 2 diputats amb un adelantament electoral on el debat fos més sobre l'habitatge, tenen una possibilitat. Amb una campanya molt polaritzada, més endavant
2: però
7: no el tindran.
2: Però una cosa, quan va caure l'escut del decret d'antidesnonaments, me'n recordo que cada vegada que hi havia un desnonament, hi havia gent allà que deia: per culpa dels partits que ho han tombat, i aquí a Catalunya assenyalaven a Junts, s'està produint aquest desnonament. Avui hi ha previst els desnonaments, demà n'hi ha, dilluns, si no s'aprova, n'hi haurà.
7: 45 al dia.
2: Llavors, jo no sé si Podemos pot assumir que hi hagi gent que li digui: aquests desnonaments s'estan produint perquè vas tombar això. No ho sé si poden, no ho sé.
1: Neus se remite a, bueno, cuando Junts tumbó el decreto antidesahucios, ¿no? Tuvo que aguantar en muchas manifestaciones y tiene que seguirlo aguantando protestas contra algún desahucio, que eso es culpa de Junts. Abro este melón de si Podemos se puede permitir votar en contra, pero también el melón de Junts, que sabéis de lo que puede ocurrir con Junts y esta segunda parte del decreto, que es la que contempla este alquiler con prórroga indefinida.
8: Bueno, yo lo que yo sé es que Junts está en propuestas que tienen poco que ver con lo que recogen mayoritariamente ambos decretos, especialmente el de mañana, el de Sumar. Junts está en posiciones que tienen más que ver con incrementar la oferta, con bajar impuestos, con cuestiones que tienen más que ver con posicionamientos de la derecha. El problema, si aquí yo creo que quien está ganando la partida, aunque parezca que no, es la derecha, porque hay un debate intenso en las posiciones entre el PSOE y Sumar, entre el PSOE y Podemos, entre la izquierda y la izquierda radical, se están matando con un gobierno que se divide en dos para una rueda de prensa, que es una cosa insólita, con una vicepresidenta del gobierno que llama a manifestarse contra el gobierno. O sea, todo este espectáculo, y que además, como bien ha dicho Podemos, en todo lo que hemos leído de los decretos, no hay una sola medida de fondo, sea desde la perspectiva intervencionista o desde la perspectiva liberalizadora, pero no hay medidas de fondo para afrontar la cuestión de la vivienda. Por lo tanto, Junts, teniendo en cuenta que el Parlamento de España es un parlamento ideológicamente situado a la derecha, tiene una responsabilidad enorme, porque está tratando de hacerse valer, dado que también tiene necesidades tácticas políticas, porque le va mal en las encuestas, pero ojo con lo que vota, ojo con lo que vota, porque al final aquí lo que estamos encontrando es unos decretos que sitúan una línea o un muro entre propietario, pequeño propietario, no gran propietario, e inquilino. Y esto Junts no sé si lo podrá explicar, porque ellos siempre han puesto el foco en los pequeños propietarios.
2: Yo creo que pot votar el primer i no el segon.
8: Eso es.
1: Pot votar el primer i no el segon.
8: El segundo seguro que no.
2: No, el segon segur que no. Jo crec que el primer, per la música que feien arribar fins ahir, era que el podien votar. Ara, clar, també deien una cosa, quan que li hauran dit amb el Miranda, deien, bueno, fins que no veiem tot el que ha posat el PSOE i que no ens hagi fet trampes, diuen ells, com altres vegades, no podrem posicionar-nos.
7: El que passa amb Junts, que jo crec que a Junts, en el fons, li pesa moltíssim el que estàveu comentant fa un moment, que és, per ells, votar al costat de Vox i el PP és votar al costat dels espanyols, i això és tremendo, i estan sempre... Què pesa més? O alguns dels seus postulats ideològics, que jo crec que més compartit de Centuradeta, Junts és un partit populista, però té alguns postulats que encara són de caràcter liberal, per dir-ho d'alguna manera, també... la crítica que pot tenir d'una part dels seus votants perquè voti al costat de partits que són clarament antinacionalistes.
8: I... Pero un momento, Joan, Junts ahora mismo, desde hace unos meses, incluso algo más de un año, está votando muchas veces junto a Vox y junto al PP. Muchas veces. Han aprobado muchas iniciativas
7: y luego lo utilizas
8: en el Senado y luego en el Congreso. Pero esto, visto desde Madrid, revela que Junts está en una estrategia de pragmatismo, de mostrarse como un partido que al menos en Madrid es influyente hacia Cataluña, porque siempre Junts, Miriam Nogueras especialmente, siempre introduce que es una cuestión que vincula a los ciudadanos de Cataluña. Ella no se preocupa tanto por el conjunto de España, aunque sea diputada del Parlamento, como por cómo afecta esto a Cataluña, pero han aprobado muchas medidas, siempre en cuestiones económicas, que es donde el PP, Vox y Junts coinciden plenamente, que revelan que no están precisamente en las posiciones iniciales de la legislatura de socio del gobierno. Y esto quieren rentabilizarlo para el día no tan lejano que llegue Puigdemont a Cataluña y se abra el debate sobre el nuevo Junts.
1: Juan, andamos los periodistas esta mañana todos mirando el móvil todo el rato porque vamos conociendo la letra pequeña del decreto de vivienda en el diario de Neus. En el tuyo también, en el confidencial, pero en el diario de Neus. Estem veient la lletra petita. Neus, què destacaries?
2: Destacaria... És una mesura, aquesta de la pròrroga dels lloguers, que funciona a França, funciona a Alemanya, funciona a altres països, a França, que hi tenen més petits propietaris que encara aquí, no? Llavors, una cosa que ja se sabia o que s'intuïa era que tu, si ets el propietari, has d'avisar... si ets el propietari, has d'avisar mig any abans el llogater. Parlo de memòria,
1: Sí, que el govern, perdona, tu llegeix, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters. Clar. Si no els renoven el contracte.
2: Si no els renoven el contracte per una situació que sigui que no és per un familiar, pares o germans, o si no és perquè tu el vols posar a la venda. És a dir, si no hi ha una situació que pugui explicar per què no renoves, tu estàs obligat a indemnitzar el
1: l'inquilí.
2: Que això es fa en altres països, no és que s'ho inventi el govern chavista bolivariano de Pedro Sánchez. Vull dir que això a França funciona, i funciona bé, per cert.
7: Fixa't en una cosa.
1: L'haurà d'indemnitzar amb l'import equivalent a 12 mensualitats. Un any.
7: Fixa't en la trampa d'això que esteu exposant. Ja fa temps, des que es va posar el topall de la llei de l'habitatge a l'increment del lloguer, que es va establir un baremo diferent de la inflació. Per exemple, el mes de setembre, el baremo d'increment del preu de lloguer a les zones topades a Catalunya és del 2,3 i la inflació a l'agost va ser del 4,5. Vale? Per tant, són 2 punts i pico de diferència. Per tant, el llogater
5: paga menys increment de lo que li puja el cost de la vida en el propietari del pis. No pot repercutir a l'increment de costos, com pot ser, per exemple, la hipoteca, perquè està pujant a l'Euribor, com pot ser, per exemple, l'increment de l'IBI, perquè aquí el que es forra no són els fons voltor, els que es forren són les administracions, perquè el 45% del cost d'un pis són impostos, perquè hi ha revisions catastrals, perquè tothom que ens està escoltant sap què ha passat amb el seu rebut de la brossa aquest any amb l'excusa de les normes europees, vale? I per tant resulta que el que no ha fet l'administració, que és fer pisos, li hem de traslladar aquesta responsabilitat al propietari. Això és una estafa.
2: Però són coses... O sigui, no, no. Que tu hagis de fer pisos no vol dir que... El que no pot ser és que es tingui la sensació que a Espanya és tan fàcil fer fora a un llogater. És a dir,
5: és, que no és
2: un contracte. El propietari no et fa cap favor. És un contracte. I, per tant, com a contracte, jo crec que les regles les ha de marcar, en aquest cas, l'administració. I aquí el que es fa és intentar marcar unes regles que puguin ser més garantistes pel llogater.
5: Tu dia d'avui fas un contracte, el llogater té un temps de preavís de dir, escolti, amb tal data deixaré el pis, i el propietari té també el mateix temps de preavís per dir, escolti, quan aquest contracte venci, que ho sap perfectament des del dia que firma el llogater, no li renovaré. No és veritat que es pugui fer fora la gent de forma arbitrària.
2: No li renovaré.
5: No, és cert.
2: No li renovaré. Per què?
5: Perquè és seu. No, hi ha una cosa que es diu propietat. Sí. I, per tant, el pis no és del llogater, el pis és del senyor que lloga el pis.
1: Però hi ha una cosa,
5: persona...
1: Hi ha una cosa que es diu dret a la vivenda, clar. Joan. Hi ha una cosa que es diu dret a la vivenda.
5: Sí, dret a la vivenda no vol dir que tu, que si tens un pis, li tinguis que regalar amb ella.
2: Qui li regala?
5: Dret a la vivenda.
2: Li regala, li paga, li paga.
5: És que un contracte estableix el temps de preavís per un costat i per l'altre. No és veritat que es pugui fer fora amb algú. No és cert. Està establert per llei actualment.
2: Ara, és evident que has d'avisar.
1: Hi ha una cosa que es diu funció social de la propietat, Joan.
5: Ja, sí, està, però la responsabilitat no és del propietari.
1: No pots parlar de la propietat i dels pisos i de la vivenda com un bé que un té i pot enriquir-se tant com vulgui
5: i
1: pot fer negoci.
5: Però la propietat és la propietat.
1: La vivenda té una funció social recollida a la Constitució.
2: Mira, el Pablo Feu ho explica molt bé. La Constitució, que si t'aves, hi ha tres articles que fan referència a l'habitatge. I no sé per què s'ha decidit que el dret a la propietat privada i el dret a heretar han de passar per davant del dret a tenir un habitatge, fins i tot digne.
5: No, no,
2: per tant, conciliar els interessos d'uns i altres és el que s'ha de fer. El que no pot ser és que s'hagi decidit que, com que és un negoci, tot val.
5: No, ningú ha decidit que és un negoci. Escolta, bueno, una persona que és propietària, és igual que sigui un cotxe, un telèfon o un pis, té dret a la seva propietat, i això té que ser inviolable i sagrat. I després les administracions tenen que fer complir les lleis i tenen que fer complir la Constitució i garantir que la gent es pot comprar un pis.
1: Juan
5: això
1: Fernández
5: és una
1: Miranda,
5: evidència.
1: Va. Juan, que pena que no estés aquí, mira, en el plató, perquè...
2: Veus com sí que és ideològic el debat?
5: Ideològic, és un tema jurídic.
1: Juan, estamos debatiendo aquí entre los dos derechos, ¿no? Sí. El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad.
8: Sí.
1: Dime.
8: Entiendo, yo creo que aquí es que son derechos que tienen distinta categoría en la Constitución. El derecho a la propiedad es un derecho que tiene una protección especial, el derecho a la vivienda no. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero si tú vas a un tribunal y dices, quiero denunciar al gobierno porque no me garantiza el derecho a la vivienda, no tienes nada que hacer. Pero si tú vas y dices, están agrediendo mi derecho a la propiedad, sí tienes algo que hacer. Es decir, son derechos que no están al mismo nivel. El derecho a la propiedad, que está en la esencia misma de la, no solo de la Constitución, sino de la democracia liberal, y el derecho a la vivienda, que es un derecho aspiracional, digamos, y que ojalá se cumpliera en su complejidad y que todo el mundo tuviera derecho a una vivienda. Yo es que creo que aquí se están mezclando muchos debates. Por eso decía que la improvisación al final es compleja, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, el hecho de prorrogar indefinidamente los alquileres, esto va a beneficiar a algunos inquilinos, a muchos inquilinos, que van a ver cómo el precio de su vivienda no sube. Bien, esto no beneficia a los nuevos, a los que aspiran a ser nuevos inquilinos, más bien les perjudica. Y luego tiene una segunda derivada, todo esto que estamos hablando. No se habla de incrementar la oferta, bajo ningún concepto. No hay un plan serio de construcción de viviendas, que es algo que cada minuto que pasa es un minuto perdido, de construcción de nuevas viviendas en muchas circunstancias, de muchos tipos, para que, habiendo mayor oferta, puedan bajar los precios, claro, con naturalidad de la vivienda. Al final, y aquí hablo de vivienda en alquiler y de vivienda en propiedad. Por lo tanto, al final, podemos poner parches y discutir sobre si este parche beneficia al inquilino o perjudica al que quiere serlo o el rentista, todo lo que queramos. Pero no se resuelve el problema de fondo, que probablemente no se pueda resolver solo con cuestiones como propone la derecha, vinculándolo todo al mercado, o como propone la izquierda, que es estableciendo una serie de parches que protejan a los inquilinos.
1: Juan,
8: habrá que hacer un
1: aquí,
8: gran
1: pero,
8: acuerdo.
1: Sí, sí, pero una reflexión final. En el 70% de los españoles, los datos nos dicen que viven en propiedad. El 70% de los españoles.
8: Es que España es un país de propietarios.
1: El PSOE puede tener un problema electoral con estas medidas, ¿eh?
8: Absolutamente, y además este en el PSOE es mayor el dato, entre los votantes del PSOE.
1: Neus no está de acuerdo en que
2: no. Quiero decir que pueda, no, que lo puede tener, sí, tener, pero que han salido encuestas. La del Carlos III, la de la Universidad Carlos III ayer, era interesante porque también en esos votantes mayores, que son propietarios todos, o una gran mayoría son propietarios, porque además si lo miras por edad, lo que se ve es una. Por edad, cuanto más mayor, más fácil es que sea propietario. Dos, que entre los de 40 años es mucho más probable que sea propietario uno que tiene padres propietarios que uno que tiene padres de alquiler. Y dos, que todavía funcionan las herencias, pero ya veremos cuántas generaciones puede funcionar las herencias. Pero lo que te decía esta encuesta, que me pareció interesante, es que entre estos votantes eran partidarios de cambiar las reglas. Porque lo sufren sus hijos y sus
1: Juan
2: nietos.
1: Juan Fernández Miranda. Juan, gracias por estar con nosotros.
8: Seguiremos hablando.
1: Venga, seguimos.
8: A vosotros.
1: Un abrazo.
11: Radio 4.

0: Villanueva. De seguida anem amb el safareig.
1: Premsa rosa,
0: premsa del cor.
1: Tornejar.
0: Això que agrada un percentatge tan elevat de la
1: moltíssim
0: població.
1: Freixes.
0: A mi no m'acaba d'entusiasmar, però la gent sí, tu. I aquí hem de fer coses que agradin a la gent, també.
1: Tu no, això, Freixes, que no faci un programa només del que t'agrada.
0: Home, és que si només portés el que m'agrada, estaria tot el dia parlant de flors i plantes i horts.
1: Maco, això, també, Freixes.
0: Sí, maco, però quin percentatge de la població s'enganxa a algú que parla? Sí o no?
1: I estàs d'acord? Si parles amb passió, tothom s'enganxa.
0: El senyor del protocol, Marc Crespo, tutor d'alumnes. Sí?
2: Sí, tant. Mira, pensa que serveix per tot, és a dir, per fer un regal, per tenir un detall...